0: Depèn, puc tindre una rutina a lo millor 3 mesos, que faig sí. una producció i només és una producció 3 mesos, però sí. després, si estàs entre produccions, a lo millor estàs fent assajos d'una altra cosa, fent concerts, fent coachings,
1: sí, sí,
0: i cada
1: sí.
0: dia pot mirar molt diferent.
1: Jo crec que sí. Doncs, jo crec que la gent vol escoltar-te tocar el piano acompanyant-te sí. una cantant. I ara escoltarem sí. un poquetet.
0: Perfecte.

0: El que esteu sentint acompanyant a esta cantant és a Blanca García. Blanca, ara anem a tirar cap arrere i arribarem ahir, d'acord? ¿Vale? Tu comences a estudiar en Elda el piano, sí. El teu primer instrument va ser el piano?
1: No, jo vaig començar perquè uns amics de meus iaios, els seus fills, són pianistes també.
0: Sí.
1: Estaven, una d'elles estava donant classe a la banda, de Petrer.
0: Sí.
1: I una dic, xica, vente i proves. I jo, vale, pues total, que vaig començar ahí i me diu, bueno, pues como te va muy bien, te vamos a dejar coger instrumento. I jo, ah, vale, pues mira, jo el piano. Clara, en aquell entonces... piano no existía en les bandes, tu saps?
0: Poc.
1: Entonces, pues vas començar la flauta travesera. Oh. I va ser molt bonico, però jo no volia la flauta. Entonces, jo me recordé de ma mare sempre havia de vindre darrere de mi, sí, dient, ¿puedes tocar, por favor, que tienes que practicar? I jo, por favor, no quiero. Entonces, després ja, ese any me van dir, mira, si lo que le gusta es el piano, que se vaya al conservatorio.
0: I vas començar, ahir es van conèixer, tu i jo.
1: Sí, no, vaig tindre, tenia 9 anys.
0: Sí,
1: 9 anys tenia.
0: Sí, sí, sí. I ahir vas començar piano. I d'ahir,
1: piano.
0: I d'ahir vas passar a València.
1: A València, on vaig estar 4 anys.
0: I com va ser això de decidir-te a anar-te'n d'Erasmus? Perquè el primer lloc que te'n vas anar va ser a Alemanya, no?
1: Sí. Això és... Tu saps que ara està de moda.
0: Sí.
1: I jo vaig dir, pues jo hasta no vull... Pues jo no
0: fins a fer jo i tot, imagina't.
1: Pues imagina. I jo vaig pensar, pues mira, jo no vull ser menys. Lo voy a provar. I de tots els puestos, clar, també havia de ser conscient de que la música... Havia de fer algo que fora bo per la música clàssica. No anava a anar-me a un puesto que a lo millor, no sé... I per mi Alemanya tenia com, bueno, saben que per l'òpera i per tot és un referent, sí, d'Europa. I entonces vaig anar a conèixer el professor, li vaig agradar i vaig dir, mira, me quiero venir contigo un any. I així anava a ser.
0: Quin
1: pues
0: professor...
1: lo que pasa, que t'agrada.
0: Sí. Quin professor eres? És a dir, qui...
1: Tobias Koch.
0: Qui es va animar, per exemple, i quins referents tenies així a València, com a pianistes, professors, professores, que t'animaren a dir
1: Carlos,
0: per ahir?
1: Moltíssim. Carlos Apellaniz, que ell és un excel·lent pianista,
0: sí,
1: i el meu profe Tomeu, que jo parlava en ell, me dien, sí, sí, por claro, vete, ves a ver el nivell que hay fuera,
0: sí, sí, sí,
1: te das cuenta de que... Perquè si, quan tu eres tan xic, xicoteta, a veure,
0: sí, sí,
1: penses que...
0: Encara eres jove, eh?
1: No, sí,
0: eres
1: encara
0: jove.
1: Soc jove.
0: Molt jove.
1: Sí, sí, però encara era més jove ahir,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: penses,
0: sí,
1: mare meva, jo què faré ahir si jo no tinc ni idea de res? O sigui, que també molt bo, va ser molt bo eixir i veure,
0: sí,
1: que, bueno, que no estàs tan lluny tampoc de lo que te penses i que,
0: sí,
1: al final tu també tens coses que dir.
0: Correcte.
1: I que... Sí.
0: I
1: després, pues, mira, dime, dime.
0: No, no, i que així sempre anem... Es pensen que no, però anem molt ben preparats perquè comencem a estudiar música,
1: sí,
0: molt pronte. Per ahir no comencen, sí, a estudiar tan pronte.
1: No, depèn del país, però no, que va. Però això te dic que està molt bé eixir i donar-te compte de que, bueno, ostres, tampoc estic tan mal, jo, no?
0: Clar que sí.
1: Sempre penso que no vaig a donar la talla i al final,
0: sí,
1: opé.
0: I Blanca, una coseta, i com...
1: Dis-me.
0: Tu decideixes dir, és que m'agrada acompanyar a cantants. Mira, jo he de dir per així que un pianista correpetidor o acompanyant és un paper molt difícil de fer.
1: Sí.
0: Si a un instrumentista ja és complicat, perquè és molt complicat,
1: sí,
0: com tu, què es va traure dels lieders o de l'òpera, no? O de l'òpera, que has decidit dedicar-te a això?
1: Pues, bona pregunta. Saps què passa? Jo vaig estar vivint els meus 4 anys de València en amigues meues,
0: sí,
1: i les primeres persones que jo vaig conèixer quan vaig arribar, i vaig estar en elles els 4 anys perquè, bueno, i les estime molt. I una d'elles era cantant. I comences a sentir més òpera, comences a sentir més lead, comença a vindre i dir, oye, ¿por qué no tocamos esto juntas?
0: Sí.
1: I després en València, en el Conservatori Superior, n'hi ha molta, una càtedra molt sòlida de canto.
0: Ja ho crec que sí.
1: Sí, molt de lead, jo vaig fer acompanyament, sempre me presentava a l'examen de matrícula d'honor de lead perquè vaig començar a veure que m'encantava molt els idiomes, m'encanten, la poesia, m'encanta. I a poc a poc comences a donar-te compte de que és que... I la eixa amiga meua, la mateixa, me va dir, mira, hi ha un programa de la European Opera Academy.
0: Sí.
1: Que és com una associació que fan entre tipus Erasmus, però especialment per òpera.
0: Van estar així en febrer.
1: I pianistes. Sí, de fet vaig estar.
0: Calla!
1: Sí, vaig
0: aleshores tu coneixes a Míriam. Tu coneixes a Míriam Pasqual?
1: Sí,
0: que és del meu poble?
1: Moltíssim. Un solete.
0: El
1: pues si la veus una besadeta, Míriam.
0: Doncs sí, ja ho crec. Doncs el món és un mocador. Què dic jo?
1: Total. De fet, vaig anar en ells... En ells tinc història ja, és la tercera vegada. La primera vegada va ser que vaig fer Erasmus. Mm-hmm. Estava jo en València encara, en Covid, i vaig fer un Erasmus de 3 mesos a Bèlgica, mm-hmm. a Amberes, on jo vaig fer Don Giovanni. Don Giovanni, primera vegada tocant òpera, i me va encantar. I vaig dir, creo que esto es lo que yo quiero.
0: Sí.
1: I ja vaig fer el màster. Me vaig en el mateix puesto, la meva professora me va dir, bueno, pues si quieres, aquí tienes que hacer prueba y yo, pues la hago, claro.
0: I les proves són molt difícils? És a dir, són dures, més que difícils, dures.
1: Esta de màster, bueno, no va ser tan dura tampoc perquè com va ser en mitjan del Covid, molt de vídeo, molta prova online, però després les proves que ha fet després d'això, després del màster, tu ixes i vaig anar a Londres i ahí necessites fer una prova per entrar a l'estudi d'òpera en què jo vaig entrar. I això sí que és més dur. 2 rondes, tens que tocar i cantar un passatge d'òpera, tens que acompanyar a primera vista, te poses una partitura i te posen una cantant i te diuen, ala, toca.
0: Sí.
1: Després te donen un text en idiomes. En un text, a lo millor en alemà i en francès, i l'has de llegir.
0: Quants idiomes parles? Ja tinc curiositat, Blanca. Quants idiomes parles?
1: Bueno, parlar bé... Poquets.
0: Poquets no.
1: No, pues ja veurem.
0: En anglès, suposo?
1: En anglès, italià. Italià m'encanta, m'agrada molt, és l'idioma de l'òpera.
0: Sí.
1: I està molt proper al valencià.
0: Sí.
1: I alemà, perquè vaig estar allí vivint.
0: I
1: ja està.
0: Això ja són 5, almenys són 4 o 5. 5 idiomes. Molt bé. Jo vull que me contes un poquetet. Què va significar per a tu treballar com a correpetidora a la English National Opera?
1: Bueno,
0: com
1: jo
0: va
1: primer
0: això?
1: Que vaig
0: com
1: fer...
0: va ser això?
1: Pues mira, fan una prova pa treballar allí, pa gent, diguem, jóvenes artistes.

0: És que va ser de les primeres persones que jo vaig col·laborar així en Londres, en l'estudi.
1: Sí.
0: I s'han fet molt bones amigues.

0: Sí, sí. Uh-huh. I que és aquell paper que no vol passar per un lloc i la vida li porta a això. Per això estic dient que sempre la vida et porta ahí.
1: Sí.
0: Estem parlant de l'amor, perquè els nostres oients no sàpiguen del que estem parlant d'una àrea de la Traviata, on Violeta no vol enamorar-se, però la vida fa que ja estiga enamorada. Que estiga enamorada.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, estaves parlant, Blanca, de que el pianista, repetidor, van allí directors, van cantant, van tots, no? Passen sí. per allí, però n'hi ha, de tots els directors que tu han passat per allí, n'hi ha algú que li tingués, jo que sé, que t'haurà ja marcat una experiència inolvidable per a bé o per a Marta? Mira, aixeca.
1: És molt... és difícil perquè cadascú... sí. aporta una cosa diferent i aprens coses diferents. Aprens la mateixa cosa, però a la vegada diferent. És raro.
0: Sí.
1: Perquè al final tu el que fas és pues, seguir-los, no?
0: Sí.
1: Però és que dir-te un nom seria dir mal dels altres, perquè tots
0: no,
1: m'han aportat...
0: És a dir, no, és a dir, si algú t'haurà aportat algo més. No estic dient... Jo sempre en el programa dic que siga positiu, però de vegades, mira, una cosa que és el que estàvem parlant abans, de que de vegades les coses negatives t'ensenyen més. I d'això no ho posem en el currículum.
1: No.
0: Però
1: mira, pues, la primera experiència que jo vaig tindre així anar tocant en una òpera va ser Marie Jacquot,
0: sí.
1: que és una xica que crec que ara està en l'òpera de Dinamarca.
0: Correcte.
1: Una xica jove i impressionant. I el que me va... Ella igual ni se'n recorda de mi, perquè jo era, ja, anava encara de... Estava estudiant, però anava i tocava a vegades i estava tots els dies allí. Me va donar la visió de que se pot ser molt treballadora, però a la vegada també se pot ser molt, molt humilde i molt bona persona,
0: sí.
1: encara que siguis bona. I això me va ajudar ella moltíssim, persona. Sempre... Bé.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Mira, muy bien, esto es súper bien, tal, pero acuérdate de hacer esto o lo otro, siempre en una sonrisa, siempre en...
0: Correcto.
1: Y a mí eso me va a ayudar a decir, bueno, mira, se puede todo. No es tan... No dona tan de por.
0: Sí, això. Sí. Blanca, has actuat també en festivals com l'Oxford Lieder Festival.
1: Sí.
0: Com es viuen aquests festivals internacionals?
1: Pues es que te diría que se puede vivir como un festival a España, pero a la verdad es un poco de presión,
0: sí.
1: ¿no? Porque siempre cuando estás ahí dius, voy a donar lo mejor de mi mateixa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pero después, ¿sabes qué pasa? Que la vida también te posa al costat siempre cuando hay dificultades a personas tan buenas al costat que... Sempre trobes la forma de disfrutar-ho.
0: Ja ho crec. Això és molt bonic el que acabes de dir, Blanca?
1: És de veres, però és de veres, sempre, sempre. I jo no sé si he sigut molt afortunada, igual no és el cas de tot el món, però encara hi en situacions de molt, molt roïnes, sempre n'hi ha algú que mereix,
0: però
1: això que fa que mereix
0: la pena. Això és perquè les teves energies sempre atrauen a gent bona al teu costat. Perquè tu eres bona.
1: Pues a lo millor pot ser. No ho sé, però he tingut molta sort i sí. sempre encara en les situacions que dius uf, que mal, que estrès, que sempre n'hi ha gent que fa que tot siga, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Diferent.
0: I abans d'acabar, perquè mira si passa ràpid el temps, abans d'acabar, quins són els projectes que tens per davant? A banda de dirigir idea, que això ja... Ho sabem?
1: Ostres.
0: Però, sí. Què és el que vas a interpretar per davant?
1: Uf,
0: acompanyar?
1: Pues és que n'hi ha de tot. Dir-te una cosa és mentir-te. Que n'hi ha tant. Pues mira, tinc els 25 concerts que te vas dir, és un tour jo t'ho diré, en Inglaterra,
0: sí.
1: tenint la Traviata.
0: Sí.
1: Soc assistent del director en La Traviata, en una producció d'òpera així en Londres, que és super... Pues això, estic molt emocionada per això. També estic fent

0: en assajos d'una altra òpera així,
1: sí,
0: que és opereta. No
1: sí,
0: és òpera, o sigui que també és, sí, sí, repetidora,
1: sí.
0: The Chocolate Factory, molt graciosa, i molts concerts. I
1: és a dir,
0: espere prontes.
1: I parlant en tu, em diguis que...
0: Sí. Bueno, si ho penso un poquet, dic, ui, dic, ui, que emoció. I després ja dic, sí, bueno, ara altra cosa, no t'intentes de pensar això.
1: Correcte. Blanca, per a mi ha sigut un plaer parlar amb tu.
0: Per a mi també, m'alegra moltíssim.
1: La vida ens porta aquestes sorpreses.
0: Que fort.
1: Jo suposo que no tardaràs molt vindre cap a si, perquè si el dia 28 és que dirigir,
0: pues,
1: no
0: pues
1: tardaràs.
0: Sí, no, un parell de setmanetes.
1: Estaràs per a si. Doncs, molt fort. Donar-te les gràcies i ja, si veus, si ja escoltes, està sonant Idella.
0: Mare meva.
1: Del mestre Miguel Villar. Bueno, moltes gràcies. Un beset ben fort, eh? Un beset... A veure si ens vegem. Vinga.
0: Sí, t'hauríem. Una beseta molt gran per tu. Espero que vagi molt bé. Gràcies.
1: Vinga, gràcies. Gràcies, Blanca.
0: Adeu.
1: Un beset. Esteu escoltant el pas doble Idella del compositor Miguel Villar González. I escoltant este pas doble, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Tornem de seguida, no se'n vagin.

0: Som a punt.
1: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
2: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
1: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
3: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
4: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
3: Amunt i avall.
4: El magazín que et fa viure el territori.
3: Amb Sergi Olcina.
5: Estàs escoltant Fem Banda, amb Inma Mateu.

0: Estic pensant i pensant que ja feia temps que no fèiem esta secció. Joves talents. I avui tinc ací a dos joves talents. Anem a parlar d'Oblidar, que és un col·lectiu artístic que té la música com a eix principal, tot i que integra diferents disciplines creatives. Està format per la saxofonista Maria del Mar Sánchez Esteve i el pianista Rubén Morcillo Izquierdo. I habitualment col·laboren amb altres artistes per enriquir les seues propostes. Maria del Mar, Mar Sánchez va iniciar els seus estudis a Gavarda i es va formar al Conservatori Superior de Castelló, on va obtindre el títol superior i el màster d'interpretació, a més d'un màster en docència. Per l'altra part, Rubén Morcillo va estudiar al Conservatori Superior de València i Castelló i ha rebut consells de grans figures internacionals com Lang Lang, desenvolupant una carrera que combina interpretació, docència i composició. I estic ací, al nostre estudi d'apunt. Bon dia, Mar.
1: Bon dia, Imma.
0: Bon dia, Rubén.
2: Bon dia, Imma. Moltes gràcies.
0: Encantada de que vingueu ací, a este estudi, que l'únic que parlem és de música.
1: Nosaltres contents d'estar ací.
2: Molt agraïts.
0: Però anem a desmenyussar, no? Anem a començar pel principi de cadascú fins al moment que es conegueu i formeu Oblidar.
2: Molt bé, molt bé.
0: I jo començo per Mar. A Mar la coneixia, a Rubén ara, i has dit que comences en Gavarda.
1: Sí, vaig començar a la banda del meu poble i allí, pues, com era normal, t'apuntaves a música, anaves fent i després, pues, a mi me va agradar tant que vaig anar fora al Conservatori de l'Alcúdia. Els meus pares, pues, bueno, con tots, fer molt de sacrifici en els viatges, organitzant-se, sí, sí, sí. I després ja vaig anar a Castelló, on vaig conèixer a José Luis Garrido, que ha sigut el meu mestre i bueno, gràcies a

0: ella, pues vaig seguir cada vegada més enganxar al saxo i després vaig fer el màster allí, on ja vaig conèixer a Rubén.
1: Doncs explica'm per què interpretes esta peça en la Lira Castellonera, esta que escoltem ara.

0: Estem escoltant Pas per tu, d'Enrique Hernández, i la que sona ara... Eres tu en el baríton.
1: Així és.
0: És una obra divertida.
1: És molt divertida perquè combina la música i fem fotos al públic i tot el públic sempre es queda al·lucinant quan entra la càmera de fotos.
0: Clar, perquè n'hi ha moments que pots estar tocant, te deixa una mà lliure i pots anar fent les fotos. És a dir, fas d'intèrpret i de fotògrafa.
1: Al mateix temps, sí. El principi és més senzill perquè sols puc gastar la mà esquerra i en la dreta tinc la càmera de fotos.
0: Ja ho crec que sí. Esta banda que sona és la Lira Castellonera.
1: La Lira Castellonera, bueno, primer va començar amb tu, Imma, que farem un concert on explicaven l'obra d'Enrique Hernández i vam tocar extra. Després, més tard, en el concert de festes la tornarem a repetir i com va agradar tant, que era una obra tan original, la meva banda em digueren que no la farem pel concert del 9 d'octubre i la gravarem i la farem també en la Lira Castellonera.
0: Que formes part d'ella, no?
1: Sí, jo soc membre de la Lira Castellonera.
0: Molt bé. Aleshores has dit que vas seguir estudiant al Conservatori Superior. I com recordes aquesta etapa de la teva vida?
1: Jo crec que és la millor. És genial poder estar tot el dia dedicat al saxo. La única preocupació és el saxo. Era genial. I, a més, vaig tindre la sort, com ja he dit antes, d'estudiar en José Luis Garrido, que encara va fer l'etapa més genial perquè... Sí. Tot el que volia ser ella és una font d'informació contínua que m'anava nutrint.
0: Bé, al teu costat està Rubén. D'on eres, Rubén? D'on eres?
2: Hola, Imma, què tal? Bon dia. Jo sóc del Buixec, d'ací del costat.
0: Del Buixec. I tu toques el piano, eres
2: Exacte.
0: Pianista.
2: Sí.
0: Però va ser el teu primer instrument.
2: Sí, la veritat és que encara que sempre m'ha agradat la música i no m'importaria mai... començar amb altres instruments, i segur que en un futur m'agafem algun altre. Jo, des del principi, tenia molt clar que volia tocar el piano i des de que era molt xicotet, doncs és el que he fet.
0: Sí. Encara que n'hi hagi una banda important en
2: sí.
0: el Buixec,
2: sí,
0: l'Eslava.
2: Sí. Exactament.
0: No vas anar mai... On vas començar, tu? És a dir, vas començar allí en la societat musical o en un altre lloc?
2: Doncs realment la meva relació amb l'Eslava és prou curiosa perquè, clar, quan jo era xicotet i els meus pares me van apuntar a música, com s'acaba de mudar al Buixec, no sé si és que no coneixien la banda o com estava l'assumpte,
0: sí.
2: que van anar de seguida al Conservatori de Meliana. Aleshores
0: clar.
2: Jo vaig començar allí perquè era el poble del costat i vaig fer els meus estudis de grau elemental i de grau professional allí i molts anys després, més tard, quan ja vaig començar a treballar, doncs el profe de piano de l'Eslava va ser el meu primer treball, que vaig estar allí pràcticament 5 anys, 5 cursos, i molt a gust. I a partir d'ahir és quan vaig començar a tindre més relació amb el món de les bandes, perquè el director d'aquella etapa, que era Vicent Ortiz, que també és compositor, sempre... tractava de que, quan fora possible per el repertori i tot això, no? Doncs inclogueren les obres un poc de piano també, a vegades piano com a tal, a vegades piano fent efectes també, no?
0: Sí, sí.
2: Aleshores sí que vaig tenir prou relació amb la banda per això.
0: I també te'n vas anar a estudiar al Conservatori de Castelló?
2: Exactament, sí, que és on vaig conèixer a Mar.
0: I com va sorgir este lligam per a crear Oblidar-te? És a dir, com, quan es vau conèixer, com va ser això? De dir, anem a fer un duo.
1: Pues en la primera etapa on estàvem estudiant el màster no va sorgir, sinó que va ser després que ens tornarem a retrobar al CIM de Benimaclet, a l'escola del CIM, i tinguérem la idea, jo li ho vaig proposar perquè

0: ella el coneixia, sí, sabia sí, on sí, treballava, sí. I bueno, enseguida Rubén em va dir que sí, i ja començarem amb el projecte.
1: Ja havies tocat en ell, és a dir, ja havíeu tocat junts abans de fer Omble d'Art?
2: Doncs la veritat és que tinc el record de que al màster sí que tenim una assignatura, que era com més grupal, i crec que ahir sí que vam aplegar a tocar junts, però amb més gent, diguem. Sí. Com a duo sí que és aquesta la primera vegada.
1: Doncs anem a escoltar tocar el duo en una peça. Què és esta?

0: Líder en figues en un panero. És la lletra. El noi de la mare. Vosaltres el tingueu tant, tant, tant. És una nadalenca, encara que estem en el mes de maig, però és una nadalenca. El noi de la mare. Aleshores, com va néixer aquesta idea d'oblidar-te?
1: Primer trobarem el cançoner de Matilde Salvador, en el que va agafar poemes de Xavier Casp i Vicent Artola.
2: I Joan Fuster, sí, també, diversos poetes valencians del segle XX. I per això realment es va parecer molt interessant, perquè juntaven diferents arts sempre relacionades amb València i amb autors valencians, i ens pareixia una manera molt bona de donar a conèixer també aquesta part del nostre art.
0: I aleshores, com definiríeu què és Oblidart?
1: Jo crec que és un grup que el que pretén és divulgar la música de qualitat. El que sempre busquem és, són peces que tinguin valor artístic i poder donar-les a conèixer a la gent. Sempre des d'una mirada poc convencional, i aquestes peces són originals per a soprano i piano. Nosaltres les toquem en saxo i piano, després recitem els poemes, li donem una altra mirada, però sempre mantinguem l'essència de les peces.
0: I el nom d'Oblidart és perquè, no sé, una suposició, perquè són compositors que, si no anem traguent, van oblidant-se?
2: Un poquet per això, sí, vam aplegar un poquet a la concreció del nom. Saps què passa, Imma? Que avui en dia és difícil trobar un nom que siga original amb tanta gent creant tantes coses al mateix temps, no? I quan vam reflexionar sobre quin seria un bon nom que d'alguna manera resumira, no, l'essència del grup, vam aplegar un poquet a aquesta conclusió, que sí, si realment la nostra feina, no, o el nostre interès és tornar a tocar, no, a reivindicar figures que amb el pas del temps s'han anat oblidant en molts casos injustament, realment,
0: sí.
2: Doncs si juntaven un poquet la idea del oblit amb la idea de l'art, doncs podia eixir aquest xoc de paraules de oblit art.
0: I aleshores és una gran diferència entre altres grups de cambra, perquè vosaltres sou un grup de cambra, però podem dir que marqueu aquesta diferència en relació a altres grups de cambra?
2: Sí, totalment. De fet, aquesta era una de les idees que més me van agradar quan Mar me va presentar el projecte, i és que partint d'un repertori que realment és clàssic, nosaltres tenim formació clàssica, no?, i sempre hem tocat música clàssica, realment li dona una volta a tot això, no? La gent que vinga a Boremos no va a trobar el típic concert clàssic, amb tot el respecte, ho diu, sinó que pense que és una manera prou original de, amb un repertori clàssic, fer una cosa nova al mateix temps.
0: Juga molt la creativitat.
2: Sí.
0: En els concerts.
1: Sí, i dos concerts d'Oblidart mai seran igual. El fa un parell de setmanes estiguerem al... I siguent el mateix repertori, no és la mateixa posta en escena. O sea que perfectament la gent pot repetir que es trobarà un concert diferent.
0: Perfecte. Doncs anem a escoltar una altra peça que jo crec que és del repertori.
3: La Llora.

0: Estem escoltant una peça que es diu La Llar. Piano i saxual, no? Esta és amb el saxual.
1: Sí.
0: Conta'm un poc què és La Llar. És una peça de Matilde Salvador, perquè aquest espectacle està dins d'un espectacle que es diu Arrels Sonores. I aleshores, conteu-me un poc este projecte d'Arrels Sonores.
1: Arrels Sonores el que fa és tot agarrar música de Matilde Salvador, igual que la que hem escoltat anteriorment, tant tarantant, encara que Matilde Salvador en alguns casos es basa en el folclore tradicional valencià i és més obvio, per dir-ho d'alguna manera, però esta vegada sí que és més original la peça de Matilde Salvador, sense tanta influència folclòrica. I el que sí que agafa són poemes de poetes valencians per a inspirar-se a compondre la peça.
0: I com funciona el concert? És a dir, vosaltres toqueu i qui és la persona que recita? O reciteu vosaltres mateixa?
2: Doncs depèn un poquet també del concert, no? La idea és un poquet també anar jugant amb això i dependent també un poquet de on fem el concert, doncs comptar també amb col·laboradors externes, que ja hem tingut ahir un parell de col·laboracions, i en altres casos, doncs, diguem, fer-lo tot nosaltres, no? I anar sempre jugant, intercalant els poemes amb la música, a vegades primer presentant el poema i després fent la música, a vegades, diguem, jugant, intercalant ambes coses al mateix temps,
0: sí.
2: I per això deia ara abans que mai hi hauran dos concerts igual d'oblidar, perquè depenent un poc del concert, doncs igual fem un ordre, altre, juguem amb la presentació i d'aquesta manera pensa que li donem prou dinamisme al concert.
0: Aleshores jugueu prou en la improvisació?
1: Sí, també se podria dir d'alguna manera.
2: Exactament.
0: I alguna vegada, suposo que en algun concert algo haurà passat ahir que, jo què sé, que a lo millor dir, ai, anava això. No sé.
1: Jo he de dir que tinc un factor molt a favor i és que Rubén improvisa molt bé.
0: Aleshores, la tapes.
2: Clar, realment, això és un poquet com els trucs de màgia, no? Un mag mai pot revelar els seus trucs, no? Però sí, realment, clar, com la improvisació forma part de l'espectacle, doncs juguem també un poquet amb això, de que si en algun moment alguna cosa no és com l'havíem assajat, no? O havíem pensat, podem anar sobre la marxa, anar canviant-lo perquè en qualsevol cas el resultat siga bo.
0: Clar, ja ho crec. I quin és el més missatge que vulgueu transmetre al públic? És a dir, una persona que va, què és el que vulgueu? Quan acabi el concert, quin és el resultat que voleu de cara al públic?
1: La nostra intenció és que el públic es torni a enamorar de la música clàssica, que no tinga aquestes barreres que n'hi ha, que pot aparèixer avorrit, sinó que veja que hi ha repertori molt atractiu i animar a la gent a consumir música clàssica.
0: Ja ho crec que sí. Doncs en aquest espectacle també escoltem una cançó tradicional valenciana, que és esta.

0: Estaven escoltant a la Voreta del Mar?
1: Així és.
0: De... Bueno, este arranjament suposo que començaria a Matilde Salvador, vosaltres heu fet algun arranjament per adaptar-ho al saxo, però com és el vostre treball entre el saxo i el piano? És a dir, on assageu normalment? Perquè si a la Buixec, on assageu? Teniu... O quedeu en algun...

0: un lloc quan teniu concert?
1: Sí, doncs tractem un poquet de fer-lo de la manera que ens siga més fàcil.
0: Clar,
1: al,
0: perquè
1: als
0: cadascú
1: dos.
0: Treballant...
1: Sí, i a més que, clar, el Wisek i Gavarda no és que estiguin al costat, precisament.
0: No, per això també.
1: Aleshores sí que és veritat que el fet de coincidir al treball, no, al cine de Benny Maclet i tot siga dit també, les facilitats que ens posen al cine de Benny Maclet per poder disposar, per exemple, de la meva aula, i poder utilitzar el piano i poder assajar allí quan no hi ha classe, ens posa moltes facilitats per poder assajar i que ens vinga bé als dos, no? Altres vegades sí que, per exemple, hem quedat a ma casa, que sí que tinc l'estudi un poquet insonoritzat, no? També, aleshores anem un poquet buscant la millor manera de fer-ho.
0: Mari ha comentat que el passat 23 d'abril vau fer un concert al cim de Benny Maclet.
1: Exacte.
2: Sí.
0: I que avui teniu el concert a l'Escola de Música i Dansa a l'Estudi 21, ahir al carrer Sueca, crec que és, no?
2: Sí.
0: I aneu a interpretar el mateix concert que vau fer allí en el cim. Però...
2: De manera diferent.
0: De manera diferent, no?
2: Sí, així és. Esta esprada tindrem l'ocasió de tocar a l'ESE de l'esprada, Estudi 21, i el repertori serà el mateix, però l'espectacle serà diferent. Ja una de les diferències, com parlàvem abans, és que esta esprada, tot el concert el portarem a terme entre Rubén i jo, la música, la part dels poemes, tot.
0: Tot. Aleshores, a l'ESE de la vesprada... En sí. L'estudi 21, que és el carrer Sueca.
2: Així és.
0: És a dir, està prou cèntric, potser ho dic jo, que està prou cèntric. I, a veure, i a banda d'això, tu fas una masterclass.
2: Sí, també a Estudio 21.
0: Doncs ara parlarem d'aquesta masterclass perquè anem a escoltar a Mar tocar una peça que es diu Cocoró. Cocoró.

0: Mar Kokoro és el saxo soprà. El sí. concert, per exemple, volia preguntar-te, el concert que feu esta vesprada sols és en el saxo alt o utilitzes estrès?
1: No, utilitzo estrès, utilitzo soprano, alt i tenor. Segons la peça, segons l'estil, vaig també canviant de saxo per adaptar millor.
0: Estem escoltant una peça que és prou contemporània.
1: Sí, prou contemporània. Està basada en la cultura nipona sí. i el que es pretén és imitar a la flauta Sakuhachi en una meditació d'un monjo en el que li passa pel cap els moments de tranquil·litat i també els de perturbació. I en aquesta peça s'intenta reflectir això, aquesta meditació.
0: Esta no la toqueu en el concert d'esta vesprada?
1: No, esta no.
0: És que jo te l'he vista i la posada en escena, per això que la escena significa molt per a vosaltres, estàs com si fora meditant, és a dir, estàs en terra, agenollada...
1: Sí, sí, també per això, per a intentar transmetre al públic aquesta idea del compositor de la meditació.
0: He ficat esta peça per a que escolten els nostres oients totes les possibilitats que té, per exemple, un saxo. Sí. Perquè tu has dit, per apropar la música clàssica, que passa que el saxo és un instrument que té unes possibilitats d'interpretar obres pues, més contemporànies, com per exemple això.
1: Sí, jo crec que el saxo és un instrument molt flexible on es pot fer molts efectes en la música contemporània. També es pot adaptar molt bé en la banda, que parlàvem abans. Pots anar en clarinets, en trompes, en el que vulguis, ja que és molt flexible i té moltes possibilitats. I després, música de cambra, també més clàssic, imitar la veu. També tenim el xoc de tindre diversos saxofons per a reflectir la idea d'una manera millor, més greu, més

0: conegut. I res, bé, això és un dels motius pel que a mi m'agrada el saxo.
1: Ara escoltaràs un altre. I així parlarem després del que la masterclass que vas a fer.

0: Estàs relaxant-nos. Este ja no és el soprano, este és un tenor.
1: Este és el tenor més greu.
0: Episodi 4M.
1: Sí, de Jolas, sí. De una compositora.
0: De una compositora. I també pertany al mateix, el que vol és... Això, que fora aquesta gran...
1: No, la intenció és diferent, és totalment diferent, però bueno, igual sí que podríem pensar després de vindre l'altre.
0: Que... Ja ho crec que sí. Aleshores, estàvem parlant que la setmana que ve, crec que és la setmana que ve, és quan fas una masterclass, el dia 16 pot ser?
1: Sí, dissabte 16.
0: El dia 16 fas una masterclass ahir a l'estudi 21.
1: Sí, de fet les inscripcions encara estan obertes, encara hi ha possibilitat d'apuntar-se i vindre a disfrutar un matí tot al voltant del saxo, bona companyia i les ensenyances.
0: I aleshores, qui pot? És a dir, com vas a fer aquesta masterclass? Qui pot participar? Perquè jo sé que n'hi ha diferents modalitats.
1: Sí, hi ha dues modalitats. Alumne actiu o alumne oient. Tots els alumnes començaran en la primera hora, que serà per a tècnica, per a escalfament, on donarem consells més generals, i després ja comencen les classes individuals pels alumnes actius, on participen els alumnes actius, però tot el món pot escoltar-les, i ahir ja donaré consells de manera més personalitzada a cada alumne. El nivell és molt ampli. Pot vindre des de gent amateur, gent que estigui estudiant l'elemental, el professional, inclús si algú del superior s'anima, tampoc hi hauria problema. El que farem és donar consells i tocar davant de la gent, que crec que és molt necessari, més ara a final de curs, que venen les audicions, i bé, disfrutar del saxo i això.
0: Estaràs tu sol o tens algú que t'acompanyi?
1: Estaré jo solo, jo i els alumnes.
0: I tenen algun repertori que tenen que preparar o cadascú que porte el que vulga i allí sobre la marxa treballaràs cadascú el repertori que porte?
1: Sí, cadascú portarà el repertori que vulga per així poder ajudar en les necessitats que tinga cada un o les preocupacions d'aquest moment. Tinc diversos alumnes que ja m'han dit que van a portar les obres de la prova d'accés al grau professional.
0: Per exemple, estaria molt bé.
1: Sí.
0: Estaria molt bé. I a veure, a partir de quina edat poden matricular-se, és a dir, poden participar?
1: Poden participar de totes les edats.
0: I on poden trobar aquesta informació que tu estàs dient per a la setmana que ve, el dia 16, en l'estudi 21?
1: En les meves redes socials, Mar Sánchez, està el formulari d'inscripció. També ho tenen a l'Instagram d'Estudio 21. I bé, si pregunten a algú que em conega, també en seguida es passen el meu telèfon i es passa la informació.
0: Doncs ja ho saben, que tenen una data important per a una masterclass per Mars Sánchez, que la tenim ací, que està explicant tots els projectes que porta endavant i que és en l'estudi 21 on es farà la masterclass. Que si busquen Mars Sánchez, suposo que estarà tota la informació allí per a poder apuntar-se, veritat que sí?
1: Sí, així és.
0: Doncs seguim escoltant el duo Oblidart.

0: Com feu per a unir, és a dir, aquestes peces? Com feu per a que lligue millor el saxo en el piano i transmetre el que vulgueu al públic? Què és el que, com ho aconsegueu?
1: Doncs realment això és el que probablement més feina va costar a l'hora de preparar aquest primer espectacle, perquè, clar, Matilde Salvador havia fet arranjaments per a un bon grapat de poemes. De fet, el cançoner té, si no recordo mal, més de 100 pàgines. I, clar, triar va ser, primer de tot, complicat,
0: clar,
1: perquè
0: per això
1: totes les cançons, la veritat, és que eren molt, molt xules, i fer una selecció va costar un poc. I el que vam tractar era de agafar les que probablement tenien més en comú entre si, perquè diguem que entre tots els poemes que recitem, no?, i les cançons que toquem, sí que hi ha més o menys, podríem dir, un fil conductor, no?, que són un poquet els temes més emprats pels poetes del segle XX, doncs l'amor, sí, en les seues distintes etapes, no?, l'amor juvenil, l'amor més madur també, després altre tipus d'amor, com és l'amor filial també, que és el protagonista d'uns quants poemes, no? I amb això, i també un poquet enllaçant després de la millor manera possible els canvis de saxos, no?, de tots els saxos que utilitzem, tractant de que el pas d'una cançó a l'altra fora un poquet més subtil, no?, que
0: sí,
1: tinguera més sentit, doncs és com vam arribar a la conclusió de l'ordre que més o menys portem.
0: Esta que havien sentit abans s'anomena Erissó.
1: Erissó, exactament.
0: Erissó. Sí. Jo la desconeixia, eh? La veritat és que n'hi ha de vegades que n'hi ha peces que... Esta.
1: Sí, exactament.
0: Sí, és Erissó. Jo la desconeixia. Per això, és la pregunta, no?, de com feu per
1: clar,
0: triar.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, teniu més concerts per davant? Teniu més projectes per davant?
2: Sí, així és. Ara els pròxims vindran aquest estiu a Gavarda, al meu poble. Farem l'espectacle d'Arrels Sonores i allí mateix estretem un altre espectacle.
0: Ah, compta'm, compta'm. Perquè jo crec que és important el que esteu fent, perquè la gent, a banda d'escoltar, si veu algo dinàmic, presta més atenció.
1: Totalment, totalment.
2: Sí, més avui en dia, en la cultura de la immediatez que visguem, fa falta estar canviant, donar nous estímuls contínuament. Si no, és complicat mantenir l'atenció del públic.
0: Sí, i és com si fes més partícip, no?, al públic.
2: Sí, també això, canviem la mirada. Això era una de les nostres intencions, que fer una altra mirada, valga la redundància, de la música clàssica, per a que el públic es poguera sentir més integrat i més a gust al concert.
0: Aleshores, estaves comentant que aneu a Gavarda, jo t'he interromput, i estaves comentant-me que teniu un altre projecte, és a dir, este d'Arrels Sonores, i que aneu a fer un altre projecte. Quin és aquest projecte?
2: Pues és un projecte en el que agafem melodies més conegudes, tant dels anys 70 fins avui en dia, i el que fem és reinterpretar-les també al saxo i al piano. La intenció és que la gent passi una velada pues, molt a gust, escoltant temes que ja coneix.
0: És a dir, puguem parlar de música pop o...
1: Totalment, sí, sí. A més, la idea és un poquet també eixa, no?, que la gent puga veure que amb els instruments clàssics també se pot fer música més, bueno, molt més actual.
0: El saxo se porta, no?, això, no? Sí.
1: I realment penso que la gent se sorprendrà amb els arranjaments que estem preparant, perquè les cançons són molt, molt reconegudes.
0: Sí, sí, sí.
1: No anem a dir quines són per mantenir un poquet el misteri, però són cançons que tothom coneix, evidentment, i que ha escoltat moltes vegades, però que al mateix temps, al escoltar-les amb els arranjaments que estem preparant, podríem dir, sense donar-nos moltes ales, podríem dir, no?, que serà com si les escoltàrem per primera vegada, podríem dir.
0: Els arranjaments que estàs parlant tu,
1: sí,
0: Rubén, es fas tu, es feu entre els dos? Com funciona? Perquè un tema importantíssim és els arranjaments,
1: clar,
0: no?, per a que funcioni la cosa bé. Aleshores, i aquests arranjaments, normalment els fas tu o Marc, tu també en fas? Com s'ho partiu, això?
1: Sí, doncs la veritat és que en aquest sentit pense que tenim una molt bona relació perquè la dinàmica de treball és valga la redundància, molt dinàmica, no?
0: Sí.
1: És a dir, estem sempre en continu contacte i sempre parlem, mira, mare, a veure com veus tu això, o mare me diu, mira, doncs he tingut tal idea, a veure com la trobes, no? I diguem que més o menys podríem dir que cadascú fa un poquet la seua part, perquè al final, clar, mare domina del saxo, jo domino del piano,
0: clar.
1: I després la posem en comú i ja anem un poquet llimant aspereses, podríem dir, no? De dir, vale, doncs això no acaba de juntar-se bé, anem a veure com podem arreglar-lo, o mira, en aquest cas, igual, si tu toques un poquet més suau o li lleves part de l'acompanyament, igual sona millor el saxo, i anem un poquet fent això. Aleshores, podríem dir que realment el treball és totalment conjunt, sí.
0: Ja ho crec que sí. Bé, jo recorde als nostres oients que esta vesprada, a l'Estudi 21, tenen una cita en un concert de cambra per a piano i saxo anomenat Arrels Sonores, molt interessant, que no sols que anireu a escoltar, sinó que tenen ahí un espectacle per a que puguem participar i que a la setmana que venia una masterclass.
2: Sí.
0: Jo de la masterclass tinc una pregunta.
2: Dime.
0: En eixa masterclass treballes la manera de... Perquè els saxos canvieu molts d'instrument. Pot ser el soprano, l'alt, el tenor, el baríton.
2: Sí.
0: Això és una complicació moltes vegades per al instrumentista?
2: Sí, és una complicació si, i més si el canvi és immediat. Qui tinga ara, que estigui afrontant ara aquest problema, pot portar diversos saxos i l'aconsellaré de la millor manera. I qui vulgui vindre amb l'alt, amb el tenor, és benvingut i li donaré els meus consells per a que pugui adaptar-se de la millor manera.
0: T'ho dic perquè en esta peça que anem a escoltar ara és el saxo alt, crec, no?
2: Sí.
0: Escoltem-lo un moment i després ja parlem.

0: seguint en arrels
1: sonores.
0: És que sabeu per què em passa això? Perquè jo tinc una secció que es diu Arrels Musicals i aleshores el lie.
1: Hem triat noms molt semblants.
0: La veritat. I a l'hora de pronunciar sempre me quede Arrels Musicals, Arrels Sonores.

0: Le Folie d'Espagne.
1: Sí, una obra que no és original per a saxo.
0: Ah, no?
1: No.
0: Per a què és?
1: És una obra barroca.
0: Sí.
1: I, bueno, a saxo moltes voltes fem això, anem en busca de la música de qualitat i no ens importa per a quin instrument era original, sinó que ho adaptem.
0: És que mira, t'hem sentit escoltar, perdó, t'hem escoltat sentir el saxo alt, el soprano, el tenor i el baríton. Això, per a un instrumentista de saxo, té que tindre molt de domini, perquè cada instrument és diferent.
1: Sí, tenen algunes coses en comú, però el que més canvia és l'embocadura, perquè del soprano, que és una boquilla molt xicota, o al barítono, que és gran, n'hi ha uns canvis. I, bueno, hi ha que treballar cada instrument i el domini tècnic per poder adaptar-se amb rapidesa a cada instrument.
0: No tots els saxofonistes s'adapten a tots?
1: Bueno, encara és treballar...
0: Encara que en l'estudi sempre tens que donar dos, almenys dos.
1: Sí, almenys dos.
0: Almenys dos. No, però sempre n'hi ha saxofonista que diu jo toque l'alt, o el tenor, no? Encara que sé que agafa els altres i es fa sonar, no? Però la pregunta és que tot això anireu treballant una masterclass que faràs la setmana que ve?
1: Sí, podem vindre, treballarem els diferents saxos sense ningun problema i intentarem treure el millor rendiment de cada un i de cada saxo.
0: Doncs estem parlant en Oblidart, que és Marc Sánchez i Rubén Morcillo, i que per a joves com a vosaltres, abans d'acabar, per a joves com a vosaltres, què és el més complicat que té un jove que vol dedicar-se a la música actualment? Ah, sí, a la nostra terra. Perquè doneu classe, heu dit que doneu classe en el CIM, no?, de Benimaclet.
2: Sí. Sí.
0: I suposo que igual en més jocs, no ho sé.
1: Jo també a la Societat Protectora Musical d'Antella, a l'escola.
0: D'Antella. Per a joves com a vosaltres, que tingueu moltes inquietuds, per exemple, el duo que esteu, que heu creat i l'espectacle que esteu fent, és molt complicat.
2: Sí, bueno, realment jo crec que això és un problema que compartim tots els joves de totes les especialitats, no solament els que ens dediquem a la música. Avui en dia tot és complicat, però vaja, pense que el millor que un pot fer és el poquet que estem tractant de fer nosaltres i tanta altra gent, no? De buscar fer-nos nosaltres el nostre camí, de buscar...

0: diferents camins, vaja, i de fer diferents coses per veure un poquet si amb tot això un se pot guanyar la vida amb el que ens agrada, que és la música.
1: Doncs espero que d'ací ens escolten, perquè tenim molts joves talents ací a la nostra comunitat, perquè és una terra de músics bons i professionals, com vosaltres, i que teniu moltes ganes i idees de fer música. Jo vos dono les gràcies per haver vingut, Mar, que ja feia temps que no es veiem.
2: Sí, a mi m'ha agradat molt veure't i que em convidares així. Ja
1: ho crec. I conèixer a Rubén.
0: Moltíssimes gràcies, Inma, per l'oportunitat.
1: Que seguís cavant Oblit Art per a que ressorgiu temes de que igual estan en l'oblit i vosaltres tragueu, no? I tragueu la pols.
0: Això és.
1: I es feu sonar. Moltes gràcies als dos.
0: Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Es despedim escoltant esta peça, tan tarantant. És que a mi m'agrada molt, perquè em recorda en part a la meva infantesa.

0: I arribem al final del programa d'avui i tenim una agenda molt carregadeta. Per exemple, tenim la 31a trobada de bandes de la Plana Baixa, avui a les 11, a la població d'Eslida. Avui també, a partir de les 7 de la vesprada, la banda Unió Musical La Nucía farà un concert amb Rubén Simeó a la trompeta. El dimarts 12, a l'Auditori de Palau de Congressos de Castelló, concert de la English Chamber Orchestra, dirigit pel mestre Roberto Forés, a les 7:30 de la vesprada. I ara anem a parlar d'un festival d'orquestes, d'un concert que es fa també amb el trompetista Rubén Simeó, que tot això ho organitza la SAM d'Alginet. I per a parlar de tot això, tinc a l'altra part del fil telefònic a la seva directora, l'artífice, que és Olga Clari. Olga, bon dia, Olga. Ens sents?
1: Bon dia, Imma. Te sent.
0: Olga, jo cada vegada que t'escolte, escolta, m'animes el dia. Olga, tens molta feina tu ahir en Alginet, eh?
1: Uf, massa.
0: Tens molta feina.
1: Massa,
0: perquè...
1: Massa, diria jo, sí.
0: Perquè... Per exemple, acabeu ara, fa uns dies, la desena setmana cultural del 27, que el va fer del 27 al 30 d'abril. Això
1: correcte.
0: Ho heu acabat, farà sí. Res, 10 dies.
1: Res, sí.
0: 10
1: hem
0: dies.
1: Hem acabat la setmana cultural i anem enganxant una coseta darrere d'una altra.
0: I vas enganxant i, per exemple, la setmana que ve... Teniu, jo ja he nombrat que, per exemple, Rubén Simeó avui fa un concert a la Nucía, però a la setmana que ve estarà amb vosaltres.
1: Sí, senzillament una setmana després, el dia 17, repetix per la terreta i estarà en el Xinet. Sí.
0: I quin és l'estil, quin és el repertori que esteu assajant? Què és el que interpreta Rubén? Acompanyat per la banda sinfònica de la SAM d'Alginet.
1: Sí, en l'espectacle que porta Rubén arreu de tota Espanya és un repertori íntim. I, bueno, ell en el seu espectacle, si aneu a veure-lo, i si veniu al Ginet a veure-lo...
0: Deuen d'anar al Ginet.
1: Sí, ell parla de la música que l'acompanyava quan ell ha tocat en orquestres o la música que li agradava als pares o que li fiquen els seus jaios. Aleshores, la veritat és música de sempre. És, pues, entre elles, My Way, també el Vuelo de Moscardón en trompeta, tot versionat per a que ell, pues, la veritat, es puga lluir, ja que tenim un solista d'aquesta talla. I la veritat és que és un repertori que a la gent li agrada molt escoltar. També alguna peça així un poc més rockera.
0: Sí.
1: Tenim també, pues, la famosa Macarena, no?
0: Sí, sí, sí. Però recordem que la famosa Macarena no és la Macarena de Los del Río. És...
1: Sí, associem la famosa Macarena al solo este de trompeta, corrente.
0: Sí, sí,
1: no
0: sí,
1: és
0: sí.
1: La de Los del Río.
0: No,
1: que
0: no.
1: No donem idees, no donem idees.
0: No és eixa. És la de la Virgen de la Macarena.
1: Sí.
0: Aleshores, a quina hora i on és el concert?
1: Pues el concert és a les 12, el diumenge dia 17, al Teatre Modern del Xinet. I la venda d'entrades es fa a la Casa de la Música, bé presencial o cridant per telèfon.
0: Però això, és, si ara mateix volen, està en les pàgines web?
1: No, en la pàgina web no ho tenim. Té que ser via telèfon cridant a la Societat Musical del Xinet.
0: Sí.
1: O anant allí demanant les
0: entrades. Bueno, però en la pàgina vostra sí que està el telèfon per a quidrar i tot.
1: Correcte.
0: Això podem buscar.
1: Sí, sí,
0: vale?
1: Sí. Això sí que se pot buscar.
0: Però ixe cap de setmana, de la setmana que ve, perquè feu el festival d'orquestes.
1: Correcte, el dia anterior, el dissabte, és el dia gros del festival d'orquestes, sí.
0: I en ixe festival d'orquestes quines orquestes participen? Perquè l'any passat jo recordo les que van anar, però en guany no ho tinc clar.
1: Sí, tots els anys venen tres orquestes convidades i aquest any ve, per exemple, la Chamber Orchestra de Paiporta, de la Unió Musical de Paiporta, l'Orquestra de Cambra de la Societat Artístico-Musical de Picassent, l'Orquestra Simfònica de la Lírica de Silla i nosaltres, l'Orquestra Simfònica de la Sam del Xinet, com a anfitrions. I la veritat que és, bueno, per a mi és l'event de l'any i jo crec que per a molts els xinetins també.
0: Sí, perquè t'agrada, és a dir, és un festival que tu et sents molt representada.
1: Sí, la veritat és que l'objectiu crec que és clar, que és donar visibilitat a les orquestres de València, a les orquestres pues, menudes també, tenim de tots els formats, tant només de corda com simfòniques, i aquest any és un any molt important, perquè
0: digues,
1: si no ho sabeu encara...
0: Digues, dis-ho fort.
1: És el centenari del Pas Doble de Pepita Greus.
0: Onda.
1: I s'estrenarà, totes aquestes orquestres conjuntament,
0: sí,
1: estrenaran una versió orquestral que he fet jo personalment, sí, i la dirigirà ni més ni menys
0: qui?
1: Que la senyora Mercedes Padilla. I bueno, jo ja estic tremolant.
0: Una catedràtica, segur catedràtica de direcció en el Conservatori Superior de Madrid.
1: Correcte.
0: I és un referent a nivell de direcció, com a dona directora, és tot un referent.
1: Sí, pues ella estarà ese dia en el Xinet, de matí, bueno, i a banda...
0: Anava a preguntar, però no serà sols ella, perquè tu tens ahí una gent que, vamos, a partir de les 10, crec que és, també estarà Anabel García.
1: Sí, Anabel García del Castillo, concertino també de l'Orquestra de València, vindrà, ja va vindre l'any passat.
0: Correcte.
1: Ens va agradar moltíssim, els músics quedarem molt contents, i aquest any repetim amb ella i treballarà el que és la part de corda amb tots els membres de corda de les orquestres. I ja a les 12, després de l'almorzar ordinari valencià, vindrà Mercedes Padilla,
0: sí,
1: i farem un assaig general amb ella. Sí, sí. I la veritat que, bueno, després dinem paella tots xumpets, de germanor, i ja de vesprada teníem pensat fer una espècie de ponència amb elles dos i amb mi.
0: Sí.
1: L'any passat va vindre, per exemple, Cristóbal Soler, pues, sí, enguany aprofitant que les tenim a d'elles, pues vas dir, no vos importaria que farem després de dinar, fiquem allí una taula i ens fiquem a xerrar de música, també, sobretot per als músics joves.
0: I de què aneu a xerrar les tres?
1: Pues jo crec que...
0: Ja ho has pensat?
1: Bueno, tu ja saps com fas aquestes coses, que és 50-50, mig pensat i mig improvisat.
0: Sí.
1: Sobretot, a mi el que m'agrada és incentivar...

els joves músics i a les joves que el fet de dedicar-se a la música, encara que siga tot el món pot dir, és molt sacrificat, és molt dur...

0: persones de referència, persones pues, que s'ho han currat molt en esta vida per a plegar, però que després treballen del que els agrada i que, bueno, que tu saps que esta gent està... Sí. No és que estiga feta d'una pasta especial, sinó simplement que ho han lluitat tota la seva vida sí. i que al final, pues, no és tan dur com pareix.
1: N'hi haurà moment, n'hi ha momentis que sí, Olga.
0: Sí, no, n'hi ha moments que el currículum en el McDonald's està ahí.
1: Sí.
0: Però sí, no, és cert que bueno, jo crec també entenc que serà com tots els jocs, que n'hi ha moments que t'entren ganes un poquiu de, no sé, de fer-ho pols i altres que penses ja. Pues, que sí que val la pena.
1: Clar, que sí que val la pena. Tu si estàs no fent ahir una feina en el Ginet increïble. Mira, és que tinc així jo més actes, perquè heu fet el que es diu la setmana cultural, no? Però
0: sí.
1: Este cap de setmana o esta setmana té algun nom específic o és festival d'orquestes, que ja és el segon o el tercer, crec que fas. Quin número
0: és? És el tercer.
1: És el tercer.
0: Sí, ahir dissabte començarem les activitats.
1: Correcte.
0: Que activitats encara és un poc, ja no tant a un públic obert, sí. Independentment de que sí que han vingut, però per exemple hem tingut una exposició de J. Martínez, que ell és especialista en instruments
1: antics.
0: Molt antics, clar. Aleshores, aixina com... Bueno, jo tinc la gran sort, sempre ho dic, d'haver estudiat musicologia sí. I em pareix un món increïble. I això poder traslladar als xiquets i als membres i ja poder escoltar com poden sonar aquests instruments d'una zampoña, sí. Un salteri o qualsevol cosa d'aquestes. I a banda és que jo ho fa molt pedagògic i la veritat que ha sigut genial.
1: I també... Però això és avui, diumenge, dia 10 de maig.
0: No, va ser ahir.
1: El dia 9.
0: Sí, correcte.
1: I lo de Claudio José Blanc Blasco, presentació del llibre Adelina Domingo, una violinista en el canvi del segle.
0: Correcte, això, pues la veritat que ha sigut que, no, bueno, nosaltres, la història és molt curiosa perquè anàrem a tocar en l'orquestra a l'Ateneu Mercantil en octubre i este home ho va veure que havia anat a l'orquestra, ell és de Benifalló
1: sí. I
0: em va parlar del seu llibre i uh-huh. que era Adelina Domingo, que havia sigut una concertista molt important i clar, en aquesta època una dona violinista important jo dic, ostres, això ho tenim que fer valdre. I li va dir, a tu t'importaria vindre i fer una xerrada encara que siga breu i presentes el teu llibre? I la veritat que ha estat interessantíssim. Ho recomano, compreu-se tot el món el llibre perquè ella era mitja del Ginet, mitja de Benifalló i la veritat que, bueno, un referent també.
1: El llibre, no? El que vas a dir més és el telèfon d'este senyor perquè jo crec que són coses que s'han de portar més a la llum.
0: Clar, sí, jo te'l passaré. Ara no el puc dir per així.
1: Però... clar.
0: Jo te'l passaré.
1: Però que és així. Bé, ja sabem que la SAM del Ginet té moltes activitats, que no paren, que a la setmana que ve està el festival d'orquestes, el tercer festival d'orquestes que fan al Ginet, que el concert serà el dissabte que ve per la vesprada, de les orquestes. I vosaltres què aneu a interpretar?
0: Nosaltres anem a interpretar un repertori un poc latino. I, bueno, el danzón número 2, la conga del fuego negro, sí. La conga del fuego nuevo sí. I libertango. Ahí anem.
1: Vale, pues,
0: caigamos la goteta de suor, si no apleguem, però sí, també... Clar, cal dir que bueno, gràcies a l'Ajuntament sí. Vindrà Onda Films sí. I l'enregistrarà tot el concert de les quatre orquestes participants. Sembla que enguany sí que tirem la casa per la finestra.
1: Ja ho crec que sí. Doncs, Olga, ja m'encanta parlar amb tu, que no pares,
0: igualment.
1: Que eres un terratrèmol que no para i que a veure si es vegem la setmana que ve. Va, vinga.
0: Sí, home, sí, una besadeta ben forta.
1: Vinga, va. Olga, moltes adeu. Gràcies. Moltes gràcies. I esteu escoltant l'himne a la Mare de Déu dels Desemparats, perquè sabeu que avui és la festivitat de l'himne de la Mare de Déu dels Desemparats. Segur que la plaça de la Mare de Déu ara està de gom a gom. Que passeu un molt bon dia, que disfruteu del dia en la gent que estimeu. I nosaltres, Sofia Álvarez, Lorena Alegre, Imma Santana, Marina Perillo i jo tornem la setmana que ve sense falta. Sigueu feliços, adeu I visca la Mare de Déu dels Desemparats.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
2: De tu a tu.
3: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrà la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
1: L'economia per a totes i tots.
10: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
11: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
1: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí, de 10 a 2.
12: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. Les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
13: ¿Estás a punt de quedarte fuera de cobertura? Donís Salvador.
14: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci, passió, especialment en el dia d'avui, de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Jota González, com estàs?
15: Muy bon dia, Donís, què tal?
14: Molt bon dia, cavaller. Diumenge, bon dia, dia de la Mare de Déu, un dia especial.
15: Sí, senyor, Donís, i si me permite...

0: Es felicitar a todas las Amparos desde aquí y en especial a mi mujer.
1: Ahí veixo.
0: Que creo que se llama Amparo.
1: Creus, no? Molt bé, un gran vespre ja, per supost, i de totes les Amparos, Maria Amparos,
0: sí, senyor.
1: Màriams, Amparigües, no? Òscar Rueda?
2: Efectivament, bon segon diumenge de maig, dia simbòlic per als valencians, del qual ara parlarem, per supost.
1: Clar que sí, ens acompanya avui en qualitat de representant dels seguidors de la Mare de Déu, Francisco José Pérez Moreno. Què tal? Com estàs, Fran?
3: Pues muy bien, gracias, gracias a Dios y muy contento de poderos acompañar en este gran día.
1: Per segon any consecutiu, además.
3: Sí, la verdad que sí, esto ya se va haciendo solera, Contar conmigo, desde luego, con los seguidores, quiero decir.
1: Pues per nosaltres encantat, així és que siguin molt més anys.
3: Pues ahí estaremos.
1: Dames i cavallers, sumari i comencem. La veritat és que tindrem una primera hora monogràfica de la Mare de Déu en diversos temes, perquè Òscar Rueda ens parlarà de la història del trasllat, entre altres coses. Parlarem també en Sergi Olsina. Atenció, no podíem tindre millor persona destacada en la plaça de la Mare de Déu per a contar en primera persona el que està passant allí i el fervor dels valencians en la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats. En eixa trasllat, en eixa segona descoberta que s'està fent en aquests moments i que, a més, s'està retransmetent per Apunt Televisió. Com dia, Sergi Olsina estarà i tindrem diverses connexions en ell durant la primera hora. Nostra història en pindoletes en Òscar Rueda i acabarem, com és habitual en el plat valencià del dia. Però això sí, recordarem també el poema de Raül del Puig, que en la primera descoberta, o sigui, això de les 4 i mitja 5, Fran, la sí. Primera descoberta a les 4 i mitja 5 del matí.
3: A les 4 i mitja se abre i a les 5 la descoberta oficial.
1: Exactament. Pues, quan tot el món entrant a redolons, a la Basílica de la Mare de Déu.
3: Pues sí, sí, y a golpes muchas veces, pero no, de fervor, ¿eh?
1: Clar que sí, quan no hi ha, que no cap una agulla més, s'alcen els poetes populars, els rapsodes, a muscles i altres companys i declamen i reciten la Mare de Déu. Tindrem ese poema de Raúl del Puig, que ahir està ja amb nosaltres, mos dona en primícia i en exclusiva algunes pinzellades de lo que avui anava a fer i, com va prometre, tenim pressupost ese àudio perquè puguem tornar-lo a escoltar així en Apunt Ràdio, en fora de cobertura. Tenim, com dia, en la plaça de la Mare de Déu, destacat a Sergi Olsina. Sergi, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia, Donís. Bon dia, Helena, la nostra companya tècnica i tots els que esteu ahí en el estudi d'Apunt Ràdio. Pues, com si fora un espia 007, m'ha colat en la casa vestuari.
1: Molt bé.
4: Per a tindre una millor vista, perquè saps que abans de començar t'han enviat les fotos de com estava esta plaça de la Mare de Déu mentre es duia a terme la missa d'infants. Continua la plaça plena, el que passa que el tema de la logística és, ja que entendre, una miqueta complicat, perquè tota la plaça, com sabreu, està plena de cadires per al públic assistent, per a les autoritats, tots els alçaments, tot el que és necessari. I ara, mentre la plaça està plena de gent, policies locals, gent de protecció civil, autoritats que encara estan accedint a esta casa vestuari, i tot el públic assistent, com us dic, estan els camions retirant les cadires per a, bueno, després poder dur a terme ixe trasllat de la Mare de Déu. Jo podria dir que sí que és de veres, que a més està demostrat des d'un principi, que este és un dia de fervor total. Ho demostraran d'ací no res, eixe sonar de les campanes, però més que res el clamor popular de tots aquells que estan ací, que anuncien que d'ací no res, explicar el perquè d'este fervor dels valencians. I per a explicar-lo n'hi ha que retrocedir a un diumenge de Quaresma, però de 1409. La veritat és que tenim un vot considerable en eixa famosa història en la que realment algú conscienciat del que estava passant bueno, va decidir, entre altres coses, protegir aquells folls i desemparats que són dels que va fer càrrec el pare Jofre en aquell moment en el que a partir d'entonces va intentar comprometre a tot el món en que eren persones que n'hi havia que protegir i en que eren persones que n'hi havia que tindre, com vos dic, en compte, perquè estaven totalment, mai millor dit, desemparats. Bueno, vos ho conte. Conten les cròniques que el pare Jofre, camí de la catedral en aquell 1409, escolteu els aplaudiments, perquè, encara que faig un alto en el camí, diu fa un moment, en la basílica no cap ni una agulla. És de veres, no cap ni una agulla. I no sé si recordareu aquell any

0: en el que una de les portes va arribar a soltar-se i va donar aquell esglai a tot el món quan, bueno, la quantitat de públic que n'hi havia dins de la basílica prop del cavaller era impressionant.
1: Se'n recordem.
0: Veritat.
1: Sí. Podia haver passat una desgràcia. I Fran, precisament, a Cine Estudi, mos comenta que ell estava allí, baix de
2: allí portes. Estava, no debajo
0: de Fran, tu estaves allí.
2: Justamente enfrente, en el altar. Cuando vimos aquello, se creo que se nos heló la sangre a todo el mundo. Pues sí. Y no pasó porque Dios no lo quiso, eso está clarísimo.
0: Bueno, o porque la madre de Déu no va a voler, ¿no?
2: No, no, eso es seguro, porque lo tenemos muy claro. Fue algo impresionante y que no hubiera pasado. Sí.
0: Bueno, sí, forma part de l'anecdotari d'aquestes celebracions que tots els anys duem a terme. Passen coses, afortunadament, en desenllaços feliços, en falles, en les processons, en el 9 d'octubre, també en un dia com avui. L'important és que sempre puguem contar-ho. Bueno, pues tornant a aquesta història, que els que esteu en l'estudi bé coneixeu, aquell pare Jofre que a mi de la catedral va presenciar com una multitud... apedrejava, linxava un home que tenia en aquell moment una malaltia mental. Avui tot això ho tenim més o menys normalitzat i estem tots conscienciats del que el púlpit de la Seu, com us contava, va ser quan va pronunciar aquell sermó històric demanant que empararen els folls i desemparats. I d'aquest crit d'auxili va néixer la primera confraria del món dedicada, atenció, i és una de les coses més que van sorgir de València, a la salut mental. Bueno, tot això té diferents explicacions i, a més, té diferents reminiscències que van des de els xiquets que acompanyen a la Mare de Déu, els dos angelets, o els dos xiquets que acompanyen a la imatge de la Mare de Déu, i cosa que vol dir que no és casualitat, representa precisament els xiquets innocents que eren acollits en aquest hospital fundat per la confraria. Bueno, a banda de molts detalls de per què ens preguntem que li diuen la Geperudeta, etcètera, etcètera, que si voleu en les diferents connexions que mantinguem ens podem contar. Ara, de moment, estem esperant a que isca la imatge de la Mare de Déu, aquests portadors, per cert, que després de la Dana, vos recorde que va ser la primera volta que va eixir d'ací la imatge peregrina a Sevilla. I ahir vaig estar encara veient les imatges a través d'internet i la veritat és que vaig arribar a emocionar-me i tot, perquè era voler als valencians, acompanyant a la seva Mare de Déu, però també als sevillans, com empatitzaven amb nosaltres després d'un episodi com el de pluges extremes del 2029 i en el que la Mare de Déu va visitar a una, diguem, a una ciutat totalment creient com són els sevillans. Bueno, de fet, ho hem pogut comprovar fa no res en la Setmana Santa i ho podem veure també cada any en qualsevol de les celebracions, com el Rocío, etcètera, etcètera. I això són fets a destacar de com també els valencians, mira, mirant un poquet cap a dins, tenim presència en tots els territoris, Donís.
1: I que bonico és, Sergi. Moltíssimes gràcies per transmetre des de la plaça de la Mare de Déu, des de la Casa Vestuari. Ves demanant pas quan veges alguna cosa que siga digna de comentar. Te donem preferència absoluta perquè estàs en l'epicentre de la celebració ara mateixa.
0: Sí, sí, sí, estic en el reactor de la celebració totalment. I sort que ha pogut agafar este lloc, en el que, per cert, ja estan declamant-li a la Mare de Déu des del moment en què ha acabat ixa missa i en el que, evident, el de valencians tots a una veu, visca la Mare de Déu, acompanya tota la plaça aquells que llancen ixe crit.
1: Absolutament. Sergi, moltíssimes gràcies, Sergi Lucina, per estar avui, pues, ser part de l'equip de Fora de Cobertura. Un plaer immens.
0: Xerrem en un ratet fins ara.
1: Gràcies, Sergi. Seguim en Fora de Cobertura, en Sergi Olsina, des de la plaça de la Mare de Déu, de les Desemparats, i ell mateix és el que ens va contar en primera persona el que està passant. Entretant, sí, podem veure, Fran, que continuen els poetes populars alçant-se a muscles de la gent. En breu veurem els xiquets volaors també per ahí.
2: Sí, sí. I no tan xiquets, eh? Cuidadito.
1: I no tan xiquets.
2: Que hay algunos de 20 y 30 también, eh?
1: Bueno, xiquets grandets, no?
2: Sí, de corazón. Son jovencitos de corazón, pero no. Es peligroso, eh? A ver, el fervor es grandísimo, pero es un riesgo muy grande, y sobre todo para los que están bajo sujetando a la Virgen, porque lleva zapatos, lleva de todo, y el que se tira encima a veces no es muy responsable. Y los niños también tenemos un peligro en ellos. Se intentaría que no se hiciera, pero bueno, se hace y hay que ir con cuidado. O echar ropa, y la toca a la Virgen, la devolvemos. Pero sobre todo los niños es delicado, claro.
1: Hombre, els xiquets, pues, com jo, perquè els pots portar, no? Els pots portar en
2: Andes. Sí, sí, no llegaría. No llegaría, sería muy complicado los padres poder llegar. Entonces, se hace un como una escala, los seguidores de la Virgen de los Desamparados que están con la Virgen y los Eixidors que están también alrededor, sí. Pues aportamos todos ayuda para que eso se pueda hacer. Pero claro, el problema es cuando hay muchos ¿qué hacemos? Estamos en una procesión y muy delicada. No es como la de la tarde, que está todo muy cuidado, muy todo. Pero bueno, el fervor y la Virgen Santísima siempre nos protege y siempre quiere estar rodeada de los niños, así que...
1: Comentaba Sergi Orsina abans, quan la porta de la basílica va despenchar. Podia haver passat qualsevol cosa, però no passa.
2: Pero además, gravísimo. Y no uno o dos. Imaginaros ahora las imágenes que se pueden ver en televisión, todo tan en peña, cuando se abrieron esas puertas, si en vez de haber caído oblicuamente, caen rectas, no se salva. Ahí, ahí habría habido muertes, por desgracia. Porque son unas puertas muy pesadas. Pero ya os digo, además fue rápido, se controló y después se hizo una salida especial, que porque así me coge el cuello a mí. Pero bueno, pues justamente estaba en ese lado y menos mal que me avisaron y me agaché porque pasaba el anda. A ver, son muchas veces hay que estar haciendo cosas y así y bueno, pues tenemos al quite.
1: Parlàvem dels poetes populars, Òscar, n'hem vist varis a muscles d'altres, no? Declamar a la Mare de Déu. És una tradició molt nostra, també.
3: És una tradició molt nostra. No sol és de manera espontània en la professó, sinó també de manera més pausada, no? És molt tradicional la realització periòdica de lo que se diu com a corones poètiques a la Mare de Déu, no? Que els poetes componen versos a la patrona dels valencians. I hem de pensar que és tan antic com a que el primer llibre literari imprès en la península ibèrica estava dedicat a la Mare de Déu, Les trobes en llaor de la Verge Maria, no? Que és el primer compendi de versos dedicats a la Mare de Déu. I en aquest llibre en concret, l'immensa majoria ja en llengua valenciana.
1: Bueno, tenim tesors que a vegades no som conscients. No som conscients.
3: Efectivament.
1: Jo vull parar l'atenció i posar el foc en precisament en un poema que s'ha declamat esta nit, esta matinà. Ha sigut de Raúl Luis Chillerón i és, bueno, un dels poetes valencians que any rere any està precisament en la basílica per a dir-li aquestes paraules, aquests versos a la Mare de Déu i que els fruïsquen tots els que estan allí presents. Nosaltres en Fora de Cobertura hem volgut que es puga fruir tot el món des de casa i així els tenim. El vers, la declamació a la Mare de Déu de Raúl Luis Chillerón d'avui.
4: Front les torres de Serrans era la nit de la crida i milers de valencians lluïen al cor cosida la màgia eterna del foc. D'entre el blau, el roig i el groc flamejava prop del cel que empara i cuida el sentit més gran del cos. Mirant aixe cel atent, vos tindré que reconèixer que un poet que amunt s'alçava entre els estels s'amagava com volem desaparèixer. Ai, mareta, no pot ser un poet que alçar-se en l'aire i que no esclata i no obstant seguís la festa en el carrer, bé pareix que d'este fet ningú es percata i la vida continua el seu paper. En ixe moment donat va sentir arisonat com si algú el suïx em tapara, com si del braç agarrat pareguera que volara molt més alt d'algun terrat. I allí que jo em vas trobar, on s'alçava la senyera de Badia més amunt del que poguera imaginar. El lloc pareixia un altar i un tal Pere en una mà sostenia la clau que la porta obria per donar pas a l'entrar. Vaig parar-me a contemplar una plaça rodejada de façanes a les quals li feia ombra un campanar i d'un dels balcons penjava un cartell al qual posava la família un relicari, perquè el poble sempre avança si els seus bons valors transmet. Idiosincràsia, esperança i el sentit de la llaurança si el iaio li ensenya el net. A la porta d'una llar preparaven l'armosar i sobre taula hi havia sempre després de sopar
5: no faltava l'alegria, el bon sabor i harmonia que acompanya el bon menjar. Als peuers d'un escenari, la gent volia escoltar. Nino cantava l'orquestra, junta les veus valencianes que un servidor manifesta. Bruno Lomas, la Piqué i un diferent a la resta. Rafael Conde, el Titi, el més gran del món sencer. I per si algú més protesta, Montleón també feia el seu paper. L'alegria per doquier que omplia aquell lloc de festa. Ningú es burlava de l'art, bon saber fer, ni modes amedrentaven. Els mestres Joaquín Rodrigo, Serrano, Chapí i Giner la música composaven. Hi ha una partida de truc de poetes i escritors sense cap ideologia, rendits a la fe cristiana, en alegria brindaven per tot allò que els unia, que era que queda escrit per què tanta hipocresia, que no pensen que volem ser un poble dividit, que són altres que han volgut traure profit pel mig del seu despotisme i tirania. Porte vers, no escut ni espasa, no sóc ninguna amenaça, només vull que d'esta gent no es falte un plat de menjar, un treball digne, una casa. Si el meu poble unit s'abraça, mai podran fer-me callar. Més avant, al mig d'un roble, el gran Blasco, el dolçainer, interpretava un albà. La cantava Josep Bailó en el cor humil i sincer d'orgull de ser valencià. I al compàs d'una rondalla, entre bandúrria i guitarra, Caravantes, somrient, els presents va saludar, mentre plantava una falla el bo de Manolo Algarra. I Artur Park, aquell moment, volia immortalitzar. I per si tot fora poc, la que reinava aquell lloc era la mare de Hueta, que humil, senzilla i discreta, en el seu xiquet al braç, veia el castell de foc vestida de fallereta. I a la gent demanaria que, en el dia en què jo me muiga, no falte la poesia. Per això demanaré, valencians, tots a una veu, visca!
1: Abornat, els pèls de punta. Me contava este matí Raül del Puig que en realitat li faltaven uns versos finals, però que qui l'estava sostenint ja no podia més, estava tremolant. I que ha tingut que... És que aquests versos precisament mos els donaire així en fora de cobertura. I li he dit, Raül, no m'enviaries un àudio en aquests versos per a que els puga escoltar l'audiència de Punt Ràdio i puguem tindre el poema sencer? I m'ha dit sí, per supost que sí. Així està.
6: Quan d'allà vaig tornar, entre l'emoció i l'eufòria, per fe, devoció i creència, quasi a punt de plorar, als quatre vents vaig cridar que havia estat en la glòria, que és com estar en València. Esta història, no oblideu, que no falte l'alegria ni encara que aplegui el dia en què entre flors m'enterreu. Quedarà la poesia d'aroma valenciania ressonant en esta seu. Per això demanaria que este poble s'alça en peu. Per dir-te, Verge Maria, valencians, tots a una veu, visca la Mare de Déu.
1: Valencians, tots a una veu, visca la Mare de Déu. És probablement la frase i el clam més repetit avui en la ciutat de València. I ara tornem a obrir la finestra al cor de València, a la plaça de la Mare de Déu, que avui batega d'una forma molt especial en este dia de celebració, perquè allí, de nou, tenim destacat el nostre companyer Sergi Orsina, que està vivint l'ambient a peu de plaça entre devoció, tradició i ese color que només València sap posar els grans dies.

0: Sánchez.
1: Què tal, Donís? Pues això ho notes especialment quan veus els milers de persones que n'hi ha en esta plaça de la Mare de Déu, en el que només destaca la figura del riu Túria en eixa font que presideix esta plaça. Fa un moment parlàveu d'estos poetes populars que continuen alternant-se uns a altres, que sigues de veres que es pugen a muscles i que m'imagine jo que si és només un el que el subjecta, quan ja passa un temps determinat, és normal que li tremolin les canilles.
0: T'ho pots imaginar.
1: Sí. Però jo crec que el que més mereix comentari, és com estic veient jo des d'ací, i m'imagine que també estaran vento aquells que segueixen la retransmissió a través de la nostra televisió, és la passió que estos xics li posen a aquestes declamacions a la Mare de Déu, que per cert, en estos moments encara no la veuen. Tenim que fer-se càrrec que la imatge està encara dins de la basílica, esperant que, bueno, teòricament, si no m'enganye, començava a les 10:30 aquest trasllat, però encara no s'ha produït.
0: Està previst.
1: I declamen com aquell que diu a l'aire, no? Però el més interessant és com la gent després, quan ja diuen ixe final de València és una veu, visca la Mare de Déu, tota la plaça que en estos moments està així els acompanya. Ahí és quan el recorre com un fil de corrent els braços i els pèls se posen de punta. I sempre que fem tot tipus de retransmissions o la casa o la gent de la casa participem en aquestes coses, ho diem. Tant fa sigues creient o no. I l'últim exemple el vam viure, per exemple, en la Romeria de la Santa Fas, que vam retransmetre també a través de la ràdio, en la que n'hi havia gent de moltíssimes religions i creences, n'hi havia gent estrangera, n'hi havia gent d'ací. És a dir, n'hi ha un moment en què aquestes coses ja superen la creença, la fe o el fervor. És algo que es produeix de forma contagiosa. Estic veient com hi ha un poquet de moviment. Els nostres companys de la premsa gràfica estan tots volcats en eixa valla de l'escenari principal, del que hi ha que destacar a tot això, com hem fet estos dies, eixe tapís floral en motiu de l'aniversari de la cúpula de Palomino, que és espectacular, jo no l'havia vist encara en persona, i sí que és de veres com mitjançant les flors han aconseguit eixe efecte de tridimensionalitat, no? De veure com si estigueres veient la cúpula també des de baix, i és una cosa molt, molt, molt bonica.
0: Ha pujat un escalon, d'enguany,
1: Sí. Bueno, jo diria que dos o tres replanells ha pujat d'enguany el tapís, eh? Sí, a més de que és una altra cosa a destacar, que crec que això és inherent a nosaltres, els valencians, quan duem a terme este tipus de celebracions, si ens impressionem en l'ofrena, a voltes l'ofrena només és un d'aixòs factors de com sabem engalanar una ciutat que, com bé diu l'himne del mestre Serrano, és una ciutat de flors. Aprofitem les flors per a tot. En lo que és la catedral, en la façana de la catedral, en les faroles, els boroles, en tots els llocs.
0: T'alvance que ja està a punt de dir per la porta de la basílica la Mare de Déu dels Desemparats.
1: Sí, estic en moviment. De fet, estic veient ja al cos clerical com s'apropa a rebre, m'imagine, a la imatge de la Mare de Déu. Veig les mans dels acompanyants, algun dels portadors, i però el que més destaca des d'ací, perquè vos tinc que dir una cosa, només tinc visió de la porta, de les portes de la basílica i de la plaça de la Mare de Déu. A l'edifici vestuari no tenim visió del carrer Micalet.
0: Està encarant.
1: Però està encarant. Vos ho podré dir.
0: Sí. Està encarant ja la porta en aquest moment.
1: M'imagino que també estareu veient com algunes jovenetes o alguns jovenets, pel que comentàveu dels xiquets, que uns, inclús vist des de fora, poden pensar que temerari, no? Deixar que els xiquets vagin per damunt del públic, que el xiquet vagi i a lo millor no torna, que és la preocupació. No, els xiquets tots tornen. Encara que a lo millor algú voldria que no tornara el crio, no?
0: Sí, són xiquets. Són xiquets. Per un ratet, per lo manco, no? Per un ratet.
1: Sí.
0: Són xiquets voladors, però solen ser boomerang, també. Són xiquets boomerang.
1: No, però això, mira, ara sí que veig ja les Andes i el manto de la Mare de Déu com a poc a poc està a punt de travessar aquest dintell de la porta de la basílica.
0: I la guàrdia de la ciutat.
1: Exacte, però en un fet que resulta, com comprendrà el públic, molt complicat, perquè manejar-se en esta marabunta de gent és algo especialment difícil.
0: Ja
1: ara sí que escolteu, m'imagineu els aplaudiments en el so ambient que arreplega el meu micròfon, mentre molt, molt poquet a poquet ixa imatge de la Geperudeta ja s'assoma, no?
0: T'he dit que ja va de costat.
1: A la plaça. Sí.
0: La Geperudeta ja va de costat.
1: I és el principi. Li cauen els pètals. N'hi ha històries molt curioses pel que fa. Les primeres xiquetes que volen tocar ixe manto de la Mare de Déu, que ara sí, de nou, veu el carrer i s'assoma a esta plaça que porta el seu nom. Jo no seria incapaç de calcular la gent. No sé què, de forma directa, indirecta, inclús a voltes imprudentment, intenta portar les Andes de la Mare de Déu.

0: Desemparats, patrona de la ciutat de València, recordem, d'ahir ixa devoció i això que avui estem retransmetent. Des de la vista que jo tinc, cridarà l'atenció especialment, bueno, veig els plomeros de la Guàrdia Municipal de gala, evidentment, però sobretot com la gent es maneja en un corrent, és, mai millor dit, un riu de gent. Sí. Que puc percebre directament mentre la imatge gira cap a la dreta, en este cas, si ens posarem de vista des de les sis de la catedral. La gent, com és lògic, aplaudix i la quantitat d'assistents és impressionant. Li plou roba. Ara una xica prou major, vos tendria que dir, estaven intentant pujar-la. Els membres de Protecció Civil, diria jo, ha hagut un moment en què ja no podia avançar. Aquestes coses, mira, veig un altre que va com gatejant, és que només vos ho puc descriure així, bueno, sí. Gatejant per damunt de la gent.
1: L'estem ment ara perquè, sí, els companys de televisió...
0: I no és una xiqueta, eh?
1: No, i a més, bueno, però és que li dona igual tot, va per damunt de tot, va aixafant caps, li dona igual.
0: Sí que vos dic que així n'hi hauria que apel·lar un poquet a... Veus el xiquet en aquests moments, els xiquets, pocs sí xiquets veig, però xiquetes prou majoretes que jo crec que... sobrepassen la tradició, diria jo, intentant, sí, dins de tota la fe i tota la emoció que porten dins, tocar a la imatge de la Mare de Déu.
1: Vaig per davant, però a voltes la fi justifica els mitjos, en aquestes coses se pot fer mal a algú.
0: És una de les discussions que podríem també, un dels melons que podríem obrir, no? Sí. Veig el bisbe des d'ací també, en el... Sí. No, són... A veure, és la realitat. Això du una sèrie de mesures de seguretat. El treball de moltíssima gent, sense comptar el valor de la imatge de la pròpia Mare de Déu, que també té la seva història i que, entre altres coses, s'ha de preservar, no?, en la mesura del...
1: Incalculable. Seria incalculable. No podríem... Efectivament.
0: I sa Mare de Déu que... L'arquitecte Görlitz va salvar després de que en l'any 36 entraren i cremaren la basílica i ell en una caixa de puros, per cert, a replegar el que quedava d'eixa corona que se li va imposar en 1923 i la portaren al camarí que n'hi ha, encara es conserva en l'Ajuntament de València mentre va durar la guerra, si no estic equivocat.
1: I que es va tornar a fer en xolles donades pel propi poble, per afundir-les i tornar a fer-hi.
0: Sí, com ha sigut habitual. Bueno, a banda de la curiosa història de... Clar, nosaltres quan estem així, és lògic que donem per entès que ho sabem tot, perquè ho hem comptat tots els anys, i contem el per què li diuen Geperudeta, el per què lo dels folls, els desemparats, el nom de la Mare de Déu, etcètera, però... N'hi ha que tindre en compte sempre que nosaltres això ho contem sabent-ho, però n'hi ha molta gent de diferents punts de la comunitat valenciana, inclús més joves i més majors que acaben entrant-se de les coses que no ho saben. I ahí és on formem part nosaltres com a mitjà de comunicació i de divulgació el donar a conèixer totes les qüestions.
1: Hi ha una xiqueta vola ara que precisament que anava plorant. I no sé si... Mira, cabota... Bueno... sí, la fi...
0: La fi
1: és arribar a tocar la Mare de Déu, a voltes la poden tocar en la mà, a voltes és un colp lo que li peguen a la imatge, sí. I en algun cas alguna cabotà, com ha sigut el cas de la xiqueta.
0: Que la qüestió és mantindre contacte. Com
1: sí, efectivament. Parlaves abans i dies, eixe moment en què... la gent parla del per què la imatge està, la xiperudeta, el don de la xiperudeta, no?
0: Vos ho puc contar si voleu breument, sí.
1: Ahí està la Mare de Déu dels valencians mirant cap avall els seus fills, no?
0: Bueno, la explicació tècnica és històrica, però és molt fàcil. Originàriament la imatge va ser tallada, diguem, per a ser col·locada damunt dels fèretres dels que en aquest moment ajusticiaven i dels que ja es denominaven, com us hem contat abans, desemparats, que morien sense família, sense tindre a ningú al voltant. Al posar-li un coixí baix del cap a eixa imatge de la Mare de Déu per a que descansara damunt del taüt, és quan la talla, diguem, va adquirir eixa inclinació cap avant que avui vegem com una senyal de protecció o, diguem, cercania, no?, cap al poble i als devots. I d'ahir, per eixa posició que se li va quedar un poquet més inclinada cap avant, prové el, en este cas, no mal nom, però sí el nom de la Geperudeta, que és la Mare de Déu dels Desemparats.
1: I que emocionant, i que bonico, veritat?
0: Sobretot totes les històries que giren al voltant d'això, perquè estem parlant de segles i segles d'història que, si vos doneu compte, no només nosaltres, que per generacions, en este cas en els mitjans de comunicació ho hem contat, sinó també tots aquells que ho han pogut viure, fins i tot l'última rajola o l'última pedra d'esta basílica o esta catedral o esta plaça que ha viscut

0: tants i tants esdeveniments un darrere de l'altre i un any darrere d'un altre. Mira, estic veient unes mongetes que feia, vos dic la veritat, crec que anys que no veia mongetes.
1: Han pogut arribar fins a...
0: No, no, estan, és curiós perquè estan les tres, no sé de quina ordre seran ni l'estatus que tindran en aquests moments, són unes mongetes que van, això sí, de negre, en el mocador del cap blanc, però que s'han pujat damunt d'unes cadires en aquest edifici que n'hi ha d'enfront de la basílica per poder veure eixe trasllat, que en aquests moments està d'enfront de la Generalitat, pràcticament, del Palau de la Generalitat, per a que vos feu una idea, voltant la... La plaça ha donat, jo crec que anem prou ràpids, perquè ja ha donat almenys un quart de volta.
1: Sí, ho anava a dir, i precisament anava a manifestar que s'estan manejant en prou velocitat, tenint en compte també que ha canviat el trajecte. És important també, Fran.
2: Sí, sí, ha canviat
0: les obres en el...
2: Sí, ha cambiado el itinerario, claro, por necesidad. Ya se ha explicado de que en la calle del Miguelete pues están haciendo unas pequeñas obras de mantenimiento de la fachada de la catedral. Entonces se ha visto por seguridad tenerse que cambiar. La verdad está muy bien estudiado, muy bien trabajado desde primerísimas horas la policía local y todos los técnicos preparando, pues claro, la almoina, la plaza del arzobispo, la calle Barchilla y todo, que esté preparado para que no tengamos ningún contratiempo. Pero sí, no obstante, lleva 9 minutos, lleva un buen recorrido. Ahora veremos a ver, porque la calle Barchilla es muy estrecha y ahí a lo mejor donde puede haber un poco de tapón, pero está muy controlado.
1: Anem a veure què passa. El tapó és previsible, sobretot en els carrers estrets, perquè hi ha moltíssima gent. Si ara mateix algun senyor de ràdio, pareix que estem prou tranquils, però la intensitat...
0: Per la forma d'embut que es fa en aquest tros. Jo volia comentar-vos una cosa,
1: per favor.
0: Perquè estem parlant... Bueno, ara sí que són moltíssims els xiquets voladors, com dius tu, que s'apropen a la Mare de Déu, però quan vos contava jo el moment d'eixir la imatge de la Verge de la porta de la Basílica, que no sabia... Quina quantitat de gent, més o menys, és la que estaria, no de forma oficial, sinó també extraoficial i fins i tot, reafirme, imprudentment intentar portar les Andes de la Mare de Déu. Són els seguidors de la Verge, el motor humà, diguem, d'aquest trasllat. Crec que m'agradaria destacar-ho, no? L'esforç físic que fa aquest grup de gent és titànic per a que la imatge no caiga del tot, no se'ls vagi de les mans, i el dramatisme i realisme que li aporten a aquesta situació. Realment són una... associació que es va fundar, crec que al voltant del 48, el 1948, són homes i dones que estan dedicats exclusivament a això, a la protecció i el porteig de la imatge peregrina. A mi em contaven que no són només els portadors, són els custodis de la Mare de Déu. I la tècnica del trasllat, com vos comentava també, podria dir-se que és no una processó ordinària, com tots tenim entesos, no?, que són les processons, diguem, d'una forma més ordenada, sinó són els que formen eixa pinya o cordó de seguretat al voltant de les Andes i que faciliten, entre altres coses, vos estic contant, impressionant, vaig, una pluja de pètals que estan caent-me a mi també damunt i als micròfons i a les càmeres dels meus companys de la premsa gràfica que estan seguint este trasllat en el que la tinc davant. No us puc dir altra cosa més que crec que més propet de la Mare de Déu no hauré pogut estar, com m'estic avui. Veient això que estic dient, vos,
1: Home, però és que, a més, estem veient les imatges també, per a punt, i estem veient que dins de la tranquil·litat, encara que sí que sent soroll de fons, faltaria més, però és que realment és un riu. És que qui està ahí pot acabar fora del barri del Carmen, en aquest moment, si es deixa portar.
0: Els portadors s'han d'anar... tinc les ulleres plenes de pètals i me'ls tinc que llevar. Els portadors tenen que ser rellevats de tant en tant, no només per les grans suaes que es peguen, sinó també perquè és necessari, degut al cansanci, no?, que suposa precisament ser portador de la Mare de Déu, a la que d'ací no res, entre pètals de rosa que fan tenen un aroma fantàstic, perdré de vista i ja només vos podré contar allò que tinc davant. Per cert, damunt de mi, en els balcons que n'hi ha damunt de mi, estan l'alcaldessa de València, Maria José Català, està el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la vicepresidenta, Susana Camarero, alguns dels membres també del govern valencià i dels diferents grups polítics que n'hi ha en les Corts Valencianes i també les falleres majors de València, tant la major com la infantil i la resta d'autoritats que, justet un poquet abans d'accedir jo a esta casa vestuari, que és un mirador excepcional, també parlaven amb els mitjans de comunicació, a mi és que no mos ha pillat encara en antena i no hem pogut, però també els tinc justet damunt, que pot ser que gran part dels pètals que estan caent-me al cap siguin dels que estan llançant des dels balcons de les autoritats.
1: Probablement.
0: La imatge és... La imatge, i ja sé que a través de la ràdio l'olor no, però l'aroma és fantàstic.
1: En aquest moment, si no estic parlant de... No sé, Fran, té dades d'això?
2: No, no, porque es que es tan variable, no sé qué capacidad tiene la plaza,
0: sí,
2: pero
0: voleu,
2: como es todo
0: símil.
2: Movible...
1: Sí,
0: sí. Podem fer un símil en la gent que cap en la plaça de l'Ajuntament, en la Mascletà, o la que teníem calculada més o menys el dia de la crida davant de les Torres de Serrans. Jo crec que 100.000 podien passar o més perfectament per ací. En un càlcul establit en eixes quantitats, eh?
1: Perfectament.
0: I avui, no sóc jo estadista, però vamos, si ho comparem en eixes xifres, que sé que les tenim més o menys controlades, podria ser perfectament viable.
1: Està clar, a veure, que medint-ho a pams, vull dir, però tinguem en compte que la gent que va passar esta vesprada, la gent que passarà demà a veure el tapís, la que ha passat estos dies...
0: Ja...
1: Es mou moltíssima gent, eh? I continua la Mare de Déu anant de costat.
0: La Mare de Déu és corada completament per a que els que estan al seu costat esquerre, perquè jo ja estic veient-la per la part darrera, puguen tocar-la. És impressionant la imatge, us ho dic de veritat.
1: O sigui, estan,
0: és una experiència.
1: Estan tombant un poc per a que la puguen tocar.
0: Sí. M'imagina
2: que... Ese es el problema de que nosotros vemos que la Virgen baja, que se pone de lado. Es que de la gente que quiere tocarle se arriman y se apoyan en ella. Y claro, los seguidores que la están sujetando no pueden aguantar.
1: No es una cosa voluntaria, sino...
2: Estamos hablando de 1.400 kilos más toda la gente que se ponga...
1: Yo creo que la gente no es consciente de eso, cuando se arrima.
0: La gente que tira de ella, yo creo que, de nuevo, torno a mencionar, inconscientemente, posan en riesgo no només la imagen que, a banda de patrimoni, sinó també la seguretat de les persones que porten eixa imatge que està a punt d'enfilar el carreró, com diem fa un moment.
1: Les flors continuen sent absolutes protagonistes, sobretot pètals de rosa, no? Principalment.
0: Pètals de rosa, groga, roig, rosa i blancs. Fresquets absolutament, per tornar a insistir, en l'aroma que desprenen en estos moments. N'hi ha molta gent que encara la Mare de Déu no ha enfilat el carreró que separa la basílica i la catedral, que ja tira pel carrer Micalet, que en este cas és la diferència de trajecte que n'hi ha enguany, com explicaven els companys.
1: A veure què passa, sí, perquè és el moment crític, no, Fran?
2: Sí, ara és... Aún tenemos la plaza de la Almoina y la plaza del Arzobispado, que es bastante amplia, pero se ha acotado muy bien esta mañana por la policía. El problema es cuando entre con todo el tumulto de gente en la calle Barcilla. Uh-huh. Porque sí, Después ya abre en la explanada de la Plaza La Reina. Pero vamos, creo que se está llevando bien el recorrido, muy rápido, porque ya habéis visto en qué poco tiempo está yendo. Ya hemos hablado que el escolar, la Verge, es porque la gente se apoya y la de la Virgen,
1: que
2: más holanda y todo.
1: Que no son pox.
2: Pero es que se aumenta o triplica con las personas, ¿eh? Es que se sufre.
1: Lo que estoy viendo es que desde que hay sit per la puerta de la Basílica va a escolar la esquerra. Desde que així, vull dir, no ha hagut un moment pràcticament que estigui recte.
2: Puedo decir que llevamos unos cuantos años bastante respetuosos. Este año sí que veo que sí que ha habido más momentos que ha ido de lado, porque estos años atrás se ha llevado, también es verdad que este año, no sé por qué, hay muchísima más gente, o no lo sé, pero...
0: Crec que tindrà que veure especialment, vist des d'ací, per el com està distribuïda l'afluència del públic. Si vos fixeu a la part de la dreta, que és la que queda a la part, diguem, exterior de la plaça, en este cas, la gent es manté d'una altra forma. El que forma el cercle interior d'este seguici és la que crec que té més força i, per tant, són els que intenten agafar o apropar-se més a la imatge de la Mare de Déu. D'ahir que s'escore realment a la dreta, a l'esquerra o a l'interior, podríem dir. A l'interior d'eixe trajecte en cercle, o en semicercle que fa, donant la volta a la plaça que té el seu nom. Per cert, tot el món vol tocar el manto, i jo crec que el manto hi hauria que mencionar que està dissenyat per Xènia Magraner, i que enguany s'ha parlat d'un manto totalment sublime que mescla els

0: fils de seda, també or, que són els que lluentegen mentre estos portejadors, com estem dient, fan l'esforç titànic de traure. Més, fa no res. És curiós com s'ha mencionat a Montleón, s'ha mencionat al Mestre Serrano, s'ha mencionat a tot, al Titi, i a Concha Piquer. No us oblideu, sí, que n'hi ha una cançó que, encara que en el trasfons és un poquet irreverent, és la cançó que pràcticament va dedicada i mostra moltes de les facetes de lo que és la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, la Mare de Hueta.
1: Eixa la vas escoltar avui en este programa, en la segona hora, efectivament. Jo crec que és una la cançó popular que més ha fet conèixer la Mare de Déu.
0: Exacte. Recordem, en la veu d'un artista que va ser la primera, tot i l'època en què li va tocar ser dona, que va creuar el charco, mal anomenat, no? I va anar a parar a Amèrica, a conquistar les Amèriques, quan ningú ni tan sols ho haguera imaginat. Fa no res vam estar parlant d'això, no? De Concha Piquer, vam parlar en La Neta, de fet, i a voltes no som conscients de les fites que han aconseguit moltes de les persones que ací han estat.
1: Sergi, un segon, perquè estem veient que s'ha escurat un poc massa en la imatge de la Mare de Déu. Pareix que ja ha tornat a... Bueno, ha tornat a la situació normal, que ja era escorar.
2: Si però... te das cuenta, está saliendo ahora la Virgen ya a la plaza del arzobispo, del arzobispado. Entonces, la gente está más amplia. Sí, está la almoina entrando. Entonces, sí, es mucho más amplio y la gente está un poco, como veis, más suelta. El problema es cuando entre en Barchilla. Ahí es, veremos cómo irá la Virgen, que la profesionalidad y todo el fervor que hay en los seguidores que la llevan, lo va a conseguir, pero claro...
0: Caure no caure, compañero.
1: No, ahí está recta. Crec que per primera volta la acabo de veure recta, en este moment. No, és veritat. I continuem.
0: Recordem que entra per la Porta dels Ferros, fent honor precisament a l'entrada d'eixe temple dels innocents, al que fem menció des del principi, clar.
1: I continuem també vent a poetes que s'alcen, a muscles de la gent per a dir-li, no només per a recitar-li o declarar-li un poema, sinó per a dir-li bonica, per a dir-li, fer-li una pregària. N'haurà sentit moltes pregàries, Sergi.
0: Sí, això és la similitud que vos dia jo que tenim amb els andalusos, sobretot en els sevillans, respecte a les seues mares de Déu. Per cert, allò de les mare de Déus, hauríem de revisar una miqueta. Mare n'hi ha una, o sigui, mares n'hi ha moltes en este cas que podien referir-se a cada una de les imatges o advocacions, i Déu n'hi ha un, per tant serien mares de Déu. I volia dir això perquè tenim aquesta similitud en els andalusos, no? El tema de ovacionar, aclamar i sobretot mostrar-li aquesta cosa interior que li eix als més de boig, en forma de poesia, d'aclamacions, etcètera, etcètera, i que és inherent, evidentment, als caràcters dels valencians, que ho estem escoltant i ho escoltarem durant tot el trajecte, i s'escoltava fins i tot, com us he dit, en el moment que acabava la missa d'infants, però també en altres llocs, que és algo, diguem, com molt personal, però al mateix temps de compartir en la resta de tots els assistents. Resulta molt curiós, i com també, vos insistisc, els acompanyen aquests poetes de carrer, tots els que estan en aquests moments assistint a un acte com este, en el que és festa major dels valencians per excel·lència.
1: Bordejant la Porta dels Apòstols, en aquest moment, la Mare de Déu, jo crec que eixa porta on es reuneix cada dijous de l'any a les 12 del migdia el Tribunal de les Aigües. El Tribunal... no és la Porta dels Apòstols? No és la Porta dels Apòstols.
0: No, el Tribunal de les Aigües es reuneix així davant, en esta Porta dels Apòstols.
3: Imatge inèdita, Sí.
1: Mare meua.
2: Sí. Ya luego es una imagen digna de ver, porque muy pocas veces se le ve a la Virgen yendo, porque a la vuelta esta tarde pasa por allí.
3: Sí, pero claro.
2: La verdad que con las luces del día y viéndola pasar con esa elegancia y desde luego con ese manto tan maravilloso que se ha confeccionado, y que María Dolores, nuestra camarera, que con tanto cariño la viste, la cuide, la mima, igual que Pedro Arrupe. Va como lo que es la señora de la casa, la señora de Valencia.
0: Estic veient ara com ixen les autoritats d'esta casa vestuari, veig a la consellera Maria Ancano, estic veient a l'alcaldessa de València, Maria José Català, que per ser, ara sí que no puc eixir d'ací de la casa vestuari mentre per motius de seguretat no ixquen totes les autoritats.
1: Claro.
0: És impressionant, ho vaig viure ja l'any passat, quan vaig eixir a l'ofrena, l'admiració que li demostra la gent en aquests moments a l'alcaldessa de València, perquè des de que ha arribat ací per el pas de les tanques que n'hi havia des de la basílica.

0: fins a la casa vestuari, com ara a l'Isir, tot el món és una altra cosa, un fenomen molt peculiar, que feia anys, a més, que no veia, vol besar-la, vol saludar-la, vol donar-li la mà i vol parlar en l'alcaldessa de València. També ha passat en el president Pérez Llorca, algo que no estàvem últimament acostumats a veure, però que us puc dir que està passant així en estos moments, mentre encara no han eixit les falleres majors de València. És el moment dels càrrecs institucionals.
1: Sergi, molt escorà, de nou, jo estic patint, per si, no sé, Fran, si mos pots tirar un poc de llum sobre això.
2: Sí, no, a veure, no és normal que vaya tanto rato algo, pues la gente también es verdad que está muy cansada, muy agotada, pero además si te das cuenta siempre es en el mismo lado, no sé qué es lo que estará pasando
1: siempre es a la
2: en
1: esquerra.
2: Ese lado.
1: Siempre es a la izquierda, pero es que
2: sí, sí, ya... desde que ha salido siempre a la izquierda, no
1: moments,
2: a la derecha.
1: Efectivamente, pero si hi ha moments en que pareix que sí, la gent s'està llançant un poc més cap a aquest costat, igual perquè és el costat fàcil d'arribar a l'estar escolar, no?
2: Sí.
0: O que ara les xiques molt... voladores, donis, que dieu vosaltres, sí, predominen més per la part esquerra que pels altres costats.
1: Sí, probablement. Però ben la de cara, la veritat és que dona un poc de por a voltes.
3: Ara està passant per el carrer. Bueno, el part més complicat, no? El carrer de la Barcella ha passat per l'Arc, eixe tan emblemàtic, i ara és el moment, diguem, més crític, no? Perquè és quan la gent estarà pues espentant més o tenim que deixar buit per a que pugui passar la mare.
0: A veure, part d'aixos moviments o maniobres temeràries, podríem dir, són les que formen part també d'esta tradició. Què seria si la processó fora, com diem abans, una processó ordenada i normal? Gran part de la gràcia d'aixe trasllat ara eixen les falleres majors de València i les Corts des de 2026, què seria, dic, d'eixe trasllat si no tinguera eixos moments? Si vos doneu compte, seria una processó normal i corrent. No tindria la emoció que tots esperem cada any.
1: Absolutament, i a més és impressionant veure com la pròpia gent dificulta el pas per simple devoció. Simple devoció, que no se malentenga, però per devoció, per voler tocar, està dificultant el pas de la imatge. Pareix que va a càmera molt lenta eixe pas en algunes parts, sobretot en este carrer en particular, en este punt
0: en
1: particular.
0: És a dir, que la lleugeresa que portava en la plaça ara ja des d'ahir no és tant. Evidentment, la congestió de gent deu de ser impressionant, i a més ara arribarà la gent per dos vessants. Per eixe carrer que vosaltres mencioneu, on en aquests moments està transcorrent del seguici i passa la imatge de la Mare de Déu, més és que confluiran des de, perquè la gent pot passar, anar i vindre, i de fet jo he vingut per allí pel carrer Micalet, bueno, i la quantitat que n'hi haurà esperança en la

0: estrellas, pero han sido muy prudentes, lo han llevado muy bien.
1: El resplandor parece que ha tocado incluso un man que caía de un balcón, que estaba pensando.
0: Sí, es que esos están muy cerquita.
1: Pero es que de verdad, yo estic patint durant tot el trasllat, perquè precisament és que...
0: Sí, és que no ha parat, creo que todo el recorrido sigue ara yendo...
1: Ara estan a guardia i escorar a l'esquerra.
2: Jo crec que això està més que controlat, els portadors.
0: Sí, no, la Virgen no cae, lo que pasa no es normal, no es normal, porque los seguidores nunca queremos que vaya así, que tiene que ir con toda su solemnidad, pero es lo bueno que tú has dicho, ¿qué diferencia hay de una procesión a esta salida?
2: Claro,
0: pues sí. Que es el pueblo quien la está llevando, quien la está con sus lágrimas, con sus problemas, con sus cosas. Entonces, como a otras vírgenes, muy pocas en España y en muchos sitios, se ve muy poco, pero esto es lo especial que tiene, que es el valenciano quien lo siente, quien lo vive, con sus tristezas, sí, con sus problemas, con sus cosas, y es la que la lleva siempre en el anda, en el aire.
2: Ahí volia incidir jo en una cosa que a lo millor ahí desde el estudi, bueno, pel que està dient sí que ho arribeu a interioritzar, no? Però vist des d'ací, estava reflexionant, no?, des d'este balcó de la casa d'estuari. Doneu-se compte que dins de tota esta algarabia, en el fons, de personal que n'hi ha, de milers de persones en la plaça i en tot el trajecte que es fa, podríem passar desapercebudes, i de fet ho fan moltes qüestions interiors. N'hi ha qui ve, sobretot per la fe, per la devoció, n'hi ha qui ve pel mero espectacle. Bueno, València és una ciutat turística i n'hi hauran turistes a raudals, no?, veient un trasllat com este. Però vos doneu compte i penseu en la quantitat de gent que de forma interior, al veure passar la Mare de Déu, ni tan sols tenint la possibilitat de tocar-la, com la tenen molts encara que siga gatejant per damunt dels caps de qualsevol, ve només a demanar per la seva fe interior, pels problemes que tenen, per les coses que estan passant-los i no volen que els passen, a aquesta imatge que a lo millor és l'única oportunitat que tenen de veure-la tan propet. Jo penso això i m'emociona, sabeu? Perquè és és la cosa de cadascun de nosaltres i que realment el sentit, no?, de vindre a veure, en este cas, la majoria dels valencians i valencianes, la imatge de la seva patrona.
1: Borde Sant del Micalet, ahí està la Mare de Déu. Sergi, instants últims per a tancament ja de la retransmissió. Jo sí que voldria parlar-te d'una cosa que no es pot sentir ni per la tele ni per la ràdio, i és l'aroma floral de la plaça en este moment.
2: Sí, el que jo vos diria, el més paregut que podem percebre en falles quan es planta i aixecada fal en el que ja han passat els dos dies d'ofrena, que, bueno, igual l'any que ve es converteixen en tres, això no ho sabrem, en el moment en què l'organització ho determine, Junta Central en este cas, fallera, però que l'olor és a rosa, purament a rosa. Com vos diria des del principi, és que la quantitat de pètals que n'hi ha, vos diria grocs, rosa, granate, rojos, és grandíssima, i evidentment l'aroma arriba fins ací.
1: Sergi,
2: des de a peu de carrer no ho sé, però des d'ací sí.
1: Tenim que fer eixe paro habitual per al boletí informatiu, i si no t'importa, només tornar, fem una última connexió amb tu.
2: Sí, vos cobraré lo mateix, o sigui que...
1: Moltes gràcies. Fort abraç, amic. Gràcies, Sergi. Adéu, adéu.
3: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment.
10: Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Com les carxofes.
6: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
14: Ara sí que me l'espera.
15: Presentador de la Safor.
16: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
15: Gemma Juan. Animal de companyia.
16: La ràdio.
17: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
18: La vesprada de punt, on tot pot passar.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. de tu

0: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
1: cantarem un montó de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
0: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: Seguim a les 11:06, seguim en Fora de Cobertura. Sergi Olsina en la plaça de la Mare de Déu de les Desemparats. Sergi,
4: bon dia, què tal? Sí, que, és que m'ha quedat escoltant aquests primers compassos de l'orgue, m'imagino que... Vos recordeu que hem tancat l'hora parlant d'aixes qüestions internes de cadascú? A l'hora de veure passar a la imatge de la Mare de Déu o d'assistir a un acte com este, pues ara ho acaba de veure en moltes persones que, com podien, eixien de la catedral, que ja té totes les portes obertes. Jo estic en la Porta dels Apòstols, he pogut baixar i eixir de la Casa Vestuari.
3: Ara sí que és la Porta dels Apòstols.
4: Sí, ara sí que és la Porta dels Apòstols, en la que jo estic, en la que es celebra el Tribunal de les Aigües i en la que n'hi ha una quantitat de gent impressionant, perquè, clar, si fora som els que som, dins en la catedral no us vulgueu ni imaginar. Però vos diria perquè gent plorant n'he vist una bona quantitat. És ahir quan la cosa sobrepassa el que és la celebració, l'esdeveniment, i forma part de la interiorització de cada un, no? El motiu pel qual tu vens a veure la Mare de Déu o assistixes a esta processó fora de lo normal, que és el trasllat, en el que ara ja tots tenen la mirada posada dins de la catedral, a la que, clar, en estos moments no puc accedir, però que l'ambient ahí dins té que ser descriptible de moltes formes, des de la formalitat fins a la introspecció i moltes coses que deuen d'estar sentint tots els assistents, com vos dic, en un dia com avui, bueno, sobra dir, grandíssim per a la gent, sobretot de València, que celebren la seva patrona.
3: Sergi, el trasllat s'ha acabat. La Mare de Déu, precisament veiem com entrava en la basílica per la Porta de Ferros.
4: Sana i salva, no?
3: Sí, per sort, clar. Però inclús hem patit quan estava entrant, perquè tornava a anar a escorar. Jo crec que ha sigut tot el recorregut, pràcticament. I en este moment, pues, ja dispostos per a començar la missa.
4: Sí, sí, estan inclús la gent des d'ací fora, des de fora, d'una distància prou prudencial, intentant gravar en els mòbils les poques imatges que pillen, i també de salubritat, perquè no només hi ha efectius de la policia local, de Protecció Civil, sinó gent de la Creu Roja, perquè, tot i que el dia començava un poquet tèrbol, jo arribava a tindre fred este matí, m'ho posa xaleco i tot, ara les temperatures han pujat, com dia obvials, significativament, i d'haver-se produït este trasllat un poquet més tard, m'imagino que l'hora està especialment establida per això, seríem alguns pastor de les lipotímies, com sol passar a aquestes altures, que també és una altra de les anècdotes d'aquestes celebracions i aquests dies.
3: Així és, així és. Sergi, gràcies per acostar-nos en directe tota l'emoció, tot el que s'està vivint ara mateix en el cor de València, i ens quedem en eixa imatge de la plaça plena, de les flors i el que ens has transmès, que no podem veure ni escoltar per la ràdio, però que ho hem sentit en primera persona.
4: Saps cita... on me'n vaig?
3: Com? A on?
4: A la Fira del Llibre.
3: Ah, molt bé. Bueno,
4: Vaig a veure alguns amics autors que tinc, en els que, bueno, alguns d'ells com Jordi Raúl Verdú, en els que ha dibuixat alguns llibres i tal, i vaig prometre que aprofitava aquesta incursió en el teu programa per creuar el riu, el parc del riu, i anar a la Fira del Llibre, que la tinc allà al costat mateix.
3: Pues, Sergi, continua pendent de tot el que passa per ahir. Si alguna cosa en la Fira del Llibre, què tal? Tu, pues res, avisa i ho contem en directe.
4: Molt bé, una abraçada, fins ara.
3: Fort abraç, Sergi Olsina, ha sigut un verdader plaer comptar amb tu en esta retransmissió.
4: Per cert, sí? Deixem fer un poquet de propaganda. Demà estrenem horari a les 8 del matí, el nostre programa intersemanal, el nostre magazín, de 8 a 2.
3: Per favor.
4: Informatiu a les 7.
3: Sí. Amunt i avall, canvia d'horari. Molt important. Mira, pues, quasi que passem l'hora i no diguem res, eh?
4: Ja.
3: La mare que va. De 8, bueno, de 8 a 2, amunt i avall, tota l'actualitat social, cultural, política, tot el que passa en la comunitat valenciana entre les 8 i les 2, segon en directe per Sergi Olsina i el seu equip. Gràcies, Sergi, i enhorabona.
4: Adéu, una abraçada, adéu.
3: Fort abraç. Seguim en Fora de Cobertura, amics, quan són les 11:10, van a ser 11 minuts.

0: És el moment en el que Òscar Rueda mos conta algunes anècdotes i història del trasllat que acabem de viure en directe en Apunt Ràdio.
1: Efectivament, hem vist una volta més un trasllat multitudinari, en fervor, en aquests xiquets voladors, en aquesta gent que vol acostar-se a la Mare de Déu, la patrona de la ciutat i el Regne de València. De fet, una gran part dels que estan avui ahir no són de la capital, són de les diferents comarques que també venen, no? De totes les comarques valencianes per a este dia important, no? Este dia tan simbòlic per a tot el poble valencià. Però la realitat és que no sempre fon aixina, no? Fins a principis del segle XX, esta professó, que el que fa és portar la Mare de Déu de la Basílica a la Seu per a celebrar la missa pontifical, no? Eixa solemne missa que està l'arquebisbe, el capítol catedralici, era una professó normaleta, més bé breu, però bueno, hi hagué una circumstància curiosa, un enfrontament polític en març de 1911. En aquella època, pues, hem de pensar que, bueno, els partits polítics no eren els que existien en l'actualitat. De fet, pues, no serien exactament, no podríem trobar un equivalent, no? L'enfrontament fon, per una banda, entre Félix Ásati, el famós periodista Ásati, del Partit d'Unió Republicana Autonomista, partit blasquiste, encara que Blasco Ibáñez ja no estava en el partit, i Peris Mencheta, que era un diputat conservador. La discussió venia per enfrontaments... Bueno, hem de pensar que les primeres tres dècades del segle XX en el nostre país, pues, foren prou conflictives, no? En enfrontaments, dissensions ideològiques que, per desgràcia, portaren a lo que portaren al remat, no? A una guerra civil, per desgràcia. I en este cas, en 1911, pues, hi havia una discussió entre republicans i carlistes per diversos enfrontaments que se donaven en els carrers de València quan se produïa una provesó. I en un moment donat, pues, Félix Ásati, que, pues, se caracteritzava per ser provocatiu en el seu discurs, no? Avui seria un influencer d'estos que se grava i fa vídeos i busca que quants més likes i més haters segurament millor, no? En aquella època eren altres els mètodes per a enardir a les gens. Ell havia, a més, comprat a Blasco Ibáñez el diari El Pueblo. El diari El Pueblo és una fundació de Vicent Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez s'havia desenganyat de la política. De fet, en aquells temps, en 1911, estava en Argentina fundant unes colònies en valencians que ell, d'alguna manera, volia implantar el seu ideal social. Ja sabem que va fracassar, el pobre home. I Félix Ásati s'havia convertit en el director del diari El Pueblo i en el diputat més preeminent del Partit d'Unió Republicana Autonomista. De fet, era diputat en 1911 i fon reelegit diputat en 7 ocasions fins a 1923. Bueno, era el partit hegemònic en aquella època. Però anem a dir que en aquesta ocasió Ásati se passa de frenar, perquè en aquests comentaris, en el Congrés dels Diputats, en els altercats que s'havien produït entre republicans i carlistes, pues ell, pues, no tingué millor ocurrència que comparar els vots del seu partit en els que supostament tenia la Mare de Déu. I digué: si creu vostè, dirigint-se a Peris Mencheta, que la Mare de Déu dels Desemparats continua sent la patrona de la majoria dels valencians, està en un error. No és veritat que la Mare de Déu dels Desemparats tinga la majoria en València, perquè en el terreny polític de les lluites electorals, on sempre s'ha manifestat la potència dels partits, la Lliga Catòlica té 5.000 vots i els republicans ne tenim 22.000. Pues ahí, diguem que s'acaba d'alimentar els ànims. Ja havia hagut una polèmica perquè l'Ajuntament, que patrocinava tradicionalment el tapís floral, s'havia negat a pagar-lo. Lo que solia ser eixa tranquil·la professó, pues, se torna en, pues, una enorme multitud de gent llançant-se sobre l'imatge, portant-la a muscles, vitoretjant-la en eixe curt trajecte que caminant se fa en 5 minuts, no? entre la basílica i la porta de la catedral, però que en este cas, pues, se torna en una expressió, no? Que lo que volia era demostrar que la política podia ser una cosa i que les eleccions podien ser una cosa, però que el fervor i les tradicions eren una altra, no? I probablement molts dels que estaven en eixa aglomeració de públic i torejant a la Mare de Déu eren votants del propi

0: periodista Assati, no? Pues diguem que donar aquesta explosió de recolzament general a la Mare de Déu, pues les coses se posaran en el seu lloc. El remat d'Ajuntament pues, tornaria a patrocinar la festa en 1917 i, curiosament o no tant, pues, seria un alcalde republicà, Cano Coloma, el que protegiria la imatge de la Mare de Déu en l'any 36, no? I és el que va impedir en altres persones, entre altres ell com a alcalde, que la imatge fora destruïda pels exaltats quan va esclatar la guerra. En el qual, pues, mos pot moure una miqueta la reflexió, i és el que hem comentat en la primera hora, no? Que una cosa són les ideologies, els pensaments, i una altra la tradició i la creença d'un poble, no? I els valencians pues, tenim a la Mare de Déu com un símbol que mos uneix a tots, que mos uneix per damunt d'ideologies i de pensaments, creents i no creents, inclús, també ho estàvem comentant, no? Hi ha moltíssima gent que a lo millor pues, no és tan creent, però sí que té a la Mare de Déu com un referent. I en aquest pensament transversal és en el que ens hem de manejar, no? I no deixar-nos dur. En aquella època, per supost, però en aquesta tampoc, no? Per aquests plantejaments tan maximalistes que en ocasions fan alguns polítics, no devem generalitzar en absolut, però sí que és de veres que quan se'n passen de la ratlla, no? I quan entren en un terreny en el que ja volen manipular els sentiments de la gent per a benefici propi, pues, bueno, està el límit en el que d'alguna manera el poble valencià té que posar fre. I és el que passa en aquella època.
1: Hi ha una cosa incontestable, i és que la Mare de Déu dels Desemparats és marca València.
0: Correcte, sí senyor, així no és.
1: Gràcies, Òscar Rueda.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Un plaer, sempre. Seguim en Fora de Cobertura, amics, i atenció, perquè tenim ja així el nostre convidat especial del dia.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Dames i cavallers, entra en l'estudi número 1 de Punt Ràdio. Trencant un poc en la dinàmica del programa fins al moment en què parlàvem en pràcticament monogràfic de la Mare de Déu dels Desemparats i d'aquesta retransmissió del trasllat que hem fet en Sergi Orsina, destacat en la plaça de la Mare de Déu. Com dia, entra en l'estudi número 1 el nostre convidat especial del dia, el senyor José Coll. Un aplaudiment per a ell, per favor.
3: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i, bueno, pues, moltíssimes gràcies per convidar-me a este horari de diumenge per el matí, que no estic jo acostumbrat. Jo fins ara no havia...
1: Estàs arribant a casa, no, a aquesta hora?
3: No, és que estic arribant a casa. Bueno, això era antes sí. Antes sí, perquè, claro, i si és a l'esa del matí d'una discoteca o a l'esa de mitja, et anaven a almorzar amb els amics.
1: Clar que sí.
3: I després sí que arribaves a casa supertard i te passaves tot el diumenge pues, pràcticament dormint. Però, bueno, ara ja no és el mateix. Ara, des que s'ha inventat el tard, ja, el notxeo ja me fa... Se fa més curt.
1: Ja pesa un poc, no? Ja pesa un poc.
3: No és que pese, a mi tira pues mores.
1: A mi me pesa,
3: Últimament, en l'edat que tinc, estic fent remembers de moltes hores en la discoteca esta de Pinedo, de Nespuc, de 80. Sí. Comença a les 5 de la vesprada i a lo millor estic allà hasta les 2 del matí, sense parar. Per això te deia que la música a mi no me cansa, però sí que és veritat que antes sí que era el diumenge per el matí, no existia per a mi.
1: Era el dissabte per la nit allargat.
3: Claro, era el dissabte per la nit, tot el diumenge per matí, jo no sabia el que era. Hasta l'estat del matí, que acabava d'estar almorzant amb els amics, arribaves a casa i bueno, ja a dormir, pràcticament. T'estaves a les 4 o a les 5 del matí a dinar la paella, recalentar en un microondas, que era el que era antes, però no, ha canviat molt ara.
1: José, bueno, parlar de José Coll és parlar de música Remember, i parlar de Remember és parlar de José Coll. Això és una màxima, i en València és aixina. I, a més, avui, un dia com avui, José,
3: sí,
1: has vingut en els colors de la senyera, en la camiseta en els colors de la senyera.
3: Sí, senyor, en la camiseta. I damunt, justament també avui, en un diumenge tan especial com el Dia de la Mare de Déu dels Desemparats.
1: Efectivament.
3: Que m'ha encantat el que ha estat comentant aquesta persona i veus que té molta raó.
1: Quan és d'Òscar Rueda.
3: Clar, correcte, que és veritat el que ha dit, no? Que la Virgen és el referent de València, i siguin creients o no, estan en ella.
1: Mm-hmm. Efectivament.
3: I la respeten i la volen.
1: Vaig a dir que sí. Tal volta, de José Coll, pues, un home de la nit, DJ i tal, a voltes se pot tindre una imatge frívola dels DJs, no?
3: Sí.
1: Però Fran Pérez, que està sentat

0: a la teua esquerra, seguidor de la Mare de Déu, ho he vingut en qualitat de representant d'ells per a la retransmissió de la primera hora, ens ha portat unes estampetes de la Mare de Déu dels Desemparats i José Coll, el primer que ha fet quan ha arribat, ha sigut dir, ne puc agarrar una?
1: O sigui, que... Superbonica, macho, està preciosa, eh? Jo som molt, molt, molt creient de tota la vida, som molt creient des de que nasquí, els meus pares m'acostumbraven a ser creient i per el pas dels anys he sigut més creient. Per què he sigut més creient? Pues perquè és algo que m'aclame i veig que el bé s'apodera del mal sempre. No? De fet, hi ha una cançó que canta Rafael que diu «Hay mucho más amor que odio», i és veritat, en esta vida. En esta vida n'hi ha de tot, no? Però jo m'he fet creient i sempre que he anat a fer algun remember m'he aclamat molt a Déu i a la Mare de Déu des de Sant Palaix també i tot, i sempre m'ha eixit bé.
0: Però, José Coll, és que qui no te conega pot tindre una imatge, com comentava,
1: no,
0: frívola de tu per ser un home de la nit.
1: Saps el que passa? Que en València, sempre que se parla de la ruta, acaben tots parlant de lo guai que mola, els putrefacientes i històries. I tot ho assimila, quasi tot el món ho assimila a aquestes coses. Entonces, tot això ha embrutat un poquet el que ha sigut la cultura musical valenciana que ha hagut des de sempre. Entonces, a mi no m'agrada mai parlar d'aixes coses. Hi ha gent que parla d'aixa cosa com si siguera grandiós. Ai, com mola, eres un rock and... eres el rei del rock and roll, no? Parlant, que guai, com moles, no? Si eres mala persona i estàs hecho drogues, eres un tio guai. I jo no, nunca mai he tirat per aixe camí.
0: Bueno, pues ja...
1: Sempre m'ha agradat un poc parlar de la música, de la inspiració que hi hagué en l'època dels 80, que sigui una inspiració molt gran per a tots els músics del món, els 90 i el que continuaven també.
0: Pues ne som dos, ne som tres, ne som quatre i ne som cinc, ja que jo més del teu Grammy també. Però continuant, coneixent un poc més a José Coll, perquè també tenim... És que, José, tenim el nostre consell d'experts que també vol parlar de tu, però vol parlar en tu. Ara parlarem en ells, però abans vull preguntar-te per aquest moment en què la música actual deixa de ser actual i comença a ser remember.
1: Ja no és qüestió de que la música actual de repente deixa ser actual i siga remember. Claro, el remember en anglès és en recuerdo. Entonces, una cançó que potser he sentit fa un mes, ara mateix a l'escolta, ostres, me recorde l'altre dia que estava escoltant, me recorde l'altre dia que l'estava escoltant, però ja forma part del record, no? I, bueno, pues jo a mi el que m'agrada, està inclús... Jo també m'he fet molt fan de David Guetta, i David Guetta, pues, comença en el 2000, pràcticament, a fer cançons. Ha sigut un home que ha anat en un procés molt gran, i, de fet, jo l'admire molt, la forma de treballar que té i la manera que té de fer música. I és una persona que continua fent música, està agarrant cançons, potser d'antes. Per exemple, fa poquet ha fet una versió del Forever Young, que està molt ben feta, i soc molt admirador d'ell. Entonces, claro, jo el que vull és agarrar tot el que ha sigut la música de sempre que ha fet ballar a tot el món i ha emocionat, més que ballar, ha emocionat. Música que emociona. Entonces, veig que se pot combinar un poquet tota la música dels 80, 90 i hasta inclús la música de fa uns anys també, que tampoc té per què deixar-lo a part, no?, aquesta música. No? És a dir, si estan eixint cançons ara que són bones i fan sentir a les persones, a la majoria de persones, jo agafo ràpidament aquesta cançó i també la incluïsc en el repertori. Entonces ja, clar, a lo millor estic ficant cançons de l'any passat.
0: José, me vas a perdonar, però jo te coneixia, pues, lo que te puedo conèixer qualsevol valencià de la meva edat, no? Pues, un referent, no?, en el món de la música, de discoteca, dels DJs, etc. Però tenia una imatge més superficial de tu i t'estic descobrint.
1: Sí, n'hi ha molta gent que quan no me coneix diu, este tío de què va, no? Perquè, saps el que passa? Jo, quan era jovenet, jo tenia 13 o 14 anys i a mi m'encantava el punk. Jo, a mi m'encantava, pues, la moda punk. Jo vestia, pues, com Sex Pistols i tot això. I jo sempre he tingut la sang un poquet de punk, no? De passar de tot, de vestir el moño i xina de punta i tot això. I ho portes, vols que es vulguis o no, ho portes sempre un poquet en la sang, no? Doncs sí que és un poquet que des de fora la gent diu, aquest tio té que ser un... I quan me coneix la gent, veuen que soc d'una altra manera. Entonces, claro...
2: No t'ha res que veure.
1: Dime.
0: Absolutament. El nostre consell d'experts, com te dia, vol ser partícip d'aquesta entrevista i vol preguntar-te algunes curiositats.
1: Ah, doncs vinga. Vinga. Jo estic dispost a respondre tot.
0: Primera pregunta, no són ells, no són ells. Són més experts,
2: prou
0: encara.
2: Prou més.
0: Primera pregunta del consell d'experts per a José Coll.
3: Bon dia, José Coll. Tu per què portes sempre la mateixa camiseta de Superman? Que no tens altra?
1: És una pregunta que m'han fet moltes vegades en esta vida i bueno, pues jo te podria, però vist és un xiquet, no?
2: Xiqueta.
1: És una xiqueta. Bueno, jo també te podria respondre esta pregunta en fent una pregunta també. Tu de xicoteta sempre tenies el mateix pipo? Saps lo que te voy a dir? Entonces, és un poquet de dir el mateix pipo que porta un xiquet xicotet, igual si li cau a terra, s'emputa sa mare i diu, vas a comprar-li un altre pipo. Pues és lo mateix. Jo tinc moltes camisetes de Superman, moltes, i me ho fico ja més que res pa...
0: És inherent a tu, és la teva imatge.
1: Sí, és un poquet de dir... una identificació, no? Home, jo no sóc Superman, ni faig la pel·lícula de Superman, però me la fiqui més que res per la camiseta. La camiseta me la fiqui més que res quan descobrí el poder que tenia la gent de les crítiques, no? De dir, quan una persona triomfa i fa algo gran que li emociona i li agrada i aporta a moltíssima gent, sempre estan els típics envidiosos que te tiren per terra, no? Que te critiquen, no sé quantos. Entonces me la fiqui un poquet en defensa d'això. I me la posi perquè...
0: Té una història.
1: No, sigue, te vas a contar un poquet lo de la camiseta de Superman, perquè sigue, para que no vaig a dir emissores, ni vaig a dir res. Epa. Ni persones.
0: Val.
1: Era un dissabte, no, era un 30 d'abril de l'any 1995, anava a fer ja el segon Remember en Evento, era el segon
0: Remember el Fiu. Evento Dance Club, eh?
1: Evento, que antes no era Evento, quan es començava era Evento Soles. I resulta pues, que Fiu un Remember a finals...
0: L'hem conegut per tu. És que l'hem conegut tots per tu.
1: Sí, Evento, sí, vaja. Allí Fiu moltes soles, després també estigui a Arabesco. I, bueno, pues res, jo Fiu un Remember el 26 de novembre de l'any 1994 en Evento, i és que molt bé, rebentar la discoteca. I entonces en aquella època pues no havien festes de Remember tan fortes en València. Una persona feia algun Remember per ahí i triomfava algo, però bueno. I entonces no tenien consciència de que alguna persona podia fer un Remember fort i sobrepassar les barreres de lo que s'havia aconseguit. I jo pues ho fiu. Fiu un Remember fort, i després el següent Remember que Fiu volia fer-lo més gran encara. I es comencia a manejar-lo, pues, a fer un màrqueting molt gran a través de periòdics, a través de tot, i de cartells, de carrer i tot, i aconseguir pues, que el dia 30 d'abril anava a ser un Remember molt fort. Què passa? Que aquell mateix dia el feien en una emissora de ràdio un magazín contant tot el que n'hi havia el fin de setmana. I nosaltres també mos gastarem diners en aquesta emissora de ràdio perquè publicitaren el Remember. Entonces, l'anunciaren, però en un plan aixina de burla. I sigui el mateix propietari de l'emissora i la persona que també estava fent aquest programa en aquell dia. I resulta que mon pare i ma mare estaven escoltant la ràdio i veren que no paraven d'anunciar-me a mi, diguem, però en plan burla, no? Diguem, este tío no sé què, sí, has hecho un cartel, ha salido con un cartel ahí, tío, todo chulo él, como si fuera el de Martini, perquè en aquella època fiu un cartel paregut al de Chico de Martini d'aquella època.
0: Sí, sí.
1: I diguem, però este tío no sé què, ja feu, però este tío, pues sí, este, bueno, por lo visto, ¿qué se cree que es Superman? I es començarà a envingar a dir que si me creia jo que era Superman. I res, i d'ahir és que tot. Jo vaig així, viu a ma mare que estava plorant, perquè l'havia sentat mal de que sentir que el seu fill se burlaven d'ella en la ràdio, i entonces jo me quedé un poquet dient, ostres. I res, a la meva nòvia en aquella època, la meva germana, anaven al centre comercial del Saler, i jo allí havia vist una camiseta de Superman que venien en una tenda que estava dalt de tot, i dic, si no van a prendre de compres, a comprar vos roba, a veure si podeu anar allí al centre comercial del Saler, i me compreu la camiseta de Superman. Aquesta nit me la vaig a ficar. I que ardí als mitjos de comunicació, que en aquella època feien fotos, estava la cartelera i tot això, i totes les revistes i periòdics, i a les 4 del matí, pues, puxí dalt de la cabina, me llevi la camisa blanca que portava el rulet ixe de Superman, i de repente aparegué la camisa de Superman. I a partir d'ahí ja me fiqui la camisa de Superman, i després, seguidament, a l'altre Remember que fiu, posteriorment, jo no me la...

0: no me la posi. Però n'hi hagué molta gent que me dia, oi, i la camiseta de Superman, i digui, ostres. I ja la gent mateixa me la demanava, la camiseta de Superman, perquè havia sigut algo... I me n'ania a casa en plena sessió, que vivia quasi al costat, i ania per la camiseta, me la posi, i la gent es comença a venir a aplaudir, i ahí s'ha quedat allà. S'ha quedat com un marketing, com algo que...
1: Ja, la camiseta de Superman és inherent a José Coll i al Remember.
0: Sí, me la fique, perquè, bueno, és un poquet... A la gent li fa il·lusió, també.
1: Tenim més preguntes per a José Coll.
2: Hola, José. ¿Tú poses cançons de xiquets en les discoteques?
0: Que no sé lo que ha dit. ¿De les discoteques, què?
3: Si pones canciones de xiquets...
0: Cançons de xiquets en la discoteca. Home, sí que ha hagut una vegada, moltes vegades, que ficava la cançó de Marco en un puerto italiano, i se la ficava molt en arabesco, en un puerto italiano, i la gent la cantava, i després, quan acabava la cançó, que la gent aplaudia i tot, ficava sempre la cançó de U2, Contigo sin ti, i era, pues, una combinació molt xula. Però sí que fica moltes vegades cançons de xiquets, hasta inclús Pipi Lastrum, o coses aixina, no sé, un poc de ratllament, no? Però com a intro d'altres cançons.
4: Hola, José. En una pelea de Superman contra Batman, guanyà Batman. Si algú se posa la camiseta de Batman, te guanya tu?
0: Home, ja, jo te puc dir... no és qüestió de guanyar ni res, perquè jo, en l'època que estem, quasi m'alegre més a vegades de perdre. Per què? Perquè mire tant per les persones que preferís que si té algú de què perdre, perdre jo, perquè la persona que està a lo millor que vol guanyar, que guanyi ell i ja està. En tal de voler-lo feliç, jo també content.
1: Que gran, José Coll.
3: Que grande.
1: Continuem.
2: Hola, José. Tu, si el dissabte arribes tard de la discoteca, el diumenge vas a missa?
3: Oye, pues mira.
0: Que cantaria anar a missa tots els diumenges. I, de fet, moltes vegades he anat a missa. N'hi hagué una temporada que anava molt a una emissora de ràdio que estava en Barón de Càrcer, i sempre que eixia a les 10 del matí passava per l'església, que no me'n recordo com se diu, però que estava davant de l'EFNAC.
1: Sant Agustí.
0: Sant Agustí. Doncs pues anava moltes vegades ahí, i a vegades, hasta inclús, estava ahí quasi tots els dies, eh? I me confessava i tot. Que a vegades no tenia ningú pecat, però me confessava. Igual.
1: O sigui, que l'anar i trasnochar, vull dir, el que vol ho fa, no?
0: Sí, correcte. De fet, estic quasi avui. O sigui que...
1: No, absolutament. I ahir tingués festa, no?
0: A nit estigui punxant fins a les 2:30, que de normal tenia que haver estat fins a les 3, però me n'aní mitja horeta antes, més que res, per poder estar així avui un poquet fresquet.
1: Home, pues, agraïts.
2: Hola, José. Si jo vull punxar en una pequeta disco, què tinc que fer?
1: Vale.
0: Si vol punxar a on, diu?
1: En una pequeta disco.
0: En una pequeta disco. Jo des d'ací recomano a tots els xavalers que esteu cridant que vos compreu una taula de mescles en casa i practiqueu la música, perquè el més bonic és l'afició a la música. Antes que enganxar-se als videojocs o tot el que n'hi ha, jo recomano que la música és el més bonic del món, és l'entreteniment més bonic i és algo cultural. Entonces, que jo ja en 7 o 8 anys estava en casa i ja punxava i me creia que era locutor de ràdio, me creia que ja era DJ, i era un xiquet de 7 o 8 anys.
1: Mare meva. El Consell d'Experts s'ha acabat, no? Sí, un aplaudiment per a ells, per favor, perquè de veritat que és que... Mare meva. No sé, què t'ha paregut, José?
0: Molt bé, són preguntes molt boniques.
1: S'han portat bé, no?
0: Sí, s'han portat prou bé. I lo de Batman i tot això, pues jo he donat a entendre de que sempre n'hi ha que fer el bé per les persones i no n'hi ha que odiar, al revés, n'hi ha que voler i n'hi ha que perdonar. Visca la Mare de Déu de Desemparats.
1: Visca. Valencians, tots a una veu.
5: Visca la Mare de Déu.
0: Sí, senyor.
1: Anem a veure si la Mare de Déu ens va donar bon temps esta setmana o no. Li preguntem a Lluís Obiols. Què tal, Lluís, com estàs?
6: Bé, i vosaltres?
1: Home, pues, sí, de dia de celebració.
6: Clar, clar. Bé, de moment, bé, s'ha comportat, no? L'horatge ahir sí que va ploure prou, va fer un dia fred, amb temperatures fresques. Esta passada nit han baixat les temperatures fins als 4 graus, per exemple, a Vilafranca, 10 al Coll, 9 a Ibi, a voltant de 12 a València i a Castelló de la Plana, però avui el que tindrem, bàsicament, és un ascens a la temperatura. De fet, en molts casos ja superarem els 20 graus, és una ascens de 5 a 8 graus, ambient prou més suau que ahir, i este matí teníem alguns núvols, s'han anat dissipant, però de vesprada tornaran alguns núvols. De fet, de vesprada tornem a tindre risc de ruixats, però dèbils, a l'interior de la província de València, avançant cap al golf de València, cap al litoral,

0: I també interior de Castelló. Seran poc importants i creiem que afectarien, bàsicament, com diem, zones interiors, la Vall de Cofrents a Aiora, la Plana Utiel Requena, avançant cap a la Ribera Alta, fins Ribera Baixa, punts de la Safor, podrien caure quatre gotes, però res a veure amb l'oratge que vam tindre ahir. Recordem que ahir, en alguns casos, van registrar-se més de 60 litres per metre quadrat i, a més, vam tindre granís, sobretot a les comarques d'Alacant. Un apunt. Portem un 10 dies de maig i ha anat plovent pràcticament cada dia, amb ruixats, amb tronades. És una dinàmica molt primaveral i sobretot destaquen les precipitacions que han caigut a la costa sud. I, per exemple, a Alacant, tampoc és una quantitat desorbitada, però a Alacant la precipitació és baixeta o és poc important, ja portem 36 litres per metre quadrat, la mitjana d'un mes de maig és de 28. Per tant, ja hem superat la mitjana de precipitació en moltes zones del sud.
1: No en els primers 10 dies, sinó en el mes complet.
0: En el mes complet, la mitjana històrica són 28 litres per metre quadrat i en estos primers 10 dies hi han caigut de 30 o 40 litres. Per tant, molt bona aigua la que està caient al sud, perquè era una de les zones encara que teníem dèficit de precipitació, sobretot en zones de l'Alacantí i de la Marina Baixa. Últimament s'ha posat a ploure allà i, per tant, estem d'enhorabona. I la previsió per esta setmana, continuem amb una situació bastant rebolicada, perquè tenim una borrasca a la zona de l'Atlàntic que de moment no se'n vol anar i és un embossament d'aire fred i ens anirà enviant i continuarà l'oratge insegur. Però això seria a partir de dimecres i dijous. De moment, demà molt de sol, temperatures elevades. Demà serà un dia fins i tot càlid. En molts casos superarem els 25 graus. Dimarts també la mateixa situació, però dimarts ja podríem tindre algun ruixat a l'interior de Castelló. I a veure què passa entre dimecres i dijous, perquè alguns mapes indiquen que, sobretot a partir de dimecres de vesprada i dijous, podríem tindre un nou episodi de ruixats més o menys generals. Però vaja, esta vesprada alguna gota, poc important, demà i després demà ambient molt càlid i estable per fer qualsevol cosa. Vosaltres que lliureu, suposa, no?
2: Bueno.
3: Ojalà.
1: S'emplearem en altres coses.
0: I pendents de la previsió, perquè és el maig, vamos, la primavera és una època molt canviant, i a veure què passa a partir de dimecres i dijous.
1: Lluís,
0: tornaran a baixar les temperatures. Això està prou clar, eh? A partir de dijous, perquè entra una massa d'aire fred.
1: No haver-ho dit, home, que estàvem ahí... Ja...
0: Bueno, però vos he arreglat dilluns i dimarts.
1: Bueno, vinga, va. està clar. En resum, que de moment pareix que fa bon temps, però fins al 40 de maio no te quites ensayo.
0: Sí, de moment, ho anem complint, perquè, clar, fa fresqueta, tot i que avui i demà pugen les temperatures.
1: Gràcies, Lluís Obiol, sempre.
0: Molt bé.
1: Un plaer. Tenim rànquing en fora de cobertura.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Lis és una flor, no un pronom.
4: Vale o no vale?
3: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
5: Ah, vale.
3: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
4: No.
3: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
6: Això és de veres.
7: És de veres.
3: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
8: Queda clar?
9: Clar que sí.
8: Sí,
9: clar que sí.
8: Sí, tothom.
3: Molt bé. Si en castellà diem, les di

0: llibre a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
1: Els vaig

0: ho escric.
1: Ah, ara ho he entès.
0: A ells o a elles, els. Els he donat l'enhorabona pel treball.
2: Ole tu, ole tu.
0: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
3: Et l'igual, et l'igual, amiga.
0: Per exemple, dir se ho he dit a la meva amiga no és correcte, és li ho he dit a la meva amiga.
4: Molt millor.
0: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A punt ràdio.

0: continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som Servei Públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Ja hi ha una coseta. Tu vas ser serf de la gleba quan eres jove?
4: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
3: De què?
4: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
3: I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
4: Una gleba o un terròs de terra és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
3: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
4: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
3: Ah, una vida al secà i sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara que som serfs de les pantalletes?
4: Sí, més o menys igual, però almenys els serfs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud. Ha, ha.
3: I què conreaven?
4: Blat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
3: Però com a mínim ara, jo que sé, podem votar, tenim tractors i fem mems dels senyors feudals.
4: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
3: Que tens molta raó, iaio. Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.

0: Som a punt.
1: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
2: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
3: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
4: Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Punta Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva.

tots. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al punt de punta dels seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Rafa Larco en el control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en els últims 90 minuts del punt a punt, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i això és dos, el 90 va en xifra, va en número, Instagram, 90 minuts ràdio, tot en paraula, en lletra, sense xifres, i si voleu enviar un àudio, sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp, 619-4218-01, 619-4218-01, ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta, o les preguntes, en este cas plural, que vos fem en el dia d'avui. Un, com veus la Tanatori League? Qui creus que se salva? Qui creus que cau? Com l'estàs veient a falta de 3 jornades per acabar? I dos, si t'ha agradat el València en Sant Mamés o només t'ha agradat el resultat? Aquestes són les dues preguntes que avui fem. La primera, com veus la Tanatori League després d'esta jornada a 3 de la fi? I segon, si t'ha agradat el València en Sant Mamés o sols t'ha agradat el resultat? El València ha aconseguit 3 punts en Bilbao amb els que no s'enganyem. Quasi ningú comptava a priori. I això és la veritat. La jornada ha acabat en somriure quan la realitat és que sobre les 4 i quart de la vesprada a qui menys, no li arribava la camisa al cos. El València ha trobat 3 salvavides inesperats quan l'aigua començava a rebassar el coll i ja arribava al mentó. En la temporada 22-23, la del Pipo, va ser aquella victòria 1-2 en Vigo que va habilitar la possibilitat de salvació. La temporada passada va ser la victòria 1-2 en el Bernabéu front al Madrid. I la tercera ha sigut esta vesprada amb el 0-1 de Sant Mamés. La victòria d'avui té moltes lectures. Per exemple, en l'11 inicial la presència del doble pivot Guido Pepelu o les absències d'Unai Núñez o Ramazzani d'inici. Fins i tot hi ha una lectura més profunda. Dels 12 futbolistes que li han dut a Corberán, o que Corberán s'ha dut a si mateix, esta vesprada ha sigut a jugar-te la vida en Sant Mamés en només 2 a soles. Renzo Sarabia i Guido Rodríguez. I en el cas de Renzo, perquè es va lesionar el tia. Té la lectura de que el porter al que no volies t'ha tornat a salvar el coll. I precisament... I esta la vida. Té la lectura dels canvis. Encerta Corberán en els 3 primers canvis o s'enganya per no posar Sadiq i Ramazzani en l'11 inicial. També està el debat dels penals. I aquest és un debat per a profunditzar, eh? El València és, en la present temporada, l'equip de primera divisió que més penals ha errat. 4. 3 d'ells amb 0-0 i altre amb 1-0. El més fàcil avui seria matar a Hugo Duro. No me van a trobar ahí. Primer, perquè esta plantilla està tan justeta de qualitat que per no tindre no té ni un especialista pilota parada. Un gol de falta en els últims 6 anys. Segon, perquè així avui ha fallat Hugo Duro, però també va fallar en el seu dia Pepelu o Danjuma. No us en recordo de què està en la plantilla. I tercer, perquè si Duro era el primer escollit és decisió de Corberán. I si no ho era, és responsabilitat de l'entrenador per no fer-se respectar. Avui no vull anar més enllà, perquè per a les poques voltes que la parròquia valencianista pot respirar tranquil un diumenge a la nit, no és dia d'entrar en molts assumptes pendents. Però queda molt per a parlar, eh? Però anem demà. Queda per a parlar de Garli i la seva responsabilitat. I sobretot, de l'exigència de que isca en roda de premsa a explicar este desastre de temporada. Que explique la seva responsabilitat

que explique la de Corberán. Que explique por qué renomen a Corberán. Cal parlar també de l'ambient que es viu en el club al voltant de Corberán. I no parle només de la plantilla. De que no hi ha res que celebrar i sí molt que criticar. I sobretot, que el dia que s'interioritze que la misèria no es celebra, haurem donat el primer pas per a poder recuperar el València. De qualsevol manera, i sabent el que li agrada al ministre de Propaganda, Javier Solís, un numeret musical abans dels partits, li proposa una idea per a celebrar la victòria del Sant Mamés i la permanència en tres de les quatre últimes temporades en la prèvia front al Rayo Vallecano, podrien convidar a cantar a Dani Martín. Ahí dice la idea. 11 i 8, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 i 8, última hora. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar-li 2-0 al Real Madrid i està rebent el trofeu. Saludos ja a Salva Folgado. Hola, Folgado.
1: Què tal, com estem?
0: Com està la Tanatori League, eh?
1: Està
0: jo
1: que...
0: continuo dient-ho, eh?
1: Està que crema, eh?
0: Està que crema, eh?
1: La Tanatori està que crema, Manolo.
0: Ja tenim una defunció en la Tanatori League. Matemàtica, que és la de l'Oviedo.
1: Sí, l'Oviedo, Manolo, que
0: ja
1: pràcticament...
0: Car, però, bueno,
1: sí, sí, no, no, sí.
0: Ixa defunció ja està assignada.
1: L'Oviedo que se'n va al clot.
0: Ja ara falta veure qui més, eh? Ara... Se li està posant molt mala cara a l'Espanyol, eh?
1: Ja, però, a més, demà encara queda un partit de la Tanatori, que és...
0: Rayo Girona, eh?
1: Rayo Girona, però encara és ara.
0: Però mira la gent del València com li canvia la vida. De guanyar avui i com vola demà ixe partit... A com anava a veure ixe partit si avui el València no haguera tret res.
1: Sí, Manolo, i a més, per exemple, mirar el Llevant, que a hores d'ara, bueno, pues està pendent del partit de demà del Girona, per si guanya el Rayo Vallecano.
0: Exacte.
1: I l'afavoreix. És a dir, que tots han estat pendents de la tele, tots els equips de la zona baixa han estat a Tanatori League i les coses han anat canviant conforme han passat els partits.
0: Jo, en el cas del Llevant, i l'altre dia després del partit ho comentava a diverses persones allí en la zona mixta, està més a prou del que sembla la salvació. El que passa és que duen tantes setmanes
1: de repart,
0: remant a contracorrent,
1: claro.
0: Però està, vull dir, que la gent del Llevant se'n recordarà del dia en què fa el primer entrenament Luis Castro, com estava l'equip i com està ara. Està ahí, està ahí. És que el que no han de fer és, encara que ojalà puguem traure algo d'imatge en Vigo, però si no ho aconseguixen, és igual, és que està ahí, és que continua estant ahí. I a més, és que se va decidir. És que lo de la Tanatori que guanya és una absoluta bogeria, però una bogeria total i absoluta. Tu eres dels que... Perquè tu eres don Óptimo. Contaves dels que... Eres dels que contaves que el València podia guanyar?
1: Sí, sí, sí.
0: Guanyar?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Rascar, sí, sí.
0: Rascar, no
1: rascar,
0: guanyar.
1: Rascar, rascar, rascar. Jo pensava que rascava. Rascar. A més, ho vaig dir en esta tertúlia, de que és que el València d'esta temporada és tan estrany...
0: Això sí que ho digues.
1: Que quan tu consideres que va guanyar com jo considerava que anava a guanyar l'Atlético de Madrid, perd...
0: Eh?
1: Però de repente era capaç de guanyar o de rascar algun punt. Jo pensava que podria rascar, no guanyar, empatar a Sant Mamés. I va i guanya, Manolo. I a partir d'ahí, bueno, pues suma 42 i pues, la salvació encara no està aconseguida matemàticament. Però ja les coses se veuen d'altre color, eh?
0: I tant, que se veuen d'altre color. Pensar que te pareix la idea de posar en la prèvia del Rayo a cantar a Dani Martín?
1: Ah, jo posaria a Dani Martín.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, sí. Jo el posaria.
0: Estic segur que Solís...
1: Que el convida. Javier, convida-lo.
0: Havent donat nosaltres la idea, estic segur que Javier Solís...
1: O que se l'emporti a la Setmana Cultural de Benimaclet.
0: O a la Setmana Cultural de Benimaclet, també. 11 i 11. Folgado, com venen les fotos?
1: Fotos se venen, Manolo, post-tanatori.
0: Vinga.
1: El València sorprèn i li pega una sarpada a la Tanatori League. L'11 de Corberan aconseguís una victòria de mèrit a Sant Mamés, on ha superat l'Atlètic Club per 0 gols a 1, amb un solitari gol d'Omar Sadik que deixa la permanència molt a prop. Els de Corberan marquen 5 punts sobre el descens, a falta de 9 en disputa, i el tècnic destaca la necessitat de guanyar a Mestalla dijous al Rayo Vallecano.
2: Tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos coño, porque no lo garantizan a nadie. Y eso es muy evidente, y la sensación es jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace el Valencia tan grande, es un objetivo también prioritario.
1: El Villarreal un punt més a prop de la tercera

0: medio, pues realmente es fácil desconectar y que el partido ya se acabe, ¿no? Han tenido los jugadores muy buena mentalidad y hemos tenido una opción de ganar. Pues desde ese punto de vista, contento.
1: El Valencia Basket Femení jugarà la final de la Lliga Femenina Endesa. El conjunt taronja empata amb l'Uni Girona 73 i fa valdre el més un que portava del partit d'anada al Roig Arena. Les taronja aconsegueixen, a més, el doble premi de classificar-se també per a la pròxima edició de l'Eurolliga. Rubén Burgos parla de les últimes accions del partit.
2: Les dues últimes accions, després dels morts, la nostra, que ha caigut de la nostra part, després del d'elles, pues, la pilota crec que l'han posat on volien i no han tingut l'encert. D'això va el bàsquet i l'esport, però pense que avui era un dia on els dos equips han merescut la victòria perquè l'han desitjat i perquè hem fet un bon partit.
1: Ivan Ortolà, tercer a Le Mans, el pilot valencià, ha finalitzat tercer en el Gran Premi de França de Moto2, un resultat que li permet pujar fins a la setena posició de la classificació general, tot i que Ortolà ho ha intentat, no ha aconseguit acostar-se als dos primers intractables, Izan Guevara i Manuel González, que han creuat la línia de meta a més de 2 segons. El valencià Adrián Cruces ha sigut sèptim en Moto3 i suma punts per a situar-se el número 12 de la general.
3: Les 11 de la nit i 18 minuts, vos recorde, X o Twitter @90minuts, i si 90 en xifra, en número, TikTok 90 Minuts Ràdio, també si 90 en xifra, en número, 90 Minuts Ràdio també per a Instagram, però sense xifres, sense número, tot en paraula, tot en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió al nostre número del WhatsApp, és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta, o les dues preguntes que fem el dia d'avui: un, com veus la Tanatori League, qui creus que és, qui creus que cau, i dos, si t'ha agradat el València de Sant Mamés o sols t'ha agradat el resultat. D'això i de moltes coses més xerrem així en Apunt Ràdio i en el tram final del Punt a Punt durant els seus últims 90 minuts.
4: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
12: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: 11:21.
1: La veu de...
2: Va sonar, a partir d'ara va sonar.
1: Va sonar,
2: va sonar en este programa.
1: Va ser, correcte, un dels cantants de capçalera del 90
2: minuts. La banda sonora de 90 minuts va comptar a partir d'avui amb Dani Martín.
1: Bueno. El València ha aconseguit una...

0: victòria, jo crec que amb la que quasi ningú comptava, 0-1, per a mi, com vos he dit en l'editorial, és una victòria que té semblances amb la de la 22-23 aconseguida a Vigo i la de l'any passat al Bernabéu. Són unes victòries en les que d'entrada no comptaves, però que a la fi són les que te obrin la porta a poder allunyar-te del precipici. Són tres dels últims quatre anys assomant-te al precipici i enguany amb la victòria d'avui sembla que salvant-te a última hora. Si continues assomant-te al precipici i creient que ho tens tot controlat, un dia el peu t'esbalarà i t'aniràs precipici avall. Sembla que amb el gol d'avui d'Omar Sadiq, Salva, de moment el precipici queda més junt. Però hi hauria que començar a plantejar-se moltes coses.
1: Sí, Manolo, suposo que ara després en tertúlia efectivament s'encarregarem, bueno, de lo que ha donat de sí el partit del València, però bueno, avui la moneda, Manolo, que llançava a l'aire Carlos Corberan, bueno, pues així té cara. Este València tan irregular, Manolo, quan llança la moneda a l'aire mai saps si va caure cara, si va caure creu,
0: o si va caure
1: de canto. Bé, pues avui el València, quan tot apuntava, inclús l'alineació, aquell partit decisiu o important era el de Dichos contra el Rayo Vallecano, bueno, pues el València ha guanyat a Sant Mamés contra l'Atlètic Club davant d'un rival que tenia opcions, si guanyava, de, bueno, pues d'entrar directe en la lluita per accedir a Europa la pròxima temporada. Jo crec que avui el València ha fet una de les millors primeres parts de la temporada, ha superat l'Atlètic Club, és cert que ha tornat a lluir el porter Dimitrieski, que hi ha canvis en l'11, suposo que després ocuparem en tertúlia, als que jo no trobe tampoc massa explicació, però, bueno, pues igual que qüestionem a Corberan quan les coses li sent mal, avui a Corberan, des de l'11 i després des dels canvis, pues les circumstàncies del partit li han eixit bé, ha superat l'Atlètic Club, ha superat Ernesto Valverde, el València guanya 0-1, Manolo, i té la permanència, no matemàtica, però sí, està més a prop. Si te sembla, comencem a escoltar l'argumentari del tècnic, sí. I això és el que deia Corberan després del partit, parla o destaca la personalitat del seu equip. Això sí, per a continuar viu, té raó després del penal que ha errat Hugo Duro.
2: La resposta és molt sincera. Hay partidos que uno es capaz y puede, y el partido que plantea el rival te permite mantener esa propuesta y hay veces que es más difícil poder mantenerla. Me quedo con la determinación, con la combatividad del equipo, con el compromiso que ha mostrado, con la capacidad de no venirte abajo cuando tienes una acción como un penalti y no consigues acertarlo, con la superación de esa situación difícil y con la insistencia hasta el final para conseguir tres puntos muy valiosos. El partido era muy, muy importante para los dos equipos. Creo que el Valencia, futbolísticamente y emocionalmente, ha sabido manejar bien el partido.
1: Se li ha preguntat sobre per què l'equip havia competit més avui que a Mestalla contra l'Atlético de Madrid. Esta es la resposta que donate Corberan.
2: No creo que es momento ahora mismo de sentir frustración. Todos siempre queremos lo máximo. Yo quiero ver al Valencia lo más arriba posible con el máximo número de puntos. Y cada partido que no lo conseguimos, hacemos autocrítica y nos exigimos para poder conseguirlo. Las conclusiones que tienen que ver muchas veces con actitud y con buenos partidos son contextuales. Cuando tú sacas el contexto del partido, cuando cambias de partido, cambias el contexto y las soluciones que en un partido te han funcionado, en otro partido no te han funcionado. Esas u otras soluciones. El partido del Oviedo era muy diferente a lo que nos planteó el Oviedo. El partido de la semana pasada contra Atlético Madrid es un equipo que vino a presionarnos al hombre a nuestro campo. Entonces hay contextos de partido donde el equipo ha encontrado la respuesta y contextos o situaciones de partido donde el equipo nos ha costado más encontrarla y por eso no hemos conseguido lo que queríamos.
1: Avui Corberan, en l'11 inicial, ha presentat una parella de migcentres inèdita, esta temporada, el mateix Pepelu, en la entrevista prèvia al partit, destacava que, bueno, o poster, no, en l'entrevista posterior, bueno, he escoltat a Pepelu, però no sé recordar si en la prèvia o després, destacava que pues no havia jugat mai amb Guido Rodríguez, però que li tocava fer-ho a Sant Mamés davant l'Atlètic Club. Està l'explicació de Corberan del per què ha alineat Wichun.
2: Un tramo de temporada era un jugador específico. En otro tramo de la temporada lo ha ocupado un medio centro. Hoy le ha vuelto a ocupar la posición de 10 un medio centro, que era Javi Guerra. Pero es verdad que hoy hemos jugado con un doble medio centro porque pensamos que el Athletic Club es un equipo que es muy agresivo y sobre todo aquí en San Mamés es un equipo que va a presionar mucho. Y entendíamos que la única forma de evitar la presión de ellos era utilizar un doble pivote.

0: pivote para incrustar un jugador entre los centrales, sobre todo cuando no estuviéramos cerca de nuestro portero, que estuviéramos más en campo contrario, y desde ahí controlar esas posiciones con un doble seis, que uno hiciera de central y otro hiciera de medio centro más posicional. Ese te diría que es el motivo principal, aparte también de que Pepe Lu es un jugador que en un momento complicado ha mostrado mucho carácter, mucha personalidad, jugando encima en una posición que no es la suya, y también era una recompensa a lo mucho que está ayudando al equipo, jugando también partidos fuera de su posición.
1: Recompensa per a Pepelu. Acabem d'escoltar a Carlos Corberán. Més clar l'aigua. Avui, Pepelu ha donat l'explicació tàctica, però ha afegit, i també era una recompensa, un premi, perquè estava jugant fora de la seva posició. Objectius a partir d'ara. Corberán té clar que amb 42 punts no està garantida encara, té raó, la permanència. Ja més, l'equip té el deure de deixar una millor imatge a Mestalla.
0: Pues el equipo se juega todo, el equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y las sensaciones y jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
2: Bueno, pues això és el que ha dit l'entrenador. Ara després crec que tindrem possibilitat de parlar de tot això en la tertúlia amb els nostres tècnics dels diumenges. Omar s'ha dit que no ha sigut el titular, Salva, ha sigut en la segona part. Llegia un tuit d'un aficionat de Sant Sebastià que deia: en tots els aïscats de Sant Sebastià no li he vist fer un remà de cap com el que ha fet avui en Sant Mamés. El cas és que el remà de cap, després d'una jugada que també que s'ha embolicat una miqueta Luis Rioja, però ha aconseguit treure una bona centrada, i Omar s'ha dit com a davanter centre, ha respost, ha clavat la piloteta dins i ha propiciat que el València guanyi els 3 punts de Sant Mamés.
1: Una centrada amb l'esquerra, des de la banda esquerra, d'un esquerrà com és Luis Rioja. S'ha dit, s'ha anticipat al central, ha rematat amb el cap, Manolo. Així des de l'11, des de la banqueta de suplents, l'11 inicial era Hugo Duro, però en el moment que ja ha accedit al partit, o s'ha incorporat al partit, pues pràcticament ha marcat només xafar l'herba de Sant Mamés. S'ha dit...
3: Estos 3 puntos es muy importante para el equipo, tenemos que seguir así. Para mí, primer balón que toco es gol, pero muy, más importante es que este gol es para el equipo y para todos nosotros que trabajamos juntos. Ganar aquí es muy importante en un campo duro, todos sabemos que jugar aquí no es fácil, pero a la final hemos ganado y estamos muy contentos. Ahora vamos a jugar en Mestalla, sabemos que no es fácil, pero siempre intentamos dar máximo.
2: Anem a escoltar a José Luis Gallà, el capità, que precisament, jo crec que ha llançat alguns missatges entre línies, al principi, en un fragment que ara no anem a escoltar, quan diu, dona gust jugar en Sant Mamés amb l'ambient que n'hi ha, no sé si ho dirà, però algun altre camp, però també Salvat ha dit alguna cosa així, algun, l'equip quan té les idees clares és molt més reconeixible i competís.
1: Sí, podem escoltar-lo perquè efectivament ha dit el que acabes de comentar.
4: Ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, les puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras, y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, que tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado, y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
2: Les 11:31, les paroles de Gallà, que bueno, pues después parlarem d'elles, després intentarem recuperar alguns fragments en la tertúlia, però crec que dona de sí. De moment tanquem el que és la finestra del València Club de Futbol, que la reobrirem en tertúlia. Passem al Villarreal, en un partit curiós, Salva, perquè s'havia posat 0-1 amb un gol de penal a la mitja hora d'Ayoce Pérez. El Villarreal estava fent-ho molt bé i de repente l'ha fetxit sense que el Mallorca pràcticament haguera inquietat. En un baló per dalt se li cau Arnau Tenas, l'espenta Muriqi, i a partir d'ahí pues, la segona part ha estat més del Mallorca que del Villarreal.
1: Bueno, se li cau al porter, Manolo, que ha comès una errada molt, molt greu, Arnau
2: Monumental.
1: Tenas, i ha provocat que Muriqi, que és un caçagols, pues enviar aquesta pilota al fons de la...

0: La porteria, fer l'1-1 i a missa marcador, ha conclòs el partit. Com a dada positiva, el Villarreal està un punt més a prop de la tercera posició i podien garantir-la o tancar-la ja de manera definitiva. Dime que se la fer mica en altre partit de Tanatori i Lig, no pel Villarreal, sinó per el rival, que és el Sevilla. La crònica del partit és de Xavi Mata. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
1: Què tal, companys? Bona nit. No puc passar el Villarreal de l'empat a Son Mois. El TPP han descansat, és de veres que han entrat la segona part, però no puc fer res per evitar aquest empat. Primer salanta de la Villarreal per gol de Jose Pérez, un penal molt clar a favor de l'equip de Marcelino, i després un error d'Arnau Tenas que s'escapa el baló dins de l'àrea xicotica i que estava ahí Vedat Muriqi, pues, molt llest per a marcar el primer gol, que ja és el número 22, si no m'equivoque, del delanter kosovar. A partir d'ahí, el Villarreal ho ha intentat, remuntar el partit. És de veres també que, per mi, el protagonista ha sigut Arnau Tenas, a pesar de l'error, perquè ha fet moltes parades de mèrit, que, bueno, pues, jo crec que si el Will Mallorca no se n'ha anat en dos punts més és per l'actuació del porter, a pesar de que també el punt que s'emporta és per l'errada, però així no són les coses, i el Villarreal mateixa que, bueno, s'ha sumat un punt respecte a l'Atlètic Madrid, que va perdre ahir, el dissabte, i que bueno, pues, la distància és de 6 punts, i si el Villarreal aconseguirà guanyar este dimecres al Sevilla, un partit en el que jo crec que sí que ja l'equip jugarà els titulars a casa, en esta jornada intersemanal, pues estaria, no matemàticament, perquè juguen l'última jornada contra l'Atlètic Madrid, en cas de que guanyarà també esta jornada intersemanal, estarien a 6 punts, però sí que podríem dir quasi de forma virtual que el Villarreal seria tercer per segona vegada.
2: Xavi, el Elx, Salva, no pugui aprofitar ahir l'efecte Martínez Valero, i li va tocar remar molt en la Tanatori Lig.
0: Se li va escapar a l'equip de Sarabia una bona oportunitat de deixar la permanència pràcticament assegurada, a més, davant un rival directe com el Deportivo Alavés. A la fi empata un, i en tot cas, bueno, pues la crònica del dia d'ahir, l'Elx i el Martínez Valero, és de Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
3: Molt bona nit, companys. Tal com s'ha donat la jornada, l'Elx està altra vegada en una situació complicada contra les cordes. És cert que és la mateixa que en el dia d'ahir, dos punts per damunt de l'Alavés, però hi ha hagut rivals directes que han puntuat, com és el cas del Mallorca, el mateix València, que ha solventat bé la papereta superant l'Atlètic Club a Sant Mamés, però l'Elx només eixe matalàs de dos punts. Recordem que el golaveratge perdut amb l'Alavés, 39 punts l'Elx, 37 l'Alavés, i ara i a pensar en el pròxim partit. Dimarts, a la Cartuja, a les 8, jugarà contra el Real Betis. El que ha succeït amb la classificació per a la final de la Conference del Rayo Vallecano obri una quinta finestra, una quinta plaça, perquè la Champions en Espanya, els equips de la Lliga Espanyola, tinguen eixa opció. I eixa plaça se la van a disputar el Betis i el Celta de Vigo. Sembla que per ara, per tant, no va arribar l'Elx a un escenari d'imatge fàcil, ni molt menys, tot el contrari, amb un Betis jugant-se a accedir sí o sí a la pròxima edició de la Champions. En aquest partit, tot apunta que en la llista de convocats estarà Rafa Mir. Veurem quins minuts li pot donar, si els que els dona finalment Eder Sarabia, que, per cert, parlarà demà a primera hora del matí en roda de premsa. Com dic, en eixa prèvia, l'Elx torna a jugar ja dimarts, 8 de la vesprada, a la Cartuja contra el Betis.
2: Pues gràcies, Raúl. El Llevant, en un partit increïble, continua somnant de la permanència després de derrotar 3-2 o es duran un partit absolutament boig.
0: L'equip granota, que va remuntar divendres un 0-2, encaixat en apenes 10 minuts, amb un doble de Víctor García i un gol d'Eta i Jonk en el 90. Victòria que situa els de Luis Castro a dos punts de la salvació, que ara mateix marca el Girona, que juga demà contra el Rayo Vallecano a Vallecas. La crònica del partit és de Dani Hermosillo. Hola, Dani, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Com esteu? Bueno, pues el Llevant afronta les tres últimes jornades en la millor posició de cara a la seva permanència. La victòria amb remuntada de 3-2 contra l'Atlético Osasuna li permet afrontar esta última part de la Lliga. Depenent de si mateixa, el Llevant d'aconseguir 6 dels 9 punts en joc segurament aconseguiria de forma matemàtica aquesta permanència, però també dependrà dels resultats d'altres equips, lògicament. Ara mateix el Llevant està a dos punts del Girona, que és qui marca en aquests moments la salvació. Això sí, el Girona té un partit menys, que jugarà demà a Vallecas. En el cas de que Girona puntue a Vallecas, la salvació se li situaria a tres punts

0: que és el que té el Mallorca després de l'empat a casa a Somois contra el Villarreal. De fet, mantindre aquesta distància significaria que en la penúltima jornada, en l'enfrontament directe, l'únic que li queda al Llevant Unió Esportiva en el que portem de temporada, enfrontament directe en l'últim partit al Ciutat de València contra el Mallorca, es jugaria aquesta salvació, donat que també el Llevant va aconseguir un valuós empat en la primera volta al camp de Salmois. Altres de les circumstàncies que marquen l'actualitat del conjunt granota és l'aportació d'Eta Ellón després de molt de temps sense fer gol, i això serà importantíssim de cara al partit que dimarts jugarà a Balaïdos contra el Celta. Segurament serà el partit més complicat, donat que el Celta Espanya té des de la Lliga Espanyola té des d'esta mateixa setmana amb la victòria del Rayo Vallecano en la conferència i també amb la seva finalíssima. És el Celta el rival més complicat, donat que també el Betis estaria jugant-se aquesta posició en l'última jornada de Lliga, encara que el conjunt granota espera que per aquest partit tot estiga absolutament resolt. Per tant, final d'infart per a un Llevant d'Unió Esportiva que Luis Castro anem a veure si pot recuperar algun dels futbolistes lesionats. És complicadíssim, sobretot aquesta dupla, Ivan Romero i Carlos Álvarez. Si recuperarà per a aquest partit a Kervin Arriaga després de complir per aquest partit de Vigo, a Kervin Arriaga després de complir el partit de sanció. Bé, en definitiva, una setmana més, una finalíssima més, i en aquesta ocasió, en poc de temps, contra el Celta, serà dimarts a les 7 de la vesprada.
1: Gràcies, Dani. Baixem un escaló. S'està complicant la cosa al Castelló. Salva.
2: Sí, passem de la Tanatori League, Manolo, a la hipertensió,
1: sí,
2: perquè el Castelló, a falta de 13 jornades, no va saber defensar els 3 punts que en un primer moment, pràcticament fins a les acaballes del partit, pues havia pescat a Ceuta. Tot i això, Manolo descansa en zona d'ascens, encara que ha vist com l'Eibar amenaça entrar en aquesta lluita després de guanyar avui el Mirandés per 0 gols a 1. Els de Pablo s'han distanciat 6 punts del segon joc i de l'ascens directe, i tenen ja l'Eibar per darrere només un punt. Ho explica José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Pues l'empat que va obtindre el Castelló ahir en la seva visita a l'Alfonso Murube per a jugar davant de l'agrupació deportiva Ceuta, al final ha fet que se reduïsquen les distàncies que mantenia l'equip de Pablo Hernández per a defensar aquesta posició de privilegi, posició de play-off d'ascens cap a la primera divisió. Perquè tot i que el Burgos, un dels equips que té per darrere, no va estar capaç de guanyar ahir a la Unió Deportiva Almeria, només va empatar l'equip de Ramis, avui sí que la Societat Deportiva Eibar ha guanyat, ho ha fet per la mínima, però ha guanyat al fi i al cap a Anduba davant del Club Deportiu Mirandés. D'aquesta forma, el conjunt armer se col·loca només a un punt de distància respecte del Castelló, a falta de les tres darreres jornades de Lliga, és a dir, 9 punts encara per disputar-se. Així les coses, el partit del proper divendres serà clau, serà fonamental. Visita a Castalia, un equip històric, però que està a hores d'ara amenaçat pel descens, com ara el Cádiz, i ahí sí que, sense cap dubte, és innegociable per al Castelló traure els 3 punts i mantindre una setmana més i se marge respecte d'un Eibar que, recordem, té que passar per Castalia justament en l'última jornada de Lliga. Emoció al màxim, mal regust, que deixa ahí s'empat ahir, sobretot per la gran quantitat d'ocasions que van errar els homes de Pablo Hernández, però no queda altra que seguir, i s'espera, evidentment, que puga ser important el partit davant del Cádiz en el sentit positiu.
1: Gràcies, José Luis. Anem una miqueta més avall, a la primera federació, on el Lense ho ha tingut a puntet, però al final no ha pogut amb el Sevilla Atlético. Això sí, continua sent líder, Salva.
2: Sí, bueno, és líder en solitari, era líder empatat també en el Sabadell divendres va empatar, perdó, va perdre contra l'Atlético Madrileño, que també està en la lluita per repujar de categoria. L'equip de Claudio, si avui guanyava i era capaç de guanyar la pròxima setmana, ja falta una jornada, Manolo, pues se podia haver pujat directe cap a la segona divisió. A la fícil ha complicat el partit, ha empatat a 2 amb el Cuer, continua sent el líder, ara ve madrileño. En este mateix grup, Villarreal havia empatat a 3 a casa de l'Europa, rival directe pel playoff, ja ha tingut la fortuna que el seu porter ha parat un penal en el descomptes d'Albelda, que són quarts. I l'Hércules, que és l'equip bueno, que continua el més decebedor en este grup, sí. Bueno, pues ha guanyat este cada setmana i ha aconseguit almenys la permanència en la categoria. En tot cas, la situació...

0: primera federació, grup segon, ens la conta Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Salutacions, bona nit. Resten dos jornades per a tancar la competició en primera federació i el Eldense i el Villarreal B depenen de si mateixos per a l'objectiu. En el cas del conjunt de Claudio Barragán, ser campió, i en el cas del Villarreal B de David Albelda, estar en playoff. Però hi ha que reconèixer que avui el conjunt d'Elda ha deixat escapar una gran oportunitat per a donar un pas de gegant cap a l'ascens directe al empatar davant el Cuer, el filial del Sevilla, en un partit marcat per una decisió arbitral, un penal que no s'ha xiulat a favor de l'Eldense en la recta final del primer temps i un penal que sí ha xiulat molt dubtós per unes mans a favor del conjunt local. Fidel Chaves ha marcat els dos gols i ara, a falta de dues jornades, l'Eldense té que guanyar a l'Atlètic madrileño en el pròxim partit que es jugarà el nou Pepico Amat i esperar una relliscada del Sabadell davant l'Antequera per a lograr ja la setmana que ve l'ascens. Si no, la clau en l'últim partit davant el Reial Múrcia, que per cert avui ha perdut i està en la lluita per la permanència. El Villarreal ve en un partit totalment boig, ha empatat 3-3, guanyava 0-2, ha rebut dos gols de córner, però també és de veres que el seu porter ha parat un penal en el temps de descompte. Així que podem donar per bo el punt sumat per el Villarreal B, que ara té un calendari propici davant Sevilla Atlètic i Sanluqueño. Els dos ja han baixat. En cas de sumar la victòria, el Villarreal B jugarà el play-off d'ascens. I l'últim, l'Hèrcules, que va guanyar el seu partit davant l'Eivissa i en 50 punts ja té la permanència matemàtica i alguna opció de jugar la Copa del Rei. Per tant, per a l'Hèrcules se tanca la temporada, es queda en primera federació. El Villarreal ve a falta de dos partits en un bon calendari, depèn de si mateix per a jugar playoff, i l'Eldense té per davant dos jornades claus per a ser campió i per a jugar l'ascens directe cap al futbol professional.
2: Les 11 de la nit i 44 minuts. Gràcies, Gonzalo. Tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
4: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
5: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: opinió que puga tindre part cabuda en esta última part del, del punt de punt. Bueno, recordeu, X o Twitter arroba 90 minuts, X o Twitter arroba 90 minuts, el 90 en xifra, en número, també TikTok 90 minuts ràdio, i el 90 en xifra també en número, sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra, per a Instagram 90 minuts ràdio també, i si voleu enviar un àudio, ja sabeu que teniu el nostre número, el nostre, del nostre canal, per enviar notes de veu, 6 de 9, 42-18-01, 6 de 9, 42-18-01. Les dos preguntes que vos hem fet en el dia d'avui és, uno, com veus la Tanatoli League? Qui entra, qui és, qui cau? Com estan les accions de cada equip en la Tanatoli League? I segon, si t'ha agradat el València en Sant Mamés o a soles t'ha agradat el resultat. Això i de moltes coses anem a parlar en el dia d'avui amb els nostres tècnics dels diumenges, amb els nostres tècnics habituals, amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal?
1: Hola, Manolo, molt bona nit.
0: Amb Pepe Pla. Hola, Pepe, què tal?
2: Què tal, bona nit.
0: Bona tensió, Seboret.
2: Sí, sí, sí.
0: I amb Salva Folgado, que el mantenim de la primera part de la tertúlia. La primera pregunta, que és la que li hem fet a la gent. Millor el València o sos millor el resultat, Santi?
1: Per a mi, lo millor el resultat. Del València, lo de sempre. Defenent ha estat bé. Ofensivament li ha costat prou i al final sí que és de veres que ha fet un partit serio, que conforme ha anat passant el partit ha anat estant millor i l'Atlètic Club ha anat de més a menys, però sí que és de veres que el millor és el resultat, perquè conforme afrontàvem el partit, tu ho has comentat, a les 4 i quart de la vesprada, per resultats que s'estaven produint...
0: No mos arribava la camisa al cos.
1: Cada volta ho veiem pitjor, i ahir per la vesprada igual. No veies, no ja, perquè donàvem per fer que l'Atlètic Club anava a ser molt difícil, però és que després tampoc veiem els 3 punts que feien falta per aconseguir-los, conforme anava transcorrent el partit. Sabéis que per a mi Corberán buscava més el puntet que els tres, però sí que és de veres que ha entrat en eix estat Corberán, que dic jo, a partir dels minuts Corberán, que és quan revoluciona i al final uns canvis que ha fet li ha donat el fruit, però per a eixa jugada, perquè després s'ha dit ja no torna a tocar la pilota. Però sí que és de veres que a la pregunta, que al final s'han aconseguit els 3 punts, dona molta més tranquil·litat i s'afronta molt millor la setmana.
0: Pepe, ¿millor el Valencia o sols millor el resultat?
2: Para mí ambas, pero porque veníamos de un partido, claro, contra el Atlético de Madrid deplorable en todos los sentidos, inadmisible. Entonces, con muy poquito ya íbamos... A mí no me pone feliz ni contento, obviamente, me quita un peso de encima todo lo que ha pasado hoy en San Mamés, porque... Los futbolistas vuelven a demostrar que en el momento quieren competir, pueden competir y saben competir. No me esperaba un tipo de Valencia increíble, jugando bien,
0: no,
2: teniendo situaciones de gol muy claras. Pero bueno, pues el Valencia, y cada vez estoy más convencido que el fútbol actual va más. Si ya lo era, me da la sensación, justo hoy con el partido de Valencia, que va más a ser contundentes en diferentes momentos del partido, en diferentes zonas del campo, y que no hace falta ser mejor que el rival ni tener muchas más situaciones de gol que el rival, porque hoy el Athletic Club sí que ha tenido el balón, sí que ha generado situaciones, ha sido el Valencia hoy, porque creo que el Valencia hoy ha sido contundente en ambas áreas. Estás mucho más cerca de poder ganar, porque en el desarrollo del juego hemos visto un Valencia serio, un Valencia equilibrado y muy poco más. Y eso, fíjate, con eso, con tan poco, eres competitivo en un campo complicado contra un rival que quizá no pasa sus mejores momentos también, pero has tenido un portero que te ha sostenido en el partido en muchas de las situaciones, y has tenido un delantero centro que la primera que ha tocado te la ha metido para adentro, porque el Valencia no ha tenido prácticamente casi ninguna situación más. Por lo tanto, cuando eres contundente en ambas áreas y le das menos importancia al desarrollo del juego, pues siempre estás más cerca de poder ganar.
3: Por favor, Manolo, el Valencia es esa moneda que se llanza al aire, que va pegando voltes, que va pegando voltes, que va pegando voltes, y que tú esperes que caiga.
0: La primera escena de la película aquella de Match Point, creo que es de Woody Allen, ¿no?
3: Sí,
0: la pelota rodante en el aire.
3: Y no sabes que va, no sabes si vais a ir cara o si vais a ir creo, porque es un equipo que es terriblemente irregular. Pero eso, Manolo, yo esta semana de mira, es que igual, después de que yo estaba convencido de que andaba a guañarle al Atlético de Madrid,

Les 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi. Així en 90 minuts, que abans vos recordar les preguntes que avui vos hem deixat per a interactuar, per a que ens deixeu la vostra

pues igual rasca algo en San Mamés, y bueno, de repente no es que solamente rasca un punt, que es lo que yo pensaba que podía hacer, sino que s'aporta de tres punts. Jo crec que lo millor del València d'avui, Manolo, a trams a mi m'ha agradat, jo crec que no ha fet

0: Manolo, pensé que era un 11 o Corbera estaba donando descansos porque ahí consideraba que el partido que se tenía que guañar era el de Bichos contra el Rayo. Pero primer, eso, a eso solamente usaba Corbera.
1: Primer tema de debate. ¿Penseu que era un 11 buscat o un 11 condicionat?
2: Jo pensé que és un 11 condicionat per diversos factors. Primer, com he dit, jo crec que ell buscava avui el punt i confiava en la victòria del Rayo. Per vale. tant, trau un 11 en busca... En la roda de premsa hem sentit un poc que ho parlava, que el mig del camp volia neutralitzar aquest doble pivot de l'Atlètic Club.
1: Ara ho escoltarem. El perquè del Guido Pepelu, que ho ha...
2: Ella ha buscat,
1: almenys ha parlat de futbol.
2: Ella ha buscat a Guido Pepelu i en Javi Guerra, que jo moltes voltes, no sé si en recordeu, sempre dic jo sí, que a Javi Guerra el ficaria en eixa mitja punta. Avui l'ha ficat un poc ahí.
0: Avui l'ha alliberat.
2: Avui l'ha alliberat, ha buscat pressionar més ahí. Quantes voltes triava més a Ugrini, que potser per estar físic o per lo que siga, ha triat a Javi Guerra, i això sí que és de veres que ha propiciat que el València en pilota no estiguera molt eficaç perquè no tenies ahí aquest jugador que te ve a voltes Lucas Bertran o inclús Almeida en el seu moment, o Ramazzani quan el fica ahí entre línies per a rebre. Avui el València no el tenia, si tenia que ser era algú duro i per tant ja estaves molt lluny de porteria rival per a poder arribar a l'àrea del porter de l'Atlètic Club. Arrel d'ahir, sí que és de veres que després n'hi ha altres circumstàncies de l'11 que han vingut. Jo pense que si busques el punteig i xira a transicions, Ramazzani deu de jugar. I Ramazzani avui, que és el teu millor home, que a pesar dels més partits que està de fent, sempre te donava aquest punt de qualitat, aquesta acció individual, que feia que passaren coses, avui no l'has ficat. De la partida de golf, per lo que fora, però avui no estava l'11. Després, un altre jugador que jo esperava en l'11 i jo crec que Salva també, era Unai Núñez, sobretot també per la llei de l'ex i perquè potser se recupera abans que Sommer de la lesió.
1: Vull anar poc a poc perquè vos volia preguntar...
0: No t'avances, Santi, no t'avances.
1: No, el que passa és que el primer que s'ha avançat és Salva posant sobre la taula el tema de l'11 i de si estava propiciat pel partit del Rayo diumenge. Jo pensava preguntar-vos per les absències i les presències de l'11, però ara entrarem poc a poc. Ja que estem en el tema de l'11, si s'ha buscat o bé condicionat, com ha dit Salva, també li pregunta Pepe.
3: És que no sé com se sabrà empatar. Siendo entrenador, és que no tengo la gran fortuna de saber com se sabrà empatar un partido de futbol, porque yo creo que es circunstancial, ¿eh? Entonces, yo creo que ha sido un 11 buscado porque hemos visto tambalear al técnico en estas situaciones de alinear cuando un futbolista lo deja fuera de la lista la semana siguiente juega de inicio, cuando un futbolista lo hace bien es capaz de no darle continuidad y sentarlo dos semanas más. Entonces, en esa inestabilidad de encontrar algo que le funcione, hoy ha sido una muestra más de eso, con un 11 que bueno, que seguramente no hayamos acertado nadie. Y que él sigue buscando cosas a falta de 3 jornadas, que es lo más grave de todo, que sigue buscando una continuidad de algo que le pueda funcionar. Y que yo creo que el jueves, gran parte del equipo, si no el equipo entero, volverá a repetir. Yo tengo esa sensación de que va a volver a repetir. Quizá ese doble pivote no, porque juega en casa, pero me da la sensación de que él lo que acaba funcionando le da mucha, mucha importancia a eso. Y yo creo que ha sido buscado no pensar en el Rayo, porque pudiendo pensar en el Rayo, se ha podido meter un batacazo hoy terrible. Lo que pasa es que ha salido victorioso de eso, pero ya te digo que no sé cómo técnico se sale a empatar. Igual tiene esa virtud de él y debería de explicárnosla.
2: A mí, Corbera ni se empatar, defenem bé y després a veure si faig alguna. Es lo que sol fer ell.
3: Pero no,
2: pero es...
0: Yo creo que Santiago lo que vol dir es que si evidentment no hi se empatar, sí, pero no. Que ja moments a una
2: no
0: mica la impressió de que hi dona com a positiu
2: el
0: punt.
2: Sí, encaixar. Sí. A mí lo que m'ha agradat del partit d'avui, i ho hem comentat al principi un poquet, ho ha comentat Salva, però que avui sí que li ha donat aquesta continuïtat en tot el partit, és jugar amb extrems a cama natural.
1: Ojo, lo que extrems, hem descobert,
2: extrems a cama natural. Ojo, Diego López en el seu
1: en
2: lloc,
1: del 2026.
2: Rioja en
1: un
2: el seu lloc.
1: En la esquerra.
3: En la jornada 35.
1: En la jornada 35, ¿eh? Ojo, lo que hem descobert.
3: Pero es que lo está diciendo Santi, ¿por qué? Porque cuando la gente demanda, o yo en este caso, yo he sido muy crítico con el tema de Rioja, pierna natural, porque oye, es que las condiciones de Rioja es un futbolista vertical con un gran centro a pierna natural.
1: Es complicadísima.
3: Pero es que es ese tipo de futbolista, sí, que es el futbolista que hemos visto en Alavés constantemente ser vertical.

0: cosa.
1: Puede ser que la gente que trabaje con él le haya dicho, mister, y si hay esto, que lo pueden convencer
2: de
1: algo.
2: De casa no, la gent que treballa en ell?
3: Pues també, no sé, també a lo millor pot ser condicionat per el tipus de davanter que tenia l'Atlètic Club.
1: També és possible. O per el rival que tiene delante, per les fortalezas que tiene sobre todo por dentro.
2: Solfer, sempre.
3: Moltes entrades, i a lo millor hi ha millor dos entrades con Tàrrega, Sommer, encara que la millor per a eixe xoc habrà millor.
1: Jo te digo que capaz de que pueda repetir el jueves porque no acabo de encontrar un futbolista que pueda entrar en la media punta. No lo tengo claro, porque Urinis creo que no va a volver a entrar en esa posición.
3: No.
1: Porque Beltrán no creo que esté aún para poder participar. Problemas.
3: Pero Diego López sí que yo pensé que sí que cobra.
2: Diego...
3: Salvo que lo de Ramazzani ha hecho según mes.
1: Sí,
3: extra,
1: Ramazzani sí que puede entrar.
3: Que...
1: Sí.
4: Yo es que bueno. Creo yo a Ramazzani sí que el Betchen lo sé, he dicho.
2: Sí, yo también. Creo que sí. Yo también. Pregunta: ¿qué vos ha sorprendido mes? La presencia de Tárrega, de Diego López, de Pepelu en l'11, o les absències de Unai Núñez, Ramazzani o fins i tot Sadik?
3: A mi la de Ramazzani sí que m'ha sorprès. Sadik no tant, perquè Sadik, a pesar d'haver marcat en Mallorca, crec, i després també marcat un altre partit, ara no recorde, però sí que és de veres que no estava fent...
2: Girona.
3: En Girona, correcte. Sí que és de veres que no estava fent bons partits. Per això, ixe canvi, i a lo millor també buscar ixe aspecte més físic, i quan el partit s'obriga o se revoluciona un poquet, traure la figura de Sadik, que altres voltes li ha eixit, i avui n'hi ha que dir-ho, també li ha eixit a Corberán. Ramazzani sí que m'ha sorprès, que l'esperava, i després Unai, perquè a mi m'agrada més Unai que Sommer, n'hi ha que dir-ho, i jo esperava més Unai com a central, no com a lateral dret, perquè això és un altre aspecte. Ara Renzo ho juga tot. Uh-huh. A passar de que no sabien si anava a debutar en el València, a que ara és Renzo i d'un mes.
2: Ha passat de... És que no pots jugar perquè no tinc un amistós per aprovar-lo.
3: I ara té massa minuts.
2: A sense amistós, jugar-ho tot.
1: I a mostrar que con muy poco es mejor que los otros dos laterales de Valencia.
3: No, totalment, perquè jo ho comentava, lo bo que té és que no està fent ni que tirem de menys ni a Fulguier ni a Thierry, i inclús estem...
2: Bueno, alta lectura. Què vos sembla que avui, altra volta, el MVP per a mi és Dimitrievski, sense cap dubte, què vos sembla que Dimitrievski avui t'ha salvat el coll i s'ha lluit precisament en casa del porter que tu dugueres... per a fer-lo fora del València.
3: Lo de Dimitrievski avui és una botxeria. Primer, perquè no sé si en recordareu, però a l'inici de la segona part, quan estava apretant l'Atlètic Club que avança línies i està fent una pressió alta, ha hagut un moment que és com Sommer s'ha alçat la pressa d'un col que li havien pegat en la cara, però estava veient que estava patint. S'ha tirat a terra perfectament
2: para
3: el partit.
2: Para el xoc.
3: I això no era perdre temps. Això el que estava buscant era que no agafara el ritme, que s'aixelara aquesta situació que t'estava clantant l'Atlètic Club.
2: Té carrer con taxi.
3: Que tu t'assentaràs bé i ja. El que ha fet després en el minut 80 i pico, ja quan anaves 0-1, ahí, això sí que era perdre temps totalment. Que ha fet l'amago que calentara Julen.
1: Sí, veo gris, ha dit. Veia coses grises, sí.
3: Com veia gris era Corberán. Per tant, és el que n'hi ha que destacar de Dimitrievski. Després ha fet dos o tres parades molt bones a un remat de Guruceta, un tir també exterior... és un porter que ha tardat en ficar-lo, o l'ha ficat a conseqüència de la lesió del porter que tu dueres, i precisament també ho hem dit altres voltes, quan lo faci el Dimitrievski i es tira mà d'elles. Anem a veure, l'any passat no me volies, m'ha volgut tirar els problemes que n'hi hagueren quan anar a Macedònia i les declaracions que feu.
2: Sí.
3: I al final és el porter que t'està donant punts per a permetre, primer, salvar-te el coll, si és que se li pot salvar el coll a Corberán alguna vegada, però després ja per a mantenir la València en ells que està.
1: Te sostiene, Manolo, te sostiene en los partidos y te da puntos. Y eso es... Y bueno, yo ya he tocado en la casa del portero que venía para poder jugarlo todo, no solo a nivel futbolístico.
2: Y que estaban utilizando para espentarte una miqueta que quieres en el contrato.
1: Sino a nivel contractual. Y bueno, pues al final el fútbol tiene estas cosas y estas coincidencias. Yo ya he estado brillante otra vez más, sosteniendo al equipo en momentos complicados.
2: Yo te decía antes que es absolutamente inevitable.

0: ineludible una roda de premsa de Ron Gardley per explicar este desastre de temporada. Val?
1: Pero para, para que se digan cosas.
0: Para que se digan, no para tòpics,
1: no, sinó
0: para que
1: se diguin. No para salir ahí a decir
0: que... I vinc a dir-ho per això precisament. I jo avui ho parlava amb un tècnic. Jo este estiu vaig defensar, i continuo defensant, que la decisió d'un entrenador del porter, en efecte, li pertany a l'entrenador. És a dir, este porter m'agrada, este porter no m'agrada, este porter me dona confiança, este no. Ara bé, una volta ell pren la decisió de... que duguen a Julen Aguirre Zabala, no vull que Dimitrievski tal. Una volta hem arribat així i és Dimitrievski qui t'està salvant el coll, algú en el club ha de sentar a l'entrenador i dir-li, senyor entrenador, vostè ara me té que explicar per què mos va fer gastar uns diners en aquest porter i per què no volia a este porter que li està salvant el coll. És a dir, en un club normal l'entrenador pren decisions, clar que pren decisions, però en un club normal, les decisions tenen conseqüències. Quan una de les decisions són encertades, se li premia, i quan no són encertades, té que carregar amb la responsabilitat d'haver pres roïns decisions. I és evident que la decisió del porter era una decisió que la tenia que prendre l'entrenador, però que la va prendre malament.
2: És que n'hi ha un moment en el València, Manolo, que du a Dimitrievski per a substituir a Mamardashvili. I si en el València hi haguera un director deportiu, en el moment que Corberán demana a Julen perquè traguem un altre porter, però vas a perdre per a poder reforçar un altre lloc, que és el que tenia que haver-li dit el València. Així tenim un porter, no necessitem gastar-se diners en un altre porter, perquè potser n'hi ha altres llocs preferibles per a poder fitxar. Però, com en el València no existeix aquesta figura i té tota la total llibertat Corberán, per tant, al final ell és el que decideix, el que aposta per un porter, a lo millor també confiant que anava a dur-li més coses i te gastes en diners en una cosa que ja tens i te fan falta per altre lloc.
0: Perfecte. Encerta Corberán en els tres canvis que per a mi són encertats, no sé si en les persones, que a la fi si acaba sí que entén les persones, però sobretot en la intenció que és, se veu una intenció de no tancar-se darrere, sinó de treure tres jugadors de caràcter ofensiu, o s'enganya Corberán per no posar a estos tres futbolistes d'entrada en l'11?
3: Yo creo que era un plan de partido también.
0: Porque, o sea, que encerta.
3: Porque él, en la previa del partido, dice no son tan importantes sino los que inician, sino también los que acaban.
0: Es que acaben.
3: Y tenemos ese plan de partido también porque pueden ser muy importantes. Entonces, hay dos de ellos que participan e inciden en primera persona en los goles, que es la salida de balón de Ramazán y que cambia de orientación a Guerra y, por supuesto, el cabezazo de Sadí. Por lo tanto, yo creo que en este caso acierta el técnico porque quería ya ese tipo de partido, porque quería ya intentar, como decía Santi, pues achicar mucho espacio y defender un poquito más bajo y a partir de ahí contragolpear. Y la primera en que han tenido lo han podido hacer. Luego es verdad que le ha costado mucho al equipo poder contragolpear y poder sacar ese tipo de acciones, pero yo creo que era un poco el plan, sin conocerlo obviamente, pero creo que iba un poco el plan de partido por ahí.
2: Estoy totalment d'acord, el pla de partit era ixe.
0: Per tant, hi ha que dir que li ha eixit bé el pla de partit.
2: Sí. No, sí, vull, les coses hi ha que reconèixer-les, i els, perquè també demostra que és pla de partit en el minut que ha fet aquests canvis, perquè ja al minut 70 i algo ja buscava l'últim quart d'hora per a buscar aquesta revolució de partit guard, de fent bé, i transicions i demés, i li ha eixit bé. Sí que és de veres també que analitzant aquest pla de partit, aquests jugadors són els únics que té que li poden fer això, perquè no és el mateix traure a Sadik en el minut 70 que traure a Hugo Duro en el minut 70, que no li pot donar això. Igual com al millor Ramazzani sí que pot eixir d'inici i n'hi ha altre jugador que te podria fer si volguera i si estiguera, que és Dan Juma, però quan no està i no se l'espera, per tant, ha preferit desgastar o treballar primer amb Diego López, maurar el partit amb ell i després buscar ja la revolució amb Ramazzani.
0: Li pregunta Salva, encerta Corberán en els tres canvis, que són tres jugadors de vessant ofensiva, és a dir, de no anar a tancar-se darrere, i que són Sadik, Ramazzani i el tercer Suglinić, o s'enganya per no posar-los d'eixitant, no sé.
4: Bueno, jo crec, Manolo, a veure, jo primer no sé què és el que passa pel cap de Corberán. Me resulta impossible descifrar Corberán, o sea, continue suspenent en primer de Corberanisme, Manolo,

0: De veres, vaig
1: a... tu i tots.
0: S'esgota ja el curs i vaig a... Jo ja he suspès. És impossible que jo... Esta assignatura, que jo la recuperi.
2: Penses repetir?
3: No volgueré repetir.
0: Sí, perquè hi va repetir a partir d'ahí.
1: Clar, el tema és que repetís el mestre, no l'alumne.
0: Claro, vaig a... Tinc que repetir perquè el mestre dona l'assignatura una altra vegada.
1: Exacte.
0: Jo crec, Manolo, que avui a mi l'11 m'ha sorprès, però jo després no he vist un mal funcionament de l'11. Després jo crec que, bueno, en els canvis també encerta, o diguen que encerta, perquè la primera que toca Sadik, pues va dins. Després, com diu Santi, tampoc aparegu massa... Massa Sadik, no sé. Jo sí que tenia clar que Sadik anava a la banqueta i que anava a entrar Burgos.
1: Tema Ramazani, ens apunta Antonio Armiñana en el counter de X o de Twitter del programa, que és possible que l'absència de Ramazani també estiguera condicionada perquè el belga du 4 targetes i el dijous jugaves contra el Rayo. I no me pareix un mal apunt, per part de l'oient.
0: Però ahí, en aquest cas, Corberan li donaria més importància al partit del Rayo que no al de l'Atlètic.
2: Claro.
0: Si li preguntes a ell, te dirà que no.
1: No, evidentment.
0: I jo no ho sé.
1: Evidentment.
0: Però bueno, sí, moltes vegades se juga amb aquestes coses.
2: Sí, però per la mateixa raó te dic, Manolo, que...
0: Però després l'ha tret.
2: Que no, que Guido té 4, també.
1: Correcte, Guido està en 4.
0: No, i Ramazani, després el Trau, sí.
1: El Trau.
0: Podria haver vist també una cantina groga.
2: I què és més important per al partit del Rayo, Guido o Ramazani? Pues el mío són els dos.
0: Els dos, per a mi els dos.
1: Bueno, tema penals. Crec que cal parar-se. El València és ara mateix l'equip que més penals ha errat de la primera divisió en la temporada 2025-2026. Avui li ha tocat a Hugo Duro, però abans també havien errat Pepelu i Danjuma. No sé si se'n recordeu que Danjuma està a la plantilla, per si algú se li havia oblidat. Crec que hi ha molt que parlar. Primer, perquè no sabem si Pepelu és l'encarregat o no. Si Hugo Duro és l'encarregat o no, o el primer encarregat, està en Pepelu en el camp, que és el que a mi m'ha sorprès. I després, perquè és evident que el València té un problema en la pilota parada. Des de fa... vull dir, el València ha fet un gol de falta en els últims 6 anys,
3: Que no hi ha executores, Manolo. Y es un problema y yo que he sido siempre un buen lanzador y me identifico mucho con esas cosas, es que no tener a alguien que sea especialista en ese tipo de aspectos me parece en la élite
1: es muy arriesgado,
3: un error terrible, porque a mí es que estas cosas de cada vez que sale un futbolista y dice no, porque al final lo falla quien lo tira, me parece una absurdez y una tontería.
1: Sí, porque el postillo lo veo mal.
3: Pero vamos, pero es que lo falla quien lo tira, por supuesto, solo faltaba. Claro. Que si lo tira uno,
1: que no fallarlo.
3: Pero hay que obligarle a lanzarlo bien, porque es una oportunidad, y más en la situación que está el Valencia, tú no puedes ejecutar ese penalti, es imposible.
2: Sobre el penalti, primero voy a decir, la jugada, el señala per mano, se le ha visto a Ortiz Aliaga, dice penalti por mano. Jo la mà no l'havia repetit en ninguna acció, i n'hi ha que dir-ho també quan... Perquè sí que s'ha vist...
1: És una cosa raríssima. És una cosa raríssima.
2: La mà no l'han repetit en ningun lloc.
1: No.
2: I, per tant, te la tens que creure. Sí. Val, perfectament. Després, una volta, a pita de penal, és de veres que el teu especialista és Ramazani i així ho està demostrant. Però no estava en el camp. Per tant, ja entres en el dubte si Pepelu o Hugo Duro. Pepelu pareix que arrel d'aquell penal que falla, va renunciar o va dir jo no sóc ja el que vull tirar-los i és Hugo Duro.
1: Després el de Vigo, crec que és.
3: Però bueno, lo puso en valor el tècnico.
1: No, però després sí que tira un penal.
3: Uno posterior.
1: Sí, porque el no sé si contra el Mallorca o l'Elx.
3: El tècnico salió i dijo hay que tener unas agallas muy grandes de Pepelu que tras fallar un penalti lo ha querido volver a tirar.
1: Crec que és el dia l'Elx.
0: Segur, va a tirar un altre.
3: Sí.
2: Sí, però ahí el marcador ja anava a favor, potser.
1: No, 0-1.
0: Sí.
2: Per tant, està clar que el que deia Pepe, fa falta un llançador de pilota, i l'exemple també parlàvem la setmana passada quan dius que errava en els últims minuts a l'Atlètic Madrid, pareixia que ell tirava el corn, tirava la falta,
3: però és que havia una falta i la frontal, que està en Javi Guerra i Pepelu, i ninguno de los dos especialistas la pega un castañazo. O sea que, es que al final no tienes... No, porque a mí me da la sensación de que Hugo Duro se lo pide a Pepelu, porque ha generado el penalti, porque está en estado de confianza, porque había bajado 3 veces a descargar y lo había hecho bien, estaba bien.
1: Pues si es Eixina,
3: a mí me da la sensación,
1: es responsabilidad de Pepelu y de Corberán.
3: A mí me da la sensación.
1: Porque ahí te quieres ir Corberán y decir, no, el tira Pepelu. No, Salva.
0: Solament me falta per al Sir, que és el València, que aparega l'entrenador i diga, tu no, que no tinc l'altre.
1: Pues no, no seria, bueno, el primer, no, entrenador que ho fa. És que tampoc podem normalitzar, no, el que no, no és normal. No, no.
3: A mi me da la impressió, no tengo la informació, sí, però me da la impressió, no, de que ell, con estado de confianza que tenia, l'ha provocado ell.
2: I
3: jo havia tirat alguno.
2: I jo pense que a lo millor, per a ficar-se un poc en valor Corberán, avui, sabe, abans d'acabar el partit, 0-1, a lo millor tenia que haver agarrat i dir, el penalti l'ha dedicat a tu Gorduro perquè li ho he dit jo ho he fallat. Assumir jo l'error. Has guanyat 0-1, però ja te tires un poquet l'error i dius, sí, i li lleves ixa culpa al jugador.
1: És que no s'ha parlat en la roda de premsa, ningú li ha preguntat a l'entrenador per el tema dels penals i per tant, pues, perquè, no sé si saber. Perquè, no sé si en la prèvia del partit contra el Rayo algú li qüestionarà per aquesta història.
2: Perquè sort que al final s'ha guanyat 0-1, però tu fixa't la importància d'eixe penal, si hagués acabat 0-0, sí, haver sumat un puntet, però en eixos dos no estaríem...
1: Està clar, està clar. 12:20, anem a veure què ens diu... O li pregunto també a Salva, ja no vols dir res més del penal, Salva?
0: No, a veure, jo entenc que si el tira Hugo Duro o li l'ha demanat a Pepelo o en la pissarra del partit el primer llançador del dia d'avui era Hugo Duro. No ho sé.
1: 12:20.
0: Ara tinc clar que si hagués estat Ramazzani, és Ramazzani.
1: És Ramazzani. 12:20, anem a escoltar què ens diuen els oients.
4: I opino de què, opino de què, opino de què, opino de què.
1: Vinga, estem preguntant en el dia d'avui a la gent, pues això, que com veu l'Atenatori League i si li ha agradat el València en... Julià, jo crec que llegir-los tots, però anem a intentar alguns almenys. Arcadio Pérez Sandio, no sé si habrá mejorado mucho, se lo dirán los tres partidos que quedan. Si sacas un mínimo de 5 puntos, cosas que veo inviables, sabiendo lo que hay ahí dentro, podría haber que ha habido un mínimo cambio. Mateo Diu, la Tanatori League ya tiene el primer amoche, el Real Oviedo, así que dos esquelas más pueden ser para Levante y a la vez. Filogar Diu, no hay tan mal equipo como refleja. El cagómetro se ha relajado bastante. De todas formas, es el peor Bilbao de los últimos años. Yo creo que bajan Oviedo, Girona y Español. Mano Dupin, Diu, sigo pensando que el Levante se salva y los otros dos están entre a la vez Español o Girona. Antonio Cortés Diu, es todo tan mediocre que la Tanatori y la Conference solo se separan por la tapia del cementerio. Y el está muy bien este tweet. Y el Valencia bien, aunque se ha tapado con un Athletic muy blandito. Juan que Diu, mejor la primera parte que la segunda, pero goles son amores. Railock Diu, sobre la Tanatori League virtualmente salvats y sobre el partido del Valencia, la victoria es gracias a la Geperudeta. Suso Molés Diu, Oviedo llevan día a la vez y son els que cauen i no eclipsa res el 0-1. Seguís sense jugar a res. Li han guanyat el pitjor Atlètic dels últims anys. Cavall i Picardio, l'únic objectiu que tenim els valencianistes és echar, com sea, Corberán. Este Caladura no puede ser el entrenador de la próxima temporada. Está en nuestras manos. Hay que incendiar Mestalla contra él. Si no, el año que viene, que nadie se queje. Adrián Aliaga, Diu, llevan ya la vez a segona. El Valencia Conference League sembra surrealista, pero es posible. Héctor Cabello, Diu, cada vegada hi ha més morts en la tanatòria. El Valencia sembla que hi hagi del coma a la UCI i està en planta. Encara no podem dir que estem matemàticament salvats. I sobre el Valencia en Bilbao, Diu, només el resultat, perquè si no és Perestole, ai, ai, ai, que torna l'infart. Esteban Pérez, Diu, no m'atrevisca a dir quins equips quedaran 18 i 19 ni en quant punts. Crec que el 18 caurà amb més de 42. El partit està desplada fa que encara vulga més lluny d'ací a tota aquesta plantilla. Queda clar que ens tota la temporada triant partits i moments. Bicos, Diu, és una ruïna de Liga, lo important de los tres puntos, Rob, i a volar. Rob, Diu, Oviedo i Evan crec que ja fan la segona, ells giren allà a la vez, s'ho juguen tot entre ells. Jo crec que ahí va l'Espanyol, però bueno. El València pareix que ha aclarit un poc la seva situació i salvo que tombe la temporada que ve, patinem un any més en primera. Més per així, Sergi Sánchez diu, el partido más de lo mismo toda la temporada, solo que han ganado un equipo que no propone, no manda, y es bandito en de Rioja donde jugaba y tiene que jugar. Que tome nota para el futuro. Pau Martí, Diu, es que baixen son a la vez Espanyol y Oviedo, y la pregunta del València és que depèn d'ell mateixa, quan més al millor. I Samu Gascó, que diu, el resultat només, juguen a destruir, han tingut molta sort dels seus errors i les parades de Dimitrievski. Jugar a no jugar és baixar a segona o a patir fins a la fi. Corberán, queda't a casa. Per exemple, en Instagram també tenim algunes opinions en el canal d'Instagram i, per exemple, Diu, Julio sobre Madrid, si ganamos al Rayo aún podemos ir a Europa. Bajarán Oviedo Levante a la vez. Futbolera, Tanatori League está per a morirse. Cree que Oviedo Español y Levant y desgraciadamente vais a la segunda división. Respecto al Valencia, es tan aleatorio este equipo que es imposible hacer una predicción.

0: Una predicció de futur. Avui esperava el derrota contundent de Sant Mamés i la vida m'ha demostrat que no tinc ni idea de futbol. Balbat, 77, diu: bona nit, jo crec que l'Oviedo ja està a la segona, Espanyol està en caiguda lliure i no es salvarà, i el meu dubte és Girona o Alavés, però m'incline més pel Girona. Confia en Quique sobre el València, que aquest arbre no ens oculta el bosc, que ens quedem a primera, però no ha canviat res en quant a l'equip o club. Y Nacho Ross dijo que baje los que peores tienen, y del Valencia todo lo que rodea es una vergüenza. Da asco el pensar que este verano traerán cuatro morrayas de jugadores que no se merecen esta camiseta, y decir que Gallá, por favor, se vaya. Es mal profesional, por mucho que se diga que es valencianista y tal. No me lo creo. Buenas noches. Pues bueno, podrás dudar de que no está bien, pero de que valencianista yo creo que no cal dudar, en cara que en Guay no estiga bien o se tiene que meter algunas cosas. Y Vicent Carrasco en TikTok dijo: canvi de entrenador, que demane disculpes, ni la plantilla, ni la afició, ni els periodistes el volem. A més, crec que tenim, Salva, algun àudio.
1: Sí, un àudio d'un tio que va treure pastisses l'altre dia, i a partir d'ahí, tots els dies vaig a posar un àudio de Toni.
0: Bé, molt bé.
2: Bona nit, Manolo i Salva. Soc Toni de Torrent. M'informen des del registre mercantil de Singapur que la societat Tanatori League ha sigut registrada a Singapur per la gestoria Tebas. Espera que ho tingueu en compte. Respecte al partit d'avui, en la jornada 35, l'entrenador del València ha presentat un equip raonablement competitiu i que els jugadors han fet cada un el que podia fer i el que sabia fer. Al final se guanya lluitant i defensant. Per lo menos hi ha una presència d'equip en la jornada 35. Bona nit.
0: Bona nit, Toni. 12:26. Imagina que has alçades del dia. Ja sabeu el que va ocórrer ahí en el Roig Arena, on tocava Dani Martín. Però si algú no l'ha sentit, pues que pare l'orella.
3: A ver si se va el Chino a ensenyar, ¿no? Ha venido una vez, ¿no? El partido vino un día, ¿no? Que se vaya el Chino ese, por favor. Vamos, Valencia. Grandes amigos en Valencia. Gran club. Espero que...
4: Me queda primera. Me queda primera.
3: Para que si no mañana esto será de lo único que hablen en nuestros periódicos de confianza.
0: Curioso, ¿eh? Atronante el Peter Betellà en el Roig Arena. Quines coses té la vida.
1: No és el primer artista o cantant, Manolo, que canta així en València i que de repente, bueno, pues carrega contra la propietat del València, sí. Se podia haver estalviado el Chino ese, però bueno, al final ahí cada cosa expressa conforme. Bueno.
0: Hem de dir una cosa. Possiblement en un altre moment o en un altre club, el València que l'ha tret una nota pública perquè no deixa de ser un personatge públic.
1: No tenim temps per a dir-ho ara, Manolo.
0: Però ho explicarem.
1: Sí, demà.
0: Ho explicarem demà. En el València, tu pots clavar-te en tots, excepte en el ministre de propaganda.
1: Comunicaciones, Javier Solís.
0: Val? Però tu...
5: Quieres decir que este cantante no actuarà nunca en Mestalla, no?
0: Va, igual el du Solís, eh? Per a la prèvia del Rayo València, eh? Un concert de Dani Martín. Estaria xulo, no? Eh? Per a celebrar la permanència. Sí. Celebració, festa, celebració, permanència en primera divisió. Actuen Dani Martín...
6: I el canto el loco.
0: Ai, senyor, com està?
1: Demà contarem això, eh?
0: Demà contarem que el que va passar te dice una nit a soles i la lies.
1: La lies, sí, bueno, al final...
0: Te dice una nit a soles, el divendres...
1: Vaig a fer un spoiler.
0: Spoiler.
1: Un spoiler.
0: Un abans.
1: El divendres hi ha un oient que ens envia cartell d'actes de la Setmana Cultural de Benimaclet, que és esta setmana.
0: Sí.
1: I en ixe cartell posava que dijous actuava, bueno, donàvem una xerrada sobre el nom Mestalla.
0: Actuava.
1: Javier Solís, a les 7 de la vesprada, mateix horari que el València Rayo.
0: I
1: així comentem, home, Javier, espere que siga una errada, perquè no pot ser.
0: I a partir d'ahí, què va ocórrer?
1: No te borres.
0: I a partir de... Com el clickbait, lo que pasó a continuación te sorprenderá.
1: Demà ho contarem.
0: Anem a anar tancant la paraeta, que ja és hora. Santi, gràcies.
6: Gràcies, bona nit.
0: Pepe, gràcies.
1: Adéu, bona nit.
0: Polgado, demà, això... i el que va passar després de que tu
1: contarem demà
0: parlares del ministre de propaganda.

Senyores, senyors, ara vos deixem amb la millor música en Fem Banda. Remissió demà 5:30. O sigui que d'aquest programa. Bon dia a tots els que esteu alçant vos. Més esports en aquesta sintonia a les 2 amb Danem. O sigui, esports a punt. De seguida tindríeu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web d'apunt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dilluns, a les 11. Acaba el punt a punt en els seus últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, comença este dilluns 11 de maig, marcat en el calendari per la inèdita vaga indefinida en l'educació pública valenciana. Arribem a la convocatòria després de mesos de negociacions intensificades en aquestes últimes setmanes per als sindicats. Ha sigut l'actitud de la conselleria la que ha abocat aquesta situació, Marc Candela, coordinador d'acció sindical d'STPB.
2: Hem hagut de convocar ja dues vagues i aquesta vaga indefinida que arrenca avui. I l'únic que tenim és una proposta d'increment salarial de 75 euros en 3 anys, però és que de la resta de temes no tenim res, zero.
0: Des del Consell, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel Maquebo, ha fet una crida a la responsabilitat, diu, del professorat i ha demanat que l'alumnat no siga moneda de canvi.
3: Ni siquiera quisieron negociar el tema de la burocracia, que era otro de los que llevábamos en orden del día, y se marcharon de la conselleria sin siquiera escuchar nuestras propuestas.
0: Des de les 8 del matí hi haurà accions reivindicatives i piquets als centres públics, a més de manifestacions a Alacant, Elche, València i Castelló de la Plana. De seguida ampliem, busquem el context i els motius d'esta jornada de vaga i de vaga indefinida per als pròxims dies. Repassem abans altres assumptes que també avui criden la nostra atenció en titulars. I ho fem amb eixe positiu que es confirma per antivirus en un dels passatgers nord-americans evacuats als Estats Units del creuer Ondius. Ho ha confirmat fa poques hores el Departament de Salut d'aquell país. Mentrestant, els 14 passatgers espanyols, entre ells una valenciana, ja han ingressat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Allí passaran una quarantena preventiva en una unitat d'aïllament. Toni Cano, bon dia.
4: Bon dia. Al centre sanitari madrileny es faran les proves per a confirmar que no pateixen la variant andina de l'antivirus i guardaran uns dies en aïllament en una àrea restringida. Sílvia Barcalce, portaveu del sindicat SATGE en l'Hospital Gómez Ulla.
5: Si estos pacientes dan negativo hoy, en 7 días vuelven a dar negativo, es probable que en este caso ese periodo de cuarentena se reduzca, pero eso lo tiene que determinar los epidemiólogos.
4: Tot ha sigut possible gràcies a un operatiu internacional de repatriació sense precedents, coordinat per Espanya, la Unió Europea i l'OMS. Esta vesprada eixirà l'últim avió de...
0: És d'agost a l'Alacantí.
4: Diverses dotacions de bombers, la policia local i dos ambulàncies es van mobilitzar per a controlar el foc que es propagava ràpidament. Segons el Consorci Provincial de Bombers, Alba, cap persona ha resultat ferida.
0: I del món, pendents dels moviments al Pròxim Orient, després que anit el president Donald Trump contestarà la resposta de l'Iran a la proposta de pau dels Estats Units.
4: Trump considera inacceptable la resposta de l'Iran, ha escrit que no li agrada i apunta que intentarà fer pressió sobre el president xinès Xi Jinping, aliat de l'Iran. Acaben de confirmar que viatjarà dimecres per a reunir-se amb ell. Trump rebutja que l'Iran vulgui l'alçament de sancions i la fi del bloqueig nord-americà, així com quedar-se amb la gestió de l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. Segons l'agència Tasnim, pròxima a la Guàrdia Revolucionària iraniana, este seria el contingut de la resposta. Una de les primeres reaccions ha sigut econòmica, un increment important del preu del petroli.
0: I en els esports, el títol de la Lliga es va decidir a nit, però encara queden moltes més coses per dirimir. Òscar Forés, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Sí, el Barça ja és campió. A nit va superar 2-0 el Real Madrid amb gols de Rashford i Ferran Torres. El Tauró de Foios serà el títol 29 per al Barça. El que encara està per veure és com queden les coses en la part baixa de la taula. Això sí, el València respira amb la victòria per la mínima d'ahir a Sant Mamés contra l'Atlètic Club i pràcticament veu garantida la permanència gràcies al solitari gol d'Omar Sadiq.
0: Pràcticament garantida. Gràcies. Després ens contes més, ens amplies.
6: Així serà.
0: Adéu.
6: Adéu.

0: El que fa l'oratge, després d'un cap de setmana prou variable, que és el que ens espera en este inici de setmana, Antonio Sánchez, conta'ns.
1: Bon dia, Alba. La veritat és que este cap de setmana, com has dit, està marcat la pluja per les tempestes i no. El principi de la setmana serà completament diferent. Tindrem pujada de temperatura i vent de ponent. Això vol dir que tindrem estabilitat tant dilluns com dimarts i dimecres. Ja la segona meitat de la setmana canviaran les coses, però després ho contem en més detall.
0: Després t'esperem en més detall perquè fan trànsit. Atenció, perquè ja s'enregistren les primeres retencions a les carreteres a València, a la CB35, a l'altura de Sant Antoni de Benaixeve, també a la B30, a Quart de Poblet, i a la CB30, a Paterna. Estarem pendents perquè també els actualitzarem després la informació. Com els comentava en Toni, que no estava en els titulars, Vicenç Obrer en la producció, Sofia Álvarez al comandament tècnic. Anem ja amb tot.
2: Som a punt. Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa.
5: I els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
6: De tu a tu.
0: Són les 7 i 6 minuts del matí. Avui és el dia. S'inicia la vaga indefinida del professorat valencià. No ha sigut possible l'entesa entre els professors i la Conselleria d'Educació. Els sindicats diuen que cap de les 6 grans reivindicacions plantejades ha sigut atesa, més enllà de les demandes salarials, que han sigut, diuen, insuficients. Aseguren que ha sigut l'actitud de la Conselleria la que els ha abocat a la vaga. Sentim Marc Candela, coordinador d'Acció Sindical de l'STPB, i Hermínia Montis, la secretària de la Federació d'Educació de Comissions Obreres a les Comarques del Nord.
7: Des del 25 de setembre, que li estem demanant a la Conselleria d'Educació la negociació de sis punts, hem hagut de convocar ja dues vagues, una en l'11 de desembre i l'altra el 31 de març, i aquesta vaga indefinida que arrenca avui. I l'únic que tenim és una proposta d'increment salarial de 75 euros en 3 anys.
8: El que esperem és que vinguin amb una sèrie de propostes reals i concretes que canvien d'actuació. Del que estem parlant, en definitiva, és de millorar la qualitat del servei educatiu públic valencià.
0: En les hores prèvies a l'inici de la vaga, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha fet una crida a la responsabilitat del professorat, ha demanat que l'alumnat no siga moneda de canvi.
9: Tres de ellas, STEP, UGT y Comisiones Obreras, ni siquiera quisieron negociar el tema de la burocracia, que era otro de los que llevábamos en orden del día, y se marcharon de la Consellería sin siquiera escuchar nuestras propuestas. No obstante, nosotros seguimos abiertos a negociar y en el momento que ellos quieran mantendremos una o las reuniones que consideren oportunes.
0: Bé, així les coses. Des de les 8 d'este matí hi haurà ja accions reivindicatives i també piquets als centres públics, a més de manifestacions que hi ha convocades a Alacant, Elx, València i Castelló de la Plana. Per a demà, tancaments als centres i tot un seguit de mobilitzacions en una setmana que es preveu que tancarà amb una manifestació unitària divendres a València. Repassem les postures d'este conflicte. Els sindicats convocants van presentar ja al setembre una llista de reivindicacions. Entre elles estava la de l'increment salarial. La Conselleria assegura que no pot fer front a aquesta demanda salarial. Toni Cano, quines són aquestes postures?
10: Sindicats STPB, que és el majoritari en l'ensenyament valencià, Comissions Obreres, UGT i CESIF, van presentar al setembre un seguit de reivindicacions centrades en 6 punts. Recuperació del poder adquisitiu, millora de les infraestructures, reducció de ràtios, reducció de la burocràcia, recuperació de la plantilla,

0: del professorat retallada els últims cursos i derogació de la llei de llibertat educativa. La vaga i aquestes reivindicacions compten també amb el suport del sindicat AMPE. Per la seva banda, la Conselleria d'Educació va contestar a aquestes demandes dijous passat amb una proposta econòmica, una pujada progressiva de 75 euros bruts mensuals fins al 2029, aproximadament 25 euros més cada any. Els sindicats van qualificar l'oferta d'indigna i irrisòria i lamenten que no hi hagi cap resposta, asseguren Alba als altres 5 punts de les reivindicacions.
1: Però un dels punts més conflictius en esta negociació, Toni, ha sigut eixa dels serveis mínims que la conselleria ha establit per a la vaga, especialment pel que fa al professorat dedicat a les proves selectives d'accés a la universitat.
0: Sí, la Generalitat ha fixat servicis mínims per a garantir el funcionament dels centres educatius durant la vaga, especialment en segon de batxillerat, on es mantindran les tasques vinculades imprescindibles per a l'avaluació final i a la preparació de la pau. Els sindicats convocants han recorregut contra la resolució davant del Tribunal Superior de Justícia perquè consideren que els servicis mínims són abusius i afirmen que generen incertesa entre el professorat, ja que no queda clar que són tasques imprescindibles. A més, els servicis mínims estableixen la presència d'una persona de l'equip directiu en tots els centres públics, un docent per etapa educativa en infantil i primària, amb un mínim d'un per cada 4 unitats, i un professor per etapa en secundària, batxillerat i formació professional, ensenyaments d'idiomes i artístics, amb un mínim d'un per cada 10 unitats.
1: Gràcies, Toni. Estem pendents d'esta primera jornada de vaga indefinida, però l'altre gran tema del dia, l'actualitat relacionada amb el brot del creuero Andius, la matinada ens deixa la confirmació d'un positiu en un dels passatgers nord-americans evacuats als Estats Units. Ho ha confirmat fa un parell d'hores, 3 hores, el Departament de Salut dels Estats Units. Un altre d'estos ciutadans evacuats té símptomes compatibles, com també els presenta un dels ciutadans francesos repatriats. A Tenerife ja ha acabat el desembarcament de tot el passatge del creuer i anem en directe. Laura Vallarri, bon dia.
2: Bon dia. El port de Granadilla, al sud de Tenerife, continua fondejant el creuer després que ahir es completara amb èxit la primera part de l'operació d'evacuació. En total, 94 persones de 19 nacionalitats van desembarcar i escortats en autobusos de la Unitat Militar d'Emergències van arribar fins a l'aeroport sud de Tenerife a uns 10 minuts en trajecte per carretera per a tornar en diferents avions als seus països. A partir de les 7 del matí d'avui, hora canària, començarà el repostatge del creuer al matí Esport i ja de l'esprada desembarcaran els últims passatgers, 6 australians i 18 holandesos que tornaran als seus països també en avió. Quedarà així completa tot el dispositiu, un dispositiu inèdit per a Espanya, com explicava anit la ministra de Sanitat, Mónica García.
3: Para mañana tenemos a las 7 de la mañana el barco va a repostar, serán unas horas de repostaje y luego una hora de avituallamiento y posteriormente por la tarde quedan todavía 2 vuelos para venir, el vuelo de Australia en el que irán 6 personas y el vuelo de Países Bajos en el que previsiblemente irán 18 personas.
1: Laura Vallarri, gràcies. Efectivament, aquests 14 passatgers espanyols, entre els quals ja recordem una valenciana, han ingressat ja en aquest hospital militar de Madrid, en el Gómez Ulla. Allí, com dèiem, passaran una quarantena preventiva en una unitat d'extrem aïllament. Hores abans ha començat tot un operatiu, és un operatiu internacional de repatriació que compta amb pocs precedents mundials. Ens explica com ha sigut la nostra companya Anna Moure.
4: Els 14 espanyols, entre ells una valenciana, han arribat a primera hora de la vesprada de diumenge a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, després que un avió de l'exèrcit els hagi traslladat a la base aèria de Torrejón des de l'aeroport Tenerife Sur. Al centre sanitari madrileny es faran les proves per a confirmar que no pateixen la variant andina de l'antivirus i guardaran uns dies en aïllament en una àrea restringida. Sílvia Valcarce és portaveu del sindicat SACHE a l'Hospital Gómez Ulla.
5: Sí, estos pacientes dan negativo y en 7 días vuelven a dar negativo. Es probable que en este caso ese periodo de cuarentena se reduzca, pero eso lo tiene que determinar los epidemiólogos.
4: Els espanyols han sigut els primers passatgers a desembarcar de l'Ondius, que ha fondejat passades les 6 del matí d'este diumenge en aigües del port de Granadilla a Tenerife. Ja de dia, tècnics de sanitat exterior han pujat al creuer per a confirmar que els viatgers no tenien símptomes. A continuació ha començat el trasllat en llanxes en grups de 5 persones amb un equipatge mínim i amb mesures preventives, mascareta FP2 i equips de protecció. Al moll, autobusos de Lume els han portat a l'aeròdrom. De vesprada ha continuat l'operatiu. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha agraït la coordinació espanyola i europea i la ministra de Sanitat s'ha felicitat pel funcionament, Mónica García.
3: Lo que tenemos que hablar hoy es del éxito del operativo, de que está todo funcionando bien, tal y como lo habíamos planeado, de que las personas salen

0: Con total seguridad.
1: Caldrà esperar a la vesprada d'este dilluns amb l'eixida de l'últim avió de nacionalitat australiana per a posar fi a este operatiu de repatriació sense precedents.
2: I sobre el possible cas d'antivirus que s'està seguint a l'Hospital Sant Joan d'Alacant, Mònica García va explicar també a nit que la segona PCR a la dona així negativa, però que en tindre símptomes la pacient caldrà una tercera. Segons ha explicat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, este virus comença a ser contagiós i a evidenciar la seva presència una vegada apareixen eixos símptomes en els portadors.
3: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona.
2: Doncs anem a Alacant, busquem l'última hora. Pilar Llorca, bon dia.
4: Bon dia. La dona continua aïllada en l'Hospital de Sant Joan d'Alacant. Com explicava la ministra, té símptomes compatibles amb una infecció per antivirus i va coincidir en un avió amb una dona contagiada que viatjava en el creuer i que és una de les morts registrades. De moment ha donat negatiu en la segona PCR, però es quedarà ingressada en el mateix hospital. En aquest moment el Ministeri emplaça la Conselleria a una pròxima valoració conjunta. Es tracta de la primera persona ingressada a Espanya amb sospites d'antivirus. Presenta un quadre lleu i episodis de tos.
2: Anem amb més assumptes. En l'Equador de la campanya Andalusia, este cada setmana ha sigut l'últim de campanya, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han participat este diumenge en els mítings que han començat amb un minut de silenci en record als dos guàrdies civils que moriren divendres en la persecució d'una narcollanxa. Ens ho conta Sonia Silvestre.
5: Juanma Moreno, president de la Junta i candidat del PP a la reelecció, ha demanat un canvi en el Codi Penal per a endurir les penes als narcotraficants i també canvis en la llei de vivenda.
6: No hay derecho que tú pagues con tu esfuerzo y tu sacrificio durante toda una vida una vivienda y que después llegue uno y te la ocupa.
5: Accés a la vivenda i sanitat i educació públiques en l'eix del discurs de la candidata socialista que ha recordat les víctimes de les errades en el cribatge de càncer de mama, María Jesús Montero.
7: Porque no se trata de un error, es el colapso en el que han convertido este sistema sanitario. Porque ellos van a la privatización, todo lo arregla el mercado.
5: Sánchez ha carregat contra la gestió de Moreno Bonilla, qui ha acusat de retallar els servicis públics.
8: Recalar 4.000 millones de euros a la sanidad privada. Ha dejado sin ejecutar 1.600 millones de euros para construir 10.000 viviendas protegidas para los jóvenes de Andalucía. Nunca en la historia la Junta de Andalucía tuvo tantos recursos y ha hecho tanto daño a lo público.
5: Feijóo asegura que no cola el discurso del PSOE.
9: Ya no cuela que vayan de defensores de lo social mientras abrazan a impuestos a las rentas más bajas. Ya no cuela su discurso de clases mientras privilegian a unos pocos socios separatistas a costa de todos. Que vayan de feministas cuando se repartían mujeres de 6 en 6. Ya no cuela.
5: Els dos han fet una crida a la mobilització i al vot útil.
2: I a casa nostra, el PSPB calfa motors a un any vista de les eleccions autonòmiques. La secretària general, Diana Morant, ha reunit este dissabte el Comitè Nacional, on ha reclamat que la formació s'obriga a la ciutadania perquè, ha dit, puga decidir sobre programes o sobre candidatures. Ha seguit este Comitè Nacional, Àlex Sant Jaime.
10: En presència d'antics líders del partit, entre ells l'expresident Ximo Puig, Diana Morant veu possible un relleu en la Generalitat després d'estos anys de govern del Partit Popular amb el suport de Vox. Per a fer-ho possible, ha fet una crida a la mobilització a quasi un any per a la cita electoral.
11: Així que vull que entre tots i totes aconseguim mobilitzar a 100.000 persones que siguen activistes del canvi, una plataforma, una comunitat d'activistes per a canviar el que està passant a la Comunitat Valenciana.
10: Un acte en el qual intervenia el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha qüestionat que el president de la Generalitat no hagi acceptat els diners que correspondria a la Comunitat Valenciana que preveu el nou model de finançament.
12: 3.669 milions d'euros damunt la taula. I se ho estan pensant. I sabeu per què s'ho pensen? Perquè no estan pensant en els valencians i en les valencianes.
10: Entre els convidats al Comitè Nacional, representants de dos de les associacions de víctimes de la Dana i els sindicats de l'ensenyament, a les portes de la vaga indefinida del professorat.
2: I este matí, a les 10:30, començarà a les Corts l'última, començaran les últimes compareixences

0: en la que sí serà l'última sessió de la Comissió d'Investigació de la Dana, Toni.
1: Una de les persones citades és el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raúl Mérida. També compareixerà Jorge Blanco, director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació. Qui ja ha avançat que no acudirà és l'excomissionat del govern espanyol, Josep Maria Àngel, en considerar que aquest càrrec depèn de l'administració de l'Estat i, per tant, el control correspon a les Corts Generals i no a les autonòmiques. Finalitzades les compareixences, la mesa de la comissió es reunirà per establir el pla de treball i el calendari d'actuacions per acabar, Alba, el treball de la comissió.
0: I del món dos apunts. El primer, pendents dels moviments al Pròxim Orient, després que anit el president Donald Trump contestarà a la resposta de l'Iran a la proposta de pau dels Estats Units. Una de les primeres reaccions ha sigut ja l'increment, un increment important en el preu del petroli. El Pidia Beiber.
2: En estos moments el preu del petroli Brent ha pujat més d'un 4% i se supera els $105 i un percentatge similar ho ha fet el de Texas, que s'acosta als $100. El mercat es posa nerviós amb les perspectives del manteniment de les tensions geopolítiques i tot després que Donald Trump hagi considerat inacceptable la resposta de l'Iran. Ha escrit en xarxes que no li agrada i apunta que intentarà fer pressió sobre el president xinès Xi Jinping, aliat de l'Iran. Acaben de confirmar que viatjarà dimecres per a reunir-se amb ell. Trump considera inacceptable que l'Iran vulga l'alçament de sancions, la fi del bloqueig nord-americà, així com quedar-se amb la gestió de l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. Segons l'agència Tasmin, pròxima a la Guàrdia Revolucionària iraniana, este seria el contingut de la resposta. Respecte als atacs d'Israel contra el Líban, Benjamin Netanyahu assegura que encara no ha acabat el Líban.
3: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
2: I que a l'Iran cal desmantellar les possibilitats que tenen d'enriquir l'urani. Al Pakistan, el vicepresident dels Estats Units ha arribat per a tindre converses de pau amb l'Iran, però no han avançat amb un acord.
4: The bad news is that we have not reached an agreement.
2: Les postures s'enroquen, s'allunya de nou la possibilitat d'un acord per a posar fi a la guerra i perillar el dèbil alto el foc.
0: I així com escolten, han rebut a l'aeroport de Barcelona l'activista hispano-palestí Saïf Aboukeshek. Abraçades i cris de suport després d'un calvari de 10 dies en una presó d'Israel. El van detindre amb el brasiler Thiago Ávila quan navegaven en la flotilla que du ajuda humanitària a Gaza. Els dos han quedat en llibertat sense càrrecs.
5: No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días.
0: Doncs són les 7 i 22 minuts. Anem ja als esports. I tenim un primer titular, Òscar Forés, i és que este ha sigut un cap de setmana positiu per als nostres en primera divisió i el Barça, que és campió de Lliga en superar el Real Madrid.
6: Sí, el Barça aconseguia, Alba, a nit el títol de Lliga que fa 29 en el seu palmarès, en no donar opció al Real Madrid al Camp Nou, a nit, amb gols de Rashford i Ferran Torres, els dos en la primera part. D'altra banda, ja ha decidit aquest títol de Lliga. El València guanyava a Samamés 0-1 amb un solitari gol d'Omar Sadik. El nigerià que havia entrat en la segona part va pentinar una centrada lateral de Rioja per a donar els 3 punts d'or a l'equip de Mestalla. Fins i tot amb 0-0, Hugo Duro va estavellar un penal al travesser. Corberán destacava estos valors de l'equip.
7: Con la determinación, con la combatividad del equipo, con el compromiso que ha mostrado, con la

0: Pel que fa al Villarreal, només va rascar un empat de la seva visita a Son Moix. A Ayoce, des dels 11 metres, avançava els groguets i una errada en una eixida del porter, Arnau Tenas, va facilitar el gol de Murici per als vermellons. 6 punts és la renda que defensa el Villarreal respecte a l'Atlètic de Madrid en la taula. Per tant, certificar el tercer lloc està molt a prop, que és el pròxim desig de Marcelino.
1: Tenemos un bonito aliciente por delante, que es intentar quedar terceros. Hoy, de haber sumado 2, casi lo teníamos, perdón, 3.
0: Tanquem el futbol en primera federació. L'Eldense no va poder passar de l'empat a 2 a casa del Cuer, el Sevilla Atlètic, però continua líder amb un punt d'avantatge respecte al Sabadell. Per cert, amb el VAR, la primera part d'este partit va durar més de 59 minuts, una eternitat. Queden 2 partits, una casa amb l'Atlètic madrileny del Niño Fernando Torres i tancaria l'Eldense a la nova condomina amb el Múrcia. Pel que fa al Villarreal B, amb l'empat a 3 a casa de l'Europa, continua quart i en zona de play-off. Els de David Albelda encara els queda jugar amb el Sevilla Atlètic i el Sanluqueño.
2: Òscar, però no només de futbol viu en els esports. Tanquem amb bàsquet, més de moda que mai, a més, amb la taronja mania que es viu estos dies.
0: Sí, ahir en l'ACB, per exemple, els deixebles de Pedro Martínez, amb moltes rotacions i donant protagonisme a la segona unitat, perderen, això sí, per 86-88. Els taronja perden la segona posició de la taula, però el pitjor de tot és la lesió de Braxton Key, que va rebre un colp al nas i va haver d'entrar en un centre hospitalari per tal de ser adès. Estarem atents a la seva evolució. I fixa't, Alba, com està la cosa amb el València Bàsquet de cara al partit d'Eurolliga de dimecres amb el Panathinaikos, el quin partit i definitiu, eliminatòria de quart de final empatada a 2, el quin convidem es decidirà en la Fonteta, en este cas en el Roig Arena, per veure si València Bàsquet abasta la Final Four d'Atenes. No queden entrades ni tan sols dels més cares. Està tot esgotat el paper. Fins i tot, València Bàsquet ha habilitat l'auditori del Roig Arena, que també està davall la pista, i 1.000 persones més ho veuran en pantalla gegant. També han esgotat les invitacions. El taronja, en este cas, és el color de moda. Només queda la cafeteria de l'Alqueria del Bàsquet com a últim recurs per veure el partit en directe. Quant al València Bàsquet de Rubén Burgos, va empatar a 73 a Fontajau amb Uni Girona, defensava una renda d'uns punts del partit d'anada i, per tant, per sexta temporada jugarà la final pel títol i, a més, també estarà a l'Eurolliga. Així valorava el triomf en l'eliminatòria Rubén Burgos.
3: Tots l'han disfrutat, igual que la nostra afició. Molt agraïdes a ells i a elles. S'han fet escoltar, han cregut en l'equip i això ens ha, contagiat per a creure nosaltres al final. Estàvem malament, estàvem contra les cordes, hem 9 punts a baix, però hem persistit, que és el que va la nostra feina.
2: Que bé, és bonic també tot això que està contant Burgos. Moltes gràcies, Òscar. Després, al voltant de les 7:50, t'esperem per a més informació esportiva.
0: Així estaré.
2: Fem parada i seguim.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
5: De tu a tu.
6: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme sostenible.

0: Ahir van escapar-se algunes gotetes i algunes tempestes en molts punts del territori que van deixar des dels 6 als 9 litres per metre quadrat. On més va ploure va ser a la Ribera Alta, al Gemesí, a Carcaixent, ahir van estar aquestes tempestes. El que veurem en les pròximes hores és una situació completament diferent, i és que ja ens acomiadem de la inestabilitat i avui serà una jornada en la que pràcticament en cap punt del territori veurem pluja. I ja ho estem notant en este matí, assolellat en tot el territori, amb alguns núvols alts i mitjans cap a l'oest i l'interior, però la resta, el sol és el gran protagonista del dia, i també el vent de ponent, que encara no es nota molt, però que en les pròximes hores sí que agarrarà un poquet d'intensitat, i això vol dir que serà una jornada més ventosa que el que hem viscut el cap de setmana i també més càlida en general. Este matí estem ara veient temperatures entre els 14 i els 18 graus pel que fa al litoral, entre els 14 i els 16 a la Castelló de la Plana, 16 a València i a Alacant entre els 14 i els 18. I veurem com en les pròximes hores el termòmetre encara pujarà un poquet més. Les més baixes ara mateix es queden entre els 8 i els 12 graus cap a l'interior, i ja després de vesprada veurem com el termòmetre puja i com arribarem a màximes de més de 25 graus, però sobretot serà en comarques com, per exemple, l'Horta. Així a València també el termòmetre és que ara entre els 26-27 graus. A la Ribera Alta, a la Costera, a la Vall d'Albaida, el Camp de Túria i també cap al sud, un poc més cap al sud, Baix Segura i Baix Vinalopó, però tot marcat pel ponent, no? Que sabem que així el vent de ponent calfa molt l'ambient i que es quedarà un ambient molt paregut, no només avui dilluns, sinó també dimarts i dimecres. Seran situacions de ponentar, sobretot en el centre i en el sud.
1: I és habitual en aquestes dates, perquè hem parlat de temperatures del voltant de 26 graus. És calor per a un mes de maig, Antonio?
0: Sí, per a tindre una referència, Alba, la màxima mitjana en València, Alacant i Castelló està al voltant dels 23-24 graus, 25. És a dir, que sí que estaríem en uns 2-3 graus per damunt de la mitjana, en alguns punts fins als 4 graus per damunt, però tampoc és excepcional i tampoc és de rècord. Així que un poc més de calor del normal. Però el que sí que veurem en la resta del territori és que els termòmetres es quedaran just en la mitjana o un poquet per davall de la mitjana, perquè així tindrem la ponenta que està marcada pel vent foent, no? Que es diu que és quan el vent creua tota la península i baixa a cotes més baixes, ahir és quan es produeix i s'escalfament de l'aire. Però, per una altra banda, en comarques com el Racó de Mus, la Planalta del Requena, els ports, l'Alt Vinalopó, fins i tot també la Vall de Cofrents-Allora, on aquestes masses d'aire un poc més humit i més fred es queden, ahir el termòmetre es quedarà en màximes entre els 20 i els 22. Així que sí que viurem una situació un poquet diferent, no? Depenent de la zona en la que ens trobem. Per litoral, temperatures molt més altes i també un poquet més altes del normal, però a l'interior temperatures més baixes i dins de la mitjana o fins i tot un poquet més baixes del que hauríem de tindre en meitat del mes de maig.
1: Doncs estem previnguts i previngudes. Moltes gràcies, Antonio.
0: A tu, Alba.
1: Seguim.
2: Estàs escoltant les notícies del matí amb Alba Requejo.
1: 7:34 minuts, actualitzem alguns d'aixòs temes que els hem contat i dels quals estarem pendent durant tot este dia d'avui. S'inicia, és el primer dels nostres titulars, el primer punt d'interès, eixa vaga indefinida del professorat valencià. No ha sigut possible l'entesa entre professors i Conselleria d'Educació. Els sindicats diuen que cap de les 6 grans reivindicacions plantejades ha sigut atesa, més enllà de les demandes salarials, que a més han sigut, diuen, insuficients. Asseguren que ha sigut l'actitud de la Conselleria la que els ha abocat a la vaga. Sentim Marc Candela, coordinador d'acció sindical de l'STPB, i Hermínia Montis, la secretària de la Federació d'Educació de Comissions Obreres a les Comarques del Nord.
3: Des del 25 de setembre que li estem demanant a la Conselleria d'Educació la negociació de 6 punts. Hem hagut de convocar ja dues vagues, una en l'11 de desembre i l'altra el 31 de març, i aquesta vaga indefinida que arrenca avui. I l'únic que tenim és una proposta d'increment salarial de 75 euros en 3 anys.
4: El que esperem és que vinguin amb una sèrie de propostes reals i concretes, que canvien d'actitud i que ens sentem a negociar. Això ha sigut una cosa a la que ens han abocat per part de l'administració. Del que estem parlant, en definitiva, és de millorar la qualitat del servei educatiu públic valencià.
1: I a resposta del Consell, en les hores prèvies a eixe inici de la vaga indefinida. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel Maquevo, ha fet una crida a la responsabilitat del professorat.

0: T'ha demanat que l'alumne no siga dit moneda de canvi.
1: Tres de ellas, STEP, UGT y Comisiones Obreras, ni siquiera quisieron negociar el tema de la burocracia, que era otro de los que llevábamos en orden del día, y se marcharon de la consellería sin siquiera escuchar nuestras propuestas. No obstante, nosotros seguimos abiertos a negociar y en el momento que ellos quieran mantendremos una o las reuniones que consideren oportunas.
0: Des de les 8 del matí hi haurà accions reivindicatives, també piquets als centres públics i les manifestacions que hi ha convocades a Alacant, Elx, València i Castelló de la Plana per a demà, tancaments als centres i tot un seguit de mobilitzacions que es produiran en esta setmana, una setmana que a més tancarà amb eixa manifestació unitària convocada per a divendres a València. Volem aprofundir en aquestes postures, en les postures d'este conflicte. Els sindicats convocants van presentar ja al setembre una llista de reivindicacions, entre les quals estava eixa increment salarial, la conselleria assegura que no pot fer front a una demanda de pujada salarial que fan els sindicats. Toni Cano, quines són aquestes postures que continuen avui enfrontades?
2: Els sindicats, STPB, que és el majoritari en l'ensenyament valencià, Comissions Obreres, UGT i CESIF, van presentar al setembre un seguit de reivindicacions centrades en 6 punts. Recuperació del poder adquisitiu, millora de les infraestructures, reducció de ràtios, reducció de la burocràcia, recuperació de la plantilla del professorat retallada als últims cursos i també, per últim, derogació de la llei de llibertat. A banda, la Conselleria d'Educació va contestar a aquestes demandes dijous passat amb una proposta econòmica, una pujada progressiva de 75 euros bruts mensuals fins al 2029, aproximadament 25 euros més cada any. Els sindicats van qualificar l'oferta d'indigna i irrisòria i lamenten que no hi hagi cap resposta als altres 5 punts de les reivindicacions.
0: Toni, però un dels punts més conflictius en esta negociació, sobretot en estos últims dies, en esta última setmana, la dels serveis mínims que la conselleria ha establit per a la vaga, especialment eixos que tenen a veure amb el professorat dedicat a les proves selectives d'accés a la universitat.
2: Sí, la Generalitat ha fixat servicis mínims per a garantir el funcionament dels centres educatius durant la vaga, especialment en segon de batxillerat, on es mantindran les tasques vinculades imprescindibles per a l'avaluació final i a la preparació de la PAU. Els sindicats convocants han recorregut contra la resolució davant del Tribunal Superior de Justícia perquè consideren que servicis mínims són abusius i afirmen que generen incertesa en el professorat, ja que no queda clar, diuen, què són tasques imprescindibles. A més, els servicis mínims estableixen la presència d'una persona de l'equip directiu en tots els centres públics, un docent per etapa educativa en infantil i primària, amb un mínim d'un per cada 4 unitats, i un professor per etapa en secundària, batxillerat, FP, ensenyaments d'idiomes i artístics, amb un mínim alba d'un per cada 10 unitats.
0: Gràcies, Toni. Quan són les 7:39, donem la benvinguda als companys de la televisió d'esta casa per a saber quins seran els temes del dia en les notícies del matí. De segur que un d'aixòs temes serà el de parar atenció, el d'anar en directe als diferents punts d'interès d'esta vaga indefinida que comença en educació. Elena Riego, bon dia.
3: Bon dia, i si és, Alba, avui portem un programa ben carregat d'actualitat a partir de les 8:30. Com comentaves, estarem fent seguiment de la vaga d'educació i estarem en directe a Castelló de la Plana, València i també a Alacant. I a més, entrevistarem Txelo Bai, secretària general d'Ensenyament de Comissions Obreres País Valencià, i també entrevistarem a la consellera d'Educació, Carmen Ortí, que estarà en directe a les notícies del matí. Això ho comentarem per descomptat també amb alguns dels nostres tertulians habituals. I continuarem molt pendents de l'antivirus i testarem en directe en dos punts claus, al port de Granadilla amb la nostra companya Laura Ballarri, enviada especial a la zona, i també a Madrid, a les portes de l'Hospital Militar Gómez Ullà. Així, a casa, seguirem ben de prop la Comissió d'Investigació de les Corts per la Dana del 29 d'octubre. La comissió espera la seva última setmana de compareixences. L'excomissionat del Govern per a la Reconstrucció, Josep Maria Àngel, està citat a compareixer, però ja ha anunciat que no ha dirà. Tot això, entre moltes altres coses, ja has vist, Alba, a partir de les 8:30 tenim moltes coses de les que parlar.
0: N'estarem pendents, importants, les coses de les quals parlem avui en les notícies del matí en la televisió. Moltes gràcies, Elena.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Bé, nosaltres continuem amb aquest relat informatiu. Ja comentava, ja avançava Elena Riego, que un d'aixòs continguts importants del dia als quals estem parant atenció és l'actualitat relacionada amb el brot del creuer Ondi.

0: Tècnics de sanitat exterior han pujat al creuer per a confirmar que els viatgers no tenien símptomes. A continuació, ha començat el trasllat en llanxes en grups de 5 persones amb un equipatge mínim i amb mesures preventives, mascareta FP2 i equips de protecció. Al moll, autobusos de l'UME els han portat a l'aeròdrom. De vesprada ha continuat l'operatiu. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha agraït la coordinació espanyola i europea i la ministra de Sanitat s'ha felicitat pel funcionament, Mònica García.
1: Lo que tenemos que hablar hoy es del éxito del operativo, de que está todo funcionando bien, tal y como lo habíamos planeado, de que las personas salen con total seguridad.
0: Caldrá esperar a la vesprada d'este dilluns amb l'eixida de l'últim avió de nacionalitat australiana per a posar
2: de setmana del Papa Lleó XIV, que, recordem, visitarà les Canàries el mes que ve com a part d'eixa visita a Espanya. El pontífex ha donat les gràcies a l'arxipèlag per la rebuda de l'Òndius.
3: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius.
2: Sobre el possible cas d'antivirus que s'està seguint a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, Mònica García, la ministra, va explicar a nit que la segona PCR a esta dona ha eixit negativa, però que en tindre símptomes, la pacient caldrà una tercera. Segons ha explicat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, este virus comença a ser contagiós i a evidenciar la seva presència una vegada apareixen eixos primers símptomes en les persones portadores.
1: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona.
2: Esta paciente, esta dona, continua aïllada a l'Hospital de Sant Joan d'un avió amb una dona contagiada que viatjava en el creuer i que és una de les morts registrades per este virus. De moment ha donat negatiu en eixa segona PCR. Es quedarà ingressada en una habitació amb pressió negativa fins a repetir la prova diagnosticada d'ací 48 hores. A partir d'aquest moment, el Ministeri emplaça la Conselleria una pròxima valoració. Es tracta, recordem, de la primera persona ingressada a Espanya amb sospites d'antivirus. Presenta un quadre lleu i també episodis de tos. Anem amb més assumptes. En successos, un apunt volem fer-los. Queda controlat l'incendi que es va declarar a nit en una fàbrica de teules d'agost. Va ser a les 9 de la nit. Tenim Pilar Llorca a Alacant. Pilar, què sabem d'este succés? Doncs no podem connectar amb Pilar, però sí sabem que diverses dotacions de bombers, la policia local i dos ambulàncies es van mobilitzar per a estabilitzar el foc que es propagava ràpidament, que a hores d'ara, a més, ja hem contat que està controlat aquest incendi, però a més sabem que evoluciona de manera favorable. El Consorci Provincial de Bombers assegura que cap persona ha resultat ferida i, per tant, continuen diverses dotacions de bombers treballant allí per a refrescar la zona. Un últim apunt, perquè tenim una dada econòmica important. Més d'un 50% de les vivendes que es compren a la província d'Alacant es paguen ja al comptat. És una xifra que està relacionada amb l'augment de la compra de vivendes de luxe per part de compradors nord-europeus d'alt poder adquisitiu. Només la ciutat d'Alacant té en este moment a la venda més de 500 vivendes considerades així, de luxe, perquè costen més d'un milió d'euros. La nostra companya Laura López ha parlat amb dos agents experts en este tipus de compres. Són Julián de la Peña, president de l'Associació d'Immobiliàries d'Alacant, i Sonia Utrilla, de Finca Sassi. Esta és la crònica.
4: Més de la meitat de vivendes que es compren a la província d'Alacant es paguen al comptat. Quant al perfil dels compradors que paguen sense hipoteca, més de la meitat són estrangers, la majoria nord-europeus, que busquen la vivenda per a viure tot l'any.
5: La gente lo que está buscando y lo que más están comprando son propiedades para disfrutarla, que tengan una ubicación preferente con vistas al mar, la privacidad muy importante.
6: Son personas que todavía están en el ámbito laboral, pero teletrabajan.
4: La més cara, un xalet als afores de la ciutat amb camp de golf, té un preu de 15 milions. Alacant és la tercera província on més ha pujat el preu de les vivendes de luxe, amb la Marina Alta al capdavant.
5: En Javea nos situamos en 2.007 propiedades a la venta por encima del millón de euros. 16 milions i medio, 13, 12...
4: Milions d'euros que es paguen sense necessitat de recórrer a un préstec. Segons un estudi recent, les compres al comptat han mostrat una resiliència més elevada enfront de la pujada dels tipus d'interès i han crescut de forma...

0: forma continuada des del 2018.
1: Del món, pendents dels moviments al Pròxim Orient, després que anit el president Donald Trump contestarà la resposta de l'Iran a eixa proposta de pau dels Estats Units. Una de les primeres reaccions ha sigut precisament l'increment important en el preu del petroli, el Pidia Beiber.
2: En estos moments el preu del petroli Brent ha pujat més d'un 4% i se supera els 105 dòlars i un percentatge similar ho ha fet el de Texas, que s'acosta als 100 dòlars. El mercat es posa nerviós amb les perspectives del manteniment de les tensions geopolítiques i tot després que Donald Trump hagi considerat inacceptable la resposta de l'Iran. Ha escrit en xarxes que no li agrada i apunta que intentarà fer pressió sobre el president xinès Xi Jinping, aliat de l'Iran. Acaben de confirmar que viatjarà dimecres per a reunir-se amb ell. Trump considera inacceptable que l'Iran vulga l'alçament de sancions, la fi del bloqueig nord-americà, així com quedar-se amb la gestió de l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. Segons l'agència Tasmin, pròxima a la Guàrdia Revolucionària iraniana, este seria el contingut de la resposta. Respecte als atacs d'Israel contra el Líban, Benjamin Netanyahu assegura que encara no ha acabat al Líban.
3: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
2: I que a l'Iran cal desmantellar les possibilitats que tenen d'enriquir l'urani. Al Pakistan, el vicepresident dels Estats Units ha arribat per a tindre converses de pau amb l'Iran, però no han avançat amb un acord.
4: The bad news is that we have not reached an agreement.
2: Les postures s'enroquen, s'allunya de nou la possibilitat d'un acord per a posar fi a la guerra i perillar el dèbil alto el foc.
5: Som a punt.
6: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, parant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament.
7: El procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
1: Set i 51, amb un minut de retard, però anem amb els esports. Òscar Forés, ens ho perdones per avui.
10: Clar que sí, per supost. El primer no havia de ser d'una altra manera.
1: Arrenquem amb futbol. La jornada 35 en primera divisió ha sigut positiva, podem dir, per als equips valencians, prou positiva. D'altra banda, el Barça es proclamava a nit campió de Lliga.
10: Sí, Alba, campió de Lliga. El Futbol Club Barcelona, que aconseguia a nit el títol que fa 29 en el seu palmarès després de vèncer al Camp Nou l'etern rival, el Real Madrid, amb gols de Rashford i el xic de Foyos, Ferran Torres, els dos en la primera part. L'equip blaugrana celebrarà els títols de Lliga i Supercopa esta vesprada a partir de les 5 amb tota la seva afició. Parlem ja dels equips de la terra. El València assaltava ahir a Sant Mamés i vencia 0-1 amb el solitari gol d'Omar Sadik. El nigerià, que havia entrat en la segona part, va pentinar una centrada lateral de Rioja per donar els 3 punts d'or per a l'equip de Mestalla. Fins i tot amb 0-0, Hugo Duro va estavellar un pal al travesser des del punt de penal. Corberán destacava estos valors de l'equip.
11: Me quedo con la determinación, con la combatividad del equipo, con el compromiso que ha mostrado, con la capacidad de no venirte abajo cuando tienes una acción como un penalti y no consigues acertarlo, con la superación de esa situación difícil.
10: D'esta forma, el València, amb 42 punts, amplia la diferència de punts respecte al descens, que el marca l'Alavés amb 37. Ja només queden 9 punts en joc abans que caduque la Lliga. Pel que fa al Villarreal, l'equip groguet va rascar un empat de la seva visita a Somoix. A Llozer, des dels 11 metres, va avançar els groguets i una errada en l'eixida d'Arnau Tenas va facilitar el gol de Murici per al Mallorca. 6 punts és la renda que defensa el Villarreal respecte a l'Atlètic de Madrid en la taula. Per tant, certificar el tercer lloc, que

0: és el desig de Marcelino, està molt a prop.
1: Tenemos un bonito aliciente por delante, que es intentar quedar terceros. Hoy, de haber sumado dos, casi lo teníamos, tres.
0: I tanquem el futbol amb la primera federació. L'Eldense no va poder passar de l'empat a dos a casa del Cuer, el Sevilla Atlètic, però continua líder amb un punt d'avantatge respecte al Sabadell. Per cert, amb el VAR, la primera part d'este partit va durar més de 59 minuts, una eternitat.
2: Que... El mateix que este informatiu.
0: Sí.
2: Pensava dir-te, però la lliga no descansa, no com la persona.
0: Exacte, ja dia Eugeni Alemany això, efectivament. Demà ja comença la jornada 36. A les 7, tort per al Villarreal, perdó, per al Llevant, que visita el Celta a Balaïdos. Els granotes estan a dos punts de la permanència que marca el Girona, que tanca esta nit la jornada 35 a Vallecas contra el Rayo. Partit complicat, el de Balaïdos. Els gallecs lluiten per un lloc Champions amb el Betis. A les 8 jugarà l'Elx, també fora de casa. Els franjaverds amb la permanència en l'horitzó competiran amb el Betis en la Cartuja i en principi Rafa Mir entrarà en la llista de convocats. El Villarreal rebrà a la Ceràmica dimecres el Sevilla i dijous tancarà el València a Mestalla també a les 7 contra el Rayo Vallecano.
2: I Òscar, en l'esport de la Cistella, els dos equips de València Bàsquet disputaven ahir els seus compromisos en la Lliga Domèstica.
0: Sí, amb diferents resultats i sensacions. En l'ACB, els deixebles de Pedro Martínez, amb moltes rotacions i donant protagonisme a la segona unitat, caigueren per 86-88 contra Baskonia. Els taronja perden la segona posició en la taula i el pitjor de tot és la lesió de Braxton Key, que va rebre un colp al nas i va haver de ser atès en un centre hospitalari. El pròxim partit de la jornada per als taronja serà el que està marcat en roig al calendari. Dimecres contra Panathinaikos, quint i definitiu duel dels quarts de final de l'Eurolliga contra els grecs al Roig Arena, partit que decidirà qui va a la Final Four d'Atenes. No queden entrades ni tan sols de les més cares. Tot esgotat. Fins i tot, València Bàsquet ha habilitat l'auditori del Roig Arena, que està davall la pista, i 1.000 persones ho veuran en pantalla gegant. També s'han esgotat les invitacions. Esperem que tota expectació pague la pena i València Bàsquet es classifique. I d'altra banda, sí, en quant al València Bàsquet de Rubén Burgos, va empatar a 73 a ir a Fontajau contra l'Uni Gerona. Defensava una renda d'un punt, per tant, les taronges es classifiquen per sexta temporada i jugaran la final del títol. A més, també participaran en l'Eurolliga la pròxima temporada. Així valorava Rubén Burgos eixe triomf.
3: Tots l'han disfrutat, igual que la nostra afició. Molt agraïdes a ells i a elles. S'han fet escoltar, han cregut en l'equip i això ens ha, contagiat per a creure nosaltres al final. Estàvem malament, estàvem contra les cordes, estàvem 9 punts a baix, però bueno, hem persistit, que és de lo que va la nostra feina.
0: Així valorava Rubén Burgos i sa victòria i, com diem, anaven de tapades, però al final València Bàsquet lluitarà pel títol de Lliga. Arra.
2: Molt bé, doncs Òscar Forés, gràcies, demà més.
0: Demà més.
2: Adéu. Set i 56, pocs minuts ens queden per a la cultura, però alguns ens queden per davant. L'últim dia de la 61a edició de la Fira del Llibre de València, este diumenge ha sigut també el de més concurrència. Més de 500.000 de visitants han acudit a una cita que comença el 30 d'abril i que, malgrat els dies de pluja, deixa vendes superiors al 1 milió d'euros. Carmen Marc.
4: La diversitat temàtica ha marcat la línia d'una convocatòria que en xifres d'exemplars venuts s'equiparen a l'edició anterior. 1 milió d'euros. La Fira del Llibre de València clausura la seva 61a edició amb un èxit de concurrència. Pau Pertegaz és director de la Fira del Llibre de València.
5: És una fira que ha estat marcada un poquet per els 3 dies que ens ha plogut, per tant no parlarem en aquesta edició d'una fira de rècords, però totes les llibreries, tots els expositors ens estan comentant que, tot i això, les vendes han anat molt bé i segurament tornaran a estar per damunt del 1 milió d'euros.
4: Públic intergeneracional que ha visitat el Jardí de Vivers de forma multitudinària. Més de 500.000 de visites al llarg de 10 dies de certamen. La pluja ha sigut un element inesperat que ha alentit el creixement d'una fira que amb més expositors i vora 200 presentacions de llibres preveia un any de rècords. Entre els autors de més èxit, el periodista d'Alberic, José Luis Sastre, per la seva última obra literària, Plomo, o el fenomen editorial de l'escriptora gallega llega Lucía Soya Sobral, Comeràs Flores. En València destaca l'interès per la novel·la històrica La llotja de la seda, de l'autor de Cocentaina, Juanfran Ferrandiz.
2: Bé, tancar la Fira del Llibre de València, però Tenim un altre esdeveniment literari en marxa. Comença València Negra. Imma Vijuescas, hola.
6: Bon dia. Així és, del 18 al 24 de maig podrem gaudir de la 14a edició de València Negra, un festival cultural de caràcter internacional on es reuneixen desenes d'escriptors per a celebrar activitats diverses al voltant d'esta literatura de suspens, clubs de lectura, teatre...

0: concerts, tallers, en esta nova trobada i en esta edició un apartat dedicat a l'escriptora Agatha Christie, que complís mig segle de la seva desaparició. I també n'hi hauran diverses activitats i passaran autors com ara Juan Gómez Jurado, Lorenzo Silva, Vicente Garrido, Arantxa Portavales, entre d'altres. Santiago Díaz és codirector de València Negra.
1: Bueno, pues este año tenemos un gran programa desde el 18 hasta el 24 de mayo con actividades, con encuentros con escritores como Juan Gómez Jurado, Lorenzo Silva, Marta Robles, algunos extranjeros como Antonio Mancini, Edgar Sudardurdó, actividades relacionando la música y las letras en el Loco Club, podcast de True Crime en directo y un montón de cosas más que está todo en valencianegra.com.
2: I tanquem amb Bob Marley, perquè avui fa 45 anys que va morir, Imma.
0: Sí, l'11 de maig del 1981, amb 36 anys, moria a Miami el cantant de reggae Bob Marley, llegendari músic jamaicà que va morir de càncer. El cantant va ser una figura central del reggae i símbol cultural de la música que va transcendir de Jamaica. Bob Marley es va convertir en un representant d'una música que encara avui transmet bones vibracions, ja que promouen l'amor, la pau i la igualtat.
2: Amb Bob Marley arribem a les 8 en punt del matí, moment per a saludar els companys d'Amunt Avall i saludar Sergi Olcina. Sergi, bon dia.
3: Bon dia, Alba, què tal? Veig que tu no tens tos ni res d'això, de tot el que estem parlant.
2: Etcètera. El que tenim són ganes de saber què teniu en Amunt i Avall i d'escoltar ja eixes hores de magazín. Doncs
3: pues mira, precisament, parlant de l'Ondius, eixe vaixell afectat pel brot d'andavirus, dir que estos dies hem estat parlant precisament d'això i l'altre dia Alfredo Corell, el viròleg que vam entrevistar divendres, ja mos va dir que hi ha molt de mitjà de comunicació que està enviscant la situació amb sensacionalismes. A nosaltres no es va renyir, queda tranquil·la. I, bueno, entre altres coses, estarem pendents d'aquest desembarcament, que, si no m'enganye, estarà encara en procés fins esta vesprada. De totes formes, després de l'advertència de Corell, sí que hem volgut tirar un poquet del fil i anem a desmenuçar un poquet, no només el que anem dient uns i altres i, sobretot, anem autoequivocant-nos, sinó també anem a desmenuçar un poquet les històries i aules que giren entorn a aquestes qüestions, especialment les derivades de virus, contagis, epidèmies i pandèmies, que cadascú maneja el seu interès i conveniència, i acaben fent més mal que una pedrega. Vamos, els bulos. No deixarem de tocar el carrer, especialment avui, perquè la situació està molt candent amb les reivindicacions de la comunitat històrica. Per cert, segons publicava fa unes hores Héctor San Juan en l'edició de la Comunitat Valenciana de La Vanguardia, cal remuntar-se a l'any 88. Això és el segle passat, encara que parega que no, per trobar una protesta semblant. Aleshores, a nivell estatal, es va convocar una aturada de 2 dies que va ser secundada per una gran majoria de docents i que va tenir, després de més de 20 jornades de vaga. Bueno, pues la d'avui és una convocatòria sense data de finalització que amenaça de precipitar el final de curs si la Conselleria d'Educació no sabia negociar i arriben, entre tots, a un entente. I tot amb les proves d'accés a la universitat a punt de celebrar-se. Així que això i unes quantes coses més en 6 hores de ràdio que pràcticament han començat a partir d'ara, Alba.
2: Doncs vos donem els comandaments de les zones, totes vostres, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Nosaltres tornem demà, adeu.
3: Fins demà, bon dia, adeu.

Deia jo a aquestes hores, 8 i 3 minuts, que cap arrere ni per a prendre impuls, una dita popular que enfatitza eixa determinació d'avançar sempre, evitant retrocedir o estancar-se en el passat, fins i tot per a guanyar força. Això significa, sabeu què, amics i amigues, mirar cap avant amb firmesa, deixar anar allò que ja va passar i concentrar-se en el progrés i, sobretot, allò que puga vindre en un futur.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Salutacions, amics i amigues, que mos escolteu cada dia i especialment a qui a partir d'ara matineu amb nosaltres. 6 hores de ràdio per davant a través de totes les senyals de la Ràdio Autonòmica Valenciana en les 3 províncies, Castelló, València i Alacant, i també internet. Saludar a aquells que formeu part d'esta família matinal d'Apunt Ràdio i donar-vos la benvinguda al magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: És, sens dubte, la nota d'actualitat del dia. La vaga indefinida convocada pels sindicats STEP del País Valencià, Comissions Obreres, UGT i CESIF del professorat en l'ensenyament públic no universitari, que comença avui dilluns a la nostra comunitat autònoma, amb piquets informatius als centres educatius i manifestacions previstes a València, Alacant i Castelló. També Elx serà a partir de les 12, en qüestió d'hores. Els sindicats reclamen una millora de les retribucions del professorat, ja que asseguren que el personal docent valencià es troba a la cua salarial de l'Estat i denuncien que la part autonòmica del salari no s'actualitza des del 2010, tot i que ja van intentar negociar amb l'anterior govern del Botànic. A més, exigeixen mesures sobre infraestructures, reducció de ràtios i protecció del valencià, entre altres reivindicacions. La mesa sectorial d'educació celebrada dijous passat, que inicialment havia de tractar qüestions burocràtiques, es va ampliar a petició sindical i es plantejava com una última oportunitat per a evitar la vaga. No obstant això, els representants sindicals van rebutjar la proposta econòmica de la conselleria, que contemplava una pujada progressiva de 75 euros bruts mensuals fins a 2029, aproximadament 25 euros més cada any. Però després de la reunió, els sindicats van qualificar l'oferta d'indigna i irrisòria.
1: Irrisòria. Sense tindre en compte lo que puga pujar el IPC en eixos anys.
2: És indignante 1.050 euros cuando la pérdida de poder adquisitivo cuantificada que tenemos los docentes valencianos es entre 4.000 y 6.000 euros anuales.
3: Animarlos a que participen masivamente en la vaga indefinida de la setmana que ve, perquè amb esta actitud i amb este bloqueig no hi ha voluntat de negociació en absolut.
0: La Generalitat també ha fixat servicis mínims per a garantir el funcionament dels centres durant esta vaga, especialment en segon de batxillerat, una decisió que els sindicats han recorregut davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en considerar-los abusius. Demà dimarts els sindicats han programat una enganxada de cartells reivindicatius als municipis durant el matí. De vesprada hi haurà nous tancaments als centres i punts d'informació tant als centres educatius com en diverses localitats. Dimecres estan previstes concentracions davant del Palau de la Generalitat a València i també davant de la Casa de les Bruixes a Alacant i a la Casa dels Caragols a Castelló. Totes a les 12 del migdia. Les protestes continuaran també dijous davant de la Conselleria d'Educació i les direccions territorials d'Alacant-Castelló i també al migdia. El calendari culminarà divendres amb una gran manifestació unitària a València al migdia i els sindicats han previst també una assemblea general de valoració durant la vesprada. De totes formes, els sindicats convocants de la vaga indefinida del professorat en l'ensenyament públic valencià recorren davant del Tribunal Superior de Justícia, com us he dit, de la Comunitat Valenciana, els servicis mínims fixats per la Conselleria d'Educació, especialment els referits a segon de batxillerat, perquè consideren que són abusius i excessivament restrictius. Per la seva part, la Conselleria d'Educació ha defès els servicis mínims fixats per a la vaga indefinida i ha apel·lat tant al professorat com a les organitzacions sindicals perquè es garantisca el seu compliment. El Tribunal Superior de Justícia ha de pronunciar-se en les pròximes hores sobre si avala o modifica els servicis mínims plantejats per la Conselleria als sindicats.
4: Nosaltres estem oberts a negociació i a poder parlar, clar que sí.
0: La proposta definitiva remesa per la Conselleria establix que en segon de batxillerat tindran la consideració de servicis mínims els actes imprescindibles per a l'avaluació final ordinària i extraordinària, qualificació, firma d'actes, publicació de resultats i tramitació de reclamacions o documentació necessària per a l'accés a l'EBAU. De fet, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, assegurava que les mesures s'han establit amb l'objectiu principal de no perjudicar els més dèbils en este conflicte, que són els alumnes, especialment els de segon de batxillerat, que es juguen les proves d'accés a la universitat. Ja ho dia també el president Pérez Llorca.
5: Hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supòs que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat.
0: La Generalitat justifica les mesures per la necessitat de garantir el dret a l'educació i evitar situacions de desigualtat o indefensió acadèmica irreparable per a l'alumnat que ha d'accedir a la PAU. El document de la Secretaria Autonòmica d'Educació també assenyala que el seguiment de la vaga, sense una prestació mínima del servici educatiu, podria perjudicar el dret a l'educació de l'alumnat i afectar les famílies en un dia laborable. Són les 8 i 9. Mentre això passa, en València s'ha pres la decisió de posar en marxa per primera vegada un servici de biblioteques municipals obertes les 24 hores durant la temporada d'exàmens. Per tant, 5 centres de la ciutat estaran oberts de manera ininterrompuda entre el 15 de maig i el 14 de juny, inclosos els caps de setmana.
6: Bueno, sabemos que la etapa de exámenes es complicada para vosotros y por eso desde el Ayuntamiento de Valencia queremos ayudaros para que vaya bien, para que estudiéis, para que tengáis el máximo horario posible de estudio en las bibliotecas. Por eso mismo hemos abierto el proceso para abrir 5 bibliotecas municipales de momento, 24 horas al día, de forma ininterrumpida e incluso fines de semana. Lo haremos en periodo de exámenes mayo, junio, diciembre y enero. De momento abriremos 5 bibliotecas municipales con estas condiciones, que serán San Marcelino, Patrais, Rancapins, Benimaclet i Beniferri.
0: L'objectiu és oferir espais públics d'estudi durant un dels períodes acadèmics amb més demanda per part de l'estudiantat valencià, especialment benvingut en un moment un poc complicat per a ells, com són aquestes vagues. I d'una cosa passem a una altra, perquè la 61a edició de la Fira del Llibre de València ha tancat este diumenge als Jardins de Vivers amb una gran afluència de públic en l'última jornada i unes primeres estimacions que apunten a més d'un milió d'euros en vendes, unes xifres similars a les de l'any passat, tot i els canvis en l'oratge. El bon oratge d'última hora, això sí, i el caràcter festiu de la jornada omplien els corredors del recinte en el dia de clausura d'una edició marcada per la pluja durant diverses jornades, com vos diem. Tot i això, des de l'organització valoren positivament el desenvolupament de la fira d'enguany.
7: És una fira que ha estat marcada un poquet per els tres dies que ens ha plogut, per tant, no parlarem en aquesta edició d'una fira de rècords, però totes les llibreries, tots els expositors ens estan comentant que, tot i això, les vendes han anat molt bé i segurament tornaran a estar per damunt del milió d'euros.
0: Després de més de 200 activitats culturals relacionades amb el món del llibre, entre les autores que més expectació generaven estava la valenciana Alice Kellen, nom literari de Sílvia Herbàs, que congregava llargues cues de lectores. L'autora assegura que és molt bonic tindre moments com estos de connexió, reivindicant, això sí, la trobada directa amb els lectors.
8: Des de 5 del matí. Hem vingut a les 8 del matí, portem així moltíssimes hores.
9: Súper emocionada de por fin conocerla.
10: Es verdad que es muy bonito estos puntos, estos momentos de conexión, como son las ferias del libro, ¿no? Y que los libros salgan a la calle.
0: També la mallorquina Joana Marcús reunia seguidors des de primera hora de la matinada als Jardins de Vivers. Un altre dels noms destacats d'esta edició ha sigut el de l'autora galega Lucía Solla Sobral, convertida en fenomen viral en xarxes socials gràcies al llibre Comeràs Flores. L'escriptora atribueix esta repercussió a la identificació que moltes lectores han trobat en la seva història.
11: Creo que esa viralidad fue a causa de la identificación. O sea, de repente muchas lectoras se sintieron identificadas en Marina o en Diana, o sea, la protagonista o en su amiga, y eso hizo que creciese tanto.
0: Pel que fa als llibres més sol·licitats, Pau Pertegaz destacava la diversitat de títols i gèneres presents en les vendes d'enguany. Entre les obres més comentades, La llotja de la seda. El seu autor va passar per este programa. També llibres de José Luis Sastre i Lucía Solla Sobral, així com en valencià, els llibres vinculats al grup La Fúmiga.
7: Per exemple, La llotja de la seda, La lonja de la seda en castellà, que saben-ho molt bé, de Juan Francisco Ferrandiz. José Luis Sastre i Lucía Solla amb Comeràs Flores han tingut moltes vendes i en valencià també destacaria els llibres dedicats al grup de música de La Fúmiga.
0: Però anem a contextualitzar, perquè l'estiu s'acosta i molts municipis valencians es preparen per a incorporar els servicis de socorrisme a les seues platges, molt necessaris. Tot per evitar casos com els que es vivia esta mateixa setmana a Dénia, on un bomber fora de servici va alertar que un banyista anava a la deriva a 300 metres de la costa. Afortunadament, la ràpida actuació va evitar l'ofegament de l'home.
12: Al final, la majoria d'ofegaments que hem tingut en els últims anys són en platges no vigilades o antes de que comence el servei.
0: La seguretat és desigual, segons els arenals. Si Benidorm, en la Marina Baixa, cobreix la vigilància tot l'any, Gandia li segueix obrint la temporada des del 15 de març fins a la tardor.
13: Són 800.000 euros d'inversió de l'Ajuntament de Gandia i 40 efectius.

0: desplegats en totes les quatre platges de la ciutat de Gandia, prestant aquest servei de salvament, de socorrisme, d'atenció.
1: Però més difícil ho té Dénia, que obri la vigilància el primer de juny com de juny, si bé hi ha algunes excepcions com València i Alacant, que també el presten durant els caps de setmana de maig.
2: I poc marge de maniobra tenim, sobretot perquè tenim 20 quilòmetres de costa, i això, controlar-ho tot, és pràcticament impossible.
1: A veure, tot i que encara no fa horatge de banyar-se, ja hi ha registres d'enguany de persones ofegades. En són 60 a tota Espanya en el primer trimestre, 3 de les quals s'han produït a la nostra comunitat autònoma. L'any passat van morir un total de 65 persones als espais aquàtics valencians. Eren notícia pràcticament setmana sí, setmana no. Això ha obligat els ajuntaments a invertir en socorristes per a garantir la seguretat de les platges.
3: No n'hi ha un marc que definisca quins mitjos, quant de personal, quan es comença la temporada estival. És algo que les comunitats autònomes deleguen en els municipis. Això fa que n'hi hagi una precarietat general, cursos que es donen que no estan ben desenvolupats, que se poden traure online un cap de setmana.
1: Ja ho haveu escoltat, les comunitats autònomes tenen que delegar aquests aspectes en els municipis, que moltes vegades tenen inconvenients o falta de recursos per a gestionar efectivament la seguretat a les platges. A més, des de la Federació Valenciana de Salvament i Socorrisme demanen campanyes de conscienciació perquè no es perga el respecte a una mar en moltes vegades traïdora. Bé, però de totes formes, si parlem de la nostra comunitat autònoma, tornem a revalidar un any més el pòdium com la comunitat autònoma amb més quantitat de banderes blaves al litoral. En este 2026 són un total de 174 distincions distribuïdes en un total de 48 municipis, en concret les platges en obtenen 152, els ports esportius 20 i les embarcacions 2. Són les dades que feien públiques la setmana passada l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, promotora de la idea i que cada any reconeix les millors platges pel bon estat de l'aigua, l'any nivell dels servicis i la seguretat dels banyistes. Entre els 10 municipis de tota Espanya amb més qualitat de banderes blaves hi ha 4 valencians: Orihuela, Cullera, Dénia i Torrevieja. La comunitat valenciana, per tant, incorpora 3 noves platges amb el distintiu de bandera blava, com són el Pla de la Torre, a Almassora, i el Brosquil, i el Marín de Sant Llorenç, tots dos al municipi de Cullera. Per tant, enguany, encara que no tot són bones notícies, ja que d'acord amb l'índex d'AEDAC, dos espais pendents perden la distinció i són la platja del Cabanya a la València i la Cala de la Fustera a Benissa. Però de totes formes, Espanya bat un nou rècord i eleva la distinció en 44 platges més que en 2025, cosa que està molt bé, ja que sumem 794 platges. Per cert, si la vostra reserva o salvavides és alguna que altra joia que teniu per casa, deveu saber que el preu de l'or continua a l'alça en plena temporada de bodes, batejos i comunions. Una situació que ja afecta tant el sector de la joieria com els consumidors. En l'últim any, atenció, el gram de l'or ha passat d'uns 95 euros a prop de 130. És a dir, una revalorització que afegeix les pujades acumulades des de l'any passat, 2025.
4: En los últimos 2-3 años, prácticamente el coste de inversión para poder trabajar el oro se ha triplicado. Y eso genera dentro de las empresas muchos cambios, pues a nivel de flujo de caja.
1: L'encariment també es reflecteix en els preus finals. D'acord amb dades del sector, una medalla de comunió que al 2007 costava de mitjana 90 euros arriba ara als 600. És quantitat d'or.
5: Antes no estábamos muy acostumbrados a vender piezas de 9 quilates o de 14 quilates y ahora pues salen bastante a menudo porque la gente quiere seguir comprando ese tipo de productos, de objetos, porque tienen un valor sentimental muy importante.
1: Una altra tendència creixent és la reutilització de joies familiars. S'assegura que en el cas de les bodes moltes persones porten peces antigues perquè tendeixen a readaptar-les.
5: Que con el tema de las bodas pues son joyas de familia, joyas antiguas que ahora se lleva todo mucho lo vintage, o bien tal cual las llevan o bien las traen al joyero para que se las readaptemos y se las rediseñemos actualizándolas un poco que las puedan llevar.
1: Davant de l'encariment de l'or, altres materials com l'argent, el platí, el zirconi o el titani també podríem dir que han guanyat presència en el mercat vinculat a les celebracions. Així que deixarem ahir la nostra caixeta de reserves en cas de que tinguem algun anell, alguna polsereta, algun rellotge o, com antigament, alguna dent d'or d'algun dels nostres avantpassats que teníem guardada i que no deixa de ser una inversió. Bé, en el

0: Capítol devocional i festiu, la passió per la Geperudeta va tornar a envair la ciutat de València. Ahir diumenge va tindre lloc la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, un seguit d'actes que han remès l'homenatge a la patrona del Cap i Casal i que congregaren milers de valencians i valencianes. Ho vam contar també a través d'esta casa i vam estar presents vivint un dia tan emotiu com ixe. Este crit es va escoltar moltíssim des de primera hora del matí, des del moment en què s'acabava la missa d'infants. Una missa d'infants que era la que començava la jornada d'ahir diumenge i que va ser oficiada per l'arquebisbe de València, Enrique Benavent. A l'acte assistien el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, entre altres autoritats, que es donava de nou un bany de masses, com van veure en eixa plaça de la Mare de Déu. En la celebració litúrgica també estava la representació infantil, com no podia ser d'altra forma, i festiva de la ciutat, encapçalada per la Fallera Major Infantil de València, Marta Mercader, i la seva cort d'honor. Una missa d'infants, per cert, que va comptar amb la participació de l'Orquestra Simfònica del Conservatori Municipal José Iturbi i que estava dirigida per Vicent Julià, la coral Joan Baptista Comes, que commemora el 70 aniversari amb la direcció de Cristina Contreras, i l'Escolania de la Basílica, dirigida per Luis Garrido. Va ser tot un esdeveniment en el que es van concentrar milers de persones. Arran de tot això, també podien contar a vos a aquestes hores, 8 i 20 del matí, que els comerços d'indumentària valenciana i les botigues de records estan vivint estos dies, precisament, i això encara dura, una activitat intensa amb motiu de la festivitat de la Verge dels Desemparats, que ahir acabava. La passió per la patrona de València es tradueix també per una gran varietat de productes que porten la seva imatge i que cada any guanyen adeptes. La Mare de Déu es pot visitar a partir d'ara a la Catedral de València, a tot això. Però estem parlant de nines, peluixos, ventalls, bosses, necessers, polseres o agulles, que formen part d'una oferta cada vegada més extensa. I una de les propostes més cridaneres és, entre altres, la família de peluixos inspirats en la Mare de Déu, coneguda com Amparín.
1: Esta és la família de peluixets que tenim de, inspirats en la nostra Mare de Déu, anomenat Amparín, i està en tres versions. El Dudú, que és per a xiquet, per a bebè, que porta un cascabel dins, el colgant y el peluche gran.
2: Para jugar con él cuando están en el carro de pequeñitos, para hacerles compañía cuando duermen.
3: Pues para que proteja a nuestro hijo.
0: Moltes famílies els adquireixen, podríem dir, pensant en els més menuts, perquè els acompanyen en el dia a dia, o amb la voluntat simbòlica que la patrona els protegisca des del primer moment. La presència de la Mare de Déu també ompli balcons i complements tradicionals. Ho ha pogut veure estos dies i encara mantenen allí la seva presència, penons, calces o agulles que es converteixen estos dies en autèntics símbols de devoció.
4: Perquè és una, com si diguem, un amulet, una devoció a la Verge.
3: I he vingut a per este broche de la Verge dels Desemparats perquè demà isc en la processió.
0: Molts dels qui entren estos dies i han accedit a les botigues, el que fan és buscar un detall concret per a lluir-lo, com heu escoltat durant la processó d'ahir, quan els actes centrals de la festivitat són una manera vàlida i visible de mostrar la seva vinculació amb la patrona de València. A les botigues també de records del centre històric, el merchandising religiós es multiplica i es multiplica prou.
5: Tenemos lo que es las cintas de la Virgen, tenemos abanicos, tenemos los bolsos, neceser...
0: Molts aprofiten per emportar-se un record, fer un regal o sumar una nova peça a una col·lecció que, en molts casos, passa de generació en generació. També per als turistes que visiten la nostra ciutat i que es veuen atrets per este tipus d'articles i d'objectes. Però per a molts valencians, la festivitat de la patrona és una cita marcada en roig en el calendari, i tindre algun d'estos objectes, més enllà del seu valor material, és una manera de mantindre viva una devoció que forma part de la identitat col·lectiva. Ara voldria parlar-vos, a aquestes hores, de Marco Maceda. Marco és una de les figures amb més projecció internacional dins de l'art urbà contemporani. Com a regal vinculat a la gira de Rosalía, la seva productora ha confiat en el talent d'un artista de Castelló de la Plana com és Marco. Per a Maceda, el procés partís sempre d'una connexió emocional amb el personatge retratat. Assegura que Rosalía li pareix una visionària i també destaca que en este cas li ha resultat especialment senzill traslladar al llenç l'energia que la cantant desprèn.
6: Rosalía me parece una visionària. M'és muy fácil demostrar toda esa energía que tiene.
0: Amb només mig rostre, l'artista ha sigut capaç de condensar tota la força escènica i expressiva de

0: revisa ahora 4 décadas de trayectoria en un documental, Los mejores años de nuestra vida. Una producción dirigida y escrita por la Alacantí, Charlie Aznaiz, amb Alberto Ortega. El documental compartís títol amb la gira commemorativa amb què la banda celebra els 40 anys de carrera i que també passarà per la nostra comunitat autònoma. La producció recorre l'evolució del quartet madrileny liderat per David Summers, des dels inicis als escenaris de 1984 fins a la consolidació com a fenomen musical, però també generacional.
1: Nosotros no nos podemos quejar. O sea, hemos tenido una vida increíble. Ha sido un privilegio poder disfrutar de la música durante tantos años y sobre todo del cariño del público. Y nuestra carrera ha sido absolutamente envidiable, ¿no? Impecable, ¿no? Pero ya es algo insólito, ¿no? Que mantengamos nuestra amistad después de 50 años. No, pero no la perdimos del todo, en realidad. O sea, fue un distanciamiento, pero no nunca una ruptura. Nosotros nunca nos enfadamos entre nosotros, jamás. Cuando nos separamos fue por agotamiento y por estamos como atorados, ¿no? De lo que había significado Hombres G hasta ese momento. Fue muy intenso, ¿no? Pero nuestra amistad siempre permaneció.
0: Amb cançons de pop rock senzill i melodies fàcilment reconeixibles, la banda va aconseguir una gran popularitat, recordeu, i sobretot ho recordem, els que ja estem per damunt dels 50 durant la dècada dels 80. Després d'una separació, als anys 90, el grup es va reunir de nou amb l'arribada d'este mil·lenni i ha continuat explotant el component nostàlgic del repertori. De totes formes, el documental reflexiona precisament sobre esta permanència i sobre la relació sostinguda amb diverses generacions de seguidors. Per als autors, la clau no ha sigut reinventar-se, sinó mantindre viu un repertori associat a la memòria sentimental de bona part del públic.
2: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca.
0: Charlie Aznaiz i Alberto Ortega ja havien treballat anteriorment en documentals centrats en figures de la música espanyola com Rafael. Amb Los mejores años de nuestra vida, tornen ara al gènere musical per a retratar una banda que 40 anys després del debut, com vos diem, continua omplint escenaris. I parlant d'escenaris, quasi 2.000 adolescents han estrenat estos dies el musical Intergalàctica a Gandia, una nova edició del projecte Com sona l'ESO, que enguany pretenia reflexionar sobre l'individualisme del món actual.
3: És un projecte educatiu que posa en valor la música, l'educació artística, des de com entenem l'educació, la nostra educació pública, que es fa extensiva a la nostra manera d'entendre el món.
0: És una actuació que s'assaja en multitud dels instituts valencians. Enguany han participat un total de 83 centres des del passat octubre, tot això, i que pretén traure fora de l'aula tot el treball efectuat pel professorat i l'alumnat al llarg de l'any i oferir, per tant, una oportunitat als adolescents de representar música en directe damunt de l'escenari.
4: Tots els instituts ho preparen per separat durant tot el curs, des d'octubre assajant fins ací.
5: Els joves també podem fer moltes coses i també podem treballar per crear una obra d'art tan bonica.
6: Fa una crítica molt important de la societat actual. En 3 dies s'ajunta tot i és el primer cop en tot l'any que s'ajunta i després és molt bé sempre.
0: Este entusiasme els va espentar a unir les propostes que treballaven en l'aula per a donar a conèixer tot el que es podia aconseguir amb alumnes de qualsevol condició social, cultural i de nivell acadèmic amb el comú denominador d'una matèria a la qual molt a menut se li minva importància. I això és la música. Parlem un poquet de cine també, perquè la pel·lícula O Agente Secreto es va convertir este dissabte en la gran triomfadora de la 13a edició dels Premis Platino celebrada a la Riviera Maya de Mèxic, un lloc espectacular. Allí va obtindre 7 guardons, entre ells el de millor director per a Cliver Mendonça Fillo, millor pel·lícula, i millor intèrpret masculí per a Wagner Moura. A més, Espanya va sumar 3 guardons, el de millor òpera prima per a Sorda, el de millor comèdia iberoamericana per a La Cena, producció en la que participa esta casa, A Punt, i el de millor intèrpret femenina per a Blanca Soroa, per Los Domingos, cinta en la qual interpreta a una jove que sent la vocació religiosa. Però La Cena, rodada i participada per esta casa, també va estar triomfant.
7: Llevall presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Calma per a començar la setmana. Tenim un dilluns amb predomini del vent de ponent que bufarà moderat durant el matí a l'interior al golf de València. De vesprada girarà a component sud.

0: Amb el ponent tindrem un dia assolejat, poca humitat i bona visibilitat. De matí sí que podríem dir-vos que aniran formant-se núvols baixos al racó d'Ademús, a l'oest de la Serrania i a la plaça d'Utiel-Requena. De vesprada creixeran nuvolades al nord, però no deixaran precipitació. Si parlem de les temperatures, pujaran de forma lleugera al litoral. Ambient càlid al migdia, màximes de 22 a 26 graus a la major part de les comarques i més baixes a l'interior nord de Castelló i a l'extrem més occidental de la província de València. Són justet les 8 i mitja del matí.
1: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall. Yeah.

0: No deixem de parlar d'aquell creuer de luxe, el Ondius, que podrà salpar a última hora d'avui dilluns. Abril, bon dia.
1: Bon dia.
0: Després de concloure les repatriacions pertinents.
1: Sí, els últims en descendir del vaixell ahir diumenge eren el grup de nord-americans, 17 nacionals i un britànic que residís als Estats Units. Ja van de camí de l'avió que espera l'aeroport de Tenerife Sud i està previst que enlairen abans que acabi el dia. En total, tal com va explicar la ministra de Sanitat, Mònica García, en roda de premsa, han baixat del creuer un total de 94 persones de 19 nacionalitats. A més, va indicar que en 7 vols viatjaven nacionals de 8 països, mentre que en el de Països Baixos es trobaven a bord fins a 11 nacionalitats. La ministra va destacar que tot s'ha produït amb total normal i seguretat.
0: Més coses, Abril. Feijóo es reuneix avui dilluns amb experts per a abordar els riscos de les xarxes socials per als menors.
1: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantindrà avui una trobada amb la plataforma Control Z per abordar els riscos de les xarxes socials per als menors d'edat. Fons del Partit Popular avancen que Feijóo parlarà amb experts i entitats especialitzades sobre el que consideren un dels assumptes que més preocupa en este moment en l'àmbit educatiu, sanitari i familiar. La trobada tindrà lloc en la seu nacional del Partit Popular al carrer Gènova i tractarà sobre els riscos que suposen les xarxes socials, l'accés a continguts inadequats i l'ús i abús de la xarxa entre els menors.
0: Lucy, bon dia, què tal,
2: bon
0: com
2: dia.
0: Estàs?
2: Molt bé.
0: A banda de les qüestions que hem escoltat del senyor Naranja, que no mos ha deixat indiferents, avui també hem conegut que els Estats Units confirma un positiu lleu i un altre amb símptomes entre els seus 17 repatriats de l'Ondius.
2: Sí, es tracta de dos dels 17 ciutadans estadounidencs repatriats del creuer, els qui, segons ha precisat en un comunicat el Departament de Sanitat i Servicis Humans nord-americà, es troben actualment en camí cap als Estats Units en un vol del Departament d'Estat, viatjant els dos en les unitats de biocontenció de l'aeronau per precaució. Concretament, l'avió traslladarà els passatgers al Centre Regional de Tractament de Patògens Emergents, situat en el Centre Mèdic de la Universitat de Nebraska, en el centre del país, abans de portar els que presenten símptomes lleus a un segon centre d'este tipus en el seu destí final. L'autoritat sanitària ha subratllat, a més, que la seva arribada a cada centre, cada persona serà sotmesa a una avaluació clínica i rebrà l'atenció i suport adequats d'acord amb el seu estat.
0: El Partit Popular també, volíem dir, acaricia la majoria absoluta i ho fa en Andalusia, però ho fa gràcies a l'estancament de Vox i al descens del Partit Socialista.
2: El sondeig de 40DB per a la cadena SER i El País revela que Juanma Moreno podria governar en solitari, que María Jesús Montero empitjoraria els resultats socialistes de 2022 i que pugen les esquerres alternatives. El Partit Popular guanyaria folgadament les eleccions andaluses del pròxim 10 de maig amb un 43,3% dels vots, que li donarien entre 54 i 57 escons, la majoria absoluta són 55, enfront dels 58 que va obtindre en 2022. Repetiria en segon lloc, però a gran distància, el Partit Socialista, que obtindria el 23% del suport i entre 27 i 29 diputats, enfront als 30 que va aconseguir fa 4 anys. Vox, amb un 13,8%, apenas registra un lleuger ascens d'algunes dècimes respecte a les últimes eleccions autonòmiques andaluses i es mou en una forqueta d'entre els 14 que ja té i els 16 diputats.
0: Mare meva, com li anirà la llengua a Montero, que s'endurà un gran disgust si s'entera d'això. De totes formes, Abril, els 5 candidats s'enfronten avui dilluns en Canal Sur al segon debat en la setmana de les eleccions.
1: Sí, la Ràdio Televisió d'Andalusia organitza este dilluns, 11 de maig, el segon debat electoral a 5 de la campanya electoral per a les eleccions autonòmiques, com diem, del 17 de maig. Un debat que comptarà de nou amb la participació dels candidats dels partits amb representació parlamentària, és a dir, Juanma Moreno per part del Partit Popular, María Jesús Montero del Partit Socialista, Manuel Gavira de Vox, Antonio Maillo de Por Andalucía i José Ignacio García de Avance Andalucía. Segons ha indicat Canal Sur, el debat començarà a les 10:45 de la nit i podrà seguir-se en Canal Sur Ràdio i Canal Sur Más, a més de per la televisió.
0: I si una miqueta fora, perquè la Xina, Lucy, confirma la visita de Trump del 13 al 15 de maig amb la treva comercial. Almenys una treva de totes que hi hagi, però també la guerra de l'Iran com a teló de fons.
2: L'anunci arriba apenes 2 dies abans de l'inici del viatge, després de que la Casa Blanca haguera situat la visita en torn d'eixes dates i que Pequín, com és habitual en esta mena d'esdeveniments, no l'haguera confirmada fins a este mateix dilluns. La visita serà la primera d'un president estadounidenc a la Xina, des de la qual va realitzar el mateix Trump en 2017 durant el seu primer mandat. Arriba en un moment d'estabilitat fràgil entre les dues majors economies del món, després de mesos de guerra arancelària que van arribar a equivaldre a un embargament comercial de facto.
0: Havíem escoltat parlar dels inhibidors de senyal en llocs massius on això impediria, entre altres coses, que s'activaren dispositius, no? Però ara, a abril, parlem de quatre autonomies que blinden la selectivitat i ho fan amb detectors de freqüència davant l'augment d'alumnes que copien amb la intel·ligència artificial, per cert, a la que li dedicarem un espai en esta nova etapa del programa.
1: Sí, quatre comunitats autònomes empraran en la pròxima convocatòria de la selectivitat, este mes de juny, detectors de freqüència per a descobrir els alumnes que utilitzen aparells com els nanopinganillos, que no es veuen a simple vista, per escoltar les respostes que els dicten des de fora de l'aula, utilitzant el telèfon mòbil com antena. I aquestes quatre comunitats autònomes són Galícia, Múrcia, Catalunya i Aragó. Vuit autonomies també estudien aplicar-ho en esta edició de les proves d'accés a la universitat, i ahí sí que està la Comunitat Valenciana, a més d'Andalusia, Astúries, Balears, Castella-La Mancha, Castella i Lleó, Navarra i Euskadi, que ha advertit als estudiants que el personal que vigila la prova en tot moment pot fer ús de detectors de freqüències que fàcilment, com diem, localitzen estos dispositius no autoritzats. El castig que els tribunals de la Pau preveuen aplicar als qui siguin descoberts amb estos sistemes és, en general, el més sever i és l'anul·lació de tota la prova, no sols de l'exercici en el qual l'estudiant hagi sigut sorprès. És a dir, que ho tinguin clar, que qui intenta copiar i siga descobert, suspendrà les proves d'accés a la universitat.
0: Com han canviat les coses, en tot este temps, respecte al copiar. A qui li digues que ho fem nosaltres en xulles clavades dins dels bolis, això ja s'ha quedat analògic, no?
2: Jo mai,
0: Prehistòric, tu.
2: En bolis, en la vida.
1: Jo no copiava, Sergi. Tu tampoc. Jo tampoc copiava.
0: Mira, de l'única que vaig a fiar-me és de Marina Perelló. Bon dia, Marina.
3: Fas bé, jo tampoc m'ho copio mai.
0: Tu tampoc t'has copiat mai, veus?
2: La filla de la mestra
3: no podia copiar. La filla de la mestra no pot copiar, Sergi. Això de mai de la vida.
2: No pot copiar.
0: Perquè si no, caguera segur de la pobra
3: mestra. Perquè si no, imagina, m'haurem pillat pel passillo.
2: Quin exemple.
0: En fi, a les 8:37, este tema no m'agrada parlar-lo, però és una realitat.
3: És una realitat.
0: Afortunadament, no m'ha passat mai.
3: I afortunadament té solució,
0: Però és un mal rotllo.
3: Freqüència d'accident de trànsits. Per a evitar-los, a moltes parts del món s'estan prenent mesures amb l'objectiu de reduir este tipus de col·lisions. Un exemple és el que fa apenas uns dies s'estrenava als Estats Units, un pont exclusiu per a animals. Es tracta del Greenland Wildlife Overpass, el major pas construït per a fauna situat just damunt d'una autopista i que espera que es reduïsca atropellaments d'animals en vora un 90%. Este projecte pretén reconnectar els dos costats oposats d'un hàbitat que havia sigut seccionat amb la construcció de l'autopista. Tot i això, els animals seguien necessitant creuar d'una banda a l'altra i això implicava riscos. Per això han construït este pont de 61 metres d'ample per 64 de llarg, amb una superfície que abasteix aproximadament 3.900 metres quadrats. Tot i això, el sistema inclou també no només el pont, sinó altres passos inferiors que dirigeixen animals fins a punts segurs.
0: La veritat és que no és una cosa gens agradable, però la gent no es consciencia massa de que tenim que no només guardar les distàncies de seguretat, sinó també anar a les velocitats que corresponen a cada punt i fer cas de les senyals, perquè ahí entren en joc molts factors. Tu, perquè atropelles un animal, a voltes te'n pots anar de rosetes, però no sempre. Depèn molt la velocitat, de qui és l'animal, el lloc, etc etc. I això està estrictament controlat. Bé, no sé com porteu l'horari.
2: Molt bé, assistem, tu, no? Fresc, bueno, és com una rosa.
0: Has anat a veure la Mare de Déu?
2: No.
0: Pues ha fet un miracle
2: tenia,
0: en tu, no?
2: Tenia una agenda completíssima.
0: A veure, jo esta dona, quan ha vingut este matí, no l'escoltava, no parlava ni res, i ara s'ha produït un miracle.
2: És que m'he pres un caramel. Antibiòtic.
1: Un caramel miraculós.
0: No va dir-ho jo, però ho ha dit Abril. Un caramel miraculós.
2: Estava calladeta per a
1: reservar-me. Bueno, lo important és que ha pogut recuperar la veu per encetar este primer programa del nou horari.
2: Malament, No tenia veu,
0: Però si dius
2: i de
0: això...
2: tant en quan m'hi un gall, raro.
0: Si dius això un dilluns pel matí, que

0: estarà pensant la gent que has fet el cap de setmana.
1: Pues passar-me-ho de meravella.
0: Bueno, xiques, tenim 6 hores, quasi, perquè ja anem a llevar-ne una pràcticament per davant, per a veure-nos unes quantes voltes. No vos canseu massa. Fins ara.
2: Gràcies.
0: Són les 8:40.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Elsports 96.8.
4: De tu a tu.
5: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
6: Atenció, famílies curioses! Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i, fins i tot, transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació, una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar l'arreu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: L'esport que realment t'apassiona.
9: Humo, duro, humo, duro.
10: Aleluya, aleluya, empatonet, empatonet.
8: Sempre al teu costat, passe el que passe.
0: Ara, en un moment, continuem amb diferents qüestions que tenim per davant abans d'arribar a les 9 del matí en esta emissió en directe en la Ràdio Autonòmica Valenciana, Apunt Ràdio. Segons publica les províncies manorres, estem parlant avui d'un dilluns de trànsit complicat en els accessos, sobretot a València, des de primera hora del matí. La xarxa viària que rodeja la capital valenciana presenta embussos molt significatius. El punt de major tensió es concentra en la A7, a l'altura de Picassent, on un accident registrat passat les 7:30 del matí obligava a tancar el carril esquerre i l'Arsen en sentit a València. Això provocava retencions que s'han estès ja durant més de 6 quilòmetres fins a Alginet. Esta mateixa autovia també pateix complicacions en altres trams, com en el Baró cap a Alacant i en el Collada en direcció a Barcelona. És a dir, que la situació no és molt millor en la pista de Silla, que registra també importants embussos des del municipi de Silla, precisament, fins a Catarroja, en sentit entrada a la ciutat, així com algunes detencions i maneres de frenar constants a l'altura de Forn de Alcedo. Per la seva part, també com és habitual, la B30 presenta dos focus crítics, un en Quart de Poblet en direcció al port i un altre en Paterna cap a Alacant. Este últim està de més agreujat per un obstacle fixe en la canyada que manté el carril dret tancat. I una última coseta, els conductors que intenten accedir per la pista d'Ademús, la CB35, també es troben amb trànsit lent des de la Coma fins a Burjassot, mentre que en la pista de Barcelona, la B21, les retencions es concentren en l'entorn d'Alboraia. A aquestes incidències es sumen problemes en la CB30 i en la CB31 a l'altura de Benimàmet, retencions en la A3 des del polígon industrial i fins a l'entroncament amb l'A7 i la presència d'obstacles fixes en la CB500 en el Saler i la A35 en Moixent.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Bé, en un quart d'hora ens plantarem precisament en les 9 del matí. Ho comentàvem a l'inici de la jornada i és la notícia del dia. Els docents valencians ixen al carrer en la que és la primera vaga indefinida en educació valenciana des de 1988, després de setmanes de negociacions amb la Conselleria d'Educació que no han donat els seus fruits. La primera jornada comença amb piquets als centres educatius per al seguiment de la vaga i manifestacions en Elx, València, Alacant i Castelló. Marc Candela és coordinador de l'STEP, el sindicat majoritari del professorat. Bon dia, Marc. Què tal? Com estàs?
11: Hola, bon dia. Molt bé, molt animat.
0: Molt animat. El dia es presenta, com a mínim, molt proactiu, podríem dir, no?
11: Sí. Ara acaba d'arribar un piquet informatiu en Elies Lluís Vives, que no ha fet molta falta perquè no ha entrat pràcticament ningú. Mm-hmm.

0: i bueno, sí, s'estan ja preparant columnes també dels centres per anar a la manifestació tant d'ací de València, de Sant Agustí, com de a la Camp València Castell, i Elx i Castelló. I molt bé, sí, sí, molta activitat avui i moltes ganes d'eixir al carrer i de dir-li a aquesta conselleria que se senti ja a negociar finalment les mesures reals i efectives que demanem.
1: Precisament al Lluís Vives tenim previst enviar algun dels nostres companys per a veure com està la cosa per allí, encara que ja ens acabes de fer tu mitjanament de corresponsal d'unitat mòbil en l'institut. Sobra, per tant, preguntar-te a hores d'hora si teniu aproximació de quanta gent està secundant aquesta vaga.
0: A veure, el seguiment previst és massiu perquè portem ja detectant-ho des del 31 de març, que ja va ser una vaga molt de seguiment, però cada vegada que la conselleria diu alguna cosa, multiplica el nombre de vaguistes. Val? I, per tant, a nosaltres també ens sorprèn que una vaga indefinida hi hagi tantes ganes de fer-la per part del professorat, perquè jo crec que el nivell de cabreig i de davant de la inacció de la conselleria i de les coses que està fent fa que encara participi més gent en aquesta vaga indefinida, que és inèdita i històrica. Des del 88, com bé has dit,
1: sí,
0: que no passaven per així.
1: Fa un moment, dies, a veure si la conselleria es decideix a negociar. Les negociacions el dijous no van acabar molt bé, ara, si voleu, mos ho contes. Però quin és, en estos moments, la relació amb la Conselleria d'Educació?
0: La relació és, bé, nosaltres tenim els micròfons oberts, els correus electrònics oberts, però quan la consellera vulga tornar a convocar-nos a una reunió, perquè, des del 25 de setembre que li estem demanant negociar estos sis punts, que ara si vols explica,
1: sí.
0: I de moment no hem tingut tantes reunions sobre aquesta qüestió, i les poques que hem tingut sempre era per a dilatar en el temps l'inici de les negociacions. I de fet, realment, des del 25 de setembre, la primera mesura, la primera proposta de conselleria, ens la va dir euros en 3 anys, val? I ja està. Vull dir, de la resta de temes no va fer una proposta, com va dir el president de la Generalitat el dia abans, que la consellera vindria a aquesta mesa de negociació amb una proposta de tots els temes que reclamem, sí. I només va vindre amb una proposta clarament insuficient per el tema d'increment retributiu. I ja està, val? Dels altres temes que són reducció de la ràtio, reducció de la burocràcia, millora de les infraestructures, recuperació de les plantilles retallades i el tema de la llengua, el tema del valencià, d'ahir no sabem res. Per tant, no hi ha tanta negociació com vol fer vendre la conselleria, ni de lluny.
1: El puc fer una pregunta totalment objectiva, sense ànim de res. Estos dies, veient els plens de les Corts i veient algunes declaracions, hem vist com, entre altres coses, s'ha comentat, no? Més d'una d'elles, que això ja es va portar en diverses ocasions al govern del Botànic, que vos van remetre en moltes d'elles a dir que, bueno, els vostres salaris, entre altres coses, estaven equiparats al que era la resta del personal, diguem, funcionari del personal públic, no? Quina és la diferència, el pregunte periodísticament, que n'hi ha des d'aquell moment a ara?
0: La diferència entre econòmica o entre...
1: De situació.
0: De situació.
1: I econòmica, vale, clar. Sí, econòmicament, sí. La cosa ha canviat molt per a tots. Això està clar.
0: Val, d'una banda, amb el govern del Botànic també li reclamàvem... nosaltres des de 2007,
1: sí,
0: que no tenim cap augment salarial per part de la Conselleria d'Educació, val? Dels nostres complements autonòmics. Una altra cosa és el tema estatal, que és un altre... És el salari bàsic, es trien i ja està, eh? La resta de complements no... Vale, això per una banda. Després, durant el govern del Botànic, és de veres que sí que els vam demanar, tots els sindicats també, anar incrementant el salari. No ho vam aconseguir, però vam aconseguir altres coses. Vull dir, vam aconseguir un increment de plantilla molt important, vam gestionar la pandèmia, i mentre totes les comunitats autònomes estaven mobilitzades, nosaltres no perquè estàvem... El Botànic ens reunia cada setmana i anàvem acordant les accions per a combatre la pandèmia. Es van recuperar les unitats que va retallar la consellera català en 2015. Bueno, se van fer moltes mesures que ara s'estan revertint també. És a dir, ara estan retallant plantilla...

0: estan fent una sèrie, estan privatitzant, estan fent una sèrie de polítiques a l'hora del PP que van en contra de tot el que van intentar construir durant el govern del Botànic. És de veres que faltava el tema retributiu, i això també és de veres que l'IPC s'ha disparat sobretot a partir de 2020, val? I per tant ja la situació també ara és més inaguantable que fa uns anys. Però bueno, el Botànic hauria d'haver negociat els salaris i no ho va fer, però este govern el que està fent és desmantellar els serveis públics, i per això la gent també està tan cabrejada, perquè estan en la línia de sempre, de desmantellar els serveis públics, invertir en la privada i deixar-nos a nosaltres pues, en dos pams de nassos, com aquell que diu.
1: Ara, una de les qüestions, Marc, i de les principals preocupacions és la situació de l'alumnat de segon de batxillerat, que es poden veure afectats per aquesta situació de cara al final de curs i a les proves d'accés a la universitat. Tot pinta que serà això així, no?
0: A veure, s'han determinat uns serveis mínims que per nosaltres són abusius, perquè obliga tot el professorat de segon de batxillerat a fer les avaluacions. Val? No és habitual que uns serveis mínims, tota una part de la plantilla o un col·lectiu concret estiga obligat a fer els serveis mínims. Nosaltres pensem que n'hi haurien altres fórmules, però bé, en tot cas, siga com siga, el dret a l'avaluació de l'alumne és un dret, igual que el dret a la vaga del professorat és un dret, i els dos estan garantits. Per tant, l'alumnat de segon de batxillerat té garantida la vaga problema. Un altre tema és, clar, que la gent o la conselleria s'intenta acusar de fer mal al nostre alumnat, res, al contrari. Nosaltres, si hem posat aquesta vaga en el mes de maig, la portem avisant des d'eixe 25 de setembre, que estem avisant que aquest escenari era possible. Tenim cartells que ho demostren d'un calendari de mobilitzacions que acabava en vaga indefinida en maig si no se solucionava. Per tant, la consellera no, que deixa de jugar a enfrontar alumnat, professorat i famílies i que se senta a negociar. I no ara, ho hauria d'haver fet fa mesos i no ho ha fet. Per tant, estem en la situació que la conselleria ja sabia que arribaria. I el que ha de fer la conselleria és telefonar-nos avui mateixa i demà centrar-nos en negociar, però amb propostes completes i reals i efectives, no amb les bromes que ens està posant damunt de la taula.
1: Ara parlarem d'alguna d'aixes coses, si vols. Què li diríeu a aquells que pensen o afirmen que s'utilitza la vaga per motius exclusivament polítics i no laborals?
0: Bueno, si se mira la plataforma reivindicativa que portem, que me diguen on està el seu polític, perquè al Botànic també li van convocar una vaga general, perquè va passar molt desapercebuda, però només perquè també la van convocar però no la vam realitzar. Per què? Perquè només de convocar-la el Botànic va reaccionar, val? Això en 2018. I perquè, almenys, els TPB som un sindicat que governa qui governa, el que volem és aconseguir uns objectius, que és la millora de les condicions laborals i de l'atenció educativa. I això governa qui governa, i ho demostrem i ho fem. Ara, el usar això... una vaga indefinida, per l'amor de Déu. Vull dir, això és una cosa inèdita, vull dir... I només de mirar el seguiment que tindrà aquesta vaga, que serà molt alt, ja hauria... I gent que pensa que això és un tema polític, vull dir, què passa? Que tot el professorat és antigovern? Vull dir, per favor, tot el professor el que vol és que li arreglin els seus problemes, com qualsevol altre treballador. Per favor, senteu-se a negociar aquests temes. I sempre ha sigut el no per resposta, pues ara ja estava anunciat des de fa mesos. Per tant, no és un tema estrictament laboral, com mirant la plataforma reivindicativa es veu clarament. Però bé, aquestes són batalles que no anem a entrar nosaltres.
1: Clar, Marc, estos dies també ho hem comentat este matí, n'hi ha diverses accions a partir de demà en les tres províncies, en Castelló, València i Alacant. Si això no és solventa i si no n'hi ha acord, no sé quines altres noves accions de protesta teniu planificades després d'esta primera jornada.
0: Tenim tota aquesta setmana, fins al dia 15 la tenim planificada. Avui n'hi ha manifestacions a les 12 en Elx, Alacant, València i Castelló. Demanen accions més descentralitzades per els centres, les localitats, etc. Dimecres tornem a concentrar-nos en el Palau de la Generalitat i en les delegacions

0: el govern d'Alacantí i de Castelló. Dijous tenim concentració en la Conselleria d'Educació i en les direccions territorials d'Educació, i divendres una gran manifestació unitària així a València Ciutat. No, tot el món ha de vindre a València Ciutat per a omplir els carrers de i estem preparant ja les accions a partir del 18. Si no hi ha una reacció, preparar la Conselleria d'Educació.
1: Pel que fa a servicis mínims, és que en queda molt poc temps, Marc. Proposats per la Conselleria, una de les vostres crítiques és l'obligatorietat del professorat de segon de batxillerat d'acudir a l'avaluació. Com està la situació en aquests moments?
0: Bé, tenim impugnats tots els sindicats això dels serveis mínims. Estem esperant la resposta del Tribunal Superior de Justícia, perquè tenia 48 hores per a contestar, suposem que avui contestarà. Depenent de si ens dona la raó o no, doncs, si ens dona la raó, doncs hauran de renegociar els serveis jurídics, els serveis mínims, perdó, i si no ens dona la raó, s'hauran d'aplicar. Són abusius.
1: Vale. I en aquests moments, quasi per acabar, tu parlaves que esteu esperant la telefonada de Conselleria. Què hauria d'oferir la Conselleria per a desconvocar la vaga?
0: Per a desconvocar-la, evidentment, demà mateixa, o està esperada, com vulgui, una proposta satisfactòria per al conjunt del professorat. Evidentment, no, nosaltres anem a posar a consulta al conjunt del professorat la proposta que pugui fer la Conselleria, perquè hem cridat a la vaga a tot el professorat, i ha de ser el professorat el que decidisca si la resposta de Conselleria és satisfactòria o no. I en funció d'això, pues, ja se desconvocaria la vaga si aquesta resposta, aquesta proposta de Conselleria és satisfactòria. Mentre no sigui satisfactòria, no podem desconvocar-la.
1: Bé, doncs els pares, els estudiants i els mitjans de comunicació, Marc, no es queda més que veure com es desenvolupen aquestes jornades. Esperem que no vagin més enllà de la d'avui, però el més important, i això m'imagino que és el que desitgeu tots, almenys arribar a un entente, a una cordialitat i sobretot a un acord que beneficie a tots, que això és la finalitat d'aquestes coses. No ho sé, a voltes vist des de forma imparcial, ni per a uns ni per a altres, però sí d'una forma, diguem, equitativa per a beneficiar a tots.
0: Sí, no, la nostra voluntat és això, arribar a un acord per a millorar l'atenció del nostre alumnat. És que estem en una situació molt tensa i molt complicada en els centres.
1: Sí.
0: Això és la idea.
1: Això està notant-se. Bé, doncs gràcies, Marc Candela, coordinador de l'STEP. A veure com continua aquest episodi de vaga i, sobretot, vos dia, que tot tinga un desenllaç el més beneficiat per a tots, per a alumnes, per a famílies, per a professors i també per a l'administració. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
0: Moltes gràcies pel seguiment que esteu fent.
1: Adéu, bon dia, fins ara.
0: Adeu.
1: Per cert, donant-li una miqueta de color a tot això i per arribar justet a aquestes hores, anava a dir les 11 i no són les 11, seran les 9 del matí, perquè acabem de començar ara. Estos dies vos vam parlar d'una de les estrenes més multitudinàries que s'han produït al cinema, i és que el rei del pop, tal com va fer en vida, no deixa de collir èxits a les sales de cinema a través de mitjans com Discussing Film o Variety. Es reporta ja que Michael, que és la cinta a càrrec d'Antoine Fuqua, que està protagonitzada per Jafar Jackson, el nebó de Michael Jackson, acaba de superar a Bohemian Rhapsody, la història de Freddie Mercury i en el seu propi joc. I ja és, per tant, la pel·lícula biogràfica musical més taquillera a la història dels Estats Units. I és que desenvolupar un moment i un monument cinematogràfic com este, com ha de ser qualsevol biopic que honore la memòria d'algun artista, no és fàcil. I en el cas de Michael, no totes les intencions i interessos es van adaptar a la idea de que el patrimoni de Michael Jackson, l'entitat legal i financera creada després de la mort del cantant el 2009 per administrar els seus béns, treballarà bé per a la pel·lícula. Així que, de moment, estem en 577, millor dit, 577 milions de dòlars a la taquilla mundial, una xifra que encara es troba per damunt, això sí, dels 911 milions aconseguits per Bohemian Rhapsody a tot el món. Tot i això, atenent a que les projeccions per al rei del pop són entusiastes, i el seu nom continuarà creixent en els propers dies i setmanes. Podrà aspirar a superar la meta dels 1.000 milions de dòlars? Doncs només això. Els productors i Michael Jackson, estiga on estiga, fins i tot en la illa que pensem que estiga, puga aconseguir-ho.

I ara de nou donant el relleu a Alba Requejo per a que actualitze i refresque tot el que portem entre mans, assumptes de vaga, de vaixells i de virus que ara mateix vos arriben.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. La vaga en el sector educatiu comença amb les postures completament allunyades entre els sindicats i la conselleria i a l'espera també de la resposta judicial sobre els serveis mínims, els servicis mínims en el cas de segon de batxillerat, els sindicats han considerat abusius. Durant la jornada d'avui hi ha previstos piquets informatius i també manifestacions en les principals ciutats a partir de les 12 del migdia. Els sindicats majoritaris s'han reunit ja a les 8 d'este matí en un institut de València en aquestes primeres hores de jornada i de vaga indefinida. Escoltem Marc Candela de l'STPB, Gelo Baix, Comissions Obreres, José Seco del CESIF i Kilian Cuerda d'UGT.
2: I una vaga històrica, perquè la previsió del seguiment és massiu. De fet, així, en aquest institut, el Lluís Vives, de moment no ha entrat ningú.
3: Esperem que se secunde massivament, perquè el professorat està bastant esgotat i bastant enfadat en el que des de la nostra contrapart, que és la conselleria, ens estan oferint.
4: L'ambient és de mobilització total. La comunitat educativa i especialment el professorat estan en total unitat i en total mobilització per la vaga. És una cosa inaudita que no havíem vist fins ara.
5: El que volem és que la conselleria d'Educació ens cride, ens porte una bona proposta de negociació i que siga real.
0: La conselleria, per la seva part, assegura que té la porta oberta al diàleg. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McAvoy, ha fet una crida a la responsabilitat del professorat. Ha demanat que l'alumnat no siga considerat una moneda de canvi.
6: Ni siquiera quisieron negociar el tema de la burocracia, que era otro de los que llevábamos en orden del día, y se marcharon de la conselleria sin siquiera escuchar nuestras propuestas.
0: Doncs anem en directe a Castelló de la Plana, on hi ha també convocada una manifestació al migdia. L'Institut Bovalar de la capital de la Plana està Enrique Tena. Enrique, com s'inicia la jornada i on tu et trobes?
7: Sí, efectivament. Estem aquí a les portes del Bovalar, de l'Institut i també del Col·legi Públic Manuel García Grau. Tots ells demanen una reivindicació i comença este primer dia de vaga indefinida. Una vaga que recordem que arriba a les portes del fi de curs. Hem vist també així a molts pares com a les portes del col·legi arribàvem amb els seus xiquets i deien que porten els xiquets perquè vegin aquesta realitat, una realitat en la que volen recordar que és necessari un canvi en l'educació pública. Ara mateix són les 9:02, acaben d'obrir les portes del col·legi públic Manuel García Grau. Alguns xiquets entren, no són molts, la veritat, però a poc estan entrant els xiquets en aquest col·legi de les portes. Comencen així set columnes de tots els centres educatius, instituts i col·legis que acabaran a les 12 en punt en la plaça de les Aules en una manifestació defensant l'educació pública. Recordem que tots ells demanen reforçar la plantilla, una baixada de ràtios d'alumnes a les aules, recuperar el poder adquisitiu, més burocràcia i també promoure l'ensenyament en València.
0: Enrique Tena, gràcies. Mentrestant, els 14 espanyols evacuats de Londres han fet la primera nit a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Sobre l'operatiu acaba de parlar en la ràdio, en Ràdio Nacional, el ministre Ángel Víctor Torres, que n'ha fet un balanç positiu. Torres ha tingut també unes paraules de condol per a amistats i família del guàrdia civil mort d'un infart ahir mentre treballava en este operatiu.
8: Fue que un agente de la Guardia Civil que estaba de apoyo, sufrió un infarto y no pudo superarlo. Por tanto, pésame a los familiares y a los amigos. Y el resto, pues el operativo ha ido según lo previsto y 94 personas ya están en sus destinos, ¿no?
0: El matí ens deixa també la confirmació d'un positiu en un dels passatgers nord-americans evacuats dels Estats Units i d'una ciutadana francesa, que també acabem de saber que ha resultat positiva. Presentava símptomes compatibles des de feia ja uns dies. Sanitat també ha confirmat que la dona de 32 anys ingressada a Alacant ha donat negatiu en la segona prova PCR. La ministra Mònica García va explicar a nit que la segona PCR és negativa, però que en tindre símptomes esta pacient caldria una tercera. Segons ha explicat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, este virus comença a ser contagiós i a evidenciar la seva presència una vegada ja han aparegut els símptomes entre els portadors. D'una altra banda, si a casa nostra ha controlat l'incendi en una fàbrica de teules d'agost, en l'extinció del foc, que anit es va propagar molt ràpidament, han participat diverses dotacions de bombers i la policia local. També es van mobilitzar dos ambulàncies, cap treballador ha resultat ferit, però en el lloc han quedat diversos efectius de bombers per a refrescar la zona. L'evolució, com explica l'oficial dels bombers d'Alacant, César Alcaraz, és bona.
9: Durante toda la noche hemos estado trabajando en el incendio y gracias a la rápida intervención de todas

0: estas unidades, hemos conseguido que el incendio tenga una evolución muy favorable y esperemos dar mejores noticias a lo largo del día.
1: I un apunt pel que fa a les comunicacions. En el ferrocarril s'estan produint retards en la línia C2 de Rodalia de València entre Almussafes i Silla a causa d'una incidència en les instal·lacions provocada de nou pel robatori de cable. És tot de moment. Tenen tota aquesta informació actualitzada en les xarxes socials d'Apunt, també en el web. Així, la pròxima cita informativa ja és a les 10 en punt. Ens deixem de nou amb aquesta segona hora del programa Amunt i Avall. Adeu.
2: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Som la veu de tots. Som Apunt. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.

0: que en qüestions de futbol o d'esports anem a demanar-li a Sants i a la Mare de Déu. No sé, no n'hi hauran coses més...
1: Bueno, de hecho, en Mestalla hay una imagen de la Virgen de los Desamparados.
0: Bueno, el València està per demanar-li a la Mare de Déu, a tots els Sants, o inclús enviar-li un burofax.
1: Bueno, con, però le va mejor de lo que se presuponía,
0: con acuse de recibo y certificado,
1: ¿no?,
0: de contenido al mateix Déu.
1: Ahora sí. Está mejor de lo que ha estado.
2: Incluso a Dani Martín se li pot pregar.
1: Ah, sí, que tuvo el concierto el
2: que
1: viernes.
2: Que sembla més, ¿no?, en nosaltres que algun altre directiu. Bo, mira, són coses, són tradicions també. Parlava Pilar de que és un component absolutament cultural més enllà de la devoció.
0: Sí.
2: El València tots els anys fa aquesta ofrena abans d'arrencar la temporada, crec que el Llevant també la fa. I bo, està establerta aixina i són coses que difícilment canviaran.
0: Bueno, ahir de moment va guanyar, o sigui que no està la cosa malament. Igual fins i tot Lim va posar unes barretes d'incienso al seu déu, encara que ell crec que li la porta
2: massa
0: realment
2: imaginar.
0: Al pairo, no? O sigui,
1: és una
0: imaginar.
1: Empresa més. Quiero decir, al final Valencia para Peter Lim es una empresa más. Es en términos, ahí sí que no es en términos de emoción ni devoción, es en términos de caja y de, ¿no?, empresariales, claro.
0: Sí, fins que pugui desfer-se d'ell i li doni una rendibilitat, ¿no?
1: Creo que Racing de Santander fue hace muchos años, aún estaba José María García, sí. Imaginaros, en activo, cuando ya lo compró un grupo inversor internacional, que entonces nos parecía aquello ciencia ficción, casi como el antivirus.
2: Aquell president que... del Racing almenys anava als partits. I estava,
0: clar,
2: i estava present.
0: Sí, com el del Castelló, per exemple. En fi, com Miquel juga amb l'endesventatge de no veuremos les cares, perquè està en els estudis d'Apunten a la Can conforme dia, vaig a començar demanant-li a ell opinió sobre el tema de la vaga d'avui, que està confrontant, a veure, almenys en opinions, a molts sectors. Als pares, als alumnes, als professors, a l'administració... Com creus tu que va derivar això a partir d'avui, en què ja s'ha fet realitat ixa vaga, Miquel?
3: Bueno, jo crec que la vaga avui serà un èxit, per ser el primer dia. Veurem què passa a partir de demà, perquè bueno, la gent que... És a dir, perdre un dia de sou o dos s'ho pot permetre, a partir del tercer veurem. Però... Bueno, jo crec que així la clau està en a veure quant... A ninguna de les dues parts jo crec que li convé la vaga, a l'administració perquè té que prestar el servei i als treballadors, com he dit, perquè jo crec que més d'una setmana de vaga és difícil per a una economia domèstica suportar-ho, no? Aleshores, jo crec que la qüestió així és saber quan es produirà la reunió, si serà esta vesprà, demà o després demà, quan hi haurà un acord... i si no n'hi ha un acord serà un desastre. Així la gran batalla està en el relat, com en la majoria de les coses, no? A veure com ixen d'esta tant la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Educació, com els sindicats. Jo crec que ningú dels dos pot eixir perdent. Aleshores, cada un intentarà vendre un relat de que jo he complit, o l'altra part de... Bueno, hem aconseguit, si no tot, una part del que volíem. Però jo crec que si dura més d'una setmana la vaga serà un fracàs col·lectiu.
0: Pilar.
1: A ver, yo estoy especialmente por la parte del sueldo absolutamente de acuerdo con Miquel. Ya hablábamos del pasado. Margaret Thatcher las huelgas las combatió precisamente salarialmente hablando. Es decir, la población no puede aguantar. Creo que son 200 euros menos al día, si no me equivoco, de huelga que no se trabaje, con lo cual, pues... efectivamente poca gente se lo podrá permitir. Y enlazo con la última parte de tu entrevista al representante sindical, pues yo creo que en una negociación las dos partes tienen que ceder. La petición de los sindicatos me parece inasumible y de máximos. Una subida salarial de 500 euros ante una población me parece que son 80.000. Es decir, me parece que no hay arca que lo pueda soportar. Y enlazaría con otro debate que a la calle, desgraciadamente, siempre le parece muy lejano, porque hasta la palabra es lejana, que es el de la financiación. La Comunidad Valenciana somos, si no la primera, probablemente, creo que con Murcia, la peor financiada del conjunto nacional. Y eso se traduce. ¿Y en qué se traduce? Pues se traduce en los servicios esenciales. Se traduce. La gente no entiende que estar mal financiado supone ecografías médicas, tratamientos oncológicos,

0: psicológicos, tratamientos neurológicos, educación. Es decir, es que es, eso sí que es transversal en nuestras vidas y no ha habido partido político que haya sido capaz de trasladar a la calle esa urgencia. Cada vez que ha habido una manifestación, y de las últimas ya hace tiempo, ha habido un pinchazo porque no ha habido un apoyo social. Entonces, a mí me parece inasumible que la Generalitat pueda subir 500 euros por 80.000 profesores, porque la situación, además de nuestras arcas, es que lo impide. Dicho eso, pues como tú decías, las dos partes tendrán que ceder y efectivamente pues es un fracaso que no haya una cesión por ambas partes. Y sí que quería dar tranquilidad a la población estudiantil, especialmente a los que van a hacer ahora la prueba de la selectividad, que son los de segundo de bachiller.
1: Però això de la tranquil·litat no serà un poc relatiu, tenint en compte que si ja de per si la cosa és estressant i significa per a ells una pressió afegida, si li sumes a això de la vaga, precisament en la millor de les situacions, pregunto jo, si fora alumne, no estan els alumnes?
2: Per descomptat, els alumnes estan patint i jo crec que queda inclús lleig lo de esgarrifar-se i fer espavents amb que és una barbaritat ficar-ho dins dels serveis mínims. No, home, no. Al contrari, si hi ha alguna cosa que claríssimament ha de ser serveis mínims en aquest cas és garantir la, que es tinguin les notes i puguen anar amb el calendari que tenien en ment els alumnes que van a fer la pau. Bo, jo tinc sentiments trobats, eh? Jo crec que no sóc una persona que es caracteritzi per donar-li l'esquena als treballadors ni molt menys. Crec que hi ha moltes professions en les que la Generalitat hauria de fer un esforç remunerant millor, per exemple el col·lectiu sanitari. Jo crec que alguna cosa ha de fer no sols la Comunitat Valenciana sinó Espanya per a retindre talent que se mos va a altres països, però en l'educació jo tinc sentiments trobats perquè hi ha molta demagogia. Sí, tenim una administració dient que en la seva pujada van a convertir-se en els més pagats, millors pagats d'Espanya, i hi ha uns sindicats dient que estan en la cua dels pagats d'Espanya. Algú està mentint. Tu mires els salaris i el que hi ha és que cobren una forqueta d'entre un mínim de 2.200 bruts, 14 pagues, i 2.600, 2.700. Ja és una professió refugi, la docència, de moltes altres que decideixen anar-se en cavallà.
0: Del periodisme, per exemple.
1: No, anava a dir-ho, quan es va produir així el que es va produir, la majoria dels companys van passar tots a la docència, són professors i professores.
2: Hi ha una... Exacte. I hi ha una circumstància que és un argument de doble fil, que és que la pujada que s'està reclamant és l'autonòmica, perquè hi ha una que sí que és estatal, que s'acaba de produir, de fet s'està aplicant. Això vol dir, efectivament, que la Generalitat Valenciana està sense fer una pujada als seus docents des de fa vora dos dècades, però també que estan rebent un increment salarial que en moltes altres professions, òbviament, no s'està produint. Jo ahir enllaço en el que deia Pilar, que crec que és molt rellevant. Si som una comunitat autònoma que està infrafinanciada, que ens falten entre 3.500 i 4.000 milions d'euros anuals, gastar-se ixe màxim de... El cost anual extra, si se compliren totes les reivindicacions més enllà de la salarial, seria 2.400 milions d'euros més. Si atenem sols al salarial, seria 500 milions d'euros. Això, òbviament, és inassumible. Jo crec que no pel fet de que te facin la vaga ben feta, que és veritat que s'han de fer quan toca i que no cap col·lectiu es manifesta o fa una vaga quan no té una repercussió. Però sol és el mer fet d'això no mos pot portar a no analitzar exactament si és merescuda o no, si s'ha de fer perquè aquest col·lectiu és el més urgent al que se li ha de pujar els salaris, i si estem en una situació global econòmica per a fer això en la Comunitat Valenciana. Jo la veritat que un argument de la Generalitat crec que és molt vàlid, que és el de que estan en la mateixa situació que la tardor darrera i l'anterior i l'anterior i l'anterior, quan no se va produir aquesta vaga.
1: Li ho ha preguntat això precisament quan estava entrevistant-lo, no?, a Marc Candela, que és el coordinador del sindicat majoritari del professorat, no?, i perquè li ho vaig escoltar dir a Pérez Llorca, per exemple, l'altre dia en el ple de les Corts, etcètera, no?, que esta reivindicació, almenys la salarial, ja ve de temps del votant, i que ell va dir que des del 2007...
0: 19 anys, sí, lo ha dicho Dani.
1: Però no s'havia produït ninguna manifestació, o almenys ninguna acció reivindicativa com la que es produeix

0: just en estos moments, ¿no? En la pressió que
1: suposa. Claro, pero además, fíjate, Dani hablaba de una horquilla que es entre 2.200 y 2.700,
0: sí.
1: que claro que defenderemos que todo el mundo tenemos que cobrar más, pero es, una,
2: pares, ¿eh?
1: Pero es una horquilla muy por encima del nivel salarial medio de este país. Es decir, por ejemplo, el salario mínimo son 1.100 y pico euros. La horquilla,
0: bueno, eso
1: la
0: per als que treballen, per als que no tenen res, que estan,
1: sí,
0: en els
1: 400 i tantos o menys, ni siquiera tenemos salario mínimo.
2: I vaig a per davant que és lo ideal, però seria que cobraran el màxim possible i tal.
1: Sí,
2: però
1: en totes les professions, claro.
0: Claro, una coseta, sí, sí. Miquel, no...
1: Y hay que añadir, perdón, ya acabo, muy rápido, hay que añadir un componente, porque determinadas profesiones deben tener ese componente, que es el vocacional. Es decir, igual que en el sanitario, ¿no? Más allá del sueldo, tiene que haber un componente que es,
0: que,
1: sabes, de luego...
0: Si no es, no es un parle vostè, calle vostè, pots intervindre quan vulguis, ¿eh? Y si no, no intervens, no que... deixaran parlar, o siga que...
3: La proximitat d'estar de més a prop del moderador és més,
0: sí,
3: fàcil.
0: Sí,
3: però
0: influïs.
3: Bueno, anava a entrar, anava a entrar. No, bueno, un altre debat, està clar, és el sistema de finançament, i ahí pues, hauria que plantejar-se si el president de la Generalitat hauria prendre... les paraules que van dir els empresaris i per lo menos sentar-se a negociar en la proposta que hi ha. Però jo trobo que una cosa que sí que hi ha que posar damunt la taula és que jo trobo que esta vaga era un poc inevitable, almenys de manera indefinida. És a dir, ja fa temps que sabem les reivindicacions del col·lectiu de docents.
0: Vols dir que en el temps, tard o pronte, en els anys acumulats que portem, això era inevitable. Tenia que passar tard o pronte, no?
3: Sí, és a dir, l'any 24 va haver un dia de vaga, si no recorde mal, i després ha hagut bastants accions de sindicats, és a dir, que fa temps que ve avisant-se. El que jo trobo és que la Conselleria d'Educació tenia uns objectius prioritaris que venien donats pel mandat electoral, que era canviar la llei i pegar-li la volta al calcetí a el que hi havia abans, i les reivindicacions un poc, dir, econòmiques, i no sols les salarials, sinó de millora de centres, de reducció de burocràcia, aixes han anat un poc de costat, fins que s'ha fet insostenible la situació, i d'ahí que la vaga no siga d'un dia i d'un altre, sinó que és indefinida. És a dir, que si no n'hi ha solució, així ens poden tirar pues a lo millor...
0: Si no n'hi ha solució, el curs ha acabat avui.
3: Pero
1: era lo que estábamos diciendo, es decir, vamos a ver, es que hay un castigo, entre comillas, salarial. Entonces, a mí, vamos, me parecería ciencia ficción que estuviéramos ante una huelga indefinida, porque no sé si hay economía capaz de...
2: Molt secundada.
3: Sí, sí, pero ahí aníamos... Per això torna un poc al relat. Si el focus es posa en la pujada salarial, malament per a sindicats. És a dir, els sindicats poden eixir contents d'estar...

0: Hablamos de la ratio y por supuesto, y cuanta menos gente, pero es que yo recuerdo haber sido educada en aulas de 40-45 alumnos.
1: De todas formas, esta semana
0: incluido en colegios privados. Es decir, donde la ratio era...
1: Jo recordo com a molt 32 en l'aula i tal, però volia afegir una cosa.
0: Però ara les ratios estan molt per debajo.
1: El sector estava molt rebolicat, allò d'alçar-se només pel tema salarial em va deixar un poquet estupefacte, sinó que al mateix temps van coincidir els menjadors, crec que va ser dimecres o dijous, i també les guarderies, és a dir, els més menudets, que també es queixaven sobretot de les ràtios, i esta gent es queixava perquè, clar, són xiquets dependents, criatures que tens que canviar-les, que tens que donar-los de menjar, que tenen que dormir, etcètera, etcètera, i que estar per 20, per damunt de 20 o 22, també les senyos, per dir-ho d'alguna forma, els costava molt.
2: Absolutament, i ahir les reivindicacions són molt més justes, eh? Pensa que són un servei que no descansa tant, sí, que en Nadal sí, sí. No hi ha un període tan llarg,
1: ni hi havia més lògic, això, saps?
2: Ni en falles, que els preus, els salaris són, les retribucions són, òbviament, més inferiors, que donen servei amb molta normalitat el juliol, i que clar, jo insistís, hi ha que calibrar, comparar i mirar-ho tot, és a dir, és un col·lectiu que té una bona qualitat de vida, que té un horari molt marcat i que és una hora raonable, que
1: una
2: té unes bones vacances molt superiors a cap altre sector, inclús en l'administració pública, i que el que se li dona ha de ser molt merescut en comparació amb les altres regions espanyoles i en la situació, acorde amb la situació financera que té la Comunitat Valenciana, que és molt dolenta, i que justet un col·lectiu tan gran d'una autonomia que està tan mal i reivindicant un finançament per a fer coses com aquesta, jo no quan tu estàs reclamant una millora salarial en ta casa, per a casa pel sostre. A lo millor hauríem de fer esta força que tenen els treballadors de l'escola per a que aconseguim el finançament que no mos dona l'Estat.
0: És que en la mesa de negociació la conselleria que tiene mucho que decir es la Hacienda.
1: Ara bé, vos faré una altra
0: pregunta. Porque efectivamente la Generalitat tiene muchos hijos. Hablaba antes Dani de la sanidad. ¿Sabéis lo que nos cuesta en años formar a un médico? 10 años. Entonces, formar a un médico nos cuesta 10 años de esfuerzo presupuestario, que son 6 de facultad más 4 de MIR, y efectivamente hay una fuga a otros países europeos porque los sueldos son muchísimo más importantes que en España. Y además con los vuelos de bajo coste, pues entonces todos conocemos médicos que trabajan de lunes a viernes en cualquier ciudad europea y con un vuelo de bajo coste se viene el fin de semana aquí después de un esfuerzo presupuestario de formación de 10 años.
1: Va veure les dades de l'altre dia que es referien als 20 primers llocs i les 20 primeres preferències de les especialitats dels MIR, que els van conèixer a final de setmana. La última era i ja era la 21, el metge
0: de família, sí.
1: I la primera de totes, la de dermatologia,
0: seguida
1: de l'estètica. Perquè
0: és la més rentable econòmicament, claro.
1: Per les poques preocupacions, per la llibertat, per poder compaginar-ho.
0: No, i perquè tiene mucho desarrollo privado. Por ejemplo, hay especialidades, la oncología, donde el desarrollo privado prácticamente es nulo. La radioterapia, lo mismo. Es decir, porque tienen un componente de infraestructura que hace inviable
1: el desarrollo. I les càrregues emocionals anaven també per damunt de tot.
0: Claro, y en neurología. En oncología y en neurología, Miquel, especialmente, ahora, en la unidad de cuidados intensivos. Es lo mismo, las cargas emocionales...
1: Digues.
3: Ara que heu tret aquest tema, i arran de lo que deia Pilar, de que abans ens educàvem en classes de 35 i 40, també hi ha que tindre, i està molt lligat amb això del tema sanitari que acabo de comentar, que és el fenomen generacional. Anem a veure, estem davant d'una nova generació que està incorporant-se als llocs de treball, bé a través de la sanitat o bé a través de l'educació, que no està disposada a determinats escenaris, no? És a dir, si hi ha gent que preferís aquestes especialitats mèdiques i no preferís les de família, o hi ha noves generacions que no estan disposades a suportar classes de 40 alumnes o en unes instal·lacions, diguem, prefabricades, o en unes temperatures de calor, o en una diversitat de

0: nacionalitats en una classe, aquest element ja no hi ha que perdre-lo de vista, perquè les noves generacions no són com les d'abans i, en tots els respectes, no estan disposades a passar per determinats escenaris que van passar els seus pares o els seus familiars. I això no sols es veu en la funció pública, sinó en la privada. Jo suposo que tant Dani com Pilar ho veuran en els nous becaris dels mitjans de comunicació, que és gent que a lo millor sí, té vocació, però no té la disposició a fer determinades coses.
1: No m'heu apuntat Dani o Pilar, a Dani perquè no havia...
0: De nova generació n'hi ha que tindre-lo en compte, sí, d'avui en avant, en totes les professions.
1: Miquel, que dic que Pilar no m'ho ha contat, Dani tampoc, perquè no l'havia vist fins ara, però, per exemple, l'altre company de les tertúlies, que és Àlex Arrón de Guevara, que dirigeix València Extra, a la Canestra i Castelló, sí que m'ha contat de més d'una ocasió que allí la gent li va i el primer que li pregunta és per què va cobrar i quan tindrà les vacances. Això per damunt de què va a fer i altres qüestions d'interès que antes les prioritzàvem nosaltres mateixes, no sé si perquè eren més pavos o...
2: Justamente l'altre dia lo comentàvamos, que les encuestes de la juventud, i és un dato objetivo, no entro a valorar, en primer lugar está ser feliz, viajar está en las primeras posiciones y formar una familia o comprar una vivienda.
1: Bueno, pero si no guanyes un tito no podrás viajar ni serás feliz.
2: Claro, pero bueno, si vives en casa de tus padres, quiero decir, todo es más flexible. El número de profesores exactamente son 84.000, yo había dicho 80.000 de memoria, son 84.000.
0: Sí,
2: decía Miquel, yo Bupicou sí que estudié en un colegio privado. No teníamos aire acondicionado, había un ventilador que estaba dirigido, un único ventilador por aula dirigido al profesor siempre, y no había calefacción. Y donde hacíamos gimnasia, que lo llamábamos el foso, estabas pelado de frío y te cambiabas, no había vestuario, te cambiabas en el baño, donde te quedabas congelado también. Y la verdad es que nuestros padres, claro, como nos enseñaban aquello de la disciplina y tal, pues tampoco a nadie teníamos 15 años, 16, entonces a esa edad pues uno casi que no tiene...
1: Bueno, les coses han canviat molt i també han canviat fins i tot el tracte i les relacions entre professors i pares.
2: Sí, però jo estoy... A ver, acabo de complir 50 años, que no tengo 80 años.
1: No t'ho han preguntat vosaltres, que ho sàpigues. Som elegants i no li han preguntat per la veritat.
3: Abans, quan cadascú ha dit la seva ràtio, s'ha vist un poc la de cadascú.
2: Pero a mí es que me encanta presumir de edad.
1: ¿Te agrada hacerte la mayor?
2: Claro, y sobre todo porque como he nacido dos veces, porque sobreviví a un cáncer, entonces eso todavía es más curricular.
1: Te empodera una miqueta més. ¿Qué volías dir, Miquel?
2: 50.
1: Miquel. Uy, crec que no m'has
3: contat aquest
1: moment. Sí, mos ha caigut o algo.
3: Mira, jo pense que...
0: No, que avui en dia la joventut, a part de saber què vol cobrar...
1: Sí, digues.
0: A part de lo que vol cobrar, vol saber a quina hora eixirà. A quina hora comença i a quina hora eixirà. I si fa un minut més, vol saber si li s'apagarà l'hora extra. És a dir, que les noves generacions volen les condicions molt clares abans de començar a treballar.
3: També dic que són canvis, és veritat que s'està notant, no sé fins a quan se pot generalitzar. Jo tinc dos xics molt joves en el diari i estic encantadíssim amb ells i són una barbaritat, una entrega increïble. Sí que he vist aquestes coses també. Tampoc em sembla del tot roïn que hi ha que se generalitzen qüestions bàsiques, que és veritat que nosaltres a aquesta edat jo crec que tampoc aniríem a cap lloc sense fer aquestes dues preguntes. És veritat que se pressuposa que quan algú és jove hi ha...
1: Espera, explica'm una miqueta això, perquè jo sóc dels que em vaig quedar en el carrer en 40 i pico anys, que no m'agarraven ni de reponedor en el Lidl i crec que m'haguera agarrat a lo que fora, inclús havent-me dit que cobrara... No haguera dit mai quan lliuraré, què cobraré, lo que haguera vingut, benvingut haguera segut, no? A estes edats, dic.
3: Sí, no, jo parlo de quan te fan una oferta, o sea, és a dir, està a l'ordre del dia, no? Si hi ha una negociació laboral, qualsevol professional...
1: Home, si te quieren de Pixar o de Google, pues...
3: Claro. Bueno, però vull dir, no sé com hem acabat així, del tema de la joventut. Jo crec que hi ha... Sí que és una cosa que s'està estudiant molt, que efectivament hi ha un hedonisme superior, una necessitat de la satisfacció en tots els aspectes de la vida, inclús el laboral, i que això fa rebutjar ofertes. Estem veient com hi ha professions, gremis sencers que no tenen successió per una qüestió de que no hi ha apetència, inclús alguns ben pagats. Que
1: sí,
3: això és,
1: sí.
3: Jo crec que és un aspecte molt a subratllar, perquè no sempre estem parlant de que és que no ho agafen per un tema de diners, sinó per un tema de canvi, de canvi d'actitud davant el treball, no? De, no ha de, hi ha una concepció molt superior de que has d'estar on t'agrada estar, no?
1: Bueno, la majoria, sí, però, ara, sense poder pagar porque, el piso on tindran que viure, aquí ja és una altra qüestió.
2: Porque como sociedad yo creo que hay un aspecto, bueno, uno es el famoso de la cultura del esfuerzo, y el otro tan o más importante para mí es la tolerancia a la frustración, porque resulta que la vida no es lo que nos han enseñado en Hollywood. Yo tengo un amigo que dice Hollywood ha hecho mucho daño en el sentido de que los finales no siempre son felices y que la vida pues trae muchas dificultades.
1: Pero eso ahora se parte en el final Roberto. Claro.
2: Hay que tener tolerancia a la frustración, porque si no, la salud mental se dispara. Es decir, porque claro, nada es Heidi no vive en las montañas, sí, y este tipo de cosas.
3: Hi ha una cançó,
2: claro,
3: xulíssima de un grup català que es diu, que són els Amics de les Arts, que es diu Allà on volia, i parla d'eixe moment vital en el que assumisses que no aplegaràs allà on volies. Mm-hmm. És molt xula, la recomano, perquè és una reflexió molt, sí, molt sincrètica de...
1: Però és la realitat.
3: Efectivament, aplegar aquest punt en el que has de saber valorar el que tens, mm, y no en la ponderación
2: pero
3: de,
2: mira,
3: del somnis que tenies.
2: Ya que estamos en una tertulia política...
1: No, política será ahora cuando vos traga el tema de la Montero, Andalucía,
2: cuando
1: Diana Morant, etc.
2: Estos días,
1: etcétera,
2: cuando hemos asistido, en modo de ver, a un espectáculo obsceno en el Tribunal Supremo, donde se hablaba con esa naturalidad de en qué se malgasta el dinero público, prostitutas, que casi es la cuestión más anecdótica, a lo mejor para despistar de lo mollar y de lo gordo, que son las comisiones millonarias en obra pública, aunque las prostitutas parece ser que también se pagaban a través de ese sistema.
1: ¿En qué quedan? ¿Prostitutas o dentistas? Porque es que yo porto un lío que no me aclaréis.
2: Bueno, esa señora salía en catálogos bueno, y el propio Ábalos le dijo al Vito Quiles que era muy antiguo porque Jessica ponía una en su currículum.
3: Era un vestido.
2: Sí, sí, era...
1: Bueno, pero ella va a decir en el juzgado que ella era dentista colegiada, si no recuerdo
2: mal. Sí, lo que
1: mal,
2: pasa
1: es, ¿no?,
2: que el abogado de Ábalos, que no estuvo muy fino, claro, no aclaró cuándo. Seguramente ahora sea dentista colegiada, pero no entonces. Pero bueno, lo que quiero decir es que en ese juicio la cultura del esfuerzo quedaba muy lejos. Y eso es un ejemplo de los servidores públicos muy malo para la sociedad. Porque esto de que los alquileres se pagan a costa del dinero público, las prostitutas lo mismo, que en pandemia me paso el toque de queda y todo lo demás por el Arco del Triunfo y hago lo que me da la gana. Y en Gran Bretaña dimitió un primer ministro por celebrar su cumpleaños dentro de las medidas de restricción de la COVID. Y aquí hemos asistido como la mano derecha de Pedro Sánchez, pues cómo vivía y lo que hacía en pleno COVID.
1: Bueno, en Gran Bretaña dimitixen, en Japó fan el harakiri, podia ser pitjor, però hi ha llocs on no passen aquestes coses. Les 9:30,
2: en Espanya, per exemple.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficuntes. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

Estem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. En estos moments mantenim conversa en Dani Valero de l'Espanyol, en Pilar Tamayo i en Miquel González, que estan en els estudis d'Apunt en Alacant i que ve d'Alicante Plaza. Deia Pilar Tamayo, en una tertúlia política, bueno, pues no tot té que ser política, però és que la política mana en

0: generales, sobretot les sí, autonòmiques le dan más igual.
1: Però també et dic que anar a les generals després de tantes derrotes en un calendari que t'ha fet de molt intel·ligentment des del punt de vista electoral i polític el PP, de que vagis minant-te d'una manera tan clara, enfrontant-te a eleccions pràcticament cada dos mesos, on es veu que la ciutadania ja t'ha donat l'esquena, això és duríssim.
0: Però ja lo hizo en 2023, jo crec que
1: el que volia dir és que jo estic segur de que amb el que va passar amb l'alcalde de Sòria, que va traure un millor resultat i que va reviscolar un poquet el partit allà, s'haurà revisat l'estratègia, però clar, suposa també un reconeixement molt bèstia de
2: clar, que els alcaldes són un nivell diferent.
1: De que l'has liat i retirar a Montero, a Diana Morant, a Pilar Aguirre, jo, no, òbviament va ser abans, però és fotut, ara toca anar en lo que hi ha, jugar el partit dels jugadors que tens.
2: Bueno, el back de Montero potser sigui el més significatiu, primer per lo creixuda que està ella, que està crescudíssima. De fet, va haver un tall de veu ahir en el que li preguntaven què pensa fer després del dia després de les eleccions, i ella va dir, diu, governar Andalucía. I li van dir, no, en el cas de que vostè no governa Andalucía, va dir, bueno, és que a vostè ningú li ha dit que jo no vaig a governar Andalucía. És a dir, ella està
0: hombre,
2: molt
0: claro,
2: convençuda.
0: Hombre, claro, hasta el domingo no se sabrá, però bueno, eso sí que sería el fracaso demoscópico de la historia, claro.
2: Miquel.
3: No, jo trobo que estic bastant d'acord amb el que han dit tant Pilar com Dani, sobretot el tema de que ara l'estratègia es va marcar fa, jo crec, penso que ja quasi fa 3 anys i tens que mantenir-la. Ara bé, en el cas de la Comunitat Valenciana, jo crec que estan a temps de rectificar en el sentit de no descalgant a Diana Morant, per suposar que Diana Morant ha guanyat el Congrés i té el suport de la militància, però sí que jo trobo que seria una decisió acertada, o almenys per estudiar, que Diana Morant deixara el govern i es centrarà en la Comunitat Valenciana si de veritat vol aconseguir el repte de ser presidenta, és a dir, d'estar tot el sant dia xafant la Comunitat Valenciana amunt i avall per a millorar el seu grau de coneixement i també per a ella mateixa tindre un contacte més estret en col·lectius, associacions, tot tipus d'organitzacions per...
0: ¿Sabes lo que pasa, Miquel? Que yo tengo la sensación que a lo mejor esa estrategia en unas municipales, pero es que la marca PSOE en este momento lastra, me da la impresión, y así se demostró en Extremadura, en Castilla y León, quien sea el candidato, que lo puede defender un poco mejor, como el alcalde de Soria en Castilla y León, pero al final no sirve para nada, o sea, es una derrota dulce, pero nada más, en el sentido que el calendario judicial del PSOE es tan absolutamente insoportable. Se ha utilizado el antivirus, que creo que le quedan horas de vida, afortunadamente, desde un punto de vista sanitario. Yo creo que se ha utilizado el antivirus como una mega campaña y pantalla de humo frente al final del juicio de Ábalos y Koldo, que parece ser que la sentencia se va a producir en breve para evitar filtraciones. Pero es que a continuación, dentro de unos días, viene el juicio del hermano del presidente del gobierno, entre otras cosas por malversación, habrá que tomar una decisión con el juicio de su mujer y sobre los temas incluso que afectan al propio Ábalos y al Dama y demás, es que quedan muchas piezas. El tema Leire Díez, que tampoco es un tema menor, que afecta en la línea de flotación del sustituto de Ábalos como secretario de organización, que es Santos Cerdán. Oiga, es que el presidente del gobierno de España ha tenido 2 secretarios de organización en su partido sucesivos que están inmersos en unas tramas complicadísimas desde un punto de vista judicial. Podremos banalizar, que para mí tampoco es banal, con las prostitutas o con la mujer de Santos Cerdán, conocida en el Corte Inglés como la Paqui, por cómo se fundía la pasta. Pero es que estamos hablando de asuntos de gravedad que ante eso, y no es por defender a Diana Morant, es que no sé cómo un candidato puede
2: solventar... ¿Vols dir que les paquis es fundissin la pasta més ràpid que la resta de persones?
0: No, pues mira, en el Corte Inglés a la mujer de Santos Cerdán
2: sí,
0: se le llamava la Paqui.
2: Sí, la coneixien tots, sí. Però claro, com has dit, diu, precisament per com se gastava la pasta, dic, no sé si és que... Li preguntaria a ma tia Paqui, que tinc una tia Paqui, a veure si ella fundix a aquest nivell.
0: No, pues ya te digo yo que no, porque claro, el dinero público, ya lo decía Carmen Calvo, no es de nadie, pero el de tu tía sí que será de ella y se lo gastará con más sentido.
2: Perdona, Miquel, digues.
3: No, que después de lo que ha dit Pilar, amb més raó, jo si fora Pedro Sánchez o si fora Diana Morant, demanaria eixir del govern i intentaria fer, en la mesura de les possibilitats,

0: una campanya pròpia marcant distàncies respecte a Madrid o al govern. Això és molt de lo que se li ara se li està retraent a María Jesús Montero, no? De perquè que està tan apegat al govern que és molt difícil diferenciar. Jo ho he dit en diverses columnes i molts columnistes crec que han donat l'opinió de que Diana Morán hauria eixir del govern i estar més xafant el terreny, i trobo que li aniria millor, però bueno, després estan els gurus de Moncloa que diuen que no, que mentre és ministra té els focus i els micròfons quan ve. Pues,
1: a més, hi ha una qüestió que m'agradaria afegir, i és que hi ha un problema legal també en Diana Morán si se deixa el govern. No tenen, si no m'enganye, l'escó en el...
0: No el té en el
1: Congrés.
0: No.
1: I això, una dimissió com a ministra, la convertiria en una ciutadana rasa en un moment en el que té, per exemple, dos actes de conciliació, un rebutjat ja, que no se va presentar amb el ministre de Sanitat, i altre amb l'alcalde d'Almussafes, que imagina que t'imputen. I va ser la justícia ordinària en el Suprem.
2: Si vas a calzón quitado.
1: El Suprem va molt més lent i pondrà molt bé aquestes coses.
3: I el sueldo.
1: Però jo crec que això és un tema que estan mirant i que la dimissió se produirà molt justet abans de les eleccions,
0: sí.
1: amb la planificació que ja tenien i a l'afegit del tema judicial. Que...
3: Ojo con lo de Almussafes també, a ver si con Almussafes pasa como con Ontinyent. Porque el alcalde de Almussafes, que creo que gobierna con mayoría absoluta, es personaje por sí mismo en su municipio. Creo que ha dimitido toda la cúpula del PSOE en Almussafes, o sea, que han dejado la militancia junto con él. Y este puede ser otro disgusto electoral.
1: Divendres va comunicar que té 201 dels 360 militants del partit ja trasbassats a una nova organització que no acaba de dir quina serà.
2: Se pot donar un altre Jorge Rodríguez.
1: El PSOE diu que són 140, però tampoc la seva versió és molt...
2: Digues, Miquel, digues.
0: No, que el PSOE té instruments per a buscar una eixida a Diana Morán. Pot canviar el senador de designació territorial de les Corts Valencianes. Podria fer a Diana Morán delegada del govern i a Pilar Bernabé baixar-la un poc a lo que és València, que serà el seu futur camp de batalla. És dir, alternatives hi ha.
2: I te la deus de delegada del govern?
1: A altures seria molt curiós.
2: A Diana Morán? No.
0: Home, jo no me la veig, però en política tot és possible.
2: Ja, sí, sí. Eixa és una realitat, però diària, que en política
3: no,
2: tot és possible.
3: No està mal tirado lo que dice Miquel, porque es verdad que este mes queda un año justo para la campaña electoral, que yo creo que en la ciudad de Valencia va a estar especialmente disputada, con candidatos muy potentes, Pilar Bernabé, María José Catalá, a la izquierda, si se confirma finalmente, Mónica Oltra, que de momento está haciendo campaña en Nacional, y además lo publicaba ayer, creo que era Valencia Plaza.
2: Ha tornat als inicis, ¿no? Le faltan les camisetes, només.
3: Sí, pero bueno, llegará a tal, y en Vox podría ser Vicente Barrera, con lo cual yo creo que va a ser una plaza muy complicada y muy disputada, la del Capi Casal, con lo cual no está mal tirado lo que dice Miquel de trasvasar a Pilar Bernabé a términos de hacer campaña en la ciudad y Diana Morán, pero vamos, yo estoy más con Dani, no la veo dimitiendo.
0: No, yo tampoco, ho veig molt difícil, però bueno, si el back en Andalusia és tan gran, algo tindràs que fer a l'endemà, no podràs quedar-te dient, no, lo importante son las generales. Pues no, lo importante son les autonòmiques, i si tens bons resultats en les autonòmiques, trauràs bons resultats en les generals. Això,
3: però Miquel, no os da la impressió, jo lo decía en el sentido de que Pedro Sánchez parece ser que lo único que le importa es sumar, ni siquiera salir a ganar, sino sumar, como ya sucedió en 2023, después de una debacle general del PSOE en municipales y autonómicas, él consiguió sumar unos meses después.
0: Sí.
3: Entonces da esa impresión. Y lo que se le ha criticado al Partido Socialista, con todo lo que es el Partido Socialista, con sus 140 y tantos años de historia, su aparato, que no haya reaccionado ante estas fórmulas de Pedro Sánchez, porque al final es que el Partido Socialista va a ser el gran damnificado.
2: És
3: a dir,
2: que no, vols dir tu que no li hagin fet un nerón ja a Pedro Sánchez?
1: No, però absolutament. I això un altre partit en altre moment, això...
0: Però perquè...
1: És molt difícil perquè s'ha erosionat el partit d'una manera brutal, però que hi ha motius per a fer-ho.
3: És una pena, eh?
1: I que el PP tal volta l'agrada fer. Jo crec que cau per menys.
3: El PP lo hizo con
1: Pablo
3: Casado.
1: És veritat que no és un president del govern i sempre és més difícil. Però quan tu vas cavar l'abisme d'una manera tan, tan bèstia, quan ja vas esquivar una bala de manera increïble en el 23, el partit, efectivament, si haguera estat fort i haguera pogut fer-ho, el pas raonable és erigir un nou líder, una nova lideressa, a més.
2: Però una altra cosa ser una és dona. Si es deixa, que dona la sensació que aquest senyor no es deixa en absolut.
1: Però tu imagina't en quina situació tan distinta claro. estaríem. Si tots aquests judicis foren el del... la mà dreta, la exmà dreta del president Ixint, que no seria el mateix que tu agafes a una dona a més a competir per la primera vegada que podria haver una presidenta del govern d'Espanya, la fiques, le dones una nova personalitat, la llunyes del govern, actues en l'agilitat pròpia del propi Sánchez. O sigui, és a dir, és un personatge tan hàbil que ha sigut capaç de tantes coses, de reviscolar en una campanya que semblava tot impossible. Sí, però ahí demostra que sol es treballa ni se benefici. Perquè ell podria treballar per al seu partit.
3: Nadie podrá decir que el PSOE no ha sido advertido y nos han llamado fachas a los que estamos advirtiendo al PSOE, un partido absolutamente necesario en democracia, de esta situación. ¿Y qué voces han levantado? Felipe González, Alfonso Guerra, y se les ha llamado fachas también.
2: Y Paje, que es la nota discordante que tienen. Miquel, que no, yo, no me olvide yo, de tú.
0: No, yo recomanaría, para que pense, que recomanaría que Iván Redondo, que es el gran consultor de Pedro Sánchez, llegir-lo els dilluns en La Vanguardia dona moltes claus d'aquestes que ens estem plantejant nosaltres, no? I ells segueixen pensant que van a tindre una possibilitat de guanyar. Ells estan convençuts de que en les generals podran repetir...
3: Sumar.
0: Per això la gran preocupació quasi no és el PSOE. Jo crec que el PSOE de 120-130 escons no va baixar. Ells estan convençuts, almenys. Però ells la gran preocupació és que a l'esquerra del PSOE hi hagin 35, i això és el gran debat. És dir, en Rufián, sense Rufián, o en qui siga, hi hagin 35. Perquè saben que la resta van a apoyarlos.
3: La gran preocupació, Miquel, és que totes les enquestes dan al centro-derecha en 200 o por encima de 200, y que hay a nivel global una derechización a nivel sociológico. Entonces, ninguna encuesta da que la izquierda sume más de 150, porque da que la derecha suma 200, con lo cual es que eso es muy difícil de levantar con el, insisto, con el calendario judicial que viene, ¿eh?
2: Sí. Acabem amb tu, Dani. Queda un minut.
1: No, absolutament, però té a veure també en una desmobilització pròpia, en una fragmentació terrible de que el truco de sumar va ser de meravella, va ser il·lusionant, s'ha cremat d'una manera acceleradíssima, i falta, efectivament, generar un producte atractiu il·lusionant per a l'esquerra del PSOE. Que això se puga produir, bueno, jo justet crec que és un líder al que no podem donar per mort, perquè si algú ha demostrat contra todo pronóstico, com va dir en un míting a València, sí, inaugurant Iselema en la setmana clau, és Pedro Sánchez.
2: Vos recorde que va estar fora de tot, o sea, en la rue, in the street, en el carrer, era un indigent polític
3: esa etapa de la indigencia que tu dices també s'està investigando judicialmente.
2: Bueno, veurem com queda tot això. De totes formes, estic molt agraït que hagueu estat així. Miquel, moltes gràcies. Gràcies aquesta setmana que ve. Igualment. Adéu, Dani, a tu també.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Pilar.
3: Bon dia, gràcies.
2: Un beset. En segons el butlletí que correspon a esta hora puntual per refrescar tota la informació i tota l'actualitat que tenim entre mans. I al tornar, més coses. L'educació prima.
4: La vaga en el sector educatiu ja està en marxa i comença amb les postures completament allunyades entre sindicats i la conselleria, en l'espera de la resposta judicial sobre servicis mínims que, en el cas de segon de batxillerat, els sindicats han considerat abusius. Durant la jornada d'avui hi ha previstos piquets informatius i també manifestacions en les principals ciutats valencianes a partir de les 12 del migdia. Els sindicats majoritaris s'han reunit a les 8 en un institut de València en aquestes primeres hores de vaga indefinida. Però anem ara en directe a Alacant. Pilar Llorca, com s'inicia la

0: Jornada.
1: Hola, molt bon dia. Des de les 8 del matí hi ha hagut presència de piquets a les portes de tots els instituts. És una situació que s'ha tornat a repetir també als centres educatius de secundària i després a partir de les 9 del matí a les portes dels col·legis. Després, aquesta presència de professors, també alumnes i també, fins i tot, pares, la veurem al carrer perquè n'hi ha manifestacions en les principals ciutats, a València, a Castelló, a Alacant i també a Elx. A partir de les 12 del matí, així a Alacant serà a les portes de l'Institut Jorge Juan. N'hi ha 1.000 i, en concret, així a la ciutat d'Alacant, on mos trobem ara mateix, n'hi ha 25 instituts, 56 escoles, el Conservatori de Música i també l'Escola Oficial d'Idiomes.
0: Davant d'esta convocatòria de vaga indefinida, la consellera d'Educació ha informat que tenen oberts els canals de diàleg amb els sindicats. Tot i això, només hi ha de moment una reunió prevista el 9 de juny. Carmen Ortí, en les notícies del matí.
2: Tenim intenció d'abordar-la amb responsabilitat, amb serenitat i amb serietat i per suposat que mantenint els canals de diàleg oberts, perquè la nostra intenció des del primer moment ha sigut sempre la d'arribar a acords.
0: Ortí defensa serveis mínims que ha fixat la conselleria de fins al 100% en el curs de segon de batxillerat i pel que fa a tot allò relacionat amb les proves de la selectivitat.
2: Duguem molts dies treballant en com abordar aquesta situació i, evidentment, tenim mesures per als diferents escenaris que se poden anar provocant i, evidentment, pues, anirem donant resposta.
0: La secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat Comissions Obreres del País Valencià, Txelo Valls, acusa la Conselleria d'Educació de manca de voluntat negociadora. En les notícies del matí.
3: És un dia més bé trist per arribar al màxim. Treballadors i treballadores tenim un instrument que és el màxim, que és la vaga, i a més una vaga indefinida, perquè significa que la contrapart no està tenint una voluntat negociadora real, més enllà de lo que puga ser un escaparate.
0: I d'ací a pocs minuts, a les 10:30, començaran a les Corts les últimes compareixences en la sessió de la Comissió d'Investigació de la Dana. Una de les persones citades és el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raül Mérida. També compareixerà Jorge Blanco, director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació. Pel que fa a l'emergència sanitària de l'antivirus, estem pendents dels resultats de les PCR als 14 espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. A més, els dos últims avions amb els creueristes eixiran avui des de Tenerife, a les Canàries. Una vegada completat el desembarcament, Virginia Barcones, la directora general de Protecció Civil, ha detallat com es prepara l'Ondius per eixir avui mateix de Tenerife. Barcones, en Televisió Espanyola.
4: Cuando realicemos los dos últimos desembarcos de los dos últimos aviones previstos, el de Australia y el que recoge a la tripulación que va a bajar de Países Bajos, podamos ya dar la salida a este buque con destino a Países Bajos. Estamos manejando una horquilla entre las 5, 6 y media de la tarde.
0: L'Ondius, amb una trentena de tripulants, es desinfectarà ja als Països Baixos i allà es desembarcarà el cadàver de la tercera víctima mortal. I en successos, 6 persones detingudes després de desmantellar una xarxa de plantacions de marihuana repartides entre Cocentaina, l'Alqueria d'Asnar, a la comarca del Comtat, i Alcoi. Iria Sebastià.
5: Es van intervindre més de 1.121 plantes de marihuana, més de 5 quilos en total, diverses armes d'aire comprimit, amb diversos cartutxos i desenes d'armes prohibides i armes blanques. L'operació va ser gràcies al treball conjunt dels cossos en 3 fases, en les quals van fer 21 entrades i es va procedir a la detenció dels delinqüents.
0: I en els esports, futbol. Dilluns d'anàlisi de la jornada lliguera del cap de setmana, quan ja es comença una nova, la 36, Gonzalo López.
6: Eder Sarabia acaba de parlar en roda de premsa. L'Elx visita el Betis demà a les 8. Després de l'empat contra l'Alavés, volen sumar-li 3 per augmentar la distància amb el descens, que tenen a 2 punts. Per això hauran de superar la millor versió dels de Pellegrini, que lluitaran per assegurar la quinta plaça.
7: Tienen muchos recursos, me parece que pueden tener algún jugador tocado en defensa, de medio campo para adelante, son unos jugadorazos. Durante muchos momentos vamos a ser capaces de tener la pelota, de comprometerles y seguir manteniendo esa energía. Como tenemos tantas ganas de seguir disfrutando de estos ambientes, pues vamos a ponerlo todo.
6: A las 12:30 será el turno de Luis Castro.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrà la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
9: L'economia per a totes i tots.
10: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
9: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
2: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
11: El magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana avui i a partir d'avui, amb 6 hores complides d'actualitat i, sobretot, entreteniment i diversitat per a tots vosaltres, estigueu on estigueu. Acabem de superar aquest llindar de les 10 del matí, l'hora habitual en la que començàvem fins ara, però que en este moment ja ens du l'avantatge de dur 2 hores de programa. És un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, però que podeu trobar en qualsevol dels llocs on estigueu escoltant-nos. Tant de la província d'Alacant, de València o de Castelló. També internet, clar. Parlant de les tres províncies, anem a donar una ulleta de tot el que passa en les nostres comarques, com sempre, saludant els nostres companys de les diferents portades locals i comarcals, tant escrites com digitals. Anem a començar per el periòdico de aquí. Jorge Zadvidal, què tal, com estàs? Bon dia.
12: Bon dia. Arranquem este dilluns amb un repàs de l'actualitat d'este cap de setmana. Comencem a la Ribera Alta perquè la Guàrdia Civil ha denunciat 4 empreses de l'Alcúdia després de detectar nombroses irregularitats administratives i mediambientals. La investigació, iniciada com a conseqüència d'un robatori, ha destapat activitats sense llicència, un taller clandestí i acumulacions de residus perillosos en diverses parcel·les del municipi. Les actuacions ja han sigut traslladades tant a la Generalitat com a l'Ajuntament perquè adopten les mesures corresponents. També a la mateixa comarca, però en Alginet, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 44 anys acusat d'assaltar dues dones majors per robar-les el bolso. Les víctimes, de 78 i 74 anys, van patir lesions durant els forcejaments. La investigació va permetre identificar el sospitós gràcies a imatges de seguretat i al reconeixement de testimonis. En clau cultural i festiva, Borriana ha tornat a convertir-se este cap de setmana en epicentre de la tradició valenciana amb la celebració de la dansa a la Mare de Déu dels Desemparats. Centenars de fallers i falleres han omplit la plaça de les Monges en una cita que continua consolidant-se com un dels grans actes de cultura popular de la Plana Baixa, amb música tradicional, indumentària valenciana i la participació de les reines falleres de la ciutat. I a la Marina Baixa, la Vila Joiosa ha commemorat el 726 aniversari de la seva fundació amb la tradicional representació de l'atorgament de la Carta Pobla. La recreació històrica, protagonitzada per l'associació 8 de maig, ha tornat a omplir els carrers del municipi d'història, patrimoni i orgull local en una de les cites més emblemàtiques del calendari vilero. Recordem que tota aquesta informació de proximitat la poden seguir cada dia a El Periódico de Aquí amb les notícies que passen al teu costat.
11: Per cert, i abans de saludar al següent dels companys, Renfe registra des de primera hora d'este dilluns retards en la línia C2 de Rodalia, vos recordem, per un furt de cable en la catenària, segons Adif.

0: ha informat en les xarxes socials. És la segona vegada en apenes 5 dies que ocorre esta incidència després del robatori de la setmana passada que va causar endarreriments i cancel·lacions durant el matí en la mateixa línia, la línia que uneix València amb Xàtiva i Moixent i que va deixar imatges d'estacions plenes a Algemesí o a Benifaió Silla, per exemple. Esta vegada, això sí, els lladres han sostret coure entre Silla i Almussafes, on estan treballant els tècnics per intentar solucionar-ho. Segons el gestor ferroviari, els retards mitjans que s'estan arrossegant en la línia C2 de Rodalia són de vora 15 minuts, així que de moment no s'ha reportat cap comboi suprimit i estarem pendents de tot allò que està passant. Ara tornem al nostre ordre habitual de qüestions i saludem, anant més al nord de la Comunitat Valenciana, a Emili Fonollosa, que està en Vinaròs News. Emili, què tal?
1: Bon dia des de Vinaròs News. Les més recents incorporacions informatives són que ahir a la tarda va actuar el grup folclòric Les Camaraes en la 62a Fira d'Automoció de Vinaròs i també que va haver germanor musical a Tírig en una actuació musical entre les corals de infantils de Tírig i de l'Assumpció de Vinaròs. Pel que fa als titulars del correu informatiu enviat ahir diumenge, tenim com a primer tema el bar de la tercera edat del centre de la tercera edat de Vinaròs tornarà a obrir aquest estiu després de 6 anys de paràlisi. Oferim també les últimes ofertes d'ocupació en aquest mes de maig a Peníscola i Vinaròs. També un reportatge sobre l'il·lusionisme més estrafalari amb el Mag Glari tancar la temporada a Ulldecona dissabte a la tarda omplint el Teatre L'Orfeó Ulldeconenc. A més, també en articles d'opinió està el de Vora l'Ebre que fa Joan Ferrer i dedica a les trinxeres del barranc dels Forners, a Xerta. I un altre article d'opinió en la secció de construcció social es titula Qui s'atreveix a dir el que pensa sobre immigració, de Ramon Puig. Altres informacions són que milers de benicarlandos van participar en la romeria de Sant Gregori. La colla de nanos i gegants de Vinaròs col·labora amb els d'Alcanar en les festes de maig. Benicarló reforça la prevenció de conductes addictives amb més de 200 accions el 2025 i que la policia local de Benicarló i l'IES Joan Coromines impulsen el disseny d'una aplicació d'avís a la població davant d'emergències. També informem que Vinaròs es planta per l'escola pública a les portes d'una vaga indefinida qualificada d'històrica i és que va haver una concentració a la plaça de l'Ajuntament i que l'Auditori Municipal de Vinaròs acull l'exposició col·lectiva anual de l'Escola Municipal d'Art. Res més.
0: En això mos quedem, però com tots els dilluns també fem una ullaeta a les diferents emissores que col·laboren amb nosaltres, tant de caràcter municipal com locals. I en este cas el que fem és anar un poquet a la fresca, perquè fresca encara tenen una miqueta, en Bocairent. Allí està José Ricardo Agulló des de Ràdio Bocairent. José Ricardo, què tal? Bon dia.
2: Bon dia des de Bocairent. Un cap de setmana en el que les activitats s'han complit. El passat dissabte es va projectar la invasió dels bàrbars al Teatre Avenida, una pel·lícula que remou i posa de manifest les assignatures encara pendents en matèria de memòria democràtica. Una pel·lícula, a més, que mostra el potencial del sector audiovisual valencià quan se li donen oportunitats i se li feliciten recursos. La projecció al Teatre Avenida va anar seguida d'un col·loqui interessant amb Jordi Sebastià, com a representant de l'equip directiu. En definitiva, una cloenda excel·lent de la jornada de memòria democràtica. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida per fer possible amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bocairent. Aquest cap de setmana hem tingut també la Festa de la Mare de Déu dels Desemparats. Va començar amb la inauguració de l'exposició Bocairent en paper, un recull de postals, diaris, publicacions que torna a posar en valor els fons llegats per Pepe Llorca. Gràcies a la comissió de l'Ermita, capaç d'articular una programació completa d'actes per a tot el cap de setmana. Gràcies al veïnat de la zona per seguir fent barri i fent poble. També es va celebrar el concert de la banda jove de l'Associació Unió Musical de Bocairent en el marc de la Festa de la Mare de Déu dels Desemparats per el director Xus Gandia. I com no, partit decisiu del juvenil Club Esportiu Bocairent. La victòria que ha completat una temporada exitosa, fruit del treball i el bon joc, amb un 5-0. Enhorabona, campions, amunt el sentiment blanc i blau, a disfrutar de la fita aconseguida i a seguir en el camí iniciat per jugadors, equip tècnic, directiva, amb el suport de les famílies. Bocairent obri la gira d'escena Erasmus impulsada per la Diputació. L'espectacle Conquesta es podrà veure el 16 de maig al Teatre Avenida. La Diputació de València portarà Conquestes, el projecte

0: Teatral Europeu, escena Erasmus de la Universitat de València a 8 municipis de la província. La nova proposta escènica amb la direcció de Josep Valero i dramatúrgia de Guadalupe Sáez planteja una reflexió escènica sobre la idea de conquesta, l'obra que gira per 15 localitats valencianes. L'espectacle, el de 7è muntatge d'escena Erasmus Universitat de València, ha sigut creat col·lectivament per un equip d'autores i autors. Conquestes serà interpretada per un elenc format per 11 estudiants Erasmus i valencians. És una producció de la Universitat de València amb la gestió de la Fundació General Universitat de València i el suport de l'Institut Valencià de la Joventut i de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València. Recordar també que per aquest cap de setmana es retorna a la festa de Sant Jaume que es va tindre el canular per el temps. Que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, José Ricardo. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Per cert, este matí vos parlàvem de les complicacions que hi havia, sobretot en els accessos a València, pel que feia al trànsit. Per tant, estàvem i estem en alguns punts davant un dilluns una miqueta complicat, ja viària, que rodeja no només la capital valenciana, sinó la resta de xarxes i de carreteres de tota la comunitat, connectant amb els nostres companys de la DGT, en este cas. Saludando a José Antonio Pedrosa. José Antonio, ¿qué tal? Buen día.
2: Ahora entre sí. Los entornos de Villarreal y Almazora, provocando tráfico intenso en esta zona. Por ello les pedimos mucha precaución en ese punto. Al margen de ello, van a encontrar ya en Valencia retenciones por la A7, la zona de Vetera, dirección Alicante, así como en Alicante también tráfico intenso en la A31, ya justo de entrada a la capital alicantina por la zona del polígono Babel. Ya al margen de ello, en el resto de carreteras de la comunidad se circula con total normalidad.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Alguns d'aixòs missatges els llegirem d'ací no res quan comença el nostre temps per a mantindre converses avui, entre altres coses, amb la resta de companys que ens visitaran, que no són ni més ni menys que, bueno, ja estava jo ahir fent-me l'ànimo i sobretot perquè m'emocionava saber que vindran Miguel Bailac, Alice Ladón de Guevara o Manolo Montal, que s'estrena avui en el nostre temps de ràdio a partir de les 11 del matí. Però parlant de la proactivitat que tenim en este matí, en este 11 de maig de 2026, us ho venim comptant a hores d'ara i des de primera hora del matí el professorat valencià està en vaga, en una parada indefinida històrica que no es donava des de 1988. Anem a conèixer quina és l'última hora als centres educatius. David González es troba a les portes de l'Institut de Secundària Jordi de Sant Jordi de València. Què tal, David? Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, Sergi. Així l'imatge, la situació és la que contàvem i parlaves tu este matí amb Marc Candela de l'Estep. És d'instituts, de centres educatius amb poca presència de docents perquè ha sigut una vaga que ha tingut un seguiment molt ample, pràcticament massiu. Aquests centres educatius s'han alçat amb piquets informatius este matí, a les 8 del matí, a les seves portes, i al llarg del dia tindrem també diferents mobilitzacions per tot arreu del territori, no solament així en València, també estan previstes eixes mobilitzacions en Alacant, en Elx i en Castelló a les 12 del migdia. Com tu deies, jo estic així en la zona de la Font de Sant Lluís, estic entre dos instituts, són els Jordi de Sant Jordi i el Font de Sant Lluís. Estic amb Imma Milán, Imma, tu ets docent en este centre, en el Jordi de Sant Jordi, i en contaves la... El seguiment d'esta vaga ha sigut pràcticament massiu, de prop del 90%, veritat?
5: Absolutament. El seguiment que es preveu, que ja ho sabíem, serà pràcticament total i impedirà l'exercici regular de l'ensenyament, perquè també hi ha un suport social massiu de famílies, de comunitat educativa i de barris cap a aquesta lluita que és tan necessària. Les comitats de vaga dels diversos assemblees docents que hi ha per ací, per als barris, al igual que està succeint en les diverses columnes, la columna nord, la columna oest o la columna est, conclourà en una de les manifestacions, la que dona arrencada a aquesta vaga indefinida. I les docents sí que, malgrat la desvalorització i el menyspreu als que estem acostumades esta administració, esta conselleria, nosaltres serem la línia de defensa de la garantia de l'educació pública per qüestió de justícia social i per drets de la ciutadania, que és el que s'evidencia avui així. No som unes treballadores que estan segrestant joves, sinó que estem així defensant un dret de totes

0: per a totes.
1: Estem ací perquè aquesta és una de les concentracions que s'ha organitzat per part dels sectors, dels barris, dels instituts de diverses zones de València per a confluir en aquesta manifestació central en la plaça de Sant Agustí a les 12 del migdia. En part, Alens, tu també ets docent d'este centre, d'aquest institut de la Font de Sant Lluís, i no sé, suposo que el seguiment en el teu institut també ha sigut ample. I conta'm, fes-me un resum d'aquestes reivindicacions principals que recordem per a que els oients tinguin present.
2: Mira, el nostre seguiment ha sigut més o menys d'un 90%, encara estem ahí en recompte, i hem arribat ja a una situació insostenible. Hem de dignificar l'educació pública, siga com siga, i comencem una vaga, que serà una vaga històrica, perquè ja estem farts. No volem cap retallada més, necessitem més recursos, necessitem més personals, millors condicions, menys burocràcia. Necessitem una educació pública de qualitat, laica i en valencià.
1: Ima, també, no sé ara mateix si teniu aquest contacte amb altres sectors, no sé si així tenim prop d'unes 50 persones que vos heu reunit en aquest inici de la columna, però anireu arreplegant a més centres, a més companys.
3: Sí, anirem ara a tots els centres educatius, tant de primària com de secundària, que al llarg del recorregut confluiran amb nosaltres. Estem parlant del CEIP Montolivet, del CEIP Alejandra Soler, de l'IES Sant Vicent, i probablement confluirem cap al final a carrer Xàtiva en una paràlisi total de la ciutat i una presència àmplia de tant, no només de comunitats docents, sinó també de famílies que ja s'estan aplegant ací de la resta de la comunitat educativa.
1: Famílies, tu has dit, no sé, en part si heu sentit aquest suport de famílies, d'estudiants.
2: Sí, sí, tenim a les AFES i AMPES de tota la zona amb nosaltres. Farem una concentració dimecres a les 5 de la vesprada, ací, a Germans Maristes, i està previst perquè ells, evidentment, veuen també cada dia el que passa, i hem de lluitar pel futur, pels nostres fills i per els fills de tota la comunitat educativa i de tota la societat.
1: Moltes gràcies a les dues per atendre a la Ràdio Pública Valenciana. I Sergi, des d'ací, jo crec que eixe so, eixe soroll, és ben patent.
4: Ens arriba, sí, els xiulits i els crits de la gent que està allí concentrada, imagina, clar.
1: Sí, són diversos punts de València, com diguem, així s'apropa a la cinquantena de persones que tenim en aquest punt de la ciutat, però clar, parlem de que confluiran totes en aquesta manifestació central, i com us deien elles, és que n'hi ha també aquest suport per part de les associacions de pares, per aquestes famílies que estan donant aquest suport proper al professorat, als docents, així que, Sergi, la situació des d'ací a peu de carrer és esta, la que contàvem i la que escoltàveu.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies, David, estarem pendents de tot allò que encara vaja passant en els pròxims minuts i les pròximes hores, en este cas per proximitat al centre de València, però que està extensiu a la resta de centres docents de tota la comunitat valenciana. Una abraçada, company, fins ara.
1: Gràcies, estarà.
4: Adéu. Anem a completar tota esta radiografia al respecte de la situació d'avui. Abril Peidro, què tal?
5: Què tal? Bon dia, altra vegada. Sí, perquè com venim contant i com també ens contava David, milers de docents han eixit avui al carrer en la que és la primera jornada de vaga. Una vaga que, com també ens ha confirmat Marc Candela, coordinador de l'STPB, este matí, a primera hora del matí, s'espera un seguiment massiu.
6: El seguiment previst és massiu perquè portem ja detectant-ho des del 31 de març, que ja va ser una vaga molt de seguiment, però cada vegada que la conselleria diu alguna cosa, cada vegada que envia cartes a les famílies, cada vegada que ens convoca a negociar i no es posa res damunt de la taula, multiplica el nombre de vaguistes. Val? I, per tant, a nosaltres també ens sorprèn que una vaga indefinida hi hagi tantes ganes de fer-la per part del professorat.

0: Com han rebut les famílies la vaga indefinida?
1: Pues es que las familias ya estén cansadas de tanto marechar y tanta precariedad. O sea, cada vez la educación pública está pues pitjor. Y ya estaba bé de que se plantaren tots, unirem i farem força per a que això canvie.
2: La situació que més preocupa, i ho hem estat també comentant durant este matí, és la de l'alumnat del segon de batxillerat. La Conselleria d'Educació proposava la passada setmana uns servicis mínims imprescindibles per a l'avaluació ordinària i extraordinària, la qualificació, firma d'actes, publicació de resultats i tramitació de reclamacions o documentació necessària per a l'accés a l'EBA o a aquestes proves d'accés a la universitat. Uns servicis mínims que els sindicats han impugnat per l'obligatorietat de que tot l'alumnat de l'etapa, tot el professorat de l'etapa, perdó, acudisca a aquesta avaluació. No obstant, des de l'STPB asseguren que els drets de l'alumnat estan garantits.
3: Siga com siga, el dret a l'avaluació de l'alumne és un dret, igual que el dret a la vaga del professorat és un dret, i els dos estan garantits. Per tant, l'alumnat de segon de batxillerat té garantida l'avaluació i per tant, en principi no hi ha problema.
2: Elisabet, hi ha preocupació entre les famílies de l'alumne de segon de batxillerat per aquesta situació?
1: A veure, la preocupació existeix, però sí que és de veres que confiem plenament en els docents, que són els que han estat des de primera hora per als nostres alumnes, no sols en este, bueno, en aquesta situació en la que estem vivint ara, sinó sí que, per exemple, l'any passat durant la Dana. Qui fou els que estaven ahí? Els docents. La conselleria ens va abandonar, ahir no importava el segon de batxiller. També pergueren moltes hores lectives, estaven estudiant en situació precària, en barracons, en aules mal preparades, ahir no hi ha tanta preocupació per les proves. Això fa molta gràcia ara.
0: Elisabet, només una última coseta. Es pot assegurar, malgrat la situació, l'educació per a les famílies que sí porten l'alumnat a l'escola?
1: Com, perdón?
0: Tot i com està en aquests moments la situació, sí que es pot assegurar l'educació o almenys l'activitat normal per a les famílies que sí que hagin portat l'alumnat a classe?
1: A veure, els serveis mínims són obligatoris i estaran ahí. I els mestres que estiguen faran el que toquen aquestes situacions. O sea, que la família que tinga que durar el xiquet, ho té assegurat.
0: Molt bé, doncs mos quedem en això. Elisabet García, presidenta de FAMPA València, bon dia i moltes gràcies. Que vagi tot el millor possible per a tots, per a totes les parts. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu,
2: moltes
0: bon
2: gràcies. Bé, com estem escoltant, pel moment la vaga continua endavant i des dels sindicats han organitzat accions durant tota la setmana, com ens contava Marc Candela.
3: Manifestacions a les 12 en Elx, Alacant, València i Castelló. Demanen accions més descentralitzades per els centres, les localitats, etc. Dimecres tornem a concentrar-nos en el Palau de la Generalitat i en les delegacions del govern d'Alacant i de Castelló. Dijous tenim concentració en la Conselleria d'Educació i en les direccions territorials d'Educació i divendres una gran manifestació unitària així a València Ciutat.
2: Només si reben una proposta per part de la Conselleria que compte amb el vistiplau del professorat, desconvocaran la vaga. Però quina és la situació en aquests moments de la postura de la Conselleria? Carmen Ortí, consellera d'Educació, reiterava la disposició de la Conselleria al diàleg amb el professorat i Daniel Maqueboy, secretari autonòmic d'Educació, demana que no s'utilitzi l'alumnat com a moneda de canvi.
4: Ni siquiera quisieron negociar el tema de la burocracia, que era otro de los que llevábamos en orden del día, y se marcharon de la conselleria sin siquiera escuchar nuestras propuestas.
0: Pues així queda la cosa. De moment anem a estar molt pendents de com estan les diferents mobilitzacions en els centres educatius i també quines són les altres reaccions que n'hi ha en altres sectors que es veuen tots, o es vegem tots afectats.
2: D'alguna manera o altra. I veurem també si es pot arribar a un acord entre el professorat i la conselleria per a que es desconvoque la vaga.
0: Sí, perquè avui és un dia clau, com us estem contant, 10 i 29, en una primera jornada de vaga que de moment és indefinida i que en lloc de no desconvocar-se per no arribar a un acord, resultaria pràcticament la final del curs des de 2025-2026.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
6: De tu a tu.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de

0: setmana
1: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
5: Sí.
2: A.podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
7: Què t'ha paregut?
6: Molt bona, molt bona.
7: Ara sí que me l'espera.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
8: En A Punt Ràdio.
10: Presentador de la Safor.
11: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
10: Gemma Juan. Animal de companyia.
11: La ràdio.
12: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
13: La vesprada de punt on tot pot passar.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.

Tenim molts fronts oberts en este matí 11 de maig de 2026 en el que estem trobant moltíssimes qüestions que criden l'atenció, sobretot de la gent que ens dediquem a contar-vos tot allò que va passant. Hem deixat darrere la Fira del Llibre, que ha tancat amb uns resultats més que positius, amb una facturació, mos ho dia Pau Ibars, que és el Pau, el director de la Fira del Llibre d'enguany, el recent estrenat director de la Fira del Llibre d'enguany, que podia estar per damunt del milió d'euros de facturació. Ahir, mira, un servidor, quan va acabar d'estar en la retransmissió del trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats així en València, que a més li ho dia a Doni Salvador, dic, me'n vaig directament a la Fira del Llibre. Havia quedat allí amb la gent de Lletra Impresa, amb Juli Capilla, també havia quedat amb Jordi Raül Verdú i algunes persones més de les que estaven ahir prodigant-se, Víctor Labrado, etcètera, etcètera, i encara mos va donar, ja veus tu, de forma improvisada, per a signar alguns llibres de tots aquells que ja, entre unes coses i altres, tenim editats, perquè ho penses bé, i els devenirs de la vida tenen eixes coses. Este que vos parla, per exemple, vos, mai m'hagués imaginat, no?, que després de tot això i el temps que hem estat en els mitjans de comunicació, afortunadament ara de nou ho estem, que un dia anava a dir que aniré a estar il·lustrant llibres per a xiquets. Entonces, ahir mos vam donar cita allí en la Fira del Llibre per a poder polsar una miqueta quina era la realitat que allí es vivia, sobretot en un diumenge pel matí que afortunadament va acompanyar molt l'horatge, tot i que al final del migdia, més o menys, els núvols començaven a córrer i deixaven una miqueta de grisor en ixe 10 que era ahir de maig de 2026, dia de la Mare de Déu dels Desemparats, però també dia final de la Fira del Llibre. Una Fira del Llibre que s'ha vist marcada, entre altres coses, per la no coincidència en el segon cap de setmana del pont del primer de maig i també per les pluges que havien caigut durant estos dies, que, si bé el gros era el cap de setmana, havien vist alterada, no?, l'afluència de públic. La veritat és que no faltaven activitats, més de 200, no van faltar les firmes d'autors. Algunes d'elles ho escoltàveu este matí. Des de les 5 de la matinada, la gent fent cua per a poder rebre l'autògraf d'alguna de les seues autores favorites. I, sobretot, molta gent en una Fira del Llibre que demostra, sent la segon com és de tot el territori nacional, que tenim interès per llegir, sobretot els més menuts, els més joves, que són els que s'agafen una miqueta més a aquest hàbit de la lectura, que, entre altres coses, mos du, i ja s'han acostum d'anar perdent una miqueta la qüestió de deixar les tabletes d'un costat i, per l'altre, pues, agarrar més el paper una miqueta, veure els colors, les lletres i, sobretot, quan parlem d'il·lustrar-nos, no només il·lustrar-nos perquè fas dibuixos, sinó també perquè fa els textos. Són

0: Les 10:35 és la notícia del dia, sobretot és la forma en la que estan marcant-nos la jornada en eixa vaga que s'inicia avui, de la que estem parlant contínuament i de la que es veuen afectats la majoria dels alumnes que es preparen enguany per a la prova d'accés més dura per a ells, la d'accés a la universitat. Per tant, estem davant d'uns dies, a no ser que avui es solvente i que s'arribi a un acord entre l'administració i els sindicats del professorat, amb una vaga indefinida, inèdita, i això és la paraula, inèdita i històrica, tot i que hi ha que remuntar-se a l'any 88 per a conèixer algun episodi similar o paregut que va dur a una situació molt semblant a esta. Anem a connectar de nou amb el meu company David Gossalves, que està, entre altres coses, polsant el carrer i, sobretot, veient de primera mà quines són les reaccions, no?, que hi ha, per una banda, entre el professorat, entre els sindicats professorats, i després, a partir d'avui, en tota la gent, i en referisca als alumnes, que tinguem en una espècie aquells que no secunden la huelga tampoc, és a dir, que vagin a classe, com diria jo, no desfaenats, però sí una miqueta en un buit de no saber on estar. Per cert, recordant-vos, i ara mateix també vos faré memòria d'això, que per primera volta en la ciutat de València 5 biblioteques obriran les 24 hores del dia per a que, no només afegit a aquesta situació, els alumnes en uns dies tan difícils com són els d'accés a la universitat, en la que necessiten estudiar a full time, podríem dir, puguen tindre les biblioteques disponibles tot el temps. Això vos ho contaré de si no res. Però ara tornem a saludar a David. David, què tal, com estàs?
1: Hola, Sergi, bon dia. Nosaltres continuem així.
0: Continues rodejat de xiulets, no?, pel que veig.
1: Exacte, continue envoltat de xiulets. Jo estava parlant ara amb alguns docents, tu parlaves de que és efectivament una mobilització inèdita, en molts anys no s'ha vist una mobilització d'este calat, i una de les qüestions més espinoses ha sigut l'establiment dels serveis mínims en el segon de batxillerat. Ho estàveu parlant ara mateix en l'estudi. És una decisió que els sindicats han recorregut davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en considerar-los abusius. Jo estic precisament en un dels docents d'este batxillerat. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Quina ha sigut eixa espera per a saber, suposa que els docents que estan amb aquests alumnes, que estan en una situació delicada, s'enfronten a aquest accés a la universitat, han estat fins última hora esperant a veure quin era el resultat d'aquest recurs.
2: Correcte, i continuo esperant a veure si la cautelar tira endavant, perquè ens estan llevant en dret a la vaga. Si ens fan anar per a les avaluacions, per a la firma d'acta de notes i per a tots aquests processos que suposadament són indispensables, ens estan ficant en una situació molt delicada, perquè volem fer vaga i no ens estan deixant. Ens volen obligar a anar a fer una cosa que realment no tenim per què fer si estem en vaga.
1: Els companys que sí que estan a mig de segon de batxillerat, suposo que ara mateix estan en el centre mentre vosaltres esteu fent aquestes mobilitzacions, clar.
2: Doncs la gran majoria de persones del centre Jordi de Sant Jordi estem en vaga, i la gran majoria de professorat del segon de batxillerat ho està. Aleshores estem a l'espera de que isca aquesta cautelar i puguem saber com procedir per a que, bueno, legalment no ens afecte tampoc, no? Que no ens obliguen a anar o que tinguem que ficar-se en contra davant d'un decret que traga la conselleria.
1: Mm-hmm. Clar, jo entenc que el vostre compromís amb l'alumnat està fora de cap dubte.
2: El compromís és absolut, els cuidem durant tota l'etapa educativa, els acompanyem fins al segon de batxillerat, els acompanyem fora d'horari quan ja s'estan preparant per a l'ESPAU, igual que ara ells i elles ens transmeten també aquest recolzament i aquesta preocupació que evidentment tenen per la situació que hem viscut i que continuaran visquent també germans, germanes, que continuen vinguent al centre, que ara dins d'un mes comencen a patir calor, que estem a 30 i tants graus i no tenim aules aclimatades, per tant, evidentment també ens recolzen i també nosaltres estem recolzant-los a ells i a elles perquè sabem que és un moment delicat, però tenim que moure i que la conselleria responga davant les peticions que tenim endavant.
1: Nosaltres estem ací en València, però les mobilitzacions són per tot arreu, per tota la comunitat valenciana. Suposo que també heu notat eixa mobilització massiva per tots els racons de la comunitat, clar, no solament ací que ho estem, Sergi, ara mateix palpant a peu de carrer. Volia preguntar-li al company si efectivament teniu constància de que n'hi ha eixe moviment en tot el territori.

0: territori.
1: Sí, així és. Hi ha moltes assemblees de diferents centres, de diferents barris, com el nostre Narovella, que estem en contacte en llocs com en Elx, en Castelló, en Alacant. Hi ha moviments per tota la comunitat. Fins i tot acaba de vindre Vinaròs i ahir ja n'hi havia moviment aquest matí. Per tant, estem veient que és un moviment de tota la comunitat valenciana, de tot el País Valencià.
2: Moltíssimes gràcies per contar-nos la situació. I jo, Sergi, volia traslladar-te eixa panorama que tenim ara mateix. Estes sí. Columnes que n'hi ha organitzades, com us deia abans, s'estan traslladant a eixa plaça de Sant Agustí, així en València, per a eixa mobilització central a les 12 del matí. I pel que fa a les famílies, és el que heu contat vosaltres, parlàveu amb representants de la FAMPA, sí. I n'hi ha aquest suport per part de famílies, per part d'alumnes també. Jo l'imatge sí que m'he trobat en este institut Jordi de Sant Jordi, abans d'eixir en esta columna, sí. I estaves parlant-lo tu abans de donar-me pas, era eixa situació de molts alumnes en el pati, clar, clar. Estan sense cap ocupació ara mateix. És
3: sí,
2: una de les imatges, no? Que ens hem trobat, exactament. Clar. Sí, sí, sí, és eixa la situació, els professors ara mateix. Els docents continuen amb aquestes mobilitzacions tractant de que se'ls escolte amb aquestes reivindicacions.
3: El deixem transcórrer en aquesta columna, estarem pendents del que passa a les 12 del migdia, evidentment, no només des del directe d'esta casa, sinó també en els successius butlletins informatius. David, xerrem en un moment, d'acord?
2: Vinga, estarà.
3: Gràcies, fins ara. En 10 minuts seran les 11 del matí d'este 11, mai millor dit, de maig de 2026, i estem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Abans de passar al següent tema, recordar-vos això, que les biblioteques de, en este cas estem parlant de València, Benimaclet, Patraix, Arrancapins, Beniferri i Sant Marcelí obriran de forma ininterrompuda del 15 de maig al 14 de juny. Ho faran fins i tot els caps de setmana, inclosos gràcies a més de 1.200 funcionaris municipals que s'han oferit voluntaris per a cobrir aquest servici. El que a principis d'any era un pla pilot en fase de licitació, ara està a punt de convertir-se en una realitat, i això avui ja ho podem anunciar directament, perquè s'ha fet patent. L'Ajuntament de València ho confirmava dimecres passat. Les 5 biblioteques municipals previstes obriran 24 hores durant aquest període d'exàmens, però el camí fins ací ha donat també certes satisfaccions, sobretot als que ara necessiten poder estudiar, estar tranquils i poder obtindre el temps necessari per a estudiar en aquestes proves que ens duran directament a la universitat. Vos recorde que són Benimaclet, la Biblioteca Carola Reig, en Patraix, la Biblioteca Azorín, en Arrancapins, la Biblioteca Eduard Escalante, en Beniferri, la Biblioteca Joan de Timoneda i en Sant Marcelí Camí Real, la Biblioteca Clara Santiró i Font. Així que, a més, no només estem parlant d'un període que abarcarà del 15 de maig al 14 de juny d'enguany, amb els centres oberts també en dissabtes i diumenges, sinó que està previst que el pla es repetisca entre el 10 de desembre i el 10 de gener per a la convocatòria dels exàmens d'hivern, cosa que fa que la majoria de les criatures que es tensionen estos dies i en aquestes etapes pels exàmens puguen tirar endavant. Ara sí, canviant de tema radicalment, les xarxes socials tornen a omplir-se de vídeos alarmistes, de conspiracions i també de falses cures després de les últimes notícies relacionades amb el antivirus. Estem parlant de missatges que parlen d'una nova pandèmia, laboratoris secrets o remeis miraculosos que s'han fet virals en qüestió d'hores. Però què hi ha de cert darrere de tot això? Anem a parlar de desinformació i també anem a parlar de fake news en temes de salut. Però avui ens acompanya el periodista i expert en bulos, Marc Amorós, que mos aclarirà, sobretot, quines veritats i quines mentides n'hi han al respecte. Què tal, Marc? Bon dia. Hola, Marc. Bon dia. No sé si m'escolta en estos moments o tenim alguna complicació en les línies telefòniques que fan que no m'escolta.
4: Hola, hola, bon dia.
3: Bon
4: hola,
3: dia.
4: Bon dia.
3: Ara sí que m'escoltes,
4: bon
3: no?
4: Bon sí, dia. Fantàsticament, bon dia.
3: Escolta, Marc, perquè cada vegada que apareix una alerta sanitària esclaten també les teories conspiranoiques?
4: Mira, és que la desinformació funciona molt bé en el terreny emocional. Qualsevol cosa que ens apel·li a la por, també a la indignació, però sobretot en aquest cas a la por, funciona molt bé. La desinformació es fa molt viral, la desinformació és compartida per molta gent, la desinformació ocupa moltes vegades un buit informatiu que la informació contrastada necessita, diguem-ne, més temps per cobrir aquest relat. La desinformació és molt més ràpida i apel·la molt més a les emocions de forma directa. Això fa que existeixin i que converteixin en virals molt ràpidament.
3: Este matí ho comentava al començar el programa, el viròleg Alfredo Corell l'altre dia mos va dir el perill que tenen aquestes coses, però a voltes no se sap més si des dels particulars o els propensos a crear aquestes conspiranoies o els mitjans de comunicació, que també entrem en el joc directament.
4: Mira, el problema dels mitjans de comunicació és que moltes vegades hem de ser molt ràpids a l'hora de difondre informació i la informació per fabricar-la, per construir, diguéssim, una successió de fets que expliquen un relat, necessiten un període de temps més alt que el que imposen o el que ara ens obliguen els mitjans digitals, sobretot, no? Aquest consum digital que tenim. La desinformació sempre és molt més ràpida que la informació verificada. I la desinformació no necessita verificar res perquè alimenta teories que ja existeixen o en crea de noves o apela a emocions molt, molt potents. En aquest cas, en l'antivirus, estem veient com s'està fent o s'està difonent desinformació per activar teories conspiranoiques en contra de les vacunes. S'està dient, per exemple, que l'antivirus és un efecte secundari de la vacuna contra la Covid-19 segons un document intern de Pfizer. És una informació falsa. També s'està dient que Pfizer té ja una vacuna contra l'antivirus llesta i això doncs explica que és un antivirus fabricat per les farmacèutiques i no ja existeixen. Quan hi ha un esdeveniment d'aquest tipus que centra tota l'atenció mundial, doncs és terreny, diguéssim, ideal per difondre desinformació que busca reafirmar una altra vegada la teoria conspirativa.
3: És molt atrevit això, perquè quan no se sap res es juga amb eixe avantatge, no?, del desconeixement. Però quins són, Marc, els bulos més virals que heu detectat, almenys en estos dies, al voltant de l'antivirus?
4: Doncs mira, a banda d'aquestos de Pfizer, que ja t'he comentat, n'hi ha un de
3: clàssic. Però això ho vaig veure jo fins i tot publicat, de forma oficial,
4: quasi. Sí, clar. Sí, perquè al final circulen per xarxes. Mira, fixa't, hi ha un titular de Pfizer que diu que ja té llesta la vacuna ARNm contra l'antivirus. Aquesta notícia circula com si fos una exclusiva del diari Expansión. Si un s'hi fixa, la signa un tal periodista que es diu Paco Merlo, que és un curiós joc de paraules en castellà que pot donar una pista de que la desinformació no existeix, però com que es fa tan viral, arriba tant per xarxes, hi ha molts mitjans de comunicació que decideixen compartir-la, o la difonen afirmant-la, o la difonen dient que a xarxes s'està dient tal cosa, que pel fet vol dir el mateix, no? N'hi ha una clàssica que s'ha fet també molt viral, aquesta és divertida, diu que els Simpson ja van predir el brot d'antivirus en un creuer en un episodi de la seva sèrie. Això és un clàssic de la desinformació.
3: Sí, però com arribem a clavar les conyes estes en coses tan sèries com... perquè ho hem fet en la pandèmia del Covid i ho hem fet en altres qüestions, que no deixen de ser molt serioses, però que acaben derivant en els sacudits, com per exemple els dels Simpson, clar.
4: Bueno, és que en el món de la desinformació els Simpson ho han predit tot, des de morts de personatges cèlebres, des del xoc aquell d'aquell vaixell que va xocar contra un pont a Nova York,
3: sí.
4: o tots els virus o totes les pandèmies que hem viscut. Bueno, d'altres que circulen, que s'han fet molt virals, n'hi ha una que diu que Macron ha anunciat el tancament de les escoles per culpa de l'antivirus a França. No és real, el vídeo que circula és del 2020, de quan la Covid-19, de quan el coronavirus no és actual. També en circula un vídeo en el que es veuen dos metges en una sala d'operacions davant d'un pacient i hi ha un que cau desmaiat.
3: Sí.
4: Diu la notícia que cau desmaiat perquè el contagi de l'antivirus és immediat i per això ha caigut desmaiat. No és veritat, les imatges que es veuen en el vídeo són de Xina del 2020, no tenen cap relació amb l'antivirus. El metge, malauradament, va patir un mareig degut a una hipoglucèmia, una cosa que ens pot passar a tots i no té res a veure amb cap virus, però el vídeo s'ha fet molt, molt viral. I després hi ha una altra teoria conspirativa que també funciona, en aquest cas amb l'antivirus, i ha funcionat en d'altres situacions, que és dir-nos que tot és fals, que tot està recreat amb actors de crisi i que tot està, diguéssim, fet com si fos una pel·lícula perquè nosaltres ens creiem que això està passant però que en veritat no està passant. No, aquest negacionisme també funciona a xarxes socials.
3: El major dels canals, Marc, són, m'imagina que Instagram,

0: Instagram, TikTok, vamos, Telegram, WhatsApp, les xarxes socials, no? Majoritàriament, clar.
1: Sí, les xarxes socials són el principal mitjà de difusió.
0: Són un virus en si, les xarxes socials, sí, que es propaga ràpidament.
1: Sí, funcionen com a tal, perquè al final arrenquen petits i la gent els va compartint i allò, diguéssim, que es va escampant i es va fent gran, no? Les xarxes socials és normal que siguin el canal principal de difusió de la desinformació, perquè és un canal que està a l'abast de tothom, que és gratuït, no s'ha de cap filtre ni convèncer a ningú per publicar qualsevol teoria conspirativa o qualsevol desinformació, i per tant és un lloc molt, molt, molt habitual. El que costa més és que aquesta desinformació arribi, diguéssim, a nòduls d'influència, és a dir, a nòduls de persones influents que tenen una comunitat, i allò fa que s'escampin molt més. Hi ha desinformacions que afortunadament moren sense arribar aquí, però n'hi ha moltes, que són les que comentem, que arriben a aquests nòduls d'influència, que s'escampen amb molta viralitat i que es fan, doncs, diguéssim, molt compartides, no només a casa nostra, sinó a tot el món.
0: Ara bé, està repetint-se el mateix patró que en l'any de neu sobre el Covid?
1: A veure, és complicat que es reprodueixi un mateix patró, perquè la magnitud d'una cosa i de l'altra són diferents. Però sempre hi ha l'intent per part de la desinformació de captar o inundar l'ecosistema informatiu de les seves desinformacions. I moltes vegades aquestes desinformacions, com que ja repeteixen patrons o ja repeteixen teories que ja s'han dit, doncs juguen amb aquell concepte de la familiaritat que el cervell té, no? Que és quan sentim moltes vegades una cosa repetida, doncs tendim a pensar que, com que la diu més gent o la diem moltes vegades, acaba sent veritat, i no és així.
0: Marc, és molt difícil desassociar o no creure's alguna d'aquestes coses si no és molt disparatada, com està passant amb la intel·ligència artificial. Per cert, després ahir vaig veure un documental que parlava precisament de l'home de la màscara de ferro a l'època de Lluís XIV, que estava tot realitzat amb intel·ligència artificial, i vaig al·lucinar del realisme que tenien les imatges. Però és només un apunt. Tornant a d'això, però també lligant-ho a la intel·ligència artificial, què poden fer les persones de carn mortal per a poder diferenciar el que és un bulo del que no? Racionalitzar, vamos.
1: Tant de bo tinguéssim aquí la pastilla màgica, que ens la prenguéssim només llevar-nos i que ens en donés el superpoder de detectar quina notícia és real i quina és falsa.
0: Com el suero de la veritat, però per a poder detectar els bulos, no?
1: Exacte, això seria meravellós, perquè aleshores això significaria que estaríem immunes i que detectaríem totes les falsedats a la primera, però no ens passa això. Primer hem de ser conscients que ens estem informant en un ecosistema digital on la veritat informativa i la mentida informativa circulen per la mateixa autopista i llueixen en el mateix aparador, en aquest circuit. Per tant, hem de tenir alertes activades i pensament crític activat sempre que rebem aquest tot tipus d'informació.
0: I
1: altres alertes que podem tenir... Digues, perdó.
0: No, ara va dir-te, i beneficiar, en el fons, a qui beneficia? Perquè si tu crees un bulo d'aquestes característiques i fas més mal que una pedrega, com diem al principi del programa, l'únic que fas és això, mal, i la teua pròpia autosatisfacció, cosa que significaria que molt bé del terrat no estàs. A no ser que tirem per la vessant del negoci que trauen d'ací les xarxes socials, d'altra volta.
1: Sí, però hi ha dos negocis aquí que pengen, el de les xarxes socials, que al final els interessa crear
0: arrossegar
1: trànsit.
0: Arrossegar gent.
1: Sí, arrossegar gent, crear trànsit, que tu siguis allà perquè això ven publicitat i perquè això genera ingressos per ells. L'altre negoci és el negoci ideològic i el negoci, diguéssim, que penja de la gent que crea una comunitat al voltant d'una creença falsa. I d'aquest negoci penja no merchandising o d'altres productes sucedanis que es venen, no? O xerrades, o al final les notícies falses creen certes comunitats, i aquestes comunitats moltes vegades estan atiades o estan liderades per personatges que tenen negocis, bé sigui perquè tenen un podcast i volen que sigui molt escoltat, o bé perquè donen xerrades i venen productes miraculosos que et curen de l'antivirus o de qualsevol altra malaltia que et pugui amenaçar.
0: Tinc una gran pregunta per a tu per acabar.
1: Mira, la desinformació.

0: Formació ha existit sempre. No és una cosa de les xarxes socials ni del segle XXI. És cert que la desinformació, tal com la coneixem ara, amb aquesta viralitat i amb aquestes autopistes de difusió que són les xarxes socials, és una cosa que des del 2015-2016 és molt present en les nostres vides. És molt difícil que la desinformació desaparegui d'aquest ecosistema digital en el que ens informem. Hem d'aprendre a conviure amb ella, hem de tenir les alertes activades i, sobretot, no ens hem de deixar vèncer per el desànim de dir és que tot és mentida, no sé què és veritat i què és mentida, passo d'informar-me. Perquè això també és perillós. Una societat que no vol informar-se o que no està informada també és perillosa, és delicada, no? És una societat vulnerable.
1: Sí, sí, molt fràgil. Marc Amorós, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Intentarem no creure's tot allò que ens diuen, d'acord?
0: Tant de bo, una abraçada gran. Gràcies,
1: una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica Valenciana. I com està Antonio Sánchez?
2: Bon dia, Sergi.
1: Bon dia.
2: Estic molt bé, molt bé.
1: Sí, home, el cap de setmana bé. Vas anar a veure la Mare de Déu i aquestes coses?
2: No, jo me'n vaig anar a Teruel, a veure la meva família.
1: Ah, bé,
2: que també és molt important.
1: Home, entre altres coses. Hem tingut uns dies un poc variables. No sé si ara torna un poc l'estabilitat, encara que...
2: un cel més carregat, però la resta, avui el sol és el protagonista. La veritat és que ja passem d'un cap de setmana amb molts núvols i fins i tot tempestes, pluja, un dissabte plujosíssim, i no. Avui és un dia de treva, de fet, perquè no esperem tempesta en cap punt del territori. Serà demà dimarts quan tornen les tempestes cap a l'interior nord, i no només demà, sinó també dimecres i dijous, així que avui hem d'aprofitar, sobretot els que vivim cap a l'interior, perquè serà l'única jornada en la que no veurem
1: cap
2: pluja.
1: Cap a l'interior, quan te'n vas a Teruel?
2: Sí, i a Castelló, també. I també la Planúcia del Requena, és a dir, moltes comarques.
1: Sí, no, però tu dius, els que vivim a l'interior, dic, és que tu vius a l'interior, però quan te'n vas cap allà, com sí. Quan jo me vaig a Sorita. Però
2: exacte.
1: Mentre vivim així.
2: Mentre estem a València.
1: En lo litoral.
2: Exacte, i en lo litoral.
1: El ventet, ahir, no sé si avui continuarà, però ahir feia un ventet molt agradable que em va secar la roba en un plis-plas, tu.
2: Sí, és que la ponenta es manté. I avui ja es nota el ponent, i demà es notarà també, i encara més, un poc més fort. I el que està fent el ponent, Sergi, és que pugen les temperatures. Este matí ja ho hem vist, com les mínimes han quedat per damunt dels 14 graus i fins i tot no han baixat els 17-16 en molts punts del litoral. I esta vesprada el termòmetre també puja respecte a ahir. I avui els 27 graus a València els veurem i també... Per exemple, Alacant és 25, Castelló també 25, però on més pujarà el termòmetre, com sempre passa, és a la Ribera Alta, la costera, però avui també... Ahí estarà. Però avui també a l'Horta i al Camp de Túria. Són les comarques... Bueno, i per descomptat, Baix Segura, Baix Vinalopó.
1: Sí. Estàs constipant altra volta?
2: Crec que sí. És que no sé si són les al·lèrgies aquestes de...
1: Com soc es com una mare, eh? Sí. Que vaig dir també aquestes
2: coses. És que este cada setmana he estat a intervenir i sí que hi havia molt... La pols està, el cotonet
1: sí,
2: este que n'hi ha.
1: Sí.
2: I això m'afecta un poquet a la gola.
1: Agarra't un spray d'això que n'hi ha. Però que te'l doni el metge, sí. No dels que desembossen el nas, sinó dels que desinflamen, que és millor.
2: No, és que em dona por. Però no vull...
1: No, home, t'ho diuen, d'aixòs que te poses yonqui, no, dels que te dona el metge, dels bons. No, no, és que te posen yonqui són molt xungos.
2: Exacte,
1: eh?
2: No, clar, jo no vull que entrar en això, que segur que me faig.
1: Vaig a proposar-los a les xiques una entrevista sobre això. Jo ho vaig patir, el
2: és
1: tema
2: que
1: de...
2: És molt perillós.
1: Que te pones to loco, estàs a tota hora suplant-te
2: sí,
1: coses.
2: Sí. El Rinover millor que l'Utabon.
1: Sí. Si no, ahí ven Bailac, Montalt i Ladrón de Guevara, però també vos anuncio que avui tindrem una entrevista amb Juli Capella, que és l'arquitecte que mos va parlar de l'origen de les coses, entre elles el pòsit o altres curiositats com, no sé, l'origen de les Ray-Ban, perquè van néixer, i altres qüestions que ens duran a conèixer gent com, per exemple, el pregoner d'enguany de les festes de Villar 2026. És a dir, que mos queden encara unes quantes hores de ràdio en este directe de... A punt, que volem passar amb vosaltres i que, poquet a poquet, caminarem a través de qualsevol de les senyals en les tres províncies fins les 2 de la vesprada. Ara és moment d'escoltar el pròxim butlletí que arriba ja mateix.
3: Són les 11.

0: A punt. Notícies.
1: El seguiment de la vaga en el sector educatiu és del 24%, segons dades de la Conselleria d'Educació d'abans de les 10. Les postures estan completament allunyades entre els sindicats i la Conselleria i a l'espera de la resposta judicial sobre servicis mínims que, en el cas de segon de batxillerat, els sindicats han considerat abusius. Durant la jornada d'avui hi ha previstos piquets informatius i també manifestacions en les principals ciutats a partir de les 12 del migdia, d'ací a una hora. Els sindicats majoritaris s'han reunit a les 8 del matí en un institut de València en aquestes primeres hores de vaga indefinida. Anem en directe al cap i casal, Sofia Riego. Com s'ha iniciat la jornada?
2: Bon dia. Amb molta tranquil·litat, una calma poc habitual un dilluns de matí a les portes de col·legis i instituts, on hauria d'haver ara mateix un degoteig d'entrada i eixidat d'alumnat i docents. Però al Lluís Vives de València, almenys de moment, pareix que el seguiment de la vaga és alt. Quasi no hem vist gent entrar ni a classe ni a treballar, a excepció, hem de dir, d'un grup d'alumnes de segon de batxillerat que tenien un dels exàmens finals del curs abans d'arribar a la selectivitat. A les portes dels centres, el que sí hem vist avui és recurrent els piquets informatius dels principals sindicats que expliquen quines són les reivindicacions que li fan a Conselleria. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha dit este matí a les notícies del matí que el govern valencià afronta esta situació amb responsabilitat, serenitat i serietat i ha dit que deixa la porta oberta, que manté els canals de diàleg oberts i ha oferit una nova trobada als representants dels docents després que dijous passat s'alçaren de la taula de negociacions. Avui al migdia hi ha convocades manifestacions a Castelló, València, Alacant i Elx.
1: El Ministeri de Sanitat i l'Organització Mundial de la Salut han apuntat que la data a partir de la qual començava la quarantena, el 6 de maig, per tant, fins al 17 de juny, estarien els 14 espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Per tant, comença la quarantena el 6 de maig, per tant, repetim, fins al 17 de juny estarien aïllats. Sílvia Barcàrcel, del Sindicat d'Infermeria SATGE, ha apuntat que s'està a l'espera de les PCR.
3: Porque suelen tardar entre 24 y 48 horas, pero no hay ninguna novedad, con lo cual entendemos que no ha habido síntomas ni ninguno de ellas presenta síntomas, porque si no se nos hubiera comunicado.
1: Sobre els dos creueristes nord-americans, un ha donat positiu i un altre és sospitós. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, explica que se'ls ha estat vigilant, especialment des de Cap Verd, per ser contacte més estret amb les víctimes. Padilla, en Televisió Espanyola.
4: En uno de indeterminado, lo que llaman positivo débil en el caso del gobierno de Estados Unidos, pero que verdaderamente para nosotros era no concluyente, y la otra, y se le hizo dos pruebas y la segunda prueba era negativa. Además, no había manifestado ninguna sintomatología. En el caso del CDC, lo que manifestaban eran que ellos querían tratarlo como si fuera un caso positivo y entonces lo llevaron. Ayer mandaron un operativo con un barco, que básicamente con un avión, que era casi como si fuera un hospital.
1: Més coses també de l'antivirus, cal tindre en compte que este va abandonar l'Ondius en una llanxa a soles. Recordem que la ciutadana francesa que va mostrar símptomes ahir en el vol a París ha donat positiu i ha empitjorat en el seu estat de salut. Tornem a casa nostra. Fa pocs minuts, a les 10:30, han començat a les Corts les últimes compareixences en la sessió de la Comissió d'Investigació de la Dana. Una de les persones citades és el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raúl Mérida. També compareixerà Jorge Blanco, director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient. Els síndics de tots els partits han fet una valoració prèvia de la situació. Comencem pel Partit Popular. Ha criticat que l'excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció, José María Ángel, hagi avançat que no acudirà a declarar en consell, sinó a les Corts Valencianes. Fernando Pastor ha dit que José María Ángel ha fet el mateix que Sánchez, Bernabé i Laemet, entre altres, diu donar l'esquena a la investigació. Escoltem el diputat popular, el síndic popular, Fernando Pastor. Sembla que no tenia...
5: Una vez más, el gobierno de España no va a venir a dar la cara ante los valencianos, ante les Corts, ante la comisión. Hoy era el turno de José María Ángel, del excomisionado de la Dana. No lo ha hecho. Ha seguido la estela de Pedro Sánchez, de los ministros, de Miguel Polo, de Pilar Bernabé, del director de AEMET, de todas y cada una de las agencias estatales, de todos y cada uno de los representantes del gobierno de España. Callada por respuesta, dar la espalda a la comisión, burlarse de la comisión.
1: També ha sigut crític el síndic de Vox, José María Llanos.
6: Si nos dicen mañana mismo que van a venir todos, les aseguro que por parte de Vox se ampliará la comisión todo lo que haga falta.
1: Escoltem ara des de l'oposició.

0: el síndic socialista José Muñoz y la síndica adjunta de Compromís Isaura Navarro.
1: El Partit Popular i l'extrema dreta de Vox, que al final és còmplice d'esta situació, tanca en fals una comissió d'investigació viciada des del primer moment, que no ha tingut la voluntat d'investigar el que va passar aquest dia, sinó que ha intentat crear un relat alternatiu, un relat falaç a el que va passar el 29 d'octubre.
2: Hem volgut que se sapiguera què va ocórrer, hem demanat la pròrroga i al mateix temps hem demanat una nova comissió d'investigació per a que treballi veritablement per saber què va ocórrer, en què se va fallar i quines són les responsabilitats polítiques.
0: Més coses, la magistrada que instruís la causa de les BPP, titular de la plaça 5 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Alacant, ha tornat a citar per al pròxim 20 de maig perquè declaren com a testimonis els tres funcionaris de l'Ajuntament, l'Ajuntament d'Alacant, recordem-ho, que no van compareixer divendres passat. Per cert, en la Comissió d'Investigació Municipal d'este cas de les vivendes de protecció de promoció pública d'Alacant, avui no s'ha presentat ningú. I en els esports, futbol. La Lliga no para i demà arranca la jornada 36 amb la classificació molt ajustada. El Llevant i l'Elx seran els primers dels nostres equips a disputar-la, Gonzalo López.
3: L'equip franxaver visita el Betis demà a les 8. Queden 9 punts en xoc i han de guanyar els de Pellegrini per agafar distància de descens que tenen només a 2 punts. Ha analitzat l'enfrontament de Copa amb els andalusos per a treure els detalls a corregir. A les 7 jugarà Llevant a casa del Celta amb l'objectiu d'eixir per fi dels llocs de descens. Les claus del duel les exposarà el tècnic Luis Castro en roda de premsa a les 12:30.
0: Això és tot el moment. Tornem a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat. 101.3.
5: De tú a tú.
6: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afronte.
7: Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo.
8: Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
4: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: 11 i 9. Este és el magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana, que ja porta unes quantes hores complides avui, perquè hem avançat, hem ampliat, ens hem posat en talla XXL, i es pot dir que tirem endavant, i així ho farem fins a les 2 de la vesprada. Que curiós, no? Comencem saludant el matí, pràcticament la matina, i acabarem dient bona vesprada. És com pegar la volta al globo terràqueo, passar per l'Equador i tots els teus puestos i anar canviant d'usos horaris. Seu secretari general, està així, Miguel Baila, com estàs?
1: Molt bé, bon dia. Oh.

0: O lo que fa
1: falta.
0: Hola, què hace?
1: Ja està, està bé.
0: Jo ara vaig a dir-te una cosa. Pel tema pel que vaig a començar, tu com a càrrec públic i persona formal que sé que eres, intenta medir molt bé l'opinió i les paraules que van eixir per eixa boca perquè és delicat. D'estos dos ja me dona igual, i de l'altre que és una hippie tampoc, no? Àlex Ladrón de Guevara, com estàs? Bon dia.
2: Molt bé, matinero.
0: Per València Extra les coses bé?
2: Bé, massa estem.
0: Avui t'ha posat en cançó, com diuen els aragonesos.
2: Ah, sí?
0: Parlant de la gent que vol intentar entrar a un lloc de treball, o ser artista, en este cas ser artista, si no que li ho diguen a Manolo Montal, veritat. Això és el business.
3: Bon dia.
0: Bon dia. I què diuen? Què vaig a cobrar? Quants dies vaig a lliurar? I les vacances? I tu dius, molt bé.
2: Molt bé, comencem bé.
0: Comencem bé. Però no vaig a parlar d'això. No vaig a parlar precisament d'això. Deixa'm que saludi a la teva veïna. Què feu tan separats? Teniu por de pegar-se a algo?
4: Hippie?
0: Tu eres molt
4: ¿en
0: hippie?
4: ¿En serio?
0: Tu eres molt hippie flower.
4: ¿En serio?
0: Sí.
4: Flowy.
0: No.
4: Hippie.
0: Y buceadora, que a veces el oxígeno me da colorines en la vida.
2: Bueno, tú también hippie.
0: Ella muy hippie.
2: Es de alcohol.
4: Buceadora, que
0: es,
4: sí.
0: Ella es más don't worry.
4: Internarme ahora, sí. En los 30 metros me gusta.
2: Ah, sí.
0: Ella es don't worry, be hippie.
4: Be happy.
0: Optimist. Yo sé que vaig a deixar un poquet al marge de tot això, perquè, clar, parlar de plantacions, d'incautacions, qui anava a dir-ho tu, que la gent de l'Alqueria d'Aznar, jo anava allí quan era xicotet, és un poble molt xulo, que n'hi ha allí al costat.
5: Ara entenc, bueno, moltes coses.
0: Sí. No. Jo no m'ha fumat mai damunt, ni m'ha caigut una marmita de res, com Obélix, ni ninguna cosa d'aixes. Lo meu...
2: És genètic.
0: És el software.
4: Viene de fàbrica.
0: Ja venia...
5: No s'ha fet xip, a posteriori. És d'origen.
0: No, és el software que ja va vindre dificultós. Però, en fi. I quan anàvem a parlar de la quantitat de gent que han pillat, i sobretot de la xarxa eixa dedicada al cultiu interior. No sabia jo que n'hi havia cultiu de costa, també, pel que fa al tema de la Maria i aquestes coses. Sí, doncs el cultiu interior, amb plantacions repartides, com dic, en Alcoi, en Cocentaina i l'Alqueria. Mare meva, quin triàngulo de la Bermuda del porro. En fi, no...
4: I lo curioso del caso... Lo curioso es que hace muy poquitos días conocíamos la cifra que se lleva en electricidad el cultivo indoor de la marihuana.
0: Ahí este.
4: Lo que se llama
0: el narco eléctrico.
4: Se lleva casi un 30% de energía robada en España desde 2020.
0: ¿Pero por qué? ¿Porque se enganchen?
4: No, claro. Endesa ha detectado la cifra más alta de robo de energía en el último lustro, tan solo en 2025. Pues
5: ahora fíjate. Esto como lo del apagón va a ser algo que se pasará en este...
2: Se pasará de frenada.
5: Ya estaba cantando. Yo sabía que la culpa al final la tendrían los narcos.
6: La culpa del apagón del año pasado, el Fumetes.
0: ¿Qué sería? ¿Como una plantación de estos, como los camps de panís que veus a voltes en... Sí. Anant per les carreteres de...
6: Camps de Daxa que veus en les películas americanas que son...
0: Los chicos del maíz. Los chicos de la marihuana, ¿no?
4: Pues poca broma, ¿eh? Porque el año pasado se batió el récord de 72.700 fraudes y...
0: ¿Cuántos has dicho?
4: O sea, detectaron el dato récord de 72.700 fraudes en 5 años, 1.700 casos más que en 2024, con una causa principal, las plantaciones, que además ellos enganchan de manera ilegal a la red.
0: Home, clar, no aniran a fer el contrat en Iberdrola, en Endesa o en qui siga, o en Pepe Luz.
4: Cuando vieran el contador, ¿no?
5: Tienen que hacer como el nuevo pobre. El pobre, eso se ve que vas a contar ese veres, ¿eh?
0: Sí.
5: Pues ya va a cheque cultivaba para consumo propio. Y tenía en casa, en su cuarto, unos plantetes mormones y Samari, que no sabía lo que era, arriba a la profesora un día y dije, estos plantetes mormones les vas a ficar ahí a la entrada de casa para que se vean.
2: Para que iluminen, ¿eh?
5: I quan passa per allí, ¿no?, les autoritats, la policia, la Guàrdia Civil, allí feia una broma tot espectacular. Això és verídic, eh?
0: Què tenen les mares que els agraden tant estèticament les plantes de Maria?
5: Són boniques, no?
0: A ma mare, sí, en Glòria Estica, també li va pegar, perquè li van donar una i li encantava. El veí li anava tirant goig de pixum a matar-li-la d'un balcó.
6: I la feia més forta.
0: I no recordes si li la va matar o no, però, clar, és que era un apuro, perquè la planta aquella, en el balcó, pegant-li el sol, allò cada volta era més gran. I ma mare estava de lo més devenida. Ella no sabia ni lo que era ni res, però... No.

0: Esta dona que tragué tampoc ho sabia. I diu, el Buffy té unes plantes ahí en el balconet molt bones, que vaig a baixar les baix, que estan precioses. Sí.
1: Però lo del consum propi és una excusa molt recorrida.
2: Bueno, sempre ha sigut l'excusa, eh? No, consum propi.
1: Sí. Pues, depèn de lo que consumisques.
2: Jo recordé que quan la major operació contra el dopatge en el ciclisme, jo diria que en el món, que és la operació que se va dur així en Espanya,
1: sí,
2: quan li agarraren al metge que era del clima de ciclisme, li agarraren no sé quantes borses de plasma en casa.
1: Però, al metge.
2: Sí, va dir que era per a consum propi. Ahí havia per a fer...
1: Però si això és eritropoietina, això només se fa per pujar l'hematocrito i totes aquestes coses.
2: Ahí havia borses per a fer una transfusió, vamos, a mitja població espanyola.
1: Allò era en la despensa de Dràcula,
2: allò, no? Allò era, vamos, la despensa de Dràcula i de totes les seues posteriors generacions.
1: És que estic intentant visualitzar-ho i aquell li obririen allí l'armari doble de les bolses de sang.
2: No, això pa consum propi. És pa fer sang en seva.
3: Sí. Era un previsor que va dir, per si acaso, el hantavirus, jo me tinc així una reserva de...
1: Sí. Vamos, és
2: que... Això puerto, en efecte.
1: I si reserves de sang no les té ni Mick Jagger.
2: No.
3: Ojo con el Rolling, ojo que...
2: Ja vull dir, en els hospitals tindre les reserves de sang que hi havia...
1: Que tenia el paio este.
2: Sí, Walter Virus, deia.
1: Mare meva, en fi...
4: Lo que comentaba Miguel del tema del apagón, es que además los grandes consumos de electricidad, o sea están conectados, claro, realmente están conectadas las 24 horas del día y terminan por colapsar la infraestructura eléctrica de la zona. O sea que no...
1: Sí.
4: O sea que no fue nuestro gran apagón, pero sí apagones intermitentes.
1: A més, com tindre una granja de pollets, estan allí tot el dia en les llums estes del menjar, no? Estes que estan allà...
4: Claro, perquè consume lo mismo que 80 viviendas y...
1: ¿El qué? Pero,
4: la plantación promedio consume lo mismo que 80 viviendas.
1: Pero, gómez, ¿quina és la plantació promedio? Perquè si dos plantes són consumo propio, no sé, la plantació promedio que poden ser...
4: Habrán hecho una media de las plantaciones que...
1: La Guardia Civil. No, és que no ho...
4: Realmente todos estos datos los ha dado Endesa, solo. Todos estos datos los da Endesa.
1: O sea que la que més sap de plantacions de Maria és Endesa, claro, en este moment.
3: Més que desperafectada.
2: Tirant del fil.
3: Per part afectada.
2: Mai millor dir-ho del fil. Tirant del fil.
1: Sí.
2: Arribes. A veure, jo conec el cas de pues, la típica veïna senyora Bajor que tenia el xalet on jo visc ara, i que la dona pues, deixa d'anar sovint perquè l'home va faltar i ja venia només en estiu, no? A passar l'estiu i, pues, bueno, en el xalet del costat que, bueno, estava deshabitat, se posa allà una gent i quan se n'adona per les factures de la llum,
3: se n'adona
2: que li havien enganxat la llum perquè estos senyors que vivien en el xalet del costat tenien una plantació
1: promig.
4: Ahora tú preguntas mucho a la IA.
1: A ver, qué bueno que
4: vos digas. Se está yendo a la zona.
3: Al lado oscuro.
1: Manolo también va a cotejar el tema. Bueno, yo le he preguntat directamente, y le he preguntat en castellà, ¿cuál es la plantación promedio de marihuana indoor? Y diu... La IA. Diu, la plantació promig de marihuana en interior es medís generalment per la quantitat de plantes per metre quadrat i per el rendiment final en grams. Diu, densitat de plantes. En un espai d'un metre quadrat, la quantitat promig recomanada varia segons la tècnica i el tamany de les plantes. Clar, si són bonsais, doncs, evidentment, serà diferent. La estàndard va entre 4 i 9 plantes per metre quadrat. Si parles d'optimització d'espai, fins a 16 plantes si s'utilitzen cossiolets més xicotets, que són d'uns 11 litres. Sí que sap, Laia. O en espais reduïts, que són carpes de 60 per 60, on lo habitual són de 4 a 9 plantes en cossiolets
0: xicotets. Jo crec que Laia trafica,
4: Sí. Laia està molt al tanto. Lo que està claro és es que el fraude elèctrico detectado por Endesa en los últimos 5 años equivale al consumo anual de más de 1 milió de hogares.
1: Veges tu. I que n'hi ha gent que no té llum, que és el pitjor de tot. Bé, i a banda d'això, que és una nota discordant i un poquet de risa molt famosos que no mos han pillat, els que els han
4: collit
1: mai.
4: De risa
1: i
4: nunca mejor dicho, también por el otro lado.
1: Sí, també. Mírala, ves com eres... Don't worry, be happy.
3: Be happy.
4: Bueno, pues yo quería comentaros porque hace un momento has hablado con el experto en bulos.
1: Sí.
3: Y
1: a mí me han posado en la escaleta, Manolo, bulòleg, que el hombre es bulòleg.

0: experta en bulos i no sé si el càrrec existirà de deberes, sí. Bulòleg.
1: Ja, però és que bulòleg pot ser expert en bulos o en buleries.
0: Ja, per això mateixa, no? No sé.
2: També
1: s'ha d'aclarir, s'ha d'aclarir.
0: Què?
2: Pues, fijaos, la desinformación sanitaria es una de las grandes amenazas a nivel internacional. 4 de cada 10 españoles son vulnerables a los bulos de salud, según un estudio de la Universidad Carlos III. El problema está en lo siguiente. Aunque 7 de cada 10 creen saber distinguir una noticia falsa, solo un 12% comprueba si es verdad.
0: No sé, veure, si sois primer, de los que no compares la noticia, después si com vas verdad. A comparar si és de veritat o és mentira. Mare.
3: Jo primer m'infarte i ja després comprove que és de
2: veritat. Bueno, però Àlex, tu ja, ahora ja estàs més tranquil que l'altre dia.
3: Sí, un poco
2: però,
3: sí.
2: Està todo controlado.
0: Perdona, si no m'enganyé, els dos esteu al nivell, no? D'hipocondria.
1: Jo va a èpoques, però...
3: Però escolta, el dissabte, en el centre, o sea, en el supermercat, s'havien esgotat les mascaretes. No ha dit quin.
0: Però venen mascaretes en els supermercats, també?
1: Sí, bueno... Depèn del supermercat.
3: D'estes o sea, de sanitàries, saps?
0: Sí, d'estes no blavetes de les que...
3: S'havien esgotat, eh?
0: Vos vaig a dir una cosa. I jo que he estat en quiròfans pel rotllo de la veterinària, si en lloc de ser engometa d'estar per darrere de les orelles, les mascaretes foren de les que es tenen que lligar per darrere del cap... Se les anàveu a posar, qui jo vos diga. No se gastarien ni la meitat de mascaretes, ni la gent portaria el cotxe.
3: Perquè costa ple. Molt.
0: Això és una faena, lligar-te la mascareta sense mirar. Una faena, eh? Lo que passa que, no sé, es va inventar lo de la gometa per darrere de l'orella en el tema de la pandèmia i la gent se les posa amb molta alegria. No vull dir en això que no s'hagin d'utilitzar, sinó que se les posen amb molta alegria. Si se les lligaren, igual la portarien nit i dia, com la redesilla. Ja lo que dic.
1: Una volta te la poses fins que no caiga ja... No te la lleves. Per l'esforç fet, mira, a mi fins que no me caiga...
0: Això no ho havia pensat. Veus? Portar...
3: L'adult tot el dia.
1: Fins que no caiga ella de madura, res.
0: No ves un foraet per alimentar-te en una palleta?
1: No, no, el foraet ni res, per baix. Alimentar-te per baix.
4: També és de veritat que quan saben les mascaretes en l'època del Covid, que no fa tant de temps, hi havia unes mascaretes que quasi era millor llevar-se-les que ficar-les perquè algú la duia en... No sé.
2: Era terrorífico. Era terrorífico. En la barbilla, sí. De un color ja indeterminado. No.
1: I que hi havia gent que sí, havia menjat fort, després la primera brafagueixia,
0: podia... S'inflava i tot la mascareta.
1: No, podia matar-se a si mateix, ojo, a molt gent, perill.
0: Sí, mare meu, el tema de les mascaretes, en fi. Bueno, és el que n'hi ha, o sigui que... Però no sabia que les venien ja tan alegrement en els supermercats.
3: No, però des de la pandèmia.
0: Però perquè m'han sobrat moltes d'esta gent, de les mascaretes, no?
3: Potser,
1: no, des de la pandèmia, en determinades superfícies comercials, són permanents, Són articles de consum permanent.
3: Sí.
1: La gent, per èpoques, les consumirà més o menys, però ja en determinades superfícies comercials sí que n'hi ha mascaretes, ja, diguem-ne, de manera perenne.
0: Ai, en fi. Bueno, ara després llegiré algun dels altres missatges que n'hi ha per així. Però per on volies tirar, Javi?
2: Pues porque en este estudio...
3: Deixa, Marc, que
2: parli. En este estudio también analizan por qué la desinformación alcanza una extensión tan grande.
3: ¿Por qué?
2: Y en parte es por la falta de confianza en fuentes oficiales.
3: Ah, yo pensaba que era por la hipocondria.
2: Eso ya es otro tema. Home, ese ya sería otro tema.
0: Estaba dient-li jo a Manolo que es el nivell que teniu, ell va per temporades, però tu estàs últimament... on fire, en el tema de la hipocondria. Però si
3: el que no sé.
0: Però si el cantavirus no va a tocar-nos. Home, espera, però saps el que passa?
3: Bueno, Manolo estarà amb mi. Al final,
0: que anem a morir
3: els mitjans
0: tots, no?
3: De comunicació, quan vos dona per un tema, és tot el rato el mateix tema. I...
0: Ja, però fill, a veure.
3: Tots els dies portades de hantavirus, i al final dius, pues escolta, igual a veure si...
0: I a quants en coneixes que tinguin el hantavirus?
3: De moment cap.
0: Pues ja està.
3: Però de queroseno sí que conec.
0: Que tenen queroseno.
3: Que no tenen queroseno.
1: Saps el que passa? Que, en principi, evidentment, no cal tirar l'alarmisme ni molt menys, però sí que és cert que estàs sentint algunes frases que ja escoltares en el començament de la pandèmia.
0: Estem parlant d'això.
2: Sí. Això fue una muy mala idea, ¿no? Que fuera la misma persona quien nos dijera pero sobretot, había que estar tranquilo.
1: Sobretot algunes frases com ja que està tranquil, sí, no passarà d'ací, van a haver molts pocs casos... Sí. En fi, tot el que es va dir... que jo espere que esta volta sigui aixina, no tinc per què dubtar, però sí que sé que quan tu no ha passat, i jo crec que això va ser un trauma per a tots nosaltres, perquè no havíem viscut ningú, quasi totes les generacions han viscut una guerra, nosaltres no l'hem viscut afortunadament, però ens ha tocat viure un confinament a nivell mundial.
0: Que el van viure la gent del 18, la gent de 1918 va viure ixa pandèmia, lo de la
1: gripe espanyola,
0: mal anomenada gripe espanyola, que al final

0: Lo paguem tot.
1: Sí, en
0: poca ropa sempre, no? Però,
2: sí. I també és per algo que també advierte la OMS, perquè este tipus de apela a les emocions, no?
1: Bé, efecte.
2: Claro. Que...

0: Que és que Simón diguent que no van haver més casos.
1: És terrible.
2: És que això va ser...
3: Jo a companys que
0: mal... La gent feia el meme en les dues situacions i diguent...
1: Això va ser com una broma.
3: Jo a l'inrevés, tu dis-li això, que a mi me relaxa el so de pluja, a gent que malauradament ha tingut que passar per la dana. És el que més li relaxarà en la vida.
2: Claro, el so de pluja.
3: Perquè aquestes coses te deixen marcat i... Mos, jo crec, d'una manera o d'una altra, mos deixen marcats a tots. La pandèmia que passarem, per tant, quan comences a sentir frases que ja sentires ahí, pam, les orelles de punta.
2: Sí,
3: i després, afortunadament, jo espere que no passi res, però que quan sents determinades frases dius... És que això ja ho he sentit.
2: En este, si l'agarres, també ho tens un poc xungo. Eh? No és que digues...
4: Més xungo.
2: Més xungo encara que en el coronavirus.
1: No, claro, mucho más chungo. Claro, un 35, bueno, casi 40%.
2: Pues només se salvaria Daniel Matoses, que està vacunat de tot i possiblement ja estiga vacunat de l'antivirus, també. Sí, sí, és que ho diu. Diu que menys de la ràbia està vacunat de tot. Esteu tots vacunats, per cert?
0: De la Covid?
2: Sí.
0: Sí, jo sí.
1: Però este
0: sí.
1: Año...
0: Bueno, este año no. Yo no. Cuando me...
2: Bueno, bueno, yo también ya fa temps que no me he vacunat.
1: No, claro, no de aquellas dos o tres primeras...
2: Pero sí. Es porque vinc a fer-vos una pregunta. Mira, pel rotllo dels hipocondríacs. ¿Qué preferiu, la vacuna o pasarlo?
4: Uf, la vacuna.
2: Yo preferís pasarlo.
0: No sé qué dirte. Yo es que
2: sabes, más por a mes chungo en la vacuna, claro, que pasando.
0: Yo en esta vacuna
1: yo no, la vacuna, yo la vacuna no me enteré.
0: No, yo tampoco en esa, no, pero recordé que cuando me vas a ficar una vega una de ya famosa de la gripe, sí, un pasé fatal. Y desde entonces yo no me he vacunado de la gripe porque digas que me fiqué muy mal,
2: sí, sí,
0: en la,
2: sí,
0: vacuna.
2: Sí, sí, sí,
0: y casi que preferí la gripe. No, pero yo la del COVID no pasé mal, ese veres que no me
4: enteré. Yo es que vas a agarrarlo y vas a pasarlo por un mal el COVID.
2: Sí. Sí, sí, y en la vacuna no va a reaccionar la vacuna?
4: También me va a hacer mal, vas a pasar mal, pero el COVID.
3: A mí la vacuna ni me va a enterar.
0: No, a mi també, jo tampoc.
2: Tu com els abuelos del meu poble, anaven del meu poble, del poble on estic, però bueno, també és el meu poble.
3: A més que jo ja jove no soc.
2: Anaven com en la mili, es posaven un pico en un braç, la grip i l'altre, la Covid, i la població de riesgo. I els abuelos estaven tots fantàsticament passades les hores, i els de 50 que érem nosaltres, compta, sense
3: no.
2: La Covid malaltíssim.
3: Escolta, jo la vacuna no vaig enterar, i després, quan vaig agarrar el Covid en el 22 vaig agarrar el Covid a la tornada de la final de Copa de Sevilla que perdé el València, l'agarré. Val? I estigui, bueno, pues 3 dies amb símptomes, però tampoc va ser gran cosa. Encara que jo pense que jo l'agarré una primera volta, que és quan el València juga amb Milà.
2: Ah. Bueno, quan el va portar principi. Mateu i tots estos, no?
1: Al principi.
3: És que jo, per anar a San Siro,
2: sí,
3: jo vaig anar en una combinació que hi havia primer tramvia i després metro. En el metro ni se vagó 200 persones cantant i ballant a un centímetre de la meua cara, és materialment impossible
1: salir ileso.
2: I no haver anat lim
0: de lo que
2: en
0: sea.
3: No, per què no vas partits?
0: Lo que no, me extraña que no estigués embarassat.
3: Perquè lo que pasa es que yo creo que va a ser asintomàtic, però vull dir, en aquell vagó de metro és materialment impossible que jo no estigués contaminat.
2: Bueno, però n'hi ha persones que les coses no les volen i les repelen.
3: A mi no me volia ni el coronavirus.
0: Això me pots passar amb vosaltres. Jo tinc una penya d'amics de la gastro que allí, bueno, que fan de tot i la sanitat brilla per su ausència i ningú agarrava, no n'hi ha manera de que ningú agarrarem el coronavirus. No n'hi ha ningú.
2: Ni a propòsit.
0: Ni a propòsit. No tinc que collons entrar allí.
2: Sí, sí. Bueno, es van produir moltes situacions curioses al respecte, eh? N'hi ha que dir. O sigui que és com allò de tentar la sort, però la sort no el vol i en este cas no es produïa. En fi,
1: bueno,
2: ja esté totes les conclusions del tema de,
1: bueno,
2: de,
1: si
2: de les mascaretes. De les...
1: No sé si la última conclusió...
2: Sí, no sé què em passa, igual he pres massa cafè.
1: No sé si la última conclusió nos va a gustar mucho. Según datos de la OMS, la confianza en periodistas, líderes gubernamentales o directores de empresas sanitarias ha caído.
4: Ha caído.
1: Ha caído mucho.
3: Pero no me explique el perquè.
1: ¿Por qué será?
2: Home, és que has mencionat uns sectors un poquet susceptibles de no creure.
1: Pero todavía...
4: Todavía confían en algo.
1: La població se fia de los sanitarios de atención primària.
3: Está bé.
2: Tot i que
1: no
2: hi ha una llista...
1: No,
2: tot i que hi ha una llista que mos va presentar l'altre dia, que mos va fer el rànquing de lo que no volen ser els MIR, sí, o les preferències, i l'última era el metge de família.
4: No volen.
2: Fua, jo tampoc, no.
4: Pues yo creo que es bonico.
1: En las
2: primeres posicions estava poner tetes,
3: pero la pregunta es, ¿y si eres metge de atenció sanitària i periodista, confien en tu o no?
1: 50,
4: segurament no.
1: 50-50, ¿no?
2: Tu te dones compte de lo que acabes de dir, ¿no? Es com lo de la gent mor per un paro cardíaco.

0: És Workaholics?
1: Uf. Jo ja no entre.
2: Tu no entres, per què no?
3: Jo crec que no. Jo crec que no. Però bon, no ho sé tampoc. Igual algú pensa que sí, perquè la veritat és que el problema és que, no tenim horari sin afijo, pues és veritat que al final, com no tens un horari, no eres capaç a vegades de diferenciar, marcar. De marcar una... Jo igual, pues, a primera hora d'un dilluns no tinc res que fer, però igual un dissabte per les prastes treballant. Entonces, va en funció un poquet de l'horari. Però d'ahir a ser un... Com has dit? Workaholic?
0: Workaholic. Un
1: viciós del treball, ja està.
3: No, un viciós soy poco.
0: Adicto al trabajo.
1: Hem començat parlant de vicis i acabarem parlant de vicis.
3: Alguno hay sempre, però...
1: Sí. Home, a veure... Ser un viciós del treball tampoc és una cosa molt indigna. Encara que avui en dia jo em vaig quedar flipat. No pots ni treballar el que el dóna la gana. Si no. treballes poc, és normal que te tiren al carrer perquè treballes, com se decía, menos que el sastre de Tarzán. Però si treballes més... Oh, perdona, però no podré treballar el que a mi em dóna la gana. Però és que...
2: Míralo ahí en el micro. Claro. Ahí de vesprada.
1: Sí. No sé, això ho veig un poquet. Pues tú treballes... Si eres autònom, no te diuen...
2: No, pues entonces,
1: perdona.
4: Jo crec que en altres èpoques de la vida sí que he sigut més addicte al treball, per dir-lo d'alguna manera.
3: Jo també.
4: I jo crec que això és una malaltia que se cura probablement en l'edat. En l'edat probablement vas a deprenent en que la desconnexió no tan sols és pertinent, sinó que és necessària per a quan després te toque estar al peu del canó, estar amb els cinc sentits en el que has de fer. Ara, després sí que ser que els periodistes tenim uns hàbits, pues, lo de mirar,
2: que no són saludables.
4: Poc saludables. Mirar el mòbil cada dos por tres a les socials a veure si ha passat alguna cosa. I si les coses les tenim.
1: Bueno, sí. Tinc que connectar amb el nostre company que està seguint de prop avui el tema dels sindicats, de l'ensenyança i totes aquestes coses. Ho farem en qüestió de minuts, però anem a fer un relleu de... Mira, pues són happy les dos, també t'ho tinc que dir. Una és happy hippie en la seva línia i l'altra és happy hippie en l'altra. Mira si és happy hippie que se van posar ella i Mònica Bustamante l'altre dia a fer ioga en l'estudi. O sigui que
2: mira,
1: no anirem més enllà.
2: Que li ve molt
3: a Mireia Barret.
1: Últimament està molt Thatcher ella, sí, en el tema del joies.
2: Hi ha una frase que li va molt bé. És que me la van dir ahir.
1: Aquí a Ballarri?
2: Me l'ha feta jo.
0: Espai, Àlex, que tu i em segur companys.
2: No, però si és que te va agradar.
0: Gràcies.
1: I te puc traure el junts.
2: Si no puedes venir elegante, ven extravagante. Mireia és d'elegante.
0: Mira, m'ha agradat. Me
2: l'ha fet per mi. Si no ves elegante, ven.
1: Això qui ho ha dit? Anne Wintour? Miranda Priestly? Qui ho ha dit?
0: Pues mira, vaig veure el Diable Viste de Prada, el vaig veure.
1: O algú que no té un duro i diu, bueno, pues davant de vestir-me d'una forma, em vestiré de lo millor que puga.
0: Bueno, dins del tipo de pelis.
3: A mi la primera m'ha agradat, eh?
0: Sí, a veure, és que...
3: És lo que és, però vamos...
1: Deixeu-me que connecte ràpidament amb David, que mos conte com està la situació en estos moments en el centre de València respecte a aquestes manifestacions que estan produint-se relacionades amb la vaga, que avui comença i que té pinta, si no soluciona, de ser indefinida, i que mos conte sobretot l'ambient que n'hi ha i el que s'està escoltant allí. David, què tal?
5: Bon dia de nou, Sergi. Doncs ara estem així en esta plaça de Sant Agustí, en l'encreuament amb el carrer Sant Vicent, pendents de les declaracions del representant de l'Estep, de Marc Candela. De fet, anem a escoltar-lo.
6: Arranque. Vale. Marc Candela, coordinador de Estepbé.
7: La conselleria ha dicho que hay solamente un 24% de seguimiento. Vosotros imagino que no compartís esa cifra.
6: Nosaltres, les dades que tenim fins ara, que són al voltant d'un centenar de centres, estem parlant de que només estan els serveis mínims, pràcticament. És a dir, 95% de seguiment pràcticament en aquests centres. També molts directors ens diuen que no tenen temps de clavar les dades pensant per això, perquè estan els serveis mínims i no poden dedicar-se a posar les dades en Ítaca. Per això n'hi ha tan pocs centres que han contestat. Aleshores, només he de mirar darrere de mi per veure que el seguiment està sent massiu. I, per tant, això que diu la conselleria, bueno, pues, no contrasta amb el que hi ha al carrer ara mateix.
7: És el primer dia de muchos, d'una huelga indefinida, no?
6: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens passi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
8: Marc, ha de passar per aquesta vaga acabe.
6: Això, que la conselleria ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria, i que el professorat que tenim darrere avali aquesta proposta de la conselleria. Si no, la vaga continuarà.
8: En el punt de mira estan els alumnes que estan pendents de les proves de la universitat. Què passarà?
6: La normal no s'ha de preocupar perquè l'avaluació està garantida. Independentment de que nosaltres ens hem recorregut els serveis mínims i independentment de que puguem guanyar la suspensió cautelar d'aquests serveis mínims, l'avaluació està garantida perquè l'alumnat té dret. El que passa és que no pot fer-ho de manera abusiva i per tant, conculcar el nostre dret a la vaga. Però sí o sí, l'alumnat serà avaluat.
5: Doncs, Sergi, esta és la... són les declaracions de Marc Candela del STEP i ho estàveu escoltant, seguiment massiu d'esta vaga i ara escoltem a la representant de Comissions Obreres.
7: Preguntamos nombre, apellidos y cargo lo primero para luego rotularte correctamente.
9: Chelo Valls Gregori, secretaria general de Educació, Comissions Obreres, País Valencià.
7: Marcelo, ¿qué seguimiento, qué porcentaje de seguimiento pensáis que está teniendo la vaga? ¿Tenéis algún dato ya?
9: Que está en els centres de treball. Això és un seguiment històric i que desborda totes les previsions que tenien. El professorat està indignat i les últimes actuacions que ha fet la conselleria per tal de rebaixar el que considera que és la nostra responsabilitat, tillant-nos al professorat d'irresponsables de cara al nostre alumnat, encara ha indignat més al professorat, però també a part de les famílies que estan al nostre costat i estan així en esta manifestació.
7: La conselleria parece que ha ofrecido, no, ofreció 70, una subida de 75. ¿Qué os parece esa proposta?
9: Ens va parecer totalment irrisòria. 75 euros, però són a 3 anys, és a dir, i si augment de 75 euros el podríem disfrutar d'ací 3 anys i començaríem a cobrar-lo en el 2027. La carestia de la vida va pujant, la gent no pot pagar els seus lloguers i la conselleria oferís com un gran guany 75 euros a 5 anys. Això no passa en ninguna empresa.
5: Doncs ahí ho estàveu escoltant. És una de les principals reivindicacions, eixa pujada en els salaris. I escoltaven també, parlaven d'eixa seguiment. La representant de Comissions Obreres parlava d'un seguiment pràcticament absolut d'esta part del professorat. Deia que pràcticament són eixos professors, eixos docents dels serveis mínims.
1: Però has dit bé, principalment l'aspecte econòmic és en el que han incidit, sobretot, i és en el que, bueno, mos contaven avui també, en les negociacions del dijous per la vespre, quan es van alçar i se'n van anar, en el moment es va tractar el tema de l'economia. Bueno, pues no sé si queda algú més pendent.
5: És un dels pilars.
1: Sí, d'esta reivindicació.
5: Estem esperant que apareguin alguns companys més, a veure si podem escoltar a la representant d'UGT.
1: Que explicar-los a la gent que m'ho escolta que com estan fent-se declaracions per a tots els mitjans de comunicació, sobretot per a aquells de premsa escrita, tinguin constància qui són, per això es fan dir abans identificar-se, no? Per dir-ho d'alguna forma, el nom i qui són.
8: La conselleria parla d'un 24% de seguiment d'esta vaga. Quines dades teniu vosaltres?
10: Nosaltres hem fet una enquesta i ens ha passat que tenim ja un 85-90% de seguiment de la vaga. Per tant, conselleria està mentint. Sí, soy Maika Martínez, soy la responsable de UGT Ensenyament Públic al País Valencià.
5: Exactament, com tu deies, Sergi, esta presentació es fa per els mitjans de televisió, per els mitjans de premsa escrita, sí. I clar, tornaven a preguntar per aquest seguiment, tornaven a incidir en aquest seguiment per part del professorat. L'aspecte econòmic és un dels pilars d'aquestes mobilitzacions, però també parlem d'aquesta reducció de ràtios com a altre dels pilars fonamentals. També anem a escoltar a altre representant sindical, en este cas de CESIF.
11: Bueno, lo que sí que tenemos claro es que los porcentajes que ha dado la consellería no se ajustan a la realidad. Nosotros hemos hecho desde nuestra sede de aquí de Valencia llamadas a diferentes centros. Hay algunos que rozan el 100% y hay otros que están por encima del 75-80%. Por lo tanto, creemos que es un gran éxito. Creemos que esto debe de ser un punto de inflexión para que la consellería muestre un talante negociador real y por lo tanto esperamos que nos llamen. Si puede ser antes de terminar esta manifestación y realmente empecemos a negociar en serio.
7: ¿Qué va a pasar con los estudiantes que se presentan este año para la EBAU, bueno, el selectivo, que están pendientes de qué va a pasar con esta huelga, cómo les puede perjudicar?

0: Bueno, nosotros los docentes, yo creo que desde todos los sindicatos, pero efectivamente desde CESIF lo que queremos es que saquen siempre la mejor versión. Por lo tanto, los servicios mínimos que nosotros como sindicato CESIF hemos recurrido, evidentemente van a ir siempre dirigidos a que se cumplan, porque es la ley. Nuestro sindicato nunca va a pedir que no se cumplan esos servicios mínimos, y con esos servicios mínimos se tiene que garantizar que nuestro alumnado termina el curso con su evaluación, que siguen preparados porque llevan todo el año preparándose para ese selectivo, esa PAU, y evidentemente que nuestra manifestación, nuestra huelga y nuestras reivindicaciones al final redunde en que la educación que vayan a recibir ahora y en un futuro sea de mejor calidad.
1: Mantener la huelga también para vosotros es bastante complicado, una huelga indefinida con todo lo que retiene cada día también supone un esfuerzo que va a ser difícil de mantener, ¿no?
0: Claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que tenemos el apoyo de padres, madres, alumnado y docentes. Hoy además hay huelga de alumnado. Pero efectivamente, como tú bien dices, el tema económico pues le hace daño al docente. Yo creo que la reflexión es qué mal tenemos que estar para entrar en una huelga que sea ese seguimiento y esta manifestación que estamos hoy aquí en Valencia, que además se hace en cada una de las provincias como Alicante, Castellón y también en Elche, la cantidad de gente que somos. La estación del norte bajaban trenes y trenes llenos de manifestantes, y eso solo demuestra que hemos llegado a una situación límite y que los docentes necesitamos mejorar el sistema educativo y mejorar nuestras condiciones laborales.
2: Muchas gracias.
0: Presidente autonómico, CESIF Educación.
3: Doncs, Sergi, escolta, i ho hem parlat al llarg de tot el dia, és la notícia de la jornada, esta vaga de personal docent. També s'ha incidit en aquest aspecte, en aquesta repercussió econòmica que té en el professorat que fa aquesta vaga, al ser indefinida. Parlem de que, en principi, n'hi ha previstos moviments per a tota la setmana.
4: Sí, mos ho contaven però este matí, que algunes accions més tenien previstes en les tres capitals de província, en Elx també, per cert.
3: Exacte, sí, al llarg de tota la comunitat valenciana. I per tancar, Sergi, abans d'anar-me'n, sí que volia recordar, parlàvem d'aquest aspecte econòmic, aquesta baixada de ràtios com a pilars fonamentals d'aquestes demandes del professorat. També parlem d'una demanda de reducció de la burocràcia, de demanar infraestructures dignes. De fet, abans un dels docents que ens atenia parlava d'aquesta pujada de temperatures, de com va afectar aquesta pujada de temperatures, aquesta arribada de l'estiu també a les aules, i incideixen també en aquesta recuperació necessària del poder adquisitiu. Així, aquestes són les reivindicacions principals per part del sector docent. I el seguiment està sent massiu. Estàvem parlant els representants sindicals d'aquest seguiment, prop del 90%, però sí a la plaça de Sant Agustí sí que veiem una plaça de gom a gom, plena de gent, plena de docents. Al llarg d'aquest camí que hem fet des del Jordi de Sant Jordi fins ací, hem vist com s'anaven sumant a aquesta columna tots aquests docents que s'anaven trobant pel camí, i al final parlem de centenars de persones reunits ací per a fer aquestes reivindicacions. Aquesta és la situació, aquesta és la imatge que podem donar des d'ací, Sergi.
4: Pues te ho agraïm molt, David. Fins ara, torna ja cap a casa, d'acord?
3: Vinga,
4: fins ara, moltes gràcies. Ara ja tot el que vaig passant anirem a casa. Vaig a demanar-vos que us quedeu una miqueta després del butlletí, perquè com mos hem menjat, mos han pegat una morda sal al programa.
5: Per cert, saber, creo ser.
4: No, jo el que tinc és el cap com un bombo de, jo no sé el pobre David allí com estaria, però es nota que estic major, hi ha allí en els pitos, la gent xillant i tal.
5: Com una mascleta.
4: Sí, la migranya i el cap com un bombo, com una olla de, com una olla express. Perquè tu vas a contar-nos algunes cosetes, no?
6: Jo moltes cosetes, ja sabeu que el món no para, que cada vegada passen més coses, i algunes
4: el
6: i tot...
4: El món no para porque el señor Naranja no quiere.
6: De fet, volia proposar-te fer una secció exclusiva
4: del senyor Naranja,
6: únicament de Trump, perquè és que si no se menja la secció internacional.
4: Saps? A ell no li agrada parlar de política, però saps en qui molaria? Sí, en el teu cosí, Montalt.
6: Bueno, a veure si li agraden les coses que, portem. La primera notícia, jo
4: veus,
6: crec que...
4: Veus, tu dius que jo me vaig caure en no sé on. Jo que crec... Obélix se va caure, no sé, ell se va caure en la bolsa de ganchitos quan fa temps ja.
7: Claro, això ja em queda a ver gurutxa.
6: Este tema ja l'heu escoltat?
4: Esta és la Shakira?
6: Dai, dai.
4: Està al nivell de cancinerío ja pues... del meu amic, com li diuen?
6: Quin? Bad Bunny?
4: El Bad Bunny,
6: Nueva York.
4: Mira, els dos ahí a la ratonera...
7: Shakira porta des del 2006 fent totes les sintonies del Mundial.
6: I esta, l'has escoltat?

0: A mi em pareix una gran...
1: Aquesta no l'he escoltat, jo.
0: Vull dir, a mi em pareix una gran artista i crec que generalment sempre el certen. Però no hi ha més gent.
2: És que és cansina.
3: Que se podien canviar sí, un poquet,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, sí, sí. I aquí posaríeu a fer la sintonia del Mundial.
2: A veure, nosaltres no som...
3: A Bad Bunny.
4: Sintoni... A Bad Bunny. Jo, no. Mira, jo sí, jo el... Mira, el teu compte.
2: Nosaltres no som sintoniòlegs. Sintoniòlegs no som, però, escolta...
1: Jo sí de Lady Gaga.
2: Tu eres de... Pues mira, a lo mismo sorprendí a Lady Gaga. Sí.
4: També. Bueno, que vinc a contar-vos.
2: A mi la millor va ser... estic fent temps perquè tot lo després ho pogués tirar.
4: Vale.
2: De
4: Guaca, guaca.
2: No, per mi la millor...
1: L'última vegada vos anava bé, guaca, guaca, a Espanya. Sí. Que guanyava el Mundial, l'única vegada.
3: De veres.
2: Jo haver fet colonoscòpies en les bubuceles. Perquè en aquell temps m'alçava a les 4 i mitja de la matina i la penya en les bubuceles i jo les haguera gastat per això, per fer prospeccions.
0: Pues te vaig a dir una cosa. El Mundial d'enguany té un fum de partits de matinada, ho dic, sí. Perquè...
4: No pinta bé.
0: No pinta bé, Sergi.
4: No pinta bé,
2: Però ara ja sóc més abuelo, ara ja no dorc. Andona igual. Entre la nostra amiga esta que tenim hiperplàstica... I la son i tot... I ja no, ara ja em dóna igual.
4: Però
2: ja
4: veuràs els partits per a comentar-los.
2: Home, anem a fer tertulietes.
4: Per
2: sí,
4: això t'he dit que tu has de estar... has de posar-te el despertador a les hores que bueno, toca per a vindre així tota la informació.
2: Este home que m'ha dut les últimes satisfaccions, com és Ricky Martin, i que no vull que soni de forma malintencionada, sinó perquè vaig estar supercontentíssim de veure que ja estem els dos al mateix nivell de massa corporal.
3: Qué malo es.
2: Pa' mi...
3: Qué malo.
2: Que sí, que m'alegre de que Ricky Martin estiga gros. Així n'estem tots
4: igual. I t'alegraries de que cantara també...
2: No, que pa' mi crec que de totes les sintonies del Mundial, la de Ricky Martin va ser, pa' mi, la millor.
0: La de la Copa de la Vida.
2: Sí, la de la Copa de la Vida.
4: Jo Guaca Guaca. Em queda en el Guaca Guaca. Sí.
1: A mi Guaca Guaca també m'agrada.
3: Guaca Guaca crec que va ser potent.
2: Manolo, que són uns simples, no facis cas.
0: No. A veure, és que... Jo crec que el himne d'un Mundial o la cançó original d'un Mundial...
1: I la que també m'agrada va ser la de l'Atlanta, la de Gloria Estefan, la de Rubich.
0: Sí. Generalment, aquestes sintonies t'agraden
1: l'any del Mundial.
2: Ja les avorrixes.
1: Ja les avorrixes.
2: Però l'altre dia Marina mos va presentar cançons d'estes i el Divo allò... En el Mundial, però dius, perdona, això que té de Mundial, no em fa ganes de res, no?
4: No sona Mundial.
2: I a mi alguns queden molt semos, no sé.
4: Shakira sona molt més a Mundial, este Dai Dai jo crec que ens va agradar, sobretot si Espanya progressa i arriba cap al final.
2: Però això es fa per concurs públic o algo? Com es fa això? És com...
1: Ah, no sé.
4: Putxerazo, segur.
2: No sé, claro, on hi ha uno que diu, mira...
1: Serà l'organització, no, del Mundial la que...
0: És l'organització del Mundial la que tria.
2: Pa Shakira. Però així anà, de
0: la tria. I a més, pel que veu, tampoc és que el fem del cas. La tria...
4: La tria Piqué. La tria Piqué, no ho sabeu.
0: No perdem temps en aquestes coses. Quireu a Shakira i que faci...
2: Sí, perquè estaran ahí reunits i tal.
0: Sí.
2: Faran la sintonia.
0: Escolta, 500 estadis per acabar de la jolta i lo de la cançó. Shakira.
2: Shakira.
1: En Barcelona 92 n'hi haguerem dos cançons, o si això ho sabeu. La de Montserrat Caballé. Que com va morir antes del 92, no poder cantar-la, és quan faré la de Amigos para Siempre, with you love you.
2: Sí, sí, sí. Per cert, van a fer-los un monument, no a los Manolos, sinó a Freddie Mercury i a Montserrat Caballé, en Barcelona. Sí, van a fer-los allí un monument. Bé, jo crec que va ser més, o sea, mediàtica, respetuosa, va ser la de Caballé i la de Mercury.
1: Sí, més lírica i rockera a la vegada.
2: Però la de bufar-te i anar-te'n de festa i tal.
0: La de atletes bajen del escenario, en efecte, és la de los Manolos.
2: Sí, senyor. Bueno, pues a veure què més mos vol contar, però a partir de les 12:56 minuts,
4: per
2: que
4: favor.
2: Tindrem una miqueta més de temps i serà el moment del teu canutazo particular. Ho vols, aixina?
4: Clar, m'encanta. Gràcies, home, Sergi.
2: Tu demana i se te concedirà.
4: Ahí está, tío,
2: sempre i quan jo tinga una miqueta de... mà dreta o esquerra, ja no sé, perquè segons el que diga em qualificaran d'una forma o altra. En fi, anem a escoltar el pròxim butlletí de notícies. Crec que és Patricia Ors, com sempre, la que s'encarrega d'apropar-nos tota la informació i tornem.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
5: A hores d'ara està previst que comencen les manifestacions en les principals ciutats valencianes per la vaga educativa. El seguiment de la vaga, d'esta protesta, d'esta aturada de l'ensenyament, és del 24% segons les primeres dades de la Conselleria d'Educació d'abans de les 10. Les postures estan completament allunyades entre sindicats i el Consell. Seguint la marxa de València, que està a punt de començar, està Àngel Hernández.
7: Bon dia. 78.200 estan cridats a la vaga indefinida a la Comunitat Valenciana en l'ensenyament públic no universitari. Recordem que convoquen estos sindicats, Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, Comissions Obreres, UGT, CECIT i també l'associació AMPE dona suport. Una jornada que ha començat amb diversos piquets informatius a les portes dels centres d'educació i que continua a aquestes hores amb diverses manifestacions que recorren els centres de les principals ciutats, Castelló de la Plana, Elx, Alacant i València. La de València ha començat fa només uns instants a la plaça de Sant Agustí i acabarà a la plaça de la Mare de Déu, que és el que es demana: reducció de ràtios, reforç i estabilització de plantilles, disminució de burocràcia, millora d'infraestructures educatives, suport al valencià i millores salarials, entre altres coses. La conselleria a les 10 del matí parlava d'un seguiment de la vaga d'un 24% del professorat. Els convocants parlen d'un 85%.
5: Moltes gràcies, Àngel Hernández. Per tant, diuen els sindicats, 84% de seguiment. Mentre que la conselleria, recordem-ho, ha dit fins a les 10 del matí que el seguiment era d'apenes el 24%. Canviem d'assumpte. A hores d'ara hem de parlar de successos i tribunals. A l'Audiència Provincial d'Alacant jutjaran un home per agredir sexualment les dues filles de 9 i 11 anys de la parella sentimental. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, presumptament l'home aprofitava els moments en què es quedava soles amb les menors i abusava d'elles. Per això la Fiscalia li demana 26 anys de presó. Andrea Moreno.
8: Els fets van començar en 2012, quan les menors convivien amb el processat que estava casat amb la mare de les menors. El juís era demà, dimarts, i la Fiscalia ha sol·licitat una pena de presó de 26 anys per dos delictes continuats d'abús sexual a menors.
5: I a València, demà s'inicia el juí pel crim de Nazaret. Iria Sebastià.
9: A partir de demà es jutjarà el Tribunal de València l'home acusat de matar-ne un altre amb dos punyalades al coll el 30 de juliol del 2024 al pont de les Moreres a València. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, amb dos passejaven junts i el tribunal haurà de determinar si després d'unes paraules entre ells l'encausat va treure un ganivet de 15 centímetres i li va fer un tall al coll, una agressió que va provocar que la víctima fugira. També haurà de determinar si el procés Sat va perseguir la víctima i es va aprofitar de la seva lentitud a causa de les ferides per assestar-li la segona punyalada que li va acabar causant la mort.
5: A Orpesa del Mar, a la Plana Alta, la Guàrdia Civil ha desarticulat un punt de venda de droga i ha detingut tres persones. Ara mateix investiga una quarta persona per la possible implicació d'un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal i tinença d'armes prohibides. El responsable de l'activitat delictiva ja està en presó. L'actuació es va iniciar després de tindre coneixement d'un possible punt de distribució de drogues en un edifici de la zona d'esta localitat, on s'havia detectat un notable tràfic de persones que preocupava els veïns. En els esports, futbol, el pròxim rival del València en Lliga, el Rayo Vallecano, té partit avui contra el Girona. Gonzalo López.
10: Últim enfrontament de la jornada 35. Els madrilenys les acumula la feina després de classificar-se per a la final de la Conference League. Es veuran les cares amb un necessitat Girona que té el descens a només un punt. Dijous jugaran contra els de Corberan ja en la jornada 36, que començarà demà amb el Llevant visitant el Celta, i l'Elx el Betis. En uns minuts parlarà en roda de premsa el tècnic granota Luis Castro. A més, el València Bàsquet acaba de confirmar que el seu jugador, Braxton Key, té en l'as trencat després d'un colp en el partit d'ahir. Està en dubte la seva participació en el quin duel de quarts del play-off de l'Eurolliga, que es disputarà contra el Panathinaikos dimecres al Roig Arena, decisiu per arribar a semifinals.
5: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
11: De tu a tu.
12: Mejora el estado de ánimo, da vida a nuestras fiestas. La música tiene muchos beneficios y aquí va otro. Nueva deducción autonómica del IRPF para formación musical. Hasta 150 euros anuales en gastos, porque lo justo es pagar lo justo. Infórmate de todo en www.gva.es. Generalitat Valenciana.
13: ¿Vols que la teua marca arribe més lluny?
11: En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca

0: amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.
2: Amunt i avall presenta Sergi Olcina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
3: Valero, mira que t'agrada el rotllo, també. I és suficient que jo diga que la Shakira me provoca com el Bad Bunny i tu, o vaig a col·locar-hi la Shakira.
4: Jo no l'havia sentit i m'està agradant.
5: Ja, a mi també, ja estic cantant-la, eh?
6: Ah, vale, però és que és un segur de vida per a estes...
3: Claro. És una fórmula fàcil.
6: És el que dèiem abans, vull dir, jo entenc que els cometes organitzadors ahors, no perquè ni un segon...
7: En dubtar.
6: Com, això és que quan fas una queda en els amics, escolta, i era jo li... Paco, això s'encarrega, Paco, tranquil. Pues lo mateix. El himne del... Shakira, anem a l'altre que tenim més feina.
3: Claro, sí, tens tota la raó.
5: I si vos conte que Mèxic...
3: Ni que hagués estat allí, eh?
5: Si vos conte que Mèxic ha decidit avançar un mes el final del curs escolar per l'impacte del Mundial 2026. És a dir...
6: Fambe.
5: Pues conte.
3: Pues ha sigut com així, només que allí, per l'impacte del Mundial i així per la vaga.
5: Pares i mares de xiquets que van a l'escola a Mèxic,
3: sí,
5: que pensaven que els seus fills estaven en casa a partir del 15 de juliol, pues no. 5 de juny ja a casa, s'agarreu com pugau,
7: es poseu
5: a veure partits, a fer Manolo, cròniques...
3: Això en Mèxic, si són els argentins ja, no comencen ni el curs.
5: Clar, imagineu-vos.
6: No, tu tenen en compte que l'argentí s'agarra un any abans del Mundial per a preparar-se i si el guanyen, un any després de festa.
5: I la mesura que afecta 30 milions d'estudiants, és que la cosa no és...
7: No.
5: 30 milions d'estudiants i, clar... Ara, com només hi ha partits del Mundial en Ciutat de Mèxic, Monterrey i Guadalajara, la resta ha dit, bueno, i nosaltres per què? Els nostres fills han de deixar d'anar al col·le, si així no se va jugar res. Bueno, doncs pues mira, ja que estem en este tema, vos diguem que com també va fer molta calor, hem decidit que uns per onada de calor i altres per viure el Mundial i evitar desplaçaments i demés, que es vos aneu a quedar sense escoles. I per tant, n'hi ha revolt, i la presidenta ja ha dit que de moment no és algo ja que estiga decidit, sinó que és una mesura que es proposa, però que tot pareix ser que anirà endavant i que podran cantar Dai Dai tots els dies, ballar-lo i veure tots els partits d'ell.
7: I els pares tornar-se boixos per veure la conciliació com la fan.
5: Imagineu-vos, com és això, eh? Més d'un mes, eh?
4: És molt de temps.
5: No sé, jo has de ser molt futbolera per a tindre ja el nano en casa un mes i pico.
6: A veure, ahí, si els nanos són futboleros, els pots tindre mig entretesos, però com el xiquet no tens cap futbolero, tens un xiquet...
5: I si té 4 anys, Manolo, què fas? Perquè, clar, vull dir, pots ser molt futbolero, però en 4 anys a tu, te ho dic, te dona algo?
6: Sí, no, claro. A veure, hauria de costejar el govern mexicà un suplement vitamínic per als pares.
5: Totalment.
6: Sí.
3: És que jo no soc, però...
5: O muntar en velats per a que vagin a veure els partits, tots els xiquets.
6: O suport psicològic, també.
5: Clar, vull dir, és que jo crec...
6: Això subvencionat pel govern, vull dir. Si dones per un costat, has d'igualar per l'altre.
5: Exactament.
3: I això de baix què és? L'Orquestra Topolino o què?
5: Pues sí, no sé.
3: L'Orquestra Topolino.
5: És que, clar, vull dir, imagineu-vos, els xiquets i les xiquetes han de seguir el Mundial de prop i han també de disfrutar-lo en altres temes musicals com els que ens ha portat Patricia Valero. No tan feliços van estar els xiquets i les xiquetes de Singapur perquè el govern ha autoritzat els càstigs físics per als xiquets que fan bullying. Sí. No t'ho creus?
6: En Singapur no m'ho crec.
5: No t'ho creus?
3: Jo tampoc.
6: En Singapur que te poden amollar al trullo per mastegar xicle en el carrer, no m'ho crec lo dels càstigs.
5: Pues imagina't, ara fas bullying, com ho proven? Perquè, clar, si jo, això, no sé, molt bé, és tot molt subjectiu.
3: Que si fas bullying i t'enganxen...
5: Tens més de 9 anys, vara, física.
7: Vara.
5: 3 vegades te poden pegar, pam, pam, pam, si eres xic. Si eres xica, no. Vull dir...
3: Si eres xica no te peguen.
5: No.
3: Pots ser bulista professional, però no te diuen res.
5: Pots ser xica que fa bullying de més de 9 anys,
3: sí,
5: que com a molt te quedes sense anar a escola. Si eres xiquet i fas bullying...
3: Perdona, això no pot ser. El quedes sense anar a escola, n'hi haurà gent que no voldrà ni assomar-se pel col·le i dirà...
7: Bulista.

0: però...
1: Claro. Vaig a portar-los a tots pel carrer de l'amargura. Vamos, i enguany no vaig a escola.
2: Bueno, pues pot ser, és una opció. A lo millor estan escoltant-nos en Singapur, no se'ls ha ocorrit, i ara estan dient, mira, és una bona mesura.
1: Claro.
2: Si eres xica i fas bullying en més de 9 anys, pues pots quedar-te sense anar a l'escola.
3: Singapur.
1: Singapur.
3: Singapur. Sí,
2: el, que sí, el que més m'ha agradat és que...
1: Si els baby monkeys fan el que fan, imagina't en els xiquets.
2: Pues imagineu-vos que el que ha d'autoritzar i se passeix de vara...
3: És Peter Lim.
2: Bueno, pues mira, no està mal vist, no està mal vist. Ha de ser el director. Però els que han de proporcionar les varaes són els professors. Ah. Vull dir, hi ha un director que diu, sí, això és bullying, i després està l'executor, que és el profe de turno, que és el que arrea les varaes.
3: Bueno, o sigui, que hi ha un senyor que va decidir el que ell li dóna la gana, bàsicament.
2: Més o menys.
1: I després
2: que pot ser Peter Lim.
3: Què és, com funciona Singapur? No sé si sabeu que en els últims informes de reporters, en els 83 països que n'hi ha, va eixir el número 150 i pico de la llibertat de premsa. Allí n'hi ha una cosa que es diu el Comitè de la Veritat, que és un senyor en un despatx, que ell decidís el que és veritat i el que no és veritat.
1: Ho decidís ell.
2: Pues com el senyor director de l'escola.
3: Pues com el senyor director. Vull dir, és com funcionen les coses en Singapur.
1: Bueno, i després està el senyor Verdugo, que és el que aplica els càstigs als xiquets.
2: Clar, el profe. Imagina tu, me toca a mi com a professora i jo no m'atreviria ni a...
4: Fetxi, no viatges a Singapur.
2: Singapur, de moment, no. Bueno, diu
1: que jo seria el de... Vinga, va, quina mala premsa.
2: No, que no és un bon país, però...
1: Jo moriria enseguida en Singapur.
4: No, més que res, perquè, xico, te costa viatjar, doncs no va a Singapur, no.
2: Tria un altre lloc.
1: Que jo obriria la boca, pujaria el pa, vindria el senyor de la verdad.
3: Hi ha un xicot d'ací de València, de Bétera, concretament, que va anar en la lluna de mel, va anar a Singapur. No sé si li va correr millor idea que enganxar unes pegatines d'estes que n'hi ha en València, de Lim Out.
1: Ah, claro, que
2: València. Go home,
3: en la porta de casa de Lim, i se tira 5 dies retes en el... A banda d'un...
2: Wow.
3: A banda d'un maltractament psicològic d'uns...
0: A mi és que no me deixaria entrar.
3: Interrogatoris.
0: No, perquè jo voto en contra de la venda del València Club de Futbol quan jo era patró de la Fundació i voto...
2: Apareixeries allí.
0: Jo voto en contra, a mi no me deixaria entrar.
2: Segurament no.
3: Tu ja estaries marcadíssim, Miguel. Tu ja, vamos.
2: Per sort, en aquestes mesures hi ha institucions i organismes com UNICEF que ja han posat el crit en el cel, no sabem què va passar, però de moment ahí està la proposta perquè vegem el progrés que són en Singapur i les mesures que tenen en compte d'educar i de formar els xiquets contra el bullying, pues això.
3: També t'he dit una cosa, Mireia, sabem com són en Singapur, UNICEF pot dir missa con
2: celebrar... Que van a fer el que vulguen.
3: ...en set escolanets. Ells van a fer el que els hi dóna la gana.
2: Pues endavant. I contar-vos una de... Bueno, esta seria una de Sud-àfrica, però amb un portuguès que porten un munt de temps buscant-lo, un portuguès de 59 anys, un empresari, i ja l'han trobat. Estava dins de la panxa d'un cocodril al riu Komati, sembla que va intentar en el seu vehicle creuar el riu, van perdre ahir la pista i dies després... les autoritats, observant un cocodril que no es manejava, el qual els va fer pensar que acabava de pegar-se una bona fartà, el van agafar en unes cordes, és que les imatges són... El van pujar en un helicòpter, li han fet l'autòpsia, han trobat l'anell

0: Sardilles,
1: que mai han discutit en la vida, ja ho han dit, que mai han discutit.
0: No,
1: sempre han tingut bona relació,
0: claro.
1: Molt bona relació. Per cert, que porta una proposta per a tots els polítics del món, i és que si guanyen les eleccions, en l'acte este d'investidura, que és un torro...
2: Però si guanya qui?
1: Qui siga, me dona igual, a mi me dona igual. Guanya qui guanya, ho ha de celebrar com ho han celebrat en Hongria. No sé si ho heu vist.
2: No, no. Ballant.
1: Bueno, pues n'hi ha... Sí, però s'ha pegat un... Però és que
3: un dancing, un dancing important,
1: Però espectacular.
3: Un dancing important, sí.
1: Viral... Viral el tema, de fet, este tema jo ja me l'he posat per escoltar-lo en el cotxe, quan vinc pronte pel matí per animar-me, perquè en l'acte d'investidura ja sabeu que han canviat, que portaven molt de temps ahí... Bueno, pues ara estan un poquet més oberts.
3: Allò que va fer Miquel Iceta, vamos...
1: Res.
3: Un muermo al costat.
1: Res.
3: Un muermo al costat.
1: Així que me dona igual, eleccions Andalusia, aquí vull, me dona igual, que es posa este vídeo i que en l'acte d'investidura estiguen com a mínim a l'altura d'este polític que no sé ni pronunciar-los, diu Solt Gedús, que s'ha convertit en protagonista inesperat en el Parlament d'Hongria, i el primer ministre, Peter Maguire, ni apareixia, perquè este el va deixar a l'altura de...
3: Veient lo que tenia ell, no, què
1: tiene este? Res de res. Que després no sé com ho va fer, a nivell de decisions polítiques, però a mi el vaig de moment ja...
4: M'ha agradat.
1: I que, per desgràcia, m'he de posar una miqueta seriosa, però molt poquet, per a contar-vos que França ha confirmat...
2: Sí, perquè no el pega tu, això.
1: El què?
2: Estar tan seriosa.
1: Ja, però és que m'han confirmat el primer cas d'antivirus, que no vull... Ja sabeu que no
2: el primer cas d'antivirus a on?
1: En França, però he de dir que era d'una de les passatgeres que viatjava en el vaixell que va atracar ahir i que, per tant, podia ser, estava dins de lo previst que passara.
2: Passarem de estar tots xicotisats de, pues això, vamos a morir todos, a... No sé, realment no n'ha hagut ningú, no. O sea, sí.
1: A veure, algú no ha hagut, però que algú dins del vaixell doni positiu no me pareix una cosa sorprenent. A mi m'alarmaria que algú que no estiguera dins d'aquest vaixell, per tant, en este cas, entra dins del previst, i en l'última hora del president Trump, que ja sabeu que Iran li està fent la col cada vegada més, l'últim plan que li han presentat ha dit que és totalment inacceptable la resposta, perquè sembla que només volen cedir part de l'urani enriquit a un tercer país, que tampoc s'ha conegut quin país seria, i que per tant continua més en l'aire que mai aquest moment de l'estret d'Hormuz, de la guerra, de saber si acaba, si no acaba, i si tindrem queroseno, Àlex.
4: Totalment.
1: Que al final és el que més... Bueno,
4: més importa.
1: El que ens importa, no volem frivolitzar.
2: Estan obsessionats.
4: No volem frivolitzar.
1: No volem frivolitzar.
2: Dos coses, la hipocondria i...
1: Jo hipocondríaca no soc.
2: La neura del queroseno.
1: Però el queroseno sí, que va molt car i ja l'hem pagat. Exacte. I no estem pa que el putxe ni pa que quedar-se així.
2: Ja, però quin
4: si
2: és,
4: no anem a fer queroseno manual.
2: Una pregunta. Habeu parlat en la companyia de
1: jo he parlat en tot el món.
2: I li heu dit, m'aneu a pujar, o ja sabeu que ho van a pujar el bitllet.
1: A mi m'han dit que ja ni un dècim putxen ja més. Jo ja tinc els billets.
2: Entonces, ¿de qué esteu patint?
1: De que no quede.
4: Ei.
1: Jo me'n vull granar ja la setmana que ve.
4: Ha tancat una aerolínia. Ha quebrat.
1: Clar.
4: Americana, crec que
2: és. Perdona, sí. En bici.
4: En bici no sé.
1: En bici està lluny, eh? Està molt lluny.
2: Això li dius a Ribó i te diu en bici. Tots en bici.
1: Jo ho tinc molt xungo anar en bici.
4: Jo també.
1: Però bueno. Vos porta un temazo, l'últim temazo que vos porta avui. No sé si heu escoltat el tema d'Israel per al Festival d'Eurovisió, que no estem parlant res d'Eurovisió perquè estem al marge d'Eurovisió. L'heu escoltat?
0: No.
1: Estan a punt de clausurar-los per publicitat il·lícita, il·legal.
2: De sembla... què?
1: Pues perquè Israel està fent campanyes en les xarxes socials en les que està demanant aquest televot que hi ha. Està fent campanyes d'assetjament, diuen, a socis europeus per a que els voten i així poder ser campions del Festival d'Eurovisió.
3: Han perdut una oportunitat extraordinària, Israel, de dur a Chimo Bayo que cante bombas.
4: Tal qual.
0: Bueno, és una opció.
1: M'has deixat sense paraules, Manolo. No sé què dir-te. No sé què... Mira, m'agrada Michel i tot.
2: O sea, cantar en francès.
1: És que és israelo-francès, una cosa rara. Este...
2: Franco-israelí.
1: No sé molt bé d'on és, però representa Israel.
2: Bueno, en el meu poble, entreverat, com la cançalà.
4: Entreverat.
1: Michel, li diuen. Michel li diuen al tema, no al xic que canta. Que canta, el xic li diuen nom. No sabem si guanyarà, si no guanyarà, però vos dic.
2: Mira,
1: no vos
2: Israel, com, cançons com Abanibí i coses d'estes no en faran ja en la seva vida. I superar lo de Dana Internacional crec que tampoc ho superaran per moltes bombes que tiren. O sea, Israel ja...
1: A mi Israel m'està donant ja... Netanyahu ja m'està donant molta por.
2: Podia anar tots. Ell.
3: Ja no, des de fa temps.
1: Però més que Trump i més que Jinping i més que tots.
3: Ja no, des de fa temps.
1: Me dona més por que tots.
2: És que té que fer-te por perquè Netanyahu és el listo i Trump és el

0: tonto de Ximo Bayo.
1: Home, clar, va representar Israel.
0: Qui, Ximo Bayo?
1: Això va el Manolo.
0: Que vaja. Però escolta,
1: bombas,
0: sí.
1: Bombas, què passa?
0: És de veres.
1: Bueno. Mira, jo només te dic una cosa, Sergi.
0: Si... Que no t'escolta, que este ho fa, és capaç d'anar.
2: Com?
0: I la setmana que ve el tens així entrevistant-lo en tots els puestos que me'n vaig a Israel.
2: No tingues dubte.
1: I ha dit a Trump que en 10 anys no va dependre res del seu armament a Estats Units.
3: En
1: 10 anys no va dependre res. Acabarà quedant-se en l'urani enriquit, guanyant Eurovisió. I ja està. I ja està. No se m'ocorri res.
2: Eurovisió està cada setmana, no?
1: És ja esta setmana, sí.
0: Ja és este cap de setmana.
1: Ah, sí,
0: sí,
1: clar,
0: com no ho fem, no ha passat.
4: S'ha passat igual.
0: Claro.
1: En fi, bueno, hasta sí, ja no tinc res més que contar, vos, xics.
0: Ja està, bo,
1: ja
0: bueno.
1: Ja està, pues
0: vale. No, no, no,
1: ja. Dai, pon bye bye. Dai, Patricia, que mola més.
0: Perdona,
1: que...
0: vaya ri. Un preparat mi, va, vinga. Bailac, fins més vore.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Com sempre, gràcies a tu per vindre.
4: Molt bé.
0: A tu també.
3: Sí, ja m'he acomiadat i tot.
0: LDG.
3: De res.
0: Veus tres nom de programa?
3: Sí, sí, sí.
0: LDG.
3: Apunta't.
0: Des que es va posar de moda això de... O de televisor.
3: De televisor també.
0: Mare meua, tu. En desbloqueges records a tota hora, Manolo Montal.
2: Si és que...
0: I de per se'n queda atrapat tot el que em queda de programa.
2: Aquí no fa la idea, m'has quillat-ho, sí.
0: Això és una festa.

0: la copa que gira en...
1: Sabeu lo millor de tot, que és que portem 5 hores de programa i tenia un paquet de galletes, en 10 galletes, i no me n'ha menjat ni 4 encara. Almorzaré a les 2 quan acabe, que és el que toca. En fi, 12 i 23 en directe, com sempre, a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Això és A Punt Ràdio i este és el nostre espai matinal que ens du a través de 6 hores des d'avui, al llarg de tot el matí, contant-vos aquelles coses que, bueno, dins de la millor voluntat que tenim, vos puguen interessar, vos puguen entretindre, vos puguen, sobretot, a partir de determinades hores, desemboirar una miqueta perquè... En verdad es justo y necesario que arriba un moment en què tens el cap, mai millor dir, com un bombo i necessites animar-te una miqueta. Bé, ara anem a parlar de disseny, perquè com bé deia Jorge Drexler, todo se transforma. I és que el disseny està a tot arreu per a resoldre problemes quotidians. Des d'un caragol fins a un festival per la seva carrera com a referent del disseny. De fet, Juli és un arquitecte que passa del disseny d'universos gràfics al disseny industrial, d'interiors, d'urbanisme, de moltes coses. A més, en els seus múltiples llibres hi ha una idea central molt clara. Els objectes quotidians que ens envolten no són banals, sabeu, sinó xicotetes històries de cultura, tecnologia i, sobretot, vida quotidiana. Alguns dels seus títols són Así nacen las cosas, Made in Spain, recorda, de més, haver parlat d'ell o amb ell des d'os, o 101 iconos del diseño español, los objetos esenciales del disseny espanyol. Per això agraïm que Juli estigui avui amb nosaltres per a fer un xicotet repàs d'aixòs objectes que formen part de la nostra vida i que, encara que estan a totes hores amb nosaltres, no coneixem bé. Juli, bon dia, veritat?
2: Hola, molt bon dia, reincidents.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, molt content.
1: Jo, des de que vaig descobrir, gràcies a tu, que el color butà realment és un color definit com a tal i que està registrat dins del Pantone com a tal, i en crec qualsevol cosa.
2: Bé, és que els petits objectes ens donen aquesta...

0: amb aquest motiu. I és intentar això, fer que els t'enfrontis amb ells com si fossin també petits organismes que t'ajuden a la teva vida.
1: Sí, perquè jo recordo en l'escola d'art i disseny del COI que ja ens diuen el disseny, o cregueu o no, està en tot. Veritat, Juli?
0: Bueno, aquest és el meu mantra des de principis de finals dels anys 70, principis dels anys 90,
1: sí.
0: Que jo deia, bueno, el disseny serà importantíssim. Llavors anava a parlar doncs, amb l'administració o amb el... i em deien, però el disseny, això... Si ningú té coses de disseny. Com que no? Diuen, home, no, jo tinc coses normals, però de disseny no tinc perquè són molt cares. Clar, no. Dic, no, a veure, un moment, però vostè no té un vàter? Ah, no, sí, això sí. I no té una aixeta? Home, clar. I un interruptor? Home, i tant. Escolti, tot això també està dissenyat.
1: Clar.
0: Ah, no, clar, sí. Llavors, era fàcil descampar la notícia. Escolti, el disseny no només és importantíssim, sinó...
1: Això, Juli, mira, estava pensant, té certa similitud amb la famosa escena, ara que es parla tant del Diablo Viste de Prada, de la primera entrega en la que Miranda Priestly li diu a la seva becària allò de l'azul cerúleo, que ella el considera res d'importància i li fa l'explicació de que realment ixe azul cerúleo que va néixer en l'alta costura ha anat devenint fins que ha acabat en el mercat generalitzat de roba i que s'ha convertit en el seu suèter barat. I, de fet, ve a ser algo molt paregut.
0: Sí. L'evolució de l'objecte té aquest devenir. Ara, sempre l'ha dissenyat algú. O sigui, el que hem d'explicar a la gent és que les coses no surten de forma espontània. Una cadira, tot i que sigui de fusta, això em deia l'Eduardo Mendoza, mai ha sortit d'un arbre, com si fos una poma.
1: Mm.
0: Hi ha algú que la va pensar, algú que la va tallar, algú que la va encolar, algú que la va vendre. Hi ha tot un univers al voltant de l'ésser humà que ens ajuda en la qualitat de vida que tenim avui en dia. Intentar pensar un món sense res dissenyat avui en dia seria impossible i el disseny ens ajuda a viure més, a viure millor... fins i tot em poso dramàtic. Evita que ens morim.
1: Tens tota la raó del món.
0: Amb una sonda, amb coses de tipus mèdic, però també amb la senyalització bona d'una autopista que fa que no et despistis. O sigui, que... Bé, el que portem molts anys, diguem-ne, proclamant, ara, per sort, ja està molt escampat i, a més, els mitjans de comunicació també us feu ressò i les administracions ho accepten, és de que és un fet diferencial d'aquesta millora o ajuda a la humanitat. I aquí a València doncs heu destacat de forma preeminent amb aquesta disciplina, i no només dissenyant, sinó produint i escampant i també, diguem-ne, amb la difusió.
1: És molt curiós perquè coses aparentment simples amaguen interessants històries partint dels seus processos d'invenció o almenys de naixement, perquè podem deixar-ho d'una forma també un poquet més genèrica. Per exemple, hi ha objectes que van néixer per error o accident i que no van ser concebuts tal com els coneixem avui.
0: Sí, el més tòpic és el del pòstit. Estaven buscant una cola que enganxés molt,
1: sí.
0: I van trobar una que no enganxava gaire. Això es diu... es diu una mica error, disseny per error, no? Un altre molt famós és el velcro. El velcro, de fet, era un enginyer que passejava amb el seu gos i quan anava pel camp el gos, al tornar, el tenia que raspallar perquè tenia unes petites boletes amb uns ganxos que eren llavors del camp.
1: Sí, de les brosses que hi ha al camp, de les herbes.
0: Exacte, ho va analitzar i això, diguem-ne, ho va reproduir en gran, aquestes menes, diguem-ne, de ganxets, i així es va néixer el velcro.
1: Però per aquestes coses, Juli, què tens que tindre? Una epifania? Té que vindre't un moment d'inspiració total? Perquè, clar, tu penses i dius... Bé, jo veig al meu gos que li s'han enganxat les boletes estes del camp i tal, primer em posa molt nerviós, però no se m'ocorri dir, ah, però si n'enjunte centenars i un atrapell de gos, igual

0: aconseguisca un tancament per a la roba o per al teixit molt interessant.
1: Per això dic que aquest senyor era enginyer.
0: Clar.
1: I que, a més, al seu estudi tenia un microscop. Això no li passa a tothom. Clar. És a dir, la serendípia, que és aquesta, diguem-ne, de trobar una cosa per xurra, que dèiem, o per casualitat, és que era molt maco, és molt literari, ens fa molta gràcia. No, és que Newton va inventar la gravetat perquè va caure una poma. Home, no, perdó, perquè tots ens han caigut pomes al voltant i no hem elaborat la teoria.
0: I el que no són pomes també ens han caigut, també.
1: No, has d'estar preparat i has de tenir, diguem-ne, els mitjans, també tècnics, científics, que t'ajudin. O sigui, el disseny el pot pensar qualsevol, això sí, jo reivindico que tots som petits dissenyadors. Segur que tu mateix, a casa, un dia que has de resoldre un tema, doncs no sé, agafes un pot, jo què sé, de vidre per fer, jo què sé, i fas uns forats al tap i poses allà, jo què sé, algun insecte que has agafat, una papalla... És a dir,
0: sí, o per posar els pinzells, per exemple, sí que ho faig, customitza molts pots, exacte, moltes tasses i coses d'aixes.
1: Tots tenim aquesta, diguem-ne, capacitat d'enginy respecte als objectes. Val? Ara, el que estem reivindicant és que hi ha una professió, que és la de dissenyadors, i no vull ser gremialista, però és així, que ja estan preparats amb la seva formació i les eines que tenen per poder resoldre aquelles qüestions de la vida quotidiana amb encert.
0: El millor de tot, Juli, ara és a posar un exemple, però el millor de tot, volia que em permetés que el tallara, que fins i tot la botija que és un element tan castizo i tan, a veure, aparentment vulgar dins del context, està dissenyat, veritat?
1: Sí, el que passa és que aquest és un disseny d'abans que s'inventés el concepte de disseny. ¿Vale? Què és? És l'artesanat. ¿Vale? O sigui, el pas previ al disseny és l'artesanat, que és aquell personatge que té l'enginy per fer una cosa i ell mateix ho reproduïa, ho feia i ho venia. ¿Vale? El gran canvi del disseny actual és que qui dissenya no és qui produeix i ven. ¿Vale? Però en el cas aquest, de la botija, del botijo, s'ajunten moltes coses. ¿Vale? Primer, que bueno, és una nevera amb la letra. La porositat de la ceràmica fa que l'evaporació per aquells poros, diguem-ne, que van sortint a la seva pell, fa que l'interior, la calor que tenia, precisament surti per aquí. Per tant, refreda l'interior. A més, té una composició amb el mànec per poder-ho agafar amb dos mans i poder veure d'una forma interessantíssima, perquè és una forma en la qual no hi ha contacte amb la boca, per tant, una forma higiènica. Pensem que quan s'inventa aquest estri, que moltes cultures mediterrànies ho tenen, no és només d'aquí,
0: sí.
1: Clar, no existeixen els gots. Un got de vidre era una cosa absolutament... No existia, ens sembla el més normal. Era raríssim. En tot cas, eren gots...
0: Per tant, estava pensant, la botija i el porró són dos dels recipients més adequats per a poder...
1: Sí, és el mateix.
0: Clar, sí, sí, sí.
1: I si me deixes, afegeix un tercer.
0: O la bota de vi.
1: La bota. ¿Vale? Per mi, bota, botijo i porrón,
0: sí.
1: Jo li dic la Santíssima Trinitat.
0: M'acabes de llegir el pensament... Bueno, ens hem llegit el pensament mútuament en totes aquestes coses. Sí, exacte, la Santíssima Trinitat. Sí. Sí.
1: La Santíssima Trinitat del veure higiènicament, mirant al cel, que és un fet molt maco, que això ho deia el Vigas Luna, tu et fa mirar cap amunt, i a més per compartir, que això és preciós. Són tres instruments. I si t'hi fixes... Cadascú està fet amb un material diferent.
0: Sí.
1: Per què? Perquè cadascú serveix per una cosa i és molt fàcil d'entendre. Mentre que la ceràmica és un tema, diguem-ne, de posar aigua i tenir-la allà i anar-la refredant, el porró ja és per la taula, per tant és un estri determinat, ja és maco i transparent perquè puguis veure el contingut i va a la taula i l'agafes amb el mànec i veus, i el pots passar agafant-lo pel bec, i en canvi la bota ja està pensada per la gent

0: del camp és transportable.
1: Sí.
0: És per poder reportar, clar. Les altres dues no el pots portar al camperol. I, en canvi, la bota sí.
1: No deixa de ser una cosa supercuriosíssima. Però m'agradaria tornar a parlar un altre dia de totes aquestes coses, perquè em quede, per temps en la ràdio, que ja saps com és, Juli, en les ganes de plantejar-te una cosa. Que quants invents d'esta vida s'han solventat només posant-li un pal a l'objecte original?
0: Home, aquí tinc diversos ja anotats, eh?
1: Val, doncs pues entonces la pròxima fita, si vols...
0: O ho deixem?
1: No, ho deixem... Bueno, pots fer-me... Fes-me uns exemples i més avant ho parlem, si vols.
0: Mira, els tres que tothom està pensant, perquè és una mica tòpic, no te'ls diré.
1: Val.
0: Però t'afegeixo un altre, que és, diguem-ne, el pinxo o la broqueta,
1: sí,
0: o que és per fer l'espeto, que també és un pal.
1: És de veres.
0: Té una funció. I els altres tres, una saps que es menja a la boca,
1: sí,
0: l'altra serveix per jugar i l'altra per netejar.
1: Veus?
0: Però ja els explicarem.
1: Molt bé, moltes gràcies, Juli Capella, com sempre, dins d'esta residència nostra.
0: Encantat, i vaig fer l'exposició perquè sóc així,
1: sí,
0: al centre del Carme, uh-huh, i allà vam tenir també ocasió de poder, em vau donar l'oportunitat de poder explicar molt d'aquests objectes que també podem parlar un altre dia.
1: Perfecte, quan
0: Mils
1: tu vulguis.
0: Servidors i que ens diuen cada dia, jo et faig la vida més còmoda, jo redueixo l'espai, jo sóc més eficient, jo serveixo per moltes coses. Cadascú té la seva especificitat.
1: Excepte un, Juli, i en això acaba, el abre fàcil.
0: Bueno, cuidado, que aquest és molt enganyós, eh?
1: Per això t'ho dic.
0: Et quedes amb l'anell al dit i et cagues amb el dissenyador, el productor i tothom.
1: I entonces,
0: que també
1: per
0: podem parlar d'objectes fallits, també quan vulgueu.
1: Veus
0: farem
1: com...
0: autocrítica.
1: Vinga, va, ho planificarem. Una abraçada molt, molt forta. Cuida't.
0: Al contrari. Gràcies i enhorabona.
1: Igualment, adéu. En fi, és que és de veres, eh? Qualsevol cosa que tenim al voltant ha estat dissenyada, fins i tot nosaltres, més o menys dissenyats.
2: Un tiempo de rosas en un rincón, en un paper o en un...
1: L'art de que ahir es va produir l'entrada de Morts i Cristians de Biar, un dels actes més representatius del calendari festiu de la localitat. Avui viatgem allí. El municipi celebra des del 9 al 13 de maig les seues festes de Moros i Cristians i ho fa en honor a la Mare de Déu de Gràcia, unes festes marcades per la tradició que rememoren les lluites entre els almohades, com no pot ser d'altra forma en aquestes terres, i les tropes del rei Jaume I el Conqueridor allà pel 1245. Per això volem parlar, encara que siga breument, amb Jaime Coloma, que és pregoner d'enguany 2026. Jaime, què tal, com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
1: Com van les festes? Ahir va ser l'entrada, com bueno, diem, com va anar?
3: Molt bé, va ser una entrada espectacular. Va ser una entrada molt, que va lluir un muntó, molt sentimental i molt, molt bonica.
1: Sí, i avui què teniu per davant, en quant a actes?
3: Avui tenim, ara a la una, comencen els mogudes, que així es diu, que ixen totes les comparses des de la porta de la iglesia hasta tot el que és el carrer major, que es diu així en Biar, i són, es diuen els mogudes, són... Ixen les set comparses, cada una en el lloc que li toca i en l'ordre que li toca, i fan un xiquet de desfile en els capitans i tot, des de la plaça de la Iglesia hasta l'altra plaça.
1: Bueno, n'hi ha molts actes emblemàtics en els que s'involucra molta gent. De fet, el dia 12 és quan es du a terme el comiat de la Mahoma, que cada any es trasllada a Villena, i és un dels actes més representatius. Podries explicar-nos en què consisteix i per què es fa, per a que ho entenguen els que mos escolten?
3: Pues precisament estàs parlant en una de les persones més indicades per poder parlar d'això, perquè a part de que enguany ha tingut l'honor de ser el pregoner de les festes, soc durant 30 anys l'ambaixador cristià, el que fa de mal ambaixar en junt al moro, que és el que envia la Mahoma a Villena.
1: Sí.
3: Entonces puc parlar-te un poc d'aquest tema, si vols.
1: Sí, pues explicamos un poquet en què consisteix i quina és realment l'origen i la finalitat.
3: Pues res, és l'ambaixada del cristià, avui és l'ambaixada del moro cristià, i demà és l'ambaixada, el dia de la patrona, i és l'ambaixada del cristià moro. És quan avui guanyen els moros i demà és quan guanyen els cristians. Per això, quan acaba l'ambaixada, va ser la Mahoma del castell de madera, del castell de

0: les ambaixades i, se la, i ja li la cedim a Viena perquè pa que pugui fer Viena les seues fetes a la Mahoma, sí, el dia 8 de setembre.
1: Bueno, mos has comentat que eres el pregoner, això també ho hem dit. Com vas viure aquesta funció teua de pregoner?
0: Pues bueno, la vaig viure de diferent manera. No té res que veure en el que és fer l'ambaixada, perquè l'ambaixada és un text que te la pres de memòria, sí, i com ja la lleves dient-la tant de temps, és una cosa que pràcticament la tens com aquell que diu, la tens mascaeta, però per un pregó de festes, parlar-li al poble i a les festes de lo que és la festa i de lo que és el sentiment de la festa vist des de la teua persona com a pregoner, sí, pues la veritat és que estava super nerviós, em va costar un poquetet, però era tan nerviós que vaig dir que vaig estar a punt de dir-li que no
1: em veia, però que no com veia pot passar-li capaç... això a una persona que porta, sí, quasi, sí, tota la vida en els mitjans de comunicació?
0: Sí, pues mira, em va pillar en un moment que dic, no pot ser, no m'ho crec. Com pot ser possible que haguem pensat en mi pa ser el pregoner en la quantitat de persones que hi ha així qualificades en carreres i em diu l'alcaldessa, però anem a veure, jo he buscat una persona que em parle de la festa i que em parle de la festa des de dins. A mi que m'interessa la festa des de fora. Hi ha molta gent que la viu des de fora i un fester la viu des de dins. I jo vull saber, jo vull tindre un pregó enguany d'una persona que viu la festa i ha viscut la festa des de que va néixer des de dins. Mm. I aquest era l'estil de pregoner que ha buscat enguany.
1: De fet, vas centrar el teu discurs en la tradició, l'emoció festera i el valor humà de les festes, també.
0: Sí, vaig... La veritat és que em vaig basar en lo que és lo que va ser la meva infància des de la comparsa de cristians que pertanyés i vaig anar escrivint el pregó i combinant-lo en versos, en textos del text de l'ambaixada del dia 12 de l'ambaixada cristiana, que és la que faig jo. Entonces vaig fer una combinació així entre versos de l'ambaixada i lo que és blocs del pregó que jo anava escrivint i anava dient, i a la gent li va agradar molt. Va quedar un pregó de festes molt bonic en aquest sentit de saber-lo combinar en companyia de versos de l'ambaixada.
1: Escolta, has passat per molts llocs. Vas estar 28 anys treballant en GESMA?
0: Sí, en la fàbrica de nines.
1: I d'ahir vas passar, diguem, a este col·lectiu nostre, el teatre, i ara, bueno, en la festa no s'està clavat a tot hora, no?
0: Sí, vaig treballar com a operador de càmera 25 anys en la televisió intercomarcal,
1: sí,
0: i després també en Canal 3, la televisió local que tenim així en el poble, que tenim una televisió local de les primeres que es van fer per la comunitat valenciana i per la província d'Alacant. Vaig estar també treballant en este canal, vaig estar treballant també 15 anys com a càmera i com a tècnic, instal·lador de mitjos tècnics.
1: I de tot, ja per acabar, en què el quedes?
0: ¿En qué?
1: ¿En qué el quedes, Jaime, de totes les coses que has fet?
0: ¿En què en quede? Por favor, han sigut unes etapes de la meva vida que si tinguera que descartar alguna cosa no en descartaria ninguna, perquè en el mitjà de comunicació m'ho ha passat molt bé, ha sigut mitja part de la meva vida, i després en el tema de l'ambaixada és una cosa que jo vi, que és el que jo vi, jo venen els festes i fins al dia 12 no soc persona perquè només faig que pensar en el tema del dia 12 per l'altre quan em toca fer l'ambaixada. És una cosa per mi, és un acte per mi que el visc de principi fins al final.
1: Les festes 2026 de Villar. Jaime Coloma, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar-ho molt bé i que arribi aquest moment en què sigues persona a altra volta i puguem, a més, compartir-ho amb tu. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
0: Igualment, moltíssimes gràcies per les atencions de vosaltres.
1: Escolta, una cosa, tinc una curiositat. Jo de jove saps on anaves, diumenges per la vespre?
0: Quan?
1: Els diumenges per la vespre saps on anava i a Villar, quan era jove?
0: Sí.
1: A la Daphnis, en què existeix?
0: No, això ja fa temps que va tancar.
1: Ja fa temps que va tancar, i és que m'ha quedat en aquell temps, però ja que estic, aprofite.
0: El barri ese de Santa Llúcia que teníem, que estava tot ple de baretos i tot això, també se'n va anar tot a pique.
1: Bueno.
0: Tot això d'ahí ja no queda res.
1: Eren altres dècades i altres temps. Cuida't molt, Jaime, un abraç molt fort.
0: Igual, moltes gràcies, igualment.
1: Adéu, en un quart d'hora, la una de la vesprada.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins.

0: Per què serà, xiques, que mos pega tant esta cançó?
1: Mos pega molt estrès, eh?
0: Estem anacrònicament... No, la Valero diu, a vosaltres i a tu també, bonita, que te penses. En fi, com seria allò? Bueno, què és, que anem a parlar de vacances?
1: Efectivament, perquè semblava que no arribava mai.
0: Tindre-les no, però parlar sí, no?
1: Parlar sempre. Vale. Semblava que no arribava mai, però ha arribat el mes de maig, que ja està així, i amb ell s'inicia per a molts el compte enrere de les vacances d'estiu.
2: I a pesar que en dades de l'any passat, el 35% de la societat espanyola va escollir agost com a mes per excel·lència de les vacances, molts d'ells van començar a planificar
1: claus en la venda anticipada i que per a molts és sinònim de garantir major disponibilitat i preus més competitius.
2: Però no tot es tradueix en xifres, perquè també a nivell psicològic són molts els que viuen més tranquils sabent què faran els mesos d'estiu i planificant al mil·límetre els dies lliures.
1: Sembla, tot i això, que enguany tranquils i tranquils no podrem estar.
0: Oh. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones, un shot. Però què passa, que heu entrat també en este bucle conspiranoico de... del tema del queroseno, els avions i aquestes coses.
1: Ah,
0: vosaltres veniu a resoldre
2: els dubtes.
1: Mira, som les persones que necessiteu.
0: El comitè d'expertes davant la crisi del querosè són Abril Peidro i Marina Pérez.
1: És que no sé per què no estan cridant.
2: Som todòlogues i avui hem decidit ser expertes en querosè.
0: En la gent tan important que m'ha passat avui per ací, jo no m'havia donat compte, veus?
1: És que ja ho tens tan proper de casa, a voltes el millor ho tens proper i no ho veus.
0: Sí, sí.
1: La qüestió és que, a pesar de la predicció amb què molts hem comprat els vols i planificat les nostres setmanes de descans, s'apropa l'estiu i la situació a l'estret d'Hormuz continua sent una miqueta incerta.
2: El tancament d'este pas és encara un punt clau en el conflicte de l'Iran amb els Estats Units i tant és així que l'oferta de petroli i gas natural i els seus derivats segueix asfixiada.
1: I aquesta asfíxia podria anar més enllà de riscos quotidians i afectar també els vols i les vacances.
2: Però espereu, perquè podria anar encara més enllà, el turisme per complet es veuria modificat.
1: Anem a les xifres. En 2025, Espanya va rebre 96,8 milions de turistes internacionals, un màxim històric, i un 3,2% més que l'any anterior. Regne Unit, França i Alemanya van ser els principals països des d'on van rebre turistes. Mentre, la demanda internacional continua sent alta i Espanya manté una posició forta en el mercat europeu de vacances. De fet, enguany es calcula que hi ha programats vora 260 milions de seients de vol, tot depenent, això sí, de com puja el preu del querosè.
2: Però podria esta realitat vores modificada enguany? O dit d'una altra manera, podria l'augment del preu del querosè afectar el model de turisme espanyol tal com l'havien conegut fins ara? Doncs la resposta és la dona una persona que sí que és experta, de veritat, no com nosaltres.
1: No com nosaltres.
2: I és Paula Simó, professora del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València.
3: Espanya continua tenint una posició molt forta dins del turisme europeu, això és cert, però aquesta fortalesa no ens fa immunes a una possible crisi vinculada al querosè. De fet, el model turístic espanyol depèn molt del transport aeri, especialment en territoris insulars o en destinacions molt orientades al turista internacional. Si el cost de volar augmenta de manera sostinguda, el problema no és només que vinguin menys turistes, sinó que es posa en qüestió un model basat en la mobilitat barata i massiva. Des d'una perspectiva d'economia del desenvolupament, això obliga també a repensar quins tipus de turisme volem i fins a quin punt és sostenible continuar creixent només en volum.
2: Ahí està la cosa.
1: Ahí va. Hi ha companyies, de fet, que ja han anunciat algunes cancel·lacions de vols, com per exemple Lufthansa, i tot i que es tracta d'ajustaments que afecten molt poc al total dels vols, sí que és veritat que ens parla d'una tendència.
2: Clar, quan el combustible s'encarís, les aerolínies es reorganitzen. Redueixen les freqüències, cancel·len les rutes amb menors marges de guanys o protegeixen els trajectes més rendibles.
0: És que si n'hi ha algú que sàpia molt d'estalviar i d'optimitzar totes aquestes coses...
1: Són les companyies
0: sí, d'aerolínies. Se'n recordeu d'allò de l'oliva que van llevar de les amanides i que es va suposar un estalvi impressionant.
2: Ai, no,
1: no me'n recordo.
0: En llevar una oliva o dos olives només de l'amanida, estos guanyaven una pasta.
1: Ai, com diríem, abuela, no peguen punta sense fil.
0: Exacte.
1: Tot el món sap el que fa. I de la mateixa manera que ho fan les aerolínies, ho fem també els consumidors. Pendents com estem de l'escenari internacional, la demanda turística d'enguany també podria canviar.
3: Si volar es fa més car, sí que pot canviar la demanda turística. Probablement veurem viatges més curts, però més pròxims. Més ús del tren en determinades rutes europees i també una selecció més gran per

0: part del turista a l'hora de decidir on viatja. No desapareixerà el turisme, evidentment, però sí que podria transformar-se. El problema és que durant anys hem normalitzat un model molt dependent dels vols low cost i d'una mobilitat constant que tenia costos ambientals i energètics que no sempre s'han incorporat al debat econòmic.
1: Sí que hi ha, tot i això, una altra cara de la moneda i és l'augment de les reserves en espais com Espanya i Portugal que estan allunyats d'aquests conflictes i d'aquestes zones afectades per l'Orient Mitjà.
2: És a dir, que es produeix una espècie de paradoxa. El mateix context internacional que encareix el combustible pot fer que alguns turistes escullin Espanya per considerar-la un destí segur, proper i ben connectat.
1: Una paradoxa que reflecteix la forma com aquesta espècie de crisi derivada del combustible afectarà de manera distinta el turisme arreu del món. Fins i tot dins d'Espanya podria afectar també de forma diferent les distintes destinacions.
0: L'impacte no seria igual a tot l'estat. Les Illes Balears i Canàries serien especialment vulnerables perquè depenen molt més de l'avió. També algunes ciutats molt connectades al turisme internacional de curta estada. En canvi, destinacions més vinculades al turisme de proximitat o accessibles amb tren podrien adaptar-se millor. Això també pot generar desigualtats territorials importants i obligar a moltes destinacions a diversificar la seva economia més enllà del monocultiu turístic.
3: Això voldrà dir que és que en Espanya no és precís gastar l'avió per qualsevol cosa?
2: Home, igual és per reflexionar, eh? Una igual sí. La reflexió de base és eixa, si realment és això el que hem de fer. Però la pregunta, com comentàvem al principi, és la de sempre. Realment hem de preocupar-nos o estem creant una alarma del que després, en realitat, no serà res? Per a valorar-ho s'han de tindre en compte alguns indicadors.
0: Per saber si estem davant d'un problema real i no només d'una alarma puntual, cal seguir diversos indicadors. Evidentment, el preu del petroli i del querosè és clau, però també la rendibilitat de les aerolínies, la reducció de freqüències de vols, l'encariment dels bitllets o possibles canvis en les polítiques climàtiques europees. També és important observar si el turista comença a reduir la distància dels viatges o la freqüència amb què vola. El risc és pensar només en termes de creixement turístic i no en la capacitat real dels territoris per resistir canvis energètics o climàtics.
1: Clar, és que jo pense, per exemple, si Espanya s'estableix com una destinació segura en aquest sentit, estem preparats o capacitats per a rebre més volum de turistes del que ja rebem, que ja és molt gran?
3: Jo no sé, perquè no recordo tant de menut, la quantitat de turistes que venien abans, però si vegeu aquestes pel·lícules famoses dels anys 60 i dels anys 70, el turisme venia en massa i venia, a més, en unes condicions totalment diferents a les d'ara.
2: Efectivament.
3: I no tots venien a avió. Les carreteres espanyoles eren com eren i els moviments, sobretot europeus, també resultaven com resultaven. Venien molts alemans, venien molts francesos, britànics... Tota aquesta gent ha acabat quedant-se així en la majoria de llocs, sobretot per la part de la província d'Alacant, que,
2: sí,
3: bueno, per proximitat
2: zona, sí,
3: la coneixem bé, no? Però això igual sí que és de veres que, com esteu dient, marca un punt d'inflexió diferent i, escolta, igual fa que en vinguin més o que en vinguin menys.
2: Efectivament,
3: ahir,
2: no pot ser.
3: La crisi del querosè no...
2: Igual ens ha de donar per a repensar realment, sí, quin model de turisme volem, cap a on anem i què podem suportar i que no tant com a persones que viatgem com a país rebedor de turistes.
3: També depèn on vagis, perquè si te'n vas cap a l'interior i vols passar les teues vacances en un poble d'estos...
2: I estaràs tranquil·líssim.
3: De moscardes i de... Pues clar, tampoc en avió podràs arribar.
2: Efectivament.
3: Crec que el més proper que n'hi ha zona de muntanyes és el de Castelló, però no n'hi ha aeroports molt més proper d'estes zones. Clar.
1: Per això el que ens fa pensar-nos també és fins a quin punt el turisme que tenim o que practiquem avui en dia és sostenible o no ho és, perquè després passen coses com aquestes i se n'adonem de fins a quin punt.
3: Si depenen tots del querosè, no és molt sostenible.
1: No, totalment. Però sembla que tenen que passar aquestes coses perquè se n'adonem.
3: És que vingueren en parapent i diries, ostres...
1: En avió de paper.
3: En avió de paper.
2: Molt bé, doncs mira, ahir ni contaminarien ni farien res.
3: Clar, i seria més sostenible impossible.
1: Que res. Bueno, de tota manera, el que haurem de prestar atenció és a la forma de com molts repensem la forma de viatjar i també la destinació en funció de com avança aquesta crisi.
2: Efectivament, pot ser molts arribaran a València per altres vies, pot ser d'altres optaran per destins als quals puguen arribar en tren, en cotxe o en altres mitjans de transport. Afectarà així, en resum, a les dades del turisme espanyol? De moment, està per veure.
0: Efectivament, és difícil predir-ho, però probablement veurem canvis graduals en les destinacions. Algunes zones molt dependents del turisme internacional podrien perdre competitivitat si el transport es fa més car. Al mateix temps, poden guanyar pes destinacions més pròximes, menys massificades o millor connectades per transport terrestre. El turisme del futur probablement estarà més condicionat pels factors energètics, ambientals i geopolítics del que ho ha estat fins ara. I això obliga a deixar arrere la idea que el turisme pot créixer indefinidament sense límits materials i polítics.
3: Al final, una pregunta. Realment n'hi ha mitjans de transport sostenibles?
1: La bicicleta.
2: El patinet no elèctric.
1: Clar, el monopatí.
2: Un, dos, tres, respondo otra
3: vez. El monopatí, mare meva, que poc es parla del monopatí. Vosaltres no sé si ho heu conegut, però en la nostra època tota la gent anava en monopatí, eh?
1: Sí.
3: La gent...
1: El skate.
3: El que no heu conegut vosaltres ja són els patins estos de quatre rodes, no? En línia no, els de quatre rodes.
2: No, jo més en línia.
3: Jo és que en línia no sé anar.
1: No, però patins... Jo sí que portava patins de quatre rodes.
3: De quatre rodes.
1: És més, no sabia en els altres jo patinar.
3: Jo és que no sé en els de línia.
2: Jo és que no he sabut en cap, perquè és un don que la vida no m'ha donat.
3: Però jo pensava que
1: podíem anar de viatge en patí en línia.
3: Més sostenible impossible.
2: Escolta, si feren el pont, com fa la cançó, hasta
3: mal... El mal pedaçó serien les costeres amunt, no?
1: També podem anar corrent.
2: També.
3: Claro, vosaltres.
1: Me fan un pont, vosaltres, pues, lo que tardé.
2: A veure, pues vas fent paraetes i arribaràs, no?
3: Que n'hi hagi, com es diuen, metes, no? Metes volants i coses d'estes.
1: Mira, a mi una volta, un BlaBlaCar em va deixar en un punt de la ciutat de València i me'n vaig anar a ma casa corrent. La idea me la va donar
2: Animar
1: Marina.
2: Per...
3: Però corrent per què?
1: Perquè
2: mira, jo vaig a contar. La deixàvem molt lluny.
3: Sí.
2: I jo li vaig dir, escolta, ves al BlaBlaCar en roba de córrer i quan t'arribes allí, si no portes maleta, arranques a córrer i arribes a ta casa. I tens entreno fet i has arribat al puesto sense gastar-te ni un euro.
1: Jo li vaig dir al conductor, ale, gràcies, adeu, adeu, i ala, calfa un poquet, encenc el rellevant i a córrer.
3: Parlant de sostenibilitat, mira la Marina com optimitza les coses.
2: Tu quan el falta temps per algo, pregunta'm, que jo el dono consells.
3: Que tu m'ho diràs. Bueno, vinga, xiques, gràcies.
2: Gràcies.
3: El 23 de maig de 2026 actuen, millor dit, els Hombres G, a Castelló, en un concert festiu on repassen els seus grans èxits davant diverses generacions. Una gira que acompanya l'estrena del documental, com vos hem contat, Los mejores años de nuestra vida, que repassa, entre altres coses, més de 40 anys de carrera del grup que diuen Summers i companyia que mai s'han barallat. I amb ells arribem a la una de la vesprada.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
2: Bona vesprada. Els sindicats de l'ensenyament han tret als carrers de València, Castelló de la Plana, Alacant i Elx milers de persones en el primer dia de vaga indefinida en l'educació pública per exigir al Consell millores en l'ensenyament i en les retribucions del personal docent. Això s'ha escoltat a Castelló de la Plana. I en la protesta d'Alacant està Pilar Llorca. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. Sí, Alacant, el seguiment de la vaga als centres educatius. Ens diuen els sindicats que té un seguiment del 90% i la veritat és que a cop d'ull es veu multitudinària. La capçalera de la manifestació a les 12:20 ja estava a l'estació de trens i encara continuen i 5 persones des de les escales de l'Institut Jorge Juan dalt de la plaça dels Cercers. Des d'ací on estem, que és la plaça dels Cercers, continuem veient com continuem baixant tots aquests docents. Són mestres i professors dels 56 col·legis i 25 instituts que hi ha a Alacant, però també molts docents d'altres municipis de tota la província.
2: Gràcies, Pilar. Sobre el seguiment de la vaga, les dades són dispars entre els convocats.

0: Infants i Educació, José Soler.
1: Sí, segons els sindicats, la majoria dels centres només funcionen amb els servicis mínims i els TPB.
2: Nosaltres, les dades que tenim fins ara, que són de, al voltant d'un centenar de centres, estem parlant de que només estan els serveis mínims, pràcticament. És a dir, 95% de seguiment pràcticament en aquests centres. També molts directors ens diuen que no tenen temps de clavar les dades precisament per això, perquè estan els serveis mínims i no poden dedicar-se a posar les dades en Ítaca.
1: Per a la consellera d'Educació, en canvi, només el 24% del professorat ha secundat esta vaga, segons les dades facilitades a primera hora d'este matí.
0: Mentrestant, a les Corts, el PP i Vox donaran avui per conclosa la comissió d'investigació de la dona enmig de la protesta de l'oposició d'Esquerra i de les associacions majoritàries de víctimes que consideren que es tanca en fals i sense haver citat a declarar la consellera, l'exconsellera Salomé Prades, la responsable de l'emergència el dia de la barrancada i que està sent investigada en el jutjat de Catarroja amb l'exsecretari autonòmic Emilio Argüeso.
1: Des de les 12:30 està compareixent el comissionat de la Generalitat per a la recuperació, Raül Mérida, una compareixença que ha estat precedida per la del representant de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, David Gutiérrez, i que ha deixat un moment de confrontació dialèctica amb la diputada de Compromís, Isaura Navarro.
3: ¿Le ha leído al compareciente la obligación de decir verdad? Porque puede incurrir en un delito. Es importante, es para protegerle.
4: Agradezco la preocupación de algunos miembros de esta comisión sobre la posibilidad de que yo incurra en un ilícito penal. Si bien soy policía nacional, estoy acostumbrado a trabajar con los peores criminales de este país en las circunstancias más difíciles y creo que no me genera ningún miedo.
0: De la crisi sanitària de l'antivirus, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat fa uns minuts al port de Granadilla, a les Canàries, que els viatgers espanyols de l'Ondius, que estan ja aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ullà a Madrid, es faran esta vesprada una prova PCR.
5: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
1: Entre elles està l'oceanògrafa valenciana i la dona a la cantina, que està a l'Hospital de Sant Joan. També es farà una PCR esta vesprada perquè confirmi els dos negatius anteriors per antivirus. La ministra de Sanitat ha explicat que a hores d'ara queden 54 passatgers en el vaixell fondejat a l'entrada del port canari que esta vesprada es repatriaran als seus països d'origen.
0: I l'últim testimoni del juí del Casquitxen, en què l'Audiència Nacional jutja si el govern, la cúpula d'interior de Mariano Rajoy, va espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, doncs l'últim testimoni del Casquitxen.
6: Se le sugirió, como uno de esos detalles mínimos que ha referido usted, quitar el nombre del señor Mariano Rajoy del informe.
7: Nosotros nunca le hemos dicho que quite el nombre. Hemos podido decir que le quede claro de que aparezca el nombre para ponerlos. No podemos fijarnos en unas iniciales de momento porque de entrada no se sabía si esos papeles eran reales o no.
1: I demà el juí entra en la fase pericial abans d'escoltar dijous els àudios entre l'excomissari Villarejo i l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, sobre la presunta operació d'espionatge a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
0: Mig centenar de platges de la Comunitat Valenciana continuen avui en risc de regressió de les 70 zones identificades fa una dècada com a especialment vulnerables. Només una desena han sigut regenerades. Mentrestant, els municipis del litoral continuen esperant solucions davant d'un problema que no deixa de créixer. Jordi Fuentes.
8: Sí, el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha visitat este matí la platja de Xilxes, que és una de les 56 platges valencianes que estan afectades per la regressió de la costa. Allí el conseller ha destacat que moltes de les platges valencianes que duen 10 anys esperant les actuacions a la costa.
9: Continuem pendents d'aixòs 56 projectes, que el que fa és que cada dia més famílies tinguin problemes, que tots els valencians perguen platges, però que també hi ha gent veïns afectats que perden propietats cada vegada que el mar avança.
0: I en els esports, el Llevant prepara el partit de demà a casa del Celta, que obrirà la jornada 36 de la Lliga. Gonzalo López.
10: L'equip ha demostrat fortalesa mental per a remuntar l'últim partit quan anava perdent 0-2. El tècnic vol mantenir els jugadors en esta línia per a les tres jornades que resten de torneig i quedar-se a primera divisió. Luis Castro.
11: Es un club que ha elegido muy bien las personas, no solo como profesionales, y cuando todos piensan primero en el club, primero en el

0: grupo que en sí propio las cosas se pasan así. Soy un afortunado. 100% cierto que los jugadores van a creer hasta el último segundo. Del principio que estoy aquí, que cuando los jugadores sufren un gol o dos, no bajan la cabeza, no dejan de trabajar y eso demuestra más que todo un equipo.
1: Recupera Arriaga de sanció i podria tornar Ivan Romero, que ha treballat avui amb el grup. També estem pendents de Luis de la Fuente, que avui és la data límit perquè el seleccionador envia la prellista de 35 a 55 jugadors triats per a disputar el Mundial, que començarà d'ací a un mes.
2: Bé, és tot fins ara. Més informació a les 3, en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes de punt. Continua amunt i avall.
3: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
4: De tu a tu.
5: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: Presentador de la Safor.
8: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
9: Gemma Juan. Animal de companyia.
8: La ràdio.
10: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
11: La vesprada de punt, on tot pot passar.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio.
13: De costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
14: Falten 3 segons. El baló per a Hayes en la jugada de mig del camp. Erra! Final, final, final, final! València Bàsquet acaba de guanyar el partit.
15: Anem a la pena des del cantó. El baló que ve de nou molt tancat. El primer pal. Gol!

0: La Valero, que és una crack totalment a l'hora de, bueno, involucrar-se en els aspectes tècnics dels programes i, afortunadament, ara també s'ha incorporat al nostre en aquestes parts més d'entreteniment.
1: Podria ser una falca, això, perfectament.
0: Sí, podria ser una promo, perfectament.
1: Podries convertir-la en una falca.
0: Lo que flipa és en la vostra capacitat pulmonar per cantar gols i totes aquestes coses. Qualsevol diria que...
1: Bueno, jo no canto gols fa temps, Sergi.
0: Tu no cantes gols fa temps?
2: No, no. Mare meu.
3: Però jo les sentí cantar-los,
1: No me dicen.
3: Jo les sentí cantar-los, i molts anys,
0: Tu també cantes, no?
3: Bueno, jo alguns, sí. Però
0: ara ja que sí, l'únic que cantarà gols seré jo.
3: Sí.
1: Tu cantaves?
0: Eh?
1: Tu cantaves gols?
0: Jo canta gols, també, perdona. Vos recordo que va haver una època, de més, en la que van intentar la incursió en plan Pepe Domingo Castaño d'un servidor en els punts a punts de l'època de Radio Nou. En la que en tocava de
1: més. Això era ja el pleistoceno superior.
0: Sí, bueno, això és... Si dividim l'era València abans de, després de... Pues seria abans de Soler, no?, en este cas.

0: Sí, sí, era... Sí, sí. Era aquella època.
1: No recorde.
0: AS.
1: Tinc una...
0: Abans de Soler,
1: DS. Me sonava d'alguna manera, però no sé exactament quina etapa era.
0: Sí, sí, sí, sí, me recordo jo d'allò, que, bueno... Ja, jo en diré tot, no era igual.
1: Tenim algun testimoni?
0: Sí, tenim algú de testimoni.
1: Algú testimoni teu cantant gols?
0: Gravacions sí que n'hi ha, sí. Jo te les buscaré.
1: Semana que ve
0: sí,
1: podies posar una.
0: Bueno, n'hi ha testimonis meus realment esgarrifosos de moltes coses que ha fet en esta
1: vida. No, solament vull que el del gol.
0: Com estàs, Hermosilla?
2: Bé, un poc alterat.
0: Si m'ho diu així,
2: no, bé. Però un poc alterat per aquest final de temporada. La veus a Ruth i no respira, eh? No?
0: Ah, em pensava que dius, és que Ruth ve a pitxar amb
2: no, que no respira, que no respira. No respire.
3: És cert, ja me preocupava molt a la vez que era el partit més fàcil que tenia l'Elx.
1: Més fàcil.
2: Fàcil.
3: Bueno, fàcil. El Girona ho serà si està salvat per a l'últim partit.
1: Però per què és fàcil? Si era el més complicat.
2: Era el més complicat.
3: Bueno, jo no crec que siga el més complicat. El Betis, que juga demà, és molt més complicat, a la meva manera de veure. Sí que la defensa fatal de l'Alavés, correcte, però l'Elx, per a fer un gol, Álvaro va necessitar
1: tres rematades, no?
3: I tres més que tingué després i que tampoc encertà. Aleshores, la problemàtica és eixa, que pots, sí, però no.
0: Martínez, Ruth, has vingut molt llançada. Bueno, ara parlarem de totes aquestes coses.
1: Molt negativa.
0: Deixeu-me que...
1: Ella és molt negativa.
0: Ella no és negativa. Ella...
1: Sí, sí, en l'Elx
0: sempre passa
1: és negativa.
0: El que passa que, no sé per què, compartix molt l'actitud en aquest aspecte en la Damià. Aquella li va passar en el Llevant i aquesta li ha passat...
1: Sabem alguna cosa d'ella?
0: Sí, jo ja l'he vista. Sí? Jo l'he vista, sí, sí. Lo que passa que, pobreta meva, està un poquet perjudicaeta.
1: Sí, no?
0: Espera que vagi després de mi ja solventant les coses. Sí, sí, sí. O sigui que...
1: No l'he vist.
0: Anem a saludar per ordre. Per una, Robert, Xavi, com estàs?
4: Bé, d'un tros estem, així, patint en este final de Lliga, uns per dalt, uns altres per baix, tots fent números en la calculadora, tant pel Villarreal com per el Castelló. Així els comptes se fan per dalt.
0: Perdona, tu també m'has canviat en l'actitud, o què? La setmana passada estaves on falla i ara dius, patint, no sé, estic... Que no m'arriba la camisa al cos.
4: No, home, patir, a veure, si m'entens, en el cas del Villarreal crec que ho té prou bé, però té la Champions, això sí, assegurada, però ara el premi és lluitar per la tercera plaça, perquè això sempre representa un ingrés extra de diners en el calaix, i el que passa que el partit contra el Mallorca, tal com es va donar, pues va deixar un regust d'agre, i el partit del Castelló podríem dir que també, no?, de la manera que es va donar i s'empat en el camp del Ceuta.
0: En diuen, i a més puc dir-li-ho, no?, de part de la Valero que no sigues tan ploró.
4: La Valero... Sempre plora ella més que ningú.
0: Jo no l'he vist a ella plorar
1: Xavi,
0: mai.
1: Però esta, tu és cert que avui Browns, tu estàs plorant. Tu no tens motius per a plorar.
4: Sí. No plore
1: Xavi, per de categoria.
4: No, lamente la manera en què es van donar els resultats, no. Tant del Villarreal com...
1: Però la tercera plaça la teniu garantida. Si vos solament vos queda, que vos queda un punt.
4: Tenim 6 punts, queden 9 per jugar. Si el Villarreal guanya dimecres al Sevilla i l'Atlètic de Madrid no guanya Osasuna, no m'heu escoltat en cap moment, és la manera en què es van donar o van acabar els partits i el resultat dels partits, vull dir, el Villarreal, perquè anava per davant i una errada d'Arnau Tenas va provocar que el vostre amic Muriqui, que veurem com ens mengem ixa paella,
2: tu no estàs convidat, a
4: favor,
2: tu...
4: i en el Castelló Brignani marca un gol en la primera part i en la segona part, tot i tindre nombroses ocasions, el Castelló no va tancar el marcador i el mateix Brignani comet un penal i acaba empatant el Ceuta. Per tant, dos empats a uns que deixen i ser regust d'agredols. No perds, en el cas del Villarreal, sumes un punt més de diferència sobre l'Atlètic de Madrid, i el Castelló, a més, cau un lloc en els... en les places de play-off, perquè ahir l'Eibar va guanyar a casa del Mirandés, i aleshores a hores d'ara només té un punt d'avantatge
1: sobre l'Eibar, sí,
4: sobre la sèptima plaça. Sí, sí, sí. I el que lamenta és la manera en què es van donar els resultats, perquè cap dels dos equips va saber tancar els seus partits, no? Tot i que Arnau Tenas, a pesar de la errada que va tindre davant de Muriqui, després va ser salvador contra el Mallorca, perquè va fer 3 o 4 parades d'aquelles de mèrit, d'antologia, com vulgueu dir-li.
0: Com has quedat en el tema de Muriqui, Hermosilla?
2: Bueno, Manolo i jo tenim una prevista, però quan
1: es porta 22 i

0: Encara tens dubtes?
1: I el de... De què?
2: Però que jo ahir...
1: No, no, no, no. Sí, sí, no, jo
2: una cosa. Que, en els duels que, estos jo... que se celebraven...
1: No, no, no. No, no, parella, no, no. Primera.
0: Sí,
1: primera.
0: Di que sí, di que sí, Xavi, vine't. Jo,
2: ja estem ahí, jo, tant, ah, vine't. Dins de la butxaca.
1: Jo en jugue en Manolo Montal perquè, bueno, m'enganya, diria, m'enganya. La que no està clara és la que dia Salva. Que Salva dia que el Mallorca no baixarà perquè té a Muriqui.
0: Claro.
1: Ixa no està clara.
3: Ja t'ha tocat a tu també.
1: Claro, no, no, ixa és la que...
0: Quan acabem la lliga parlem.
1: Claro.
3: Així es posa el ventilador claro. En marxa
1: no,
3: i li toca
1: no, no, no, el món, no és el ventilador. Jo dic que un golejador de 23 gols no te garantís la permanència.
0: Estaria mort Mallorca de Mallorca ja,
1: home, pues ja
0: estaria en el clot.
1: Estaria en el clot.
0: Però pues clar, estaria pitjor que l'Oviedo.
1: Però si Muriqui va, marca 23 gols i no se salva...
0: Pues imagina't.
1: Ah, no, però pues si no t'hi
3: ha dit. Com va dir l'altre dia Montal? La Tanatori League.
1: La Tanatori League. Sí, això la continua, això la continua.
3: Deixa'm, Robert, que salude també a Carles Figuerola. Carles, què tal?
1: Llàstima al Carles. Llàstima al
4: Carles. El partit de l'Alcoi ja no serà horrorós, horrorós. Jo crec que el pitjor de la temporada.
3: Mare meva, i definís pitjor.
1: 0-2.
4: 0-2. Aquells dos xuts, el partit controlat, tècnicament també li va guanyar l'estratègia el del Sant Sebastià de los Reyes i molts nervis. La veritat que van tirar dos vegades, però dos vegades, dos gols, i l'Alcoyano es va precipitar i l'altre equip el tenia molt estudiat, li va tapar els laterals, li va tapar les bandes i poques ocasions. Va haver un gol anul·lat, però sembla que era fora de joc, era, haguera pogut ser l'empat a un.
1: Com diries però que és bueno. El nom de la pel·lícula? El nom de la pel·lícula, que tu i jo tenim una pendent en això, que no m'oblida de tu, eh? No tenim una... Quin és el nom de la pel·lícula?
4: Pues bueno, ara és la primera que me s'ocorris, però podria ser una de Barry Whitty que diu El cielo puede esperar. Per cert, una anècdota que...
0: Barry Whitty,
3: eh?
4: Sí, que va ser candidata a l'Oscar.
3: Perdona, i novio de Madonna, eh?
0: Sí.
3: Entre otras tantas, este era un picha brava de molt de cuidado, el Warren Beatty.
4: Sí, era una pel·lícula que fa d'això.
3: Home, una escopeta de repetició era el tio.
4: Que era Anjuli Christie, que es diu Shampoo, que va d'això, d'un perruquer que, vamos, que no para i al final cada acaba perdent. Sí.
3: Bueno, perdona'm,
1: és un tresor.
3: No, és que avui Carles està un poquet dislèxic i ja ha dit dos noms.
0: No,
3: sí, no, no si sí, ha dit Barren Whitty primer sí. I després has dit esta aquí és l'última que has dit
4: Julie Christie, no?
3: No, no, dit, sí. No
0: Julie dit, Christie.
3: Ai, però en fi, bueno, que no passa.
0: Julie
3: Christie.
0: Sí, que va dir bé, l'home.
1: Jo ni idea.
0: Sí, sí.
3: Ai, bueno,
1: Patricia, bueno, Patricia, pregúntale a Patricia.
3: Tia, anem a tirar de la... De la... Però tampoc
4: una anècdota que us volia contar de lo de, Carles, de lo de cantar gols,
3: sí.
4: Que, claro, ara no passaria. En l'any 80 jo estava cobrint les eixides de l'Ontinyent i vaig jugar contra el filial de l'Elche en el Martínez Valero, però l'empresa no va voler fer una connexió de la cabina i l'Ontinyent va marcar 3 gols. Cada gol que marcava... Tenia que baixar al bar...
1: Telèfon.
4: Sí, telèfon, que està ple de cebes,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Escolta, Carles...
1: I això ho hem fet tots. Bueno, alguns.
3: En quina època...
4: Però eren 3 plantes, eh? Tenia que pujar cada volta 3 plantes del Martínez.
1: Mira, per cert, Sergi, jo en el camp de l'Ontinyent vaig fer la primera meva retransmissió.
3: En quina època esteu parlant? De quina època de presidents de l'Ontinyent esteu parlant?
4: Del 80.
0: Pues si tu eres el pleistoceno, pues això seria...
3: A veure, jo treballava en Ràdio Ontinyent, me vaig anar quan vaig entrar a Cine el 93 i em vaig conèixer a uns quants. Lo que passa que n'hi havia un company meu d'allí d'esports d'Ontinyent, de la Serena Ontinyent, que va ser després president de la
4: València. Juli Cristi, confirmat.
3: Juli Cristi.
0: Que sí, que sí, que jo tengo la raó, Juli Cristi, guapíssima. Guapíssima.
3: Però Darren Whitty...
2: No. Del que esteu dient, me ve al cap l'anècdota d'un periodista que ja ha faltat de Castelló.
3: Sí.
2: Quan el Castelló estava en primera, jugava en el Camp Nou, aleshores no tenia línia, tenia que anar narrant el partit des d'un telèfon d'aquells de monedes, però el telèfon estava baix la grada i no veia el partit, i va estar tot el, se va inventar tot el partit i...
1: També ho hem fet tots.
2: Era un disgust, ja que el Castelló anava guanyant, que estava fent un gran partit, i al final de tot diu, bueno, ara els diré la veritat, el Castelló ha perdut.
4: I Rubén, no,
2: no sé de qui era, però...
4: Les connexions d'aixes de... que se feien ja una volta s'ha acabat el partit en corresponsals de tercera divisió,
1: sí.
4: Que així hi ha el gos del corresponsal en mitat crònica se posava a lladrar el gos, sí.
3: Bueno, però és que cosetes d'eixes

0: N'hem viscut. Afortunadament, la tecnologia s'ha posat de la nostra part.
1: Quan acaba el partit i un gos en Castàlia... Que és,
0: però és el del president, no? No, és Robert?
1: Com?
0: No és el de l'amo?
1: El de l'amo, claro. Claro. El gos de l'amo és el que mana.
0: Sí.
2: I si el gos acaba... ahir no va donar compte jo d'això? Com?
1: Sí, hi ha moltes voltes que quan acaba el partit Bulgaris baixa al camp, sempre va acompanyat pel seu gos Òscar, i per allí va el gos corrent.
2: Sí.
0: Ara els gossos es posen nom de
1: Òscar, el gos del president.
2: Jo conec ara de Girona, a Canya, però no coneixia Òscar.
0: Si tu i jo fórem presidents d'un equip, duríem els nostres gossos també. Mira, estic en negociacions en el teu amic Casinos, que estem ahí enviant molts whatsapps i tal.
3: Demà vindrà.
0: I si ell fora també president, Urano seria també, que també té club de fans i té un perfil propi en Instagram, Sí, o sigui que tinc moltes ganes de parlar en ell. Sé que qui ha entrat, no per voluntat pròpia, sinó que l'ha arrossegat un servidor, que és una rata traïdora i clavea tota la gent així en l'estudi, com qui no vol la cosa.
3: Un futur narrador, no?
0: Sí. Presenta molt-lo, per lo menos.
3: És el nostre nou fitxatge de la redacció, que és a Gonzalo, que el tenim així.
0: Sí.
3: Gonzalo.
0: Com estàs?
4: Bé, així estem.
0: És que l'altre dia entra, fa el voler total, però jo soc molt d'això, I li dic, tu tira-li canya d'això que tens que... Sí, claro. I el pobre xic em mirava volent dir, este tio. I ara l'agarre enmig del corredor i li dic, tira pa cada dins. O sigui que... Però no, això va fent, tu no patisques. I estos, talla-los quan vulguis. Si faig jo la tertúlia esta i no tinc ni idea, no sé el que és un valor, imagina't tu. Tu que estàs clavat en el tema.
3: No, jo ara el deixe, tu. Jo me'n vaig i jo...
0: Sí, ell té el micro obert pel que vulgui.
2: O sigui, l'has fet passar com...
3: No, jo no.
2: L'has fet en ell. L'has donat compte, no?
0: Per escaquejar-se.
3: L'he fet passar...
2: Quina xugada vos ha fet.
3: Jo li he dit, vale, perfecte, no hi ha problema. No hi ha problema.
2: Mira, Santés.
0: Sí.
3: Però, en fi... Quin matí.
0: No sé on podríem quedar-nos, perquè...
2: No, Rubén se podia buscar un becari també per anar-se'n ell antes.
1: Bueno, jo sí estic més a soles que la una.
0: Te vaig a dir una cosa.
3: Però no, és la una i mitja.
2: Necessites un becari, Xavi.
1: Necessite algú que tire una maneta.
2: Claro.
0: Després de lo que has dit, més que això, necessites... Bueno, una planyidera no, perquè ja he vist que plores molt bé.
1: No, a veure. Una cosa és que no t'agraden en la manera en què se donen els resultats.
0: Sí.
1: Altra cosa que sí que puc afirmar és que la temporada que ve sonarà l'himne de la Champions.
3: L'estadi
1: de la ceràmica, cosa que molts envejaran.
3: Totalment.
1: I després el Castelló ha de reviscolar en estos tres últims partits que li queden, que tindrà l'avantatge de
0: jugar-los si no,
1: en
0: res,
1: Castàlia.
0: No
1: està tot perdut. El que passa que, clar, l'entropessada en Ceuta i de la manera que va ser, va deixar ese regustet que no agrada.
3: Xavi no sap el que lluitar per el descens.
0: Al final, l'esperança i s'ha de tindre un quinte en primera es dissoldrà.
1: I descendre també, en dues o tres ocasions, amic. Però poquetes, de groguet, poquetes.
0: Males herbes, escolteu-me.
1: Les
0: expectatives de tindre un quint en primera al final es dissoldran o què? Des de la meva ignorància.
3: Estan molt complicades perquè la situació del Llevant és complicada, perquè la situació del Castelló no és com pensàvem fa unes setmanes, és de veres que està una miqueta més lluny. Curiosament, en la part...
0: Ens vam emocionar massa pront, no?
3: Bueno, però encara no està descartada. Com diem, no? Les matemàtiques encara són possibles... El quinte equip en primera podria passar.
0: Bueno, pues escolta. No,
3: de moment podria passar. És difícil, però podria passar.
0: D'ací no res, a veure si... Home, estaria bé que mos quedarem en un bon gust de boca, sobretot per enfocar o per encarar el Mundial, no, Folgado?
2: Home, estaria de categoria, que se quedaran els 4 i pujarà el Castelló. Seria una barbaritat. I que pujarà el Deportivo Eldense, que sempre s'ho oblidem.
3: Efectivament.
2: El Deportivo Eldense, que puja...
3: Sí, senyor.
2: Que puja la segona divisió.
1: Que puja el femení de les xiques del Villarreal,
3: I del València, també.
2: Que pot pujar una.
3: Una, pues ja està.
0: Bueno, la fàbrica de Siris ja la teniu intervinguda, no?, per anar posant Siris.
5: El filial de l'Eldense ja ha pujat a tercera. Ara falta que puja el primer equip a segona.
3: Efectivament. Sí, senyor.
2: Ha pujat ell, sí.
3: I el filial de l'equip femení, dedicat ixe ascens al malograt Fernando Martín, el seu entrenador que va morir, recordeu, en un accident en Indonèsia, i les xiques en un acte molt emotiu, la veritat que es va viure l'altre dia a la ciutat esportiva de Paterna, bueno, pues van dedicar-li aquest ascens, i això és una de les coses també boniques, no?
0: I el Villarreal B, la setmana passada, va aparèixer voler algo també que parlava prou bé d'ells, no,
2: sí.
0: Robert?
2: Sí, home, estan per a pujar.
3: També estan per a pujar, també, també.
2: Són quarts.
3: Però tu has vist que no...
1: Està ahí que...
3: David Albelda.
1: Pot promocionar de manera clara a pujar a segona divisió. I bé, i ara té dos partits contra els coerts de la taula i està molt convençut de vida.
2: Quins són els rivals, el Xavi, del Villarreal?
1: El Sanluqueño i el Sevilla Atlético.
2: Uau, doncs molt bé.

0: Sí, sí,
1: no
0: sí.
1: Va ser un bon partit.
0: No, no, no.
1: Però encara té opcions. Encara té...
0: Sí, no, no, efectivament està a la seva mà. Sí, sí.
1: I volia recordar-li a Ruth per a que es tranquil·litzara que en la temporada 20-21, en la jornada 36, l'Elx va perdre contra l'Alavés 0-2. I anava, estava en descens. I després va guanyar en la 37 al Cádiz i a l'Atlètic es va salvar. Vull dir que hi ha moltes opcions.
2: És que... I
1: l'equip d'aquella temporada era el que era.
2: Ja, però me preocupa que hem tingut sort moltes vegades. Una sort increïble en tots els combinats que havien de donar-se. I això, jo tinc la sensació que en algun moment s'esgota.
3: Això és la por, això és la por.
2: És la por.
3: Això és com l'ordinador, no? L'ordinador este que te diu el percentatge de possibilitats que tens de salvar-te, no? I que va variant segon cada partit.
2: Davant un és incapaç.
4: I després no aprofita per res.
3: Exactament. No,
4: perquè l'últim descens del Villarreal, per exemple, els ordinadors i tots aquests càlculs diuen que el Villarreal era el que menys possibilitats tenia de baixar i va ser el que va baixar.
2: Però que és una por. Mira, davant de les incapacitats.
3: Un dels que sona molt mal, però fa molt mal, olor, diríem, és que sona molt mal, és l'Espanyol. Ese és l'equip.
5: I mira que pots dir perfectament que ja fa olor a podrit. Eh?
2: Bueno, és que estem en els mateixos punts. Sí,
3: però no depèn dels punts, depèn de la dinàmica. Depèn de la dinàmica en la que vinguis.
2: Jo crec que sí, que depèn dels punts.
3: Home, clar que depèn dels punts.
5: I dels diners que jugues, també.
3: Com s'aconsegueixen els punts? En funció de la dinàmica en la que vingues.
2: Sí.
3: També és de veres que el València venia en mala dinàmica i 3 punts i pràcticament s'ha salvat.
2: Està salvat.
3: Per cert, no vull oblidar-me que esta setmana és la gran setmana de València Bàsquet. És la gran setmana on es juga el quin partit. Hi ha bogeria absoluta per una entrada que ja no em queden.
5: La final de la Lliga Femenina, per exemple. No?
3: Bueno, de les xiques també, però sobretot dels xics en Eurolliga, que tenen el quin partit contra Panathinaikos i que esta va ser la setmana gran, la setmana que pot fer història perquè podria arribar a la Final Four. Pues per primera vegada en la història del club, i jo crec que és el que més important, l'esdeveniment més important que anem a tindre esta setmana, sense dubte, amb la bogeria ja que hi ha per el València Bàsquet, que se l'ha guanyat l'equip de Pedro Martínez, ¿vale? Jo crec que això és un poc la... com sempre venim dilluns, i sempre venim en
5: l'inici
3: de setmana a jugar el dimecres.
5: Dimecres, sí, perquè tinc que gravar encara la promo. Sí, perquè teníem unes expectatives. Exacte. I ja sabeu que en aquestes coses es queda tot obert. Tant si guanyen com si perden, teníem que fer uns canvis.
3: I tenim jornada intersemanal, tenim una setmana molt, molt, molt complicada.
1: I el València està salvat ja o no?
2: Jo crec que sí, totalment.
3: Quasi, li faltaria un punt.
6: És que tenien dubtes, que opinen.
3: No, és de veres que
6: això sí que opinen.
3: Salva sempre ha dit, i m'ho va dir l'altre dia a la tertúlia, i avui molt bé, sempre ha dit, jo confio en que el València se salva.
5: Robert, no sé si va per tu, això.
6: No, per mi.
2: No, va per Manolo.
5: No
4: ha anunciat mai sobre això.
6: Manolo, que és un ploró, per Dani. És un altre.
5: Que Manolo també, per això me l'han dut jo.
2: Manolo ho digué la setmana passada.
3: Manolo ho digué. I Manolo m'ho digué a mi abans del partit.
4: Clar. El que mire molt és en aquesta lluita pel descens l'Alavés. Perquè ara jugarà contra un Barcelona. L'Oviedo sense res a fer, pràcticament.
3: M'encanta com feu castells en l'aire. Els partits se juguen.
6: El Deportivo Alavés, bueno.
4: Tens raó, Benito.
6: Guanya aquest partit segur. Home, clar.
5: Si no fos per aquests castells en l'aire, de què parlaríeu després? Com faríeu programes i programes?
2: El futbol és un poc això, que està molt bé.
5: Claro, castells en l'aire, sí.
6: Heu vist a la porta les imatges d'esta nit?
3: Sí. Bueno, però la porta no juga, eh?
6: Vale, però és que els futbolistes no han transcendit.
2: Vosaltres
6: penseu que el Barça va anar allí sense entrenar, amb la panxa plena, bufats la majoria, i li van a plantar cara a la vez que se juga la vida? Impossible.
3: Esto es lo que pasa, que se turnen i no...
6: Que està el Mundial, que tenen el Mundial també.
3: I no se'n recorden de...
5: No, ara ja no, se'ls ha acabat el xollo.
6: Xavi opina.
2: Això que acaba de dir és molt important.
4: Esta vez prenya rua ja, eh? I a partir d'ahí, igual baixen el fred.
1: L'Atlètic de Madrid en 4 del filial li va guanyar el València.
3: Prellista, no és pública.
2: No és pública.
3: Són 50 futbolistes.
2: 55.
3: 55, que els clubs ho sabran, però públicament no...
2: Vale.
3: De moment, no sé si algú...
4: Si podria estar Moleiro ni sa prellista,
3: també.
4: No?
3: Però bueno, això sabran els clubs sí que sabran els jugadors que estan en la prellista, clar.
2: I els 26 definitius després, han deixat necessàriament d'eixa prellista.
6: Sí, tal qual.
5: Vinga, vos allibere.

0: Robert, gràcies, com sempre. Una abraçada.
1: A vosaltres, vinga, adéu.
2: Sergi, la setmana que ve més.
3: Sí, sí, clar, i millor.
4: Més llarg no ho sé, perquè si no ja te lleve un tros de programa a tu.
2: Sí, però... ja fas més llarg, tu vens a les 12 de la nit, eh?
3: Vale,
2: ja fas de 12 a 2.
0: Este matí he vist els camions que entraven a la ciutat, els trailers que entraven a la ciutat a descarregar en les grans superfícies i tot això. Els camions són al·lucinants, ara,
2: no,
0: avui
2: no,
0: dia.
2: Aquí no arribes.
0: Jo a les 5 estava ja passejant els gossos, a les 5 del matí.
5: A les 5.
2: Ben maig.
0: Sí, em feia poreta i tot anar pel carrer. No sé, era una cosa, una sensació que tenia.
2: Els gossos, però, diu,
0: home, estarà gent de matí. Gossos, el gos estava roncant que l'he despertat jo a ell. Sí, el gos estava ahí.
2: Ja has canviat la rutina.
0: Sí, sí, i li dic, Bill, pajarito, vinga, anem, que està la cosa. Sí, i ja que hi ha eixit una mala gana, home, a les 5 del matí.
2: Porta-lo.
0: I, però si jo, igual que tu, a mi si no em diuen res, jo el porto, així, si a més es porta fantàsticament.
2: Pues porta-lo i al teu costat tot el dia.
0: Sí, a més no ho dubtes, estaria allà tot el costat. He vist camions al·lucinants, coses que no creeríais. Avui en dia els trailers...
6: He vist coses més allà d'Orion, no?
0: Estava al costat del Mercat Russafa passejant els gossos. I he vist un ovni, una nau espacial que s'apropava a mi, més llums no podia portar per tots els puestos, però és que fins i tot la marca del camió, que era Scania, era de neons, d'estos, de LEDs, portava flipant. Com han canviat? M'han donat ganes de ser camioner i tot, tu.
2: T'agrada matinar? T'agrada matinar, sí. I a partir d'ara t'agrada matinar.
0: A veure, no és que matiner.
2: Eres un tio de les 5 del matí, ara.
0: Li ho ha dit a Manolo, entre nuestra prima, la hiperplàstica, i l'edat i totes aquestes coses, ja no. La professió, pues, arribaràs, tu
2: no
0: també.
2: No dones detalls d'aixòs.
0: Ara se les dona de jovenet. Sí, sí. Valero, uns camions flipants, que deuen de costar més que una finca de pisos nous. M'ha quedat al·lucinant.
2: El xef és de camionero.
0: El tio dins anava il·luminat i tot, era un flipe mogolló de llums, coses, tot el remolque,
6: Doncs mira...
0: Encuentros en la tercera fase.
6: De 11 a 4 del matí, pues duren el camió ixi, i després ja vens a ser.
0: En la part que ací...
6: I així te fas lo que és per a tu una jornada completa.
0: Sí, lo que és per a mi una jornada completa, la de 24 hores. No, però lo que passa és que si vinc jo en el camió vos llevaré 10 places de pàrquing.
2: Pues te veig molt fresquet per haver matinat.
6: Però bueno, sí, és que ell no dorm, li dona igual.
2: Sí, ah, ell no dorm.
6: No dorm.
0: Sí, vale.
6: Pregunta-li a la resta, a veure.
2: Ara per fer una enquesta.
0: No, no, no, com es diu? Tindrà un nom, la patologia, ixa, no? De
6: insomnio.
0: No, em referia a això, sinó del moment en el que arribes ja a no dormir, dormir intermitentment i totes aquestes coses.
6: Insomni.
2: El no muerto. Bueno,
0: soc insomni, també. El no
5: muerto. Per cert, Álvaro Rodríguez, el teu amic Ruth, que... Ai... per marcar un gol necessita 8 ocasions.
6: 8 o 10 o 15.
5: El gol 900 de l'Elche en primera. El gol del...
6: Enhorabona. Ja era hora.
5: Ja figura en la història.
2: Ja té la història, eh? El teu amic.
6: Ja figura en la història. Jo és que no sé...
5: Curiosament, quasi tots els que han marcat els gols, llevat des del jugador de Xativa, de Vicente Iborra, que va ser... Està molts anys en l'Ontinyent. Ah, i en l'Elche, no va dir l'Ontinyent. Llevat de Vicente Iborra, la majoria són sud-americans, o de Paraguai o de
6: l'Argentina. Clar, però...
5: Lucas Boyer va ser el Bragani, que va ser el...
6: Bragani fa també les seues coses.
5: No, estem parlant de l'Elx, de l'Elx
6: tota
5: històric
6: d'abans. Ja.
5: Rubén Cano, per exemple.
6: Ah, Rubén Cano, sí senyora, i se'l vaig conèixer jo de xicoteta, molt bé.
5: I Lucas Boyer, el Wichens, el gol Wichens.
6: Molt bé.
5: I Álvaro Rodríguez, almenys ja costa ahir en la història de l'Elx, que és el que va fer el gol 900.
6: Ja.
5: Igual te dona la salvació, Álvaro Rodríguez.
6: Mira, no sé, però...
2: T'imagines, Ruth?
6: Pues ojalá, perquè venia per això, no? Per a marcar gols, no?
2: No, no li he preguntat a Bragarni, que
6: un davanter me pots explicar quina és la seva missió?
5: Però ell va dir que pues, no era golejador.
6: Éxitos,
2: no, però pues, a partir d'ahí gastat més pasta en millors davanters.
6: No, clar, és
2: evident. És guisar-la a cara.
6: És evident.
2: És que ho vol tot.
6: Home, clar... Clar que ho volem tot.
2: Jo ho volem tot.
6: Vull rentabilitzar les
0: coses. Ho
6: volem
0: tot i ho volem gratis o al millor preu.
2: Exacte.
6: Claro.
0: És de veres,
6: Carles. Bueno, però és que hi ha altres equips que tenen a jugadors que han sabut fer un bon equip. No tants diners, perquè hi ha pressupostos que són baixets. Però, bueno, però trien...
2: No haver venut a Lucas Boyer.
6: Totalment, totalment d'acord. Totalment d'acord.
0: Definís baixets.
6: Pressupostos baixets.
0: Sí, en futbol, perquè jo no sé el que pot ser un pressupost baixet en futbol. Jo, per mi, és o molt o gratis, i ja està.
6: Pa viure tota la resta de la meva vida.
0: Això és... un pressupost baixet, no?
6: Pa viure tota la resta de la meva vida.
0: Bueno, no sé si n'hi ha...

0: una cosa més que puguem destacar en estos minuts, que és quan vos enganxeu i
1: de ja jornada full esta setmana, entre setmana, ja han partit dimarts. No ha gravat promos o no usàs?
0: Sí, ha gravat un munt de promos, la única que tinc que regravar.
1: Dimecres i dijous.
0: És la del València,
1: que la tinc.
2: Dimecres i dijous i després el cap de setmana també, o sigui, no vas a parar de gravar Falques.
3: Exacte. Horari unificat.
1: Ara te queda ja poc de gravar Falques, no?
2: Ja, te queden tres jornades.
1: Esta setmana consumim dos i en quedarà una sola.
0: Ja està, home, clar. Pots descansar una miqueta també.
1: Ja no graves Falques.
0: Faig de tot. Ahir me vaig fer hasta la Mare de Déu.
2: I ara comença un període...
0: O sea, no vaig fer de la Mare de Déu, vaig fer fins i tot la Mare de Déu.
2: I ara comença un període en el que ens sentirem un poquet orfes fins que comença el Mundial, que afortunadament comença molt pront.
0: Diu afortunadament.
1: Una altra vegada.
2: És meravellós el Mundial.
1: No escolta la cançó, no l'has escoltat encara.
0: Mira, ja la tens. Vinga. Ganes de posar, de veritat.
2: Mira, i en estos términos no s'ha parlat d'esta cançó. Este ja és un bon present. Que Shakira va fer la cançó Fou el Mundial de Sud-àfrica, que te recorde, va ser el nostre primer Mundial.
1: Guanyat. El Waka Waka era aquell?
2: En el Waka Waka. Waka, Waka.
0: No.
2: Sí,
0: els famosos 12 gols que sí, no va ser quan vam guanyar també.
2: Però què 12 gols? Això és Malta.
3: 12 gols, lo del Malta.
0: No, això no és, jo què sé.
1: L'Eurocopa de França.
0: No sé, jo sóc el que no entenc de futbol.
1: Que van ser subcampions.
0: Jo què sé, van guanyar, va ser famós. Jo era xicotè, me'n recordo, ja està. O sigui, el primer Mundial que guanyava va ser gràcies a Shakira.
2: El primer Mundial.
1: Jo era el 84.
2: No, gràcies a Shakira, no. Gràcies a la selecció.
1: 1984
0: era jo. En 14 anys, sense saber de futbol, pues, jo què sé, me vaig quedant lo dels 12 gols. Dic, pues, estos han guanyat el Mundial.
2: Espanya-Malta.
0: No sé,
2: total, estava tot molt apanyat.
0: Menut tongazo,
1: Menut tongazo. Molt
3: apanyat.
2: Molt apanyat. Apanyadíssim.
0: Por méritos propios.
1: Clar que sí, home.
0: Com el 23.
1: Vale, va a granar.
0: Sí.
3: Però a veure si no te poden anar ni Nico Williams ni Yamal, a veure si se passen.
2: Home, bé. Yamal, jo espero que sí, Nico ho dubte.
0: Bueno,
2: Nico...
0: Shakira és una cancina.
2: Pues és una cancina que ens ve fenomenal per a esta Mundial, si això vol dir alguna cosa. I com
1: se clava en Piqué en esta cançó també, o això s'ha oblidat.
2: Perdona, Piqué ja no juga a la selecció, estem salvats.
0: La científica, la racional, ara creu en estes coses de
2: no crec.
0: Si mos ho fa Shakira...
2: Però queda bé, és una tertulia, però això guapo, oye.
1: No ho digués.
0: A mi és que esta dona m'esgota totalment. I ella encau fatal.
2: Ja, no, si ho tenim claríssim.
0: Sabeu quan li vaig prendre mania? En una de les celebracions que anaven en l'autobús, Folgado,
1: sí.
0: Jo ho dic, perquè va ser així, li vaig prendre asco a Piqué quan vaig veure que li va escopir a Cortés.
1: Li va tirar el xicle.
2: Bueno, espereu un moment.
0: I li vaig prendre un asco des d'entonces que no l'aguanté a Piqué.
1: Li va caure tota la moñassa i sé que porta Pedro Cortés.
2: Piqué té un equip de futbol.
1: De perruqueria, eh?
0: Flipes, les coses.
2: Ho saps, que té un equip de futbol, Piqué?
0: Piqué.
1: Andorra?
2: El Andorra. Vale, pues precisament hi ha una moguda, gran moguda.
1: Entre ells.
2: Perquè, gran moguda, perquè els últims partits de l'Andorra ha baixat al vestidor, ha buscat a l'àrbitre i s'ha dirigit a ell en termes molt, molt desagradables i fins i tot crec que va...
0: O sigui, que ara va de xèrif del condado, no?
2: O sigui, que la seva actitud continua meravellosament cordial. També.
0: Pues jo,
3: I damunt l'han sancionat amb 300.000 euros per informació privilegiada en borsa. Vecina.
2: Bueno, que ho té tot, és una joieta.
0: Vamos.
1: Se riu de tot.
0: Al final, la bona serà Shakira.
2: L'únic bo que té per a mi és que és del Barça, la resta.
0: Mira-la, ella. Martínez, vinga.
2: Per cert, no m'heu felicitat, en guanyar la Lliga.
0: Per què?
2: Perquè ahir guanyaren la Lliga.
3: Ja,
1: però
3: ja estava clar, no?
2: El Barça. El Barça. És que jo sóc culer de tota la vida.
0: Ella és que va posant ous en totes les cistelles, també.
2: No, només l'Elx i...
0: I el Barça.
1: I l'Hèrcules?
2: Enguany. Després ja veurem.
0: Segons com vinga.
2: Xaquetera.
0: Segons com vinga. Ale, corre.
1: Era intel·ligent, això també t'he dit.
2: Ai, clar.
0: Figuerola, gràcies, com sempre, fins la setmana que ve.
2: Si tinguera que parlar ara de l'Hèrcules.
3: Gràcies a vosaltres, que m'ho agafaré.
0: Bueno.
1: Adéu, Warren Beatty.
0: Vinga, no, Darren Whitty. Cuida't, Carles. I insufla-li una miqueta més de moral al Collano, si és precís, que si no... No sé com estarà la coseta.
3: Ja queda bé. Era un equip, era tot nou. La qüestió era no baixar i hi ha hagut play-off. Què més? Ja. Queda un partit, però és molt difícil guanyar 0-3 allí.
0: Doncs m'ho contarà, segur. Complicat. Vinga, un abraç. Bé. Adéu.
1: Forcador.
0: Adéu. A tu el veig a la pròxima, va?
1: Vale? Va, matiner.
0: Adéu.
1: Porta el pa.

0: Marc Gómez, estem elucubrant ja algunes coses. Bueno, també estem a punt d'acabar el programa. Mira, el que està declarat en vaga també és el meu OneDrive, que diu que ja no treballa més.
1: Hombre, ja està bé, ja està bé. Ui, ha
0: superat les expectatives i claro. Ja un quart d'hora ha dit, mira, bonito.
1: Déjalo ya.
0: S'ha acabat ja.
1: Ja has tenido suficiente, ja en tenim prou.
0: Vaig rotllo Cinc du Soleil sin red. Sí. O sigui que ja em deixa que me conteu lo que vulgueu.
1: Claro. Pues mira, con esta musiquita te vengo a contar curiosidades sobre la inteligencia artificial, que ya veo que tú le estás dando mucho también con todo lo que renegabas.
0: És que poquet a poquet m'esteu forçant tots a que li... Sobretot que li pregunte coses. Sí, sí, sobretot que li pregunte coses. Però bueno...
1: És divertido también preguntar lo que sea y a ver qué te dice.
0: Ya, pero quan li demane coses més allà de... ¿Me podrías decir... Sempre pegui contra paret? No sé...

0: Austin Powers, sí. Més veig jo a la gent en aquesta estètica.
1: Està molt guai. Però més enllà de la banda sonora, hi ha molts altres aspectes de la pel·lícula de Shrek que en estos anys han convertit la cinta en històrica i inoblidable. En el moment de la seva estrena, i ara continua sent-ho, Shrek va ser una pel·lícula profundament disruptora. Va veure la llum en un moment en què l'oferta infantil, com comentàvem, estava clarament dominada per Disney i Pixar, que aquell any estrenaven fort dos grans produccions. Monstruos S.A., per una part Pixar, i Atlantis, el reino perdido, Disney. O sigui que era un any de molta cosa.
0: Sí, però això va ser un bluff catastròfic, la de Atlantis.
1: Bueno.
0: Sí.
1: I ja la tinc jo.
0: Me la va dur no sé qui, però bueno. Sí, me la va dur.
1: DreamWorks, per la seva part, s'havia estrenat en societat en el 98 amb Ants i en 2001 apostava de nou per una història que en principi era més pròpia de Disney, perquè havia princeses, ogres, històries d'amor... Tot i això, li va pegar per complet la volta a la tortilla.
2: ¿Y por qué no vas a celebrar tu libertad con tus amiguitos? ¿Mm? Pero yo no tengo amigos y no pienso irme por ahí yo solito. Espera, tengo una idea. Me quedaré contigo. Eres verde, fuerte, da gusto verte.
1: El ogre no només era maleducat, brut, insolent i irreverent, sinó que a més era bo, com era també el seu company d'aventures, un ase que parla i que és el favorito de Marc.
0: Sí.
1: Tot amb una història d'amor allunyada del que fins al moment menuts i joves havien vist a la pantalla.
3: Me parece que mi cena de mañana será muy diferente.
2: Tal vez algún día podrías ir a verme a mi ciénaga. Y te cocinaré todo mi repertorio. Sapo a la jardinera, pato a la ciénaga, lo que tú pidas.
0: Bueno, y es cuescos que estira dins de la ciénaga. Sí, que
1: es una cosa. Lo demás vale fuera que dentro. Però és que, a més, l'aventura és interessant i el missatge, fonamentalment, la importància d'acceptar-se a un mateix que es transmet, ho fa de forma molt efectiva i sense ximpleries, podríem dir. Tant és així que hi ha referències de la pel·lícula que han passat a la història, com, per exemple, per a la meva generació, esta de les seves.
2: Un ogro és... com una cebolla.
4: Apesta.
2: Sí.
4: No, te hacen llorar.
2: No.
4: Ah, si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos.
2: No, las capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. Lo captas, los dos tenemos capas. ¡Ah!
1: Però no només és això, dime, Sergi.
0: No, els doblatges originals...
1: Ahí van, ahí anem. Efectivament, perquè entre les veus tenim d'una banda el duet humorístic de Cruz i Raya, Juan sí. Muñoz és Shrek i José Mota és l'ase. Però potser el més sonat és, tot i això, ese gato con botas interpretat per Antonio Banderas.
5: Justo en medio.
6: ¡Escucha, ogro! ¡Aplastaré a ese gato!
0: Claro, es que me encantaba yo de... Soy el gato con botas.
1: És molt guai.
7: I la carita de pena.
0: En les, sí, n'hi ha les pupil·les dilatades sí, del gat. Això es va fer també tan internacional com el propi Shrek.
1: Efectivament. I és molt xulo perquè és una mostra de com la pel·lícula feia també referència a contes clàssics com no només el gato con botas, sinó Pinocho, Ricitos de Oro, Los tres cerditos, El lobo feroz, i senyes també a Indiana Jones o Babe, El cerdito valiente. Fins ara havíem gaudit en estos 25 anys de 4 entregues de Shrek, la 1, la 2, Shrek tercero i Shrek para siempre, i la bona notícia d'este quart de segle és que arriba una nova entrega que s'espera que s'estrena a finals d'enguany o principis de l'any que ve.
0: Quasi res. Bueno, en la versió original, Eddie Murphy, que és el ase,
1: sí.
0: El de Austin Powers, que no me recordo com li diuen, que és Shrek, per exemple, Julie Andrews, que és la fada.
1: Fiona.
0: La fada, la mare
1: la mare del rubio este.
0: Del rubio este
7: del melifluo.
1: Sí.
7: Del príncipe melifluo.
0: És un terrible. Cayetano de l'època, ahora, que voleu que vos diga. I tot el personal que hi ha ahí.
7: I l'escena de Asno diciendo, a mi, elige a mi.
1: Ay, sí, esa
7: por favor.
1: Esa está molt guay.
0: Bueno, pues van entregar una sèrie d'esquemes que, escolta, no estan gens mal per a que avui en dia encara...
7: Oye, qué buena
0: encara...
7: idea. Qué buena noticia. Nueva entrega de Shrek.
0: També vos ho havia enviat, d'ací no res, tindrem la quarta entrega de Mummy, que és una de les sagues...
7: Però quan
0: Brendan Fraser estava potorro és quan va triomfar. Ara Brendan Fraser, l'home és diferent, no? Però Rachel Weisz, etc. Vulguis o no vulguis, triomfarà la pel·li. Ho parlarem, això.
1: Ho parlarem. Jo també quedo en
7: la veré per 25, bé. 25.
0: Voleu dir que Shrek és guapo, no?
7: Shrek i Fiona, meravellosa.
0: Té el seu atractiu, diríeu.
1: Sí, sí, és graciós.
7: És per el colorcito
0: verde. Gràcies, xiques. Gràcies, Valero, Martínez, a tots i a totes les que fan este programa. Demà tornarem a partir de les 8 del matí, com des d'avui fem. Una abraçada a tots i a totes. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente. Y las sensaciones y jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
2: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada. El València va guanyar ahir a Sant Mamés quan menys es creia en els de Corberan i fan un pas de gegant per a la salvació, tot i que hauran de refermar-lo dijous contra el Rayo Vallecano, que tanca la jornada, recordem, avui, jugant contra el Girona i que està immers en la preparació de la Copa de la final de la Europa, de la Conference League. 42 punts sumen ja els de Corberan, que podrien ser suficients per a salvar-se. No hi ha treva i demà, com diem, comença una nova jornada, que serà l'avantpenúltima. Es va acabant la lliga i el temps de recuperar-se i de reparar els errors també s'acaba. Demà, doble duel, permanència Champions. L'Elx visita la Cartuja on juga el Betis, que ara li guanya al Celta la lluita per aquesta lliga de campions. També demà el Llevant, que ha de guanyar mínim 2 dels 3 partits que li queden, jugarà a Balaïdos contra el Celta, el gran rival del Betis en eixa lluita per la Champions. Precisament per això avui ha parlat Luis Castro, han parlat Luis Castro i Eder Sarabia. L'Elx ho té millor, suma 39 punts, 3 més que el Llevant, però l'empat contra l'Alavés ha de prendre d'ells mateixa. Sarabia, optimista amb els seus, respon així quan li pregunten si l'Elx pot sorprendre al Betis a la Cartuja.
3: Por supuesto, es un gran equipo, es un equipo que tiene esa quinta posición de la Champions bastante encarrilada. Es verdad que el Celta le está metiendo ahora un poco de presión. Nosotros tenemos capacidad.
2: Hi ha capacitat. També ha parlat Luis Castro, eh? Després de la gran remuntada contra l'Osasuna, se li ha preguntat per la capacitat, en este cas de resiliència, del Llevant. Gran part de la temporada, recordem, en zona de descens. I el tècnic, que ha destacat el vestidor format per bones persones, s'encomana aquest caràcter de la plantilla per a sorprendre al Celta.
4: Yo siento que los aficionados creen con nosotros, pero 100% cierto que los jugadores van a creer hasta el último segundo. El normal es que cuando estás en la situación que es desde el principio que estoy aquí, que cuando los jugadores sufren un gol o dos, que no bajan la cabeza, no dejan de trabajar.
2: I estem en la gran setmana per al nostre bàsquet. El València Bàsquet de Rubén Burgos torna a fer història i es torna a clavar en la final de la Lliga Endesa, que jugarà contra Casa de Montsaragosa. I a més s'assegura, molt important, l'Eurolliga per a la pròxima temporada. Més, mentrestant, els xics van perdre a casa contra el Baskonia, un partit en què els taurellers ja pensen en el quint contra Panathinaikos al Roig Arena. Bogeria a la ciutat amb València Bàsquet. En 10 minuts es votaran les entrades i també les invitacions per veure el partit des de la pantalla de l'auditori. La veritat és que una autèntica bogeria. Dimecres serà la gran cita i així tindrem i seria un tractament especial amb un programa també especial per al moment històric que pot abastar el club si ho aconseguís guanyar i classificar-se per primera vegada, i no és poca cosa, per a la Final Four de la història, de la seva història. Avui a la tertúlia tindrem a Manolo Mas i Salva Folgados. María Jo Colladas està en la realització tècnica del programa. Eva Casan ja la tinc així, en la redacció i en la producció. Hola, Eva, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani.
2: Al micro, com cada dia, saluda Dani Hermosilla, us consells. Si comencem, anem amb el nostre panel de resultats, però primer, es consells.
6: A punt.
7: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i, fins i tot, transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua...

0: teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas. Som a punt.
2: Són les 2:06 de la vesprada. Anem amb el panell de resultats. En primera divisió, avui acaba.
3: Llevan 3, Osasuna 2, el Xu a la Besú, Mallorca 1, Villarreal 1, Atleti 0, València 1.
2: A més, el Futbol Club Barcelona és ja campió de Lliga després de guanyar 2-0 el Real Madrid. A nit, els culers van rebre el títol de campió de Lliga al Camp Nou, on va assistir el president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Rafa Lauzan, per a fer entrega del trofeu. És un títol, és el títol de Lliga que fa 29 en la història del Barça. El partit es va jugar, per cert, hores després que el tècnic culer Hansi Flick coneguera la mort de son pare. L'escoltem.
4: Este matí ma mare m'ha telefonat i m'ha dit que el meu pare havia faltat. Així que he pensat, he d'amagar-ho o dec parlar amb el meu equip? Perquè per a mi ells són com una família. I he pensat, ok, els donaré la informació als jugadors. I el que ells han fet és increïble. Mai oblidaré este moment.
2: Tot i això, el tècnic va voler estar al partit i a les celebracions posteriors. Rashford i el valencià de Foyos, Ferran Torres, van ser els golejadors.
3: En la segona divisió, avui es disputa l'Òscar Real Societat B, que tanca la jornada 39. A més, Ceuta 1, Castelló 1, va ser el resultat del Sorolluts este cada setmana.
2: En primera res, Sevilla Atlètic 1, Eldense 1, partit que vau veure per la nostra tele. Europa 3, Villarreal B 3 i Hèrcules 2, Eivissa 1. Després repassem la jornada. En la segona rep, dos derrotes en este temps ja de play-off.
3: En ese ascens, playoff d'ascens, partidana d'Alcoyano 0, Sant Sebastián de los Reyes 2, i en el play-out, Castelló 2, Societat Esportiva Logroñés 3.
2: En futbol femení, derrota del ja descendit Llevant, 1-4 contra el Dux Logroño. Anem ja amb el bàsquet.
3: En la seva derrota del València a bàsquet contra el Baskonia, 86-88, i empat de les xiques a Girona, 73, que els permet arribar un any més a la final de Lliga perquè portaven un punt de renda de la Nadal Roig.
2: En la Liga Leibor, la que lea la can jugarà els play-offs, finalment, tot i Pedra Zamora, 83-76 en l'últim partit de la Lliga regular.
3: I en els quarts de final de play-off d'ascens de segona federació, el duel valencià entre el Llíria i Amics de Castelló, jugat al mític pla de l'Arc de la capital del Camp del Túria, acaba amb victòria per als castellonencs, 72-82. El tècnic de l'Amics destacava els ànims de l'afició verda i l'ambient del bàsquet a ese pavilló.
5: Realmente aquí es espectacular. O sea, es un gusto jugar aquí. A mí me encanta jugar aquí. Me encanta jugar aquí. Y mola, es que mola mucho. Porque entiende la gente del Liria, entiende el baloncesto como yo lo entiendo. En el descanso estábamos en un momento complicado y hemos vuelto desde descanso. Nosotros hemos notado a toda la gente que venía. Eso lo hemos notado. Yo lo he notado, los jugadores lo han notado.
3: I este cada setmana no hi ha hagut Liga Guerreras per la disputa de la Copa de la Reina, que acaba amb un nou títol per al Vera-Vera, que s'imposa al Guardés en la final. En la Lliga Sobal, León Alacant s'assegura la permanència en guanyar 35-32 l'entrenador Ruiz Sánchez.
6: Sí, sí, por supuesto, creo que hay que darle muchísimo valor a llevar a estas alturas 24 puntos. Y la verdad, pues muy feliz por el partido que hemos hecho hoy. Todavía queda la Copa, todavía quedan dos partidos de Liga para preparar la Copa bien. Y nada, seguimos.
2: La victòria contra la de Mar de Lleó. En la Lliga Nacional de Futbol Sala, el Family Cash continua lluitant per la permanència després de guanyar 5-3 contra Oparrulo i de la derrota del màxim rival per la permanència, Osasuna Magna 3-1 en la pista de Paraíso Interior.
3: El pròxim cada setmana, última jornada difícil per als alcirenys perquè visita la pista del Quesos Manzanares, que és a 6è. L'Osasuna Magna rep el Córdoba, van penúltim classificar. La bona notícia és que el patrocinador del Sirapas, el que passa en l'última jornada, ja ha renovat amb el club per a les dues pròximes temporades, como indica el técnico Braulio Correa.
7: Al final del partido se ha dado a conocer que Family Cash renueva hasta 2028. Yo creo que es una noticia muy importante para el club, porque eso pone de manifiesto que los cimientos del proyecto son sólidos, que hay ganas de seguir.
2: D'altra banda, Servigroup Peníscola va guanyar 6-3 al QR Rivera Navarra. Era l'últim partit de Santi Valladares amb el conjunt de Castelló. El tècnic gallec es retira i es va

0: acomiadar amb emoció.
1: Hoy ya no me quedaban muchas lágrimas para echar. Y el final de temporada aquí en Juan Vizcarro, con estas despedidas, tanto de los chicos como mía, fue algo que va a quedar en la retina para toda la vida, ¿no? Agradecido a todo el mundo. Desde el primer día que llegué aquí, me quiero ir a mi casa, pero sé que voy a volver aquí.
2: I acabem amb rugby. Huesitos la Vila va caure 31-5 al Covendas en els quarts de final del playoff pel títol i diu adeu a la temporada.
0: Anem amb més coses. Este diumenge s'ha corregut a 170 països de tot el món la Wings for Life, una carrera sense meta i amb un vessant solidari. El 100% de les inscripcions es destinen a la investigació de la mèdula espinal. Enguany, València ha sigut la seu d'esta prova a Espanya, on han participat 2.000 persones.
2: Sí, els participants havien de dur el mòbil amb l'aplicació i començar tots a la mateixa hora. Mitja hora després, hi ha un cotxe virtual que es podia seguir a través de l'aplicació. Els atletes havien de mantindre's davant del cotxe, que portava una velocitat al principi constant de 14 km per hora i anava augmentant progressivament. Quan aquest cotxe estava a l'altura d'un corredor, este finalitzava la seva carrera. En esta edició, l'ultrafondista Sergio Turull ha firmat la millor distància a València, en 47,83 km, i en dones, Alexandra Volkovan ha fet 31,84.
0: Parlem ja de motor, de motos concretament. Tipret espanyol en el Gran Premi de França i Tipret històric de la marca Aprilia.
2: Jorge Martín ha pujat al més alt del pòdium en GP superant Bezzecchi i a Mogura tercer, tots d'Aprilia. Marc Márquez va haver de ser operat del peu i el muscle mentre Àlex abandona. En Moto2 va guanyar Izan Guevara en una accidentada carrera amb Manu González segon, que manté liderat, i tercer Ivan Ortola, el millor valencià. En Moto3, victòria de Máximo Quiles, que lidera la general Adrián Cruces de la Pobla de Vallbona, queda sèptim.
0: Parlem ja de pilota. El Trinquet de Castelló va acollir la ronda d'octaus de l'individual de raspall masculí i femení.
2: Dos eliminatoris amb idèntic resultat, amb Sevi Júlia imposant-se 25-0 a Diari i Anabel, respectivament. En la primera partida, la de Tavernes de la Valldigna va dominar una Anabel que no va acabar de trobar-se a gust sobre les lloses del Trinquet. Escoltem la mitgera Júlia.
3: La veritat és que jugava molt bé, ha estat més tranquil·la que l'altre dia. A lo millor Anabel, al ser la primera partida sobre l'individual, estava més, ella més nerviosa, però bueno, jo crec que fer el que tenia que fer, no crec que no he fallat quasi, i això ha sigut clau.
0: Ha sigut clau. També la va fer Sabatera Seve, que jugava a casa davant el jove Diari.
2: El de Castelló no va aconseguir ni un joc davant el rest de Quatretonda i es va assegurar estar entre els 8 millors jugadors del MAMA. Això ho valora Seve.
4: Al final sabia que és un Trinquet complicat, sé que igual no és el més còmode per a jugar per a ell. He intentat jugar molt la pilota per terra, perquè així sempre costa, i després intentar no fallar, sobretot, i ha eixit bé.
2: I en escala i corda, el Trinquet de Borriana donarà l'última plaça de quarts a José Salvador, que domina de manera clara a Diego Donda 60-25. El de quart de les baix jugarà era en el grup B, amb Puig al segon, Marc i Julio Palau.
0: I acabem, com sempre, en ciclisme i en tenis. Primer, en ciclisme, en el Giro, les tres etapes per terres de Bulgària s'han saldat amb un grapa de sorpreses, entre elles les caigudes, que entre altres han afectat a l'UAE i al seu liderat en Jace, que va haver d'abandonar la carrera en la segona etapa. L'uruguaià del Astana, Guillermo Silva, se sorprèn el líder de la carrera, però sense diferències entre els favorits, inclòs el danès Jonas Vingegaard, que està a 10 segons del líder. Avui, primera etapa per terres italianes, amb una etapa quasi plana entre Cantazzaro i Cosenza, de 138 quilòmetres, i només un port puntuable. I acabem amb tenis. A Roma, el número 1, Jannik Sinner, s'enfronta en 700 a l'australià Alexei Popirin. Jodar ja està en octaus en superar de manera èpica l'italià Matteo Arnaldi. El nord-americà Lear Tien serà el pròxim rival.
2: Este matí Davidovich ha caigut en el duel contra Rublev, mentre l'andalusí ha passat a octaus en guanyar l'italià Bellucci.
0: A casa nostra, el Club de Tenis València ha començat la fase prèvia de la Copa Falcon Bridge, que estrena categoria com a Challenger 175.
2: I el grup dels favorits encapçalen el xilè Alejandro Tavilo, junt a l'italià Matteo Berrettini, el belga Berg, Silarsat, Chetils, Carabelli i Baez. Entre els representants de l'armada espanyola estan Jaume Munar, Daniel Mérida, Pablo Carreño i els nostres jugadors Roberto Bautista, que retira esta temporada, i Bernabé Zapata, que en este torneig s'acomiadarà ja del tenis professional.
0: Anem ja amb el futbol.
5: Esports a punt.
6: Tenemos capacidad, ya lo hicimos en Copa, pero estamos preparados. Tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.

0: Bien sabemos que es un objetivo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que hablar con Héctor también para que meta un poco de presión allí.
1: Es parla d'ixe partit, eh? Ixe partit entre l'Alaves i el Futbol Club Barcelona, un Barça que ja és campió. Gràcies, Bernat. Se n'anem a parlar ja del Llevant.
2: Es cierto que en casa tienes una cosa diferente, que porque con los aficionados está siendo una locura y nos dan mucha energía, pero también estamos haciendo partidos buenos afuera. Por veces es un detalle, el partido afuera es difícil, es contra un equipo muy bueno, pero vamos a intentarlo y vamos a hacer el máximo y no es por ahí, no es por ser afuera o ser a casa, tenemos que hacerlo lo mejor para intentar ganar los puntos.
1: I és que no li queda un altre, al Llevant Unió Esportiva, guanyar fora de casa, recordem, que no ho fa des de el primer partit de Luis Castro amb el Llevant Unió Esportiva allà pel mes de gener en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, i ho feu d'una forma, la veritat és que increïble, amb vice 0-3, no queda un altre. Pepa Benetó, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
1: Sí que tenim alguna bona notícia en quant a novetats, encara que sembla que és un equip de amb moltes, moltes dificultats, com la resta, en la seva infermeria, no?
3: Sí, Dani, podríem dir que, pel que acabes de comentar, que l'assignatura pendent del Llevant amb l'arribada de Luis Castro és ixe guanyar fora de casa, que només que s'ha aconseguit en ixe debut. I la bona notícia d'avui, veurem l'entrenament este matí per primera vegada des de la lesió, Ivan Romero. I no només això, sinó també les sensacions en sala de premsa quan se li ha preguntat al míster per això i per com arribament a tres jugadors que acabaren molt cansats el partit, i ha confirmat que tots en este vestidor creuen i que ningú vol faltar en esta recta final. Continuen en la infermeria, això sí, Carlos Álvarez i Elguezabal, però és que estaven tocats com Tunde, Dela i altres, que el míster no ha volgut tampoc desvelar totes les cartes, ha dit que sí que estan apurant perquè tots volen estar.
2: Tengo la suerte de tener buenas personas, tanto en el staff como jugadores. Es un club que ha elegido muy bien las personas. Cuando todos piensan primero en el club, primero en el grupo, que en sí propio, las cosas se pasan así. Soy un afortunado.
3: És afortunat també recuperar el sancionat Arriaga, sí, que és un soldat més per a la causa Balaidos.
1: Ha revelat una circumstància molt curiosa i diu que hi ha futbolistes, i jo li poso probablement el nom de Dela, entre altres, podria ser, que es tracten fins a tres vegades al dia per arribar als partits. Sobretot en les últimes setmanes.
3: Sí, ell ha explicat que hi ha futbolistes amb lesions que el part de baixa normal diria que són baixes de 3 setmanes i que a la setmana i mitja ja estan recuperats. Per què? Perquè s'han tractat de més per a fer aquest esforç i poder arribar a aquest tram final que és vital, en què necessiten sumar tots els punts possibles.
1: N'hi ha una altra imatge, abans d'entrar en l'últim extracte que anem a escoltar de Castro, perquè li han preguntat sobre els càlculs. Has vist a Etaillon amb un altre look.
3: Exactament.
1: Això t'ho anava a dir, no?
3: Sí, això també ha cridat molt l'atenció, sí, l'entrenament d'avui, que jo en entrar i veure un jugador que no acabava de reconèixer el moño com si fora un lleó de la metro, jo crec que ese gol que va marcar en el partit vital contra Osasuna ha fet que s'alliberara.
1: I a més ha reconegut avui Castro també que va jugar els tocat minuts que podia, perquè havia jugat tocat. No?
3: Sí, estava tocat, tenia reservat per a jugar els últims 15 minuts i va apurar i el va traure quan quedaven 20. I afortunadament ha recuperat l'olfacte, que recordem que Tano marcava des del 21 d'octubre.
1: Sí, sí, una barbaritat. Crec que des de Mallorca, si no m'equivoco.
3: I clar, tal com estan les coses i tal com està esta lliga de boixos esta temporada, era inevitable que al míster també se li preguntara avui en sala de premsa per la calculadora, per els números que fan falta perquè el Llevant se salve.
2: Cuando era niño era muy buena matemática, pero vidente no. Vidente no. Y yo cuando ha llegado me acuerdo de aquí algunas personas decir, necesita más

0: esos puntos y ha dicho, yo voy a jugar el próximo partido para ganar. Pienso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente. Pienso yo, pero no sé.
1: Demà farem, ja en la prèvia, escoltarem més de Castro i presentarem, diríem, este partit importantíssim del Levant Unió Esportiva al camp del Celta. S'ha de sumar almenys dos victòries dels tres partits que te queden i dos són fora de casa.
2: Efectivament.
1: Eva, demà parlem.
2: Demà més.
3: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes porque lo necesitamos muchísimo. Tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido. Así que no hay nada más importante que eso porque, por un lado, ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año porque no lo garantizan a nadie. Y eso es muy evidente. La sensación es jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
1: Victòria de permanència virtual, podríem dir, allò de que podria quedar arredonida segurament dijous a Mestalla contra el Rayo. Ja ho deien la setmana passada, el València només ha reaccionat quan més pressionat s'ha sentit, però per la zona baixa. José Luis Sánchez, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
1: Tu ho deies la setmana passada, quan el València li ha apretat per baix, sempre ha reaccionat en esta lliga.
4: I quan ha de mirar cap a dalt, no. Com podria ser ara, li entra el vertigen. Veurem dijous, com deies, a les 7 de la vesprada a casa contra el Rayo, si li entra el vertige, si certifica la permanència o si pot jugar-se alguna cosa més en els últims partits.
1: Perquè és possible, hem de dir, eh?
4: Ara mateix està a 5 del descens i a 3 d'Europa. Amb el golaveràs a favor, amb el Getafe. És a dir, a un partit. És una lliga de bojos.
1: Totalment, totalment.
4: La fina i delgada línia que marca la catàstrofe de salvar una temporada, per exemple.
1: Totalment.
4: Ahir contra l'Atlètic Club va ser un partit prou similar als últims del València, on van passar no massa coses, on tal volta el més just hauria sigut un empat, però que es va decantar en la segona part gràcies als canvis que va fer Corberà en el minut 69 i que es materialitzaren només un minut després en el gol d'un dels que va eixir des de la banqueta, Umar Sadiq. La primera pilota que va tocar el nigerià va anar a la gàbia. 0-1 i 3 punts que donen mitja permanència al València. I si parlava el protagonista després del partit.
5: Estos 3 puntos es muy importante para el equipo. Tenemos que seguir así. Para mí, primer balón que toco es gol, pero muy más importante es que este gol es para el equipo y para todos nosotros que trabajamos juntos.
1: Bé, era el gol de Sadiq. Es de ver, és una centrada de Luis Rioja. En una jugada que semblava que es perdia, al final Rioja trau una centrada espectacular i Sadiq, que no estava bé en gol, que sembla mentira, no? Després ho comentarem en la tertúlia, però el davanter que és de la banqueta és el davanter normalment que sol marcar gols en el València.
4: El factor Sadiq sí. Va desequilibrar un partit que estava prou nivelat sí. I que podia haver-se decantat per València en la primera part perquè al minut 25 Dani va errar un penal. Va ser Hugo Duro qui va malbaratar una pena màxima que van xular. No tenim molt clar perquè les imatges que és un penal.
1: Unes mans.
4: Primer una possible falta que li fan a Hugo Duro, però l'àrbitre diu que n'hi ha unes mans en el xut posterior de Ugrinis. Per tant, no ho tenim massa clar. El cas és que va ser una pena màxima, la va llançar Hugo Duro, que l'últim penal que havia tirat l'havia marcat contra l'Aves, però ahir el va estavellar contra el Traveser i el València té el dubtós honor de ser l'equip que més penals ha fallat esta temporada. Concretament, 4. Un contra l'Oviedo, que va ser Dan Juma, 2 Pepelu contra el Celta i contra el Betis i el d'ahir d'Hugo Duro.
1: Mare Déu. Bueno, també va parlar el capità, no?
4: Sí, José Gallà, que va ser molt significativa la seva imatge en la pinya posterior al gol, demanant tranquil·litat, sí, calma sí. I saber jugar el minut final als seus companys. I, per una banda, donava valor a el que havien fet en aquest partit i parlava ja del que s'esperava dijous a Mestalla.
6: Este equipo, el Valencia, pues bueno, les puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras. Y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido. Tenemos que sufrir, obviamente, en este campo.

0: En el lloc de Julen, curiós.
1: Correcte, en casa,
0: la casa de,
1: Julen,
0: i
1: que li va donar 3 punts vitals a casa contra el Girona, va ser el millor també contra el Mallorca, el Solmois, i ahir, per a mi, va ser també determinant i possiblement el millor jugador del València en la victòria contra l'Atlètic Club. Un futbolista que ja hem comentat que acaba contracte el 30 de juny, que el València té decidit renovar-lo unilateralment a canvi de 1.000 milions d'euros de bonificació i una xicoteta millora de la seva fitxa, serà el porter del València per a les dues pròximes temporades i dijous tindrà un partit emotiu també per a ell, sí, contra el seu ex-equip, el Rayo Vallecano, que per cert ha de jugar esta nit contra el Girona i que tindrà la ment posada en la final de la Conference League.
0: Anem a veure, una victòria del Rayo Vallecano li permetria arribar més còmode, no?, a Mestalla.
1: Sí, perquè ara mateix té 42 punts, els mateixos que el València, per a mi està virtualment salvat, i per als interessos de València, però també de l'Elx i del Llevant. Esta nit són molt del Rayo.
0: Són molt del Rayo. I damunt està Íñigo, que és l'entrenador del Villarreal.
1: Bueno, tot quadra.
0: Bueno, ha entrenat avui el València?
1: Entrenament este matí regeneratiu a Paterna, ja en la vista posada en el partit de diumenge, sense massa novetats. Avui era, com te deia, regeneratiu per als titulars d'ahir. Veurem si de cara a dijous Corberán fa alguna modificació. Ahir va introduir ese doble pivot Guido Pepelu, va comentar que va ser un premi al de Denia pel treball que havia fet fora del seu lloc en els últims partits.
0: Molt bé, anem a veure si repetis. Ho parlarem en la tertúlia. Gràcies, José.
1: Adeu.
2: Se nos puso un poco de cara con ese gol a favor. Y bueno, como te digo, un punto que hay que hacerlo bueno contra el Sevilla el miércoles. Estamos cerca de esa tercera plaza y bueno, como te digo, con una victoria el miércoles pues daremos un paso de gigante.
0: A Jose Pérez, que és portaveu del sentir del vestidor del Villarreal, que ahir va sumar un punt a Son Moix. Dijous arriba el Sevilla i els groguers volen apuntalar-hi a tercera plaça. Era el primer partit del Villarreal després de l'anunci de la marxa de Marcelino al final de temporada. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
3: Bona vesprada, sí. La veritat és que el partit de Son Moix va ser un partit en què Marcelino, per allò de que és una setmana en tres partits, va fer fins a 8 canvis en l'11. Però el protagonista, sense dubte, va ser Arnau Tenas, el porter, que després del gol d'Ayoce, que va marcar de penal i no marcava des del 30 de novembre contra la Reial Societat, Arnau Tenas no va blocar un baló penjat, se li esbarà de les mans i la pilota es queda morta perquè Muriqui marcara a plaer el gol de l'empat. Un Arnau Tenas que després, això sí, en la segona part, va ser el salvador amb 4 intervencions clau. Marcelino parla.
4: Pues ya era prácticamente la última jugada del primer tiempo. Pues hayas cometido un error, te haya servido para seguir focalizando la atención en el juego. Fue nuestro jugador más destacado en el segundo tiempo. Se ha rehecho perfectamente a un error. Estoy muy, muy contento de su respuesta y del rendimiento que ha dado hoy en el global del partido.
3: Bé, i l'altre punt d'atenció era el mateix Marcelino, ja que era el primer partit després de fer-se oficial la seva no continuïtat en el Villarreal. Per a Marcelino no canvia res.
4: Tenemos esa ilusión de quedar terceros. En cuanto a mi situación contractual, no modifica nada porque llevo muchísimos partidos y muchísimos meses sabiendo cuándo se cerraba nuestra vinculación con el Villarreal. No he tenido ninguna sensación o estado de ánimo diferente a todos los partidos anteriores.
0: Del passat, que ja ve representant, present i passat, que és Marcelino, avui juga el Rayo contra el Girona, com hem contat, i ahir vam escoltar a Quijona com a nou tècnic groguet, a Íñigo Pérez, parlant sobre el seu futur, Xavi.
3: Sí, és que se li va preguntar si més enllà de firmar la permanència en Lliga, si en cas de guanyar la Conference amb el Rayo contra el Crystal Palace, la seva decisió de vindre a Villarreal tindria marxa enrere. Íñigo Pérez va ser clar i es manté ferm en la seva decisió.
5: No creo que influya nada. No puedes supeditar una decisión de este tipo a una hipotética final, que ahora estamos en ella, y menos a ganarla o perderla. Es una decisión que creo que está clara. Por mi parte, es meditada, es algo que todavía no corresponde hablar.

0: va ser segona, la suïssa Stiassny va guanyar l'etapa i Blasi va ser segona amb 24 segons d'avantatge en la general sobre Van der Breggen, que va ser segona al final. La jove francesa Marion Brunel va completar el podi.
1: Teika, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
0: Anem amb el bàsquet. València, el València Bàsquet de Rubén Burgos disputarà la sexta final de la Lliga consecutiva i a més trau plaça, com diem en la presentació, per a la pròxima Eurolliga, Eva.
2: Sí, plaça directa i per moments es veien fora. Igualadíssim duel contra el Girona, en què les catalanes arribaren a estar 12 punts per davant en el primer quart per les errades defensives de les valencianes, però ho ajustaren i els triples de Fibic, que juga amb l'alta i anota 10 punts, com a Guafam, les màximes encistelladores, les mantingueren en partit i en últim quart anaven perdent de nou, però foren capaços de pegar-li la volta a aquest marcador. Hem vist coses molt bones en aquest partit, feren un parcial de 0-10, impulsades per FAM. I a 5 del final, quan ja estaven en ese cara o creu, Anderson sí feu el llibre, Koulibaly no va notar, i ese 73 igualat va fer bo i ese punt que pareixia tan poquet. Rubén Burgos.
3: Vamos a jugar nuestra sexta final consecutiva. Los últimos tres títulos han caído a nuestro lado. Esas cosas no pueden ser casualidad. Esto pues es una identidad. Está por encima de entrenadores y de jugadoras. Es mentalidad de club, de creer, de trabajar y pues un poquito de suerte. Hoy han podido meter la última canasta y eso no implicaría que hubiéramos hecho un mal partido o que, buah, qué mala temporada. Yo en el día a día he visto a nuestro equipo creyendo. Lo vi creyendo antes de la Copa. Lo vi creyendo y trabajando muchas veces cuando las cosas no salían. Cuando había lesiones. Creo que así se construye la mentalidad.
2: I ara és a final de nou contra el Saragossa, com l'any passat.
0: Quants partits són, set, ja?
2: Són tres. Ara, de repetir finals, pues són grapats, ja no estic comptats.
0: Jo crec que vaig llegir ahir que eren set vegades que s'enfrontarien, eh?
2: Poguera sí, ser. Sí, el que passa que enguany sí que és factor pista al Príncipe Felipe i el primer partit serà dijous.
0: Anem ja amb el València Bàsquet de Pedro Martínez. Estem pendents de la evolució. És la notícia negativa, a banda de la derrota de Preston Key, l'ala pivot nord-americà, que ha sigut peça important en la sèrie contra Panathinaikos. Té trencat el nas i és dubte per al quinto eleva.
2: Sí, va rebre un colp en aquest partit d'ahir contra el Baskonia. Se n'anà a l'hospital i estan evaluant ara si jugarà amb mascareta o no. Depèn de les sensacions del jugador, de si es mareja.
0: Importantíssima, una llàstima i gran contratemps per a aquesta finalíssima que té l'equip de Taronja dimecres al Roig Arena. Un duel per al que no queden localitats al pavelló, ho hem dit, ni a l'auditori, i per al qual l'afició està volcada amb els de Pedro Martínez, que tot i estar minvat de l'equip cap a, per a la cita, Eva.
2: Sí, perquè a la baixa de Xavi López de Arostegui i la de Puerto se suma, si ara estarà la de Key, no hauria de fer descarts. Ahir sí que feu rotacions. Al final no jugaren jugadors sub-22, com podria estar especulant-se. Sí. Descartar Branco Badio, jugar post-minuts Montero, que per cert no anota, i tragués jugadors amb menys minuts com Sima. Així que ara ja l'equip estava acusant el cansament per aquest partit. També li costa superar la defensa sonar que planteja Galbiati, però finalment caigueren per només 2 punts. Pedro Martínez.
4: Faltaba algún jugador que tira bien de fuera hoy, no creo que haya que buscar una explicación en la táctica, pero cada uno que lo busque en lo que quiera. Hay que valorar como muy positivo el esfuerzo que ha hecho los jugadores por no darse por vencidos y seguir luchando, como en último parcial cuando se han ido 11 puntos es fácil desconectar y que el partido ya se acabe, ¿no? Han tenido los jugadores muy buena mentalidad y hemos tenido una opción de ganar, desde ese punto de vista contento.
2: I ara estan en la tercera posició. El Madrid també va perdre, però continua liderant-la. Luka es posa a segon i això triple empat a València, Barça i Baskonia.
0: Parlarem molt, de bàsquet i molt de l'Eurolliga. Demà començarem, Eva, a calfar motors per a eixa gran cita, eixe partit per al que no queda res i jo crec que haguem omplit dos o tres Roig Arena, no?
2: Sí. És que volaren les entrades...
0: En 10 minuts.
2: No donava temps a seleccionar, no. I anar a pagar.
0: No es dona temps. Bé, anem a la tertúlia.
5: Esports a punt.

0: Són les 2:42 i ells ja venen fent la seva tertúlia. Manolo Mas, bona vesprada.
1: Què tal? Molt bona vesprada.
0: Salva Folgado, bona vesprada.
2: Què tal? Buenas.
1: Ui, més que mai, eh? Ui més que mai, bona vesprada.
0: Bueno, Manolo.
1: S'han salvat.
0: Manolo, ja estàs tranquil?
1: Ja estic més tranquil, sí.
0: Més tranquil?
1: Sí, més tranquil.
0: Tu creus
1: molt
0: que
1: més tranquil. Sí, home, jo sí.
0: No, no,
1: pregunto. Jo penso que tenen un problema, i és que tenen que aspirar a Europa. I és,
0: oh,
1: és una palabra maleïda a aquesta ciutat, que és un moment prou complicat per als jugadors i per a tot el món, perquè em dona la sensació que Europa és que està molt a prop, és que la tenim allà al costat. Exacte. I tenim que lluitar per Europa, perquè no tenim que lluitar per
0: és que
1: Europa.
0: Estàs més a prop d'Europa, ho diria ara, José.
2: A veure, jo
0: més a prop d'Europa que de la...
2: I se me lo jo a nit, com que li tinc por a Manolo, no el vaig obrir. Clar, clar, no el vaig obrir,
1: Manolo
2: però...
1: Manolo Montal.
0: Manolo Montal.
2: Manolo Montal, perdó.
0: Sí, sí.
2: Perquè la meva reflexió va ser la mateixa. De, és que Europa enguany no, està més barata. Està perquè està molt barata.
0: Molt barata.
2: Que està molt barata.
1: Sí que és veritat que com està la Lliga Espanyola,
2: ah, sí,
1: que
2: sí,
1: la
2: sí.
1: mateixa jornada estaves apurat en baixar i a la mateixa jornada estàs que, a dos punts d'Europa, a dos, tres punts d'Europa.
0: Que li diguen al Girona.
1: Com està la nostra sí, Lliga?
0: No, que li diguen al Girona si perd avui, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: O sea, és impressionant. Lo d'esta Lliga és
1: una Lliga molt ruïn. La pitjor de fa molts anys.
0: Podria ser salva...
1: I el Getafe ahir, el Oviedo, a nou jugadors i no foren capaç de guanyar.
0: Ah, és que este final de... Jo li di abans a Salva en la tertúlia en Olsina que el final de Lliga no té lògica, ni té la lògica, vull dir, però ha passat sempre. I recordàvem...
1: I les garbes d'esporters com estan?
2: Bo.
1: Les garbes que estan fent?
0: Tu te'n recordes, Manolo, que te'n recordaràs d'aquest partit i tot, crec que tot el valencianisme, el gol famós de Tendillo al Madrid.
1: Home, sí. Que me'n recordes.
0: Pues, això és el final de Lliga. Sí, sí. Un equip que estava a punt de baixar, un equip que ara va ser campió i li guanya el que baixa 1-0 al Madrid, li lleva el títol i se salva.
1: Jo el que sí que tinc la sensació és que me pareix que un dels grans o un dels equips amb nom se'n va a segona divisió. Eh? Jo penso que Mallorca, Alavés o probablement el Sevilla se poden anar a segona divisió. Eh? El Girona, és que el Girona no és un equip gran de la primera divisió, però és un equip Champions.
2: I l'Espanyol, Manolo?
0: I l'Espanyol.
1: L'Espanyol sí que tinc la sensació, el que passa que l'Espanyol ha anunciat al matí d'avui que ha fitxat a Monchi.
2: Monchi, sí.
1: Pues a Monchi, per a la segona divisió, eixirà bueno, prou car...
2: Però Monchi és el que ha decidit esta setmana, segons la premsa catalana,
0: que
2: continuï Manolo González, que no sé el carreguen després de lo que va fer el passat cap de setmana.
1: És que jo penso
2: després de la derrota contra el Sevilla, Monchi va dir, no, no, no, l'aguantem.
1: És que jo penso que és un bon entrenador, i és un entrenador de la casa.
0: És que ara mateix canviar-lo... Bueno,
2: claro, és que tu canvies a Manolo González a falta de 3 jornades i en una setmana tens 2 partits. Sí. Aquí poses ahí.
0: És impossible.
2: Clar, sí, sí.
1: De tota manera, el que tenc que fer és mirar així a València, que no s'ha encarregat el Corberán este, que jo penso que l'altre dia l'equip va eixir l'equip que tenia que eixir, però a més... Me'n dóna la sensació que els jugadors
0: o sigui,
1: tenen un poc d'autogestió.
0: Autogestió,
1: sí. Me'n dóna la sensació que sí.
0: Això és una milonga o va... és una cosa nostra?
1: No, jo penso que sí, que és veritat. I a més va ficar els jugadors que tenia que ficar. Els de la terra, el que senten els colors, de veritat, els homes de la casa.
0: Vull
1: és que estan més ofès en tot el que està ocorrint.
0: Que tu que has estat dins, i dins d'un club com el València... Això de, és de veres, vull dir, els jugadors... Bueno, Salva...
2: Sí, sí, sí.
0: Els jugadors... evidentment públicament no van a parlar d'això, però això se passa, això passa que els jugadors en un moment determinat dient,
1: jo no ho sé, però és que els estan ficant de merda fins al cap o per damunt del cap, no?
0: Entonces, jo no dic esta temporada, dic entonces, en general, dona... no? si ha passat, si sol passar, si és un no sé, una llegenda urbana.
1: A mi em dona la sensació que hi ha un moment que diu, que això no el para ningú.
0: Allò pues, parlava no de la
1: un trampós o un mafior de no.
0: Salva, tu...
1: va quedar una sensació molt ruïn en Raúl i la selecció.
0: Tu creus que això de l'autogestió existís?
2: A veure, jo, sense anar més junts, si recordem l'etapa de Koeman així en el València, d'aquella final sí, de Copa, sí. Va ser autogestió absoluta, i després, pues, clar que existís. Jo no sé si ha existit este cap de setmana. A mi ahir, jo quan vaig veure l'11 de Corberán, dic, uf...
1: Era el de Mestrellat, eh? No te'n va aparèixer?
2: No, saps què passa? A mi em donava la impressió de que ell prioritzava el partit de dijous en casa contra el Mestalla.
1: Sí, molta gent va dir això.
2: La meva lectura inicial era això. Dice, guarda Ramazani... Que jo, a mi lo de Ramazani, que no estigui en l'11, el futbolista que està més en forma en este final de campionat, jo no me l'haguera guardat.
0: O el castigar per el golf.
2: És que jo crec que Corberán per això no el castiga.
1: No, però a mi ningú me baixa del burro de que els jugadors del València, Ramazani i Sadik són de 70, de 20 minuts, 20-25 minuts sí. És el millor.
2: Tu penses que són els dos revulsius?
1: Sí. Penso que són els millors possibles per eixir des de la banqueta.
0: Jo no recordo, i lo contava José Viara, Salva... normalment el davanter que marca és el davanter
2: que és de la banqueta,
0: no el que és titular. Jo no sé, no tinc les dades perquè no ho he pogut mirar.
1: La jugada és prou bona, és un contratant molt bo.
2: Claro.
1: Pero la pasada de la pasada de Ramachani, la furtada del balón de Javi
0: sí,
1: Guerra.
0: Lo que pasa es que yo diría, y a un momento en el que se embolica una miqueta
1: Rioja, es verdad,
0: ya
1: no la sensación que res.

0: tema de juego y cuando le da más o menos igual, tiene otro. Chicos, si el que te va bien es el que vas apurado, es bloquear alto, intentar robar lo antes posible y luego además que tienes gente rápida. El Valencia tiene jugadores rápidos. Los has matado en el fútbol estático porque es más fácil salir corriendo que desbordar a dos jugadores. Y el Valencia ha hecho un fútbol durante toda la temporada que no tenemos la calidad suficiente para desbordar a uno, dos, tres jugadores del rival.
1: El otro día escoltaba en la vostra tertulia y yo me quedé en esa. Corberán cree que no ha fet millor a cap futbolista del València esta temporada.
2: No, o sea, es que es evident.
1: Ningú, o sea,
0: no hay nadie revalorizado.
1: Bueno, no, Dimitrievski, pero Dimitrievski... Ah,
2: que no el volía.
1: Que no el volía.
3: Claro, y que juga de repente, ha jugat per casualitat, Dani. Uh-huh. I t'ha salvat, perquè ahí també te
0: para...
3: Menos
0: mal que se lesiona el portero.
3: Sí, sí. Girona, menos Mallorca, Athletic Club, este portero está sent el millor en esa cabellera de la temporada.
0: Si no se llega a lesionar el Aguirre Zabala, ¿dónde estaríamos? Y no es mal portero.
3: No, no, no, no, que va, que va, que va, que va.
1: Y no te la culpa, ¿eh?
3: Pero no te feia falta.
1: Em sembla que l'Atleti vol fumar-se varios porters y un sembla que es el de Julen també. Bé,
3: igual ofereixen, ¿eh?
0: Que no, igual aquí somos capaces de no pagar ni por Ramachani ni por el otro, que yo no pagaría. Igual pagan los 10 de Aguirre Zabala. Aquí, como nunca sabes muy bien por dónde van.
1: Bé, Manolo, que no t'investen. Gràcies, Manolo.
0: Una pena, un abrazo, bona
1: Venga,
0: nit.
1: O, Salva,
0: bon dia.
1: T'escoltem esta nit.
3: Adéu.
1: A partir de les 11, recordem, també la banda, Dani Meroño, a partir de, les, de la mitjanit en la nostra tele, pues si se llamará amb les notícies, nosaltres tornem demà a les 2. Adéu.
4: Esports a punt.
5: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
6: Tenim millors condicions per a l'educació pública, perquè estem saturats.
7: Aconseguir el que ha de fer és prendre nota i tornar-nos a telefonar per a convocar-nos el més pront possible a una negociació.
8: Tenim intenció d'abordar-la amb responsabilitat, amb serenitat i amb serietat i, per suposat, que mantenint els canals de diàleg oberts.
9: Se encuentran bien, se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
10: Puede incurrir en un delito, en un delito.
11: Estoy acostumbrado a trabajar con los peores criminales de este país en las circunstancias más difíciles y creo que no me genera ningún miedo.
12: Por avería de infraestructura se van a producir retrasos en la circulación.
13: Llevamos aquí como un 10 o un cuarto de hora esperando el tren.
4: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
5: Bona vesprada. Com estan? Avui dilluns, l'ensenyament públic viu la primera jornada de vaga indefinida del professorat, a la qual fan costat tots els sindicats de l'àmbit educatiu per a exigir a la Conselleria d'Educació millores en l'ensenyament i en la retribució salarial del personal docent fins que recupere el poder adquisitiu perdut en els darrers anys. No es veia una vaga semblant en l'ensenyament públic des de l'any 1988. Empar Navarro és professora de l'IES Vicent Andrés Estellés a Burjassot.
14: No tenim inversió per a climatització dels edificis. Han fet retallades en escoles d'idiomes, en primària, en secundària, en cicles formatius. Hi ha retrasos en les nòmines, hi ha retrasos en el pagament dels cefires. S'han llevat els auxiliars de conversa. Estem amb educadors als centres, compartits entre diversos centres. No tenim prou personal especialista d'inclusió. La llista de greuges és llarguíssima. Tenim moltíssima burocràcia inútil. Tenim unes ràtios elevadíssimes.
5: Els piquets informatius s'han multiplicat a la porta dels centres educatius en una jornada en què els sindicats s'han animat a la comunitat educativa a participar en les manifestacions que s'han fet a València, Alacant, a Castelló de la Plana i... La Generalitat ha fixat serveis mínims que els sindicats han recorregut en contra a la justícia en considerar-los abusius. I sobre el seguiment de la vaga, les dades són dispars entre els convocants i educació. José Soler, bona vesprada.
15: Sí, Òscar, bona vesprada. Segons els sindicats, més del 85% del professorat ha segudat el primer dia de la vaga en l'ensenyament públic i, segons la consellera d'Educació, ha sigut el 47% amb dades de la una de la vesprada. La consellera Carmen Ortí ha assegurat en una entrevista a les notícies del matí que continua oberta a la negociació.
8: Tenim intenció d'abordar amb responsabilitat, amb serenitat i amb serietat i per suposat que mantenint els canals de diàleg oberts, perquè la nostra intenció des del primer

0: El moment ha sigut sempre la d'arribar a acords.
1: I també ha dit que Educació té un pla per si la vaga del professorat s'allarga en el temps, que no ha concretat.
0: Duguem molts dies treballant en com abordar aquesta situació i, evidentment, tenim mesures per als diferents escenaris que se poden anar provocant i, evidentment, pues, anirem donant resposta.
2: Bé, i de l'antivirus, el govern espanyol ha anunciat que esta vesprada s'enlairaran des de Tenerife els últims vols de repatriació dels passatgers que queden a l'Ondius, cap a Austràlia i els Països Baixos. Ahir van desembarcar 94 passatgers de 19 nacionalitats distintes.
1: Els 14 espanyols que van desembarcar ahir al port de Granadilla han ingressat en l'Hospital Militar Gómez Ulla, a Madrid, on guardaran quarantena durant 42 dies a comptar des del 6 de maig i que acabarà el 17 de juny, segons ha confirmat el Ministeri de Sanitat. Per ara, cap d'ells sembla estar malalt. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat al Port Canari que esta vesprada se'ls farà una prova PCR.
3: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien, se les ha hecho una PCR y a lo largo...
1: Una dona, una de les 5 persones repatriades des del creuer, que s'afitxa el del ciutadà dels Estats Units, que també viatjava al vaixell, i el d'un altre viatger, que presenta símptomes compatibles amb la malaltia com un altre persona.
2: Sí, a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Sant Joan d'Alacant està a l'espera de fer-se una tercera PCR, esta vesprada també, que confirme els negatius anteriors. La Conselleria de Sanitat ha informat que ha remès la tos i que ara per ara és asimptomàtica. Així comencem. Patricia Valero està en el control de so.
4: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
2: Bé, i també és notícia que a les Corts el PP i Vox donaran avui per acabada la comissió d'investigació de la Dana després d'11 sessions i enmig de la protesta de l'oposició d'Esquerra i de les associacions majoritàries de víctimes que consideren que es tanca en fals i sense haver citat a declarar la consellera Salomé Prades, la responsable de l'emergència el dia de la barrancada.
1: En la sessió d'este matí no ha comparegut l'excomissionat del govern d'Espanya per a la recuperació, Josep Maria Àngel, i sí que ho ha fet David Gutiérrez, representant de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, i després Raúl Mérida, comissionat de la Generalitat per a la recuperació.
2: Lola Oliver, Corts.
5: Sí, avui és l'últim. David Gutiérrez no està destinat a la Comunitat Valenciana ni ara ni durant la Dana, però va acudir com a voluntari perquè, segons ha denunciat avui així, el govern d'Espanya li va impedir fer-ho en qualitat d'agent de la Policia Nacional. Acusa Pedro Sánchez de falta de voluntat política. Aquestes afirmacions han indignat l'oposició d'Esquerres, que l'acusa de partidista.
6: Le ha leído al compareciente la obligación de decir verdad? Porque puede incurrir en un delito. Es importante, es para protegerle.
7: Agradezco la preocupación de algunos miembros de esta comisión sobre la posibilidad de que yo incurra en un ilícito penal. Si bien soy policía nacional, estoy acostumbrado a trabajar con los peores criminales de este país en las circunstancias más difíciles y creo que no me genera ningún miedo.
2: Han escoltat el policia també Isaura Navarro, la diputada de Compromís Jorge Blanco, director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, tancarà esta vesprada la sessió entre les sol·licituds dels grups de l'oposició d'ampliació del pla de treball i a l'espera del que decidisca la mesa. I un nou robatori de coure, ara entre Almussafes i Silla, ha provocat este matí retards en la línia C2 de Rodalia de València, segons ha informat Adif, és el gestor de les infraestructures ferroviàries. I hem dit de nou perquè és un problema recurrent. La setmana passada, un altre robatori de coure entre Algemesí i Benifaió va alterar el transport ferroviari del servei de Rodalies i el consegüent mal de cap per a usuaris i usuàries. Carme Bort.
8: La avería de infraestructura se van a producir retrasos en la circulación. Disculpen las molestias.
9: Així avisava la megafonia de l'estació de Silla dels retards a primera hora del matí.
10: Llevamos aquí como un 10 o un cuarto de hora esperando el tren.
9: Retards que afectaven moltes persones.
11: Ha venido con unos 10 minutos de retraso, pero iba a tope.
9: I que repetís massa sovint.
12: Hi ha una montona de retards.
13: Costa un montó arribar a València.
9: En esta ocasió, el robatori de coure afectava la línia C2 entre Almussafes i Silla.
11: Lo he leído en el móvil esta mañana otra vez. Madre mía, no puede ser, ¿eh?
13: Entro a clase a las 9 y muchas veces llego a las 10:30. Es imposible coger el tren.
9: Els operaris han afanyat a reparar les avaries i al voltant del migdia la circulació s'ha restablit amb normalitat.
2: I de l'oratge, la tercera setmana de maig comença amb sol, predomini del vent de ponent i màximes de 22 a 26 graus

0: però demà la previsió albira canvis. Antonio Sánchez.
1: Molt bona vesprada. Avui tindrem una jornada marcada pel sol i per l'estabilitat en pràcticament tot el territori. Estem parlant de temperatures més altes també, sobretot al prelitoral i litoral, i això pel vent de ponent, que es notarà més de vesprada. Temperatures màximes per damunt dels 25 graus al Camp de Túria, l'Horta, la Ribera Alta, la Costera, també la Safor, la Vall d'Albaida i punts del Comtat, així com al Baix Segura i al Baix Vinalopó. Una jornada més càlida en general, però això sí, a l'interior els termòmetres es quedaran pràcticament sense canvis o en tot cas un poc més altes, entre els 20 i els 22 graus. Els pròxims dies tindrem una situació molt pareguda perquè fa a la temperatura. Per cert, esta vesprada no plourà, tindrem en general sol, alguns núvols més cap a l'interior, però serà una jornada de treva. Ja a partir de demà dimarts tornen les tempestes, però tornaran cap a l'extrem nord. De matí també tindrem algun plugim de caràcter dèbil cap al litoral sud.
2: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
3: Todo empieza con un paso. ETA. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: A punt. Les notícies del migdia.
0: Són les 3:10, la vaga indefinida a l'educació pública, la primera en 38 anys, ha buidat de professorat els centres educatius i ha omplit els carrers de docents a les tres capitals valencianes i a Elx. Sobre el seguiment de la vaga, els sindicats asseguren que la resposta ha sigut massiva i la xifren en vora el 90%, la qual cosa posa de manifest que només han anat als centres educatius els servicis mínims. Educació, per contra, rebaixa l'expectativa dels sindicats convocants fins al 47% a la una de la vesprada.
5: En el centre de les reivindicacions està la reducció de les ràtios a les aules, la recuperació de les plantilles, disminució de càrrega burocràtica, millora de les infraestructures, més protecció al valencià i recuperació del poder adquisitiu. I sobre aquest últim punt, les retribucions, la Conselleria d'Educació va plantejar una contraoferta consistent en un augment progressiu fins a arribar a 75 euros bruts mensuals l'any 2029. Una proposta que no ha satisfet el personal docent després d'advertir els sindicats de la dificultat pressupostària per a plantejar un increment salarial emparant-se en la necessitat d'un aval d'Hisenda i en l'infrafinançament, entre altres motius. Avui, els sindicats han emplaçat a la Conselleria a prendre nota del seguiment de la vaga i tornar a la taula de negociació de manera real i efectiva. Marc Candela és el portaveu de l'STPB.
6: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la Conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
5: Per la seva part, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha dit en declaracions a les notícies del matí que el Consell continua amb la mà oberta per a la negociació amb reunions el més pront possible.
7: Hi ha prevista una reunió per al 9 de juny, però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se una reunió el més pront possible.
0: I al migdia, el professorat ha fet visible les seues reivindicacions amb manifestacions simultànies als carrers de Castelló de la Plana, València, Elx i Alacant. Segons la delegació del govern espanyol, unes 20.000 persones han manifestat a València, 12.000 a Alacant, unes 5.000 a Castelló de la Plana, 3.000 a Elx.
5: I ho han fet amb el lema ja n'hi ha prou, menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià. Milers de persones han omplit els carrers.
8: Les classes estan saturades de xiquets.
9: Baja de ràtios, més recursos personals i més inversions, sobretot.
10: Estem saturats d'alumnat, de males condicions, d'infraestructures poc dignes i poc actualitzades. Demanem també una actualització del sou, perquè som els menys pagats de tot Espanya. Demanem millors condicions per a l'alumnat, millors ràtios per aula, i demanem que per fi se'ns faci cas després de molts anys de degradació de l'educació pública.
0: Les 3 i 13 minuts. Mentrestant, a les Corts, PP i Vox tenen la majoria, donaran avui per conclosa la comissió d'investigació de la Dana enmig de la protesta de l'oposició d'Esquerra, també de les associacions majoritàries de víctimes. Consideren que es tanca en fals esta

0: comissió, perquè no s'ha citat tampoc, a declarar la consellera Salomé Prades, la responsable de l'emergència el dia de la barrancada, i que està sent investigada en el jutjat de Catarroja amb l'exsecretari autonòmic Emili Orgueso, que tampoc ha comparegut. De l'última sessió, cal remarcar la confrontació dialèctica entre David Gutiérrez, representant de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, i la diputada de Compromís, Isaura Navarro.
1: Le ha leído al compareciente la obligación de decir verdad, porque puede incurrir en un delito. Es importante, es para protegerle.
2: Agradezco la preocupación de algunos miembros de esta comisión sobre la posibilidad de que yo incurra en un ilícito penal. Si bien soy policía nacional, estoy acostumbrado a trabajar con los peores criminales de este país en las circunstancias más difíciles y creo que no me genera ningún miedo.
3: I després d'esta compareixença ha comparegut el comissionat de la Generalitat per a la recuperació, Raül Mérida, qui ha lloat el treball fet per la Conselleria de Territori des de la Dana fins avui. Ho ha explicat des de la seva experiència personal.
4: A las 8:15 estaba en Alfafar, donde recibí el S-Alert. Inmediatamente al recibirlo me dirigí a la Conselleria para activar desde allí el operativo que durante los días y semanas siguientes desarrollaríamos sin descanso. Desde el primer momento se movilizaron todos los recursos disponibles, coordinando todas y cada una de las medidas pertinentes dentro de nuestro ámbito competencial.
0: Bé, qui ha declinat comparèixer ha sigut l'excomissionat del govern d'Espanya per a la reconstrucció, Josep Maria Àngel. Els partits de la dreta han criticat el govern central, els de l'esquerra la decisió del PP i de Vox de posar el punt i final a la comissió.
3: El síndic del Partit Popular ha criticat que Àngel s'hagi excusat perquè el seu càrrec depenia de l'administració de l'Estat i, per tant, el seu control correspon a les Corts Generals i no a les autonòmiques. Fernando Pastor ha dit que Josep Maria Àngel ha fet el mateix que Sánchez, Bernabé i la EMET, entre altres, donar l'esquena a la investigació.
5: Una vez más, el gobierno de España no va a venir a dar la cara ante los valencianos, ante les Corts, ante la comisión. Hoy era el turno de José María Ángel, del excomisionado de la DANA. No lo ha hecho. Ha seguido la estela de Pedro Sánchez, de los ministros, de Miguel Polo, de Pilar Bernabé, del director de AEMET, de todas y cada una de las agencias estatales, de todos y cada uno de los representantes del gobierno de España. Callada por respuesta, dar la espalda a la comisión, burlarse de la comisión.
3: El portaveu de Vox, José María Llanos, critica que ni de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ni el president del govern ni ministres hi han volgut comparèixer.
6: Si nos dicen mañana mismo que van a venir todos, les aseguro que por parte de Vox se ampliará la comisión todo lo que haga falta.
3: Des del PSPB denuncien que PP i Vox han ideat un relat alternatiu. José Muñoz, síndic socialista a les Corts, ha qualificat la comissió d'investigació de viciada des del primer moment.
7: El Partit Popular i l'extrema dreta de Vox, que al final és còmplice d'esta situació, tanca en fals una comissió d'investigació viciada des del primer moment, que no ha tingut la voluntat d'investigar el que va passar aquest dia, sinó que ha intentat crear un relat alternatiu, un relat falaç a el que va passar el 29 d'octubre.
3: I des de Compromís, la síndica adjunta Isaura Navarro ha explicat que han exigit una nova comissió d'investigació per aclarir el que va passar.
8: Hem volgut que se sapiguera què va ocórrer, hem demanat la pròrroga i al mateix temps hem demanat una nova comissió d'investigació per a que treballi veritablement per saber què va ocórrer, en què se va fallar i quines són les responsabilitats polítiques.
0: Bé, de les Corts a l'Ajuntament d'Alacant, passant pel jutge d'instrucció número 5, que investiga suposats delictes en l'adjudicació de vivendes de protecció pública a diversos exalts càrrecs i persones vinculades al Partit Popular local. La jutgessa que ho investiga ha tornat a citar per al 20 de maig perquè declaren com a testimonis els tres funcionaris de l'Ajuntament que no van compareixer divendres passat a la citació. La jutgessa ha ordenat a la Policia Nacional que els busque. I avui, en la quarta sessió de la Comissió d'Investigació de l'Ajuntament d'Alacant, tampoc s'ha presentat cap compareixent.
9: Si usted hace un informe y lo distribuye entre los funcionarios o se publica que el informe no obliga, sino que deja la voluntariedad de las personas que son citadas a venir o no, pues blanco y en botella.
3: En la sessió d'avui estaven citats membres de la Corporació Municipal anterior al govern del Partit Popular. La portaveu de Vox, Carmen Robledillo, ha lamentat que no hagin acudit i des de Compromís li ha respost el seu portaveu, Rafa Mas.
10: Que se rasgan las vestiduras porque no vienen funcionarios, porque no vienen cargos políticos del Partido Popular, pero hoy que tenían ellos la posibilidad de explicar por qué, cuándo, cómo se decidió enajenar la parcela a la playa de San Juan para hacer viviendas de precio público, no han venido para dar las explicaciones oportunas.
11: Ahora insinúa vos que fue el tripartito, que fue los del tripartito los que, qué casualidad, que decidieron los

0: compañeros del tripartito vender esa parcela. Cuando el proyecto lo impulsó Luis Barcala, a los 3 meses de llegar al gobierno, se impulsó nuevos pliegos cuando entró al gobierno él, y Mazón hizo lo que le faltaba, que era bajar los requisitos para que pudiesen acceder. Que la gente piense, ¿eh? ¿Quién se ha llevado los pisos? ¿Qué personas y qué vinculación tienen? Ya está.
1: Encara a mig camí entre la política i els tribunals. En el judici del cas Kitchen, en què l'Audiència Nacional jutja si la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy va espiar Luis Bárcenas per a evitar que difonguera documentació sobre la caixa B del PP, bé, en este judici, l'últim testimoni contradiu la versió donada per Manuel Morocho, que és el principal investigador del cas Gürtel, policia. El testimoni ha assegurat que no es van donar ordres per eliminar noms dels informes, com va dir Morocho, i que les modificacions eren només sobre detalls mínims. Vanessa Gregori.
2: Cap ordre per eliminar noms dels informes on s'investigava la Gürtel. Així ho ha declarat en l'Audiència Nacional l'excap de la secció de blanqueig de capitals i anticorrupció.
3: Se le sugirió como uno de esos detalles mínimos que ha referido usted quitar el nombre del señor Mariano Rajoy del informe.
4: Nosotros nunca le hemos dicho que quite el nombre. Hemos podido decir que le quede claro de que aparezca el nombre.
2: El desmantellament de l'equip l'atribuís al caràcter de Morocho.
4: Un profesional buenísimo, pero con un carácter fuerte también. Entonces, bueno, no todo el mundo estaba a gusto.
2: Y sobre la comisión extranjera que Morocho interpretaba como un intento de apartarlo de la investigación.
4: Se le propuso pues también para que se relajara un poco.
5: Él aceptó voluntariamente hacerse cargo.
2: El juicio entra además en la fase pericial. Dijous está previsto que se escolten los audios entre el excomisario Villarejo y el ex número 2 de Interior, Francisco Martínez, sobre la suposada operación de espionaje al ex tresorer del PP, Luis Bárcenas.
6: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Ja són les 3 i 20. De la crisi sanitària de l'antivirus, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat fa uns minuts al port de Granadilla, a les Canàries, que els viatgers espanyols de l'Ondius, que ja estan aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla a Madrid, es faran esta vesprada una prova PCR.
7: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien, se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
8: La ministra ha explicat que a hores d'ara queden 54 passatgers en el vaixell fondejat a l'entrada del Port Canari que esta vesprada repatriaran als seus països d'origen.
1: Bé, estos 14 espanyols, pacients que estan en el Gómez Ulla, guardaran quarantena durant 42 dies. A comptar des del 6 de maig, acabarà el 17 de juny, segons han confirmat també fonts del Ministeri de Sanitat. I a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Sant Joan d'Alacant està a l'espera de fer-se una tercera PCR esta vesprada, que confirme els negatius anteriors. La consellera La Conselleria de Sanitat ha informat que ha remès la tos i que ara per ara és asimptomàtica. Maria Bravo, redacció de la CAN.
9: Sí, de moment han donat negatives les dues PCR que se li han realitzat a esta jove de 32 anys que continua ingressada ací a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant. Està previst que a final del dia d'avui se li faci una tercera prova que serà remesa al Centre Nacional de Microbiologia. Depenent de quin siga el resultat d'esta tercera PCR, la Conselleria de Sanitat i el Ministeri estudiaran la nova fulla de ruta a aplicar, que, com saben, des de que va canviar el protocol, esta jove de 32 anys està fent la quarantena en l'Hospital de Sant Joan, des d'on està ingressada des de divendres. Com comentàvem, tot pendent d'eixa tercera prova PCR, que serà la que determinarà què fer a partir d'este moment.
1: Bé, mentrestant, el vaixell Londius passa les últimes hores a Tenerife, on doncs s'espera que salpe cap als Països Baixos esta vesprada. Serà una vegada s'evacuen els 22 viatgers que encara estan a bord del creuer. Dels 94 repatriats ahir, avui hem sabut que dues persones han donat positiu en antivirus. Carme Pastor.
10: Abans que l'Ondius posi rumb al port de Rotterdam, Oscar, s'han fet els treballs de càrrega de combustible i de subministrament. Després es farà l'evacuació dels 22 viatgers que encara hi ha al creuer en un únic vol als Països Baixos. Finalment, i segons ha explicat la ministra de Sanitat, personal especialitzat procedirà a la desinfecció del port.
11: Dear guests, dear crew, dear family members back at home.
10: El capità del vaixell ha gravat un vídeo per agrair la col·laboració dels tripulants i passatgers. El que més l'ha emocionat, assegura, ha sigut la paciència i la disciplina de tots durant aquestes setmanes tan difícils. D'entre les 94 persones repatriades ahir, França ha confirmat un positiu, una dona que va tindre símptomes durant la tornada i que ha empitjorat durant la nit. Als Estats Units s'ha informat d'un positiu feble, un cas no concloent segons el govern d'Espanya, però comptabilitzat com a

0: positiu i s'ha notificat que hi ha un altre viatger amb símptomes lleus.
1: Bé, el desenllaç d'esta crisi sanitària resalta sense més complicacions fins ara. Bueno, això ha fet amainar la crítica política del PP al govern de Pedro Sánchez. Fins i tot el president de les Canàries, Fernández, en què han intervingut l'OMS i 22 països amb una resposta de la intel·ligència artificial sobre rates que podrien baixar del vaixell i nadar fins a la costa i contagiar la població. És una teoria que la ciència ha desmentit.
2: No ha sigut així l'actitud de Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, del mateix partit que Clavijo, que ha criticat la gestió de l'executiu espanyol. Li ha contestat la ministra de Sanitat, Mónica García.
3: No solamente hemos sido testigos, sino también víctimas de un gobierno de España soberbio que ha actuado en todo momento desde la imposición.
4: No vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El gobierno de España está a lo que está. Está a trabajar. Y está a que este operativo, esta operación, salga bien. Eso es lo que hemos estado desde el primer momento y creo que el mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo.
1: Bé, en tot cas, l'experiència adquirida en el brot antivirus de l'any 2018 a la Patagònia Argentina està sent clau per als protocols d'actuació actuals per a fer-li front. Aquell any es van contagiar 34 persones, 11 van morir, un aniversari i un funeral van ser els focus de propagació. Marian Company.
5: 8 anys fa ja d'eixe brot, Òscar, però els supervivents han quedat marcats per sempre.
6: No fue un meme, no fue una exageración, no fue una película, fue real y fue devastador.
5: És la filla d'un dels 11 morts a la localitat de Puyén, a la Patagònia Argentina. Conta com es va contagiar son pare.
6: Fue un cumpleaños de 15 donde asistió mi papá y la persona que estaba con el virus estaba justo en la misma mesa de mi papá.
5: La persona malalta acababa de recuperarse del antivirus. Li havien dit que ningú corria perill, conta ara la filla del que es considera el pacient zero d'este brot.
7: El infectólogo a nosotros nos dijo: bueno, Víctor, tuviste un hanta, lo pasaste y ya está, no es contagioso.
5: Des d'aquest moment són desenes els casos d'antivirus, han dit, que s'han produït, amb un increment marcat l'últim any, quan s'han registrat 101 casos, 32 amb resultat de mort. Almenys per dos de les províncies afectades va passar la parella d'holandesos que va introduir l'antivirus al creuer Ondius. Un equip d'experts enviat pel govern argentí reconstruirà les seues passes per esclarir si es van contagiar al país.
1: Ja són les 13:26 sobre la guerra a l'Iran, en pausa per l'alto al foc, però no acabada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat de totalment inacceptable la resposta del règim dels ayatolàs a la proposta de pau dels Estats Units. La possibilitat d'un acord per a posar fi a la guerra s'allunya i el preu del petroli es torna a disparar més d'un 4%. Vicent Montagut.
8: De moment es manté l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran, però els dos països intercanvien atacs de manera ocasional i les negociacions no avancen. Ahir Teheran va rebutjar la proposta de Washington i va enviar una contraoferta que Trump ha qualificat esta matinada de totalment inacceptable. La República Islàmica defèn el seu pla i assegura que conté demandes legítimes. Posicions molt llunyanes només uns dies després que Trump anunciara un final ràpid de la guerra perquè veia molt possible arribar a un acord. It's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. I el primer ministre d'Israel advertís que la guerra no ha acabat.
9: It's not over.
8: Perquè encara hi ha material nuclear, diu, urani enriquit, que s'ha de treure de l'Iran.
9: How do you envision?
8: I com pensen treure'l, li pregunten.
9: You go in and you take it out.
8: Entres i el traus, respon Netanyahu, que ha ordenat l'evacuació de més pobles al sud del Líban. Israel ha matat més de 400 persones en 24 dies de suposat alto el foc.
1: Anem amb la cultura, però abans una notícia d'última hora. Avui la notícia del dia és la vaga indefinida que ha començat en l'educació pública. Doncs bé, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha rebutjat

festival es viurà de manera diferent. A banda de no participar-hi, juntament amb els Països Baixos, Irlanda, Islàndia i Eslovènia, la televisió pública espanyola tampoc retransmetrà les gales. Tot i això, els eurofans podran seguir el certamen a través del canal oficial de YouTube d'Eurovisió i votar igual que la resta de països no participants. La presència d'Israel continua centrant la polèmica. En els últims dies s'han multiplicat les crides al boicot i les protestes de col·lectius socials, artistes i professionals de les televisions públiques europees que reclamen l'expulsió del país del concurs. La policia de Viena ha qualificat l'esdeveniment de més envergadura en matèria de seguretat al que mai s'han enfrontat. Mentrestant, Eurovisió intenta mantindre el focus en la música en una edició, la que fa 70, que evidencia, una vegada més, la dificultat de separar cultura i política.

Bueno, això no és Eurovisió, ni falta que fa. Acabem amb música, amb Ritual, de Bèrnia. És tot per avui, tornem demà. Bona vesprada.

0: Som A Punt.
1: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
2: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a escriure-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, així que ja és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Arrenquem setmana avui, dilluns 11 de maig, i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a l'espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar atenció a eixa vaga indefinida que arrenca avui i que afecta a tota l'educació pública de la Comunitat Valenciana. Este primer dia d'aturades ha estat marcat per els piquets informatius i per les manifestacions que han recorregut els principals carrers de ciutats com Elx, Castelló, València o Alacant, entre d'altres. Però l'educació no és l'únic sector preocupat per la pèrdua de poder adquisitiu i l'augment de la burocràcia. Això es trasllada també al món empresarial. I és que especialment sensible són a tot això les pimes, peça clau de la nostra economia. El problema és que el 70% de les pimes veuen en la regulació una barrera per al seu creixement i demana finestretes úniques per a tràmits administratius. En uns moments analitzarem com afecta això a les xicotetes empreses. Podria una empresa renunciar a créixer per estalviar-se tota aquesta burocràcia o tots els costos d'una nova contractació? De seguida ho veurem. Per altra banda, intentarem conèixer també la realitat que viu el sector del metall valencià. Porta 3 anys acumulant caigudes de producció. Què suposa això? Com afecta l'estancament de la factoria de

0: fora del Musafes a este sector i el nou conflicte internacional com impacta en ell. Tot això, el sector continua patint la falta de mà d'obra qualificada, un problema que podria anar a més en els pròxims anys. Així que d'aquí uns minuts ho veurem. I com cada dia, a més de tot això i de la resta de temes que hem preparat, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
0: Comencem
2: i iniciem setmana i ho fem com no, parlant d'eixa vaga indefinida en l'educació pública.
0: La vaga indefinida en l'educació pública valenciana ha començat avui amb una jornada que des de primera hora ha estat marcada pels piquets informatius i manifestacions a València, Castelló de la Plana, Elx i Alacant, com acabem d'escoltar. L'aturada convocada per quatre organitzacions sindicals arriba després de mesos de negociacions que s'han intensificat en les últimes setmanes per demanar baixada de ràtios, recuperació del poder adquisitiu, millores als centres, més docents, més valencià i menys burocràcia. Escoltem Txelo Valls, secretària general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres.
3: Quan se planteja una vaga del calibre de la que estem en este moment vivint, no són reivindicacions del mes de maig. Des de setembre, i ja vam començar a finals del curs passat, a reivindicar esta taula reivindicativa dels punts que heu dit en anterioritat i que desemboca en un maig tintat de vaga indefinida, perquè no ha hagut una interlocució vàlida o una interlocució real i efectiva durant aquests mesos.
2: En aquest sentit, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha tornat a fer este dilluns una crida al diàleg. En declaracions a les notícies del matí, Ortí ha assegurat que l'administració autonòmica manté els canals de diàlegs oberts i ha oferit una nova trobada als representants dels professionals de l'ensenyament.
4: Tenim intenció d'abordar-la amb responsabilitat, amb serenitat i amb serietat, i per suposat que mantenint els canals de diàleg oberts. Hi ha prevista una reunió per al 9 de juny, però evidentment si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues evidentment ens plantejaríem mantenir una reunió el més pront possible.
0: Recordem que la conselleria va fer una proposta econòmica d'una pujada progressiva de 75 euros bruts mensuals fins al 2029 aproximadament. I amb els serveis mínims com un dels punts més conflictius, esta vaga a la que estan cridats més de 80.200 valencians continuarà de manera indefinida.
2: I canviem de tema, parlem ara d'empresa. 7 de cada 10 pimes espanyoles denuncien que l'excés de lleis i tràmits burocràtics actuen com un mur per al seu creixement diari. Es tracta d'una sobrecàrrega que prové principalment de l'Estat i de les autonomies, generant duplicitats que asfixien la competitivitat i la innovació dels nostres emprenedors. Això ho reflecteix un informe publicat per la Cambra d'Espanya.
0: Per evitar aquestes barreres, moltes empreses decidissin no ampliar plantilles ni realitzar noves inversions, la qual cosa fragmenta la nostra economia. Com a solució proposen adaptar les normes a la grandària, al tamany real de les empreses i crear finestretes úniques que simplifiquen la seva relació amb l'administració pública. Volem analitzar tot això amb l'assessor financer Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, bona vesprada.
5: Hola, buenas tardes.
0: Juan Carlos, ¿qué suposa això per a una economia en la que les pymes tenen un pes absolutament fonamental?
5: Bueno, vamos a partir de la base de que la pyme española, en principio, es muy pequeña. O sea, de hecho, cualquier afectación o carga administrativa implica un mayor impacto en una pyme pequeña. Recordemos que ahora mismo, según datos de 2025, ahora mismo el 54% de las empresas no tiene asalariados. O sea, quiere decir que hay un solo autónomo realmente. Y el 81% tiene dos o menos. Eso nos da una idea de realmente las cargas administrativas regulatorias que imponemos a cualquier empresa tienen una afectación mucho mayor en el tejido empresarial español, valenciano en concreto y español en general, pues porque la carga que luego al final se traduce en costes se puede repartir en una empresa grande entre, digamos, más facturación, más empleados, pero en una empresa muy pequeña

0: camp o als serveis. I la realitat és que els salaris dels treballadors del camp i serveis són els menys protegits davant de les pujades de l'IPC. En concret, menys de 4 de cada 10 treballadors a Espanya estan protegits per clàusules de revisió salarial en els seus convenis. Aquestes eines són vitals perquè actuen com a un escut ajustant automàticament els seus salaris, els seus sous, si la inflació puja més del que es preveu perquè no per no perdre poder adquisitiu.
1: La protecció és molt desigual segons el sector, mentre que en la indústria o en la construcció, quasi 3 de cada 4 empleats compten amb esta garantia. En el sector serveis, la xifra cau al 23%, i si parlem de l'agricultura, és quasi inexistent, afectant apenes el 4% dels treballadors que sí que estan protegits.
0: No obstant aquestes diferències, hi ha una tendència positiva. El nombre d'empleats blindats contra la inflació ha crescut en 18 punts des de finals de l'any 2023. No obstant tot això, encara 6 de cada 10 treballadors no tenen aquestes clàusules, quedant així exposats al fet que el cost de la vida puja més ràpid que les seues nòmines.
2: L'industrial de la Xina es va disparar a màxims de quasi 4 anys a l'abril pels majors costos. L'índex de preus de producció de la Xina va registrar el mes d'abril passat una pujada interanual del 2,8% enfront de l'increment del 0,5% observat al març, la qual cosa suposa el major augment de la inflació industrial des de juliol de 2022, i tot a conseqüència de l'impacte sobre els costos de la guerra a l'Iran. La pròxima cimera entre Donald Trump i Xi Jinping estarà marcada pel dèficit comercial de més de 200.000 milions de dòlars entre els Estats Units i la Xina, així com per les tensions derivades de la guerra a l'Iran. Washington manté la pressió sobre el petroli iranià, del qual Pequín és el principal comprador, mentre la Xina arriba a la reunió amb l'avantatge estratègic del control de les terres rares. Aquestes matèries primeres afecten sectors que representen prop del 4% del PIB nord-americà. Si res canvia, dimecres arrencarà eixa visita de 2 dies del president Trump per la Xina. Polònia rebrà 43.700 milions d'euros de la Unió Europea per reforçar la seva defensa després de firmar el primer préstec del programa SAFE, destinat a la compra conjunta de material militar. La Comissió Europea presenta aquesta iniciativa com una aposta per reforçar la dissuasió davant Rússia i impulsar la indústria europea de defensa. Mentrestant, Espanya rebrà 1.000 milions d'euros, situant-se entre els països amb menor assignació d'aquest fons europeu.
3: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.

Tornem així a casa nostra. En este cas, la guerra a l'Iran i la crisi del querosè estan transformant el turisme cap a Espanya amb menys vols de llarg radi i un perfil del visitant més low cost. Tot i que l'estudi de cara a 2026 registrarà 13,7 milions de seients internacionals, un 8,6% més que l'any passat, les aerolínies han retallat quasi 200 milions de 600 milla, és a dir, la capacitat de rutes de llarga distància. El preu del querosè s'ha disparat un 114% en només un mes, passant de 99 a més de 195 dòlars per barril i podria superar els 221 dòlars al mes de maig a Europa. Això pel que fa a la situació internacional i este sector del turisme. Però resulta també que volem parlar d'altre sector que és fonamental, perquè des de la pandèmia el sector de l'automoció no ha alçat el cap en la Comunitat Valenciana, especialment aquella que depenia completament de la factoria de Ford. Això ha fet que part d'aquesta indústria busqui ara nous horitzons i comence a fer el canvi i apostar per la indústria bèl·lica. No obstant això, esta caiguda del sector automobilístic també té altres repercussions. En concret, provoca una caiguda important del sector del metall valencià que va sumant al descens de les exportacions i fa que encadene 3 anys consecutius de contracció de l'activitat

0: Demà serà notícia.
1: I quan falten 7 minuts per arribar a les 4 de la vesprada i tancar este cadena de valor, parlem amb Pere Ferrer per saber com va o com anirà l'agenda econòmica de la setmana. Pere, com estàs?

0: tal? Bona vesprada, companys.
1: Bona vesprada.
0: De dilluns i arrencant la setmana, però ja pensant en el dia de demà. Encara que estava escoltant el president de Femeval i un altre sector, no? El del metall, que reclama també mà d'obra, i són tants, no?, els sectors.
1: Sí, correcte. Al final solen anar de la mà en aquests oficis tradicionals i, com estem veient, en aquests sectors.
0: Però mira, un apunt. Demà, per exemple, que estàvem parlant de d'aquesta agenda del 12 de maig, demà resulta que és el Dia Europeu de les Pimes. I si fem una miqueta de didàctica, hi ha que entendre que una microempresa és aquella que té des d'un fins a 10 treballadors, la xicoteta empresa d'entre 10 i 50 i la mitjana empresa fins a 250. Però és que resulta que n'hi ha un estudi fet a Europa que als últims 5 anys aquestes xicotetes empreses són les que han creat el 85% dels nous treballs a la Unió Europea. Aleshores, no serà tan menuda aquesta força, no?, que tenen les xicotetes empreses.
1: No, clar, estàvem comentant en Juan Carlos Sánchez que és fonamental cuidar també per aquest tipus d'empresa, que al final és el múscul empresarial que tenim a la Comunitat Valenciana, vaja.
0: I si pensem en l'estat espanyol, i ho podem traslladar també a la Comunitat Valenciana, el 99,8% de les empreses són pimes. I d'aquest percentatge, el 90% són micropimes. Sí que és de veres que també hi ha una reivindicació constant de que les empreses deurien ser més grans, o sigui, per a guanyar un poquet en competitivitat.
1: Sí,
0: però bueno, és el mapa que tenim de a nivell empresarial.
1: És la realitat, sí.
0: Bueno, i repassant a nivell local, per exemple, un apunt, demà tindrem el ple del Consell Valencià del Cooperativisme, una forma de fer empresa també que guanya adeptes així al nostre territori, de la que vau parlar fa poc
1: la setmana passada, exacte. Crec, sí, no? Sí.
0: I revisant a nivell global, per exemple, sabrem que Alemanya publica l'enquesta sobre la confiança inversora. Itàlia donarà a conèixer el balanç de producció industrial al tancament del mes de març, un balanç de producció industrial del que coneixerem també de països com Mèxic i Brasil. I per altra banda, Austràlia analitzarà també la confiança, però en este cas del consumidor. Pel que fa, per exemple, al continent asiàtic, coneixerem o tindrem informació sobre la inflació a la Índia, i tindrem dades també de les despeses dels llars, el que és el mercat a nivell domèstic del Chapó. He vist, ara revisant la referència de l'IBEX 35,
1: sí,
0: no arriba a esos 18.000, està crec que en el de 7.860, l'última estona que l'he mirat, i el barril de Brent continua ahí anclat als $103 per barril, i desitjant que a veure si esta setmana venen bones notícies i ven baixar un poquet i se percentatge de preu de lo que puga ser el petroli.
1: Tant de bo que fora així, Pere Ferrer, a veure com va la setmana. Continuem parlant. Bona vesprada. Adeu.
0: Vinga, bona vesprada. Adeu.
1: Arturo, ja saps que anem a fer tu i jo esta vesprada, no?
2: Jo ho tinc molt clar. Jo només acabo el butlletí informatiu, escoltar la vesprada de punt.
1: En Ximo Rovira, que Juan. Ximo, com estàs?
3: Com esteu? De meravella. Podeu fer-se un cafè abans, també.
1: Sí,
3: també
1: dona temps.
3: Tranquil·lament. Per arrencar el programa volem posar-li context, informació veraç a la gestió sanitària de l'antivirus. Ja sabeu que hi ha 14 paratgers espanyols estan confinats. Han passat la primera nit a l'Hospital Gómez Ulla, estan bé a l'espera de PCR, segurament al llarg de la vesprada coneixerem els resultats d'aquesta PCR. La novetat és que ja n'hi ha anàlisi genètic, ja s'ha lograt seqüenciar el virus, i les informacions apunten a que es confirma efectivament que és la variant Andes, de la que se venia parlant, i que se descarten mutacions. El que volem és parlar en Rafa Toledo, que és catedràtic d'immunologia i una de les persones que més saben de virus en el nostre territori, també per a posar-li, ja dic, context i trellat. En alguns grups de WhatsApp ja comença a circular alguna que altra barbaritat. En l'aspecte, diguem, més artístic del programa, que també som molt artistes, ve Sandra Montfort a presentar què és Terra de Guapes. És un viatge musical i de ball també per la cultura popular valenciana. Presenta dissabte al Teatre Principal i ens contarà què és el que hi ha darrere d'aquest projecte.
1: Compte, perquè aquest projecte tenia moltes incògnites que crec que dos companys van endevinar en directe en la vesprada. Després us ho contem millor.

0: El departament de l'inspector Gadget, Fran Suribi.
1: Ahí anem, ahí anem.
0: I Mario Hernández posaren tot el seu coneixement a l'abast del programa per obtindre informació, veràs?
1: Correcte.
0: I la qüestió era, en efecte, esta. Estarem amb Jorge Andrés, xef valencià, de primeríssim nivell, a més d'una nissaga de cuiners i cuineres meravellosa, presenta un recetari del segle d'or valencià.
1: Ah, mira.
0: I dius, com menjaven en el segle d'or valencià? Menjaven tomaca?
1: Ah.
0: Igual no,
1: no,
0: perquè no hi havia arròs. Creïlla, tampoc, pimentó, claro. Tampoc. Com era la cuina valenciana del segle d'or?
2: Tinc molts dubtes jo, respecte d'això, Timo.
0: I ara es complixen 50 anys, el 50 aniversari de l'edició del primer número de la revista Interviu. Interviu passa per ser en els seus més de 40 anys, va tancar en el 18, si no recordo malament.
2: Sí, sí, correcte.
0: Va passar per ser la revista primer que destapava famoses, però també destapava casos de corrupció i destapava informació.
2: Era del destap en general, no?
0: Era del destap en general. Jo crec que serà una interessant entrevista per veure com hem canviat. Parlem amb Alberto Gallo, 20 anys periodista a la revista Interviu.
1: Quina meravella. És que jo m'ha quedat ahí en lo de la cuina del segle d'or, Ximo. Sí. No vaig a perdre. Esmorzaven o no esmorzaven? En eixa època. Cremaeta, entenc que no, però... No, a veure si després l'ho pots preguntar.
0: Li preguntaria a Vicent Gil. Sí. Jo crec que s'acostumen a almorzar, deu estar ben arrelada. Jo crec que des de les còbies del Bolomor, des dels primers moradors del territori valencià, ja se parava a almorzar. Això és molt nostre.
1: Gràcies per ajudar-me a entendre-ho. Que tingueu bon programa, Ximo, es queda. T'escoltem. Nosaltres acabem així. Tornem demà, Arturo.
3: Tornem demà, com sempre, Javi, a les 3 i mitja la vesprada.
1: Adeu, fins demà.
2: Adeu.
4: Cadena de valor.
5: Són les 4.
4: A punt. Notícies.
5: I comencem amb una última hora. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebutja suspendre els servicis mínims fixats per la Generalitat per a la vaga indefinida en l'educació pública no universitària. Rubén Dempré.
6: Sí, el tribunal al·ludix a l'interès general preponderant de l'alumnat de segon de batxillerat i a la necessitat que afronten la prova de l'EBAU sense més incerteses que les pròpies de la prova. És precisament per la ponderació dels interessos en conflicte i la consideració que l'interès general d'estos alumnes és preponderant, pel que l'alt tribunal valencià desestima les mesures cautelaríssimes demanades pels sindicats, CESIF i Comissions Obreres. La sala no aprecia una evident falta de motivació en el decret de servicis mínims ni una notòria o evident falta de proporcionalitat. Recordem que els servicis mínims decretats per al professorat de segon de batxillerat establia que la totalitat dels docents d'este curs havien de realitzar les tasques d'avaluació de l'alumnat.
5: I continuen les reaccions al primer dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari a la Comunitat Valenciana. Unes reaccions que passen per quantificar el seguiment de la protesta, ja que mentre els sindicats parlen d'un seguiment massiu d'un 90%, la Conselleria d'Educació ho rebaixa al 47%, tot i que en un primer moment parlava d'un 24%. Alejandro Molés.
7: Siga com siga, els sindicats de l'ensenyament han aconseguit treure a milers i milers de docents als carrers de València, Alacant, Castelló de la Plana i també Elche per tal d'exigir i paten en total unes 40.000 persones, la més nombrosa a València, amb 20.000, seguida d'Alacant, amb 12.000, mentre que a Castelló la participació ha superat els 5.000 i a Elche en han sigut 2.800. Escoltem breument alguns dels càntics. Mentrestant, part de l'alumnat es mostra preocupat, sobretot aquells que a principi del mes que ve han de fer els exàmens per entrar a la universitat.
8: I sin perjudicats perquè esta mateixa setmana teníem recuperacions, fitxatges de nota, treballs per entregar.
9: És un mes clau per a la preparació per a la pau.
7: I coincidim precisament amb esta primera jornada de vaga indefinida avui a passar per a Punt Ràdio la consellera d'Educació, Carmen Ortí, que ha reiterat la voluntat del seu departament de reprendre les negociacions amb els sindicats.
10: Per suposat que mantenint els canals de diàleg obert, perquè la nostra intenció des del primer moment ha sigut sempre la d'arribar a acords.
7: I per part dels sindicats que avui ha passat per a Punt Ràdio, assegura la secretària general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, Txelo Baix, ja ho ha fet, entre d'altres, per acusar la Conselleria d'Educació de falta de voluntat negociadora.
11: És un dia més bé trist per arribar al màxim. Treballadors i treballadores tenim un instrument que és el màxim, que és la vaga,

0: i, a més, una vaga indefinida, perquè significa que la contrapart no està tenint una voluntat negociadora real, més enllà de lo que puga ser un escaparat.
1: I últim dia avui a les Corts de compareixences davant la comissió que investiga la gestió de la Dana, un dia en què els portaveus dels quatre grups parlamentaris han fet una anàlisi prèvia de la situació.
2: Així, des del Partit Popular, Nando Pastor ha criticat la total absència del personal que depèn dels organismes de l'administració central, com ara la delegada del govern o l'excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció, Josep Maria Àngel, que avui hauria hagut de compareixer.
3: Una vez más, el gobierno de España no va a venir a dar la cara ante los valencianos, ante les Corts, ante la comisión. Hoy era el turno de José María Ángel, del excomisionado de la Dana. No lo ha hecho. Ha seguido la estela de Pedro Sánchez, de los ministros, de Miguel Polo, de Pilar Bernabé, del director de AEMET, de todas y cada una de las agencias estatales, de todos y cada uno de los representantes del gobierno de España. Callada por respuesta, dar la espalda a la comisión, burlarse de la comisión.
2: Portaveu del PSPB, José Muñoz, considera que la comissió d'investigació de la Dana ha estat viciada des del primer moment.
4: El Partit Popular i l'extrema dreta de Vox, que al final és còmplice d'esta situació, tanca en fals una comissió d'investigació viciada des del primer moment, que no ha tingut la voluntat d'investigar el que va passar aquest dia, sinó que ha intentat crear un relat alternatiu, un relat falaç a el que va passar el 29 d'octubre.
1: I continuem a les Corts, on la Junta Electoral ha validat les més d'11.500 firmes que ha presentat la Unió Municipalista per a tirar avant la iniciativa legislativa popular, aunque pretén que es rebaixi del 5% actual al 3% el límit perquè un partit polític puga tindre representació al Parlament Valencià en cada província.
2: Amb la validació de firmes, la proposta arribarà a la mesa de les Corts per a la seva tramitació. David García és el president de la Unió Municipalista i alcalde de Nules.
5: És un tema d'una anomalia democràtica absoluta. Som l'autonomia espanyola més restrictiva en aquest sentit i crec que hi ha ahondar hacia una pluralitat democràtica. ¿No? Per nosaltres és fonamental haver dado ese primer paso i ara el lunes nos indican que ya se pasará el tema a la mesa de les Corts para que empiece el trámite parlamentario. Por tanto, una grandísima noticia.
1: I de la crisi sanitària de l'antivirus, destaquem que esta vesprada a la dona a la cantina que porta aïllada des de divendres passat en una habitació de l'Hospital de Sant Joan se li tornarà a fer una PCR perquè confirme els dos negatius anteriors. Xavier García del Valle.
6: Sí, una prova aquest matí ja se'ls ha fet als 14 espanyols aïllats en l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Entre d'ells ja saben la valenciana que treballava en el creuer afectat pel brot d'antivirus. Això confirmava la ministra de Sanitat, Mònica García, que espera obtindre els resultats abans que acabi el dia d'avui.
7: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien, se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
6: Segons diverses fonts, està previst que els 14 espanyols estiguen allí en quarantena almenys fins al 17 del mes de juny. I sobre el terreny, esta vesprada està previst també que acaben de repatriar des de les Canàries als seus països d'origen els passatgers que encara queden a bord del creuer afectat pel brot. Per cert que dos passatgers del vaixell que ja han sigut repatriats han donat positiu en antivirus. Es tracta d'un nord-americà i d'una dona francesa.
1: En successos, un nou robatori de coure, ara entre Almussafes i Silla, ha provocat este matí retards en la línia C2 de Rodalia de València.
8: Llevamos aquí como un 10 o un cuarto de hora esperando el tren.
9: He venido con unos 10 minutos de retraso, pero iba a tope.
10: Tenía una montona de retards.
11: Costa un montón arribar a València.
9: ¡Qué mía! No puede ser, ¿eh?
11: Entro a clase a las 9 y muchas veces llego a las 10 y media. Es imposible coger el tren.
12: Doncs la incidència s'ha solucionat cap al migdia. Recordem que la setmana passada el robatori de coure va passar entre Algemesí i Benifaió amb les mateixes conseqüències per als viatgers dels trens de Rodalia.
1: I en els esports parlem de futbol perquè esta nit el partit entre el Rayo i el Girona tanca la 35a jornada de Lliga i demà comença la número 36.
2: Serà el Levant el primer a jugar en la visita a Vigo després de la victòria a casa contra Osasuna. Els de Luis Castro necessiten guanyar fora de casa per a continuar amb opcions de permanència. El tècnic ha parlat avui en roda de premsa i confia en la bona dinàmica.
13: També estamos haciendo partidos buenos afuera. Por veces es un detalle. El partido afuera es difícil, es contra un equipo muy bueno, pero vamos a intentarlo y vamos a hacer el máximo. Y no es por ahí, no es por ser afuera o ser

0: casa tenemos que hacer lo mejor para intentar ganar los puntos.
1: Fins ací l'última hora informativa. Ara es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
3: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
4: La jornada intersemanal de Primera Divisió es juga al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
7: Ai, que arrenquem setmana! Dilluns, 11 de maig, una vesprada per davant per a compartir-la. Perquè ho tenim tot a punt, no, Joaquim?
8: Tot a punt, Gemma, amics, així preparats. Benvinguts, arrenca la vesprada de punt.
9: La vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
8: És 4 i 10 en directe en la Ràdio Pública Valenciana. Un començament de setmana, ja vegeu, bona cosa de sol, temperatures elevades per damunt dels 25 graus de màxima, però la cosa canvia demà. Ai. En les comarques del nord, amb l'arribada de nou de ruixats, que ja seran més generals a partir de dijous, mentre disfrutem del solet.
7: Del solet i dels nostres continguts, perquè avui parlem d'una banda de ciberseguretat i com protegir les nostres dades. També recordarem les mítiques portades d'Interviu, ha sigut història del periodisme, les portades i, sobretot, els continguts de l'interior, ara que s'han complit 50 anys de la publicació de la revista. Xerrem amb un dels millors xefs de València integrant d'una reconeguda nissaga de cuiners, Jorge Andrés, i disfrutarem de la música de Sandra Montfort, que este dissabte presenta al Teatre Principal de València Terra de Guapes, el seu últim treball. I alguna altra sorpresa pel camí, o sigui que, no?
8: Encantats de compartir-ho tot amb vosaltres. Clar que sí, arrenquem este dilluns amb l'atenció posada en la gestió del brot d'antivirus.
7: Ai, mare. Rumba als Països Baixos. Un operatiu sanitari sense precedents des del port canari de Granadilla de Abona. A última hora de la vesprada d'avui, l'Ondius deixarà aigües canàries amb destinació als Països Baixos amb la tripulació.
8: I mentre els últims estrangers abandonen ja avui Tenerife, ja sabeu que els 14 espanyols han passat la seva primera nit a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tots ells estan bé, estan asimptomàtics, hauran de guardar un aïllament d'almenys de 42 dies. S'han descartat contagis locals a Alacant i a Barcelona, però a França s'ha confirmat un cas positiu al temps que els Estats Units confirmen un positiu lleu i un altre passatger amb símptomes, però no són concloents. En fi, un dels perills d'este brot en estos dies que portem en esta qüestió focalitzant l'atenció està sent la sobreinformació i també, per què no dir-ho, la certa picabaralla política que no falta. Nosaltres volem posar context de la situació

0: que el poble de Tenerife s'ha comportat d'una manera solidària, de vegades un poquet arreganyadens, i això, i el món en què ha de rifirrafe polític, bé, que el poble valencià també ho és de solidari.
1: Oh, sí.
0: Sí, ho hem demostrat moltes vegades, Gemma.
1: Més d'una vegada.

0: conèixer més i millor. Per això està així Mar Hernández, al nostre costat.
1: Bona vesprada.
0: Atén-me com es fa i se pastís, perquè és tan, tan, tan bo. Tu pots donar fe d'això?
1: Jo vull donar fe. I més perquè és un pastís que es fa a Dénia, a més a la Marina Alta, gran comarca. Però és molt bo per dos motius.
0: Sí.
1: Evidentment perquè té un sabor molt especial que de seguida vos explicaré. Sobretot perquè té aquest component solidari que parlàvem, no? Un component solidari perquè tots els beneficis del pastís aniran dedicats a la investigació de les malalties rares. I en concret d'una malaltia rara, de la malaltia que pateix Luca, que és un xiquet de 2 anys, en farà 3 al desembre, que pateix la síndrome IFAB, que és una síndrome que només hi ha diagnosticats 14 casos al món.
0: Ostres!
1: És ultra rara, una malaltia ultra rara. I sí que és cert que Luca està rebent doncs tota la solidaritat i estima per part del veïnat de Dénia, també per grans personalitats del món de l'esport i de la música. I esta última iniciativa solidària ha sigut un pastís elaborat pels germans Álvaro i Adrián, de la pastisseria i gelateria Verdú, que és un establiment mític a Dénia amb més de 70 anys d'història.
2: A Dénia ho saben, i a la Safor també, que fan uns pastissos. Però, Marc, la història de solidaritat, el corrent de solidaritat i d'estima és el principal, així, però i el pastís, per curiositat? Quin gust fa? A què sap?
1: Doncs això és la gràcia una miqueta de tot això, que és que sap als sabors preferits de Luca.
2: Ah,
1: a les mongetes o rosetes, com es diuen també en aquesta
0: sí,
1: zona, no?
0: Sí, bufes, en el meu poble.
1: Exacte, les bufes. I el caramel. És una combinació molt, molt curiosa. I tot va ser perquè els pastissers es van ficar a l'obrador amb el xiquet, amb Luca, per a conèixer quins eren els seus sabors preferits. I així ens expliquen una mica com va ser.
3: Pues provant, perquè no volien fer, perquè tot el xiquet era, no?, segur, de xocolata i aquestes coses. I el que van fer va ser intentar treure una tarta que siga diferent a les demés, perquè a nosaltres sempre ens agrada complicar una miqueta la vida. I van provar les mongetes i, bueno, li va agradar. I van veure per ahir a veure què podien fer. I
4: una crema que fem, un tipus mousse de caramelo salado.
1: Una combinació que té pinta d'estar espectacular.
0: Sí.
1: A este pastís també li falta un globus que vol imposar a cadascun, que serà la senya d'identitat d'aquest pastís, no? que simbolitza aquestes ganes d'enlairar-se també de Luca, no? de poder amb tot.
0: Que
1: I
0: bé.
1: És una idea que, de moment, els ha portat moltes, moltes alegries.
5: Hem tingut una avalanxa estos dies, la gent ha tingut molta acollida l'acció i la gent s'ha volcat.
3: No només gent de Dénia, sinó gent de fora també. Estem molt contents.

0: però evidentment per qui més ha significat és per a la família de Luca, i volem parlar amb els seus pares, amb Cristina i Roberto, que ara ens escolten al telèfon. Bona vesprada als dos.
1: Hola, bona vesprada.
2: Hola, hola, Cristina.
3: Hola, buenas tardes.
2: Hola, hola, Roberto.
0: Expliqueu-nos una mica com heu rebut esta iniciativa que de moment ha tingut molt d'èxit. Què ha significat per a vosaltres? Cristina.
1: Hola, mira, pues per a nosaltres ha sigut, pues imagina't, quan una persona com és Luca està rebent tanta ajuda de gent bona que vol col·laborar amb ell, per a nosaltres és pues algo molt gran i molt bonic.
0: Mm-hmm. Parlem una mica de Luca, de la malaltia que patix. Deien que era en desembre, no? Luca farà 3 anyets.
1: No, perdó, el desembre en farà 4.
0: Ah, farà 4. Val.
1: En té 3 ara.
2: Ja és ben fadrinet.
0: Ja és ben fadrinet, i tant que sí.
1: Bueno.
0: I quan vos vau adonar que hi havia alguna cosa que no anava bé?
1: Pues des de molt xicotet, en només unes setmanetes de vida, van començar a veure que els seus ullets tenia com unes nyeganyes, no podia obrir els ulls per els matins d'ella soles, quan eixíem al carrer plorava, si hi havia llum, és a dir, si estava el sol, plorava, i no sabíem per què plorava, pensàvem que pues, li feia mal o algo, i un dia entrant a un túnel ens vam donar compte que era per la llum, perquè a l'entrar al túnel va parar i a deixir va tornar a començar, i aleshores van començar a fer proves i van comprovar que era per això, era per la llum, i a més el síndrome també li afectava a nivell renal. A ell, als 9 mesets, li van llevar un rinyó, que després es va saber que tot era del mateix síndrome, clar.
4: Caram, i ens contava Mar, no, Roberto, Cristina, que és un cas ultra rar, és una malaltia que hi ha molt poquets casos al

0: ha canviat. Això ha marcat un abans i un després en ell totalment, molt, molt pronunciat, que es nota, perquè ell al principi no volia baixar dels nostres braços, no somreia, no ria, vull dir, les coses naturals que fa un xiquet ell no les feia. Uh-huh. I des de que vam saber que perquè ell té dolor als ulls, ell, com que se li seca la còrnia, li produeix xicotets talls, que són xicotetes úlceres als ulls, i aquest és el dolor que li provoca. Aleshores, ara amb medicació està millor, però així i tot el dia a dia no és fàcil, perquè per el matí, per exemple, perquè ell pugui anar al col·le, jo m'he d'alçar 2 hores abans i començar a posar-li gotes. A Luca li posem 34 gotes diàries als ulls.
1: Ostres.
0: I clar, per a que ell s'acostume, perquè també tot això és un procés, ell no pot alçar-se com nosaltres i ja anar i començar el dia. Ell necessita molt lentament anar adaptant-lo a la llum. Adaptant-lo vol dir, quan s'alça és completament a fosques, el ratet que jo veig que ja va obrint els ulls li dona una miqueta de llum a la finestra, una miqueta és foraet. I així no vull dir, és un procés com... És complicat, però al final és el nostre dia a dia i ens hem acostumat i és el seu dia a dia. Després ja una vegada ja estem al carrer, doncs amb les ulleres, intentem fer-ho el més fàcil possible, però no ho és.
2: Mira, eso que hay, para que un ejemplo, para que os deis cuenta, sí. Nosotros nos tuvimos que cambiar de casa, ¿vale? Uh-huh. Una casa que es nuestra, la tuvimos que poner alquiler y buscar una casa que entrara menos luz. Porque la orientación que tenía esa casa, uh-huh, era muy buena y entraba la luz de los dos lados, entonces nunca podíamos estar, siempre teníamos que estar con las persianas bajadas. Uh-huh. Y tuvimos que alquilar la nuestra para irnos de alquiler a otra, para encontrar una que tuviera una orientación que no entrara tanta luz directa y pudieran hacerlo. Y luego lo que dice Cristina, o sea, uh-huh, vivir con dolor no...
3: Vivir con dolor es una tortura, pobre.
2: Entonces, eso es lo que nosotros luchamos, ¿no? Que nosotros decimos que mientras él no tenga dolor, pues nosotros seguiremos luchando y lo veremos feliz. Pero lo importante es que un niño no tenga dolor.
3: Exacte. Que no tinguin dolor i que se continuï investigant per a que la qualitat de vida siga la millor possible.
1: Efectivament. I de fet, en això va orientada a totes les iniciatives solidàries que s'han llançat des del municipi de Dénia, no? Ara parlàvem del pastís, però és que també hi ha personalitats del món de la música, de l'esport, que han col·laborat. Sí. I ara més també, Cristina, l'alumnat de l'escola on tu treballaves, Cientia Dénia, que ha organitzat un torneig de padel solidari, i la professora Cristina Soler ens ha explicat una miqueta en què consisteix.
4: Els alumnes de projectes del Col·le de Ciència, doncs el seu projecte és això, poder fer algo solidari per poder ajudar a Luca. Aleshores, el que hem fet ha sigut un torneig solidari el 21 de juny en el club de tennis. Primer que res, hem aconseguit la participació directa del col·legi, de l'Ajuntament, del club de tennis, i estem organitzant-ho, però amb moltíssima il·lusió. O sigui, ja n'hi ha molt de patrocinadors i també n'hi ha una fila zero per a la gent que no sàpia pàdel o no puga participar en molt de jocs per als xiquets. Estan organitzant un muntatge que trobo que ens quedarà molt xulo, molt xulo.
1: Que iniciativa més xula. I que bonic que des del veïnat de Dénia s'impliquen amb això. Cristina, Roberto, jo vos vull donar les gràcies per haver compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres. Una abraçada molt forta per a Luca, i també recordem dos coses. D'una banda, eixe Instagram, eixe xarxes on compartiu la història, @soylucasíndromeifab, i també eixe pastís, el millor pastís del món, que poden aconseguir-lo també a la pastisseria Verdú. Jo tinc moltes ganes de tastar-lo, amb eixes mongetes.
5: Caramel, bueno, salat, perdó, això té una pinta bàrbara.
3: I hem vist fotografies de Lucas. Què està pa menjar-se?
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
1: Abraçada forta, família.
3: Que la primera volta que vaig escoltar jo parlar de Lucas va ser al grup Bombay, en una de les ocasions que han vingut a visitar-nos, perquè també l'hem fet. Al costat, al crio. Bueno, pues hem de ser conscients d'aquestes realitats i donar-los un suport com fa el veïnat de Dénia.
5: I tirar-vos el rotllo i estirar-vos una miqueta en la targeta de crèdit i això, @soylucasíndromeifab, tireu una maneta en la fila cert del torneig de pàdel, o, en fi, qualsevol iniciativa que hi hagi en este sentit per ajudar a Lucas. Gràcies, Marc.
1: Gràcies.
5: Ai, quina història. Ens deixa el cor així en el
3: collit. No, però no te'n vagis.
5: Però...
1: No.
3: No te'n vagis. Perquè ara ve Fran, clar, i entre els dos ens fan un comboi.
5: Equip d'investigació.
3: Sí, sí.

0: que temble Gloria Serra, eh? Joaquí?
1: Que l'hostia aquí té investigació en assumptes musicals, i no només, eh? I no, no només, aprofitant que sona la manifestera de Sandra Montfort, és que fa unes setmanes, potser recordeu, que l'equip d'investigació del programa, que capitanegen Mar Hernández i Fran Sevilla, bueno, capitanegen i formen part, és ells,
2: són
1: ells dos.
0: Són els presidents, la vicepresidència i tota la resta de la cosa. Resumim que s'ha sumat a la...
1: És Olivi.
0: A la nostra colla, sí?
1: Molt bona vesprada.
0: Amb la Mar,
1: què és? Què pronosticaria?
0: Què pronosticaria?
1: Què pronosticaria?
3: Ai, que... Mar, quant de mal de cap ens ha portat este tema? Quants insomnis, quantes nits sense dormir?
4: És que quantes hipòtesis.
0: Me'n recordo perfectament de que ens feien preguntes i ens donaven clar, i ens ensenyaven imatges per veure si podíem caure en el detall que ells havien caigut, que evidentment no, perquè per això són...
1: No, perquè, claro, és que veniu...
0: Intel·lectus privilegiats. No,
3: només diré que en la redacció no ens aguantava absolutament cap persona, cap company, perquè entràvem tots els matins de... Ah, una pista més, una pista més, però una pista més sobre què?
0: I t'has pogut? No sé què,
3: I què farà?
0: Exacte. Se'n porta ben una.
3: Xiques, és que només teníem una data, una foto en Instagram amb el 16 de maig, no teníem res més, i una protagonista, Sandra Montfort. I és que què tindrà la Marina Alta? Què tindrà la Marina Alta si no és art i bona... Jo m'ho plantei de persones ben plantades, com jo i Sandra Montfort.
4: Clar que sí.
0: Bona gastronomia, també.
3: Post, i, clar, després, Carlos Fustel, exconcursant d'Operació Triunfo, ens va donar les pistes definitives que Mar i jo necessitàvem per a descobrir què s'estava coent, Mar.
4: I s'estaven coent moltes coses.
3: Moltes coses.
4: Concretament... Terra de Guapes.
3: Ai!
4: Terra de Guapes.
0: Mira què vorrà fer patir això, eh?
4: És un espectacle que arriba al Teatre Principal de València, efectivament, eixe 16 de maig, que era una de les poquetes dades que teníem.
3: Exacte.
4: Un espectacle produït a més per l'IBC, la Diputació de València i Pro 21, que és que fa una cosa, fa el que volíem nosaltres.
3: Què fa, Marc?
4: Un sarau folclòric, una rave folclòrica al capdavall.
3: El que demanàvem i el que pronosticàvem.
1: Lo millor, lo millor de dos mons.
3: Lo millor de dos
1: totalment.
3: Dreams come true.
1: Dreams come true.
3: Ho van manifestar.
1: El punt folclòric i el punt aixina rave actual i molongo.
3: Clar, però per entendre millor tota aquesta meravellosa bogeria que només podria existir en l'imaginari de Sandra Montfort, la pedreguera, perquè atenció, és que Sandra Montfort no només cantarà, no? És que ella també dirigís aquest espectacle, dirigís Terra de Guapes. Així que què vos sembla, companys, companyes, si parlen directament amb ella, no?
4: Sí, sí, sí. Per favor.
3: Sandra, manifesta, per favor.
5: Hola, com esteu?
0: Ai, Mare, com...
5: M'estava pixant de risa de sentir-vos.
0: No, no, no, però és que jo... Joaquí i jo, que som persones amb una miqueta més d'experiència, amb ells, al seu costat. Joaquí, no te sàpiga mal. Des de la memòria i des del carinyo.
1: Completament.
0: Però com venien les criatures?
1: Que per tu també són criatures, clar. Una alegria, una cosa, Sandra, que
0: és una cosa, i un entrar, i tu... Ai, serà que tal? I serà que qual? I vinc aquí...
1: Fent el haiku.
0: I has pogut entrar?
4: Sandra Montfort és la nostra Rosalía, vull dir. Això és així.
5: Ai, sí, sí, sí. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. I tant que sí. Que
5: això és que ho hem fet bé a nivell de promo.
3: Molt bé,
5: ho hem fet molt bé. En el misteri, que a mi m'agrada el misteri.
1: Tot el hype i el misteri.
3: Ho hem fet super, super, super bé. I ens han testat aquestes pistetes, no?, que dos bojos com Mari com jo anàvem nugant i anàvem filant per a esbrinar què passaria.
5: Però anàveu molt, molt acertats,
3: molt
5: encertats,
3: sí. Sandra, com el vas quedar quan ens vas escoltar?
5: No, jo vaig flipar. Me'n vaig anar i li vaig dir al Carlos, mira, Carlos.
3: S'ha filtrat.
4: Està fatal.
3: Però bé, Sandra, per a que la gent que s'està escoltant i per a totes, conta'ns, què és Terra de Guapes i què trobarà el públic allà el dissabte al principal?
5: A veure, Terra de Guapes és un regal al País Valencià, al meu poble valencià, que jo estic orgullosíssima de ser valenciana i de la cultura tan bonica, tan preciosa que tenim i la llengua tan bonica que tenim, i simplement pues, he volgut fer una ofrena al poble valencià a través del folklore, de la música i en una miqueta de sorpresitas.
1: Ai...
4: Ja, ja te

0: tenim alguna dada del que hi haurà, perquè hi ha que si Moixeranga, que si Misteri d'Elx, que si Malaguenyes, que si Camps de Batre... O sigui, el fusion és...
1: Massa vos hem dit, que jo volia fer a tot sorpresa, però s'havia d'explicar una miqueta
2: l'espectacle. Tant desvelant massa, potser.
1: Sí, sí. Sí. Jo, ojalà fos tot sorpresa i ja està, però bueno, per a vendre l'espectacle també s'ha de dir què anem a fer, perquè si no, pues una miqueta de reveal està bé. Així que sí, pues farem una miqueta de revisió del folclore valencià, però passat pel filtro, pues, com heu dit, de Ravera, que sóc jo, com una bona bacala, però tampoc tant. Bueno, ja ho veureu.
3: I ens agrada com fas les coses, per tant, el combo és màxim, Fran.
4: Totalment. I Sandra, per a fer a tot això, no? Per a aglomerar-ho tot, imagina que t'hauràs estat documentant moltíssim en els arxius, no? que tenim. Com ha sigut tot este procés d'investigació i com t'has nodrit de tot això?
1: A veure, jo realment porto documentant-me d'arxius des de fa molt de temps. Jo vaig descobrir la fonoteca de materials quan tenia 20 anys i des d'entonces que, o sigui, me la sé de memòria de dalt a baix. Són no sé quants arxius de cançons, gravacions de Güelos y Güelos cantant. Jo la primera volta que la vaig escoltar em vaig posar a plorar i des d'entonces que m'he anat fent carpetes i carpetes, seleccionant-me-les, transcrivint-me les lletres i tot. I feia molt de temps que volia fer este projecte. I la veritat és que quan va ocórrer tot lo de la Dana i jo estava com tristíssima, bueno, totes estàvem tristíssimes i molt tocades, vaig pensar, és que li vull fer un regal al meu poble, perquè és el millor... El meu poble em refereix que al poble valencià, no només a Pedreguer.
4: A Pedreguer.
1: Sinó... I vaig pensar, és el moment, i vaig redactar com tot este... dossier de vull fer aquest espectacle i fa molt de temps que vull fer-lo i pense que ara també que estic acabant Disco de la Mona i ja estic en un moment com de pas d'un lloc a l'altre, vaig voler aprofitar-ho per a fer aquest espectacle i bueno, i ara assistem, molta preparació, fa molt de temps que estic preparant-ho i just ara em pilleu assajant en els meus músics, o sigui,
2: a veure, podem sentir algo? Sandra, un castigo, no?
4: Una noteta.
3: Pues tu saps que com me contaven Mari i Fran lo de la fonoteca de materials de la Generalitat Valenciana. Clar, m'ha vingut al cap perquè això era dels anys 80.
2: Sí.
3: La meva germana era una de les criatures que des del seu col·legi se va muntar un itinerari, en el meu cas per la Plana, per buscar aquesta documentació i facilitar-li la visa. En Torrent, que era qui la recollia.
1: Que fort.
3: I després la feia servir.
2: Quanta gent ha col·laborat en aquesta fonoteca.
3: És molt emocionant, això.
2: És un tresor nostre. Totalment. Que guai.
1: Això és una joia, és una joia. És que és una cosa molt forta, realment, perquè conta la nostra història des d'un lloc diferent al que ens han explicat els llibres. Des de la nostra gent. O sigui, m'abuela feia barxes de llata, m'abuelo era llauraor, que treballava per a la taronja empeltant tarotgers. I vull dir, jo l'escoltava i pensava, és que m'està contant les meves arrels i la meva història tal qual així a cantaeta.
4: Clar. I te la contes els mateixos protagonistes, la gent que ho ha viscut.
1: Tal qual,
4: exacte. És una meravella.
1: I també una cosa que m'encanta del poble valencià és com conten tots els acudits des de l'humor i des d'aquesta gràcia, d'aquest salero que només tenim els valencians.
2: Totalment.
3: O abuelo m'ha dit un dia, vaig a contar-te un pas. I un pas era una anècdota per la risa.
2: Un succeït.
1: Exacte.
3: Atén-me que així ja no estarà soles, no?
0: No, de fet, estaràs molt ben acompanyada.
2: Vostè l'estarà, no?
0: Que jo no sé si el veurem tocant les castanyoles, Sandra. Si això es pot saber o no es pot saber.
1: Això és molt fort. O sigui, jo pensava que tocava bé les castanyoles fins que va sentir a Fustel tocant-les que dic... Ah!
2: Un altre nivell.
1: A partir d'ara jo me callo.
3: Perquè hem de dir que l'espectacle porta música com no... cos, dansa, performance, la indumentària era més important, com tots els teus espectacles, tota aquesta incorporació, i ara anàveu a preguntar-li o anàveu a xerrar-nos qui l'acompanya, no?
0: No, és que ve moltíssima gent. Evidentment, la teva germana, no, Amanda Montfort, multiinstrumentista que t'acompanya. Sí,
1: exacte.
0: Més músics,
1: no? El Jordi Hortolà, sí. El Jordi Hortolà també és el meu percussionista de confiança, en qui m'entenc superbé i és família. I ells dos són com els meus besties amb qui mai puc anar

0: Mises, que bueno, sempre està pegant voltes pel món perquè toca molts instruments de tot el món. Jo també fa molt de temps que el conec i jo era una de les persones que més admirava de la música folklòrica i mediterrània, perquè ella ha estat molt per Grècia, Turquia, ara ve de Canadà, o sigui, és un valencià però que està repartint com la seva saviesa per tot el planeta, bàsicament. I entonces volia que formara part d'aquest equip perquè d'alguna manera a través de l'Efren també vaig entrar jo dins del món del folk. I vaig ser la seva alumna durant molt de temps quan era més joveneta, en aquesta època en la que vaig descobrir la fonoteca i tot això. I ara em fa molt de goig que estiga a aquest espectacle amb mi. I després l'Andrés Belmonte també, que és un flautista valencià també, que bueno, també ha estat a Egipte, toca flautes de tot el Mediterrani, el Ney, bueno, coses precioses que només ho escolteu i ja us donareu compte de com tot el bagatge que tenen cada un dels músics que he triat, els artistes en general, perquè també està la Júlia Cambra. La Júlia Cambra és una ballarina que és d'Ontinyent i balla amb la Veronal, que també està dirigida per un valencià d'Ontinyent. I ella és espectacular com balla, és preciosa, i ella és la coreògrafa, la que està dirigint tota la coreografia de l'espectacle. I després el nostre estimat Carlos Fustel també, que és l'únic de l'equip que no és valencià.
1: I tu has de dirigir,
0: em vaig enamorar d'ell.
2: Perquè coneixem la teua faceta, no? com a cantant, no? Com a intèrpret a l'escenari, però com és veure't en este registre de directora?
0: Pues la veritat és que està sent molt bonic, estic aprenent molt també de tot l'equip, i jo em sent super acolxaeta perquè estic tan ben envoltada que és com... Al final, sí, jo vaig prenent decisions, però és que és molt fort perquè l'equip en el que estic en ningú moment em posa en dubte, ni saps com que moltes voltes, per ser dona, una dona que dirigís un espectacle, jolín, no és fàcil com que et tracten en sèrio, i això és fort, no? I en realitat jo sempre dic que jo sempre treballo amb músics que em cauen bé, artistes que em cauen bé, és el més important, és la meva prioritat, que la gent en la que treballo pues em caiga bé i siga bona gent, més enllà de que siguin artistes o no. Però és que a més esta volta, a més de ser gent que m'estima, que m'admira i en la que estic, i jo admire mútuament a aquestes persones també, saps? A més són molts bons músics i molt artistes, entonces em sent super arropada i super escoltada i està sent molt bonic.
1: Que guai. I Sandra, jo estic ahí en la manieta de voler tirar per a descobrir alguna cosa, i l'únic que sé és que l'espectacle s'ha dividit en 4 actes. Val?
0: Exacte, sí.
1: Quina és la narrativa? Què ens pots avançar? Què passarà allà? Per on us portareu? Quin viatge emocional tindrem? Compte'm!
0: A veure, tot està inspirat una miqueta en un poble, tant l'escenografia com la narrativa està inspirada en un poble que podria ser qualsevol poble del País Valencià realment, no? Entonces, pues passem... Ai, és que a veure...
3: Pues passa l'any, passen les festes, passa l'any, passa el moment... No?
0: Exacte, n'hi ha un poc de tot. Hi ha un poc... O sigui, he intentat com... És molt difícil clavar tot el que per a mi és la cultura popular valenciana. És molt difícil. Entonces, jo he triat una miqueta com algunes perletes que podia unir dramatúrgicament per a que tinguera sentit l'espectacle. Des de la primera part, que és la més tradicional, està passant per un bloc més experimental en el que posem cants de batre, bressols i performance, fins al final, que és un poc més...
1: La rave.
0: El jolgorio.
2: Ens estem ballant damunt.
3: La mascleta. La mascleta. Que se van esgotar les entrades en 53 minuts.
2: Com és això?
1: Com és això? Com te vas quedar?
0: Mira,
3: això ho has de repetir. Això ho has de fer més dies.
0: És molt fort, sí. Bueno, ja veurem. A veure si mos volen més o no. A mi m'encantaria tornar-ho a repetir, perquè tota la faena està esta. Però bueno, ja veurem. A veure si mos volen.
3: Des d'ací fem força, des d'ací fem força.
2: I tant que sí.
0: Per favor, sí. Pues, que estava... Ai, no sé quina pregunta m'havíeu fet.
1: No, les entrades.
3: Es que les entrades, que se van esgotar ràpidament.
2: Nosaltres ho vam viure com una gincana, home, jo t'he de dir,
1: Sandra. Tenim una alarma.
3: Està ben neguitosa.
2: Tenim una alarma posada a les 12.
1: En el mòbil.
3: Donem fe.
1: Per no quedar-nos sense entrada.
3: Sí, senyor.

0: veritat?
1: Jo la veritat és que pensava, bueno, jo crec que les entrades funcionaran bé, tot i que estava cagat perquè hasta dos setmanes antes de l'espectacle no m'han deixat publicar les entrades. Però bueno, jo estava una miqueta, bueno, a veure si omplim o no omplim o què. Però de repent estava jo amb mon pare i anàvem passant els minuts i mon pare, però pensa en esta, pensa en l'altra, i jo, vale, vale. Anem a reservar entrades per a estos, per a la família, no sé què, i de repent actualitza la pàgina i no, tota la pista estava plena.
0: Vaig a dir-li a la meva cosina que se quede fora. Ai, que se n'anem.
2: Ai, Sandra.
1: I mon pare, però això no va bé, la pàgina web, és a dir-los que s'han enganyat, que la pàgina web no funciona.
0: Sandra, carinyet,
3: ens n'anem. El que sí que funcionarà serà el Terra de Guapes este dissabte, que tenim moltes ganes de descobrir esta rave folklòrica.
2: Allí estarem.
0: I tot allò que facis tu. Gràcies, Sandra.
1: Moltes gràcies, carinyet. Una abraçada molt forta.
4: Sandra, un plaer.
2: Adéu. Adéu.
4: Que guapo, Terra de Guapes. Ganes.
2: Allí estarem per a viure en primera persona i contar així també.
5: Són les 5.
6: A punt. Notícies.
5: El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebutja el recurs presentat pels sindicats per a suspendre els servicis mínims fixats per la Generalitat per a la vaga indefinida en l'ensenyament no universitari que ha començat este dilluns. Detalls, Alejandro Moles.
7: Sí, i entre d'altres, els magistrats argumenten que el dret de vaga troba un primer límit en enfrontar-se a altres fonamentals com ara el dret a l'educació. En aquest sentit destaquen especialment els drets i interessos dels alumnes de segon de batxillerat, que pròximament hauran de fer els exàmens per entrar en la universitat, unes proves que el Tribunal Superior considera molt importants en les vides acadèmiques i en el futur professional d'aquest alumnat. És per això que el Tribunal Superior de Justícia considera que aquests alumnes han d'afrontar les proves sense més incidents, incerteses de les que són pròpies en estos exàmens d'ingrés a la universitat. Recordem que els servicis mínims decretats per al professorat que dona segon de batxillerat és del 100%.
5: Pel que fa a la participació, al seguiment d'esta primera jornada de vaga, la Conselleria d'Educació parla d'un 47%, mentre que els sindicats eleven el percentatge al 90%. Rubén Dempere.
8: A més, els sindicats han qualificat d'històriques les manifestacions que este matí han tingut lloc a València, Alacant, Castelló i Elx, en demanda de millores salarials i laborals. En total han participat unes 40.000 persones, segons dades de la delegació del govern. Escoltem alguna de les demandes i crítiques en la veu d'una professora, li diuen Empar Navarro.
9: Han fet retallades en escoles d'idiomes, en primària, en secundària, en cicles formatius. Hi ha retrasos en les nòmines, s'han llevat els auxiliars de conversa. Estem amb educadors als centres compartits entre diversos centres. No tenim prou personal especialista d'inclusió. La llista de greuges és llarguíssima. Tenim moltíssima burocràcia inútil. Tenim unes ràtios elevadíssimes.
8: I coincidint amb esta primera jornada de vaga indefinida avui ha passat per A Punt Ràdio, la consellera Mari Carmen Ortiz, que ha assegurat tindre la porta oberta als sindicats per a continuar amb la negociació, tot i que ha confirmat que el seu departament té un pla per si la protesta s'allarga en el temps, un pla que no ha concretat.
10: Duguem molts dies treballant en com abordar aquesta situació i, evidentment, tenim mesures per als diferents escenaris que se poden anar provocant i, evidentment, pues, anirem donant resposta.
8: Per la seva part, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestat des de les xarxes socials que entén les reivindicacions del professorat i respecta el dret a la vaga indefinida, tot i que pensa, segons ha dit, en els vora 32.000 alumnes de segon de batxillerat que es juguen el seu futur en poques setmanes.
5: Finalment, tots els passatgers del creuer Hondius que encara queden en l'embarcació viatjaran junts i en un únic avió cap als Països Baixos. Xavier García del Valle.
11: Sí, estava previst que un avió australià viatjarà també fins a Tenerife, però eixe vol s'ha suspès per motius tècnics de l'aparell. En l'avió cap als Països Baixos, que encara no té horari, viatjaran així 4 ciutadans australians, un neozelandès, un britànic i part de la tripulació que té diverses nacionalitats. Ara mateix continuen al creuer 54 persones, 22 desembarcaran en este vol i les 32 restants viatjaran com a tripulants fins al port de Rotterdam. Pel que fa als 14 espanyols que guarden quarantena,

0: en un hospital militar de Madrid. Tuís els ha fet una PCR i els resultats s'esperen en breu, segons diu la ministra de Sanitat, Mónica García.
1: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
0: I a casa nostra, esta vesprada se li farà una nova prova a la dona aïllada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant per tal de confirmar els dos negatius anteriors. La Conselleria de Sanitat ha informat que ha remès la tos i que ara per ara és asimptomàtica. Mentrestant, França ha confirmat un positiu en una dona, una de les 5 persones repatriades des del creuer, que s'afitxa al ciutadà dels Estats Units que també viatjava al vaixell.
2: La Fiscalía Provincial de Valencia dona suport a la investigació indirecta de Carlos Mazón en la causa de la Dana. Així ho ha exposat en un escrit que ha remès al jutjat de Catarroja, en el qual mostra el suport a aquelles diligències relacionades amb una indagació indirecta sobre l'actuació de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
3: L'escrit respon a la pregunta que li va formular la magistrada fa uns dies, després del desacord que tots dos van mantindre sobre la pretensió de Mazón de personar-se en la causa, una opció que la jutgessa va desestimar i contra la qual el fiscal va presentar recurs. La magistrada va demanar al Ministeri Públic que expressara la seva opinió sobre les diligències d'investigació que afecten Carlos Mazón. El fiscal, en la seva resposta, recorda els arguments que va exposar en el seu moment l'Audiència Provincial quan va acordar la declaració de Maribel Vilaplana. En aquell moment, l'Audiència va mostrar la seva aprovació a totes les diligències que hauran de deixar de practicar-se pel fet que puguen adoptar dades que doten de solidesa la imputació contra l'aforat.
2: I un dia més, cap persona citada s'ha presentat a declarar. Parlem de la comissió de l'Ajuntament d'Alacant creada per investigar les irregularitats comeses en l'adjudicació de vivendes de protecció pública i de la qual s'han beneficiat diversos els exalts càrrecs i persones vinculades al Partit Popular a Alacant.
4: Sí, en la sessió d'avui estaven citats membres de la corporació municipal anterior al govern del PP. La portaveu de Vox, Carmen Robledillo, ha lamentat que no hagin acudit i des de Compromís li ha contestat el seu portaveu, Rafa Mas. Escoltem tots dos.
5: Que se rasgan las vestiduras porque no vienen funcionarios, porque no vienen cargos políticos del Partido Popular, pero hoy que tenían ellos la posibilidad de explicar por qué, cuándo, cómo se decidió enajenar la parcela a la playa de San Juan para hacer viviendas de precio público, no han venido para dar las explicaciones oportunas.
6: Ahora insinúa vos que fue el tripartito, que fue los del tripartito los que, qué casualidad, que decidieron los compañeros del tripartito vender esa parcela. Cuando el proyecto lo impulsó Luis Barcala, a los 3 meses llegar al gobierno, se impulsó nuevos pliegos cuando entró al gobierno él, y Mazón hizo lo que le faltaba, que era bajar los requisitos para que pudiesen acceder. Que la gente piense, ¿eh? ¿Quién se ha llevado los pisos? ¿Qué personas y qué vinculación tienen? Ya está.
2: I en successos, la policia ha detingut a Orihuela un home per retindre la parella a sa casa i amenaçar-la de difondre imatges i vídeos íntims de la dona.
0: Una patrulla de la policia local ha trobat la víctima plorant en ple carrer i ella mateixa ha relatat que acabava de fugir de la vivenda on la parella la mantenia retinguda i on afirmava haver rebut amenaces i coaccions continuades per evitar que escapara. Entre altres coses, l'home l'amenaçava de difondre imatges íntimes entre familiars i coneguts, cosa que sembla ja havia començat a fer. La policia l'ha detingut i l'ha entregat a la Guàrdia Civil per possibles delictes de detenció il·legal, violència de gènere, agressió sexual i revelació de secrets.
2: I en els esports parlem de futbol perquè el Llevant i l'Elx obriran demà la 36a jornada de Lliga i ho faran jugant fora de casa i amb la necessitat de guanyar.
3: Parlat del tècnic franjavert, Eder Sarabia, en la roda de premsa prèvia al partit.
7: Tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
3: Rectifiquem, el partit del Llevant a Vigo serà a les 7 i el de l'Elx a les 9. A les 8, perdó.
2: Tots dos, com sempre, en el punt a punt, en la sintonia d'Apunt Ràdio. A continuació, continuem en la companyia de la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma.

0: Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som a Punt.
2: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
5: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Això, ser roïn...
1: Temacle, eh?
0: Hasta la molla de l'os. No és roïn, és roïn...
1: Naso, roïnaso.
0: La molla de l'os m'encanta. Que bo, Josh Thorogood. I per què encetem en este dispar tremendo de blues i de rhythm and blues?
1: Perquè ve l'especialista en rhythm and blues
0: decidit,
1: del nostre equip, Javier González. I el...
2: Què tal?
0: La rocola de l'economia de ha decidit que este és el tema que ha de sonar i jo estic molt feliç perquè m'encanta el Josh Thorogood de tota la vida.
2: M'alegre de lo mínimo, però és que és de veres que n'hi ha molta gent roïn per ahí, eh?
0: Sí, tio, sí.
2: I, clar, sí. Això, quan ho experimentes en primera persona, tampoc vinc jo així a contar un drama, eh?
0: No, vull, de però hi ha molt això, de xungo, té raó.
2: Però és de veres que el nivell està últimament alt de la maldat que n'hi ha. I resulta que l'altre dia vaig rebre un correu que me l'enviava el meu gimnàs i el meu correu dia això, anem a escoltar-lo, eh?
3: Hola, Javier. Este missatge és per a informar-te sobre una descàrrega no autoritzada de dades. S'ha produït un accés no autoritzat al sistema que registra les visites dels socis als clubs. L'accés no autoritzat va ser bloquejat en qüestió de minuts després de la seva detecció. No obstant això, es van descarregar algunes dades de socis, incloses les teues dades personals. Quines dades s'han vist involucrades? Adreça de correu electrònic, nom i cognoms, adreça i ciutat, número de telèfon, número de compte bancari, titular del compte bancari i data de naixement.
0: Això és real, no.
2: Això és real.
0: No és una ficció.
1: Només faltava la CIP, perquè les dades més importants, diguem.
2: Sí, en efecte.
1: Fer-te papilla.
2: Sí. A més, també adjuntaven el detall de que la meva contrasenya del gimnàs no se l'havien descarregat. O sea, me poden furtar els diners, però no poden anar a entrenar. És una cosa que, bueno...
1: No sé com protegeixen
2: segons quines dades, però en fi. Sí. Bé, això és preocupant i més preocupant encara perquè
1: això
2: és real, vos ho he de veure. I bueno, de segur que sabeu quins gimnàs és, perquè és una cadena multinacional.
0: Són socis d'aquesta cadena de correcte. Gimnasos que està en molts barris de moltes ciutats.
2: I que és molt bàsic, les coses
0: com... I és molt bàsica la
2: cadena. Però sí.

0: Ja s'ha passat, ha passat. I el problema, com dius, és que no és un cas aïllat, perquè l'Agència de Protecció de Dades ha presentat la seva memòria de l'any 2025 i ens constaten que les bretxes de dades que exposen dades personals d'usuaris, clients i consumidors es van disparar en l'any 2025. Va haver al voltant de 2.675 filtracions de dades que van arribar a l'agència l'any passat i el nombre d'afectats va superar, atenció, els 200 milions d'afectats, 200 milions d'usuaris que van veure com es van filtrar les seues dades en alguna d'aquestes bretxes, la qual cosa...
1: 200 milions d'afectats, però del món mundial.
0: Sí, correcte, correcte. Vale, vale. Però això és a més de 4 filtracions per espanyol a l'any. Vull dir, i lo millor de tot és que és el doble que l'any passat. Bueno, el pitjor de tot és que és el doble, o sea, que...
2: A més, la quantitat de filtracions.
0: Correcte, correcte, sí.
2: I a què es deuen aquestes filtracions?
0: Bueno, això, segons l'agència, hi ha aproximadament la meitat d'aquestes bretxes que obeixen a ciberatacs, que sí que són operacions complexes, que estan preparades, i en alguns casos també són molt especialitzats, és a dir, saben molt bé què és el que estan buscant i a qui han d'atacar, però per altra, l'altra meitat és a través d'errors humans, normalment per no aplicar mesures de protecció necessàries, ja, a la part que bàsiques, que obrin la porta al final a aquests robatoris.
1: Ups.
0: Clar, i aquesta contrasenya que és contrasenya, no? La contrasenya és contrasenya, bueno. Claro, claro, la teva data de naixement, no? Bueno, clar. Crida l'atenció també que des del mes de 2.600 bretxes, solament 77 hagin acabat en una sanció o prevenció a l'empresa afectada. L'agència va imposar sancions que arriben als 20 milions d'euros a aquestes empreses per culpa d'aquestes bretxes de seguretat, perquè nosaltres, quan anem a acceptar, acceptem que traten aquestes dades nostres personals i esperem que les protegisquen, però no sempre és així, i no solament passa. Des més de 2.600 bretxes que es van obrir, és a dir, de filtracions, 77
1: i amb tota aquesta informació, aquestes empreses que fan aquestes maleses, això ho rentabilitzen, d'alguna manera.
0: Mira, jo no ho tinc molt clar com funciona tot això, però tenim al telèfon l'expert en sistemes de ciberseguretat i director de l'empresa R2 Negocis i Tecnologia, Ricardo Ranero. Ricardo, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: Hola, Ricardo.
0: Què tal?
3: Hola a tots.
0: Ajuda'ns una miqueta.
2: Pues flipats estem.
0: Clar, perquè estem...
2: I superexposats.
0: Estem parlant de 200 milions d'usuaris afectats en un any. Com és possible que s'hagi duplicat aquesta xifra solament en 12 mesos? Estem, no sé, més desprotegits, els atacants són millors, ens hem confiat, ja ens dona tot igual i va tot al bo.

0: Salvador. I ell va ser un dels germans, però no el pugui vindre en persona. Va entrar per telèfon, però avui ha vingut per una raó essencial. Jorge Andrés, membre de la família, l'únic xef que exerceix com a xef en la casa, però ell no fa molt va rebre un premi, el Premi Nacional d'Hostaleria de Gastronomia i Cultura. En el 23, Jorge?
1: Va ser en el 23.
0: En el 23, sí.
2: Arrima't el micro, Jorge, per favor.
0: Sí,
2: en el 23.
0: I el va rebre perquè va fer el menú Sorolla dedicat a Visions d'Espanya. Ell, quan va visitar l'exposició, allò va ser com una catarsis. Va dir això i
2: va inspirar.
0: No? Va estar dies sense dormir i fins que va dir: jo tinc que fer un menú dedicat a les Visions d'Espanya de Joaquín Sorolla. Com va ser això, Jorge? Com te pega aixa
3: vena? Bona vesprada, primer.
4: Què tal, Jorge? Pues, benvingut.
3: Això va ser moltes nits sense dormir, però el projecte i la preparació del projecte, documentació, pues, va durar 7 anys. I finalment vam poder presentar el menú en el 2022 i en el 2023 ens donaren el premi a la millor oferta cultural.
4: Jorge, quan ho has dit, ja s'ha escapat i ho has dit molt ràpid. Torna-ho a dir, per favor. Quant de temps has estat documentant-te per fer aquest menú?
3: Te vaig dir que l'exposició la vas veure en el 2007 en la Fundació Bancaixa, en València, sí, quan va vindre la Visió d'Espanya.
4: Brutal.
3: Els 14 panells que van vindre de l'Spanish Society. Sí. Ahir ja m'hi vaig donar compte que ahir n'hi havia un relat gastronòmic a contar i el vaig presentar el menú en el 2022.
0: Bueno, jo tinc que dir-vos...
2: Imagineu-vos la feina.
0: Tinc que dir-vos que probablement Jorge s'ha convertit en un dels majors especialistes en Sorolla que n'hi ha en Espanya. Vull dir, el menú és un show magnífic.
2: Perquè a una, clar, és un passeig per tota Espanya, entenc.
0: Claro, els 14 murals de Sorolla...
2: De sabor i d'imatge.
3: Exactament. És el relat...
2: I de colors i de contrastos i de textures.
3: És el relat del viatge que Joaquín Sorolla va fer per tota Espanya.
2: A pintar allò?
3: A pintar els 14 allò? Panells, van ser 240 metres quadrats, estan els panells en Nova York, en la Spanish Society.
2: Sí.
3: I en aquests panells, Joaquín Sorolla ens dona mostres de l'Espanya, de l'època. Ahí van apareixent els personatges.
2: De les collites.
3: Clar, que van apareixent en el menú, a lo llarg del menú i del relat. Pues, apareixent Alfonso XIII, Blasco Ibáñez, Clotilde sempre present, Clotilde García, el seu sogre, el fotògraf Antonio García, Valle Inclán, Unamuno, les disputes, l'Espanya Blanca, l'Espanya Negra, i tot això en aquest context, pues, Sorolla va recórrer tot el país, va presentar una Espanya que estava en vies de modernització. S'acabava de signar el Pacte de París, Espanya havia perdut una guerra i les seues províncies en Filipines i en Cuba, i Espanya pues, estava pues, eixint d'aquest ostracisme, d'aquesta Espanya en blanc i negre, i Sorolla la transforma en color.
2: En Espanya luminosa,
3: llum. I llavors contem també la biografia a lo llarg del menú dels 14 panells, pues, tota la biografia de Sorolla, que va néixer a València, es va quedar ofre de pare i de mare en 3 anys, als 14 anys ja estava estudiant Belles Arts, i l'arribada...
0: Bueno, és que corres molt, Jorge, anem a veure. Ell es queda orfe i el crien els tios.
3: Sí, són tios.
0: I el porten a estudiar a l'escola. I el mestre què es diu?
3: No, el mestre diu que és un xiquet que no dona, era un fracàs escolar, que era l'últim de la classe.
0: Porteu-lo a treballar a qualsevol taller.
3: I es passava el dia fent garabatos en l'escola i entonces el trauen de l'escola per estudiar, va ser un fracàs escolar. Afortunadament...
2: Molt de superdotats els passa això,
3: Un professor anava a parlar amb son tio tenia un taller de xarxeria en el carrer llarg de la Sequiola, que és Don Juan d'Àustria, i li va dir que allò dels garabatos que ahí n'hi havia un don i tenia que explotar-lo. I ràpidament, pues, que el matricul es comença a estudiar per les nits.
2: I no és mal que el vam saber...
3: Clar, el matricularen després en l'escola d'artesans i finalment, als 14 anys, pues, ja estudia en Belles Arts.
2: I és Joaquín Sorolla.
0: Si no, un star system de l'època.
2: El primer professor va tenir una vista.
0: Claro, hi ha hagut molts pintors que han triomfat després de mort. Afortunadament, Sorolla no. Sorolla
2: va viure,
0: el tio el començà a guanyar diners de molt jove i li se va reconèixer el seu deixó de molt jove.
3: Ell va ser el pintor millor pagat del món en la seva època. I, bueno, el New York Times el va presentar en Nova York com el millor pintor del món en vida. I recordar l'exposició de París en 1900, per el motiu era l'exposició universal de París, quan es va inaugurar la Torre Eiffel.
2: Ara va dir, però a mi el que me fascina tot això és que tu has traduït això en un menú?
3: En un menú, sí.
2: Tot això que estàs contant-nos i el que has estat estudiant i documentant-te...
0: Cada uno dels 14 quadros.
2: I tot això que eres sabedor, cada un...
0: Claro, i tenen compte
2: que... Ho has transformat en un festival gastronòmic.
0: Ixos quadros corresponen cada quadro a un lloc... I ell ha tingut que plasmar la gastronomia d'eixe lloc, allò que volia dir el quadro, en un plat. Ojo! I ahí crec que la teua germana Silvana també ha tingut algo de culpa, que cada plat té la seua vaixella corresponent.
3: Sí, s'ha dissenyat...
2: És un festival pel sentit, és complet.
3: Se va dissenyar una vaixella, que és uns plats, cada plat fa referència o bé al motiu dels quadros o al relato del propi relato que es fa de la pròpia obra.
4: Vols posar-nos un exemple? Perquè ens fem una idea...
0: D'un dels plats del
4: menú. D'algun dels plats vinculat en el quadre.
0: Bueno, el menú té... Cuidao, té dos passes. Té un pas llarg i un pas curt. Cuidao, eh?
4: No, posa'm el llarg, ja que anem, no?
3: Mira, vos a contar-vos uno que és una anècdota que agrada molt l'anècdota, no? I, a més, jo canviava el menú, no? Per les nits me despertava i tenia que canviar el menú perquè tenia una altra idea o qualsevol dubte. Ja. L'americà, a soles, li demana quatre coses. Perquè n'hi ha uns problemes, però després de pactar l'obra li demana quatre coses, i una de les quatre coses és que vol un quadro de toreros i corregudes de bous. Joaquín Sorolla és antitaurino. Ell diu que no li agraden els bous, el sacrifici li inspira la tauromàquia, com a Goya, com a Velázquez, però que ell no veu lo del bou. El seu amic, Blas Ibáñez, amic germà, també era... L'Espanya Blanca eren antitaurinos. Però Joaquín Sorolla té que pintar 14 panells al natural, és a dir, a cel obert, i n'hi ha un que no el pinta, que el pinta en l'estudi. I això és el que li dedica als toreros. I és un passe, és un quadro que ell trau la idea d'una obra de Blas Ibáñez, de sangre de arroz y tartana, y pinta pues el paseillo y no clava el bou. El americà s'enfada perquè no està el bou i acaba entonces demanant-li un altre quadro en bous.
4: I se li
3: una història en l'americà en els bous, i clar, uns padros que Joaquín Sorolla no sabia si este me'l pagarà, no me'l pagarà, si este el voldrà, no el voldrà. I jo ja tenia pensat el plat, una cua de bou. Però una nit vaig pensar, si Joaquín Sorolla i Blasco Ibáñez eren antitaurinos i vingueren a tastar el menú, vaig pensar i vaig entendre que ni se passe el plat devia ser vegetarià. I el quadro dels toreros és un plat vegetarià que el servim, el fem servir el plat, que és una plaça de bous. És un plat de fusta, però que representa una plaça de bous.
2: I comptem... I la capacitat creativa de lliteua.
3: Comptem tota la història...
2: Fabulós.
3: Els 14 plats, cada plat té la teua història.
0: Però als comensals els encanten les anècdotes perquè, claro, tu estàs sopant, però n'hi ha una pantalla gegant on van projectant-se les imatges de les visions d'Espanya de Sorolla. O sea, entonces, claro, no és el mateix així que ho estem contant que allí, que ho estan veient, i després ho menges. Però lo de les anècdotes és... A veure, conta l'anècdota de quan Clota li diu a Sorolla que la xiqueta vol casar-se.
3: Bé, ell era un... ja és al final del menú, en el quadro que li dedica Aragó, que és la Jota, i Sorolla era un treballador incansable. Ell es tancava en l'estudi i no deixava que ningú entrara ni li molestara. Tan sols podia entrar Clotilde, Clota que li dia, o el meu ministre d'Hacienda, i una vesprada, doncs, entra Clota i li diu, la xiqueta, la teua filla està ahí fora que vol parlar amb tu. Està en el núvol i volen parlar amb tu. I Joaquín Sorolla li va dir que no, que ja pararíem en el sopar. Clotilde se va a ficar dura, y es la tua filla, y tu papá entrar y
2: hablarás en ella,
3: y vas a parlar en eso, sí. La entrada, la filla y el novio, y la anunciaré en la fecha de la boda. El primer

0: Per què ens agraden els dilluns? Jo no, és que no me facin ni eixa pregunta.
1: Este perquè... és un dels motius.
0: Però
1: el que ve a continuació és un dels motius.
0: Hi ha tantes coses boniques en un dilluns, no?
1: Algunes d'elles són saboroses, sí, i nosaltres tenim debilitat pels bons sabors i sobretot per les visites xulíssimes.
0: Una gent que ve estupenda, que ens conta creativitat i gastronomia valenciana, que posa la gastronomia valenciana com a orgull també, i escolta, deprenem molt. I després es diuen, puestos per anar a dinar de categoria.
1: Mare meva, jo no tinc prou dies en l'any per anar a tots els llocs que me recomana Vicent.
2: Teniu molt bona gana, bandidos. Teniu molt bona gana. Vos va molt a marxa, això no pot ser.
0: Va a marxa i a més és que...
1: I tu ens dus per Isa Vereda.
2: Bueno...
1: És una bona vereda, eh?
2: Jo l'altre dia algú m'ho preguntava, dic, home... La secció és formidable, és de la gastronomia valenciana, que allí no pot anar com se vol.
1: Té raó.
2: El que vaig allí s'ho té que haver guanyat. Ei, el nostre convidat d'avui, que ja va participar en el programa inicial de presentació de Formidables, bueno, va participar perquè era un homenatge a sa mare, a la gran Lola Salvador.

0: es va felicitar i després va dir que no, que buscaren una altra fecha perquè ell ese dia estaria en Jaca pintant la jota per a l'Spanish Society. N'hi hagué drama familiar. La xiqueta comença a plorar, el nòvio s'amaga darrere d'un gir que...
1: La mare li dona per la raó a la xiqueta, claro. Ell no baixava del burro, sí, és que m'ho menjaré.
0: Entonces, el mestre va traure el seu xaní de la xistera i li va dir a la xiqueta que molt bé, es casareu ese dia, però en Jaca. I portar tots, portar a tots els convidats que venien de tots els puestos de molts racons d'Europa i de tota Espanya,
2: tots a Jaca,
0: i portar la filla i la casa en Jaca, tot per no perdre un dia de feina.
2: O sigui, gent solida. Però bueno, anècdotes com ixen n'hi ha moltes. Jo li estava recordant ara a Jorge que jo quan el vaig, la primera volta que vaig tastar el menú, ni la meva germana, i que al final del passe, que es projecten imatges de l'enterro de Sorolla a València, la meva germana es posa a plorar. Jo li feia, però què fas? I feia, ai, és que no puc remediar, no m'he emocionat.
0: És una història molt èpica i molta gent l'ha passat, que plora. I sobretot els valencians, no? Perquè n'hi ha el quadro de les grupes, és un quadro que els valencians tots coneguem, però no, n'hi ha que interpretar-lo, n'hi ha que contar-lo.
1: Estem parlant d'una experiència sencera.
0: En Vélez Events fem els passes estos, i a més té una banda sonora, cada quadro té la seva representació, comencem al Venis, i... Pues està allí, està el Botifarra i per allí.
2: I encara sé que l'última volta que vaig tastar el menú, que m'estranya que no està que era Ximo.
1: Ah,
2: que ho organitzava el nostre amic Ricardo. Ai, no te digues res, pues, per matar-lo.
1: No diré poder anar.
3: No me va comentar
2: no res. Te digues res.
3: Atenció.
1: Ximo,
3: si esteu escoltant algú de l'entorn de Ricardo Sisquer, no me va dir res.
2: Prepara't.
3: Perquè això quan... Cada quant és? Tu ho poses en les...
0: No, ho fem per a grups. O, sí, ho, per a grups. Fem dos o tres a l'any. Ho fiquem en xarxes o en la web, el comuniquem. I ja després per a grups, entre 30 i 60 persones, és en el hall del Vélez Events, en una pantalla de 9 metres, ahí se van projectant tots els quadros de visió d'Espanya.
2: Que ixen quasi de tamany real.
0: Sí, menys uno. Tots claro, els
2: que claro, tamany real. Però o sigui, és prèvia petició, vull dir que normalment els que estan fent molt són empreses, no?
0: Sí, moltes empreses, i a més és un menú...
1: És una experiència molt xula.
0: És un menú que de la mà de la Càmera de Comerç i la Generalitat Valenciana varen poder oferir en... Estarem en Nova York, estarem en l'Spanish Society en Nova York i varen contar la història a 150 periodistes i turoperadors neoyorquins i a més les contarem que la ciutat de Nova York no seria la mateixa sense l'ADN valencià.
2: Perquè, hombre, clar,
0: les comptaren no solament lo de Sorolla, sinó també lo de Guastavino, Lucrecia Bori, Calatrava, Concha Piquer... tot això li contaren la història que aquesta ciutat és, té un ADN i un xen...
2: Aquesta emociona. M'encanta,
1: tot el que esteu contant.
0: Estany va declarar València com la millor ciutat del món per fer turisme.
2: Home, pues clar.
3: Doña Concha també passaria per allà, no?
2: També
3: passaria per allà. I Turbi, bueno, i Turbi era més Hollywood, no? I Turbi era més Los Angeles, no?
0: No, i Turbi va dirigir la Filarmònica de Nova York.
2: Sí, sí.
0: I Lucrecia Bori és la gran dama del Metropolitan, 50 anys.
2: Imagina't.
1: I després... Pues todo explica el Premi Nacional d'Hostaleria i Cultura, Dies,
3: és que és una idea... I com se te va acudir? O sigui, imagina't que això és fruit d'un recorregut vital, però en quin moment, on dius, ostres, tinc aquesta idea...
1: Mira, quan vas veure l'Expo, així, o no?
0: Sí, quan vas veure, en el 2007.
1: És que aquesta Expo, jo també vaig anar...
0: La vas veure en el 2007.
1: Tu també vas estar.
3: I va ser com miradora, veritat.
0: N'hi ha una cosa que és la xinestèsia.
1: Vaig anar dos voltes.
0: La xinestèsia diu que quan tu veus un quadro, sí, pots sentir la música, o un aroma, o ràpidament la història. Però a mi em passa el mateix.
1: Alguna cosa t'evoca, no?
0: Jo vaig veure que ahir n'hi havia un relat gastronòmic, i realment estem ante possiblement una obra d'art que és de les millors documentades de la història, perquè en els 9 anys que ell viatjava per tota Espanya va intercanviar 2.000 cartes en Clotilde.
1: Sí, i tenia una sèrie i tot.
0: I en aquestes cartes conta tot el que li passa, si està bé, si no està bé, si ha patit gana, si està cansat, si està malalt. Entonces, clar, ahí n'hi ha molt de relat. I entonces jo em vaig donar compte que ahí n'hi havia un relat gastronòmic. Es comencé a investigar i ja, pues, això, no vaig parar.

0: No vas parar hasta que...
1: En... Estava connectant el projecte, que no sé en quin punt està ara mateix, i la mente tractarà el desconeixement de quin és el minut i resultat d'aquest museu de Sorolla en el Palau de l'Exposició, on estava l'històric edifici de Correus, sí, i telègrafs. Això per a la inauguració. Si jo fos el que manara, per a la inauguració d'aquest museu...
2: Allí estàvem.
1: Muntàvem un tinglau, Jorge, que
3: flipaves. La català ha estat allí.
2: Allí estàvem.
3: Claro, menjant el menú Sorolla, o sigui, ella ho coneix de primera mà.
0: El projecte no sé com està ara. Pareix que no serà en Correus, perquè té...
1: Ah, no pot ser?
0: No, en Correus pot ser que no.
1: Però perquè allí se farà el Museu de la Festa, de les Falles.
0: No, i a més necessiten unes condicions. Pensa que s'estan mirant ja un altre lloc, i ja està localitzat. Exactament, no sé ara en segon qual d'ells, però pensa que és pel Palau de Cervelló o algun paregut. I la veritat que seria fantàstic, a més, perquè, i que fora enguany, en 2026... perquè el 2026 se complixen 100 anys de l'obra Visió d'Espanya en Nova York, perquè arribà en 1926. O sigui, 2026 seran 100 anys de Visió d'Espanya en Nova York. Entonces, seria tot molt telúric, no?
2: Però tu, mentre estàs, per no avorrir-te, no vas estar fent una cosa medieval?
0: Sí,
2: és que també està pegant-se una currada, estàs igual?
3: Claro, ahí lo de les exposicions, això a ella el motiva.
2: Com l'hostaleria té tantes hores lliures, mare meva.
3: La del llibre de Sensoví...
2: La meva admiració, la del Sensoví, això volia preguntar-vos.
3: Sensoví, tenint en compte que és el primer recetari de cuina medieval que existeix al món. I, de fet, es conserven dos exemplars, el de la Universitat de València i el de la Universitat de Barcelona. Sembla que el de València és anterior. I són tota una sèrie de receptes que com és un echado pa'lante, diu, i per què no prepare jo algunes d'aquestes receptes, que en són moltes.
0: Bé, la història del Sensoví, és un llibre miscel·lani, és un recetari medieval, és de 1324, té tres parts, una part és de medicina, altra part és de gastronomia, 72 receptes, i altra part és d'astrologia.
2: Curiós,
0: és la barreja. És el receptari més antic d'Espanya.
3: Ell pot en tot.
0: És el receptari més antic d'Espanya. Sí? I queden el manuscrit que tenim aquí a València, a la Universitat de València, és el manuscrit 217, és complet. El de Barcelona no és complet, són unes fulles. I este sí que està complet. I llavors jo el vaig conèixer fa uns 30 anys. Llegint un llibre d'un francès, feia una menció i dia que este llibre estava en València.
2: I vas anar a convollar?
0: Jo no, no tenia oportunitat, no n'hi havia l'oportunitat. Ja quan arriba a internet i a més, pues ja comencé a investigar. Entonces, ha treballat en aquestes receptes molt de temps, sempre alguna recepta o altra ha entrat en el menú. I fa un poc més d'un any, la Universitat de València va fer una magnífica exposició en la nau, estava comissarada per Marsilla, i me convidaren a reproduir alguna de les receptes. Pues acabarem reproduint totes les receptes. Les
1: adaptadors. Que quanta romangués.
3: A veure que tenim una persona ahí al telèfon que Javi, este que és el más trastornado de todos los Andrés, ¿no?
4: Hombre, dentro del nivel de pasión de los Andrés, que es mucha, Jorge, creo que tiene el podium, ¿no? Es pura pasión, siempre.
2: Una pasión, sí.
3: ¿Pero este qué es? ¿Este es cocinero o es artista?
2: Pasión y compromiso, sí.
3: Javi,
4: yo creo que es un binomio que siempre debe ir junto, el de cocinero y artista. Yo creo que de alguna forma un cocinero expresa también una obra, ¿no? Expresa con un lenguaje, y creo que la cocina tiene creatividad y sobre todo una forma de comunicación. Y Jorge creo que está a lo gorda, ¿no? Cocinar y comunicar creo que son sus dos pasiones.
3: No, comunicar de maravilla, ¿eh? O sea, yo ya después de cómo lo he visto arriba del escenario explicando todo lo del menú Sorolla ya, yo que... Oye, entonces...
4: Mira, lo te contaré que en la última escena tuvimos la ocasión de que haya gente del mundo del teatro y en concreto un director, y acabo y dice, oye, el menú es excepcional, el relato es tremendo, pero el acting de tu hermano es brutal, ¿dónde has estudiado? Yo no sabía muy bien lo que era acting, yo, mira, con ejemplo... No sé si es acting por correspondencia, pero no me consta. Oye, pero ese, cuando alguien tiene un relato que se lo cree y lo vive, pues lo transmite.
3: Javier, y
1: la clave, Javi. Sí,
3: el menú Sensoví, ¿para cuándo en el VLS Events?
4: Sí. Pues mira, le estamos dando forma. Es verdad que la experiencia es

0: des de Marconi, que a pitos són notícies.
1: Puntualitat.
0: Així que Javier, Jorge, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes per
0: un plaer.
2: Bueno,
0: Vicent.
3: Un abraç.
0: Cuide l'ús, com sempre.
4: Agarrem un extra i li fem l'agenda, perquè això no
3: pot. Pues ja està.
0: Organització.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: El secretari autonòmic d'Educació acaba d'oferir noves dades sobre el seguiment de la vaga dels docents en l'ensenyament públic. Rubén Dempere.
2: Sí, són dades que acaba d'oferir el secretari autonòmic i són dades que corresponen a les 5 de la vesprada.
3: El cómputo global de seguimiento de la huelga en el día de hoy en el conjunto de la Comunitat Valenciana ha sido del 50,12%.
2: En relació a les dades, McEvoy ha volgut eixir al pas del que ha anomenat com a guerra de xifres. El secretari autonòmic també ha valorat que el Tribunal Superior de Justícia hagi ratificat el decret.
3: El Tribunal Superior de Justícia habla de dos derechos, que són el derecho a la huelga, però també el derecho a la educació.
2: Pel que fa a la represa de les negociacions, McEvoy ha dit que la conselleria voldria negociar esta mateixa vesprada, però ha responsabilitzat els sindicats d'alçar-se de la taula.
3: Desde luego nosotros, insisto, nos gustaría sentarnos ya, pero obviamente tendría que haber una cesión por las dos partes. Estamos inmersos en un bucle en el que parece que nosotros no queramos negociar y yo acabo de demostrar que sí queremos hacerlo. Lo diré para todos, no solo para los sindicatos, pero creo que debemos abandonar posturas maximalistas.
0: Més veus sobre esta vaga, satisfacció entre els sindicats que l'han convocat tant pel seguiment de la protesta com per la participació en les manifestacions que este matí han tingut lloc a València, Alacant, Castelló i Elx, amb una participació que ha superat les 40.000 persones en total, segons dades de la delegació del govern. Alejandro Molés.
4: Sí, la més nombrosa a València, amb 20.000 persones, seguida d'Alacant, amb més de 12.000, mentre que a Castelló la participació ha superat els 5.000 i a Elx en han sigut 2.800. Escoltem breument alguns dels càntics. Pel que fa al seguiment de la vaga, en els centres educatius els sindicats consideren que ha sigut massiva, amb un 90% de participació, mentre que la conselleria del RAM no ha parat d'incrementar el percentatge al llarg de la jornada. I és que si primer xifrava el seguiment en el 24%, unes hores després parlava del 47%. I ara ja supera, com hem escoltat fa uns moments, el 50%. En opinió del portaveu del STPB, Marc Candela, es tracta d'unes xifres històriques.
5: Històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida. Nosaltres, les dades que tenim fins ara, que són al voltant d'un centenar de centres, estem parlant que només estan els serveis mínims, pràcticament. És a dir, 95% de seguiment pràcticament en aquests centres.
0: Més assumptes. La Generalitat va gestionar quasi 1 milió de tones de residus generats per la barrancada del 29 d'octubre. És la dada que ha facilitat l'últim compareixent en la Comissió d'Investigació de les Corts, que esta vesprada, per cert, ha donat per finalitzades les seues sessions. Xavier García del Valle.
6: Sí, l'última compareixer ha sigut el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, responsable de la retirada i del tractament dels residus que va deixar la Dana. Ha dit que la situació no tenia precedents, que totes les administracions van col·laborar en un esforç que ha definit com a titànic.
7: En total fueron 921.115,85 toneladas las gestionadas. De este tipo de residuo, como ya se ha comentado, la comunidad genera en torno a 180.000 al año. En 9 meses gestionamos 5 veces lo que se genera de este tipo de residuo en un año. Se consiguió recuperar en torno a un 36%, sobre todo tierras, pero también fracciones de metal, de plásticos, de madera.
6: La comissió ha donat per tancat els seus treballs perquè el PP i Vox han rebutjat una ampliació de calendari que havia demanat Compromís.

0: Més assumptes. El conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha visitat avui una de les vores 50 platges de la Comunitat Valenciana que es troben en risc de regressió. Parlem de la de Xilxes, a la Plana Baixa, localitat, per cert, d'on és natural el propi conseller. Ens informa Jordi Fuentes.
1: Sí, el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha visitat este matí la platja de Xilxes, que és una de les 56 platges valencianes que estan afectades per la regressió de la costa. Allí el conseller ha destacat que moltes de les platges valencianes que duen 10 anys esperant les actuacions han empitjorat la seva situació i això afecta...
2: ...que el que fa és que cada dia més famílies tinguin problemes, que tots els valencians perguen platges, però que també hi ha gent veïns afectats que perden propietats cada vegada que el mar avança.
0: I la Conselleria de Sanitat ha cobert el 100% de les places que havia oferit destinades a la formació especialitzada en infermeria.
3: Parlem de vora 200 professionals que a partir del 5 del mes que ve s'incorporaran al sistema valencià per a realitzar durant 2 anys la seva residència en els centres sanitaris del nostre territori. Per províncies, 21 d'estos professionals en infermeria assistiran a centres ubicats a la província de Castelló, 75 a la d'Alacant i la resta, 98, a la província de València.
0: Les coses, el Ministeri de Transports ha adjudicat per més de 14 milions d'euros les obres per condicionar l'autovia A23 en un tram de vora 7 quilòmetres.
3: Concretament entre l'enllaç de Segorbe Altura i el viaducte sobre el riu Palància, les obres permetran millorar el ferm de l'asfalt i prolongar així la seva vida útil.
0: I en successos, les forces de seguretat han detingut 6 persones acusades de tindre vincles amb una xarxa de plantacions de marihuana repartides entre Cocentaina, l'Alqueria d'Asnar i Alcoi.
3: En total s'han confiscat més de 1.100 plantes de marihuana i nombroses armes de foc. Els detinguts són 3 homes i 3 dones d'entre 32 i 41 anys.
0: I en els esports parlem de les 2 finals que té esta setmana el València Bàsquet.
4: Així és, dimecres serà el torn dels de Pedro Martínez que disputen a casa el 5th i definitiu partit contra el Panathinaikos per a passar a la Final Four. El dubte principal, Braxton Kay. El nord-americà es va trencar el nas ahir en el partit contra el Baskonia. Veurem si té opcions de jugar. El torn de l'equip femení serà dijous també al Roig Arena. Disputen el primer partit de la final de la Lliga Endesa contra el Casademont Saragossa. És, atenció, la 6ª final de Lliga consecutiva per a les de Rubén Burgos.
0: Viurem els 2 partits en el punt a punt. I continuen ara en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Som la veu de tots. Som a Punt.
6: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
7: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
8: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Tot comença amb un pas. El de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora. Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
10: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 6:30, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6:30, Villarreal-Sevilla. I dijous,

0: Catalunya.Ràdio.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som

0: Ja tenim les 6 i 10 abordant l'última hora de l'edició de la vesprada de punt d'avui dilluns, arrencant setmana. I a més, posant el retrovisor, anem a viatjar al passat i ens ubiquem fa justament 50 anys, mig segle. En plena transició. Anàvem al quiosc i hi havia... Els diaris també començaven a canviar. De fet, la societat espanyola i valenciana començava a canviar perquè, bueno, havia mort el dictador i en temps de canvi. I va néixer, anàvem al quiosc perquè n'hi havia una revista que la posaven allí en les pincetes aquelles, en les cordes, i s'hi posava Interview. I clar, bueno, en aquella època érem més joves i en ulls com a plats ens quedàrem, sí, en efecte, mirant aquella revista icònica. De fet, va marcar absolutament una època.
1: Sí.
0: Ens n'anem al 22 de maig de 1976, 6 mesos després de la mort de Franco, com diguem, es publica aquest primer número i va estar als quioscos ni més, Gemma, amics, que 4 dècades fins a l'any 2018.
1: Va ser una revista revolucionària per a l'època, que va saber reflectir a la perfecció l'evolució d'Espanya, els avançaments polítics, socials i legislatius, i va marcar una manera de fer periodisme. Cada dilluns arribava als quioscos amb els seus reportatges d'investigació i denúncia, les notícies de Crònica Negra, que estaven d'actualitat, entrevistes a gent popular i els cèlebres posats de famoses nuetes.
0: Qui no recorda aquell número de Marisol, el de Alaska,
1: sí,
0: el de Marta Sánchez, bueno, el de Norma Duval, Maribel Verdú, Ana Obregón,
1: Sara Montiel,
0: Lola Flores, moltíssimes de les famoses que van ser por

0: Bueno, que tenim a Gemma així en l'estudi, que no,
1: que
0: no sembla dilluns, sembla divendres per la vespre, no, saps? A punt de pegar a fotxin i de cremar el divendres.
1: Saps que Despetxa és una de les cançons que de referència amb un QR a més en el llibre que del que parlem a continuació?
0: És que
1: tot ben lligat.
0: És que no tires puntada sense fil, ja ho tinc segur. I a més, mira, en el avui dilluns que hem tingut en menjar gastronomia de primera, ahí Javi ens ha contat lo de la economia, tot música, mira, hem parlat en Alberto Gallo, hem parlat d'interviu, i ara anem a fer una proposta molonga per a llegir, xula, entretinguda, divertida, i aventura, i un punt de thriller, i a més amb premi.

0: De l'autor i creador del Fletxa, que tant ens agrada, aplega a les nostres pantalles o prestatgeries, si preferiu, una novel·la nova de Joan Carles Ventura, Realitat Viral. Novel·la guanyadora del Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, un thriller sobre la cara fosca de les xarxes.
1: És que hi ha molt de rotllo xungo a les xarxes, no és la primera vegada que ho comentem així, i és un plaer rebre al seu autor, que escriu, que és guionista, que és redactor de programes de televisió,
0: yes,
1: que sap com és també la casa per dins, que li dona també un pols, diguem, narratiu també molt, molt particular a la d'escriure, ha treballat en APU, en IB3, en Televisió Espanyola, en Telemadrid, bueno, que en quasi totes les televisions, excepte algunes. Bueno, i el que era l'extinta Canal 9, també.
0: Sí.
1: Bueno, i des que era allò només un projecte de persona, és una persona inquieta, inquietant. Hòstia, que guapo. Has vist quin guió més xulo has escrit, Gemma?
0: Un projecte de persona, aquest inquiet i inquietant personatge riberenc, eres tu, querido, s'ha dedicat a idear històries i historietes de ficció. Sí o què?
2: Hem fet el que hem pogut, encantadíssim d'estar així amb vosaltres.
1: Sé
2: això que diuen, aprenem de tot, mestre de res, doncs una miqueta això.
1: Tocar molts pals mola, està molt guai.
0: Anem a començar fent un tast.
1: A veure.
3: Esto suena en las casas de la gente que solo si conocemos como vloggers.
0: Com si tinguera un toc, la jove va comprovar per enèsima vegada que el cèrcol de llum LED estava en posició i va tornar a repassar que tots els paràmetres de la càmera del mòbil foren els correctes. Tot seguit va respirar fondo, va tancar els ulls i va comptar mentalment fins a 10 abans de deixar que l'aire li isquera amb suavitat dels pulmons i s'emportara bona part del seu nerviosisme. En acabar aquell ritual supersticiós, va decidir que ja estava a punt. Va premer el botó i va iniciar una nova retransmissió en directe per a la seva comunitat de Twitch.
3: Com se sent el lugar? Preferible que sea transitado cerca de un bar, sí, sala de ropa.
1: Tal cual, el momento influencer, abans de pegar el botó i començar a contar la història. Bueno, Ventura, ens col·loques en realitat virtual. Bueno, anem a...
0: Viral, viral.
1: Perdó, virtual.
2: Sí,
1: no saps què passa?
2: La confusió està feta a posta.
0: És que sí, és que és fàcil.
1: De vegades sabeu que el cervell llig, hi ha ja el que n'hi ha ja o no, i de repente ens posem viral, viral. Sí, sí,
2: clar, que això és el sintagma realitat virtual, i jo he jugat un poquet amb això.
1: I has jugat en la realitat viral.
2: T'ha traït un poquet el subconscient per això, però està fet a posta.
1: Que guai. Bueno, anem a un poquet, ara parlarem de tots els premis i els parabens i els europeus que n'hi ha, que està molt guai, que tinc aquesta empenta, però compta'ns a la molla de l'os, la història que conta combina un poquet misteri, això...
2: La història és una història d'intriga, és una història d'intriga juvenil, és una novel·la juvenil que negreja. Jo estic molt últimament en el tema del gènere negre, sí. En veritat jugué molt al gènere negre amb humor, amb el Fletxa, amb el meu detectiu que investiga entre les discoteques de la ruta, i així tinc una altra protagonista un poquet diferent, que és una jove, que és una youtuber, que el que fa és explorar cases abandonades, gravar-les per al seu canal de YouTube i d'alguna manera... explotar esa sensació de fer arqueologia moderna, arqueologia 3.0, no? Entrar a un lloc abandonat, impregnar-se de les sensacions, les vibracions de l'espai i els ressons espectrals. I s'ha... anar jugant un poquet mentalment amb qui vivia així o com era, si és una fàbrica, com es treballava així, o un teular o el que fora. I aleshores... Està jove, ja és la segona novel·la que protagonitza, perquè primer va protagonitzar una altra que es deia Estira el fil Ariadna, i va ficant-se en embolics cada volta més enrevesats, i en este cas és això, un embolic que té a veure amb tot el tema de la cara fosca de les xarxes socials, del ciberassetjament, dels challenges, els reptes...
0: I per què triar aquesta temàtica? Com va ser? Era Ariadna que te va dur ahir, tu que vas anar a posta a col·locar-la ahir? Ariadna és la protagonista, clar.
2: El tema dels reptes virals, jo crec que hi ha alguna època... A veure, això té dues influències que han nascut així a punt, en esta casa. Són, d'una banda, jo era el guionista d'un programa que es va fer en la primera temporada, que es deia del Twist al Tweet.
0: Home! Val?
2: I aleshores allò era un contrast entre...
0: Dos generacions, o tres.
2: Exacte.
0: Persones separades.
2: Iaios i nets, netes i iaies, nets i iaios, en fi, totes les combinacions possibles, però la qüestió del gap generacional. I aleshores, allà, vas conèixer un xaval que efectivament feia feia urbex. I jo no sabia què era. Jo en aquell programa vaig descobrir moltes coses de les tendències del que diuen els millennials, que em van deixar fascinats, per això de l'urbex especialment.
0: Què és l'urbex? Explica.
2: Urbex és la contracció en anglès de urban exploring, val? Exploració urbana, és allò d'entrar en les cases. Allò que feien de menús, d'anar a la casa embruixada i tal, que en tots els pobles hi ha la típica casa
0: embruixada. Aquesta dels cavalls, li diem onda, a la típica casa embruixada, sí. que per a nada, però ja anàvem.
2: Sí, simplement en cases de principis de segle que estaven abandonades en ruïnes i tal, allò de ficar-se en les ruïnes, el que passa és que els xavals d'avui dia, quan neixen en un mòbil enganxat a les mans, ho graven i després ho pugen a les xarxes, al YouTube, i això és bàsicament l'urbex, l'ha explicat d'una manera senzilla. Després es pot complicar molt perquè això hi ha gent que fa urbex explorant edificis que no s'han acabat de construir, intentant fer-se el selfie més complicat en

0: el punt més alt de l'edifici, de fet, hi han hagut morts de xavals que feien urbe i s'han caigut intentant, perquè fan, això es diuen roofers, que pugen als terrats, no? I això és, o també hi ha qui busca antigues instal·lacions militars, o els que fins i tot els que es colaven en la zona zero de Txernòbil, per exemple, això eren stalkers, urbe, en fi, n'hi ha molta graduació, però la meva protagonista, diguem-ne, que és més tranquil·la, li agrada més aquest concepte de recrear-se en les restes del passat, en allò que dius, un calendari que s'ha quedat allà, un xoguet, un qualsevol cosa que te porte a imaginar, bàsicament, com es vivia en aquell lloc. No sé si heu entrat o quan entré a una casa que fa molt de temps que no s'ha entrat, no? Sempre es descobreixen. Queden com, diguem-ne, congelades en el temps, no? Doncs aquesta sensació és molt màgica, és molt especial, no? Doncs la meva protagonista s'addicta a això. I llavors me'n va portar allò del twist al tuit, i Nerea Sanfe, jo era company.
1: Oi, la gran Nere.
0: L'estimada Nerea Sanfe estava molt apassionada pel tema, en aquella època pegava molt, el 2010, el 2018, el tema dels reptes virals, intentaven crear algú, van fer alguna cosa, que li van fer a l'expresident de la Generalitat, bueno, president encara de la Generalitat, Ximo Puig, li van fer ahir pelar una taronja sencera sense trencar-la i tal, intentàvem crear, o ell imitava molts reptes, i d'ahir me va vindre, però clar, hi ha reptes que són una mica innocents i després ja venen els que són perillosos.
1: Bueno, per això hem de donar-te les gràcies que al principi de totes les coses que fas en aquesta novel·la fiques un vocabulari per a boomers.
2: Sí, sí. Ah, això està molt bé.
1: Claro.
2: Això està molt bé. Però ja has mencionat tres o quatre coses que no tenien ni punyetera.
1: Jo tampoc.
2: A veure, per exemple, què n'hi ha per ahí?
1: Bye.
2: Bye.
0: Bye, segurament. Bye, com? El vocabulari...
2: Però bye...
0: Bye és before anything else, no?
2: Before què?
0: Before anything else.
2: Anything
0: else. La meva persona preferida davant de qualsevol altra. Això, este terme, és que jo també l'he posat perquè segurament, des que jo el vaig escriure a que es publica, algunes paraules
1: igual,
0: ja hauran caducat.
1: Sí,
0: sí, però certament, el món va tan a pressa que va així. I aleshores, bye és el que... al final, la paraula que més s'ha consolidat al respecte és el meu crush, el meu crush, no?
1: Això
0: s'ha quedat més
1: consolidat. Però, per exemple, de Lulu, jo tampoc no la sabia.
0: De Lulu és un poquet, és una filosofia dels joves que es pensen que tot, que si tu afrontes la vida amb positivitat, tot el plorar la felicitat i el plorar les coses per la teva cara bonica.
2: Aquest és un de Lulu.
0: És una actitud.
1: Una actitud delirant,
0: no sé com es diu en anglès del tot, però ve d'ahí, directament, d'una actitud...
2: De flipar o...
0: Sí, d'anar de flipar de la vida, de pensar-te que tu, simplement, per tu cara bonita, van a ploure't els regals o les coses positives. En fi, sí que és veritat que una actitud positiva pot afavorir-ho, però anar per la vida pensant que tot és de color de rosa, possiblement sigui una actitud prou... I és molt pròpia d'una certa joventut que no valora l'esforç de les coses, no? Vull dir que també això tenim aquest contrast avui en dia que també passa, no? Que la virtualització de tot fa que l'esforç real costi de apreciar-se.
2: Sí, alguns dius creepy o okidoki, tot això, vale, venga, okidoki, ja queda un poquet com... És com un poco...
1: Otaku. Això
2: té que ser tot
1: asiàtic.
0: Otaku és... Sí, sí, però estic segur que els joves que ens escolten ho tenen claríssim.
1: Se pixen des...
0: Otaku són la gent, tota la gent que va al Salomanga. Especialment els que es disfressen. Bueno, tampoc els agrada dir-te que es disfressen. És un poquet com el tema dels fallers i falleres.
1: Es vestissen de cultura japonesa manga o manga japonesa.
0: No és del tot disfressar-se, és... És retre homenatge als seus personatges preferits. O sotacos amb això. I han creat tota una subcultura que així ja va arribant, cada vegada es veu més.
1: Bueno, pues no patiu de res, que comencem a lliberar un vocabulari per a boomers.
2: Si hi ha alguna paraula que no s'entén, vas al vocabulari i ho mires d'allí.
1: T'ajuda d'allò més.
2: Molt bé.
1: I n'acaben en la sinopsis, bueno, han presentat a la nostra protagonista, però clar, la nostra protagonista, com has dit, se submergís en una història...
0: És
1: un thriller.
0: És que com és novel·la... És que és això, com és de misteri i intriga...
1: Ara conta tu el que puguis, perquè a mi fa por desvelar massa.
0: Passa sempre això en les novel·les negres, que no puc acabar de revelar moltes històries. Però bàsicament ella comença a investigar la desaparició...
1: Sí que podem dir que ella té un altre nom en xarxes.
0: Sí,
1: correcte. I el seu nom veritable, la maga.
0: Sí. Ella es fa dir Corona Boreal, antigament es deia Ari Urbex, havia canviat de nom perquè en la novel·la anterior s'havia quedat descoberta la seva... revelada la seva autèntica personalitat, havia hagut de recomençar la seva carrera com a Urbex, un nou canal, etc., perquè s'havia ficat un embolic molt gros, però bàsicament ella sempre manté una... bueno, el que és una privacitat, no? Una cosa és el que jo faig en el meu canal, ella no li interessa en cap moment la fama per la fama, ella el que li interessa és, li agrada així en la seva bicicleta, explorar llocs abandonats, investigar-los durant un temps previ, i després, quan ja veu que

0: que són segurs, que no estan habitats, que tal, fa l'exploració, la grava, la puja al seu canal i bé, té la seva comunitat de seguidors, el seu... però no, això ho desvincula de la seva vida privada i de la seva vida personal, no? I d'alguna manera això es posarà també en tela de judici al llarg de tota la novel·la. El que passa és que ella, a través de la connexió del món de l'Urbex, descobrirà, anirà investigant el parador d'una companya d'institut que ha desaparegut de l'escola, i a partir d'ací va estirant fils i va ficant-se en un bolic que sí que és veritat que no puc desvelar.
1: En aquesta investigació se pot dir que l'ajuden dos amics.
0: Sí.
1: Hass i Chus.
0: Són els seus companys d'aventures i de botgeries, no? Tenim a Hass, que d'una banda seria... el múscul de l'equip, no? Perquè Hass es posa més voluntat que altra cosa, i sobretot és un personatge que el que funciona és que està tremendament enamorat, està molt pillat per Ariadna és la seva bae per damunt de totes les coses,
1: la seva bae.
0: I aleshores farà qualsevol cosa, formen un tàndem molt interessant, se compenetren molt bé, parla, s'explica com si tinguin connexió Bluetooth, connexió mental Bluetooth, no? D'alguna manera estan molt ben bueno, sincronitzats, no? D'alguna manera. I però Hass és això, Hass és un jove que ve de família magrebí, de família d'arrels berbers, té molt clar també el tema de la cultura, juga un poquet el tema de la cultura masic, és una nació sense estat, no?, del nord d'Àfrica, i ell té la seva família vinguda així per problemes amb el cabàs, no?, d'alguna manera ell tira endavant, sempre anima, anem a fer-ho, sempre és el més arriscat, és ell, no? I Chus és un personatge molt entranyable, que és un jove amb síndrome, una variant lleu de la síndrome d'Asperger. Aleshores, és un personatge molt, molt entranyable, perquè d'una banda és molt, molt analític, extremadament intel·ligent, diguem-ne, i d'altra banda crea un gran contrast, perquè és molt asocial, molt incapaç de relacionar-se amb els seus companys en els entorns així més sociables, i clar, i a l'hora no pot interpretar metàfores, li costa un poquet entendre els dobles sentits, i això crea un poquet de xoc humorístic dins de la novel·la, però Chus és això, és el gran deductor de la novel·la, el que va sempre acabar trobant la pista clau, el que és més observador, el que té una gran mental... És un poquet, és una traspolació un poquet del personatge de Sheldon Cooper, no?, de Big Bang Theory.
1: I tu tot això com se li ocorris a esta criatura? Quan va en bicicleta.
2: Quan vas en bicicleta passejant.
1: Ell per això una idea i se'n va a la bicicleta. Me va contar el Fletxa.
2: Sí. Fent urbex d'este. Perquè potser has fet immersió...
1: No?
0: He fet una prova...
2: Per saber el que sentiria la prota, i això, per com s'explica, això...
0: Sí que ho has fet, però jo soc molt més...
2: I acollona un poquet, o què?
0: Sí, jo soc molt més cagat que els meus persos, però moltíssim més. Jo ho vaig fer i sentia que estava fent alguna cosa que no estava bé, i aleshores, diguem-ne que vas posar... Però em va servir de moltes coses. Mira, d'aprendre que realment, quan entres a un lloc abandonat, de sobte apareixen per allà coloms, apareixen qualsevol... I de sobte no hi ha animals, ni han cruixit, ni han coses, ni han sensacions que són un poquet de calfreig, i que si no ho has experimentat no ho veus, no? I després tot l'olor, ara, si ho arribes a saber, el que no tenia jo clar era tot el tema de l'antivirus, que resulta que quan entres en lloc abandonat, si hi ha excrements de ratolins i coses així, és perillós remoure'ls, però bé, no, simplement és una... perquè sempre hi ha excrements de rates i ratolins en els llocs abandonats.
1: És veritat, sí.
0: I això sí, me ve de fer-ho. Jo isc molt en bicicleta, és un Murakami que escriu mentre corre, jo vaig per Sueca, per la Safor, jo vaig a Puig a Bart, vaig a Simat...
2: Ah, doncs, bon escamés, va pujar a Bart,
1: eh? Sí, està fort,
0: el bandit
1: està fort.
0: Fas el que puc, fas el que puc. I em serveix molt per a canviar d'horitzó i d'alguna manera pensar i filar les històries.
2: Cas literatura d'entreteniment, barreges noir i tal, però la temàtica és molt potent, molt contemporània, i que també planteja límits. És a dir, allò de sí, però on arribaries fins a... No sé què. Jo crec que en les xarxes
1: per
2: també passa un poquet
1: això, no? Per ser viral, o per un laico, no?
2: Igual poses en risc... Tu has comentat lo d'estos xicons que s'apuixen a les teulades i acaben morint, o estos que fan els reptes que cauen. Clar, i això...
0: El tema de fons és això, és la inconscient social, els menors de 16 anys, no? Això se n'estava... En el moment que jo escrivia el llibre, se n'estava parlant de la querella contra mi.

0: Meta, no?, pel tema de que l'scrolling és addictiu, etc, i això ja s'ha demostrat. I jo volia parlar un poquet d'això, d'aquestes pràctiques perilloses que hi ha a les xarxes, primera, de mostrar la intimitat sense cap tipus de pudor, i després hi ha un informe recent, bueno, va reiterant-lo, de Save the Children, per exemple, que parla que un de cada tres adolescents considera legítim exposar, vendre la seva intimitat o la seva sexualitat a les xarxes socials. D'això també parla la novel·la, en el fons.
1: I per això és important escoltar en el llibre, escoltar, no llegir, i escoltar-la, perquè ella acaba, Ariadna, la protagonista, el llibre en un...
0: Manifest.
1: És una conclusió del que ha tret ella d'aquesta experiència, i és molt interessant, això.
0: Sí, però això és un moviment... Jo, la conclusió... No fem un gran spoiler, perquè el tema és...
1: La conclusió és que això és més... Este thriller t'enganxa més que els TikToks. Això sí,
0: ja està fet a posta, això, ja, i jo voldria que els joves giren amb la mateixa avidesa que miren, que fan scrolling.
1: I el que deia quan estàvem sentint Despechada de Rosalía és que cada capítol, sí, capítol més o menys, n'hi ha un QR que t'associa o a una cançó, o a una notícia, o a unes dades que tenen a veure amb allò que està investigant.
0: És una novel·la interactiva, és la interactivitat portada a la literatura jove. Jo crec que al final hem d'intentar, també, els joves venen del món dels mòbils, venen del món de les xarxes, també intentar acostar-los, l'experiència lectora, a una cosa, això, més interactiva, que es pot fer a través de QRs, a través de... Bueno, també hi ha moments que estan, hi ha converses de WhatsApp, això hi ha molts autors que ho practiquen, enllaços a músiques, altres coses, no? Com que sigui una experiència completa. El llibre també ha de ser de les pròpies fronteres del llibre, no?
2: Pues, Ventura és un adolescent. A més, molt en la realitat i en el dia a dia. Joan Carles Ventura, realitat viral. Gràcies. Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, que al final hem dit que era múltiple laureada, però no, al final no hem dit els premis. Però bueno, uns quants, una garbera.
1: Una garbera.
2: Sí, que és molt bo de llegir. És molt bo, perquè Ventura és molt bo fent novel·les i guionis.
1: I ens agrada que ens vingues a veure, que ens contes les teves històries, que suposo que estaràs pegant-li canya al Fletxa i a tot, eh?
0: A tot. Jo sempre estic en bicicleta rumiant coses.
1: Gràcies, Ventura.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.

0: 3 minutets per a les 7 i després de les notícies, Reis Joan i l'Hora de la Cultura. Hola, Reis, què tal?
1: Desprada, doncs molt bé, molt bé. És dilluns, a mi els dilluns m'agraden, perquè està l'Hora de la Cultura. Sí. Tenim pretext amb Arturo Rico, veurem què s'ha inventat esta setmana, i el racó de Santi, quina serà la seva... Una recomanació crec que peculiar esta setmana, no? Però a més ens visita un home que a mi me va obrir els ulls. Vull dir, jo sempre dic, no hi ha cultura sense la ciència, no? Doncs una de les persones que ho fa palpable és l'home que ens acompanya, que és el científic mexicà Antonio Lazcano. Antonio Lazcano donarà demà una conferència en la Sala Darwin, en el campus Paterna Burjassot, sobre la crisi del sistema de les publicacions científiques. És una crisi profunda que crec que posa en crisi no només el món de la ciència, sinó la societat, que al final la percepció que tenim de la ciència és eixa, no? El que ens arriba de tot el que està fent-se. I Antonio Lazcano, vull dir, quan obri la boca, puja el pa, segur que serà una conferència molt interessant i volem esta vesprada saber què en pensa del tema. On estan els problemes, no? Tu sabies que hi ha xarxes que escriuen articles falsos?
2: Recordo que vam fer una entrevista...
0: Sé que hi ha un business al voltant dels papers que estan generant inconsistència en els mateixos papers científics.
1: I faltava la intel·ligència artificial. El còctel és fantàstic.
0: Molt bé.
1: Doncs de tot això parlem.
0: De categoria. Gràcies per acompanyar-nos este dilluns. Un beset. L'Hora de la Cultura, Rei Joan i equip. Put your records on. Estaria.
2: Setmana tombat. Ah, no, dilluns tombat. Però tu eres un exagerat. Ell en dimarts diria setmana tombat perquè...
0: Gràcies, dilluns tombat. Gràcies per acompanyar-nos a la Ràdio Pública Valenciana. A Punt Ràdio. Tornem demà a partir de les 4. Adéu.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 7.
2: A punt. Notícies.
1: Per a esta hora estava previst que abandonaren Tenerife els últims passatgers del creuer que ha patit el brot d'antivirus. Xavier García del Valle.
3: Sí, hi ha alguns canvis sobre les últimes previsions anunciades pel Ministeri de Sanitat i, finalment, tots els passatgers que han de deixar el creuer viatjaran en dos avions fins als Països Baixos. Esta vesprada s'havia previst un únic avió perquè l'aparell que havia d'arribar des d'Austràlia no ha pogut completar el viatge. Finalment, seran dos els avions que eixiran els dos cap a l'aeroport d'Amsterdam. En un d'ells, els membres de la tripulació, que no es queden a bord, i en l'altre, els passatgers, que són quatre australians, un neozelandès i un britànic. Tot s'havia de fer abans de les 7, segons les previsions de la ministra Mònica García, que esperava culminar així una operació que considera un gran èxit internacional.
4: Partirà antes de les 7, ¿vale? Ese es el compromiso que tenemos. Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
3: En el creuer quedaran 28 persones que portaran la nau fins al port de Rotterdam i a l'espera de que salpe, l'embarcació passarà a atracar en el port de la Granadilla on estava fins ara fondejada. Per recomanació de la Capitania Marítima i a la vista de la previsió meteorològica. I esta vesprada també hem sabut que empitjora l'estat de la ciutadana francesa repatriada des del creuer i que havia donat positiu en antivirus. Els símptomes s'han agreujat i la dona està ara en cures intensives.
1: La Conselleria d'Educació reitera la voluntat de seure a negociar amb els sindicats docents per a posar fi a la vaga indefinida que ha començat avui. Rubén Dempere.
5: Sí, quan li han preguntat si la Conselleria ha de fer el primer pas per tornar a la taula de negociació, esta vesprada Daniel McEvoy, el secretari autonòmic d'Educació, no ha concretat res al respecte.
6: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé. Lo que queremos es sentarnos a seguir negociando. Lo que yo personalmente, y esto ya es una opinión personal, no puedo comprender, es que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vía de la negociación. Yo entiendo medidas tan extremas cuando se rompe absolutamente la negociación. A ese punto no habíamos llegado todavía.
5: La conselleria actualitza les dades de seguiment de la vaga que en el conjunt del territori i a les 5 de la vesprada eren del 50,12%. Sobre la disparitat de xifres, el secretari autonòmic ha defès les que ofereix la Generalitat.
6: En estas cuestiones hay una guerra de cifras, porque hay quien, haciendo un sondeo o preguntando en determinados centros, emite una valoración, pero los datos que nosotros hoy aquí ofrecemos no son unos datos que la conselleria invente. Són els datos oficials.
5: Daniel McEvoy també ha valorat que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha ja ratificat el decret de servicis mínims aprovat per la Generalitat. Uns servicis mínims que, en tot cas, s'han complit, ha destacat, de manera responsable.
6: Pensamos que es una buena noticia porque esa decisión del Tribunal Superior de Justicia habla de dos derechos, que son el derecho a la huelga, pero también el derecho a la educación. Los servicios mínimos se han estado cumpliendo. El profesorado ha ejercido con la responsabilidad que le caracteriza. El profesorado, que es el pilar de nuestro sistema educativo y siempre está a la altura de las circunstancias.
1: I continuen les reaccions al primer dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari a la Comunitat Valenciana. Unes reaccions que passen per quantificar el seguiment de la protesta. Acabem d'escoltar, segons la Conselleria d'Educació, situa el seguiment de la protesta per damunt lleugerament del 50%, mentre que els sindicats parlen d'un seguiment massiu d'un 90%. És moment de continuar escoltant les veus del dia al respecte d'esta primera jornada de vaga indefinida en l'ensenyament no universitari. Alejandro Molés.
7: Sí, perquè és que, com siga, malgrat este ball de xifres, els sindicats de l'ensenyament han aconseguit traure a milers i milers de docents als carrers de València, Alacant, Castelló de la Plana i també Elche per tal d'exigir millores salarials i laborals. Escoltem la satisfacció i també la indignació en la veu de la secretària general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, Txell Valls.
8: Tan sols

0: euros és la gent que està en serveis mínims, la gent que està en els centres de treball. Això és un seguiment històric i que desborda totes les previsions que teníem. El professorat està indignat i les últimes actuacions que ha fet la conselleria per tal de rebaixar el que considera que és la nostra responsabilitat, titllant-nos al professorat d'irresponsables de cara al nostre alumnat, encara ha indignat més al professorat, però també a part de les famílies que estan al nostre costat i estan així en esta manifestació.
1: Mentrestant, part de l'alumnat es mostra preocupat, sobretot aquell que a principi del mes que ve han de fer els exàmens per ingressar a la universitat.
2: I sin perjudicats, perquè esta mateixa setmana teníem recuperacions, fitxatges de nota, treballs per entregar.
3: És un mes clau per a la preparació per a la Pau.
1: I coincidint amb esta primera jornada de vaga indefinida avui, ha passat per a Punt Ràdio la consellera d'Educació, Carmen Ortí, que ha reiterat la voluntat del seu departament de reprendre les negociacions amb els sindicats.
4: Hi ha prevista una reunió per al 9 de juny, però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues, evidentment ens plantejaríem mantenir una reunió el més pronte possible.
1: Per això, a part del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha manifestat des de les xarxes socials que entén les reivindicacions del professorat i respecta, com no, el dret a la vaga indefinida, tot i que pensa, segons ha dit, en els vora 32.000 alumnes de segon de batxillerat que es juguen el seu futur en poques setmanes.
5: A les Corts, la Junta Electoral ha validat les més d'11.500 firmes que ha presentat la Unió Municipalista per a tirar avant la iniciativa legislativa popular, amb què pretén que es rebaixi del 5% actual al 3% el límit perquè un partit polític puga tindre representació al Parlament Valencià en cada província.
6: I amb la validació de firmes, la proposta arribarà ara a la mesa de les Corts per a la seva tramitació. David García és el president de la Unió Municipalista i l'alcalde de Nules.
7: Que es un tema de una anomalía democrática absoluta. Somos la autonomía española más restrictiva en este sentido y creo que hay que ahondar hacia una pluralidad democrática, ¿no? Para nosotros es fundamental haber dado ese primer paso y ahora el lunes nos indican que ya se pasará el tema a la mesa del Scorch para que empiece el trámite parlamentario. Por tanto, una grandísima noticia.
5: En tribunals demà jutgen a l'Audiència Provincial d'Alacant l'home acusat d'agredir sexualment les dues filles d'11 i 9 anys de la parella sentimental.
1: Tot indica que l'home aprofitava els moments en què es quedava soles amb les menors per abusar d'elles. La Fiscalia demana 26 anys de presó. Ara, les dues menors ja són majors d'edat, ja que els fets es remunten al 2012.
5: I també demà, però a València, s'inicia el juí pel crim de Nazaret, en què un home està acusat de matar-ne un altre amb dos punyalades al coll. Tot va passar en juliol de 2024 al pont de les Moreres del Cap i Casal.
1: Segons l'escrit de l'acusació del fiscal, tots dos passejaven junts i el tribunal haurà de determinar ara si després d'unes paraules entre ells l'encausat va treure un ganivet de 15 centímetres i li va fer un tall al coll, una agressió que va provocar que la víctima fugira. També haurà de determinar si el processat va perseguir la víctima i es va aprofitar de la seua lentitud a causa de les ferides per assestar-li la segona i definitiva punyalada que li va provocar la mort.
5: I en els esports, la jornada de Lliga del cap de setmana es tanca esta nit a les 9 amb un Rayo Vallecano-Girona abans que demà comenci la nova jornada, que serà l'avantpenúltima de la temporada en primera divisió. I són molts els equips que estaran pendents d'este enfrontament del Rayo Girona, Rubén.
8: Sí, per una banda, l'Elx, que està un punt per damunt dels catalans i li interessa que l'equip entrenat per Mitchell no puntue. També el València estarà atent al que passa en este partit perquè el Rayo és el pròxim rival de Lliga. Dijous juguen a Mestallà contra els d'Íñigo Pérez. Si els de Corberan guanyen i l'Alavés perd o empata, el València estaria matemàticament salvat. L'equip valencià ocupa actualment la posició 12 de la taula amb 42 punts.
5: Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
9: A la mar, senyores...
10: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027

0: en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Avui fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. I corre l'oratge. En Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: L'11 de maig del 1999, acabant el segle passat, Sony treia al mercat tal dia com avui Aibo, un robot mascota en forma de gos. Allò va suposar una fita històrica en la robòtica domèstica i d'acompanyament. 3 anys després, molta gent va accedir a un altre robot domèstic, la Rumba, tot i que molta gent no era conscient que estava comprant un robot, que la robòtica entrava en sa casa, no? L'any 2006 es va paralitzar la venda del gosset d'Aibo, que va tornar l'any 2018, molt més modern, on vas a parar, amb tecnologia avançada d'intel·ligència artificial, expressió en la mirada, que és fonamental en un robot, ja veureu, i connexió amb el núvol. Aibo va dur a la vida real el que, en definitiva, el cinema ja feia molts anys que havia dut a la ficció. Hauríem d'anar al 1929, quan Fritz Lang va presentar Metrópolis, la pel·lícula futurista per excel·lència, primera en ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i vaja, fa 100 anys el cinema presentava un robot amb intel·ligència artificial. 100 anys. Li deien Maria. Tot i que era en blanc i negre, el blanc i negre propi dels anys 20, Metrópolis retrata una societat en crisi molt semblant a la nostra, en la qual Maria serà l'encarregada de començar la revolució. Què vos sembla? I encara més, el 1968, Stanley Kubrick estrenava 2001 Una odissea a l'espai, la vida d'un equip de científics de la NASA que viatja a Júpiter sota el control d'un superordinador, el HAL 9000. Molt abans que Elon Musk es plantejara conquerir les galàxies, que és que no deixa de ser un antic, en el fons. Al mateix temps, Arthur Clarke escrivia la novel·la del mateix títol, 2001, Una odissea a l'espai. I era el 1982 quan Blade Runner de Ridley Scott ens mostra un món on humans i humanoids conviuen i on cal exterminar els replicants perquè els han fabricat massa bons. Són superiors en força, agilitat i intel·ligència als humans. Una pel·lícula basada en un relat breu, Els androides somien xais elèctrics, de Philip Dick, qui va morir, pobre, un poc abans de l'estrena de la pel·lícula. I quan la literatura i el cinema portava dècades contant històries amb robots, humanoides i intel·ligència artificial, va arribar Aibo, un dia com avui, del 1999. Qui pot destriar la cultura de la ciència? Són les 7 i 14 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine.

0: c'est un oiseau dans l'air.
1: I és que avui parlem de ciència, d'un aspecte que fins ara, hem de ser sincers, no hem abordat, tot i la seva importància per al benestar de l'ecosistema científic i investigador

0: i com a conseqüència per a la societat. La crisi en el sistema de publicacions científiques. I ho fem arran la presència a casa nostra del científic mexicà Antonio Lazcano, qui demà estarà a la sala Darwin del campus de Burjassot Paterna per dones científiques. La xerrada serà a les 12:30 del migdia i s'emmarca dins les celebracions dels 10 anys de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes. Antonio Lazcano, que és doctor honoris causa per la Universitat de València, és catedràtic i professor emèrit de la Facultat de Ciències de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, on és professor del curs Origen de la Vida i on dirigeix el Laboratori de l'Origen de la Vida. Ha sigut vicepresident i president de la Gordon Conference of the Origins of Life. Ha presidit en dues ocasions la Societat Internacional per a l'Estudi dels Orígens de la Vida, sent el primer científic latinoamericà en ocupar el càrrec. Va formar part del Comitè Científic de la NASA per a supervisar la creació de l'Astrobiology Institute i és director honorari del Centre Lynn Margulis de Biologia Evolutiva en les Illes Galápagos, a l'Equador. Ha estat reconegut en moltes ocasions. Per dir-ne alguna, mencionem les medalles Alfonso Herrera, de Mèxic, que va rebre en la seva primera edició, la Francesco Redi, a Itàlia, o la Guillaume Bout, del College de França. Antonio Lazcano és un gran divulgador científic, a més, que ha publicat llibres per acostar-nos l'origen de la vida, entre ells La bacteria prodigiosa, Alexander Oparin, La xispa de la vida, o El origen de la vida, que és un llibre de referència, tant en divulgació com en docència. Relacionat, siga per ensenyament, treball o amistat, amb noms com el de Alexander Oparin, Joan Oró, Stanley Miller o Lynn Margulis, és autor de més de 150 articles científics publicats en revistes amb arbitratge internacional. De fet, és el científic mexicà amb més publicacions en les revistes Science i Nature. I justament demà ens parla de la crisi en les publicacions científiques. Antonio Lazcano, bona vesprada. Quin gust tornar a parlar amb tu i tindre't a l'Hora de la Cultura.
1: Pues muchísimas gracias, Reyes. Me siento aquí en casa y lo único que lamento, y lo tengo que repetir una vez más, es no poder hablar en valenciano, pero entiendo lo suficiente como para sentirme bienvenido.
0: Em vas dir la primera volta en aquella primera entrevista de fa tants anys que em vas dir, jo crec que no l'estudié perquè em resulta molt fàcil.
1: Resulta fácil entenderlo y además ustedes como buenos latinos son muy gestuales y en sí. Ese sentido tenemos un elemento adicional pero debo decir que cuando he querido decir algo en catalán, en valenciano, lo que me sale es o en francés o en italiano. Tengo ahí un chip en el cerebro que no funciona muy bien y entonces bueno, me resigno, pero confío en su benevolencia.
0: Clar que sí. Anem a parlar de publicacions científiques i quan parlem de publicacions científiques segurament molta gent ha escoltat parlar o ha escoltat l'expressió revisió per parells.
1: Y se establece cuando se crea la Royal Society en Inglaterra, en un siglo que Harvey, un historiador recientemente llamó The Blazing Century, ¿no? El siglo que ardía. Hay que recordar que en Inglaterra en ese momento lo que tenía ya era un parlamento muy bien establecido, lo que tenía era la idea de la democracia como un elemento esencial de la vida cotidiana. Y yo no soy historiador, no lo puedo afirmar de manera categórica, pero creo que como parte de la revolución científica que se daba, la gente se dio cuenta que la mejor manera de evaluar un trabajo, una idea, una propuesta científica, era con la evaluación de pares, en donde tú tienes una serie de colegas que van a examinar críticamente lo que tú estás afirmando, lo que estás proponiendo, lo que estás argumentando. La evaluación de pares, si la ve uno con perspectiva histórica, es el mecanismo para liberarte del poder político y del poder religioso.
0: ¡Wow! Importante en ciencia.
1: Absolutamente central. Y esto se establece, ahí había un...

0: El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: Ja sabeu que és dilluns i en arribar dilluns apareix la secció del pretext, que com indica el seu nom, és un pretext que té Artur Orrico per a parlar-nos del que vol, fer-nos escoltar la música que ell vol o parlar-nos de la literatura que més li agrada.
2: Així és, Reis. Molt bona vesprada, dilluns. Avui intentarem fer-ho tractant un tema que donaria per a molts programes en un pretext un poquet més breu. Així que anem a anar ja al tema d'avui.
1: Va, anem al tema.
2: Mira, Reis, vivim en uns temps que podríem dir que són curiosos.

0: Curiosos. Curiosos per no utilitzar una barreja...
1: Això per dir-ho molt bonic.
0: Una barreja de termes més ajustats a la realitat. Existeix una necessitat d'encasillar, de posar-li terme a tot. Fixa't, nosaltres així el pretext, quan parlem de música, o inclús en músiques emergents, sempre tenim que mencionar que no ens agrada ficar etiquetes o posar uns límits dins d'un cert estil musical.
1: És que és de veres, no ens agrada.
0: I em sembla que és que mires on mires, la societat està percebent que ha de dur tot el que cadascú pensa al màxim dels seus ideals. Sembla que els grisos han desaparegut. És o blanc o negre. I també volia llançar una... trencar una llança per la meva generació, per els joves.
1: Jo també sóc jove, d'una generació diferent a la teua, però jo sóc jove.
0: Tots hem sigut joves, no? Podríem dir.
1: Val.
0: Que moltes vegades s'enfronten a no ser reconeguts, en molts casos, per formar part d'una generació...
1: No, però això com... Quina etiqueta... Ah, millennial, val.
0: No tots viuen pendents de les xarxes.
1: Jo sóc boomer.
0: No tots obliden la cultura... i no tots han tirat la toalla. No tots ens conformen. I avui volia fer un crit per veure si per fi podem trencar certs hàbits en els que tots hem caigut alguna vegada. Per tant, We Race, parlem d'aquest perill. El perill de generalitzar quan parlem de la joventut.

I arrenquem este recorregut no molt junts. Anem al Regne Unit. Ho fem en un artista de fama internacional i que ella és una de les veus actuals més reconegudes dins de l'escena R&B contemporània o de la música urbana. Sols 28 anys, ha sabut aprofitar l'altaveu que li ofereix el seu èxit per a fer una crítica oberta al racisme i a la discriminació estructural existent en la seva societat. Estem parlant de l'artista britànica Georgia Smith i el que estem escoltant és la cançó Blue Lights, a l'any 2018 dins del disc Lost and Found. Està basat en una experiència personal de la pròpia artista. És una història que la va portar a construir una reflexió sobre com penja sobre els xics de classe baixa i treballadora del seu barri, especialment de les minories racials, un permanent recel i temor cap a la policia, alimentat pel sentiment de ser sempre sospitosos d'alguna cosa en un entorn en el qual el crim es converteix en quotidià. I amb aquesta cançó de Georgia Smith anem a continuar este recorregut per a mostrar també el talent. Ella l'aprofitava per fer este crit social. Anem a veure els artistes.

0: También podría ser algo que no fuera millennial, ¿eh?
1: Podría ser, però ho és.
0: Per l'estil, vaja.
1: Ui, el pretext arriba ben carregat de música i continuem amb un dels artistes que amb la seva trajectòria tira ben ràpid per terra aquesta idea de que ja no es fa bona música o de que ara tot és un sol estil, que la música amb calma, amb artesania, amb delicadesa, no té un espai en aquests temps moderns.
0: Si et servís de consol, quan va entrar el jazz o quan cantaven els Rolling, ja deien el mateix. És que ja no es fa bona música.
1: És una tendència que sempre s'ha repetit.
0: Sí.
1: Per això hi ha reivindicar que potser estan equivocats.
0: I tant.
1: Doncs sent molt, ser jo que ho diga, però si penseu així, generalitzeu d'esta manera, com comentàvem, esteu equivocats. Simplement equivocats. Molt equivocats, més ben dit. I per a desmuntar pel complet el vostre argument, vos presenta el londinenc Jacob Collier. No hi ha debat al respecte. Ell és un geni de la música actual. 31 anys, és del 94, no puc dir una altra cosa, som una molt bona generació.
0: Som bona generació, sí.
1: El que no tinc
0: és
1: jo...
0: És com el vi, és bona generació per a la música.
1: El que no molt tinc bé. Jo, que sí que té Jacob Collier, són 7 Grammys i 16 nominacions.
0: És un detall sense importància, Arturo.
1: Sense cap importància. Tira-li. El seu primer disc, In My Room, publicat al 2016 i gravat i produït al complet per ell, en sa casa, va rebre 2 Grammys i es va rebre amb sols 22 anys. I és que ell és

0: únic i no hi ha estil que no puga dominar. Així que si és que el que escoltem ara és Juantai, que és aquesta mescla vocal que té d'aquestes harmonies i de fer temes totalment a capella, anem a escoltar una altra cançó d'ell totalment diferent.
1: Va.

0: Que l'artista britànic és un cas excepcional.
1: Sí que ha canviat de terç totalment.
0: Totalment.
1: Eh?
0: Mostra la capacitat de barrejar una diversitat infinita d'estils i de sons. Ell és multiinstrumentalista. I a més, de la seva obra és un exemple perfecte de com la gent jove pot motivar aquells de la seva mateixa generació mostrant que sí, hi ha un espai, que sí, els escoltem i que sí, que l'experiència no ho és tot.

I no, com que jo m'havia quedat amb ganes d'escoltar un poc més de Diego Collier i simplement l'any passat va estar nominat, bueno, està ara, perdona, nominat per esta cançó Keep an Eye on Summer, que per a que ho reconegues, una versió de la cançó popularitzada per els Beach Boys. I és el seu últim any, del seu últim disc, The Light for Years, publicat el 2025. Un altre exemple més, que de repente Jacob es passa del rock, es passa al folk i fa el que li dona la gana. Molt de talent. I ara, si et sembla, sí que se n'anem un poquet més a propet.

0: qui escoltem en este pretext jove?
1: A l'artista, la trompetista i cantant de jazz catalana Andrea Motis. Ja sabeu, aquesta cançó formava part del seu primer treball en solitari, Emotional Dance, publicat el 2017 i l'únic que va gravar per a Impulse i va registrar a Nova York. Va ser una experiència que la va permetre col·laborar amb talents com Scott Robinson, con Joel Fram, Café da Silva i Perico San Beat. De fet, este Matilda, que és la cançó que estem escoltant, és una composició del mateix Perico San Beat.
0: Que gran és Perico.
1: Andrea Motis és sols un altre exemple d'artistes jovens que demostren que l'edat és sols un número. I si parlem de jazz, també podem mencionar la islandesa Laufey.

27 anys, nascuda a Reykjavik, rebia el passat 2025 el Grammy a millor àlbum de pop vocal tradicional, així de posar nomenclatures, per el seu últim treball, A Matter of Time, publicat en aquest mateix any 2025. Un treball amb el que fusiona una varietat immensa d'estils, que van des del soul, a l'R&B, al jazz o fins i tot a la bossa nova, com és el cas del Lover Girl, que és la cançó que estem escoltant de fons. Amb estudis a la Berklee School of Music, aquesta artista multiinstrumentalista canta, toca el cello, el piano i la guitarra, entre moltíssimes altres coses, i s'ha convertit en tot un referent en el que respecta a dur els sons més tradicionals als oïts dels oients més joves. És una reinterpretació del passat que demostra, de nou, que aquestes generacions també tenen aquesta capacitat de creació i aquesta força per a poder arribar als públics d'ara, amb sons com este que no considerarien que puguen ser d'ara. I amb esta bossa, que deixem que són un poquet més, anem a passar a parlar de cinema. Va.

0: cinema, qui no conega esta cançó, qui no conega de quina pel·lícula estem parlant.
1: Home, ja es van encarregar de que no quedarà un
0: ésser
1: humà.
0: Fins a la societat.
1: A la planeta Terra que no coneguerà
0: Another
1: cançó.
0: Day of Sun. De la cançó, de la pel·lícula, la cançó, dic. La cançó és Another Day of Sun de la pel·lícula La La Land, del 2017. I per què mencionava? Perquè el seu director, David Chazelle, és un altre d'aixòs noms que desmunten qualsevol intent de generalitzar a la gent jove com una generació sense talent o sense capacitat per liderar grans projectes. Amb sols 32 anys, es convertia en el director més jove de la història en guanyar l'Oscar a millor direcció per aquesta pel·lícula. I qui l'hagi vist veurà que no és una producció qualsevol. És una pel·lícula més que intentava recuperar i s'essència dels grans musicals clàssics de Hollywood, però reinterpretada des d'una mirada més moderna. Així que també, en el cine hi ha molts exemples.
1: I tant, faltaria.

0: I aquestes mans estan fent que el públic japonès caiga rendit.
1: Així és, tinc la sort de parlar amb ells, també la vesprada de punt, també així. És un artista meravellós, una nova veu dins de la guitarra clàssica. Si ens parlàvem de cinema o de grans produccions internacionals, ara tornem a casa, tornem així. Perquè així mateix també tenim exemples que tiren per terra aquest costum de no prendre seriosament el talent jove. Estem parlant del guitarrista valencià Ausias Parejo, de 9 anys. I sí, de 9 anys i més de 39 primers premis nacionals i internacionals a les seues esquenes. Una trajectòria que l'ha portat a actuar a escenaris, com comentaves, del Japó, Estats Units, Croàcia, Portugal o Itàlia, demostrant també que la música clàssica també té futur en les mans de les noves generacions que treballen amb una sensibilitat i una disciplina extraordinàries. Sense ella jo crec que seria impossible fer això.

0: Està clar que si parlem de talent jove, esta dona havia d'aparèixer.
1: Efectivament, està en boga de tots. Estem parlant, com no, de Sandra Monfort, una de les artistes valencianes més potents del panorama actual. La cantant de Pedreguera ha aconseguit premis tan importants com el Carles Santos, a millor disc de l'any, millor disc pop i millor cançó pel seu disc La Mona, demostrant que la gent jove també sap reinventar la tradició i portar al present amb una mirada pròpia, valenta i profundament cultural. Reinventar la tradició és un missatge també molt important.
0: Clar.
1: I al final, Reis, és que el que passa és que se n'anirem amb Sandra Monfort i potser el problema no és la joventut, potser el problema és la facilitat amb la que decidim jutjar-la des del prejuí i la generalització.
0: Podríem dir que el juí i la generalització són dos elements molt negatius que efectivament ens fan prejutjar a la gent jove, que és tota, té el cap buit i no penseu en res, veritat? O a la gent gran, que és que ja no té ni idea perquè estan molt majors, o als que porten, deixem-nos estar de bajanades.
1: Que no generalitzem.
0: Que no deixem cada cas de generalitzar.
1: Efectivament. És el mitjà.
0: Deixem de generalitzar, entre d'altres, perquè són les 8. Ja no podem generalitzar més ni no generalitzar. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no, feu el que pugueu.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.

0: amb una vaga. Hi ha dies en què l'administració diu tindre la mà estesa i al mateix temps demana silenci per negociar sense soroll de fons. Però el problema és precisament ixe, quan milers de docents ixen al carrer, quan 40.000 persones es manifesten al carrer, el soroll ja no és soroll, és un missatge. La Generalitat Valenciana insistís que la via de la negociació no s'havia trencat obertes i els percentatges de seguiment es compten quasi com resultats electorals, al temps que els alumnes observen com el seu futur acadèmic acaba convertit en terreny de disputa política. Esta nit parlarem d'educació, sí, i de fins a quin punt una societat escolta els seus mestres. Segurament només quan deixen de donar classe.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'oratge, després d'un dia tranquil, demà, Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Em deies que tornen les tronades al nord.
2: Sí, de fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat un avís a partir de les 4 de la vesprada de demà, perquè aquestes tronades poden ser fortes, deixar 20 litres per metre quadrat en una hora, anar acompanyades de fortes ratxes de vent i també de granís. Bàsicament afectarien els ports, el Maestrat i l'Alcalatent. Com diem, atenció, perquè demà de vesprada tornen aquestes tronades. També s'esperen alguns ruixats més dèbils a la resta de l'interior nord, en comarques com el Racó de Demús, el nord de la Serrania, l'Alt Palància i l'Alt Millars. Per tant, serà una vesprada de dimarts més insegura, més inestable al nord, però demà al matí tindrem núvols al sud que podrien deixar alguna pluja poc important al litoral i prelitoral d'Alacant. De moment, el que no canvia és el termòmetre. Avui s'ha arribat als 28 graus, per exemple, a Almenara, 28 a Elx, també a Vilallonga o a Xilxes, 27 graus de màxim avui a Castelló de la Plana, al voltant de 26 a Alacant i a València. Demà, més o menys la mateixa calor, amb eixes màximes de 24 a 28 graus al litoral, a les comarques centrals i al sud, i continuarem amb eixe vent de ponent que té tendència a mantindre's entre fluix i moderat, amb alguna ratxa forta. Avui, per exemple, s'ha arribat als 89 km per hora a la Font de la Figuera. Per tant, una situació inestable de cara demà al nord, i dimecres i dijous continuarem amb ruixats i tronades més o menys entre la Calderona i la Serra d'Espada.
0: Gràcies, Lluís Obiols. Bona vesprada. I com dèiem, primera jornada d'esta vaga indefinida inèdita en l'educació, amb mobilitzacions massives a València, Alacant i Castelló, i el sector paralitzat a tot el territori. I l'habitual guerra de xifres pel que fa al seguiment. Per a la conselleria, un 50%, per als sindicats, un 90%. La crònica és de Carles González.
3: València, amb més de 20.000 persones, segons delegació del govern, ha protagonitzat una mobilització multitudinària i històrica. La mateixa imatge es vivia a Alacant en una altra convocatòria massiva amb 12.000 persones. Ací i allà, en la capçalera, estaven els 5 sindicats convocants amb un missatge d'unitat i d'èxit. Escoltem per este ordre Txelo Valls, de Comissions Obreres, i José Seco, de CESIF.
4: Això és un seguiment històric y que desborda todas las previsiones que tenía.
5: Creemos que es un gran éxito, creemos que esto debe de ser un punto de inflexión para que la consellería muestre un talante negociador real.
3: El menú de les reivindicacions ha fet sentir amb força a tot el territori. Maica Martínez, d'UGT.
6: Tema de les ràtios, tema de les plantilles, tema de les infraestructures dignes, també el tema salari, el tema salari és molt important per al docent, siguem els pitjors pagats.
3: Les mobilitzacions han tingut una participació molt activa a Castelló, més de 5.000 persones, i s'han estès també per molts pobles. Amb una demanda unànime, els sindicats volen una resposta global i real de la Conselleria d'Educació a tot el que reclamen. Marc Candela, de l'STEP.
7: Que la Conselleria ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria, i que el professorat que tenim darrere avali aquesta proposta de la Conselleria. Si no, la vaga continuarà.
3: Així conclou la primera jornada d'esta vaga indefinida i inèdita, en què els sindicats han eixit en força al carrer, han mostrat el seu poder de mobilització i han aconseguit paralitzar l'educació a tota la comunitat valenciana.
0: Gràcies, Carles González. I les reaccions. L'autonòmic Daniel McEvoy ha reiterat la voluntat de seure a negociar amb els sindicats docents.

0: Rubén Dempere.
1: Una voluntat de negociació per part de la conselleria sense dates concretes i que assenyala els sindicats com a responsables d'haver trencat les negociacions. Daniel Maqueboy és el secretari autonòmic d'Educació.
2: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé. Lo que queremos es sentarnos a seguir negociando. Lo que yo personalmente, y esto ya es una opinión personal, no puedo comprender, es que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vía de la negociación. Yo he llegado todavía.
1: La conselleria ha actualitzat les dades de seguiment de la vaga, que en el conjunt del territori i a les 5 de la vesprada eren del 50,12%. Sobre la disparitat de xifres, el secretari autonòmic ha defès les que ofereix la Generalitat.
2: En estas cuestiones hay una guerra de cifras, porque hay quien, haciendo un sondeo o preguntando en determinados centros, emite una valoración, pero los datos que nosotros hoy aquí ofrecemos no son unos datos que la conselleria invente, son los datos oficiales.
1: Poc abans de la roda de premsa del secretari autonòmic, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana avalava el decret de servicis mínims aprovat per la Generalitat. L'alt Tribunal Valencià ponderava els drets a la vaga i a l'educació per a concloure que l'interès general de l'alumnat de segon de batxillerat a poques setmanes de l'EBAU és preponderant.
2: Pensamos que es una buena noticia porque esa decisión del Tribunal Superior de Justicia habla de dos derechos, que son el derecho a la huelga, pero también el derecho a la educación.
1: Tot i el pronunciament favorable del Tribunal Superior, Maqueboy ha volgut destacar el comportament dels docents que han complit els serveis mínims, segons ha dit, de manera responsable.
2: Los servicios mínimos se han estado cumpliendo. El profesorado ha ejercido con la responsabilidad que le caracteriza. El profesorado, que es el pilar de nuestro sistema educativo y siempre está a la altura de las circunstancias.
0: I en este dia de vaga educativa, l'altra cara de la moneda ha sigut la de les famílies. Estigueren d'acord o no amb la convocatòria, alguns pares i mares han portat els fills a l'escola on els esperaven els servicis mínims. També ha sigut una jornada de gran activitat per a iaios i familiars en general. Paco Miguel ha parlat amb alguns d'ells, a Gandia, Castelló i Torrent.
3: Ho hem comprovat este matí a l'entrada d'escoles i instituts. Menys xiquets i menys famílies que altres dies.
4: La xicoteta la tinguen abuelos i els majors al col·le.
5: Todos trabajamos y los niños no se pueden quedar en casa.
3: Durant el dia hem vist més xiquets del normal pel carrer. Alguns parcs estaven plens a deshora.
6: Ayudándonos de los suegros, ayudándonos también de los horarios que la empresa te deja conciliar.
3: I a la vesprada, a l'hora de replegar els xiquets, una pregunta unànime. Què heu fet avui?
7: Nos han posat una pel·lícula.
8: Bien. Jugando.
9: He estado en el pati y ven una peli.
10: Estábamos jugando a la arena.
11: Y no han hecho nada, o sea, los han tenido todo el día en el patio.
3: Al remat, avui els pares han triat entre la conciliació forçosa o un dia escolar sense massa contingut.
12: Muy bien.
13: Muy bien. Claro, no han hecho nada.
3: Y sobre la vaga...
14: También tienen que reivindicar sus derechos
15: por sus condiciones, que mejoren, y también por condiciones por nuestros hijos.
3: En general, comprensió.
16: Sí que lo veo mal que hagan huelga.
3: Encara que diuen, esperen que no s'allargue más.
15: Si s'allarga més, no lo sé.
16: Espero que no s'allargue mucho.
17: Si s'allarga, que no li se solucionen i no volen donar classe, no tindrà més remei que passar, però en tinguem que passar.
18: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio.
0: I sobre la crisi de l'antivirus, ja sabem que el creuer acaba de salpar des del port de la Gran Alilla cap als Països Baixos. Què sabem de l'operació, Xavier García del Valle?
19: Sí, sabem que és una notícia que està viva en aquest moment i que haurem d'actualitzar segurament en el post, la posterior actualització que farem a les 9. Ara mateix sabem que efectivament estava previst que tot acabara abans de les 7 i que acaba de començar també allí a la Granadilla la roda de premsa de la ministra de Sanitat per a donar tots els detalls. Mentrestant, el que sí que sabíem és que finalment seran dos els avions neerlandesos que transportaran cap a Amsterdam els últims evacuats del Hondius. En un viatgen o viatjaran els membres de la tripulació que no són imprescindibles per a tripular la nau, que no eren imprescindibles perquè la nau, recordem, ja està navegant, i en un altre aparell seran els viatgers que quedaven per traslladar. Quatre australians, un neozelandès i un britànic. L'avió que havia de vindre des d'Austràlia finalment no ha pogut arribar. Tot s'havia de fer abans de les 7, segons les previsions de la ministra Mònica García, que este migdia ja feia una valoració molt positiva de l'operació.
8: partirá antes de las 7, ¿vale? Ese es el compromiso que tenemos. Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
19: En el creuer, en principi, han quedat 28 persones, que són els que ara mateix porten la nau cap al port de Rotterdam. Unes hores abans de salpar, la embarcació ha quedat finalment atracada en el port de la Granadilla. Recordem que allí estava simplement fondejada. Ho ha fet durant unes hores per recomanació de la Capitania Marítima i a la vista d'una previsió meteorològica que no es presentava molt favorable. Ara que el creuer ja s'ha anat, es procedirà a una operació de neteja en profunditat de les instal·lacions portuàries pròximes al lloc on ha atracat el vaixell i als itineraris que han utilitzat per a l'evacuació. Una evacuació que en aquest moment s'està produint dels últims passatgers perquè, efectivament, sabem que els avions encara estan en la pista de l'aeroport sud de Tenerife. I esta vesprada, ja fora d'ací, hem sabut que ha empitjorat l'estat de la ciutadana francesa repatriada des del creuer i que havia donat positiu en antivirus. Els símptomes s'han agreujat i la dona està ara en cures intensives. I un últim apunt sobre la dona alacantina, que porta aïllada des de divendres en una habitació de l'Hospital de Sant Joan. Esta vesprada se li torna a fer una PCR per esperant que confirme els dos negatius anteriors.
0: I comença la quarantena per als 14 espanyols que han passat la primera nit al Gómez Ulloa de Madrid. Anem fins allí en directe, Alba Rocher. Fins quan serà l'aïllament? Bona vesprada.
12: Sí, bona vesprada. En principi estaran així fins al pròxim 10 de juny, un total de 37 dies, perquè segons les autoritats sanitàries l'últim dia d'exposició al virus va ser el passat 6 de maig. Els 14 espanyols que han estat a l'Òndius han passat la primera nit sense símptomes, sota revisió mèdica i un estricte protocol. Estan a l'espera dels resultats de la primera PCR que se'ls va practicar ahir. Si algun d'ells té símptomes anirà a la planta 22, una unitat d'alt aïllament d'este hospital militar. La primera setmana que passaran així serà la més estricta. No poden rebre visites, tot i que sí es poden comunicar amb els seus familiars per telèfon.
0: Gràcies, Alba Rocher, des del Gómez Ulloa de Madrid. Una breu pausa i continuem posant el contrapunt.
18: Contrapunt en A Punt Ràdio.
20: Sostenibilitat ve de llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
21: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
18: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
0: I del Gómez Ulloa de Madrid a l'Audiència Nacional, perquè es confirma l'arxiu per a Jordi Pujol i la Fiscalia manté la petició de penes per als seus fills, Rubén.
1: Sí, el Tribunal d'Incapacitat Cognitiva. La Fiscalia Anticorrupció, que ha donat suport a la decisió del Tribunal d'arxivar la causa contra l'exdirigent català, ha confirmat que mantindrà la petició de presó per als 7 fills de Pujol i Soley, amb penes que van des dels 8 fins als 29 anys de presó en el cas de Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de la família. El Tribunal jutja els acusats per presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil contra la hisenda pública i alçament de béns. Anticorrupció acusa els 7 fills de Pujol, una exparella del primogènit i més d'una desena de presumptes col·laboradors per haver format una suposada organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes beneficiant-se de la posició política de l'expresident Pujol.
0: Més assumptes, en este cas a les Corts. La Junta Electoral ha validat les més d'11.500 firmes que ha presentat la Unió Municipalista per a tirar avant la iniciativa

0: legislativa popular perquè un partit polític puga tindre representació al Parlament Valencià en cada província. Amb la validació de firmes, la proposta arribarà a la mesa de les Corts per a la seva tramitació. David García és el president de la Unió Municipalista i alcalde de Nules.
1: Que es un tema de una anomalía democrática absoluta. Somos la autonomía española más restrictiva en este sentido y creo que hay que ahondar hacia una pluralidad democrática, ¿no? Para nosotros es fundamental haber dado ese primer paso y ahora el lunes nos indican que ya se pasará el tema a la mesa del Scorch para que empiece el trámite parlamentario. Por tanto, una grandísima noticia.
0: Y ahí sí, continuem posant el contrapunt en esta jornada d'11 de maig. De seguida, continuem amb més assumptes.
2: Contrapunt en Apunt Radio.
3: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I es tanca amb les últimes compareixences esta vesprada la comissió d'investigació de la Dana a les Corts. Segons PSPB i Compromís, una comissió tancada en fals per part de Partit Popular i Vox. Segons Partit Popular i Vox, una comissió on ha mancat la presència de representants del govern d'Espanya. Adelaida Ferrer.
6: En Compromís, la portaveu adjunta Isaura Navarro lamenta el que qualifiquen de tancament en fals. Diuen que hi han faltat testimonis clau i documentació i demanen una nova comissió que permeta interrogar els compareixents.
7: No han volgut treballar, no han volgut convocar i no han volgut saber la veritat.
6: Però PP i Vox la donen per tancada. José María Llano, síndic de Vox, critica les absències dels responsables del govern espanyol i no hi veu raó per allargar-la.
8: Consideramos que hay que cumplir los plazos y no hay razón para continuarla.
6: L'argument no convenç tampoc els socialistes. El síndic José Muñoz ha anunciat que durant la petició de pròrroga al pròxim ple de les Corts.
9: El Partit Popular i Vox tenen temps per a recapacitar. Les víctimes han sigut clares demanant que no es tanqui la comissió.
6: I els populars els acusen d'usar artificis, diu el síndic Nando Pastor, per a no compareixer.
10: Dar la espalda a la comisión, burlarse de la comisión, para encima que ahora vengan los suyos a decirnos que si se tiene que prorrogar esto.
0: Ha informat per a Contrapunt Adelaida Ferre. I entrem en crònica de successos. La policia ha detingut a Orihuela un home per retindre la parella a sa casa i amenaçar-la de difondre imatges i vídeos íntims de la dona.
11: Una patrulla de la policia local ha trobat la víctima plorant en ple carrer i ella mateixa ha relatat que acabava de fugir de la vivenda on la parella la mantenia retinguda i on afirmava haver rebut amenaces i coaccions continuades per a evitar que escapara. Entre altres coses, l'home l'amenaçava de difondre imatges íntimes entre familiars i coneguts, cosa que sembla ja havia començat a fer. La policia l'ha detingut i l'ha entregat a la Guàrdia Civil per possibles delictes de detenció il·legal, violència de gènere, agressió sexual i revelació de secrets.
0: I en tribunals, demà jutgen a l'Audiència Provincial d'Alacant l'home acusat d'agredir sexualment les dues filles de 9 i 11 anys de la parella sentimental.
12: Segons l'acusació, l'home aprofitava els moments en què es quedava soles amb les menors per abusar d'elles. La fiscalia demana 26 anys de presó. Ara les dues menors ja són majors d'edat, ja que els fets es remunten al 2012.

0: I un nou robatori de coure, ara entre Almussafes i Silla, ha provocat este matí retards en la línia C2 de Rodalia de València.
1: Llevamos aquí como 10 o un cuarto de hora esperando el tren.
2: He venido con unos 10 minutos de retraso, pero iba a tope.
3: Tenía una montona de retards.
4: Costa un montón arribar a Valencia.
2: ¡Qué mía! No puede ser, ¿eh?
4: Entro a clase a las 9 y muchas veces llego a las 10 y media. Es imposible coger el tren.
5: La setmana passada, recordem, el robatori de coure va passar entre Algemesí i Benifaió amb les mateixes conseqüències per als viatgers dels trens de Rodalia.
6: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I entrem en la crònica internacional, perquè així en contrapunt, evidentment, contem la crònica en clau valenciana, però també amb sensibilitat per la resta de qüestions. I amb la mirada posada una nit més en les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. L'última hora és que Donald Trump no només qualifica la resposta iraniana a la proposta dels Estats Units d'inacceptable, sinó també d'estúpida, segons paraules textuals. Mantual alto el foc està ferit de mort. Rafa Salom.
7: Si l'Iran qualificava la seva última proposta com a raonable i generosa, Trump manté que es tracta d'un tros de fem que ni tan sols l'he llegida sencera. Trump diu que l'alto el foc està en perill de mort. Ara mateix està a la unitat de cures intensives. El cap de la Casa Blanca es queixa que el règim de Teheran no parla de no tindre una arma nuclear, però al mateix temps assegura que seran els Estats Units els que recuperen l'urani enriquit de les instal·lacions iranianes bombardejades. L'Iran manté que en esta primera fase el tema nuclear no està en discussió. El primer ministre d'Israel s'ha avançat a Trump i ha advertit que la guerra no ha acabat.
8: But it's not over.
7: Després de les últimes declaracions, des del despatx oval, Netanyahu ha convocat el gabinet de crisi israelià d'urgència.
0: Ha informat per a Contrapunt Rafa Salom. I rebel·lió dins del Partit Laborista Britànic per fer fora el seu líder, Keir Starmer.
9: El primer ministre es nega a dimitir després de l'última desfeta electoral i aposta per acostar-se a Europa per a frenar la sagnia de vots. Més detalls, Arturo Monedero.
10: Keir Starmer s'aferra al càrrec després del càstig electoral als comicis locals i regionals, el pitjor resultat per als laboristes en 3 dècades.
11: I have my doubts.
10: Hi ha gent que dubta de mi. Sé que he de demostrar que s'equivoquen i ho faré, assegura el premier britànic. No pensa abandonar el càrrec i aposta per acostar el Regne Unit a Europa i al mateix temps frenar l'ascens de l'extrema dreta de Reform UK.
12: Isn't working.
10: Però Angela Rayner, exviceprimera ministra, reconeix que el govern no funciona i reclama canvis profunds. I una altra diputada, Catherine West, fixa el calendari i ara recull signatures per a forçar la successió de Starmer al setembre.
13: Good evening, Essex!
10: Mentre el laborisme es fractura, el populisme d'ultradreta de Nigel Farage celebra la fi del bipartidisme després d'arrabassar vora 1.500 regidors. La fragmentació política inquieta els mercats financers davant de la inestabilitat d'un executiu contra les cordes.
6: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.

0: I en els esports, la jornada 35ª es tanca esta nit a les 9 amb un Rayo Vallecano-Girona. I són molts els equips valencians pendents d'este enfrontament. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Sí, per una...

0: banda està l'Elx, que està un punt per damunt dels catalans i li interessa que l'equip entrenat per Mitchell no puntue. També el Llevant, que està a dos punts de la salvació ara mateix, i el València també estarà atent al que passa en este partit, perquè el Rayo és el pròxim rival de Lliga. Dijous juguen a Mestalla contra els de Íñigo Pérez. Si els de Corberan guanyen i l'Alaves perd o empata, el València estaria matemàticament salvat. L'equip valencià ocupa actualment la posició 12 de la taula amb 42 punts.
1: Anirem contant en contrapunt tot el que passe a Vallecas, atès l'interès indirecte del partit. I demà comença la 36a jornada, com saben, intersemanal, en què el Llevant serà el primer dels equips valencians a participar.
0: Els granotes visiten Vigo després de la victòria a casa contra Osasuna. De Luis Castro necessiten guanyar fora de casa per a continuar amb opcions de permanència. El tècnic ha parlat avui en roda de premsa i confia en la bona dinàmica.
2: També estamos haciendo partidos buenos afuera. Por veces es un detalle. El partido afuera es difícil, es contra un equipo muy bueno, pero vamos a intentarlo y vamos a hacer el máximo. Y no es por ahí, no es por ser afuera o ser a casa. Tenemos que hacerlo lo mejor para intentar ganar los puntos.
1: El partit del Llevant serà a les 7, a les 9 serà el partit, a les 8, perdó, serà el partit de l'Elx.
0: És de Sarabia Tugrana, Sevilla contra el Betis. Avui ha parlat el tècnic Fran Javier Eder Sarabia en la roda de premsa prèvia al partit.
3: Tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
0: Pel que fa al Villarreal, ahir va sumar un punt a Son Mois, dijous arriba el Sevilla i els groguets volen apuntalar la tercera plaça.
1: I a banda d'este apassionant tram final de Lliga, avui un jugador del València s'ha emportat una gran alegria en el plano personal.
0: És Guido Rodríguez, que està en la prellista de 50 jugadors que ha triat Scaloni per a disputar el Mundial amb l'Argentina. Guido ja va alçar la Copa del Món a Qatar, però sembla complicat que entre en la llista definitiva. Això sí, va fitxar pel València per a tornar a captar l'atenció del seleccionador i, de moment, ho ha aconseguit i està entre
1: dos finals.
0: Dimecres serà el torn des de Pedro Martínez, que disputen a casa el quint i definitiu partit contra el Panathinaikos per a passar a la Final Four. El dubte principal, Braxton Key. El nord-americà es va trencar el nas ahir en el partit contra Baskonia i Borem, si té opcions de jugar. El torn de l'equip femení serà dijous, també al Roig Arena. Disputen el primer partit de la final de la Lliga Endesa contra el Casa de Montsaragossa. És la sexta final de Lliga consecutiva per a les de Rubén Burgos, que ahir superaren en semifinals l'Espart Girona.
1: I en tenis, en el Masters 1000 de Roma, ha estat a punt de saltar la sorpresa.
0: I és que l'espanyol Pablo Llamas li ha plantat cara al número 7 del món el rus Daniil Medvedev, que ja està en octaus. Llamas ha guanyat el primer set per 6-3 i després ha perdut els dos següents per 4-6 i 2-6. Els que sí que han passat de ronda són Martín Landaluce i Rafa Jodar.
1: I a casa nostra, el Club de Tenis València ha començat la fase prèvia de la Copa Falcon Bridge, que estrena categoria.
0: Junta a l'italià Matteo Berrettini, el belga Sisu Bergs i els argentins Carabelli i Baez. Els representants de l'Armada estan encatxalats per Jaume Munar, Daniel Mérida, Pablo Carreño i els jugadors de la comunitat Roberto Bautista, que es retira esta temporada, i Bernabé Zapata i Pedro Martínez Portero. Ja tenim el quadre per a demà. Carreño s'enfronta a l'argentí Francisco Comesaña sobre les 4 de la vesprada. Vora les 6 serà el torn del valencià Bernabé Zapata, que juga contra el paraguaià Daniel Vallejo. Dimecres, esta casa, els oferirà per streaming el duel de dos valencians. A les 4, el dimecres, Roberto Bautista, que dirà adeu a València en este torneig l'any de la seva retirada, contra Pedro Martínez Portero, el tenista d'Alcira.
1: Un gran torneig, la Copa Falcon Bridge, amb moltíssima tradició històrica, que recupera la força dels seus inicis en estos últims anys. Gràcies, Mònica Arnau, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
1: Més esport a les 11, en el 90 minuts. Ara ens espera el primer protagonista de la nit, després d'esta breu pausa.

0: València Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
1: Una hora per a llegir, una hora per a anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per a anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
2: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut?
9: Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'espera.
11: L'economia per a totes i tots.
12: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
11: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio. Som la veu de tots. Som Apunt.

0: Avui la paraula educació ha eixit de les aules i ha ocupat els carrers. Milers de docents, estudiants i famílies s'han manifestat a València, Alacant, Castelló i Elx en una jornada que els sindicats ja qualifiquen d'històrica. Una vaga indefinida que posa damunt la taula molt més que un conflicte salarial, perquè darrere dels percentatges de seguiment, que ballen segons qui els conta, apareixen qüestions de fons, ràtios, burocràcia, salut mental del professorat, precarització, el valencià, les infraestructures i també una pregunta política de gran abast. Quin model d'escola pública s'està construint a la Comunitat Valenciana? La conselleria assegura que la mà continua estesa i demana negociar, segons paraules textuals, sense soroll de fons. Els sindicats responen que el soroll és precisament el símptoma d'un malestar acumulat durant anys. Per entendre què hi ha realment darrere d'esta vaga, què es juga cadascuna de les parts i fins on pot arribar este conflicte, avui conversem amb Pablo Rovira, delegat del diari Magisterio. Gràcies, Pablo, per posar el contrapunt.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Pablo, estem davant d'una vaga més o realment és un punt d'inflexió en l'educació valenciana?
1: És las dos cosas, es decir, es una huelga más, en el sentido que ha habido antes huelgas y posiblemente lo haya en el futuro, pero por su tamaño y su relevancia que está tomando y su seguimiento, no es una huelga como muchos oyentes no sabrán que ha podido haber este curso de huelgas que si los estudiantes y tal, sino es una huelga bastante significativa. No sé si será un punto de inflexión, que eso el tiempo lo dirá, pero sí que es una huelga relevante y que obliga de alguna forma a la administración a moverse, porque es un pulso que por ahora, digamos, la otra parte, si entendemos así, ¿no? Esta negociación que es los sindicatos, pues han ganado fuerza y músculo, o han demostrado fuerza y músculo en esta movilización. Los sindicatos, personal docente, las coordinadoras y las asambleas que se están creando de forma paralela que los sindicatos, es decir, los movimientos de protesta, pues han demostrado músculo y realmente que el profesorado ha atendido su convocatoria.
0: ¿Qué te ha cridat més l'atenció d'esta primera jornada? ¿El seguiment, el clima al carrer,

0: I així arribem a les 9 en punt de la nit. Temps per a actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
1: Hola de nou, Gustavo. Gustavo, comencem a actualitzar l'actualitat d'este dia per l'últim que acaba d'ocórrer, i és que el govern dona per finalitzada l'operativa per a evacuar tots els tripulants i passatgers del Hondius, el creuer, amb un brot d'antivirus. El creuer ja navega cap als Països Baixos i cap allà van, però en este cas volant, els dos últims avions han evacuat. S'ho acaba d'explicar en el mateix port de la Granadilla, a Tenerife, la ministra de Sanitat, Mònica García, que també ha hagut de donar explicacions de per què el vaixell finalment ha hagut d'atracar en el port.
2: Las condiciones meteorológicas de hoy no han permitido que el desembarque de los pasajeros se pudiera hacer en el fondeo por razones de seguridad. Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer

0: este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad.
1: En conjunt, tant ella com el director general de l'Organització Mundial de la Salut, que també estava present en esta última roda de premsa, han considerat que l'operació ha sigut un èxit.
0: Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: En el creuer viatgen finalment 27 persones, les mateixes que han repartit en els dos avions que ja volen cap a Eindhoven. Mentrestant, així estem a l'espera dels primers resultats de les PCR realitzades als 14 espanyols internats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. I esta vesprada també s'ha fet una tercera prova a la dona que està a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant i que, recordaran, ja ha donat dos negatius. L'altre tema del dia ha sigut la primera jornada de la vaga indefinida del professorat no universitari i també les primeres divergències sobre el seguiment per damunt del 50%, segons la conselleria, un 90% segons els sindicats. La conselleria s'ha felicitat i ha agraït fins i tot pel compliment dels serveis mínims que han rebut a més l'aval del Tribunal Superior de Justícia. Daniel Maqueboy és el secretari autonòmic d'Educació.
2: Los servicios mínimos se han estado cumpliendo. El profesorado ha ejercido con la responsabilidad que le caracteriza. El profesorado, que es el pilar de nuestro sistema educativo, y siempre está a la altura de las circunstancias.
1: Més de 40.000 persones, segons la delegació del govern, han participat en les diferents manifestacions convocades.
3: La vaga ja està així! Vaga! Vaga!
1: I sindicats i conselleria continuen, diuen, oberts a negociar. Tornem a escoltar Maqueboy i el representant de l'STPB, Marc Candela.
4: Que la conselleria ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria i que el professorat que tenim darrere avali esa proposta de la conselleria. Si no, la vaga continuarà.
2: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual quien lo dé. Lo que queremos es sentarnos a seguir negociando. Lo que yo personalmente no puedo comprender es que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vía de la negociación.
1: Han sigut les dos grans notícies del dia, Gustavo.
5: Ha informat per a Contrapunt Xavier García del Valle. I ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts.

0: Un món feliç de Carles Giner ens dona pas per a cobrir la nostra taula d'experts i expertes, com anunciàvem abans, dedicada monogràficament a la vaga del professorat valencià. Avui s'ha viscut, com venim contant, la primera jornada de vaga indefinida en l'educació pública valenciana no universitària, una cita que ha tret al carrer milers de docents vestits, en molts casos, amb les seues emblemàtiques samarretes verdes. Les protestes, com venim contant, tota la jornada s'han repetit a València, Castelló de la Plana, Alacant, Elx, en una mostra clara del malestar de bona part a l'aturada. I com sol passar en estos casos, les dades de participació no coincideixen. La Conselleria d'Educació ha xifrat esta vesprada el seguiment en poc més del 50%. Els sindicats asseguren que s'ha arribat al 90%. En les manifestacions, segons la delegació del govern arreu del nostre territori, s'ha arribat o s'ha superat les 40.000 persones. La més nombrosa a València, amb 20.000 persones, seguida a Alacant, amb 12.000. Elx, unes 2.800 persones. Castelló, 5.000 persones. En fi, són algunes de les xifres, però evidentment més enllà de xifres, més enllà d'escrutini, com si fos una nit electoral, anem al moll de l'os, anem a obrir esta taula d'expertes i experts que només té una finalitat, i és la de diguem, barallar-nos per qui té la raó, sinó on està la solució. Des del punt de vista constructiu, perquè entenem que hi ha molt en joc, perquè entenem que hi ha una professió que dignificar, que és la professió de mestres, i que és essencial, i que és un servei essencial per a la nostra societat i per als nostres fills i filles. Per tant, a missa voluntat constructiva, reflexionem arran la vaga. Txelo Miralles, molt bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Esta vaga no és un fet aïllat, sinó que és el resultat d'un enfrontament que s'arrossega des de fa molt de temps. Sindicats organitzadors, STPB, CESIF, Comissions Obreres, UGT i AMPE, que compten també amb el suport de les famílies de la FAMPA, tenen un llistat de 40 demandes, de les quals en destaquen 6 de principals: millora salarial, rebutgen l'oferta de la Generalitat de pujar 75 euros al mes de forma progressiva fins al 2029, ja que afirmen que són els docents que menys cobren de tot l'Estat. També demanen millora de les infraestructures i de les condicions tèrmiques en les aules, reduir el nombre d'alumnes per aula, reduir la burocràcia per a poder centrar-se més en el que es toca, que és la tasca docent, recuperar plantilles per a revertir les retallades de personal, la derogació de la llei de llibertat educativa en considerar que perjudica l'educació en valencià. I un dels punts més delicats d'esta convocatòria ha sigut la coincidència amb el final del curs per als alumnes que s'han de presentar a la PAU. Per a evitar perjudicar-los, la Generalitat va fixar uns serveis mínims molt concrets. El personal havia de garantir que si estos alumnes foren avaluats, que es firmen les actes, es tramite tota la documentació necessària perquè l'alumnat pugui accedir a la selectivitat sense problemes i en igualtat de condicions. Els sindicats consideren que estos serveis mínims són abusius, però el Tribunal Superior de Justícia els avala, reconeixent el dret a la vaga, però també el dret a l'educació de l'alumnat. Actualment la situació es troba en un carreró sense eixida. Mentre el Consell demana als docents que no utilitzen l'alumnat com a eina de pressió, els sindicats es mantenen ferms. La vaga continuarà de manera indefinida fins que l'administració posi sobre la taula una proposta de negociació seriosa que vagi més enllà de la pura qüestió econòmica. Avui a la nostra taula d'experts ens acompanyen així a l'estudi

0: Marc Candela, portaveu de l'STPB, Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià. Bona nit, Marc.
1: Hola, bona nit.
0: També tenim Txelo Valls, que és secretari general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià. Bona nit, Txelo.
2: Bona nit.
0: Tu vas de groc, no vas de verd.
2: Jo vaig de groc.
3: Benvingut, Txelo. Benvingut, Marc.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
0: I per telèfon ens atén Xavier Angulo, que és delegat d'UGT d'Ensenyament Públic. També tenim Elisabet García, que és presidenta de FAMPA València. Bona nit als dos.
4: Molt bona nit.
5: Bona nit.
4: Molt bona nit.
0: En fi, sembla, no, tot el món diu que ha sigut una manifestació històrica. M'agradaria que començàreu contant-nos un poc com ha sigut este primer dia de vaga indefinida en el sector de l'educació. Marc.
1: Sí, ha complit un poc en la previsió que teníem, perquè des de fa molt de temps que s'estava creant un moviment de molt participatiu per part del professorat, que ja es va veure el 31 de març en la vaga que ja van convocar també en aquest moment, i que ha anat, diguem-ne, increixent, no? Vull dir, no és l'única convocatòria de vaga que hem convocat este curs, i hem estat veient com avui s'ha confirmat aquest seguiment massiu en els centres educatius. En molts centres, en la majoria dels centres, estaven només els serveis mínims, fins i tot no, les famílies en molts casos no han dut a l'alumnat, els de secundària tampoc majoritàriament no han anat, i per tant, i s'ha vist en les manifestacions, com bé heu dit, que jo no me crec les xifres de la direcció del govern de l'Estat, no me les acaba de creure, però...
0: De les manifestacions,
1: val? Perquè hem estat desbordadíssims de gent, no? I bé, al final és la conselleria la que ara ha de prendre nota del que li portem demanant des del 25 de setembre. Vull dir, no és una petició, no són uns temes que estem proposant-los de fa poc, és des de fa molt de temps, i especialment des del 25 de setembre. No? Per això hem convocat també el 11 de desembre una vaga, el 31 de març una altra, i ara una altra. I com no n'hi ha reacció per part de la conselleria, només que aquesta proposta famosa dels 75 euros en 3 anys, però de la resta de temes no tenim cap proposta damunt de la taula, doncs és que pràcticament ens estan obligant a convocar aquesta vaga indefinida que no vol ningú, ni nosaltres tampoc. Però o atenent les peticions que estem demanant des de fa temps, o òbviament el malestar del professorat, el cansament del professorat, és evident i es fa patent. Per tant, hi ha que solucionar-ho el més pront possible.
3: Quina és la vostra estimació de seguiment al carrer en el dia d'avui, Marc?
1: Dades, jo difícil ho tinc, perquè diren el 31 de març 30.000 persones, si no recordo mal, en València, pues segur, no diré doblar, però molt més elevada, molt més elevada, no sé si 40.000, no sé quanta gent, perquè jo no tenim gent que se posa a comptar, però sí que sabem que quan la capçalera estava dins de ja la plaça de la Mare de Déu, encara n'hi havia molta gent que no havia eixit de la plaça Sant Agustí, i el recorregut era prou llarg.
0: Txelo, tu com has viscut esta primera jornada de vaga indefinida?
2: Pues l'he viscuda en moltíssima emoció, perquè veure la participació del professorat, però no només, de la comunitat educativa, n'hi havia alumnat, i també hi havia famílies que ens han donat suport, perquè a cada pas que, o a cada gest o a cada reacció que ha fet la conselleria envers les convocatòries de les mobilitzacions ha indignat a més col·lectius, no només al professorat, sinó que referíem també que la carta que s'ha enviat a les famílies per tal de ficar el foco mediàtic en el professorat i en el mal cor que tenim perquè estem perjudicats a l'alumnat, encara pues, ha sigut un revulsiu de cara a les famílies, no? I a mi sí que m'agradaria dir que si alguna persona o algun col·lectiu considera que l'alumnat és l'ànima mater de l'educació i l'ànima mater de l'educació pública que és en les mobilitzacions que es demana, és precisament el col·lectiu docent. És el professorat, perquè estimem a qui eduquem. I aquesta part més feble que ens ha dit en diverses ocasions tant la consellera com el secretari autonòmic

0: que és per qui ells, ella i ell estan vellant, a nosaltres no ens han de dir per qui hem de vellar, perquè si algú vella per l'alumnat és precisament el professorat. I veure aquest cansament que estava referit abans Marc, està esgotat, que volen veure-se en unes condicions laborals millorades, en unes plantilles millorades, en unes infraestructures millorades i en un sou millorat, i donar-li al valencià l'espai i el tractament de llengua oficial, tan oficial com el castellà, pues, per una banda és molta emoció i per una altra banda molta espenta. Mm-hmm. Perquè el que estem convocant té resposta, perquè en els claustres, en els centres, la gent dona resposta perquè està farta. I això ens dona, pues, bueno, l'alè necessari per a seguir endavant. I jo, la veritat, este matí quan ens han fet el passadís per a passar la pancarta de capçalera, els aplaudiments de diferents col·lectius de diferents centres, això te dona una energia i un endavant i una emoció, vamos, que se te posa la carn de gallina, no? De veure que estem en el costat que toca de la història.
1: Xavier, també ens agradaria que tu des de la UGT ens donares la teua valoració d'esta primera jornada de vaga indefinida.
2: Doncs ha sigut una jornada històrica, veritablement històrica. Ha sigut València estava de gom a gom. Jo he tingut l'oportunitat de bon matí de participar en les mobilitzacions a la Safora, a Gandia, i també el professorat ha tingut una resposta positiva, tot el món a la plaça, també l'alumnat, les famílies, una unitat en aquesta mobilització que crec que és històrica, que comptem amb el suport de l'alumnat i de les famílies, perquè saben que la situació de l'educació és terrible, ha empitjorat moltíssim, sobretot en els darrers 3 anys, i el professorat també, com deia la companya, està fart i necessita una millora substancial de les condicions laborals, i també les condicions a l'aula són han empitjorat moltíssim. Es necessita que es faci una negociació que faci incrementar el pressupost en educació substancialment ací al País Valencià. I per tant, hem vist una jornada històrica. Les columnes, a València ha tingut també l'oportunitat de participar en les columnes d'entrada a la plaça de Sant Agustí, que venien d'altres llocs de la ciutat. Ha sigut una jornada veritablement històrica, una mobilització enorme. Jo crec que són molts més de 20.000, com ha dit l'administració.
1: Elisabet, tu com a presidenta de FAMPA València, vosaltres heu recolzat en l'últim moment, després d'aquesta carta que comentava Txelo, que s'havia enviat des de la Generalitat, vau decidir recolzar esta vaga indefinida. Per què ho vau fer?
3: Pues perquè, al contrari de lo que pensa Conselleria o lo que vol fer creure, totes les reivindicacions ens afecten a tots. O sea, que milloren els salaris, que baixen els ràtios, que tinguem infraestructures i sistemes tèrmics dignes, baixar de burocràcia, tot el que s'està demanant, tot això són avantatges per a l'alumnat, o sea, són beneficis per als nostres fills i filles, no sols costa com a que són coses dels docents. I per això l'hem recolzat, les famílies també diem prou de sacs sense, o sea, de propaganda sense tindre sentit i sense fer res. Volem una escola pública de qualitat, i és el que estan dient els companys. Esta vaga va ser històrica, esta se va recordar, i te diria més, al contrari de lo que vol fer Conselleria, lo que ha fet és unir-nos més a docents, famílies, o sea, estem tota la comunitat educativa recolzada.
1: Tenim també amb nosaltres Toni González Picornell, que no havíem pogut connectar en un primer moment. És president de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià. Bona nit, Toni.
4: Hola, bona nit, què tal?
5: Hola, Toni, bona nit.
1: Sabem que avui has tingut un dia mogudet, ara ens ho contes, però primer que res m'agradaria saber quina és la vostra postura davant d'esta vaga indefinida. Des de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, que, cap a on aneu?
4: Doncs nosaltres, tal qual hem comentat ja en diferents foros, recolzem total i absolutament tot l'argumentari de la proposta d'esta vaga indefinida, no? És necessari que es posi damunt la taula el que n'està comentant els companys, tant el tema de reducció de ràtio, el tema de la càrrega burocràtica. Necessitem instruments molt que siguin molt directes, marcant la necessitat de l'alumne per atendre de manera personalitzada cada alumne, que és el que han demanat les diferents lleis. L'augment de plantilles és necessari, és necessari. Hi havia i donava molta resposta en projectes d'innovació i en atenció a la diversitat, atenent a tots els nivells de diferent alumnat, no? Igualment en l'alumnat de necessitats educatives especials, on es demana el recurs i pràcticament quan s'adjudica arriba en un retard significatiu, no? El reconeixement de professional de professorat, tant a nivell de lo que és la pròpia remuneració com a autoritat dintre de l'aula i de la gran tasca que està fent aportant un futur a la nostra societat, és més que significatiu, i per suposat el reforçar i el recolzament de l'educació pública, no? I també teníem ja un planning damunt la taula molt clar sobre infraestructures, i s'ha decidit en algun moment donat, per motius de documentació o per altres motius pressupostaris, certes propostes que hi havia damunt la taula que no s'engeguen i no es duguen a terme, a banda d'altres necessitats que estan sorgint i que és bo tindre aquesta planificació i donar una resposta tant a curt termini com a llarg termini. I al mateix temps és cert que anem a cara a l'estiu i anem a tindre problemes d'altes temperatures a les aules, i ja és una despesa, és una inversió pel futur de tota la societat.
1: Tu dius que de cada euro que s'invertix se'n guanyen 3.
4: Sí, això és un estudi universitari de les universitats públiques de tot el País Valencià que es va fer, i tenen una publicació al respecte. És un estudi científic.
1: Toni, continuem tu un moment, perquè mentre Mar, Txelo, Xavier estaven al carrer, tu has estat de servei mínim. I ens agradaria com t'has organitzat avui, com ha sigut el dia d'un director d'institut de serveis mínims.
4: Doncs ha sigut molt complex, la militat. Tot i així, tenint l'alumnat en un percentatge significatiu de vaga, vull dir, l'alumnat de primer, de segon de l'ESO, el que ha vingut al centre, s'ha hagut d'atendre del tercer, quart, primer, segon de batxillerat i formació professional també, però clar, nosaltres hem trobat que les primeres hores lectives teníem 3 docents de guàrdia i hem hagut de reorganitzar l'alumnat en diferents espais més grans, reagrupar-los i poder donar-los aquesta resposta de serveis mínims, no? A mesura que ha passat el matí s'ha incorporat més professorat que teníem, bueno, i hem anat funcionant tal qual ha vingut el dia en aquests serveis mínims planificats que teníem. És complex, perquè vull dir, quan tens aquests nivells, aquests percentatges tan elevats de vaga, poder saber si un professor està fent la vaga o si encara és clicant perquè la conselleria tinga les dades reals, i després pues, per suposar, vull dir, hi ha hagut una mobilització molt significativa tal qual s'ha pogut observar i veure.
1: Sabeu dades de participació del vostre institut?
4: Del nostre institut ha estat al voltant del 69%, i nosaltres sí que calculem una mitjana d'entre un 80% a nivell global, abans del 90, almenys el que hem vist, no? És cert que hi ha centres que han estat quasi al 95%.

0: 100 i altres centres que s'han quedat en el 70 o el 50%.
1: En aquest moment, després de l'èxit de la manifestació, és el moment de tornar a reunir-se amb l'administració? De què depèn?
2: Depèn que ens telefonen, ens envien una convocatòria i que tinguem una proposta seriosa i clara i efectiva de tots els temes de negociació, de tots els temes de la plataforma reivindicativa, perquè fins ara el que tenim damunt de la taula era res. La setmana passada, gràcies també a la pressió que vam fer al president de la Generalitat en una concentració que vam fer allà en el Palau de la Generalitat, vam aconseguir que intervinguera Pérez Llorca. No es va dir directament a nosaltres, però sí que a vosaltres, als mitjans, sí que us va dir que al dia següent, és a dir, dijous passat, la consellera vindria a la mesa de negociació amb una proposta sobre tots els temes que plantejàvem. Sí que va vindre, però no amb tots els temes que plantejàvem, sinó només amb aquesta famosa proposta retributiva de 75 euros en 3 anys. I no tenim aquesta proposta completa. Per tant, evidentment, alguns sindicats vam dir, si no n'hi ha una proposta concreta, tal com va dir el president de la Generalitat, òbviament, a banda de que 75 euros en 3 anys és de vergonya, però volem que compliu la paraula, que el president Llorca complisca amb el que va prometre i que la consellera complisca amb el que li va dir el president Llorca. Proposta completa, amb garanties i iniciar a partir d'ahir una negociació real i efectiva. I després, òbviament, avalada per tot el professorat que ha vingut a aquesta secundària de les mobilitzacions.
3: Tornant al que ha sigut el desenvolupament salarial del professorat valencià en els últims anys, per acabar d'exposar de la millor manera als nostres oients quina ha sigut eixa realitat, Txelo, com podrien descriure el greuge comparatiu que denuncieu per part de en els salaris dels docents valencians? Com ha sigut este recorregut al llarg dels anys i quina és la situació de greuge comparatiu que pateix el docent valencià?
4: Bé, a diferència del que passa en altres llocs de treball, el nostre sou no depèn només d'un foro de negociació. Hi ha una part que és estatal i ahí sí que han hagut augments negociats a nivell estatal, i n'hi ha una part que és autonòmica. Això està pues, perquè som funcionariat i tenim les normes que són d'aplicació. Per tant, la part autonòmica està congelada des de fa més de 15 anys. I aquests complements, que són els que són de responsabilitat o de competència autonòmica, són els que ara estem demanant que s'actualitzen. Per què? Pues perquè en el darrer any, en els darrers 2 anys, però sobretot en el darrer curs, moltes de les comunitats autònomes han tingut actualitzacions o pujades o en eixa part autonòmica que ha fet que el professorat valencià vagi baixant del llistat comparatiu, de la comparativa de diferents comunitats autònomes, i ens hem quedat pràcticament estem en el penúltim lloc, fins i tot reconegut per el director general de personal, que així ens ho ha dit, que saben que estem en el penúltim lloc del rànquing, si és que podem parlar així. Aleshores, ixa actualització, ixa pèrdua de poder adquisitiu, pues és la que estem demanant negociar. I en ixa part autonòmica és en la que ens han oferit aixòs 75 euros a 3 anys i començar a cobrar-los a partir del dia 1 de gener del 2027, perquè això pues casa, no?, en el que ens diuen que no hi ha diners. O sea, no deuen haver diners per a aquestes coses en els pressupostos del 2026, però sí que dediquen diners per al que ells consideren que és prioritari, o sí que han deixat d'ingressar diners per donar impostos a les persones de rendes més altes i per tant tindre menys caix, si és que és això el que passa. El cas és que ixe greuge comparatiu se produeix en ixa part del nostre sou que és de negociació i competència autonòmica i que ha estat desfasada o descontentada.

0: la darrera posició a els que més cobren, una diferència que va de 0 a 1.000 euros en secundària i de 0 a 800 euros en primària infantil. I, per tant, és una bretxa molt ampla que hem de tancar. Això no pot continuar. Es fa urgent una negociació, evidentment, i això suposa un augment immediat dels pressupostos de la Generalitat per poder pal·liar aquesta discriminació. I això s'ha de fer. I aquesta és la nostra mobilització i aquesta és la nostra vaga indefinida, entre d'altres aspectes que després comentarem, que són fonamentals en la negociació i que també incidixen en el pressupost de la Generalitat.
1: Quants diners esteu demanant en concret?
0: Clar, ahir, per a poder estar en termes adequats dins de l'Estat, estem demanant una inversió, perquè això és una inversió, és la dignificació de la professió docent, i per tant parlem entre 400 milions i 600 milions d'euros en matèria salarial.
1: La resposta, ja ho ha dit Xelo, no hi ha diners.
2: Això ens han dit.
0: Però clar, han rebutjat un finançament autonòmic proposat pel govern estatal de més de 3.600 milions d'euros. Home. I són necessaris, perquè és fonamental aquesta part del professorat i de l'ensenyament públic.
1: A mi m'agradaria que m'explicàreu exemples concrets quan parleu de problemes en les infraestructures. De què estem parlant? Per no anar-se'n als núvols, o sigui, directament, quins centres tenen necessitats, quines necessitats tenen estos centres i quina és la solució?
3: N'hi ha un ventall molt ample. N'hi ha centres que tenen persianes que s'han trencat i que no se reparen, finestres que estan també finestres que estan mal, goteres en quan plouen en les aules que no se reparen, i que són obres en principi menors. A partir d'ahir ja tenim altres situacions de centres que ja tenen molts anys i que necessiten una reforma més integral, o fins i tot tirar-los de terra i tornar-los a fer de nous, no? que això s'ha fet en algun cas. I després tenim tot l'apartat, per tant, i ahir hi ha un ventall molt, molt gran de situacions. I després tenim els centres afectats per la Dana, que han estat, ja sabeu que han estat abandonats per part de la administració, i que va molt lenta la rehabilitació, la reparació, la reconstrucció, no? I això és una de les queixes també que no s'ha treballat amb prou celeritat com per a recuperar la normalitat. I després tenim l'altre problema que ja s'ha apuntat d'alguna manera, i és el tema de la climatologia.
1: La climatització, sí.
3: Per tant, això també...
1: És que donar classes a 30 graus o xiquets amb abric i bufandes...
3: Això és el que passa.
1: Això és la imatge que es dona a les aules?
3: Això no, és el que passa.
2: De vegades sí.
3: És el que passa.
1: Sí, i quina solució hi ha ahí?
3: Pues buscar fórmules per aclimatar els centres a la situació, però ja no és només des de les aules, que també és òbviament és on passen més hores, però és que tu te'n vas a qualsevol pati de qualsevol escola i intenta buscar un arbre per a fer ombra, no? Vull dir, i això també s'ha de... O són patis durs, no? Vull dir, són patis de ciment i això pues, aguanta molt el calor en estiu. I per tant cal buscar ahir unes fórmules. Els sindicats tenim propostes, tenim estudis fets i tenim treballs ahir, però de fet dels sistemes que tenim damunt de la taula, de les infraestructures, no estava previst negociar-lo quan la consellera va dir sí, ara anem a negociar. No estava previst, ara gràcies a la mobilització el dijous ens va dir la consellera que sí que anava a incloure les infraestructures. Jo, pues gràcies, no? Vull dir, però encara no sabem. Diuen que tenen un pla, que estan treballant en les universitats públiques valencianes i que ja el presentaran, però no sabem ni quan.
1: Toni, tu em parlaves del pla edificant, com està funcionant i com noteu des de la direcció de centres està carència en les infraestructures.
4: El pla edificant que tenia damunt la taula era de noves infraestructures en diferents centres educatius a el País Valencià,

0: i ens hem trobat que molta d'aquesta planificació, com que no havia arribat la delegació als ajuntaments, ara no es durà a terme la construcció d'aquestes noves infraestructures. Aleshores, això és el que no té sentit.
1: Però per què no arriba als ajuntaments?
0: Doncs inicialment el que nosaltres hem observat és que hi havia unes planificacions, val, que han de passar per un procés de documentació administrativa per a delegar les competències als diferents ajuntaments i es pugui dur a terme el pla. I a aquest moment, en aquesta fase de que l'administració, que és una de les qüestions que a nivell social ens hem de plantejar, triga molt a tramitar tots els aspectes, doncs no ha arribat. En alguns casos sí que ha arribat, però per diferents circumstàncies el nou tràmit en el propi ajuntament no s'ha dut a terme, i tots aquests edificants que s'havia de continuar en aquesta documentació, al no estar tota aquesta tramitada, no es du a terme aquest edificant. I aleshores, aquesta no hauria de ser la postura. La postura ha de ser, anem a continuar en aquesta part administrativa, que històricament les administracions públiques endarrereixen tot aquest procés, per a que tots aquests edificants que hi havia damunt la taula, tant a nivell autonòmic com a nivell de localitats, que siga possible, que siga una realitat que necessitem. No tan sols els que hi havia damunt la taula, sinó molts altres que ni tan sols s'han pogut planificar i són necessaris en aquests moments. Continuem tenint centres educatius en barracons. O el que estava comentant el company Marc de centres d'Anna, que sabem que s'està ahí damunt, però encara no s'ha donat la resposta més idònia.
1: Parlant de la climatització, Elisabet, vosaltres esteu fent, no, o no sé si ja l'heu acabada, o esteu fent una campanya de recollida de signatures per a una iniciativa legislativa popular que pretén promoure una llei de climatització en els centres d'ensenyament públic. Com va aquesta campanya i per què decidir-ho posar-la en marxa? I en què consisteix la campanya?
0: La campanya vegem que està donant una resposta prou idònia per tota la informació de l'equip de l'equip i la plataforma que ho està duent a terme. Sembla ser que s'han superat les signatures mínimes perquè siga efectiva, però és important que s'aprove i que siga efectiva una vegada més. Moltes vegades ens trobem amb molta normativa molt interessant i a l'hora d'executar-la, la complexitat o el pas del temps i dels anys es torna en una normalitat que no ha de ser normalitat. I en esta ILP, doncs, també haurem de plantejar qüestions de curt termini, de minvar horaris laborals sempre que hi hagi una predicció d'altes temperatures i qüestions d'esta tipologia que ja haurien d'estar damunt la taula, perquè el mes de juny està ahí. El mes de juny hem tingut una fortuna aquest 2026, que l'oratge ens ha acompanyat així un poc més fresc aquesta setmana, però això pot fer un gir de 360 graus en menys de 48 hores, i les comarques del sud del País Valencià i altres comarques veurem unes temperatures d'altres graduacions que els propis edificis actuals, que són del segle passat, no suporten ni mantenen la temperatura idònia que haurien de tindre en les pròpies aules.
1: Elisabet, la campanya la portàveu vosaltres des de la FAMPA. Quantes signatures teniu ja? Ja teniu suficients signatures per a presentar esta ILP?
2: Sí, necessitàvem 10.000 i n'han repartit més de 40.000. Uh-huh. Estem ja en la... estem arreplegant plecs i creguem que en un parell de mesos ja les tindrem totes per a presentar.
1: I què espereu?
2: La veritat és que té molt bona acollida, perquè és una problemàtica que tenim ahí, no sols per la incomoditat que genera tindre calor o fred, sinó perquè estem parlant de rendiment escolar, que s'ha demostrat que baixa, i per tema de salut. No podem estar en alumnes que es peguen cols de calor o mestres que tinguem lipotímies per estar en males condicions treballant. Mm-hmm. Per això no és que el tema era fer la ILP.
3: Mm-hmm. I quines mesures concretes demaneu per a millorar això? Vull dir, com es podrien millorar els sistemes de refrigerat de les aules?

0: quines serien les primeres passes a donar una vegada s'assolira eixa ILP, Elisabet?
1: Pues nosaltres ho han recollit tot, no sols el ficar sistemes de climatització de fred o calor, sinó com a condicionar l'edifici en si, façanes, finestres, tendalls, el terrat, que també siga, o sea, que tinga un sistema de ventilació i de climatització tèrmica. En energies renovables, està clar, i també hem incluït el tema dels patis, el que estava dient antes el company Marc, que va ser a la majoria d'escoles i el pati és tot de cement, que ha pujat la temperatura, no n'hi ha arbres, no n'hi ha espais frescs per als alumnes. Entonces, ho han recollit tot ahí. Sí que sabem pues, que és pues, un projecte ambiciós i que costarà, però bueno, n'hi ha que valorar, ja és qüestió de que ells valoren quins centres són els que en pitjor estat estan o necessiten més mesures, ja és començar poquet a poquet a anar donant passeig fins que tots els centres estiguin climatitzats. Perquè això ho tenim ja per quedar-se, lo del canvi climàtic. Això ja és un problema que tenim damunt.
2: Sí, i és notícia tots els anys quan arriba l'estiu, el problema dels alumnes a les aules. Parlem de burocràcia. A veure, quants documents heu de... Xavier, ja que estàs tu ahí calladet, quants paperets heu d'omplir els mestres? Perquè tinc una companya que és mestra i que em conta que perd molt de temps omplint informes que no serveixen per a res. La burocràcia que suposa?
3: Bé, la burocràcia...
2: Quant de temps el lleva de docència el tindre que omplir tota aquesta burocràcia que no sé per a què serveix? Si me ho expliques...
3: Bé, la burocràcia és una de les qüestions que està fent que el professorat invertisca un temps en tasques que podrien estar perfectament dissenyades d'una altra manera per part de l'administració. Per exemple, tota la part de la inclusió educativa suposa una burocràcia aplastant per a una altra forma de poder gestionar tots aquests aspectes. El company, el president de directors i directores del País Valencià ha parlat d'aquesta qüestió que és fonamental, no? Ahir es perd molt de temps i tindríem... on el que no es dedica a la docència, i això és el més important, el dedicar-nos, el centrar la nostra tasca a allò que veritablement necessita l'alumnat.
2: I en relació a les ràtios, què ens podeu contar?
3: Jo volia fer un comentari, un comentari lligat a l'aspecte de les infraestructures que no s'ha tractat, sí, que és fonamental. Anem a veure, i que està relacionat també amb les ràtios tan elevades que estem patint, sobretot a la costa. Hi ha un creixement impressionant d'alumnat en tota la part costanera i ja en aquests moments es verifica i és necessari la construcció de nous centres educatius. Nous centres educatius, com per exemple la ciutat de Gandia. Això implica que cal una planificació d'infraestructures. I aquesta planificació d'infraestructures també ha de tindre en compte les necessitats d'espai que tenen els centres educatius. En aquests moments, els centres educatius no tenen espai suficient per a poder tindre aules dedicades exclusivament a la funció que ha de tindre l'aula. No poden ser multiusos les aules. Els centres educatius han d'estar ben equipats i les aules han de ser adequades per a l'ensenyament. I, per tant, es necessita una planificació d'infraestructures també relacionada amb l'augment de les ràtios, com he dit abans, en la construcció de nous centres i perquè l'alumnat ha de tindre un aula que està específicament feta per a uns tipus d'ensenyaments específics i no un aula multiusos per a tot, que és el que està passant amb la falta d'espais en aquests moments en molts centres educatius.
2: Multiusos és

0: en una aula, per exemple.
1: Sí, però, per exemple, és no disposar d'un laboratori?
0: També, els laboratoris que s'han convertit en aules perquè hi ha tant d'alumnat que va entrant que al final els espais que tens reservat per altres funcions els has de reconvertir en una aula perquè no tens espai.
2: Efectivament.
0: I en la línia del que diu Xavi, pues mira, quan la guerra d'Ucraïna van vindre milers d'ucraïnesos al País Valencià, els van haver d'acollir i escolaritzar. I cada vegada que ve un alumnat nouvingut, pues has de buscar espais. I el problema és que, home, tu no pots planificar que hi haurà una guerra, però sí que a partir d'ahir has de prendre una sèrie de mesures, una sèrie d'actuacions que no estem veient en aquesta administració. I aquest és el problema que tenim.
3: Jo sí que volia fer un esment al que has comentat de les ràtios i per què volem que les ràtios siguin menors. En la meva primera intervenció he dit que la joia de la corona de l'educació és l'alumnat i mereix una atenció individualitzada, tot el més individualitzat que se puga, observant les seues característiques o quin perfil té, o no, l'alumnat d'avui com la societat d'avui no és ni l'alumnat ni la societat de fa 10 o 15 anys. Les coses van molt de pressa i també n'hi ha que adaptar-se molt a la situació actual. I per tant, no n'hi ha que pensar molt per a veure que si una persona, en este cas un docent o una docent, té menys alumnes al seu càrrec, podrà tindre una atenció més individualitzada. I si a més volem que hi hagi una inclusió educativa d'aquell alumnat que té unes necessitats específiques, pues, i si alumna, el fet de que estiguin en les aules requereix que hi hagi una rebaixa respecte d'aquelles aules que no estiguen escolaritzant aquest tipus d'alumnat.
1: I fins i tot tindre més professors, no?
3: Clar,
1: de recolzament.
3: Clar, el disminuir la ràtio ve directament en que hi hagi més plantilla. També té que veure en el que acaben de dir els meus companys, no? Que les infraestructures, o sigui, les aules han de ser adaptades a aquestes ràtios més menudes i amb tot el que han comentat de climatització i tot això, però també l'espai que estigui adaptat a una ràtio inferior. I, per tant, aquesta atenció en aquesta menor ràtio podrà ser millor. Per això nosaltres estem dient que estem lluitant també per al nostre alumnat, que el nostre alumnat ens importa i que aquesta part dèbil del sistema educatiu és el que portem en el cor. I per això fa mal quan ens diuen que no observem al nostre alumnat o que no mos importen, no és de veres. Precisament perquè volem les millores per a ells, volem les millores per a els que estem treballant allí, que és el professorat i també els col·lectius que treballen en atenció educativa, el personal d'atenció educativa.
1: I una cosa que sempre em crida l'atenció...
2: Volia apuntar una cosa. Sí. Per això hi ha aules saturades en aquests moments. Hi ha una saturació i això genera un altre aspecte fonamental. Havíem parlat abans de burocràcia, genera sobrecàrrega laboral, que és un altre problema que pateix el professorat valencià i, segons els estudis, és de les més elevades de tota Espanya. I, per tant, això també s'ha de mirar. La sobrecàrrega laboral per unes ràtios disparades i, com deia la companya, es necessiten aules específiques amb les ràtios adequades, etc.
1: I en aquesta sobrecàrrega laboral, quants alumnes pot tindre un professor?
3: Depèn del nivell educatiu.
0: En secundària pots tindre fins a
1: però atents a 300 alumnes. Sí, atents.
3: Algunes especialitats.
4: Mira, llavors, física, les que hem vivit en secundària.
0: Sí.
4: Vull dir, es trobes que s'ha d'atendre a 300 alumnes. Com pots realitzar com a docent aquesta atenció individualitzada per cada alumne amb 300 alumnes? Semanalment. Vull dir, és una qüestió, tot i així, ja ho dic, la gran voluntat i la gran professionalitat del propi professorat és abismal. Vull dir, és sorprenent, però ho s'està fent, clar. Jo sé que voldria entrar en unes concrecions, que parlàvem d'infraestructures. N'hi ha damunt de l'administració una planificació d'instal·lació d'energia

0: energies renovables a tots els centres de secundària, perquè com nosaltres sí que la infraestructura depèn directament de la conselleria per instal·lar plaques solars i no consumir tanta energia no renovable, no? Però anava per tots els centres del País Valencià. Aquesta és una qüestió que ja no té ninguna part administrativa, però no s'executa. Ahí estan les tres fases, s'ha fet part de la primera i no s'ha executat. Això era una puntualització que sí que volia fer respecte al tema d'infraestructures. Respecte al tema de les infraestructures també, el que sí que vull remarcar és que l'educació del segle XXI no és d'un metro i mig per alumne a l'aula, val? Nosaltres el que sí que volem és aules de 100 metres quadrats i de 120 metres quadrats per treballar en eixa ràtio disminuïda, fer els treballs cooperatius, tindre els espais, tindre un mobiliari adequat per poder moure en cada moment, treballar en grup, treballar individual i poder moure tant l'aula i donar eixa resposta que s'està exigint en aquests moments, en el 2026. I tornar a aquestes aules que del segle passat, on tothom està en línia mirant el profe, no, hem de trencar aquestes barreres. Per poder trencar aquestes barreres, de tindre la infraestructura i el mobiliari pertinent. I això és important a mesura que anem plantejant les noves infraestructures a construir. I a vegades també es perd aquesta percepció, no? I després voldria jo remarcar que és molt important el tema de les ràtios. El passar a 25 ràtios en l'ESO i a 20 en primària, hem vist que pedagògicament en certes poblacions o ciutats que sí que s'ha pogut treballar en 22-23 alumnes, en 20 alumnes, doncs la resposta personalitzada millora substancialment. Vull dir, i sí que ho hem comprovat, i vull dir, i fins i tot els propis centres intentem dissenyar grups d'aixòs, clar, però quan veu una matrícula sobrevinguda, doncs ja vas a màximes ràtios, no? En secundària estem en 30, la llei 42 alumnes, en cicles formatius estàs a 30, en el laboratori només poden entrar 15 alumnes, i vull dir, és complex poder fer les pràctiques perquè no té suficients laboratoris, que comentava abans Marc i el company d'UGT,
1: Xavier,
0: vull dir, és que estem utilitzant els laboratoris per a fer una classe teòrica. Vull dir, és que és així de greu i estem utilitzant les biblioteques. Perquè nosaltres fem desdobles i no tenim... Els departaments de centres educatius han desaparegut perquè són llocs per fer classe, no són un departament per reunir-se el propi departament. I això és una realitat que estem vivint. I nosaltres sí, donem aquesta resposta perquè volem ser professionals, però no és la resposta més idònia. I això s'ha de tindre una planificació, pensar-ho i anar millorant tots aquests aspectes, prioritzant que és l'urgent, que és el prioritari i que és el més important, que també ha d'estar damunt la taula.
1: Anem allargant la llista, eh?
2: No, i és que tot això, tot les ràtios, la burocràcia, el que no es paguen com toca, les infraestructures, clar, tot això al final va fer una bombolla que ha acabat esclatant, i este curs ha esclatat i s'ha evidenciat, no? Nosaltres vam començar ja en setembre perquè percebem, estem en els centres, visitem centres, parlem amb el professorat i este malestar, doncs d'alguna manera hem aconseguit des de setembre que estem treballant en aquesta qüestió, que moltes vegades també el professorat estava com desconnectat de la realitat d'un altre centre, i per tant nosaltres amb aquestes propostes hem també fet veure la gent que diu que això no me passa a mi només, que també li passa a aquell, a aquell i a aquell, no? I això ha fet que vaig a construir un moviment que ha fet que esclataren aquestes mobilitzacions de seguiment massiu, i perquè la gent s'ha vist que no està sola, que no li passa només a ells, no? Això m'ho diu la gent, hòstia, és que pensava que passava a mi i li passa a tot el món, no?
3: Què teniu previst per a demà?
2: Demà hem fet una cosa més descentralitzada, en el sentit que el centre o el professorat, que està molt mobilitzat, vol anar a les seues localitats a enganxar cartells per els barris, per les botigues, per els carrers, a anar a la plaça del poble o al mercat a posar una paradeta per informar a la ciutadania. Per la vesprada també volen fer-se activitats lúdiques en els centres. Vull dir, que està una cosa més descentralitzada,
1: més de l'entorn més proper,
2: que està també bé, perquè vindre sempre a València o a Alacant o a Castelló, i els que són de fora els costa molt, no? I hem acordat d'això, però sí que dimecres sí que tenim concentracions, i dijous també, i divendres tornem, ara sí, només a València, tot el món.
1: Una manifestació.
2: Una gran manifestació divendres.

0: Doncs així anem posant el punt final a esta taula d'experts i expertes on no només hem parlat dels números i del seguiment de la manifestació d'avui, que ha sigut qualificada d'històrica, i de la vaga, sinó del rerefons que o del símptoma que denota, no? Del clima que es respira dins les aules, de la calor que es respira dins les aules, de la precarietat que viuen els professors i de tot el que està passant al detall, en la mesura del possible, en la nostra educació pública. I sobretot tenint present el que deia abans Txelo Valls, la joia de la corona al nostre pensament, els alumnes. Com tot el que han anat descrivint els nostres experts i expertes esta nit, de forma directa o indirecta, acaba repercutint en la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres alumnes. Així doncs, gràcies, perquè jo crec, Txelo Miralles, que s'ha assolit el repte que tinguérem una hora constructiva, una hora per a exposar amb calma tot el que cal, i agraïm la presència en un dia molt llarg als nostres participants. Marc Candela, portaveu de l'STEP, gràcies, bona nit.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès també i el seguiment que feu.
0: Txelo Valls, secretari general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià, bona nit i gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, sempre.
0: Gràcies a Elisabet García, presidenta de FAMPA València. Gràcies, Elisabet, bona nit.
3: Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Gràcies a Xavi Angulo, delegat d'UGT d'Ensenyament Públic, bona nit, Xavi.
4: Bona nit i enhorabona pel programa.
0: I a Toni González Picornell, president de l'Associació de Directores i Directors de Secundària del País Valencià. Gràcies, Toni.
5: Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
0: Gràcies, Txelo Miralles, per la convocatòria d'esta taula d'expertes. Bona nit.
6: Bona nit, Gustavo.
0: I així arribem a les 10. D'ací un segon seran les 10 i un minut. Serà temps d'actualitzar la informació.

0: Rubén Dempere, quines novetats tenim?
1: Comencem amb una última hora relacionada amb el brot d'antivirus. Un dels 14 espanyols repatriats des de Londius i que guarden quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid ha donat positiu provisional en la prova PCR que se li va fer a l'arribada. Segons ha confirmat el Ministeri de Sanitat, el pacient no presenta símptomes i el seu estat general és bo. La resta, de moment, són negatius. I el govern dona per finalitzada l'operativa per evacuar tots els tripulants i passatgers del Hondius. El creuer ja navega cap als Països Baixos i cap allà volen també els dos últims avions amb evacuats. Ho ha explicat en el mateix port de la Granadilla, a Tenerife, la ministra de Sanitat, Mònica García, que també ha hagut de donar explicacions de per què el vaixell, finalment, ha hagut d'atracar en el port.
2: De hoy no han permitido que el desembarque de los pasajeros se pudiera hacer en el fondeo por razones de seguridad. Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad.
1: L'altre tema del dia ha sigut la primera jornada de la vaga indefinida del professorat no universitari. I primeres divergències sobre el seguiment per damunt del 50% segons la conselleria, un 90% segons els sindicats. La conselleria s'ha felicitat i ha agraït fins i tot pel compliment dels servicis mínims que han rebut, a més, l'aval del Tribunal Superior de Justícia. Daniel Maqueboy és el secretari autonòmic d'Educació.
3: Los servicios mínimos se han estado cumpliendo. El profesorado ha ejercido con la responsabilidad que le caracteriza. El profesorado, que es el pilar de nuestro sistema educativo y siempre está a la altura de las circunstancias.
1: Més de 40.000 persones, segons la delegació del govern, han participat en les diferents manifestacions convocades.
4: La vaga ja està així! Vaga! Vaga! Vaga indefinida! Menys burocràcia! Massa paperassa!
1: I sindicats i conselleria continuen, diuen, oberts a negociar. Tornem a escoltar Maqueboy i el representant de l'STEP, Marc Candela, a qui teníem així fa uns minuts.
5: Que la conselleria ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria i que el professorat que tenim darrere avali aquesta proposta de la conselleria. Si no, la vaga continuarà.
3: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé. Lo que queremos es sentarnos a seguir negociando. Lo que yo personalmente no puedo comprender es que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vía de la negociación.
1: Estos han sigut, Gustavo, els dos grans assumptes informatius de la jornada.
0: I ara, Rubén, podem avançar a algú...
1: Segona jornada de la vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic no universitari de la Comunitat Valenciana. Demà, amb tancaments en alguns centres de vesprada. I el president del govern, Pedro Sánchez, rebrà en el Palau de la Moncloa el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. Els dos compareixeran després conjuntament per a donar més detalls, previsiblement, sobre la crisi del brot d'antivirus. I també sobre esta qüestió se li preguntarà la ministra de Sanitat en la sessió de control al Senat. Mònica García respondrà sobre els criteris científics, sanitaris o d'una altra naturalesa contemplats per a autoritzar l'arribada a Canàries del vaixell en el qual s'ha produït el brot d'antivirus. En tribunals, després de mantindre secreta la causa durant 7 anys, el jutge que investiga Cristóbal Montoro, l'exministre d'Hisenda, inicia els interrogatoris com a imputats a 3 directius d'una de les gasistes acusades de pagar al bufet fundat per l'exministre del PP, a canvi que es modificaren lleis al seu favor. En pàgina econòmica, demà es presenta l'informe del BBVA Research, Situació València 2026, es diu l'informe. Un informe que analitza l'evolució i les perspectives

0: de l'economia valenciana per enguany. I encara que siga dilluns, acabem amb dos apunts culturals que ens acosten una miqueta més al cap de setmana. Demà es presenta al Palau de la Música de València l'estrena de l'òpera Medea, obra en càrrec del Palau. Sobre l'escenari la podrem veure el pròxim divendres. I una altra presentació, la de la desena edició del Festival Internacional de Cinema Documental Docs València, que enguany se celebra entre el 15 i el 23 de maig.
1: Un dilluns amb cultura. A veure, qui ve a posar el contrapunt final a la nit.

0: Doncs sí, ho venim contant. Avui els carrers de València, d'Alacant, de Castelló, d'Elx han tornat a parlar amb veu pròpia. Des de ben abans del migdia, mestres i professors arribaven a aquests carrers amb samarretes reivindicatives, pancartes i una sensació compartida, la d'estar defensant alguna cosa més que unes condicions laborals, en alguns casos amb el suport també de famílies i d'alumnes. I volem reflexionar en esta última hora de Contrapunt, després de la nostra primera hora informativa i de la nostra taula d'experts, amb els nostres periodistes que venen a portar també llum, la seva mirada ben informada sobre les coses, posant-les en perspectiva. No només volem parlar de números o de seguiment, sinó del clima que es respira dins de les aules i fora d'elles, què està passant en l'educació pública, per què el professorat ha decidit eixir al carrer en aquest moment i, sobretot, quin missatge està enviant avui la comunitat educativa a la societat en general i, en aquest cas, a l'administració en particular. Reflexionem amb Sònia García, companya des Diario. Hola, Sònia, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: També la podem veure en A3Media i escoltar-la en la ràdio en les nits de Contrapunt. També és un plaer saludar David Maroto, subdirector d'ABC a la Comunitat Valenciana. Hola, David, bona nit.
2: Hola, Gustavo, bona nit.
0: I saludem des d'Alacant el director del diari Informació, Toni Cabot. Hola, Toni, bona nit.
3: Salutacions, Gustavo, molt bona nit.
0: Toni, quina és la teva radiografia del que s'ha vist avui en mode de protesta al carrer i també de seguiment de la vaga? Quina seria la teua primera reflexió?
3: És la imatge, com acabes de dir, és la imatge del dia, no? Pues estem parlant d'un col·lectiu, el docent, que, pues que no sent respaldat, que percebís, com diem, com parlàvem ja també fa uns dies abans, percibís que cada vegada és la pressió, la falta d'atenció, diria jo, no? En aquest context on aquests ponts de l'entendiment entre les dues parts, pues, pareix que estan trencats i no hi ha manera de reconstruir-los, no? És desmesurat el que es demana, és el que mos preguntàvem, no? Home, si entenem que és excessiu reclamar aules que estiguin equipades de manera digna, si és excessiu pensar que ràtios en ràtios coherents que permetisquen atendre, pues, la diversitat real que hi ha dins de l'alumnat, no? El respecte, també parlàvem de la promoció de la nostra llengua i unes condicions favorables també, evidentment.

0: y son los sindicatos los que han querido dar la espalda de manera unilateral y no tienen voluntad de negociación, prefieren hacer campaña de desgaste y es muy lamentable porque es utilizar a los profesores, utilizar al alumnado y con tal de hacer una labor de oposición frontal que evidentemente es muy desproporcionada con respecto a la reacción que tenían en el anterior gobierno del Botánic, ¿no? Yo creo que deberían de alcanzar un acuerdo. La propuesta de la consellería es buena, no solo habla del salario, que les parece poco, 75 euros. Bueno, no está mal para empezar encaminando. Yo entiendo que tal y como ha subido el nivel de la calidad de vida, pues 75 al final no represente mucho más que una pequeña compra en un supermercado, pero es que la propuesta de la consellería toca mucho más allá. Habla de un plan Simplifica Educa para que no tengan tanta burocracia y no tengan que estar tanto tiempo en los despachos con papeleos. Habla de reducir las ratios. Es una propuesta bastante completa que deberían de sentarse si quieren y matizarla, pero no dar un portazo y negarse por completo.
1: Toni.
2: Lo que está claro es que el Parlament de si el conflicte s'allarga i pues les conseqüències per a l'economia personal dels professors seran importants, no? Lo que demostro per altra banda que es consideren esta protesta com algo molt rellevant, necessari, a pesar de llevar costa. Jo parlava fa escassament mitja hora en una docent que em dia que, bueno, és que mirava la seva economia personal i cada dia de vaga li costava 160 euros. Ella sap perfectament, igual que molts dels seus companys, que molt temps no poden estar a Xina, no van a poder aguantar a Xina. Per això sí que és primordial que si s'arribi a un acord, no? Es palpa algo de falta de comunicació total entre tres parts, no? I és primordial que el govern busque també desbloquejar una situació que afecta a mils d'estudiants, en especial, com diuen els companys, en especial incidència als alumnes de segon de batxillerat. Però sí, hi ha que buscar solucions, no? Tu també escoltava, llegia unes declaracions de Carmen Maña, que ha fet en el diari també, i recordava que a Alemanya s'està anant més lluny ja molts anys, pues, grups universitaris també, que són de 20 persones, la Universitat Espanyola està en 50, però anant als col·legis, és que aquí tenim aules de 35 alumnes, i en molts casos propers dels 40, no? Està clar que fan falta ràtios més menuetes i ja no és qüestió de partir-se, no? En els col·legis hi ha que invertir més pel bé de tots, no? És necessari baixar aquestes ràtios que són considerables, que són notables, contratar a més personal, tindre centres adequats amb aire condicionat a les aules, etcètera, no? Al final acabem normalitzant-ho tot, no? Però els col·legis i la formació requereixen tenir recursos i un esforç conjunt, no? I sí que és de veres que jo crec que aquest sector que va donar tant, ui, també exigia en un altre lloc, en la pandèmia necessita ja ser recolzat d'una vegada per totes, entre altres coses perquè és de veres que en altres governs també ha passat el mateix. Aquí ningú pot anar i fer-se fotos, no té dret a fer-se fotos perquè no s'han resolt problemes i és de veres que ja va ser tot de resoldre'ls perquè no pots tenir una situació així. I és com dia abans, dona la impressió i sense impressió, és la certesa de que tots els que han passat per els governs també s'han aprofitat d'alguna manera d'aquest sentit vocacional de la docència, no? En què els mestres estan patint, tenen deficiències però sempre treuen endavant la seva feina, i jo crec que ha arribat el moment de recordar-lo.
1: Recomanem la entrevista que citava Toni Cabot en les pàgines d'informació a Carmen Mañas, directora de Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Universitat d'Alacant. Molt sucosa en les seues reflexions. David.
3: Sí, yo sobre la negociación, evidentemente, y creo que ambas partes son conscientes de que no va a ser una negociación de máximos. No van a poder conseguir lo que uno quiere de manera taxativa. Van a tener que llegar a acuerdos, van a tener que hacer cesiones y tal vez renunciar a parte de esas peticiones o la cuantía de esas peticiones. Antes aquí, en la hora anterior, hemos escuchado a un experto hablar de cuantificación de unos 600, ¿no? 500, 600 millones, lo que costaría subir el presupuesto salarial a los profesores acorde a con lo que

0: próximos años vendrán. Y, por ejemplo, hay una que ya está sobre la mesa, ¿no? La huelga de médicos la estamos viviendo, y en la sanidad también se está luchando para conseguir mejores prestaciones y por lo tanto, dar mejor servicio.
1: Del tema de las ratios, hay una propuesta que, si no me equivoco, pasaba por profesores que estaban en el aire, contratarles definitivamente, y además, por ejemplo, baremar por 4 personas, alumnos con discapacidad, porque suponen mayor carga para el personal docente, ¿no? Por tanto, es que hay una propuesta para todos los temas. Yo creo que los próximos días la Consellería de Educación presentará otra nueva propuesta para intentar persuadirles que amplíe algunos puntos y veremos a ver qué ocurre.
2: Canviem d'assumpte, pendents de reull, per cert, del partit que està disputant-se a Vallecas entre el Rayo i el Girona, partit que de reull també miren els equips valencians en la part baixa de la classificació, especialment el Llevant i l'Elx. Entenem que el València respira un poquet més tranquil després de la victòria a Bilbao. Al minut 74 partit 0-0 entre el Rayo i el Girona. Canviem d'assumpte per a parlar de com s'ha viscut l'aïllament de la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan per sospita d'antivirus. Esta vesprada ha sigut sotmesa a una tercera prova de PCR, una vegada transcorregudes les 48 hores des de l'extracció de la segona mostra, com estableix el Ministeri de Sanitat, i esta nova mostra és enviada al Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut Carlos III per a la seva anàlisi. Una situació que, evidentment, s'ha viscut amb especial interès informatiu a Alacant, i voldria preguntar-li al director del diari Información com s'ha viscut este ingrés des de divendres. Com s'ha viscut in situ des d'Alacant, Toni?
3: En molta expectació, Gustavo. Sí, efectivament, quan ens van enterar el secretari d'Estat, crec que era, no? El secretari d'Estat de Sanitat, que havia una malalta en Alacant que presentava símptomes de l'enfermetat, del virus, pues, evidentment, pues, ho van mobilitzar, no? Primer es va parlar de que estava en l'Hospital General, en el doctor Bambis, no, finalment estava ingressada en l'Hospital de Sant Joan, que és on està ara, i s'ha convertit, com dius, en un centre d'atenció pues, no, total, no, per a la nostra informació, no? Bueno, pues sabem que la jove va compartir avió en una de les que anava també en ese creuer, no, en el Ondius, i que després aquesta dona va morir, no? País que estava sentada 2 files més darrere, va estar el 25 d'abril, com dic, en aquest mateix avió, el deixador, no? I, bueno, intentaven arribar a Amsterdam. Bueno, finalment ja presentava aquests símptomes, ho va denunciar i la van ingressar. Li han fet les proves, PCR, els 2 han donat negatives, com acabes de dir. Esta mateixa vesprada tenim que fer la tercera, però si es proves finalment s'envien directament a Madrid, no? al Centre Nacional de Microbiologia, i allí es dictaminarà si finalment també esta tercera prova és negativa, com s'espera que siga, no? Però bueno, per evitar qualsevol risc, pues, així no hi tot, si finalment, que és el que ha transcendit, si finalment, com s'espera, és negativa esta tercera prova, es quedarà en quarantena en estar ara. Passarà 40 dies en l'Hospital de Sant Joan per a passar aquesta quarantena i evitar qualsevol risc. Però això ha sigut, evidentment, l'actualitat informativa també que ha tingut que posar el focus en tot el cap de setmana.
2: I com contàvem abans, un dels 14 espanyols repatriats des del Hondius i que guarden quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en la prova PCR que se li ha fet a l'arribada. El pacient no presenta símptomes i el seu estat general és bo. La resta de moment són negatius. Tot mentre el govern dona per finalitzada l'operativa per a evacuar tots els tripulants i passatgers del Hondius, i el creuer ja navega cap als Països Baixos i cap allà volen també els 2 últims avions amb evacuats. Entrem a l'anàlisi del que ha sigut la gestió d'esta crisi. David Maroto.

0: noticia de hoy, las mascletades seguirán en la plaza de los Estels, seguirán en Luceros, Toni.
1: Sí, avui han sabut que pues, les mascletades es queden encara a la plaça dels Estells, no? El juzgat d'Alacant, de contenciós, pues, ha acordat suspendre aquest procediment obert sobre aquestes mascletades, no? Fins a que el TSJ de la Comunitat Valenciana aborde aquest recurs, no? D'apel·lació relacionat amb un cas previ, no? I pues, finalment tampoc saber això, que la resolució judicial part de la petició de l'Ajuntament d'Alacant, que va sol·licitar en el seu moment aquesta paralització, no? I este cas, el cas dels mascletades en la plaça d'Estells, no és nou, Gustavo. L'associació Salvem el nostre patrimoni el porto des de 2022 sol·licitant mesures cautelars per a impedir aquestes mascletades en la plaça, alegant que pot fer mal a aquesta font dels cavalls. Sempre s'ha dominat la plaça dels cavalls antiguament, aquesta obra de Daniel Banyuls, que està ahí des de 1930 van començar a col·locar-la, i en 1931 ja llovia en la plaça que va ser inicialment la plaça de Catalunya. Després es va canviar el nom, era la plaça dels cavalls, en Alacant tot el món la coneixia, la plaça dels cavalls, i hasta que li van posar luceres perquè tenia quatre luceres que diuen ahí, estells al voltant de la plaça. Bueno, pues finalment es quedarà allí, és el lloc tradicional en Alacant, les fogueres, anar a la plaça dels estells, a luceres, per a veure la mascleta, es reuneix quasi tot Alacant, per els quatre forats de la plaça, d'Alfons Olsavi, l'Avenida Estació, Marvà i Soto, i ahí és un espectacle. Que li fa mal als cavalls? Pues és possible, però igual quan li pot fer mal el tremolar del tram, quan li pot fer mal la pol·lució, que siga tan greu, pues, això encara no està tan demostrat, no? Siga com siga, el que és un espectacle és que els trobetes els tenim ahí, i tots a la cantina estem desitjant a la plaça dels Estells per a bones mascletades.
2: Los valencianos también, pero lo que pasa es que ya están los precios por las nubes, ¿verdad, Toni? Porque el otro día lo estuve buscando y ya estaba súper disparatado el precio del hotel para ir los días grandes, y al final lo dejé en el aire, no cogí nada. Tendré que retomar la búsqueda de nuevo, porque si no...
1: Sí. Están en todos los lugares, Sonia. Yo que quiero irme a... Quiero pasar un fin de semana, quiero ir a Madrid, por una visita que quiero hacer a un museo, y he hecho como tú, he estado viendo hoteles, y es que donde vas, los hoteles se han disparado, están absolutamente disparados. Pero bueno, en Alicante es lógico que cuando llegue Nogueras, además, no dudo que haya muchas plazas libres ya, ¿no? Pero normalmente en estas fechas Alicante se pone, ya sabes, los visitantes que recibe, como pasa en Valencia en las fallas.
0: ¿Algún contingut especial en la portada de información de demà, Toni?
1: La portada, com pots imaginar, Gustavo, és pràcticament per la imatge de la vaga, la imatge d'aquesta manifestació, que han sigut, és una manifestació històrica, amb 12.000 professors que han eixit al carrer, tant en Alacant com en Elx, en Alacant, a fer aquest desfile des de les escales, com és tradicional, de l'Institut Jorge Juan en Marvà, fins a delegació d'educació de la Generalitat Valenciana. Pues, com dic, 12.000 persones, 12.000 professors, el que es pot qualificar ja com una manifestació històrica. No?
0: A què podrem estar atents en ABC, David?
3: Pues nuestra portada de mañana va sobre lo que ha ocurrido con las narcolanchas en Huelva, ¿no? Hablamos con el compañero Borja Méndez, que un informe previo alertó del riesgo grave de las narcolanchas, y la imagen de la portada es para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y habla sobre la mala mar obliga al crucero del Antivirus a atracar en Tenerife y agrava la guerra entre Clavijo y el gobierno.
0: Sonia, que el Chirem en es diario.
2: Bueno, en Es Diario, la Comunidad Valenciana, continuaremos dándole máxima cobertura a la huelga educativa, y en la portada nacional ese vínculo del hantavirus como cortina de humo de Pedro Sánchez.

0: Qui ha salvat un puntet a última hora ha sigut el Girona, que anava perdent 1-0 i en el temps de descompte ha empatat a 1 a Vallecas. Així tanquem este contrapunt d'11 de maig. Gràcies, Sònia García. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies.
0: Gràcies, Toni Cabot. Bona nit, des d'Alacant.
2: Bona nit, Gustavo.
0: Gràcies, David Maroto. Bona nit.
3: Bona nit, Gustavo.
0: Gràcies a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio. La ràdio continua, tot seguit, l'esport en el 90 minuts.

0: Contrapunt, vine. En Apunt Ràdio.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
5: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
6: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
7: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
8: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
7: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
8: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
7: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
9: A base de bé.
10: A base de bé.
7: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.

0: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: L'esport que realment t'apassiona.
3: Humo, duro.
4: Aleluia, aleluia, m'empatolet.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
5: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número, també en xifra i en número, el del perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, el perfil per a Instagram. Si voleu, si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho al nostre canal de WhatsApp, ja sabeu, amb el número 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01. Amb la pregunta, bueno, podeu opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: els 42 punts que té ja el València són suficients per a garantir-se la permanència a falta de 3 jornades per disputar-se? I si és la pregunta que vos fem. Els 42 punts que té el València són suficients ja per a garantir-se la permanència a falta de 3 jornades per a disputar-se? A més, que no volia profunditzar en tots els caps per lligar que queden pendents després d'una jornada on el valencianisme va poder respirar algo aliviat. Però la realitat és que, vos vas dir que avui seria el dia, el fet de respirar aliviats no amaga altra temporada plena d'incompetència, mentides, incongruències i monedes a l'aire, jugant-te la vida altre any, quan falten 19 dies per a que es complisca un any que el club assegurara la tornada a l'elit europea. Per això, crec que és absolutament obligatòria una roda de premsa de Ron Garley en quan la permanència siga un fet matemàtic. Entre altres coses, perquè queden moltes preguntes en l'aire. Garley ha d'explicar quin és l'organigrama d'este model de club. Qui mana? Qui està per damunt de qui? Qui està per davall? I qui pren determinades decisions, per exemple, sobre fitxatges altes i baixes? El flamant CEO de futbol ha d'explicar el ruïnós negoci de la cessió d'Aguirre Zabala i si ese negoci va tindre conseqüències per a qui prengué la decisió, Carlos Corberán. Ronnie G ha d'explicar

pensar primer per què la decisió que es va prendre i va eixir bé amb l'entrenador del filial, destituir-lo per dolents resultats, no es va prendre amb l'entrenador del primer equip. És més, també ha declarat Garli si ell té l'autoritat suficient per a prendre la decisió de, arribat el cas, destituir l'entrenador del primer equip. Garli ha d'explicar si la inversió va continuar sent la mateixa, si va continuar sense marcar objectius ni implementar exigència, perquè ahir ni una, ni one, ni two, ni three, ni four transfer windows. L'home de confiança de Slim ha d'explicar de manera pública el valencianisme i no a determinades persones de manera privada en un cafè quins són els mèrits que ha acumulat Carlos Corberán per a ser renovat. També seria pertinent que Garli explicara què va fer el club a l'hora d'intentar tancar la ferida oberta que hi ha entre la grada de Mestalla i l'entrenador al que se li han donat les claus del club. I ja posats, que expliqui també l'interès en apuntar a la plantilla per a salvar el cul de Corberán. Seria pertinent que Garli explicara per què en tres mesos no ha trobat un scout per a Espanya, o per què començà sent una búsqueda de director esportiu. Va mutar a ser un fitxador i ara és un simple scout en una plaça que hauria de ser estratègica en l'estructura esportiva del club i per a la qual està oferint-se una misèria de sou. Hauria d'explicar la diferència entre per què en febrer diu que no se pot canviar la secretaria tècnica en plena finestra de fitxatges i per què aquesta estructura continua incompleta en la fase 2, segons paraules de l'escocès, quan va començar la finestra de fitxatges d'estiu, concretament the third transfer window. Hauria d'aclarir si finalment va vindre algú o esta va ser la mentida número 6 milions de Meriton. I ja posat, serà pertinent que explicara si veu molt normal que un club espanyol no tinga un encarregat de vigilar el mercat espanyol. També m'agradaria saber què ha sigut de Hans Girhaus i d'Andrés Zamora. I ja que estem en esta matèria, seria important que explicara per què Lisandro i Sei du futbolistes que no són de l'agrado de l'entrenador i per què hi ha representants que no tenen encara el telèfon de Lisandro i Sei. I també, i ja posats, algú, no sé si Garli, que no crec, cosa que no crec, hauria d'explicar per què arriben constantment missatges de que l'entrenador està a soles en el club i que més enllà de que la plantilla no creu en ell, també ha tingut múltiples desencontres amb moltíssims empleats del club, fonamentalment de Paterna. Són moltes les preguntes i de tanta responsabilitat que em sembla imprescindible que Garli doni la cara i siga sincer. Si va eixir per a interpretar novament tota la playlist de Meriton, no cal que perga ell el temps ni que ens el faça perdre a nosaltres. En qualsevol cas, crec que les explicacions a totes aquestes preguntes són més que no lladra. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 11 minuts. Saludos a Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, buenas?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bueno, la Tanatori League, la calculadora està que tira foc, eh?
1: Està que tira fum, eh? Mira que acaba de tancar-se la jornada 35.
0: Sí.
1: 35. Ara va guanyant el Rayo, de fet ha marcat en els últims minuts, però automàticament ha empatat el Girona, perquè...
0: El 89, eh?
1: Se n'anava al clot el Girona i a la fi, bueno, pues empata. Una, ara parlarem de la Tanatori, repassarem classificació, parlarem dels partits de demà i des de la jornada intersemanal, eh?
0: Escolta una cosa també que te vull dir. Deixarem ahir una història que vull que me completes de... ixa...
1: Intocable?
0: De... De ixa història que començàvem
1: Intocable.
0: A desenvolupar, d'ixa informació que donaves, que havia aparegut en unes jornades...
1: De la Setmana Cultural de Benicarlap.
0: De la Setmana Cultural de Benicarlap, una possible conferència

0: de Javier Solís a l'hora del València Rayo Vallecano de dijous, però ho deixem ahí perquè després vull que me digues què va passar i com se maneja la maquinària de Javier Solís, d'acord?
1: Efectivament.
0: Bueno, les 11 i 12, després te preguntaré també per si els 42 punts són suficients o no, encara després en la tertúlia que avui tenim amb Abadal Salvador Folgado, amb Fernando Gómez i amb Nacho Rodilla parlarem d'això, però abans te pregunte com venen les fotos.
1: Les fotos venen tant a Tori League on fire. Guido Rodríguez entra en la prellista d'Escaloni i està més prou del Mundial amb l'Argentina. El migcampista ha sigut inclòs en la prellista de 55 que el seleccionador Lionel Scaloni ha enviat a la FIFA un mes per a l'inici de la Copa del Món. La convocatòria definitiva és de 26 jugadors. Estan dins també Otamendi, Rodrigo de Paul i el fill de Mauricio Pellegrino, Mateo Pellegrino, davanter del Parma, que va néixer a València. No hi ha treva per al Llevant. Els granota visiten el Celta en el partit que obre la jornada intersemanal, l'antepenúltima del calendari lliguer, amb la necessitat de tornar de no tornar a València de 8. El conjunt granota continua en posicions de descens, però per joc i sensacions veu la llum al final del túnel i podria eixir de la Tanatori League cas de guanyar i que es donaren altres resultats. Luis Castro diu que no pot endevinar el futur.
2: Cuando era niño era muy buena matemática, pero vidente no. Vidente no. Y yo cuando ha llegado, me acuerdo de aquí algunas personas decir, ah, necesita más esos puntos, y yo he dicho, yo voy a jugar el próximo partido para ganar. Pienso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente.
1: L'Elche en el Villamarín, salvació i venjança. Els de Saràbia visiten el Betis amb la necessitat de sumar, però incentivats per la polèmica eliminació en Copa en el mateix escenari. Fora del descens, el conjunt il·lícita depèn d'ell mateix per aconseguir-la. Saràbia parla de pensar precisament en ells mateixos.
3: Bueno, sí, seguramente se ha apretado todo, seguramente de esos resultados que queríamos... Me decía mi mujer, no pienses en resultados de esto porque al final no salen los que tú quieres. Así que, bueno, es algo que no podemos controlar. Y por eso lo que tenemos que hacer es estar centrados en nosotros.
1: Alarma, Braxton Kie, jugador de València Bàsquet, pateix una fractura nasal i la seva presència en el definitiu partit de dimecres d'Eurolliga contra Panathinaikos està en l'aire. De poder jugar-ho faríem una màscara, el que per a un jugador combatiu com ell, vaixells aulers, complicaria molt els seus moviments. Una final a les 11 del matí, el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet entre Casademont Saragossa i València Bàsquet es disputarà diumenge que ve en el Roig Arena, segons ha anunciat la Federació Espanyola de Bàsquet en eixe horari. Després d'haver guanyat la fase regular de la Lliga, Casademont té avantatge de pista perquè el primer partit de la sèrie es jugarà al Príncep Felip de Saragossa este dijous a les 9 de la nit. I si farà falta un tercer partit per a decidir el campió, es disputaria de nou en el pavelló de l'equip aragonès diumenge 24 de maig.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, X o Twitter, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també serà 90 en xifra, en número. Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. La pregunta que vos fem en la nit d'avui és: els 42 punts que té el València són suficients per a garantir la permanència? Falta de 3 jornades per disputar-se o caldrà sumar remés? 11 i 16, pausa i després d'ella xerrem de tot això i de moltes coses més així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió. El

0: seu futur.
1: Es viu així, en A.Radio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Radio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@a.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
6: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Ja hi diu, ja sabeu que està la sintonia original que els oients...
8: Sintonia oficial, Manolo.
3: Correcte, que els oients ens recomanaren per a la Tanatori League, que després de l'empat a un avui entre Rayo i Girona continua tirant fum. Vull dir, és una cosa de boixos com està posant-se la salvació. Vaig a saludar els dos companys que es van a servir les prèvies dels dos partits que es juguen demà, que són partits també de la Tanatori League. Dani Hermosilla, què tal? Bona nit.
9: Què tal, Manolo? Bona nit.
3: Raúl Pina, què tal? Bona nit. A veure, perquè Raúl hauria d'estar per
10: ahí. Hola, què tal? Molt bona nit, Manolo.
3: Ara sí. Raúl, què tal? Bona nit. Bueno, bona nit. La primera pregunta que vos vull fer als dos. En quina puntuació penseu que està la salvació en guany? Dani.
9: Bueno, jo ho parlàvem, Salva, jo este matí. Jo crec que els 42 que té el València ara mateixa, jo crec que servirien per a la permanència, però clar, és que resten jornades, hi ha confrontaments directes i a lo millor se queden curts fins i tot, no?
3: Raúl.
10: 43.
3: Tu creus que fan falta 43?
10: Sí, per assegurar-ho i per a no patir, sí.
3: Val.
10: Bueno, jo puc posar la xifra, sí, hi ha enfrontaments directes i després estan també el tema dels quàdrupes, triples empats i aquestes històries, llavors l'averatge particular, però 43, sí. Jo... De fet, els càlculs per a l'ells són que empate demà contra el Betis, que li guanya el Getafe i ja té els 43.
3: Correcte, perquè ara estan 39. Bueno, el primer partit el que afrontarem demà serà el de les...
8: Deixa que te conte, Manolo, perquè sí. No ho hem fet, que després de l'empat a un entre el Rayo Vallecano i el Girona...
11: Oviedo.
8: A hores d'ara, la Tanatori està d'esta manera.
3: A veure.
8: Clar, si clavem ahí dins el València, hem de clavar a Osasuna.
3: Sí, també.
8: Osasuna està en 42 punts.
3: Sí.
8: València està en 42 punts.
3: Sí.
8: Sevilla està en 40. Uh-huh. Els 39. Mallorca, 39. Espanyol, Girona, 39. El Girona amb el punt que ha sumat. A Vallecas. I a hores d'ara baixarien o perdrien la categoria a la vez 37. Llevan 36. Uh-huh. I Oviedo...
3: Oviedo ja està. Oviedo ja és matemàtic.
8: Li queda un punt.
9: Amb
8: el punt d'esta nit és cert. Bueno, i Oviedo que ja està, que ja ha perdut la categoria.
3: Ah, Oviedo, per tant, ja és la primera... Esa la primera esquela de la Tanatori League, que està l'Oviedo.
8: Efectivament. Sí.
3: Bueno, però ja en tenim una. Bueno, com dèiem, demà a les 7 en Balaídos, el Celta que mira Europa i el Llevant que mira per, com dèiem, salvar la categoria. Però jo crec que, Dani, la millor notícia és que la dinàmica de l'equip de Luis Castro és positiva.
9: És l'única, perquè si te'n vas després a la estadística, el Llevant té dos partits fora i un en casa, però és que el Llevant no ha guanyat un partit des de fora de casa des del debut de Luis Castro a Sevilla. La resta han sigut o empats o derrotes. Té dos partits fora i el Llevant ha de sumar un mínim, per això diria jo lo dels 42, un mínim de 6 punts, de guanyar dos partits i en l'altre no perdre, que serien esos 43, si no m'equivoque, no? La tasca és dificilíssima, és complicadíssima,

0: Però, bueno, el que tu dies, no? El millor és la dinàmica, anar partit a partit. Jo crec que el Llevant ja físicament, per el que hem escoltat avui de Luis Castro, ja arriba, bueno, pues, jugadors que, per exemple, ha dit que tenen que passar per fisioteràpia 3 vegades al dia per a poder arribar als partits. Jo crec que parlava de Dela, no? O sigui, futbolistes que no s'estan esborrant ni molt menys, i futbolistes que volen arribar, però clar... físicament l'equip jo crec que ja està notant tot aquest esforç, per exemple l'altre dia contra Osasuna, de remuntar un 0-2. Ha dit avui Luis Castro, per exemple, que Etaillon, que va eixir en els últims minuts, no estava previst que fera tants minuts, però que la necessitat va fer que li posaren, pues, ixos, aproximadament 20 minuts, però que no estava per a jugar. Veiem també que ha baixat moltíssim el rendiment, no només de cara al gol, sinó de cara també, bueno, pues que està acumulant molts minuts de Carlos Espí. Però en tot cas, mentre hi ha vida i esperança, el Llevant ha arribat a este moment de la temporada, bueno, pues estant o depenent d'ell mateixa per a poder salvar-se. Jo crec que és la millor notícia, no, Manol?
1: Mm-hmm. Dani, s'espera algun canvi en Luis Castro? No sé, bueno, si en les sales, no sé si en algun altre lloc, mig del camp, o si va amb el mateix.
0: Jo crec que va a oxigenar el mig del camp. Jo crec que Arriaga o inclús Hugo podrien entrar per Oriol, però Oriol va fer un gran partit l'altre dia. Jo crec que les bandes estan clares en Tunde i Víctor, la defensa està clara, Tol, Yandel, Matías i Manu. I jo crec que el gran dubte és que acompanyarà a Pablo Martínez de Olaza, que són els dos migcampistes que ell, bueno, pues, ha confiat pràcticament des que va arribar, Espí en punta. Ha dit que no descarta jugar amb dos puntes, però jo crec que Luis Castro ha demostrat que és un recurs que ell utilitza i no una eixida des de l'inici, li agrada jugar amb extrems. Jo crec que hi haurà algun toc en el mig del camp, ja dic que té l'equip molt clar. El Llevant s'ha d'enfrontar al Celta i al Betis, o sigui, és jutge també per a aquesta plaça de Lliga de Campions. Li interessa guanyar al Celta perquè també li facilitaria una miqueta l'últim partit al camp del Betis, que és una lectura correcta. O sigui, que jo crec que el partit clau per al Llevant de la salvació és el de demà a Vigo, i tot el que no siga almenys puntuar, jo crec que seria, bueno, pues, pràcticament molt complicat en les dues últimes jornades sumar dos victòries.
1: És que un punt no és roïn, Dani?
0: No és roïn,
2: no per a res.
0: Te dona vida, però és que clar...
1: Home, són millor tres, és evident, però... Però el pitjor escenari per al Llevant, evidentment, seria una derrota, però que sumar un punt tampoc estaria mal, eh? Si no pots aconseguir els tres, que és evident.
0: Exacte. Jo crec que s'han de sumar aquests 7 punts, posa-li com vulguis. Si exacte. Sumes ja els 3, pues l'altre tens un... Sumar un punt vol dir que en els altres 2 ja no pots fallar. Ja has de sumar-li els 6 punts que queden. I no hi ha altres comptes, no? No hi ha altres comptes. Això independentment del que vaig anar passant, perquè n'hi ha molts enfrontaments directes, perquè n'hi ha... diríem molts factors externs, perquè tot el món s'està jugant moltíssim i esta jornada sí que ja no han guanyat tots els de baix. Per tant, és oportunitat per al Llevant, també, sí.
2: T'atreviries amb un 11?
0: Sí. Jo crec que Ryan en porteria, Tullian de la Matías Manu, jo crec que va apostar per Arriaga, Pablo Martínez Olaza, Tunde en una banda, Víctor en l'altra i Carlos Espí en punta.
2: Molt bé, Dani, moltes gràcies.
0: Vinga, a tu, adeu.
2: Abans de parlar amb Raúl Pina de l'Elx, escoltem Luis Castro, que és el que ha dit l'entrenador del Llevant.
1: Bueno, l'escoltem dir que ell és un afortunat d'estar com a tècnic en el Llevant i que l'equip creu en la salvació.
3: Es un club que ha elegido muy bien las personas, no solo como profesionales, y cuando todos piensan primero en el club, primero en el grupo que en sí propio, las cosas se pasan así. Soy un afortunado. 100% cierto que los jugadores van a creer hasta el último segundo. Del principio que estoy aquí, que cuando los jugadores sufren un gol o dos, no bajan la cabeza, no dejan de trabajar, y eso demuestra más que todo un equipo.
1: Bueno, Luis Castro, bueno, que creu en la salvació, com és normal, i coneix quin és el sentir del seu vestidor. I esta és la seva opinió sobre el rival, el Celta de Vigo.
3: És un equip que quan estava jugant a l'Europa ha tingut algunes dificultats en partits cerca de partits europeus. ha sido ahí que he perdido más de algunos puntos. Y ahora con que no estoy en Europa, es ciertamente uno de los mejores equipos de la liga. Tenemos que estar muy concentrados porque es un equipo con mucha calidad.
2: Es el entrenador del Levante Unió Esportiva que está orando el miracle al mes de arribar prácticamente en vida fins a la vorera. Después veremos si una vuelta se toque vorera y a vida o no. Pero de momento o está consiguiendo. Bueno, d'altra manera està el conjunt de l'Elx, perquè Sarabia, Raúl, juga contra el Betis, que va ser l'equip amb el qual s'estrenà en primera divisió Sarabia i l'Elx en aquesta temporada.
4: Sí, efectivament, a l'estadi Martínez de Bolero. Després també van jugar en Copa del Rei, recordem una acció que altra polèmica, per exemple, en aquesta acció que Pedrosa cobria la pilota, que es va reclamar falta, que va acabar en gol del Betis, d'això no s'oblida tampoc en el Sarabia, i jo crec que la coyuntura en aquestes últimes jornades ha canviat un poc en el sentit de que s'ha habilitat una plaça número 5, una cinquena plaça era la Champions, el pedeix coeficient de la UEFA, i clar, això animarà tant al Celta com al mateix Betis a lluitar per aquest lloc que ocupa hores ara el Betis, davant de l'equip de Pellegrini. Sarabia sap que això va ser un condicionant també, però en tot cas, jo, el que us comentava, no? Jo confio que almenys l'Elx pugui rascar un puntet a domicili. Ja sabem que l'Elx aquesta temporada a domicili és un equip que pràcticament no ha fet absolutament res i que només té una victòria, la que va estar contra l'equip que acaba de descendir, contra el Real Oviedo, i que li costa molt traure alguna cosa positiva i un de l'estadi Martínez Valero, però arriba l'hora de evitar, recent 9 punts en joc i s'ha de confiar, no?, en que almenys rasqui un punt i que puga després certificar la permanència o deixar-la pràcticament feta o quasi feta en el duel contra el Getafe, no? Però ja dic que és un partit complicat i difícil, no? A més, sabem que l'últim partit contra l'Aves va rascar un punt i gràcies perquè si aquest valor de Mañas entra en l'afegit, a hores d'ara, l'Elx estaria en una situació encara prou més delicada, no? Per tant, anem a confiar, no?, en que d'una vegada per totes l'Elx se doni un pas endavant i en el dia de demà, en que en principi només té les baixes de Iago de Santiago i d'en Boyar, Rafa Mir sí que estarà, però jo crec que no va estar per a jugar, o no almenys per a jugar molt més de 10 o 15 minuts, si és que ho estima així, per uns problemes al disc tibial, sí que no ha jugat en els últims partits. I en el Betis no hi ha moltes baixes, no?, significatives. La de Marc Bartra, que està lesionat com Ortiz i candidat de la temporada, i l'altra del sancionat Aitor Ruibal. Així que toca rascar, si és possible, 3 punts millor que un, però l'equip ha d'arribar amb vida a aquest partit contra el Getafe amb vida per a certificar la permanència.
1: Lisa calculadora per a fugir del descens. Els teus càlculs en els partits que resten, Raúl, quins són? Punts, rivals...
4: Rascar un punt demà i amb els 3 del Getafe el diumenge, que ja estiga fet o quasi fet, o que de manera virtual el diumenge l'Elx ja puga estar salvat, perquè l'última jornada és a domicili contra el Girona a Montilivi, i estava mirant el partit del Rayo contra el Girona i ha rescat ahí un punt de quasi sobre la botina l'equip de Mitchell, no?, amb el gol de Stuani, i millor arribar a l'última jornada tranquils. Ja vam viure en altres temporades i en el curs passat per a l'ascens arribar amb aquestes urgències, i jo el cor no el tinc ja per a molts slides, i suposo que la gent i la parròquia franjagata tampoc, així que anem a deixar que en l'última jornada les coses ja siguin fetes i arribar amb aquesta tranquil·litat, que estic segur que tots els il·licitants i el propi de Sarabia i nosaltres també haguem, abans de que s'iniciara la competició, iniciar la jornada número 1 de la qual parlava Manolo, que l'Elx estiguera a falta de 3 jornades fora del descens i amb un matalàs de 2 punts. Sí, però vist el que ha passat en el primer temps de la competició i vist el comportament de l'equip, i la regularitat en casa, que no hagi sigut acompanyada un poc més, encara que han sigut, 2 victòries lluny del Martí de Valero, la situació, a hores d'ara, seria totalment distinta, no? Estaríem parlant d'un Elx ja virtualment salvat segur.
2: Claro, però pitjor en aquest aspecte, per exemple, està l'Espanyol, Raúl, que mira com va començar
4: i
2: ara mateix té una pinta xunga, l'equip de Manolo González. De fet, Ayer ya había aquí de manera maliciosa.

0: Martín Neto, en la media punta Lucas Cepeda y Andrés Silva com a referent ofensiu de l'equip.
1: I això són les, el possible 11 de demà. El partit començarà a les 8, una hora més tard, del partit entre el conjunt del Llevant Unió Esportiva i del Celta en Balaïdos. Els dos partits, com no, en la sintonia del punt a punt de Punt Ràdio. Raül, moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu, bona nit a tots.
1: Escoltem... Edel Sarabia.
2: Sarabia, parlant del Betis, un equip que té molts recursos.
3: Tienen muchos recursos, me parece que pueden tener algún jugador tocado en defensa, de medio campo para adelante, son unos jugadorazos. Durante muchos momentos vamos a ser capaces de tener la pelota, de comprometerles y seguir manteniendo esa energía. Como tenemos tantas ganas de seguir disfrutando de estos ambientes, pues vamos a ponerlo todo.
2: Sarabia, que recordat el que va fer l'equip en el partit de Copa, on recordem va caure eliminat a partit únic al Villamarín, l'Elx davant el Betis, precisament.
3: Tuvimos bastante control, fuimos capaces de superar a veces su presión alta. Cuando ellos se quedaban ahí en una zona intermedia, creo que combinábamos bien, pero es verdad que nos faltó profundidad. Queremos tener más profundidad, más llegada y amenazar más su portería. Cuando nos pusimos 0-1, seguir manteniendo esa valentía.
2: Pues les paraules del tècnic Eder Sarabia. Partits demà, jornada 36, jornada intersemanal.
1: Recordals?
2: A partir de demà, eh? Però partits solament de la Tanatori.
1: Però escolta, però ve que tira...
2: Vuit partits. Manolo, Celta, Villarreal, Sevilla. I després a la vez Barça, Getafe, Mallorca. I València, Rayo, Vallecano. A més del Girona, Real Societat. Estos són els partits que dimarts, dimecres, dijous se jugaran corresponents, bueno, la jornada 36 de la Tanatori League.
1: Ja sabeu que el millor futbol així en esta casa, en esta sintonia, en el punt a punt de Punt Ràdio, on vos anirem informant de els partits nostres, dels nostres, i també, lògicament, de cada variació que es produisca en el marcador, en cada camp on estiga jugant-se la Tanatori League, Folgado, que crec que va donar moments importants en el que en les tres jornades que no ens queden.
2: Recordem que la Lliga ha donat a públic avui els horaris de l'última jornada. Podrien patir, com és normal, alguna modificació.
1: Segur.
2: En funció dels resultats dels pròxims partits, precisament. Tots els partits, última jornada de Lliga, previstos per a dissabte 23 de maig a les 9, excepte el Villarreal Atlético de Madrid, que es disputaria diumenge també a les 9 de la nit, en funció de, bueno, de com evolucione fonamentalment la classificació per la zona de baix, també per la competida zona...
1: Pues estarà l'assumpte que fins i tot un aficionat de l'Elx ha fet ja els counters sobre el quàdruple empate entre Elx, Mallorca, Espanyol i Girona, on afortunadament hi seria guanyador el conjunt de Sarabia. La cosa és una absoluta bogeria. Bueno, 11:36, obrim la finestra del València, on la notícia avui és aquesta prellista d'Scaloni en la que sí està Guido Rodríguez. Salva.
2: A veure, està Guido Rodríguez en la prellista d'Scaloni.
1: I no estàs tu de miracle.
2: Se pot interpretar, o Nacho Rodríguez, inclús, se pot interpretar que està més a prop del Mundial amb l'Argentina. Vaja, és cert, més a prop del moment
1: en què... Més a prop que jo, per exemple, no, sí.
2: Més a prop d'ahir, on Scaloni, que estava veient el partit del Mallorca-Villarreal, encara no havia donat la llista, però clar, és que el migcampista del València ha sigut inclòs en una prellista de 55 futbolistes,
1: pues.
2: Manolo. Ha de descartar 29, perquè al final la llista definitiva és de 26 futbolistes. Així que, bueno, pues està Guido, sí. Se la juga Guido en les pròximes tres jornades de Lliga, també. I a partir d'ahí, bueno, pues ja veurem què passa en la llista definitiva. Si la gent se pregunta què passa amb altres futbolistes que tenen recent passat valencianista, bueno, pues està Nicolás Otamendi, que és immortal, diríem, en aquesta llista d'Argentina. Està Rodrigo de Paul. De moment està fora Enzo Barrenetxea. I, curiosament, està dins Mateo Pellegrino, que és fill de Mauricio Pellegrino.
1: El flaco.
2: Actual davanter del Parma, que va néixer a València, que té doble nacionalitat i que va formar-se en les categories inferiors de la Ciutat Esportiva de Paterna.
1: Pues, eixa és la situació. Per cert, parlant d'argentins, Lucas Beltrán.
2: Pues Lucas Beltrán, Manol, no sé si jugarà dijous o no, no sé si entrarà en convocatòria avui, després de l'absència per lesió en els últims partits. Ha

0: treballat amb normalitat en les instal·lacions de Paterna i és possible que siga novetat en la llista de convocats. Destacar respecte a l'entrenament que Thierry ha realitzat, això sí, una part de l'entrenament amb el València, està lesionat d'aquesta musculatura de l'adductor de la cama dreta, se va lesionar a la fi del mes d'abril i bueno, està treballant per incorporar-se progressivament amb el grup. No crec que li doni temps a arribar a les acaballes de la temporada.
1: Bueno, en cuanto a la resta de les lesiones de llarga durada...
0: Bueno, pues son lesiones que no van a participar, sí, i que continuen avançant amb un ritme inferior la seva recuperació.
1: Bueno, si se'n recordeu, ahir vos avançarem una història que avui volem rematar. No puc deixar a soles el Bafolgado d'un dia perquè me la lia, però el millor és recapitular esta història. Ve a radiografiar com funciona el València Club de Futbol i com són les coses i com vos les anem a contar. Salva, recordem que tu el divendres repassaves una informació al voltant d'una possible xerrada del director general Javier Solís, l'home desaparegut, en la Setmana Cultural de Benicàlam, no?
0: Bueno, és la tercera setmana sociocultural i esportiva, celebració, la programació, el programa, les xerrades, les activitats...
1: I allí...
0: Dijous, 14 de maig, dia que el València juga a les 7 en Mestalla contra el Rayo Vallecano, també a les 7 estava previst una xerrada amb el nou Mestalla. El València Club de Futbol informa. Uh-huh. El ponent, o qui donava la xerrada, era el director general del València, Javier Solís.
1: Una xerrada del director general del València, Javier Solís, teòricament, a la mateixa hora que disputava...
0: Dijous, 14 de maig,
1: a les... València-Rayo.
0: A les 7. A partir d'ahí, bueno, pues varen dir, bueno, Javier... Espere que això no siga cert, perquè hauries d'estar exercint la teua responsabilitat en la llotja de l'estadi de Mestalla. Ajá. Espere que siga una errada.
1: Correcte. Val?
0: Ironitzarem amb esta situació, esperem que no faci una bomba de fum, que no es borre, encara que ell no té perill d'assistir a l'estadi, perquè la grada, sorprenentment, la grada crítica d'ell, contra d'ell no canta.
1: No, contra
0: d'ell
1: no, no se canta.
0: A d'ell no el toquen.
1: Això provoca... Bueno, això, a més, hem de dir que, com és un moment curiós del programa, és un dels clips que habitualment pugem a les nostres xarxes socials en un vídeo perquè la gent ho veja.
0: Sí. I ja vam advertir-li a Javier Solís que, com que la gent de premsa ens escolta, que li feren passar l'àudio del programa, el clip o la transcripció del programa, per a dir-li, escolta, Javier, que t'has partit el dijous.
1: Això va ser divendres a la nit.
0: Divendres.
1: Què passa
0: dissabte
1: al matí?
0: Pues jo entenc que Javier Solís, que o ens va escoltar o va veure el clip o algú va informar-lo, automàticament va posar al seu departament, que és el de comunicació, i aquest departament és de Javier Solís.
1: Correcte.
0: Javier Solís és el... Ja ho entenc moltes vegades, eh?
1: Que és comunicaciones. El ministre de propaganda.
0: És el ministre de propaganda i és qui s'encarrega de la comunicació en el València. Pues automàticament ell va posar en marxa la seva maquinària, però a través d'un company fer-nos arribar que era una errada, i que era un malentès, i que encara que posava això en el planning de la Setmana Cultural, que no, que de cap manera, que Javier Solís anava a estar en la llotja.
1: Javier, jo sé, perquè alguna volta m'has contactat, que teniu el meu telèfon, i el de Salva també. Altra cosa és que no tingueu el que teniu que tindre per a contactar-nos i busqueu missatgers. Però el telèfon el teniu, me consta.
0: Que no passa res, Javier, que així tens dret a accessir el dret a rèplica, i el dret a la rèplica és, pues, més o menys en el mateix horari del programa...
1: Quirdes?
0: No, comentar, com estem comentant ara, que,
1: o que
0: Javier Solís no va estar present finalment en la Setmana Sociocultural de Benicàlam i que sí va estar en la llotja de l'estadi de Mestalla contra el Rayo. Circunstància que ens alegra, Javier, pues vas a estar ahí exercint en la llotja. Bueno, pues la teua responsabilitat, que és estar pues presidint el partit.
1: Lectura de totes les crítiques, que no són poques, que se fan en este programa, tu pots disparar contra el Slim, pots disparar contra els futbolistes,
0: però
1: com fas una crítica que no li agrada a Javier Solís...
0: No, que no li agrada, no.
1: Que no li agrada.
0: Que siga cap a d'ell.

0: no li agrada.
1: Que siga cap a ell.
0: A ell també l'he criticat i...
1: Que siga cap a ell,
0: sí. A mi no ha contactat. Com ja hi ha una crítica que no li agrada a Javier Solís...
1: El seu departament de comunicació té contacte.
0: El departament de comunicació, que hauria de ser el departament de comunicació del València Club de Futbol,
1: sí.
0: És el departament al servici...
1: De Javier Solís.
0: De Javier Solís,
1: sí.
0: Al Pamonte, de segon.
1: Sí.
0: Pues esta és la història que m'ho volien contar per a que sapiguereu com funciona el València i per a que, entre altres... Pues,
1: no, jo m'alegre que Javier Solís estigui a la llotja.
0: Som tan populars entre el departament de comunicació del club.
1: I jo m'alegre que Javier Solís estigui a la llotja.
0: I jo també.
1: No me podia explicar, no? Me tirava dels pèls moltíssim. De que no estigui a la
0: llotja. A mi és una dada que m'acaba de canviar la vida. Les 11:44, quasi ja. Abans crec que tens algun consell que donar-nos.
1: Però un moment, no? Que m'he perdut.
0: Sí, trobat, perquè és important de que ara... T'has marxat?
1: Me nublo. Però bueno, sí, hem de fer una menció, Manolo,
0: sí?
1: De motor.
0: A veure,
1: sí, perquè arriba l'emoció del motor. A Fernando Gómez li agrada molt el motor. No te pergues el Rally Ciutat d'Utiel, una de les cites més espectaculars de l'automobilisme a Espanya. Velocitat, tècnica i pura adrenalina en un recorregut sobre terra amb els millors equips del panorama nacional. Pròxima edició del 13 al 16 de maig a Utiel, en València. Més informació en la web www.rallyutiel.com.
0: 11:44, ara sí, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'ella entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Estàs escoltant 90 minuts.
2: Tu balcón.
4: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
3: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
2: Daré si hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
5: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: I a Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Abans de parlar del futbol, no puc, com també tenim una grandíssima cita dimecres en el Roig Arena, te vull preguntar, sobretot, perquè he llegit de molta gent preocupadíssima amb el tema Braxton Key. Tu com ho veus de cara a aquest partit?
1: Jo no para de rebre missatges de penyistes, d'aficionats.
0: Sí. És que hi ha preocupació, vull dir.
1: Perquè hi ha preocupació, perquè me preguntaven també quina és la situació. Pues la situació és que se té que mesurar fins a l'últim instant. Si té possibilitats en una mascareta, però pot patir algun tipus de mareig, alguna situació que, clar, després d'aquesta fractura, pues, pot penalitzar al jugador. Hi ha... dins del club també, hi ha un poquet este sentiment de que ixa jornada ja estàvem parlant en la prèvia, si se devia d'haver aplaçat, si València Bàsquet no volia encarar-la en els jugadors del primer equip. Finalment se va disputar i t'emportes la trascada en el tema de Braxton Key. És una peça importantíssima, Braxton Key en els partits, en les victòries d'allí, està diferenciant en el tram final.
0: He de dir que sí, m'estranya una cosa, que la lliga de bàsquet, que sempre havia tingut la sensibilitat que no ha mostrat la de futbol, esta volta per a mi ha errat de llarg.
1: No l'ha tingut, no ha tingut ningú tipus de sensibilitat. De fet, ficaren inclús problemes i n'hi hagué ahí un poquet de... no de debat, però també estava un poquet de la resta d'equips de la Lliga ACB mosquejats en el tema de canviar el partit que tenien contra el Saragossa, que se tenia que canviar, però sí, ficar-lo el més ràpid possible. Sí. Disculpa, és que s'està jugant la vida, s'està jugant el partit i la història de València Bàsquet.
0: S'està jugant a lo millor hasta el pressupost.
1: Correcte. S'està jugant possiblement tocar el més gran que ha pogut tocar València Bàsquet. I no és un títol, però és una Final Four. I això crec que era per a que totes les parts estigueren en la mateixa línia, en la mateixa línia d'afavorir. No ha sigut així. El de Saragossa queda en l'aire per marcar un poquet d'aixa data, però el partit d'ahir que ja penalitza, ja ix penalitzant a València Bàsquet en aixa lesió, en aixa fractura de Braxton Key, i que deixa a l'afició i al club en si, i a Pedro Martínez també, la mateixa imatge de Pedro Martínez quan li passa i està en terra en el parquet, se tira les mans així al cap, com agachant-se pensant, tots teníem en el cap que això no se tenia que jugar, i finalment acaba passant el que ningú esperava. Bueno, hi ha que encarar-ho, i Braxton Key que va apurar, se té que apurar, el club no te sap dir si podrà o no podrà, però que van a estirar-ho fins a l'últim instant.
0: D'esta és la Lliga de Futbol, Fernando, on en tenim una cada setmana.
2: Sí, sí. Bueno,
0: però

0: de difícil, pienso yo.
1: Sí, pero en victoria pero, de este partido...
0: Pero matemáticamente es posible, sí. Mm. Eso sí.
1: Te fiques en 40 sin punch, ¿eh? Claro. En la victoria de
2: si guañes... Sí, sí. Te fiques en 45. Pero claro, así ya en vis que fins i tot un jugador arriba a dir que el tema d'Europa era un tema de la premsa. I ja sé que lo fàcil és carregar contra el jugador, però l'únic que va fer aquest jugador és verbalitzar la exigència que n'hi ha del club.
0: Bueno, ahí ya sabes que no estamos de acuerdo.
2: No, correcto.
0: Yo creo que el jugador va a salir a intentar ganar. Y el entrenador le encantaría ganar los dos o tres partidos que le quedan. Le encantaría.
2: De fet, Tahir, una de les...
0: Independientemente de lo que creamos que piensa el club.
2: Una de les causes per les que Colberán va dir que hi havia que fer o bé en els dos partits era... per a reprendre la connexió amb la graderia. Vull dir, perquè Colberán sap que està en el moment més baix de popularitat des que arriba a València.
0: Claro, perquè nombrar Europa no lo va a nombrar. Pues tiene que decirlo así.
2: No, però...
0: Tiene que decirlo así.
2: Home, per no nomenar, no nomenen ni el nom de Colberán en la megafonia com per nomenar Europa. Tu veuràs com està l'assumpte.
1: Pero es una cosa importantíssima. Es el efecte de la grada respecte a Colberán està com està. La única fórmula seria una victòria, calmar un poquet d'això, perquè també, si no, com se va, no s'ha anunciat encara l'ampliació del contracte. És que igual no s'anuncia, si no capgires de veritat un poc aquesta sensació que hi ha més talla.
2: Són capaços de guardar-se-ho per a... Si l'any que ve comença bé...
3: No. Bueno, jo crec no? que no. Jo crec que en el moment se consume la permanència automàticament, igual és quan conclou la Lliga, no ho sé, però vamos, el València ho anunciarà no sé com, suposo que en un comunicat i punto y final, però ho tenen que anunciar, jo anunciaran abans de que abans sí. de que acabi la temporada, vull dir si és que ja ho tenen fet.
0: Hombre, vamos a ver,
3: si confien en ell, si va continuar, pues haurà de fer-ho oficial.
0: Si efectivament és com tot el que s'ha comentat, que està hecho, pues hombre, vamos a ver, si no han tenido tiempo o no se ha dado la oportunidad o la situación como para poder anunciarlo, pues bueno, cuando acabe la temporada lo anunciarán y ya está.
2: Sí, que
0: si no antes. Si no
2: también
0: antes.
2: Una vuelta acabe la temporada, en el cambio no te pueden chular.
0: Tienes un mes para que se pase todo.
3: Efectivamente.
0: No vale, se rebaje la tensión, exacto.
3: Sí, está bueno.
2: Bueno, de les moltes coses que corregueren ahí en Bilbao, vos pregunte...
3: ¿Pero he parlat d'Europa o me he perdut jo? Perquè com he sigut tornat a entrar, no sé si he parlat d'Europa.
0: Sí. No.
2: Acaba de nominar-ho. Sí, no? Vull dir, acaba de traure... El nom maleït acaba de traure Nacho Rodilla. Bueno, hem parlat d'Europa, però de bàsquet. Del tema de Braxton Kidd.
3: Ah, sí? Sí. Ah, va, correcte. Que com no estava...
2: Que també estaves tu preocupat.
3: Estava molt preocupat. Sí.
2: Dit això... De les moltes coses que corren...
3: Però no parlen d'Europa, no? No parlen d'Europa.
2: Tu vols parlar d'Europa? Parla d'Europa.
3: No, venga. Que té 42 punts i estàs més prou d'Europa que del descens.
0: Però què és, l'octavo el que juega?
3: Obrim i Semeló.
0: És l'octavo el que juega?
3: Si la Real se clava... Si la Real puja un lloc, sí.
2: I si el Rayo guanya, crec que pot arribar fins al 9. Vull dir, sí, arribarà un moment en la Lliga Espanyola que serà més complicat no classificar-te per a Europa que classificar-te.
0: Però bueno, deberíamos pensar más en el séptimo de momento.
2: En el setè.
0: Si la Real te gana, pues igual en l'octavo, ¿no?
3: Sí. Sí.
0: Bueno.
3: A dos puntos.
0: Y el 7 a 3. Tienes que jugar contra ellos y todo.
3: El 7 a 3, que es el Getafe.
0: Les ganas allí y ya está. Pero partido de biscotto. Porque si le ganas, no queda sexto séptimo. Y entonces el octavo no juega. ¿Has visto? Si tú le ganas a la Real, tú te metes octavo, pero ellos no quedan sexto séptimos. Por lo tanto, el octavo no juega la competición europea. ¿Qué te parece?
2: ¿Per tant, que tienes que hacer? ¿Perder allí?
0: Claro, tienes que perder y ser octavo.
2: Ostres.
0: ¿Es verdad o no?
2: Sí, en efecto.
3: No, yo vi que Nacho venía en la calculadora europea y pues
0: no hace falta.
1: No, pero que tú mires la clasificación
3: sí, Nacho,
1: y en la victoria del Dichos contra el Rayo.
3: Que Europa está muy barata.
1: Tu realidad es que no puedes mirar ya que acabáis. Es que tendrás que mirar a un estás que en esa posibilidad de clavarte en Europa. Ara, evidentment, és que guanyar el partit...
0: Que barato.
3: És que és molt barat. Bueno,
1: que barato, però també...
0: 45 puntos.
2: Fernando, quan tu jugaves que anava en 4. Anava en 4.
1: Clar, és que no és comparable.
0: Que baratito esta temporada.
1: Però també és barato perquè els altres estan també com tu o paregut a tu, perquè hi ha molt d'equip que pensàvem que anaven a estar en una zona prou més alta.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància 102.0. De tu

L'11 de maig del 1999, acabant el segle passat, Sony treia al mercat tal dia com avui Aibo, un robot mascota en forma de gos. Allò va suposar una fita històrica en la robòtica domèstica i d'acompanyament. 3 anys després, molta gent va accedir a un altre robot domèstic, la Rumba, tot i que molta gent no era conscient que estava comprant un robot, que la robòtica entrava en sa casa, no? L'any 2006 es va paralitzar la venda del gosset d'Aibo, que va tornar l'any 2018, molt més modern, on vas a parar, amb tecnologia avançada d'intel·ligència artificial, expressió en la mirada, que és fonamental en un robot, ja veureu, i connexió amb el núvol. Aibo va dur a la vida real el que, en definitiva, el cinema ja feia molts anys que havia dut a la ficció. Hauríem d'anar al 1929, quan Fritz Lang

va presentar Metrópolis, la pel·lícula futurista per excel·lència, primera en ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i vaja, fa 100 anys el cinema presentava un robot amb intel·ligència artificial. 100 anys. Li deien Maria. Tot i que era en blanc i negre, el blanc i negre propi dels anys 20, Metrópolis retrata una societat en crisi molt semblant a la nostra, en la qual Maria serà l'encarregada de començar la revolució. Què vos sembla? I encara més, el 1968, Stanley Kubrick estrenava 2001 Una odissea a l'espai, la vida d'un equip de científics de la NASA que viatja a Júpiter sota el control d'un superordinador, el HAL 9000. Molt abans que Elon Musk es plantejara conquerir les galàxies, que és que no deixa de ser un antic, en el fons. Al mateix temps, Arthur Clarke escrivia la novel·la del mateix títol, 2001, Una odissea a l'espai. I era el 1982 quan Blade Runner de Ridley Scott ens mostra un món on humans i humanoids conviuen i on cal exterminar els replicants perquè els han fabricat massa bons. Són superiors en força, agilitat i intel·ligència als humans. Una pel·lícula

0: I és que avui parlem de ciència, d'un aspecte que fins ara, hem de ser sincers, no hem abordat, tot i la seva importància per al benestar de l'ecosistema científic i investigador i, com a conseqüència, per a la societat. La crisi en el sistema de publicacions científiques. I ho fem arran la presència a casa nostra del científic mexicà Antonio Lazcano, qui demà estarà a la sala Darwin del campus de Burjassot Paterna per donar la conferència La tirania de los índices, la crisis de les publicacions científiques. La xerrada serà a les 12:30 del migdia i s'emmarca dins les celebracions dels 10 anys de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes. Antonio Lazcano, que és doctor honoris causa per la Universitat de València, és catedràtic i professor emèrit de la Facultat de Ciències de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, on és professor del curs Origen de la Vida i on dirigeix el Laboratori de l'Origen de la Vida. Ha sigut vicepresident i president de la Gordon Conference of the Origins of Life. Ha presidit en dues ocasions la Societat Internacional per a l'Estudi dels Orígens de la Vida, sent el primer científic latinoamericà en ocupar el càrrec. Va formar part del Comitè Científic de la NASA per a supervisar la creació de l'Astrobiology Institute i és director honorari del Centre Lynn Margulis de Biologia Evolutiva en les Illes Galápagos, a l'Equador. Ha estat reconegut en moltes ocasions. Per dir-ne alguna, mencionem les medalles Alfonso Herrera, de Mèxic, que va rebre en la seva primera edició, la Francesco Redi, a Itàlia, o la Guillaume Bout, del College de França. Antonio Lazcano és un gran divulgador científic, a més, que ha publicat llibres per acostar-nos l'origen de la vida, entre ells La bacteria prodigiosa, Alexander Oparin, La xispa de la vida, o El origen de la vida, que és un llibre de referència, tant en divulgació com en docència. Relacionat, siga per ensenyament, treball o amistat, amb noms com el de Alexander Oparin, Joan Oró, Stanley Miller o Lynn Margulis, és autor de més de 150 articles científics publicats en revistes amb arbitratge internacional. De fet, és el científic mexicà amb més publicacions en les revistes Science i Nature. I justament demà ens parla de la crisi en les publicacions científiques. Antonio Lazcano, bona vesprada. Quin gust tornar a parlar amb tu i tindre-te a l'Hora de la Cultura.
1: Pues muchísimas gracias, Reyes. Me siento aquí en casa y lo único que lamento, y lo tengo que repetir una vez más, es no poder hablar en valenciano, pero entiendo lo suficiente como para sentirme
0: en
1: bienvenido.
0: Em vas dir la primera volta, en aquella primera entrevista de fa tants anys, que em vas dir, jo crec que no l'estudié perquè em resulta molt fàcil.
1: Resulta fácil entenderlo y además ustedes como buenos latinos, momento adicional, pero debo decir que cuando he querido decir algo en catalán, en valenciano, lo que me sale es o en francés o en italiano. Tengo ahí un chip en el cerebro que no funciona muy bien y entonces, bueno, me resigno, pero confío en su benevolencia.
0: Clar que sí. Anem a parlar de publicacions científiques i quan parlem de publicacions científiques segurament molta gent ha escoltat parlar o ha escoltat l'expressió revisió per parells, no? Això què és?
1: És una de les institucions més venerables que tenim en ciència. Y se establece cuando se crea la Royal Society en Inglaterra, en un siglo que Harvey, un escritor, un historiador recientemente llamó The Blazing Century, ¿no? El siglo que ardía. Hay que recordar que en Inglaterra en ese momento lo que tenía ya era un parlamento muy bien establecido, lo que tenía era la idea de la democracia como un elemento esencial de la vida cotidiana.

0: El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: Ja sabeu que és dilluns i en arribar dilluns apareix la secció del pretext, que, com indica el seu nom, és un pretext que té Artur o Rico per a parlar-nos del que vol, fer-nos escoltar la música que ell vol o parlar-nos de la literatura que més li agrada.
2: Així és, Reis. Molt bona vesprada, dilluns. Avui intentarem fer-ho, tractar un tema que donaria per a molts programes en un pretext un poquet més breu. Així que anem a anar ja al tema d'avui.
1: Va, anem al tema.
2: Mira, Reis, vivim en uns temps que podríem dir que són curiosos. Curiosos per no utilitzar una barreja...
1: Això per dir-ho molt bonic.
2: Una barreja de termes més ajustats a la realitat. Existeix una necessitat d'encasillar, de posar-li terme a tot. Fixa't, nosaltres així el pretext, quan parlem de música, o inclús en músiques emergents, sempre tenim que mencionar que no ens agrada ficar etiquetes o posar uns límits dins d'un cert estil musical.
1: És que és de veres, no ens agrada.
2: I em sembla que és que mires on mires, la societat està percebent que ha de dur tot el que cadascú pensa al màxim dels seus ideals. Sembla que els grisos han desaparegut. És o blanc o negre. I també volia llançar una... trencar una llança per la meva generació, per els joves.
1: Jo també sóc jove, d'una generació diferent a la teua, però jo sóc jove.
2: Tots hem sigut joves, no? Podríem dir.
1: Val.
2: Que moltes vegades s'enfronten a no ser reconeguts, en molts casos, per formar part d'una generació que l'únic ha fet és nàixer en una determinada franja d'anys.
1: De veres, tu de quina eres?
2: Jo soc el 94.
1: No, però això com... Millennial. Quina etiqueta... Ah, millennial, val.
2: No tots viuen pendents de les xarxes.
1: Jo sóc boomer.
2: No tots obliden la cultura i no tots han tirat la toalla. No tots ens conformen. I avui volia fer un crit per veure si per fi podem trencar certs hàbits en els que tots hem caigut alguna vegada. Per tant, avui, Reis, parlem d'aquest perill. El perill de generalitzar quan parlem de la joventut.

I arrenquem este recorregut no molt junts. Anem al Regne Unit. Ho fem en un artista de fama internacional i que ella és una de les veus actuals més reconegudes dins de l'escena R&B contemporània o de la música urbana. Sols 28 anys, ha sabut aprofitar l'altaveu que li ofereix el seu èxit per a fer una crítica oberta al racisme i a la discriminació estructural existent en la seva societat. Estem parlant de l'artista britànica Georgia Smith i el que estem escoltant és la cançó Blue Lights, llums blaves, que fa referències als llums dels cotxes de la policia, que es va publicar a l'any 2018 dins del disc Lost and Found. Està basat en una experiència personal de la pròpia artista. És una història que la va portar a construir una reflexió sobre com penja sobre els xics de classe baixa i treballadora del seu barri, especialment de les minories racials, un permanent recel i temor cap a la policia, alimentat pel sentiment de ser sempre sospitosos d'alguna cosa en un entorn en el qual el crim es converteix en quotidià. I amb esta cançó de Georgia Smith anem a continuar este recorregut per a mostrar també el talent. Ella l'aprofitava per fer este crit social. Anem a veure altres artistes.

0: de que ja no es fa bona música, o de que ara tot és un sol estil, que la música amb calma, amb artesania, amb delicadesa, no té un espai en aquests temps moderns.
1: Si et servís de consol, quan va entrar el jazz o quan cantaven els Rolling, ja deien el mateix. És que ja no es fa bona música.
0: És una tendència que sempre s'ha repetit.
1: Sí.
0: Per això hi ha reivindicar que pot ser... Estan equivocats.
1: I tant.
0: Doncs sent molt... ser jo que ho diga, però si penseu així, generalitzeu d'esta manera, com comentàvem, esteu equivocats. Simplement equivocats. Molt equivocats. Més ben dit. I per a desmuntar pel complet el vostre argument, vos presenta el londinenc Jacob Collier. No hi ha debat al respecte. Ell és un geni de la música actual. 31 anys, és del 94, no puc dir una altra cosa, som una molt bona generació.
1: Som bona generació.
0: El que no tinc
1: és
0: jo...
1: És com el vi, és bona generació per a la música.
0: El que no molt tinc bé. Jo, que sí que té Jacob Collier, són 7 Grammys i 16 nominacions.
1: És un detall sense importància, Arturo.
0: Sense cap importància. Tira-li. El seu primer disc, In My Room, publicat al 2016 i gravat i produït al complet per ell, en sa casa, va rebre 2 Grammys i es va rebre amb sols 22 anys. I és que ell és únic i no hi ha estil que no puga dominar. Així que si és que el que escoltem ara és Joan Tai, que és esta mescla vocal que té d'aquestes harmonies i de fer temes totalment a capella, anem a escoltar una altra cançó d'ell totalment diferent.
1: Va.

0: Que l'artista britànic és un cas excepcional.
1: Sí que ha canviat de terç totalment.
0: Totalment.
1: Eh?
0: Mostra la capacitat de barrejar una diversitat infinita d'estils i de sons. Ell és multiinstrumentalista. I a més, de la seva obra és un exemple perfecte de com la gent jove pot motivar aquells de la seva mateixa generació mostrant que sí, hi ha un espai, que sí, els escoltem i que sí, que l'experiència no ho és tot.

Y no, aunque yo me había quedado tan ganas de escoltar un poco más de Jacob Collier y simplemente l'any passat va estar nominat, bueno, està ara, perdona, nominat per esta cançó Keep an Eye on Summer, que per a qui ho reconega és una versió de la cançó popularitzada per els Beach Boys. I és el seu últim any, del seu últim disc The Light for Years, publicat el 2025. Un altre exemple més que de repente Jacob es passa del rock, es passa al folk i fa el que li dona la gana. Molt de talent. I ara, si et sembla, sí que se n'anem un poquet més a propet.

0: qui escoltem en este pretext jove?
1: A l'artista, la trompetista i cantant de jazz catalana, Andrea Motis. Ja sabeu, aquesta cançó formava part del seu primer treball en solitari, Emotional Dance, publicat el 2017 i l'únic que va gravar per a Impulse i va registrar a Nova York. Va ser una experiència que la va permetre col·laborar amb talents com Scott Robinson, con Joel Fram, Café da Silva i Perico San Beat. De fet, este Matilda, que és la cançó que estem escoltant, és una composició del mateix Perico San Beat.
0: Que gran és Perico.
1: Andrea Motis és sols un altre exemple d'artistes jovens que demostren que l'edat és sols un número. I si parlem de jazz, també podem mencionar la islandesa Laufey.

27 anys, nascuda a Reykjavik, rebia el passat 2025 el Grammy a millor àlbum de pop vocal tradicional, així de posar nomenclatures, per el seu últim treball A Matter of Time, publicat en aquest mateix any 2025. Un treball amb el que fusiona una varietat immensa d'estils, que van des del soul, a l'R&B, al jazz o fins i tot a la bossa nova, com és el cas del Lover Girl, que és la cançó que estem escoltant de fons. Amb estudis a la Berklee School of Music, aquesta artista multiinstrumentalista canta, toca el cello, el piano i la guitarra, entre moltíssimes altres coses, i s'ha convertit en tot un referent en el que respecta a dur els sons més tradicionals als oïts dels oients més joves. És una reinterpretació del passat que demostra, de nou, que aquestes generacions també tenen aquesta capacitat de creació i aquesta força per a poder arribar als públics d'ara, amb sons com este que no considerarien que puguen ser d'ara. I amb esta bossa, que deixem que són un poquet més, anem a passar a parlar de cinema. Va.

0: cinema, qui no conega esta cançó, qui no conega de quina pel·lícula estem parlant.
1: Home, ja es van encarregar de que no quedarà un
0: fins
1: ésser
0: a la
1: humà a la planeta Terra que no coneguera
0: Another
1: esta
0: Day of Sun, de la cançó, de la pel·lícula, la cançó, dic, la cançó és Another Day of Sun, de la pel·lícula La La Land, de 2017. I per què mencionava? Perquè el seu director, David Chazelle, és un altre d'aixòs noms que desmunten qualsevol intent de generalitzar a la gent jove com una generació sense talent o sense capacitat per liderar grans projectes. Amb sols 32 anys, es convertia en el director més jove de la història en guanyar l'Oscar a millor direcció per aquesta pel·lícula. I qui l'hagi vist veurà que no és una producció qualsevol. És una pel·lícula més que intentava recuperar i s'essència dels grans musicals clàssics de Hollywood, però reinterpretada des d'una mirada més moderna. Així que també en el cine hi ha molts exemples.
1: I tant, faltaria.

0: Aquestes mans estan fent que el públic japonès caiga rendit.
1: Així és, hem tingut la sort de parlar amb ells, també la vesprada de punt, també així. És un artista meravellós, una grans produccions internacionals. Ara tornem a casa, tornem així. Però així mateix també tenim exemples que tiren per terra aquest costum de no prendre seriosament el talent jove. Estem parlant del guitarrista valencià Ausias Parejo, de 9 anys. I sí, de 9 anys i més de 39 primers premis nacionals i internacionals a les seues esquenes. Una trajectòria que l'ha portat a actuar a escenaris, com comentaves, del Japó, Estats Units, Croàcia, Portugal o Itàlia, demostrant també que la música clàssica també té futur en les mans de les noves generacions que treballen amb una sensibilitat i una disciplina extraordinàries. Sense ella jo crec que seria impossible fer això.

0: Està clar que si parlem de talent jove, esta dona havia d'aparèixer.
1: Efectivament, està en boga de tots. Estem parlant, com no, de Sandra Montfort, una de les artistes valencianes més potents del panorama actual. La cantant de Pedreguera ha aconseguit premis tan importants com el Carles Santos, a millor disc de l'any, millor disc pop i millor cançó pel seu disc La Mona, demostrant que la gent jove també sap reinventar la tradició i portar al present amb una mirada pròpia, valenta i profundament cultural. Reinventar la tradició és un missatge també molt important.
0: Clar.
1: I al final, Reis, és que el que passa és que se l'anirem amb Sandra Montfort i potser el problema no és la joventut, potser el problema és la facilitat amb la que decidim jutjar-la des del prejuí i la generalització.
0: Podríem dir que el juí i la generalització

0: Generalització són dos elements molt negatius que efectivament ens fan prejutjar a la gent jove, que és tota, té el cap buit i no penseu en res, veritat? Ai, o a la gent gran, que és que ja no té ni idea perquè estan molt majors, o als que porten, deixem-nos estar de bajanades.
1: Que no generalitzem.
0: Que no deixem cada cas de generalitzar.
1: Efectivament.
0: Deixem de generalitzar, entre d'altres, perquè són les 8. Ja no podem generalitzar més ni no generalitzar. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no, feu el que pugueu.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
4: A Punt, la ràdio.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
6: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
6: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
8: Home, això és tradició de sempre.
6: La música amansix les feres.
9: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son.
6: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. Xiquitan, xiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que... O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle!
10: A dinar!
6: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.
4: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
6: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
10: I què li sembla?
7: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
6: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
11: Efectivament.
6: Tancat. Obert. Les vocals I, U, sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
11: Missatge rebut.
6: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
12: Valencià.
6: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
13: Vale o no vale?
6: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
14: Ja el que no m'ho lleven a mi.
6: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S en oïn.
15: Senyor, sí, senyor!
6: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en N, ni en IN.
15: Senyor, sí, senyor!
6: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
15: Senyor, sí, senyor!
6: És fàcil, veritat?
15: Senyor, sí, senyor!
6: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
16: La mateixa té els ouets, així la gola, diu.
6: Ara sí! Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu. Diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
6: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall, ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio, de tu a tu.
7: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
1: De tu a tu.
2: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
3: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, així que ja és moment de que parlem d'economia.

0: Sa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Arrenquem setmana avui, dilluns 11 de maig, i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a l'espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar atenció a eixa vaga indefinida que arrenca avui i que afecta a tota l'educació pública de la Comunitat Valenciana. Este primer dia d'aturades ha estat marcat per els piquets informatius i per les manifestacions que han recorregut els principals carrers de ciutats com Elx, Castelló, València o Alacant, entre d'altres. Però l'educació no és l'únic sector preocupat per la pèrdua de poder adquisitiu i l'augment de la burocràcia. Això es trasllada també al món empresarial. I és que especialment sensible són a tot això les pimes, peça clau de la nostra economia. El problema és que el 70% de les pimes veuen en la regulació una barrera per al seu creixement i demana finestretes úniques per a tràmits administratius. En uns moments analitzarem com afecta això a les xicotetes empreses. Podria una empresa renunciar a créixer per estalviar-se tota aquesta burocràcia o tots els costos d'una nova contractació? De seguida ho veurem. Per altra banda, intentarem conèixer també la realitat que viu el sector del metall valencià. Porta 3 anys acumulant caigudes de producció. Què suposa això? Com afecta l'estancament de la factoria de Fort d'Almussafes a este sector? I el nou conflicte internacional, com impacta en ell? Tot això, el sector continua patint la falta de mà d'obra qualificada, un problema que podria anar a més en els pròxims anys. Així que d'aquí uns minuts ho veurem. I com cada dia, a més de tot això i de la resta de temes que hem preparat, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Comencem programa i, com cada dia, m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem. Iniciem programa i iniciem setmana i ho fem, com no, parlant d'eixa vaga indefinida en l'educació pública.
1: La vaga indefinida en l'educació pública valenciana ha començat avui amb una jornada que des de primera hora ha estat marcada pels piquets informatius i manifestacions a València, Castelló de la Plana, Elx i Alacant, com acabem d'escoltar. L'aturada convocada per 4 organitzacions sindicals arriba després de mesos de negociacions que s'han intensificat en les últimes setmanes per demanar baixada de ràtios, recuperació del poder adquisitiu, millores als centres, més docents, més valencià i menys burocràcia. Escoltem Txelo Valls, secretària general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres.

quan se planteja una vaga del calibre de la que estem en este moment vivint, no són reivindicacions del mes de maig. Des de setembre i ja vam començar a

0: cada uno cómo funciona, pues podríamos irnos a las cifras. Ahora mismo, según las cifras de CESGAR, la pyme española está muy bancarizada, es decir, que el 70% de las pymes resulta financiada por lo que es el canal bancario tradicional. Y el resto, que ya es solo un 30%, pues irían lo que se denominaría las nuevas plataformas de financiación participativa, que vienen a ser como pequeños prestamitos que hacen particulares que vienen a llegar a la empresa. Por otra parte, el crowdfunding. Bueno, el crowdfunding es una manera de financiarse muy novedosa, pero que implica abrir las puertas, que muchas veces las pymes no están dispuestas a hacerlo, a todo lo que sería el escaparate para poder vender o transmitir su tecnología o su producto, y muchas veces quieren de alguna manera pues no abrirse tanto y ser un poquito más discretos al respecto. Y además, no nos olvidemos, y esto lo enlazo con el tema del private equity o el venture capital, en definitiva, lo que es el capital riesgo, que todos van a exigir, si entran en el capital de cualquier empresa a financiar, un sillón en el consejo de administración. Claro. Y no muchas veces la empresa familiar está dispuesta a abrir las puertas de la dirección de una compañía a fondos o a financiadores especializados en esa materia, y quieren de alguna forma retener más ese poder de decisión y al final acabar en el canal bancario toda la vida. Eso es un poquito lo que le pasa a la pyme.
1: Juan Carlos Sánchez, asesor financer, gràcies com sempre per ajudar-nos a analitzar i entendre esta realitat preocupant per a la nostra economia. Un plaer, Juan Carlos, bona vesprada.
0: Igualmente, bona vesprada.
1: Adeu. Adeu.
2: Continuem amb el repàs a la qualitat econòmica d'avui, i és que moltes d'aquestes pimes es dediquen als sectors del camp o als serveis. I la realitat és que els salaris dels treballadors del camp i serveis són els menys protegits davant de les pujades de l'IPC. En concret, menys de 4 de cada 10 treballadors a Espanya estan protegits per clàusules de revisió salarial en els seus convenis. Aquestes eines són vitals perquè actuen com a un escut, ajustant automàticament els seus salaris, els seus sous, si la inflació puja més del que es preveu, per no perdre poder adquisitiu.
1: La protecció és molt desigual segons el sector, mentre que en la indústria o en la construcció, quasi 3 de cada 4 empleats compten amb esta garantia. En el sector serveis, la xifra cau al 23%, i si parlem de l'agricultura, és quasi inexistent, afectant apenas el 4% dels treballadors que sí que estan protegits.
2: No obstant aquestes diferències, hi ha una tendència positiva. El nombre d'empleats blindats contra la inflació ha crescut en 18 punts des de finals de l'any 2023. No obstant tot això, encara 6 de cada 10 treballadors no tenen aquestes clàusules, quedant així exposats al fet que el cost de la vida puja més ràpid que les seues nòmines.
1: Escoltem ara les notícies en clau internacional que ens apropa Mar Hernández.
3: La inflació industrial de la Xina es va disparar a màxims de quasi 4 anys a l'abril pels majors costos. L'índex de preus de producció de la Xina va registrar el mes d'abril passat una pujada interanual del 2,8% enfront de l'increment del 0,5% observat al març, la qual cosa suposa el major augment de la inflació industrial des de juliol de 2022, i tot a conseqüència de l'impacte sobre els costos de la guerra a l'Iran. La pròxima cimera entre Donald Trump i Xi Jinping estarà marcada pel dèficit comercial de més de 200.000 milions de dòlars entre els Estats Units i la Xina, així com per l'extensió és el principal comprador, mentre la Xina arriba a la reunió amb l'avantatge estratègic del control de les terres rares. Aquestes matèries primeres afecten sectors que representen prop del 4% del PIB nord-americà. Si res canvia, dimecres arrencarà eixa visita de 2 dies del president Trump per la Xina. Polònia rebrà 43.700 milions d'euros de la Unió Europea per reforçar la seva defensa després de firmar el primer préstec del programa SAFE, destinat a la compra conjunta de material militar. La Comissió Europea presenta esta iniciativa com una aposta per reforçar la dissuasió davant Rússia i impulsar la indústria europea de defensa. Mentrestant, Espanya rebrà 1.000 milions d'euros, situant-se entre els països amb menor assignació d'este fons europeu.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.

0: Demà serà notícia.
1: I quan falten 7 minuts per arribar a les 4 de la vesprada i tancar este cadena de valor, parlem amb Pere Ferrer per saber com va o com anirà l'agenda econòmica de la setmana. Pere, com estàs?
2: Què tal? Bona vesprada, companys.
1: Bona vesprada.
2: De dilluns i arrencant la setmana, però ja pensant en el dia de demà. Encara que estava escoltant el president de Femeval i un altre sector, no? El del metall, que reclama també mà d'obra, i són tants, no?, els sectors.
1: Sí, correcte. Al final solen anar de la mà en aquests oficis tradicionals i com estem veient en aquests sectors.
2: Però mira, un apunt. Demà, per exemple, que estàvem parlant d'aquesta agenda del 12 de maig, demà resulta que és el Dia Europeu de les Pimes. I si fem una miqueta de didàctica, hi ha que entendre que una microempresa és aquella que té des d'un fins a 10 treballadors, la xicoteta empresa d'entre 10 i 50 i la mitjana empresa fins a 250. Però és que resulta que n'hi ha un estudi fet a Europa que als últims 5 anys aquestes xicotetes empreses són les que han creat el 85% dels nous treballs a la Unió Europea. Aleshores, no serà tan menuda aquesta força, no?, que tenen les xicotetes empreses.
1: No, clar, estàvem comentant en Juan Carlos Sánchez que és fonamental cuidar també per aquest tipus d'empresa, que al final és el múscul empresarial que tenim a la Comunitat Valenciana, vaja.
2: I si pensem en l'estat espanyol i ho podem traslladar també a la Comunitat Valenciana, el 99,8% de les empreses són pimes. I d'aquest percentatge, el 90% són micropimes. Sí que és de veres que també hi ha una reivindicació constant de que les empreses haurien ser més grans, o sigui, per a guanyar un poquet en competitivitat.
1: Sí,
2: però bueno, és el mapa que tenim de a nivell empresarial.
1: És la realitat, sí.
2: Bueno, i repassant a nivell local, per exemple, un apunt, demà tindrem el ple del Consell Valencià del Cooperativisme, una forma de fer empresa també que guanya adeptes així al nostre territori, de la que vau parlar fa poc
1: la setmana passada, exacte. Crec, sí, no? Sí.
2: I revisant a nivell global, per exemple, sabrem que Alemanya publica l'enquesta sobre la confiança inversora. Itàlia donarà a conèixer el balanç de producció industrial al tancament del mes de març, un balanç de producció industrial del que coneixerem també de països com Mèxic i Brasil. I per altra banda, Austràlia analitzarà també la confiança, però en este cas del consumidor. Pel que fa, per exemple, al continent asiàtic, coneixerem o tindrem informació sobre la inflació a la Índia. I tindrem dades també de les despeses dels llars, el que és el mercat a nivell domèstic del Japó. He vist, ara revisant la referència de l'IBEX 35,
1: sí.
2: No arriba a esos 18.000, està crec que en el de 7.860, l'última estona que l'he mirat, i el barril de Brent continua ahí anclat als $103 per barril, i desitjant que a veure si esta setmana

0: venen bones notícies i ven baixar un poquet i se percentatge de preu de lo que puga ser el petroli.
1: Tant de bo que fora així, Pere Ferrer, a veure com va la setmana. Continuem parlant. Bona vesprada. Adéu.
0: Vinga, bona vesprada. Adéu.
1: Arturo, ja saps que anem a fer tu i jo esta vesprada, no?
2: Jo ho tinc molt clar. Jo només acabo el bolletí informatiu, escoltar la vesprada de punt.
1: En Ximo Rovira, que Juan. Ximo, com estàs?
3: Com esteu? De meravella. Podeu fer-se un cafè abans, també.
1: Sí,
2: també dona temps.
3: Sí. Per arrencar el programa volem posar-li context, informació veraç a la gestió sanitària de l'antivirus. Ja sabeu que hi ha 14 paraters espanyols estan confinats. Han passat la primera nit a l'Hospital Gómez Ulla, estan bé a l'espera de PCR, segurament al llarg de la vesprada coneixerem els resultats d'aquesta PCR. La novetat és que ja n'hi ha anàlisi genètic, ja s'ha lograt seqüenciar el virus i les informacions apunten a que es confirma efectivament que és la variant Andes de la que se venia parlant i que se descarten mutacions. El que volem és parlar amb Rafa Toledo, que és catedràtic d'immunologia i una de les persones que més saben de virus en el nostre territori, també per a posar-li, ja dic, context i trellat, que en alguns
1: que és important,
3: grups de WhatsApp ja comença a circular alguna que altra barbaritat. En l'aspecte, diguem, més artístic del programa, que també som molt artistes, ve Sandra Montfort a presentar què és Terra de Guapes, és un viatge musical i de ball també per la cultura popular valenciana. Ho presenta dissabte al Teatre Principal i ens contarà què és el que hi ha darrere d'este projecte.
1: Compte, perquè aquest projecte tenia moltes incògnites que crec que dos companys van endevinar en directe en la vesprada. Després us ho contem millor.
3: El departament de l'inspector Gadget, Fran Surim,
1: i
3: Mar Hernández posaren tot el seu coneixement a l'abast del programa per obtindre informació veraç.
1: Correcte.
3: I la qüestió era, en efecte, esta. Estarem amb Jorge Andrés, xef valencià de primeríssim nivell, a més d'una nissaga de cuiners i cuineres meravellosa, presenta un recetari del segle d'or valencià.
1: Ah, mira.
3: I dius, com menjaven en el segle d'or valencià? Menjaven tomaca?
1: Ah.
3: Igual no.
1: No.
3: Perquè no hi havia arròs. Creïlla, tampoc. Pimentó, tampoc. Com era la cuina valenciana del segle d'or?
1: Tinc molts dubtes jo, respecte d'això, Ximo.
3: I ara es complixen 50 anys, el 50 aniversari de l'edició del primer número de la revista Interview. Interview passa per ser en els seus més de 40 anys, va tancar en el 18, si no recordo malament.
1: Sí, correcte.
3: Va passar per ser la revista primer que destapava famoses, però també destapava casos de corrupció i destapava informació.
1: Era del destap en general, no?
3: Jo crec que serà una interessant entrevista per veure com hem canviat. Parlem amb Alberto Gallo, 20 anys periodista a la revista Interview.
1: Quina meravella. És que jo m'ha quedat ahí en lo de la cuina del segle d'or, Ximo.
3: Sí.
1: No vaig a perdre. Esmorzaven o no esmorzaven en aquesta època? Cremaeta, entenc que no, però no, a veure si després li puc preguntar.
3: Li preguntaria a Vicent Gil. Sí. Jo crec que s'acostumen a almorzar, deu estar ben arrelada. Jo crec que des de les coves del Bolomor, des dels primers moradors del territori valencià, ja se parava a almorzar. Això és molt nostre.
1: Gràcies per ajudar-me a entendre que tinguem bon programa, Ximo, es queda. T'escoltem. Nosaltres acabem així i tornem demà, Arturo.
2: Tornem demà, com sempre, Javi, a les 3 i mitja la vesprada.
1: Adéu, fins demà.
3: Adéu.
4: Cadena de valor. Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da punt Cadena de valor. L'esport valencià en directe i amb passió. A punt ràdio. De tu a tu. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
10: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
11: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.